0: o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Trànsit recomana als que es vulguin desplaçar al sud del país per veure l'eclipsi que, si poden, evitin l'AP7. Pels que es moguin amb tren, Renfe ha habilitat un comboi especial de Tortosa a Barcelona, però no es venen bitllets per avançat i només s'hi podrà pujar si queden places. La vigilància dels espais naturals es reforçarà amb 150 agents rurals. El risc d'incendi és molt alt en algunes de les comarques que atrauran més visitants. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Veneçuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des de fa 17 anys, quan Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegaso, als búnkers del Carmel i a l'anella olímpica, entre d'altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
1: Esports. El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Una final que nedarà aquest dimarts. A la final del relleu 4% estils mix, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra ha acabat novè a la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I el temps aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa.
2: 3Cat Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: 3Cat Info.
0: Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, a l'oest del país, i epicentre de la catàstrofe. El flamant president Abelardo de las Priella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ara necessitamos es linternas y gafas, porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra el sol.
5: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia d'aquesta nacionalitat. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Xavier Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï sent zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, ja ha enviat equips de rescat especialitzats.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere de l'eclipsi de demà, que s'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA Ellen Baker o el Premi Nobel de Física del 2019 Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I l'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'aquest dimecres perquè s'han exhaurit a moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les ulleres es podran recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
10: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. A Lleida ja s'hi poden veure turistes que han vingut a veure aquest fenomen, com la Kim, que és australiana i que encara no sap des d'on el veurà.
15: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
10: Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes. I és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar, tant com sigui possible, l'autopista AP7. Maria Costa.
16: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
17: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
16: Els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit i recomanen utilitzar els aparcaments habilitats. També demanen que els vehicles no s'aturin als vorals per no obstruir els serveis d'emergència.
0: Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc i no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins per evitar eventuals conductes indegudes com l'abandonament de residus o aparcar en zones prohibides. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i si algú prefereix un altre indret, l'advertiran d'això que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
18: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoas, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Recorden que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels ports i la Serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi de niebla a Huelva perd força, però encara manté 7 fronts actius i afecta 25.000 hectàrees. Tot i això, es manté l'evacuació de 680 persones, veïns de diversos municipis i veïnats de la zona. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat puguin estabilitzar-lo.
19: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo, porque eso nos permitirá por fin perimetrar y cerrar los riesgos de este incendio en cuanto a sus avances.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, on hi ha prop de 450 persones evacuades. Aquesta nit els bombers intentaran tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. En un balanç encara provisional, hi ha 4.200 hectàrees afectades.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipsi total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància, i a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat que es vegi algun núvol cap al massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts, el govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Bruixats.
21: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca a flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
22: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
21: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
22: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
21: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
23: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
21: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com ha apuntat aquest dimarts el Partit Popular. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure i no per donar explicacions.
1: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: I el govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox, que ha fet una crida a caçar els immigrants que van creuar la frontera a Ceuta. El Ministeri d'Igualtat ha mogut fitxa perquè considera que declaracions com aquesta de José María Figaredo poden ser constitutives d'un delicte d'odi.
4: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El dirigent ultra ha anat repetint les mateixes expressions en diverses entrevistes. El moviment de la Moncloa se suma a les dues denúncies que, com a mínim, la Fiscalia ja té sobre la taula contra el polític de Vox. I la Comissió Europea denuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través de la xarxa X la vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen. La comissió ha anunciat que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors per controlar els missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants arribats a territori espanyol seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: Mentrestant, des d'Europa continuen les crítiques a l'última regularització d'immigrants a Espanya. El primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha dit en una entrevista al Financial Times que la mesura del govern de Pedro Sánchez posa en perill l'espai Schengen.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de Lasprilla i l'ha presa enmig de la crisi i pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I abans que s'acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància als parcs de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any que se sumen a les 186 que ja estan funcionant. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
6: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis del mes de juliol. I els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'Estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
3: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre la crisi de l'emancipació.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi se l'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
8: No, es una situación surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
7: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat aquest dimarts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya, amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
9: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: La final dels 100 metres lliures es disputarà aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall, volem dir, s'ha mostrat satisfet.
24: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
7: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femenins, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres 44 centímetres del grec Mitiadis Tengtoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal.

0: Repassem les notícies més destacades d'aquesta jornada. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Aquestes són les notícies més destacades. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a mort, en absència del dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort. Destacarem que aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I desgranarem la figura del psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme Jordi Vila Abadal. Va ser també un dels fundadors de la plataforma pel dret a decidir. Ha mort als 100 anys. I Pau Dax, els esports que destaquem.
1: Que el Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Caçador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures de l'Europeu de Natació de París, que nedarà, una final que nedarà, aquest dimecres. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol.
0: I el temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El flamant president Abelardo de la Espriella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
2: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
3: Ara necessitamos es linternas y gafas porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra al sol.
4: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
2: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
5: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
2: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
6: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
2: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no hi consten víctimes mortals d'aquesta nacionalitat ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
8: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 2:15.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi de demà d'aquest dimecres. S'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà a Tarragona. Precisament a Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha un eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I aquest dimecres, 12 d'agost, a Catalunya es podrà veure un eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Moli.
10: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
14: La Lluna es situarà davant del Sol amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna amb alguns jocs de la Terra el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
10: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
14: La majoria passen sobretot a zones del mar, per tant és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra doncs és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
10: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
14: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs que es vegi només amb un eclipsi.
10: I repassem l'horari.
14: Pels 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
10: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'1 minut i mig.

0: Aquest dimecres, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Benteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Benteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable al trípode i evitar els zooms.
1: Important un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar com s'ha d'actuar i que s'ha de fer amb calma.
1: No us obligueu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'ha de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albanés, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als qui estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad.
0: Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no es repeteixin els retorns sense garanties i en secret de fa 5 anys, pels quals el Suprem va condemnar el govern espanyol. El dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys, va deixar més de mig milió de morts i milions de persones van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i la seva família d'Al-Assad i la seva família van haver de fugir a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era a la sala, Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Darà, bressol de la revolta. Aquest dimarts, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
5: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. I un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar al voltant dels 90 dòlars al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bab al-Manet, a la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els houthis, transportava material militar.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipse total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimecres comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les ha dissenyat un pla que es desplegarà de manera gradual perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. Els repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
7: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
8: El primer canvi, el 12 d'agost.
7: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
8: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
7: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
8: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
7: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
8: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
7: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
0: Més coses, el tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona està tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies. Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris, de fet, no sabien que el seu trajecte quedava alterat i això els ha complicat l'arribada al destí.
9: Estan flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
10: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: la tarda no hi ha hagut problemes. Hi havia 20 busos habilitats aleshores amb més passatgers i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'ha eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer. 3CAT Info.

0: ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president de CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
2: La gran part de la societat té la consciència que som una nació i que som una nació amb ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i de la dissidència política catalana.
2: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a Cuixà, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
0: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i, més tard, l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i a la natura, reflexions d'un agnòstic amb 96 anys. No es preveu cap acte de comiat públic. Hi ha 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebrarà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
3: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
4: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casado i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casado traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un club parisenc que, el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
5: No, és una situació surrealista. No... No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10, hace 2 días, los brasileños, el brasileño y los portugueses.

0: Han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
1: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
2: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
1: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts, 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya i ha acabat a 5 minuts, 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
3: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
1: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final del 200 metres esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir un bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femení, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest dimecres a la tarda, la santcugatenca Jael Sacura-Bastuet disputarà les semifinals dels 200 metres femení. Aquest dimarts, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres i 44 centímetres del grec Miltiades Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. I més resultats d'aquests dimarts d'atletes catalans. La manresana Mònica Clemente no ha superat la prova de classificació del salt de perxa femení després d'acabar 15a. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar 5è la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal. I acabem amb handbol. Ha començat l'estaig de pretemporada Andorra al Barça, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que acaba de disputar l'Europeu Sub-18 amb la selecció espanyola. Sí que hi són els tres fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Smaramson i Oriol Sanfelipe.

0: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta, de moment, víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Trànsit recomana als que es vulguin desplaçar al sud del país per veure l'eclipsi que, si poden, evitin l'AP7. Pels que es moguin amb tren, Renfe ha habilitat un comboi especial de Tortosa a Barcelona, però no es venen bitllets per avançat i només s'hi podrà pujar si queden places. La vigilància dels espais naturals es reforçarà amb 150 agents rurals. El risc d'incendi és molt alt en algunes de les comarques que atrauran més visitants. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Venezuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des de fa 17 anys, quan Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegaso, als búnkers del Carmel i a l'anella olímpica, entre d'altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
1: Esports. El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Una final que nedarà aquest dimarts. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra ha acabat novè a la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I el temps aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa.
2: 3Cat Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: 3Cat Info.
0: Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, a l'oest del país, i epicentre de la catàstrofe. El flamant president Abelardo de las Priella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ara necessitem més linternas i gafas, perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra al sol.
5: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia d'aquesta nacionalitat. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Xavier Jaume Duc, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, ja ha enviat equips de rescat especialitzats.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere de l'eclipsi de demà, que s'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I l'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'aquest dimecres perquè s'han exhaurit a moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les ulleres es podran recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
10: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. A Lleida ja s'hi poden veure turistes que han vingut a veure aquest fenomen, com la Kim, que és australiana i que encara no sap des d'on el veurà.
15: We're not really sure yet, so we will have a drive.
16: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui demà i ja veurem on el veiem.
15: Where we want to have a look.
10: Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes. I és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar, tant com sigui possible, l'autopista AP7. Maria Costa.
17: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
18: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
17: Els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit, i recomanen utilitzar els aparcaments habilitats. També demanen que els vehicles no s'aturin als vorals per no obstruir els serveis d'emergència.
0: Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc i no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. Per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins per evitar eventuals conductes indegudes, com l'abandonament de residus o aparcar en zones prohibides. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, l'advertiran d'això que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector del COS.
19: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoes, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Recorden que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels ports i la Serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi de niebla a Huelva perd força, però encara manté 7 fronts actius i afecta 25.000 hectàrees. Tot i això, es manté l'evacuació de 680 persones, veïns de diversos municipis i veïnats de la zona. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat puguin estabilitzar-lo.
20: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo, porque eso nos permitirá por fin perimetrar y cerrar los riesgos de este incendio en cuanto a sus avances.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, on hi ha prop de 450 persones evacuades. Aquesta nit els bombers intentaran tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. En un balanç encara provisional, hi ha 4.200 hectàrees afectades.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipsi total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil, amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu, cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts, el govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Bruixats.
22: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
23: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
22: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
23: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
22: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
24: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
22: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com ha apuntat aquest dimarts al Partit Popular. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure i no per donar explicacions.
1: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: I el govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox que ha fet una crida a caçar els immigrants que van creuar la frontera a Ceuta. El Ministeri d'Igualtat ha mogut fitxa perquè considera que declaracions com aquesta de José María Figaredo poden ser constitutives d'un delicte d'odi.
4: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El dirigent ultra ha anat repetint les mateixes expressions en diverses entrevistes. El moviment de la Moncloa se suma a les dues denúncies que, com a mínim, la Fiscalia ja té sobre la taula contra el polític de Vox. I la Comissió Europea denuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través de la xarxa X la vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen. La comissió ha anunciat que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors per controlar els missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants arribats a territori espanyol seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar, i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: Mentrestant, des d'Europa continuen les crítiques a l'última regularització d'immigrants a Espanya. El primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha dit en una entrevista al Financial Times que la mesura del govern de Pedro Sánchez posa en perill l'espai Schengen.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de las Priella i l'ha presa enmig de la crisi i pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I abans que s'acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància als parcs de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any, que se sumen a les 186 que ja estan funcionant. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per a un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
6: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis del mes de juliol. I els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'Estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
3: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre la crisi de l'emancipació.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Verdaggi se l'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casadó i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casadó traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
8: No, es una situación surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
7: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat aquest dimarts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya, amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
9: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: La final dels 100 metres lliures es disputarà aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall, volem dir, s'ha mostrat satisfet.
12: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
7: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femenins, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres 44 centímetres del grec Mitiadis Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal.

0: Repassem les notícies més destacades d'aquesta jornada. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Aquestes són les notícies més destacades. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a mort, en absència del dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort. Destacarem que aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I desgranarem la figura del psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme Jordi Vila Abadal. Va ser també un dels fundadors de la plataforma pel dret a decidir. Ha mort als 100 anys. I Pau Dax, els esports que destaquem.
1: Que el Barça ha confirmat que Roni Bardaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Caçador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures de l'Europeu de Natació de París, que nedarà, una final que nedarà, aquest dimecres. A la final del relleu 4% estils mixts, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol.
0: I el temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El flamant president, Abelardo de la Espriella, ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
2: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
3: Ahora necesitamos es linternas y gafas porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra.
4: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
2: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
5: Tener esperanza de vida, nosotros o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
2: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
6: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
2: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no hi consten víctimes mortals d'aquesta nacionalitat ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
8: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, hi ha enviat equips de rescat especialitzats.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 2:15.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi de demà d'aquest dimecres. S'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà a Tarragona. Precisament a Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I aquest dimecres, 12 d'agost, a Catalunya es podrà veure un eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Moli.
10: Començant pel principi, què és un eclipsi i per què passa?
14: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra, dona la casualitat de que la Lluna en alguns llocs de la Terra el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
10: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
14: La majoria passen sobretot a zones del mar, per tant és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra doncs és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
10: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
14: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs que es vegi només amb un eclipsi.
10: I repassem l'horari.
14: Pel 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
10: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'1 minut i mig.

0: Aquest dimecres, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Venteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Venteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable al trípode i evitar els zooms.
1: Important un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre perquè, tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil, no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar com s'ha d'actuar i que s'ha de fer amb calma.
1: No us oblideu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'ha de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albanés, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als qui estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad.
0: Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no es repeteixin els retorns sense garanties i en secret de fa 5 anys, pels quals el Suprem va condemnar el govern espanyol. El dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys, va deixar més de 500.000 de morts i milions de persones van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i la seva família d'Al-Assad i la seva família van haver de fugir a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era a la sala, Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Darà, bressol de la revolta. Aquest dimarts, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
5: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. I un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar al voltant dels $90 al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bapt al-Manet, a la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els houthis, transportava material militar.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipse total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimecres comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les ha dissenyat un pla que es desplegarà de manera gradual perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. Els repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
7: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
8: El primer canvi, el 12 d'agost.
7: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
8: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
7: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
8: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
7: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
8: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
7: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
0: Més coses, el tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona ha estat tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies. Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris, de fet, no sabien que el seu trajecte quedava alterat i això els ha complicat l'arribada al destí.
9: Estan flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
10: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: la tarda no hi ha hagut problemes. Hi havia 20 busos habilitats aleshores amb més passatgers i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'ha eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions

0: catalanisme cívic. Va ser president de Ciemen, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
1: La gran part de la societat té la consciència que som una nació i que som una nació en ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i de la dissidència política catalana.
1: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a Cuixà, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
0: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i, més tard, l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i a la natura, Reflexions d'un agnòstic, amb 96 anys. No es preveu cap acte de comiat públic. Hi ha 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebrarà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
2: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts.
3: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
4: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Caçador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Caçador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamin i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un club parisenc que, en el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
5: No, és una situació surrealista. No... No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10, hace 2 días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
4: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
6: Pues nada, la verdad que me he notado genial.
3: iba viendo justo al lado el Popovich.

0: Ichi. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
1: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
2: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
1: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final del 200 metres esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir un bronze. Aquest dimecres, en aquest Europeu de Natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femení, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest dimecres a la tarda, la santcugatenca Jael Sakura Bastuet disputarà les semifinals dels 200 metres femení. Aquest dimarts, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres i 44 centímetres del grec Miltiades Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. I més resultats d'aquests dimarts d'atletes catalans. La manresana Mònica Clemente no ha superat la prova de classificació del salt de perxa femení després d'acabar 15a. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar 5è la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal. I acabem amb handbol. Ha començat l'estaig de pretemporada a Andorra al Barça, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que ha acabat de disputar l'Europeu sub-18 amb la selecció espanyola. Sí que hi són els tres fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Maranson i Oriol Sanfelipe.

0: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta, de moment, víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Trànsit recomana als que es vulguin desplaçar al sud del país per veure l'eclipsi que, si poden, evitin l'AP7. Pels que es moguin amb tren, Renfe ha habilitat un comboi especial de Tortosa a Barcelona, però no es venen bitllets per avançat i només s'hi podrà pujar si queden places. La vigilància dels espais naturals es reforçarà amb 150 agents rurals. El risc d'incendi és molt alt en algunes de les comarques que atrauran més visitants. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Venezuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des de fa 17 anys, quan Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel i a l'anella olímpica, entre d'altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
1: Esports. El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Una final que nedarà aquest dimarts. A la final del relleu 4% estils mix, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra ha acabat novè a la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I el temps aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa.
2: 3Cat Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: 3Cat Info.
0: Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país, i epicentre de la catàstrofe. El flamant president, Abelardo de las Priella, ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ara necessitamos es linternas y gafas, porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra el sol.
5: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Tener esperanza de vida, nosotros o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia d'aquesta nacionalitat. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Xavier Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï sent zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere de l'eclipsi de demà, que s'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I l'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'aquest dimecres perquè s'han exhaurit a moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les ulleres es podran recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
10: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. A Lleida ja s'hi poden veure turistes que han vingut a veure aquest fenomen, com la Kim, que és australiana i que encara no sap des d'on el veurà.
15: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
10: Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes. I és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar, tant com sigui possible, l'autopista AP7. Maria Costa.
16: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
17: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
16: Els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km/h i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit, i recomanen utilitzar els aparcaments habilitats. També demanen que els vehicles no s'aturin als vorals per no obstruir els serveis d'emergència.
0: Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc. I no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins per evitar eventuals conductes indegudes com l'abandonament de residus o aparcar en zones prohibides. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, l'advertiran d'això que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
18: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoes, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Recorden que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels ports i la Serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi de niebla a Huelva perd força, però encara manté 7 fronts actius i afecta 25.000 hectàrees. Tot i això, es manté l'evacuació de 680 persones, veïns de diversos municipis i veïnats de la zona. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat puguin estabilitzar-lo.
19: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo, porque eso nos permitirá por fin perimetrar y cerrar los riesgos de este incendio en cuanto a sus avances.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, on hi ha prop de 450 persones evacuades. Aquesta nit els bombers intentaran tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. En un balanç encara provisional, hi ha 4.200 hectàrees afectades.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipse total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees de Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat que es vegi algun núvol cap al massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts, el govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Bruixats.
21: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
22: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
21: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
22: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
21: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
23: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
21: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com ha apuntat aquest dimarts al Partit Popular. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure i no per donar explicacions.
1: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: I el govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox que ha fet una crida a caçar els immigrants que van creuar la frontera a Ceuta. El Ministeri d'Igualtat ha mogut fitxa perquè considera que declaracions com aquesta de José María Figaredo poden ser constitutives d'un delicte d'odi.
4: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El dirigent ultra ha anat repetint les mateixes expressions en diverses entrevistes. El moviment de la Moncloa se suma a les dues denúncies que, com a mínim, la Fiscalia ja té sobre la taula contra el polític de Vox. I la Comissió Europea denuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través de la xarxa X la vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen. La comissió ha anunciat que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors per controlar els missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants arribats a territori espanyol seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: Mentrestant, des d'Europa continuen les crítiques a l'última regularització d'immigrants a Espanya. El primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha dit en una entrevista al Financial Times que la mesura del govern de Pedro Sánchez posa en perill l'espai Schengen.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de Laspriella i l'ha presa enmig de la crisi i pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I abans que s'acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància als parcs de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any que se sumen a les 186 que ja estan funcionant. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
6: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis del mes de juliol. I els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'Estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretari confederal de Joventut de Comissions Obreres.
3: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre la crisi de l'emancipació.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi se l'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casado i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casado traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
8: No, es una situación surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
7: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat aquest dimarts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya, amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
9: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: La final dels 100 metres lliures es disputarà aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall, volem dir, s'ha mostrat satisfet.
24: Bé, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
7: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres d'esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femenins, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres 44 centímetres del grec Mitiadis Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal.

0: Repassem les notícies més destacades d'aquesta jornada. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Aquestes són les notícies més destacades. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a mort, en absència del dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort. Destacarem que aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I desgranarem la figura del psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme Jordi Vila Abadal. Va ser també un dels fundadors de la plataforma pel dret a decidir. Ha mort als 100 anys. I Pau Dax, els esports que destaquem.
1: Que el Barça ha confirmat que Roni Bardaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casadó i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, que nedarà, una final que nedarà, aquest dimecres. A la final del relleu 4% estils mixts, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol.
0: I el temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El flamant president Abelardo de la Espriella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
2: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
3: Ahora necesitamos es linternas y gafas porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra. Eso.
4: Nos encontramos con esto. No sabemos si está viva o muerta.
2: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
5: Tener esperanza de vida, nosotros o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
2: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
6: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
2: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no li consten víctimes mortals d'aquesta nacionalitat ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
8: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs continuï sent zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 2:15.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi de demà d'aquest dimecres. S'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà a Tarragona. Precisament a Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I aquest dimecres, 12 d'agost, a Catalunya es podrà veure un eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Moli.
10: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
14: La Lluna es situarà davant del Sol amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna amb alguns jocs de la Terra el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
10: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
14: La majoria passen sobretot a zones del mar, per tant és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que a la Terra doncs és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
10: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
14: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs que es vegi només amb un eclipsi.
10: I repassem l'horari.
14: Pel 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
10: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'1 minut i mig.

0: Aquest dimecres, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Benteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Benteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable al trípode i evitar els zooms.
1: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar com s'ha d'actuar i que s'ha de fer amb calma.
1: No us obligueu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'ha de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albanes, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als qui estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad.
0: Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no es repeteixin els retorns sense garanties i en secret de fa 5 anys, pels quals el Suprem va condemnar el govern espanyol. El dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys, va deixar més de mig milió de morts i milions de persones van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i la seva família d'Al-Assad i la seva família van haver de fugir a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era a la sala, Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Daraa, bressol de la revolta. Aquest dimarts, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
5: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. I un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar al voltant dels 90 dòlars al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bapt al-Manet, a la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els houthis, transportava material militar.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipse total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil, amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu, cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimecres comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les ha dissenyat un pla que es desplegarà de manera gradual perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. Els repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
7: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
8: El primer canvi, el 12 d'agost.
7: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
8: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
7: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
8: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
7: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
8: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
7: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
0: Més coses, el tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona ha estat tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies. Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris, de fet, no sabien que el seu trajecte quedava alterat i això els ha complicat l'arribada al destí.
9: Estàvem flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
10: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: tarda no hi ha hagut problemes. Hi havia 20 busos habilitats aleshores amb més passatgers i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'ha eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent de...

0: s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i de la dissidència política catalana.
1: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar, cuixar, a l'entorn del franquisme, va tenir molt ressò. I molta gent va venir a cuixar, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
0: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i, més tard, l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i a la natura, reflexions d'un agnòstic, amb 96 anys. No es preveu cap acte de comiat públic. Hi ha 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebrarà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
2: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts.
3: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
4: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casado i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casado traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un club parisenc que, en el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
5: No, és una situació surrealista. No... No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10, hace 2 días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
4: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
6: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo... Pues nada mal.
4: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat 6è amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès que s'ha endut l'or. Cadavall

0: s'ha mostrat satisfet.
1: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
0: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final del 200 metres esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir un bronze. Aquest dimecres, en aquest Europeu de Natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femení, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest dimecres a la tarda, la santcugatenca Jael Sakura Bastuet disputarà les semifinals dels 200 metres femení. Aquest dimarts, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres i 44 centímetres del grec Miltiades Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. I més resultats d'aquests dimarts d'atletes catalans. La manresana Mònica Clemente no ha superat la prova de classificació del salt de perxa femení després d'acabar quinzena. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar cinquè la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal. I acabem amb handbol. Ha començat l'estatge de pretemporada a Andorra al Barça, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que ha acabat de disputar l'Europeu sub-18 amb la selecció espanyola. Sí que hi són els tres fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Maranson i Oriol Sanfelipe.

0: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta, de moment, víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Trànsit recomana als que es vulguin desplaçar al sud del país per veure l'eclipsi que, si poden, evitin l'AP7. Pels que es moguin amb tren, Renfe ha habilitat un comboi especial de Tortosa a Barcelona, però no es venen bitllets per avançat i només s'hi podrà pujar si queden places. La vigilància dels espais naturals es reforçarà amb 150 agents rurals. El risc d'incendi és molt alt en algunes de les comarques que atrauran més visitants. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Venezuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des de fa 17 anys, quan Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel i a l'anella olímpica, entre d'altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
1: Esports. El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Nació de París. Una final que nedarà aquest dimarts. A la final del relleu 4% estils mix, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra ha acabat novè a la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I el temps aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, a l'oest del país, i epicentre de la catàstrofe. El flamant president Abelardo de las Priella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ara necessitem només linternes i gafes, perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entran los ojos.
5: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia d'aquesta nacionalitat. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Xavier Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere de l'eclipsi de demà, que s'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha un eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I l'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'aquest dimecres perquè s'han exhaurit a moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les ulleres es podran recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
10: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seuvella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. A Lleida ja s'hi poden veure turistes que han vingut a veure aquest fenomen, com la Kim, que és australiana i que encara no sap des d'on el veurà.
15: We're not really sure yet, so we will have a drive.
16: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui demà i ja veurem on el veiem.
15: Where we want to have a look.
10: Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes. I és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar, tant com sigui possible, l'autopista AP7. Maria Costa.
17: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
18: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
17: Els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit, i recomanen utilitzar els aparcaments habilitats. També demanen que els vehicles no s'aturin als vorals per no obstruir els serveis d'emergència.
0: Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc. I no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins per evitar eventuals conductes indegudes com l'abandonament de residus o aparcar en zones prohibides. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, l'advertiran d'això que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
19: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoas, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Recorden que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels ports i la Serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi de niebla a Huelva perd força, però encara manté 7 fronts actius i afecta 25.000 hectàrees. Tot i això, es manté l'evacuació de 680 persones, veïns de diversos municipis i veïnats de la zona. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat puguin estabilitzar-lo.
20: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo, porque eso nos permitirá por fin perimetrar y cerrar los riesgos de este incendio en cuanto a sus avances.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, on hi ha prop de 450 persones evacuades. Aquesta nit els bombers intentaran tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. En un balanç encara provisional, hi ha 4.200 hectàrees afectades.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipsi total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil, amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància, i a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat que es vegi algun núvol cap al massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts. El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Bruixats.
22: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
23: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
22: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
23: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
22: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
24: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
22: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com ha apuntat aquest dimarts al Partit Popular. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure i no per donar explicacions.
1: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: I el govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox, que ha fet una crida a caçar els immigrants que van creuar la frontera a Ceuta. El Ministeri d'Igualtat ha mogut fitxa perquè considera que declaracions com aquesta de José María Figaredo poden ser constitutives d'un delicte d'odi.
4: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El dirigent ultra ha anat repetint les mateixes expressions en diverses entrevistes. El moviment de la Moncloa se suma a les dues denúncies que, com a mínim, la Fiscalia ja té sobre la taula contra el polític de Vox. I la Comissió Europea denuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través de la xarxa X la vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen. La comissió ha anunciat que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors per controlar els missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants arribats a territori espanyol seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar, i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: Mentrestant, des d'Europa continuen les crítiques a l'última regularització d'immigrants a Espanya. El primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha dit en una entrevista al Financial Times que la mesura del govern de Pedro Sánchez posa en perill l'espai Schengen.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de Laspriella i l'ha presa enmig de la crisi i pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I abans que s'acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància als parcs de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any, que se sumen a les 186 que ja estan funcionant. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
6: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis del mes de juliol. I els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
3: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer, i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre la crisi de l'emancipació.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi se l'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
8: No, es una situación surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
7: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat aquest dimarts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya, amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
9: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: La final dels 100 metres lliures es disputarà aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Casa Cadavall, volem dir, s'ha mostrat satisfet.
12: Bé, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
7: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femenins, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres 44 centímetres del grec Mitiadis Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal.

0: Repassem les notícies més destacades d'aquesta jornada. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans del país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Aquestes són les notícies més destacades. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a mort, en absència del dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort. Destacarem que aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I desgranarem la figura del psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme Jordi Vila Abadal. Va ser també un dels fundadors de la plataforma pel dret a decidir. Ha mort als 100 anys. I Pau Dax, els esports que destaquem.
1: Que el Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures de l'Europeu de Natació de París, que nedarà, una final que nedarà, aquest dimecres. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol.
0: I el temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El flamant president, Abelardo de la Espriella, ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
2: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
3: Ahora necesitamos es linternas y gafas porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra en los ojos.
4: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
2: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
5: Tener esperanza de vida, nosotros o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobreviva un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
2: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
6: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
2: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no li consten víctimes mortals d'aquesta nacionalitat ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
8: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs continuï sent zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 2:15.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi de demà d'aquest dimecres. S'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà a Tarragona. Precisament a Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I aquest dimecres, 12 d'agost, a Catalunya es podrà veure un eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Moli.
10: Començant pel principi, què és un eclipsi i per què passa?
14: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra, dona la casualitat de que la Lluna, en alguns llocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
10: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
14: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra, doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
10: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
14: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa, doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
10: I repassem l'horari.
14: Pel 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
10: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'1 minut i mig.

0: I aquest dimecres, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Venteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Venteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable al trípode i evitar els zooms.
1: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar com s'ha d'actuar i que s'ha de fer amb calma.
1: No us oblideu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'ha de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albanés, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als qui estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte, que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad.
0: Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no es repeteixin els retorns sense garanties i en secret de fa 5 anys, pels quals el Suprem va condemnar el govern espanyol. El dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys. Va deixar més de mig milió de morts i milions de persones van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i la seva família d'Al-Assad i la seva família van haver de fugir a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era a la sala, Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Darà, bressol de la revolta. Aquest dimarts, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
5: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. I un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar al voltant dels $90 al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bapt al-Manet, a la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els houthis, transportava material militar.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipsi total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil, amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu, cap a la meitat nord, àrees de Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimecres comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les ha dissenyat un pla que es desplegarà de manera gradual perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. Els repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
7: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
8: El primer canvi, el 12 d'agost.
7: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
8: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
7: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
8: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
7: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
8: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
7: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
0: Més coses, el tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona ha estat tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies. Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris, de fet, no sabien que el seu trajecte quedava alterat i això els ha complicat l'arribada al destí.
9: Estaven flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
10: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: tarda no hi ha hagut problemes. Hi havia 20 busos habilitats aleshores amb més passatgers i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'ha eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president de CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
11: Gran part de la societat té la consciència que som una nació i que són això en ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria...

0: no alcohòliques i, més tard, l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i a la natura, Reflexions d'un agnòstic, amb 96 anys. No es preveu cap acte de comiat públic. Hi ha 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebrarà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
1: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
3: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Caçador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Caçador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamin i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un club parisenc que en el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
4: No, és una situació surrealista. No... No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10, hace 2 días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
3: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
5: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo... Pues nada mal.
3: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat 6è amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
6: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
3: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat 5è, la final del 200 metres esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir un bronze. Aquest dimecres, en aquest Europeu de Natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal, als 200 metres lliures femení, Isaac Fernández, als 100 metres papallona masculí, i Nil Cadavall, als 200 metres braça masculí. I a l'Europeu d'Atletisme de

de Birmingham, Anglaterra, aquest dimecres a la tarda la santcugatenca Jael Sacura-Bastuet disputarà les semifinals dels 200 metres femení. Aquest dimarts, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres i 44 centímetres del grec Miltiades Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. I més resultats d'aquests dimarts d'atletes catalans. La manresana Mònica Clemente no ha superat la prova de classificació del salt de perxa femení després d'acabar 15a. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar 5è la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal. I acabem amb handbol. Ha començat l'estaig de pretemporada Andorra al Barça, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que acaba de disputar l'Europeu Sub-18 amb la selecció espanyola. Sí que hi són els 3 fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Maramson i Oriol Sanfelipe.

0: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta, de moment, víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Trànsit recomana als que es vulguin desplaçar al sud del país per veure l'eclipsi que, si poden, evitin l'AP7. Pels que es moguin amb tren, Renfe ha habilitat un comboi especial de Tortosa a Barcelona, però no es venen bitllets per avançat i només s'hi podrà pujar si queden places. La vigilància dels espais naturals es reforçarà amb 150 agents rurals. El risc d'incendi és molt alt en algunes de les comarques que atrauran més visitants. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Venezuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des de fa 17 anys, quan Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegaso, als búnkers del Carmel i a l'anella olímpica, entre d'altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
1: Esports. El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casado i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Una final que nedarà aquest dimarts. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra ha acabat novè a la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I el temps aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, a l'oest del país, i epicentre de la catàstrofe. El flamant president Abelardo de las Priella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ara necessitem més linternas i gafas, perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra al sol.
5: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia d'aquesta nacionalitat. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Xavier Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere de l'eclipsi de demà, que s'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha un eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I l'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'aquest dimecres perquè s'han exhaurit a moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les ulleres es podran recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
10: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. A Lleida ja s'hi poden veure turistes que han vingut a veure aquest fenomen, com la Kim, que és australiana i que encara no sap des d'on el veurà.
15: We're not really sure yet, so we will have a drive.
16: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui demà i ja veurem on el veiem.
15: Where we want to have a look.
10: Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes. I és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar, tant com sigui possible, l'autopista AP7. Maria Costa.
17: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per la 7 en comptes de la P7 per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
18: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
17: Els camions no podran circular tota la tarda per la P7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km/h i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit, i recomanen utilitzar els aparcaments habilitats. També demanen que els vehicles no s'aturin als vorals per no obstruir els serveis d'emergència.
0: Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc. I no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins per evitar eventuals conductes indegudes com l'abandonament de residus o aparcar en zones prohibides. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, l'advertiran d'això que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
19: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoas, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Recorden que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels ports i la serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi de niebla a Huelva perd força, però encara manté 7 fronts actius i afecta 25.000 hectàrees. Tot i això, es manté l'evacuació de 680 persones, veïns de diversos municipis i veïnats de la zona. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat puguin estabilitzar-lo.
20: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo, porque eso nos permitirá por fin perimetrar y cerrar los riesgos de este incendio en cuanto a sus avances.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, on hi ha prop de 450 persones evacuades. Aquesta nit els bombers intentaran tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. En un balanç encara provisional, hi ha 4.200 hectàrees afectades.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipsi total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil, amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància, i a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat que es vegi algun núvol cap al massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts. El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Bruixats.
22: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
23: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
22: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
23: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
22: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
24: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
22: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com ha apuntat aquest dimarts al Partit Popular. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure i no per donar explicacions.
1: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: I el govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox, que ha fet una crida a caçar els immigrants que van creuar la frontera a Ceuta. El Ministeri d'Igualtat ha mogut fitxa perquè considera que declaracions com aquesta de José María Figaredo poden ser constitutives d'un delicte d'odi.
4: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El dirigent ultra ha anat repetint les mateixes expressions en diverses entrevistes. El moviment de la Moncloa se suma a les dues denúncies que, com a mínim, la Fiscalia ja té sobre la taula contra el polític de Vox. I la Comissió Europea denuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta, amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través de la xarxa X la vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen. La Comissió ha anunciat que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors per controlar els missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants arribats a territori espanyol seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la Comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar, i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: Mentrestant, des d'Europa continuen les crítiques a l'última regularització d'immigrants a Espanya. El primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha dit en una entrevista al Financial Times que la mesura del govern de Pedro Sánchez posa en perill l'espai Schengen.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de Laspriella i l'ha presa enmig de la crisi i pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I abans que s'acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància als parcs de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any, que se sumen a les 186 que ja estan funcionant. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per a un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
6: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis del mes de juliol. I els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
3: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre la crisi de l'emancipació.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Verdaggi se l'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casadó i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casadó traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamin i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
8: No, es una situación surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
7: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat aquest dimarts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya, amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
9: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: La final dels 100 metres lliures es disputarà aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall, volem dir, s'ha mostrat satisfet.
12: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
7: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femenins, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres 44 centímetres del grec Mitiadis Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal.

0: Repassem les notícies més destacades d'aquesta jornada. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans del país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Aquestes són les notícies més destacades. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a mort, en absència del dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort. Destacarem que aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I desgranarem la figura del psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme Jordi Vila Abadal. Va ser també un dels fundadors de la plataforma pel dret a decidir. Ha mort als 100 anys. I Pau Dax, els esports que destaquem.
1: Que el Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Caçador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures de l'Europeu de Natació de París, que nedarà, una final que nedarà, aquest dimecres. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol.
0: I el temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El flamant president, Abelardo de la Espriella, ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
2: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
3: Ahora necesitamos linternas y gafas porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra en el sol.
4: Nos encontramos con esto. No sabemos si está viva o muerta.
2: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
5: Tener esperanza de vida, nosotros o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
2: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
6: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
2: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no li consten víctimes mortals d'aquesta nacionalitat ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
8: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona una ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, hi ha enviat equips de rescat especialitzats.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 2:15.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi d'aquest dimecres. S'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà a Tarragona. Precisament a Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha un eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I aquest dimecres, 12 d'agost, a Catalunya es podrà veure un eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Moli.
10: començant pel principi, què és un eclipsi i per què passa?
14: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra, dona la casualitat de que la Lluna, amb alguns jocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
10: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
14: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
10: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
14: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
10: I repassem l'horari.
14: Pel 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
10: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'1 minut i mig.

0: Aquest dimecres, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Benteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Benteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable el trípode i evitar els zooms.
1: Important un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar com s'ha d'actuar i que s'ha de fer amb calma.
1: No us oblideu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'ha de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albanes, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als qui estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte, que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad.
0: Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no es repeteixin els retorns sense garanties i en secret de fa 5 anys, pels quals el Suprem va condemnar el govern espanyol. El dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys. Va deixar més de 500.000 de morts i milions de persones van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i la seva família d'Al-Assad i la seva família van haver de fugir a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era a la sala, Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Daraa, bressol de la revolta. Aquest dimarts, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
5: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. I un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar al voltant dels 90 dòlars al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbi Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bapt al-Manet, a la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els houthis, transportava material militar.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipse total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil, amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu, cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimecres comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les ha dissenyat un pla que es desplegarà de manera gradual perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. Els repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
7: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
8: El primer canvi, el 12 d'agost.
7: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
8: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
7: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
8: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
7: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
8: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
7: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
0: Més coses, el tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona està tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies. Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris, de fet, no sabien que el seu trajecte quedava alterat i això els ha complicat l'arribada al destí.
9: Estàvem flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
10: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: la tarda no hi ha hagut problemes. Hi havia 20 busos habilitats aleshores amb més passatgers i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'ha eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president de CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
11: Gran part de la societat té la consciència que som una nació i que som una nació en ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i de la dissidència política catalana.
11: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a Cuixà, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
0: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies,

0: 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
1: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la festa major també als nouvinguts.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
3: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casado i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casado traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un club parisenc que, en el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
4: No, és una situació surrealista. No. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
3: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
5: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo... Pues nada mal.
3: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
6: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
3: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final del 200 metres esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir un bronze. Aquest dimecres, en aquest Europeu de Natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femení, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest dimecres a la tarda, la santcugatenca Jael Sakura Bastuet disputarà les semifinals dels 200 metres femení. Aquest dimarts, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres i 44 centímetres del grec Miltiades Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps

0: d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. I més resultats d'aquests dimarts d'atletes catalans. La manresana Mònica Clemente no ha superat la prova de classificació del salt de perxa femení després d'acabar 15a. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar 5è a la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat 5a la seva semifinal. I acabem amb handbol. Ha començat l'estatge de pretemporada Andorra al Barça, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que ha acabat de disputar l'Europeu sub-18 amb la selecció espanyola. Sí que hi són els tres fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Smaramson i Oriol Sanfelipe.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimecres, un dia en què ens llevem amb 22 graus a la ciutat de Lleida, 25 a Mataró i 26 graus tenim ara mateix a Sant Jaume d'Enveja. Avui és dimecres, és 12 d'agost i ja ha arribat el dia que molts esperaven. L'eclipsi solar és avui, és aquest vespre, i per això, abans de res, Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Quina previsió tenim? El podrem veure bé? Estarà núvol?
1: Doncs mira, ara mateix comencem el dia amb un cel serè, pretenent sense ni un núvol. Doncs voldríem que es mantingués tota la jornada i l'hora d'eclipsi aquesta situació, que ja és molt, perquè portàvem molts dies que no començàvem així. Però cal dir que aquesta tarda, en línies generals, la situació serà òptima, però no a tot arreu. Per exemple, al Pirineu i Prepirineu esperem nuvolades, que malgrat no siguin tan importants com les d'aquests darrers dies, poden donar alguns petits ruixats i a l'hora de l'eclipsi mantenir el cel una mica variable, mitja nuvolat. Per tant, seria la zona més desfavorable per poder-lo veure sense problemes. Pot haver alguna escletxa, en alguns indrets potser es pot veure, però hi haurà alguns núvols que faran la guitza. Si marxem del nord del país, sembla que des de la Catalunya central, cap al sud, Terres de l'Ebre, que és on l'eclipsi doncs, arribarà al seu màxim, amb el 100%, aquí la situació serà més favorable. La veritat és que esperem pocs núvols, alguns podran haver-hi, però en general el cel estarà força serè. Podran haver alguns de prims que potser no mantinguin el cel entranyat a l'horitzó i, per tant, no molestaran, però poden haver alguns núvols prims i, alhora, a la costa, potser en alguns sectors hi hagi algun núvol baix. En línies generals, ja diem, fora del nord del territori, Pirineu i Prepirineu, fora d'aquestes àrees i també nord de Girona, sembla que la situació doncs, pot acompanyar molt.
0: Bones notícies. Doncs gràcies, Jofre. Fins ara. Tornem a parlar després.
1: Fins ara.
0: Avui, per tant, el temps hauria d'acompanyar, d'entrada, primer dubte resolt, el temps hauria d'acompanyar l'observació del que ja s'anomena com el fenomen astronòmic del segle.
2: Endavant!
0: Així es donava el tret de sortir del compte enrere i a Tarragona. Ara ja falten poc més de 12 hores pel gran eclipsi solar, que es podrà veure avui a tot Catalunya. Recordeu que començarà a 8:15 del vespre, durarà fins a 9:15. El punt clau, però, de foscor absoluta en aquells punts on l'eclipsi sigui del 100% serà poc més d'un minut. A la immensa majoria del país es podrà veure de manera parcial. Les comarques de Tarragona, les Terres de l'Ebre, les Terres de Ponent, aquí sí que es podrà veure el 100%. Ho seguirem, en directe a Catalunya Ràdio, farem una programació especial des del port de Tarragona. De fet, d'aquí una horeta, amb el Garriga, comentarem una mica què hem d'esperar per aquesta programació especial que farà avui Catalunya Ràdio. Un dels reptes d'aquest fenomen serà, evidentment, els desplaçaments per carretera. No només a Catalunya, també en el conjunt d'Espanya es preveuen 1,5 milions de viatges, 1,5 milió de viatges. Hi ha milers de persones que vindran de fora per veure aquest fenomen. I per això hi ha un cert por, un cert neguit a què pot passar a les carreteres. Des de trànsit es demana que els desplaçaments s'esglaonin, tant a l'anada com, sobretot, a la tornada. Per exemple, evitar l'AP7 per anar al sud del país, si no és per anar a les Terres de l'Ebre, s'han mobilitzat ja 700 agents dels Mossos d'Esquadra.
3: Si t'has de desplaçar cap a Torredembarra, cap a Altafulla, cap a aquesta zona del Tarragona mateix, cap a aquesta zona del Camp de Tarragona, és preferible l'A7 i no l'AP7. I si vas a Reus, Baix Camp, o cap a Gandesa i Mora d'Ebre, que també hi ha punts d'observació, aquí és preferible la T11 i la Nacional 420. I llavors deixar només per l'Ebre l'autopista AP7 des del que seria Cambrils en avall.
0: És el que ens deia al Matí de Catalunya Ràdio el Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, avançant-nos aquest dispositiu especial. Com sentíeu, la carretera que més amoïna és l'AP7, que connecta les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, i per això des de Trànsit ja han anunciat que es tancaran algunes sortides d'aquesta via si veuen que hi ha algun risc de congestió. En parlarem avui al Matí de Catalunya Ràdio amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, d'aquí una mica més d'una hora perquè ens expliqui l'última hora al voltant d'aquesta qüestió. L'altre gran neguit dels experts és l'ús de les ulleres, ara sí, especials per l'eclipsi. Els metges recorden que sí o sí s'han de portar, que sí o sí han de ser homologades i aconsellen no treure-se-les encara que l'eclipsi no sigui total, o especialment si l'eclipsi no sigui total. En els llocs on l'eclipsi no és total, mantenir-les posades tota l'estona, bàsicament perquè, si no, les lesions poden ser irreversibles.
4: El que em preocupa més és la retinopatia solar, que no deixa de ser una cremada en el fons de l'ull, en la retina. Quan passa, pot tenir repercussions i seqüeles de per vida en la forma de generació de descotomes, que venen venen a ser taques en el nostre camp de visió, visió alterada dels colors, visió deformada i que pot no recuperar-se.
0: És el que ens deia al Matí de Catalunya Ràdio l'oftalmòleg Marc Figueres. I una altra qüestió també relacionada amb l'eclipsi, que també ens ho han preguntat molt els oients aquí al Matí de Catalunya Ràdio, els que tingueu gossos o gats, els que tingueu animals de companyia. Els experts alerten que pot ser que els gossos o gats els hi sigui absolutament indiferent, a menys que siguin animals especialment sensibles.
2: Aquelles persones que sabem que tenim animals delicats en situacions com tempestes, que és molt possible que tinguin reaccions d'angoixa, començar a córrer per la casa perquè no saben com gestionar-ho, i aquí és on que prenguem precaucions, baixar persianes, una horeta abans començar a preparar l'entorn.
0: És la recomanació que ens feia des del Matí de Catalunya Ràdio la Paula Calvo, que és etòloga i experta en antrozoologia. I encara alguna cosa més sobre l'eclipsi?
5: Anar veient què tal ens relacionem dintre del camp, i això és l'objectiu. És el primer partit del Johan de la temporada. Esperem que pugui venir el màxim número d'afició possible.
0: És Pere Romeu, el tècnic blaugrana del futbol femení, i és que avui hi ha un amistós entre el Barça i el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff i coincideix amb l'eclipsi solar. Serà la segona part quan hi hagi l'eclipsi solar. En principi no es preveu que el partit s'interrompi. Avui en parlarem a partir d'un quart d'11 aquí al Matí de Catalunya Ràdio amb el Xavier Puig, que és el directiu responsable del futbol femení del Barça. I parlant de coincidències entre l'eclipsi i altres esdeveniments... Avui, evidentment, hi ha molts concerts. Un d'ells és David Bisbal, que serà el festival de Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. Abans hi actuaran la Mariona Escoda i l'Ernest Prana, i alguns d'aquests concerts serà poc després o pràcticament coincidint amb l'eclipsi. Avui a Catalunya Ràdio seguirem tot el que hem d'explicar de l'eclipsi i insistim en aquesta programació especial aquesta tarda per seguir-lo i explicar-lo. A les 7 i 7 minuts de moment al Matí de Catalunya Ràdio hi ha altres qüestions que volíem explicar, per exemple, la crisi de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, avui està citat al Senat a petició del Partit Popular, però no hi anirà. Ja ha dit Marlaska que no hi anirà, que sí que vol donar explicacions, però no quan vulgui el Partit Popular. Això ho parlarem també avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, que mantindrem a partir de quarts de nou amb els agoristes habituals del dimecres. Eclipsi a banda, avui seguirem pendents de la crisi migratòria de Ceuta, com dèiem. També hi haurà reunió del president de Ceuta amb la ministra de Defensa, Margarita Robles.
6: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
0: És el que deia el ministre d'Exteriors, avisant a tot aquell que posi en peu a Espanya, se'l retornarà al Marroc en un enduriment del discurs que també analitzarem avui al Matí de Catalunya Ràdio. És important destacar, voltant de tota aquesta qüestió, el que ahir ens deia el catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow, Sergi Pardos, que és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. L'entrada de persones procedents del Marroc que hem vist és molt cridanera, és una gran imatge, però no és símptoma de cap immigració descontrolada.
7: A Dinamarca, per exemple, ha experimentat recentment un dels recurs a la baixa de peticions d'asil. I els augments irregulars d'Espanya, amb el que portaven d'any, eren, de fet, dels més baixos que hem vist els últims anys. No? I el creuament que hem vist el primer dia de Ceuta, d'aquest episodi que acabem de veure, va ser superior a tota la immigració irregular que va arribar a Espanya l'any passat de l'Àfrica, que va ser de menys de 40.000 persones. No? Per tant, doncs, aquestes coses s'han de contextualitzar bé.
0: Així de clar. Sergi Pardos, aquí al Matí de Catalunya Ràdio. I encara cueix, d'altra banda, l'espectacle de Donald Trump i el seu avió.
8: This is a truly wild story that the Washington Post first reported last night and many other outlets...
0: Ja ho dèiem ahir, Donald Trump va canviar d'avió d'amagat davant d'una suposada amenaça de l'Iran. El que destaca avui el New York Times és que l'avió presidencial, el suposadament amenaçat, va volar igual. Donald Trump no hi era, però hi havia treballadors del govern, hi havia periodistes que no sabia que estaven sent amenaçats. En fi, i avui tenim la final de la Supercopa d'Europa de futbol, PSG Aston Villa. Juntament avui hi ha mitjans que destaquen que el fitxatge de Ferran Torres per l'equip francès és imminent.
9: La segunda no hay lugar, yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
0: Luis Enrique esquivava així la pregunta i avui justament s'han de recuperar al Barça tots els futbolistes que van jugar al Mundial amb Espanya. Per cert, que sobre Julián, avui es podria fer la reunió amb Simeone, on l'argentí insistiria en la idea de marxar. I parlant d'argentins, Gijantes ha explicat a les últimes hores que Deco s'ha reunit també amb el representant de Lautaro Martínez en cas que el fitxatge de Julián Álvarez no es pugui materialitzar. Així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. amb Frederic Vincent.
0: 7 i 10 minuts avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Aitor Arriaga, Ignacio Rigau, Eva Pomares i Afra Blanco, però de moment... Repassem els principals titulars del matí amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Bon dia.
11: Bon dia. Bon dia.
0: Compte enrere.
12: Endavant.
13: Aquest és el moment en què ahir al vespre es va activar el compte enrere oficial de l'eclipsi d'avui.
14: L'acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, es va fer al Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona.
0: Ricard Buigas.
15: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, van ser els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Illa va demanar seny i que tothom utilitzi les ulleres.
16: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
15: Aquí, el punt neuràlgic de l'eclipsi estarà situat a la Marina del Port, en un espai amb capacitat per a 20.000 persones, on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Exaurides.
13: L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'avui perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat.
17: També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen astronòmic.
0: Anem doncs a Lleida per a Joan Álvarez.
18: Les ulleres es poden recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
19: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
18: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seuella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat. Des de Lleida, per a Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El repte de la mobilitat.
14: Especialment a les carreteres del sud del país, la consigna principal del Servei Català de Trànsit per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar tant com sigui possible l'autopista P7.
0: Roser Parera.
20: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure per als que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
21: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
20: Els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. Roser Pereira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El tren de l'eclipsi.
13: Renfe ha programat un tren especial per garantir la tornada després de l'eclipsi.
17: Sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc i no es venen bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi.
0: Risc molt alt d'incendi.
14: Coincidint amb l'eclipsi, avui hi haurà 92 municipis en aquesta situació, alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com ara el Priorat, la Terra Alta o el Segrià.
0: Montse Poblet.
13: Els agents rurals tindran 150 efectius patrullant pels espais naturals protegits i fent controls en zones d'acampada, carreteres i camins. Andreu Montblanc, sotsinspector del cos, demana seny als que optin per veure l'eclipsi des d'algun espai natural.
22: Una crida a la prevenció, que gaudeixin de l'eclipsi, però que no facin foc, que s'informin, sobretot que s'informin on van, quins valors naturals hi ha en aquell espai que han anat, i dintre de lo possible que facin cas sempre a les autoritats i als sense autoritat.
13: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda de l'eclipsi, no s'hi presentarà.
13: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, al Senat. El PP amenaça de portar-lo als tribunals si no hi compareix per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La ministra de Defensa hi està citada dimarts que ve.
0: Madrid, Paula Brujats.
17: Però ni Margarita Robles ni la Moncloa confirmen la cita. El PP assegura que la ministra els ha dit que hi anirà i, si ho fa, es desmarcarà de l'estratègia del govern espanyol que passa per plantar el PP al Senat i donar les primeres explicacions al Congrés a final de mes. Amb la crisi lluny de resoldre, la Moncloa intenta frenar una altra entrada massiva a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, llença aquest dur missatge als que s'ho pensen.
6: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
17: Álvarez endureix el discurs i promet contundència mentre accelera les negociacions amb el Marroc per retornar tots els migrants que continuen a Ceuta, adults i menors. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Xarxes socials.
10: La Comissió Europea anuncia un acord amb TikTok, Facebook i Instagram per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta, amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva.
0: Més detalls, Vicent Mifsot.
11: Segons Brussel·les, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, cooperaran amb verificadors per controlar els continguts. Es vol evitar que tornin a córrer missatges com els que anunciaven que no es retornaria al Marroc les persones que entressin a Ceuta nedant, després d'una sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol, una informació distorsionada que es va fer viral. En paral·lel al control de xarxes, Brussel·les insisteix que els migrants que arribin a territori espanyol seran retornats i que estan treballant conjuntament amb Madrid i Rabat per aconseguir-ho. Vicent Mifsud per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Que actuï.
14: El govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox que ha fet una crida a caçar els immigrants que van travessar la frontera de Ceuta.
0: Àlex Gerald Robert.
12: En més d'una entrevista, el dirigent ultra José María Figueredo s'ha referit així a la necessitat, segons ell, de retornar al Marroc totes les persones que van entrar a Espanya.
23: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
12: Igualtat creu que pot ser constitutiu d'un delicte d'odi i per això ha remès el cas a la Fiscalia perquè ho estudiï. El Ministeri Públic ja té sobre la taula almenys dues denúncies per aquestes mateixes declaracions del diputat de Vox, Àlex Gerald Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan passen dos minuts d'un quart de vuit, pena de mort.
17: L'expresident sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. És la primera sentència contra membres de l'antic règim per la guerra civil que va esclatar el 2011.
10: L'escalfament de les protestes durant la anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte civil armat de 13 anys de durada i més de mig milió de morts. Assad va ser derrocat el desembre del 2024 pels islamistes i va fugir amb la seva família a Moscou, on ara viu exiliat.
0: I 99 càmeres més.
14: A Barcelona se sumaran a les 186 que ja funcionen i, per tant, s'arribarà gairebé a les 300. Les noves càmeres s'instal·laran als carrers amb més activitat delictiva, que siguin susceptibles de ser objectiu d'atacs terroristes o amb molta aglomeració de gent. N'hi haurà, per exemple, al Parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Barcelona.
24: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
17: Batlle assegura que la decisió de posar-ne al Parc de la Pegaso a Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol en aquesta zona.
0: Busquen supervivents.
10: Els equips de rescat a Colòmbia entre la runa dels edificis que es van ensorrar pel terratrèmol.
14: La xifra de víctimes s'acosta als 250 morts, segons el balanç que fan les autoritats de les regions més afectades pel sisme.
0: Connectem amb l'enviat especial a Manizales, a Colòmbia. Joan Biosca.
25: Els veïns de Manizales encara no s'han tret l'ensurt de sobre i mirar façanes i edificis s'ha convertit en un tour de l'horror. Aquesta localitat de l'eix cafeter colombià no s'ha endut la pitjor part, com Pereira i Cali. 5 morts i un centenar de ferits, però cada víctima mortal és un drama familiar. La por a les rèpliques manté angoixats els veïns de Manizales.
26: Nunca había vivido una cosa es... Gracias a Dios, pues no me pasó nada.
27: ¿El susto todavía lo tienen?
26: Uy, no, es que pasó eso y uno caminaba, era como si todavía se estaba moviendo. Queda uno con esa sensación.
28: Pues bastante mal. Íbamos subiendo por la calle 25 en la pendiente, en el carro con mi hija, cuando empezó tremendamente.
25: Des de Manizales, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. I continuen actius.
17: Els incendis a Andalusia i l'Aragó. El foc de niebla a Huelva encara manté 7 fronts actius i ja ha cremat 25.000 hectàrees. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat el podran perimetrar perquè no creixi més.
29: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo.
10: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca. L'objectiu dels bombers també és tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. De moment ha cremat 4.200 hectàrees.
0: Sequera europea.
14: A França, 62 milions d'habitants, el 94% del total del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. El nivell de molts rius és el més crític registrat mai en aquesta època i dos terços dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La calor també passa a facturar la producció d'energia nuclear.
17: A la Gran Bretanya, gairebé gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja tenen directament restriccions d'aigua. I a Alemanya el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin que impedeix el transport fluvial de mercaderies.
0: Capacitat d'emancipació dels joves.
10: Ha baixat 10 punts des del 2016 del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueixen independitzar-se.
0: Gemma Sagrera.
1: A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
2: La dificultat no solo afecta a los 20añeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades cada vez mayores para emanciparse.
1: Segons Comissions Obreres, una de les causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge i reclamen limitar el preu del lloguer. Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un dia més, tallat per obres.
14: El tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià de Ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona fins al 23 d'agost per refer la zona de vies.
0: Roger Santaló.
3: Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, Ferrocarrils ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos, però ahir, en les hores de més afluència, es van veure cues destacades per agafar aquests vehicles. Això va complicar l'arribada al destí de molts usuaris que desconeixien que el seu trajecte estava alterat.
4: Estaven flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
5: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja hi veus.
3: Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'han eliminat carrils entre Madrazo i Ganduixer. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 22 minuts, reobre.
17: L'església de Das a la Cerdanya després de 7 anys amb uns nous frescos de l'artista local Penélope Clot.
0: Joaquim Albalate.
7: L'església del 1901 estava en molt mal estat i s'hi han hagut de fer unes obres de rehabilitació. Ara el temple compta amb unes pintures murals de l'artista desenca Penélope Clot.
8: Les llàgrimes de Sant Llorenç que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les quatre estacions de l'any. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
7: El temple renovat es va inaugurar dilluns durant la festa major. Des de Das, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Jordi Vilabadal.
10: Ha mort als 100 anys aquest psiquiatre, escriptor i exmonjo de Montserrat.
14: Va dedicar bona part de la seva trajectòria a l'atenció de persones amb drogodependències i va fundar l'Associació Acollida i Acció Terapèutica.
17: Als anys 60 es va exiliar a la Catalunya Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. A finals d'aquella dècada va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església era irreformable.
10: També va tenir un paper destacat en el catalanisme cívic. Entre altres coses, va ser cofundador de la Plataforma pel Dret a Decidir.
0: Tres cites musicals.
14: Josep Maria Martí, David Bisbal i el duet Marlena encapçalen una nit de festivals amb propostes dirigides a tots els públics.
0: Adrià Clotet.
9: El Festival Jordi Savall organitza el Concert per un Eclipsi, una experiència única que fusionarà música barroca i astronomia. El tiorbista Josep Maria Martí actuarà en un espai secret coincidint amb l'eclipsi solar, en una proposta que vol transformar el fenomen en una vivència sensorial i que ja ha exhaurit totes les entrades.
16: També tu amor i la belleza que esconde tu alma para ayudarme a mantener la calma que no soporto si...
9: David Bisbal s'estrenarà al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Guíxols Arena. Unes hores abans hi actuarà Mariona Escoda, en format acústic amb guitarra i piano, i Ernest Prana hi presentarà el seu primer àlbum en solitari.
16: Nunca fui tuya, buscate a alguien que me sustituya.
9: Leire Martínez i Marlena comparteixen escenari al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Després de 16 anys com a cantant de La Oreja de Van Gogh, Martínez arriba al festival en la seva nova etapa amb un directe íntim, mentre que el duet femení bas tanca la nit amb els seus èxits pop com Red Flags i Amor de Verano. I per acabar, canviem de registre. A Besalú, del 12 al 15 d'agost, se celebren les Nits de Circ, el Festival de Circ Internacional a l'Aire Lliure, que reuneix figures destacades dels millors circs del món per veure sota les estrelles.
0: Anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Tenim principi d'acord per Ferran Torres.
6: Segons el diari Esport, el davanter serà oficialment nou jugador del Paris Saint-Germain abans que s'acabi la setmana i la xifra del traspàs serà de 50 milions d'euros més 5 en variables. El Barça ja ha donat permís a Torres per no entrenar-se amb l'equip mentre es tanca la seva sortida. Pel que fa als francesos, avui es disputen la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa. Luis Enrique ha explicat que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
11: Realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores. Han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana. Es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo. Pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
6: El Barça, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes, Pedri, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal. I avui comença la pretemporada del femení amb un amistós contra el Montpellier a les 7 de la tarda. El partit es podrà seguir per Esport 3 i la plataforma 3CAT i coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre. Es repartiran 1.500 ulleres homologades a l'estadi.
0: I Luca Huck, rècord i a la final.
6: El nedador de Sant Pere de Ribes s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps en les semifinals i ha superat el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el 4 vegades campió del món, el romanès David Popovici, ha estat més ràpid que Huck.
13: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
6: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 metres lliures aquesta tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Círcoles han acabat sisens en la final del relleu 4% estils, també amb rècord d'Espanya, i la mallorquina Estela Tonraz ha estat cinquena a la final dels 200 metres esquena.
15: Catalunya Ràdio.
18: Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
14: 4, 11, 12, 16 i 30. El sol són el 8 i el 9.
18: Ara, amb l'Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
19: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
1: The 2025 Ballon d'Or Frankfurt. Sí.
2: Frankfurt.
1: Goes to... Aitana, bon matí. Yeah!
3: Aitana domina... Molt bé, Aitana, Andrés, és el nom del dia. Andrés, la jugadora del Barça, Andrés.
4: Lo hice bastante bien, con muchas ganas.
3: Sí. Vas dir gos, pensava que vindria un fantasma.
4: Sí, sí. Viste que brillava més jo que el Balón d'Oro, realmente.
5: Sí, és veritat que vas posar crema hidratant o alguna cosa.
3: Estaves molt elegant, eh? Molt elegant.
6: Sí, fas cara de salut, de bé. Sí, sí.
4: Sí, mete a vacilar a otro.
5: No, no, el que portes molt bé és l'anglès, eh?
4: Sí, yes, I am.
5: I és igual.
3: I el japonès també, perquè vas viure a Japó.
4: Sí, no? Saps dir? Okinawa, no,
6: això és una
4: Otawa...
6: Ciutat. Això també.
4: Que no és ni Japó.
6: No és ni el Japó.
5: No, però ho sembla, Otawa.
3: Deia que Aitana Bonmatí s'ha convertit en la primera de la història de guanyar 3 pilotes d'or consecutives.
6: En canvi, no va tenir tanta sort la Minya Mal, no. Que va quedar segon a les votacions per la pilota d'or masculina, per darrere d'Ousmane Dembélé, com dèiem ara.
7: No, és que no es pot fer tan mal a una persona humana, tio.
3: Tenim el telèfon a Munir Nasraoui, que és el pare de la Minya Mal, en directe des de París.
7: Sí, des d'aquí veig l'estàtua de París.
5: L'estàtua de París?
7: La torre de pizza.
6: Molt bé, Munir.
5: La torre Eiffel.
7: La merda aquesta.
6: Escolta, Munir, com ha sigut per tu i el teu fill tota aquesta experiència de la pilota d'or, anar a París...
7: Bueno, mira, yo no quiero entrar en temas, ¿sabes? Porque per mi tot està bé, se vea tot el món, el laminio, todo bien.
6: Bueno, sí.
7: No diré que ha sigut un robo, però bueno... Sí, què passa? Sí. Dale, tira per allà, hombre. No, el meu cosí.
3: El pots passar, el teu cosí, si me'l pots passar.
7: Oita, el meu cosí.
3: Com es diu?
7: Khalid. Sí, què passa?
3: Khalid, què tal?
7: Què passa, Ricard? Com estàs, tio? És un dolor humano. Estic despullat.
6: Amb això arribarem a dos quarts d'avui.
8: Hi ha una persona despullada per París ara.

0: Doncs ha arribat el dia. D'aquí unes 12 hores aproximadament, Catalunya viurà el seu primer eclipsi solar total en més d'un segle, amb la previsió d'un seguiment massiu que posarà a prova, sobretot, la mobilitat del país. L'eclipsi, a més, ha esgotat les ulleres necessàries per contemplar aquest fenomen astronòmic amb seguretat. S'hi referia ahir al vespre el president Illa.
1: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això. No es pot mirar directament al sol. I normalment no anem mirant al sol. Però com que hi ha un eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle.
0: L'altre gran repte, com dèiem, serà evitar que les principals vies, molt especialment la P7, es col·lapsin per l'increment de desplaçaments a les zones on l'eclipsi serà total, especialment al sud de Catalunya. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu amb més de 700 Mossos d'Esquadra i, com ens avançava ahir el seu director, Ramon Lamiel, aquí al matí de Catalunya Ràdio, es recomana...
2: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
0: A banda de l'eclipsi, continua la crisi de Ceuta. Avui, el ministre Marlaska plantarà el Partit Popular al Senat, que n'ha demanat la seva compareixença, això mentre un company de govern, el titular d'Exteriors, enduria i de quina manera el discurs.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: També a Colòmbia continuem molt pendents del balanç de víctimes del terratrèmol d'abans d'ahir, que s'acosta ja als 250. 250 morts. Els equips de rescat treballen contra rellotge per buscar supervivents entre la runa del més de miler d'edificis que es considera que es van ensorrar en algunes parts del país. I en els esports, Miquel Muñoz.
4: Segons el diari Esport, el Barça i el PSG haurien arribat a un principi d'acord per Ferran, 50 milions d'euros més 5 en variables. I comença la pretemporada per al Barça femení amb un amistós contra el Montpellier que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre a les per Esport 3 i la plataforma 3CAT.
0: Avui en parlarem, d'aquesta coincidència de l'eclipsi aquí al matí de Catalunya Ràdio. Jafre Genué, molt bon dia.
5: Bon dia, doncs ja som al dia de l'eclipsi, pendents d'aquest cel, d'aquests núvols que en alguns sectors, en alguns indrets, podríem fer una mica la guitza, però en general la previsió és molt òptima. Només haurem de tenir en compte aquestes nuvolades de tarda que sí, que al nord del país poden fer una mica la guitza. Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i també nord de les de Girona. Aquí sí que s'espera que hi hagi núvols de les nuvolades que creixen aquesta tarda, que malgrat no siguin com les d'aquests darrers dies o tan extenses, doncs donaran alguns petits ruixats, però sobretot mantindran el cel una mica variable o mig ennuvolat. Quan més cap al sud, a partir de la Catalunya central, doncs un cel molt més asserenat que pot afavorir doncs, a veure bé aquest fenomen, però cal dir que poden haver-hi alguns núvols prims puntuals o algun núvol baix a la costa. Ja serien coses molt específiques i que no esperem de manera general. De manera general, el cel serè pot acompanyar força arreu del territori.
0: Per tant, el temps acompanyarà de cara a aquest eclipsi i ho dèiem, una de les prioritats d'avui és garantir la mobilitat. De moment mirem com la tenim ara mateix a aquesta hora, la mobilitat. Marisa Gil, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia. Predomina la normalitat. Tenim, això sí, els 20 minuts de retard habituals a la línia R14. Recordar també que hi ha talls per obres en diferents línies de la xarxa de mobilitat. A Rodalies, a la R3, hi ha servei alternatiu d'autobusos per les obres que es fan a Montcada Bifurcació. Pel que fa al metro de Barcelona, a la línia 1, el trajecte entre Florida i plaça de Sants es fan autobús. A la línia 4, els combois no paren a l'estació de Verdaguer i a les línies 9 i 10 Nord no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre. Finalment, a Ferrocarrils de la Generalitat hi ha servei alternatiu d'autobusos entre les estacions de Gràcia i Sarrià i també hi ha servei alternatiu per carretera mentre duren les feines de revisió anual del funicular de Vallvidrera.
0: Gràcies, Marisa. I les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Bon dia, doncs encara tranquil·les, només hi ha retencions provocades per obres a la Ronda de Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat perquè hi ha un carril tallat a banda i banda.
0: Gràcies, Marisa. Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara. Adéu.
0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí una horeta, Aitor Arriaga, Ignacio Rigau, Eva Pomares i Afra Blanco, però de moment fem un cop d'ull als diaris. I comencem, com sempre, per les portades i opinions destacades amb el Pau Bertrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui està claríssim. L'eclipsi, clar protagonista de les portades.
8: El dia D titula El Punt i destaca que, si la meteorologia ho permet, es podrà gaudir d'un fenomen que els humans han documentat, com a mínim, des de fa 3.300 anys.
9: A l'interior, el diari mira enrere i recupera les cròniques de l'eclipsi del 1905 que van recollir els dos diaris locals de Girona, el Diari de Girona d'Avisos i Notícies i La Lucha.
8: El periòdico també posa el focus en la meteorologia, titula Pendents del cel, i La Vanguardia, per la seva banda, assegura que l'eclipsi posarà avui a prova la mobilitat per autopistes i carreteres.
9: A les pàgines interiors, l'escriptor Sergi Pàmies compara la brevetat de l'eclipsi d'avui, un minut i mig, amb altres espectacles breus, com la final dels 100 metres llisos, i conclou amb una petició. Tant de bo el moment de màxima foscor d'avui justifiqui les il·lusions i les energies invertides en els preparatius de l'eclipsi.
8: El terratrèmol de Colòmbia també es present a les portades. El País relata el rescat dels supervivents. Explica que s'han desplegat bombers, militars i veïns per trobar persones vives en un sisme que ja ha provocat 220 morts.
9: L'Ara dedica a Colòmbia l'editorial. Diu que la tragèdia ha sigut en el pitjor escenari possible. Un govern nou que acaba d'assumir el poder i que no estava preparat per la gestió d'una catàstrofe humanitària.
8: L'ABC, d'altra banda, es fixa en la crisi migratòria de Ceuta i tracta el retorn dels menors com un pols del Marroc a Espanya. Les autores de l'editorial creuen que el govern marroquí és hipòcrita per dir que no abandonaran els menors.
9: I acabem amb La Vanguardia, que també dedica la portada a la IA i la crisi geopolítica, les quals apunta com a responsables de disparar l'atur juvenil al món. Segons les dades, els joves sense feina d'entre 15 i 24 anys superen el 12% i la taxa dels que ni estudien ni treballen el 20%. Afegeix que el 6% dels llocs de treball ocupats per joves tenen un risc alt de ser substituïts per intel·ligència artificial.
0: 2:07 d'avui, continuem amb el repàs als diaris. Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
10: Bon dia.
0: Un carrer de Barcelona dedicat a una persona que no existeix.
10: Si busqueu per internet qui va ser Guillem de Llúria, que dona nom a un carrer del Poble Nou, no trobareu res. O sigui, trobareu el carrer, però cap informació sobre qui va ser ni quins mèrits va fer perquè li dediquessin. El carrer s'havia dit Roger de Llúria quan formava part de l'antic municipi de Sant Martí de Provençals. I en el moment de la fusió, com que ja hi havia un carrer amb aquest nom al barri de l'Eixample, algú va tirar pel dret i es va limitar a canviar Roger per Guillem. Ara, però, el pobre Guillem es quedarà sense carrer perquè el juliol es va provar que es passi a dir carrer de Manolo Huguer, escultor, pintor i dissenyador de joies català. Ho llegim al Nació Digital.
0: Que aquest sí que existeix, no?, en principi.
10: Sí.
0: Nedar com una sirena, esport oficial.
10: Segons els seus practicants, el mermaiding o sirenisme és molt més que posar-se una disfressa, ja que combina natació clàssica, natació sincronitzada i tècniques d'apnea, tot amanit amb la fascinació per l'univers de fantasia de les sirenes. És un esport oficial des del 2019 a la Xina i als Estats Units, però Espanya encara es considera una activitat lúdica. L'Associació Sirènida de Madrid, que és la primera acadèmia oficial de mermaiding certificada a l'Estat, ha fet aquest estiu a Madrid la segona convenció nacional de sirenes i tritons d'Espanya. La peça fonamental d'aquesta pràctica és la monoaleta en forma de cua de sirena que permet fer el moviment de dofí, i tot i que pot ser de teixit sintètic, elàstic, neoprè o silicona, i pot costar de 30 a 2.000 euros. Ho explica l'ABC.
0: I la intel·ligència artificial, que continua prenent-se llibertat.
10: A Austràlia han detectat el primer ciberatac autònom. L'ha fet un assistent d'intel·ligència artificial a qui l'humà, que es creia el seu amo, li va demanar que li fes una reserva en línia per una classe al lloc web del seu gimnàs. La IA va trobar una manera de reservar la classe de pilates amb molta més antelació del que permet matí al gimnàs, gràcies a una vulnerabilitat que va descobrir el programari de reserves. I no només això, sinó que va expulsar de la llista d'espera de clients a alguns que anaven a davant d'ell, cosa que no se li havia dit que fes. Quan li van demanar que desfés l'acció, la IA va respondre: males notícies, no els puc tornar a afegir. Ho llegim a la web de l'Australian Broadcasting Corporation, que és el servei de radiodifusió pública d'Austràlia.
0: I a aquesta hora, 2:08, us explicant també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
11: La premsa colombiana continua molt pendent del terratrèmol. Al Tiempo es fan ressò de la declaració d'emergència econòmica i social al país i publiquen les primeres imatges aèries del desastre en zones com Pereira i Cali, que són les més castigades. Al Diario de l'Otun, a la regió de Pereira, aconsellen comunicar-se a través de SMS perquè la cobertura és molt dèbil, i segons expliquen, el 77% de les estacions de telefonia mòbil continuen afectades. En la premsa francesa, portuguesa es fan ressò de l'eclipsi. A Le Figaro és portada, tot i que el país només serà parcial, d'entre el 90 al 95%, i recorden que el País Basc francès és on es podrà veure millor. Mentre que a Le Monde titulen l'eclipsi total del sol d'Espanya, té tot el país en suspens i recorden doncs, la gran afluència que s'esperen a les carreteres. Acabem amb un dels temes fet públic en les últimes hores, que és l'escapada en un carretó de menjar de Donald Trump en un vol militar secret des de Turquia. És portada, de fet, en molts diaris i el New York Times recorden que, tot i que el president dels Estats Units no va acabar volant amb l'avió presidencial, l'Air Force One sí que es va acabar en l'Iran, ple de personal de la Casa Blanca i de periodistes que van servir, diu el diari, com a esquers. A Le Monde també fan una anàlisi sobre aquest tema, asseguren que el pla d'evacuació de Trump és símptoma, diuen, d'un dispositiu de seguretat marcat pel nerviosisme i la improvisació.
12: I pel que fa a la premsa econòmica, a On Economia llegim que Catalunya és líder en construcció, però no en inversió. 5.167 obres i 6.800 milions. El sector de la construcció a Espanya confirma una frenada pressupostària amb una caiguda del 36% en dos anys. I Expansión expliquen que el mercat petrolier s'està tornant a escalfar amb la segona fase de la guerra a l'Iran. De fet, el petroli acumula una pujada de prop del 12% des de la setmana passada, sumant 6 jornades consecutives a l'alça, i els experts temen que pugui escalar fins a assolir pics al voltant dels $140 per barril. És a dir, uns nivells que només es van registrar a mitjans del 2008 i per un motiu molt similar, la por a un conflicte bèl·lic amb l'Iran que, en aquell cas, no es va acabar materialitzant.
0: Quatre minuts i tres quarts, anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, molt bon dia.
13: Bon dia.

0: empates amb un altre.
1: Al Barça no li fa mal veure Ferran amb un altre. Principi d'acord entre els blaugranes i el PSG pel davanter, segons el diari Esport, 50 milions d'euros més 5 en variables. Una sortida amb la qual guanyen tots, segons escriu Lluís Miguel Sanz al mateix diari. El Barça ara necessita solucions per trobar gols després que marxin Lewandowski i Ferran. El periòdico fa un recompte de l'impacte que han tingut tots dos golejadors. 40 dianes entre tots dos en la darrera temporada. Problema pendent de solucionar per a Deco. I qui demanarà solucions i no problemes és Julián, que avui s'ha de mirar, s'ha de trobar amb Simeone. Al Mundo Deportivo, Fernando Polo assenyala Gilmarín. Escriu que el màxim accionista de l'Atlètic de Madrid ha de decidir si fer caixa amb un crac descontent o perdre'l perquè no l'acusin de cedir contra un rival directe. Un problema avui per les jugadores del Barça, jugar un partit mentre hi ha l'eclipsi. A les 7 s'enfronten al Montpellier. La solució, repartir 1.500 ulleres homologades entre el públic. I per aquí, de sobte, tot són risses, com diuen els figaflauers, és Luca Huck. El nedador s'ha classificat per a la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació amb rècord d'Espanya i només per darrere del seu ídol, el 4 cops campió del món, David Popovici.
2: I rematem el repàs a la premsa amb la premsa del cor, amb el Carlos San Andrés. Carlos, bon dia.
3: Bon dia. Doncs sembla que l'eclipsi està afectant els VIPs i que estan actuant com no els havíem vist mai. Els primers són Cristiano Ronaldo i Georgina, que després de publicar la seva vida en directe i al vespre, van i es casen en secret. Només ha calgut una foto discreta a les xarxes confirmant el matrimoni per fer embogir les redaccions roses. 10 anys de relació, un casament sorpresa i una exclusiva en marxa. Caldrà esperar les revistes de la setmana que ve o la nova temporada del reality de Georgina per tenir-ne tots els detalls. Qui també està irreconeixible és Lamine Yamal. Mentre Ronaldo es casava, el de Rocafonda celebrava l'aniversari i ho feia, atenció, de forma discreta. Després del despropòsit de l'any passat, de moment, cap dels 100 convidats ha compartit res compromès a les xarxes. Ni Bad Guial, que va actuar, ni el grup Frontera, ni els companys del Barça. El que sí s'ha filtrat ha sigut la finca escollida per la macrofesta. És el Mas de Sant Lleí, a Vilanova del Vallès, una masia del segle XII, amb heliport, piscina i tota mena de luxe, això sí, silenciós. Lamine deu haver posat seny. Estem en una nova era Yamal. Davant d'aquests fenòmens estranys, només demano que no ens deixin de donar titulars.
4: Catalunya Ràdio. Ui, quin fred que m'ha agafat.
5: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
4: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: A la meva esquerra.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
12: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
11: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Vinga, els aniversaris. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
15: Molt bon dia.
2: Qui fa anys avui?
15: Va, comencem amb un músic.

0: Ple.
1: Home, Arnold Fer de ser granadet, ja. 78.
0: Ui, gairebé 77.
1: Mira.
0: Mira, seguim ara amb la model i actriu britànica Cara Delevingne.
1: Cara Delevingne deu fer 41.
2: Uau, sí? No.
1: No, eh?
0: Baixa, baixa.
1: Baixo. 34.
0: Clavadíssim, sí, 34. I acabem amb l'expresident francès François Hollande.
1: François Hollande, 70... Hollande, 74.
0: 72.
1: 72, François Hollande. Per bueno, molts anys. El Santoral.
0: Avui és Sant Anicet, Sant Eusebi, també Sant Herculà, Santa Hilària, Santa Joana, Sant Julià i Santa Juliana.
1: Moment per la recomanació literària que fem cada matí des del matí de Catalunya Ràdio i que la fem, a més, des d'una llibreria.
3: Soc la Berta Rossell, llibretera de la llibreria Les Voltes, a Girona, i aquest estiu us vull recomanar Vent de grop, d'Aurora Bertrana. És una novel·la lluminosa i plena d'aire de mar, però també amb una mirada molt fina sobre les passions, els desitjos i les tensions que s'amaguen sota una aparent calma estiuenca. Bertrana té aquesta capacitat de fer-nos entrar en un paisatge i alhora en tot allò que es mou per dins dels personatges. La recomanaria a qui tingui ganes d'una lectura estiuenca, però amb cos literari, i també a tots aquells lectors que vulguin redescobrir els clàssics catalans des d'una veu moderna, viva i molt suggerent.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Palomes Negres.
4: És la sèrie amb què Keira Knightley fa el salt a la televisió. Interpreta la dona d'un polític del govern britànic d'alt nivell, una mare perfecta, una anfitriona perfecta i molt discreta. La discreció té un motiu de pes, és una espia al servei d'una misteriosa organització. Una sèrie farcida de conspiracions, intriga, acció, assassinats amb molta sang i un sentit de l'humor molt fi. Té 8 capítols i la trobareu a Netflix.
1: Ara mateix passen 2 minuts de 7:45 i aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho.
7: Amb l'anada és programar-se, és planificar. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
8: Que gaudeixin de l'eclipsi, però que no facin foc, que s'informin, sobretot, que s'informin.
9: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso.
10: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja hi veus.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bertrolí. Supervivents.
11: Que sobreviuen, que romanen vius després de la mort d'altres, després d'un fet qualsevol. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre de les 240 persones. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar.
1: Retornar.
11: Restituir. Anar de vers al lloc del qual s'havia partit. El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant de la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'l retornarà immediatament.
1: Dispositiu.
11: Conjunt de mitjans organitzats que es posen en funcionament per a una finalitat determinada. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes i que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitant tant com sigui possible l'autopista P7.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. Entre 2.000 i 2.500.
12: Són les maletes que s'han quedat sense embarcar en ple pic de les vacances d'estiu a l'aeroport del Prat, una setmana després que comencés la vaga del personal de terra de Ground Force. En aquest període de temps s'han hagut de cancel·lar fins a 150 vols i cada dia més una vintena d'avions s'enlairen amb retards d'una hora i mitja. La vaga es manté indefinida perquè, segons la CGT, l'empresa no ha començat encara cap negociació amb els treballadors.
1: 31.
12: És un percentatge, el 31%. El percentatge de joves d'entre 18 i 30 anys que es poden permetre viure de manera independent i sense ajuda familiar actualment a l'estat espanyol, segons un informe de Comissions Obreres. Des de l'any 2016, aquesta xifra ha passat del 41% al 31%, o sigui, 10 punts menys. Espanya s'ha convertit en el país europeu on més ha caigut la taxa d'emancipació, que als principals països europeus s'ha mantingut estable al voltant del 50%. L'informe també diu que el percentatge de joves que viuen amb els seus pares o en reben diners ha augmentat del 58,9% el 68,7% en 10 anys.
1: 24.600.
12: Són els milions d'aparells de sabates que es van fabricar a tot el món l'any passat, un màxim històric que supera en un 1,7% les xifres de l'any 2018. Això sí, més de la meitat es fan a la Xina, a la qual se sumen com a països emergents l'Índia i el Vietnam. A l'estat espanyol, per contra, la producció de sabates ha caigut un 40% en aquests 7 anys. Ha passat de 100 milions d'aparells del 2018 a 60 milions al 2025.
1: I les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera hi veiem... A la primera, ara. Hi veiem un camp, és de nit, tres persones amb telescopis i càmeres miren al cel, que la fotografia es veu ben gris.
2: Són els primers aficionats dels eclipsis que ja estan agafant lloc. El pronòstic de núvols en algunes zones amenaça els plans de molts curiosos i pot complicar la mobilitat per als menys previsors. Des de trànsit es recomana limitar els desplaçaments, evitar el transport privat i planificar el viatge amb temps. Es preveu que la Passet sigui la via més congestionada per aquest fenomen astronòmic i social.
1: A la segona imatge veiem una patrulla de l'Urbana a Barcelona, al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, van mirant a banda i banda.
2: És una de les zones de Barcelona on durant els pròxims mesos s'instal·laran càmeres de videovigilància. L'Ajuntament de la ciutat preveu posar-ne 99 de noves i ampliar la xarxa amb 660 terminals. El projecte també preveu altres àrees de la ciutat com el Passeig del Born, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica.
1: I la tercera imatge, un contenidor metàl·lic, hi veiem. Un lateral es pot llegir D.O. Anso. És el nom d'una empresa internacional de catering. El contenidor és a punt d'entrar a la bodega de l'Air Force One.
2: És el moment exacte en el qual el president dels Estats Units embarca en el seu avió després d'abandonar la cimera de l'OTAN a Turquia. Segons els serveis d'intel·ligència nord-americans, Donald Trump es va haver d'amagar en un contenidor de menjar i s'ha evacuat després de l'amenaça d'un possible atemptat. Segons publica avui el New York Times, bona part del personal de la Casa Blanca no tenia cap constància d'aquesta curiosa operació que va ser organitzada en col·laboració amb el Pentàgon.
1: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8 del matí.
5: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
15: Hola a tothom.
14: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
16: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
17: Consulta la informació a gencat.cat/dispositiu eclipsi.

0: Petroli. Ja s'acosta el primer eclipsi solar total que es veurà a Catalunya des de fa més d'un segle.
1: Es podrà veure el 100% en una franja que va des del Segrià a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana...
2: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això. No es pot mirar directament al sol. I normalment no anem mirant al sol. Però com que hi ha un eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle.
0: Important, Trànsit tancarà les sortides de l'AP7 Sud si hi ha risc de col·lapse.
3: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera.
4: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ho explicava ahir al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I un aspecte més, avui hi haurà 92 municipis en risc d'incendi forestal molt alt.
1: Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta o el Segrià.
0: Tot això amb una programació especial que ha preparat Catalunya Ràdio per seguir l'eclipsi.
4: El seguiment en directe, amb connexions en diversos punts del país, anirà a càrrec de Francesc Garriga, amb un especial a partir de les 6 des del Port de Tarragona, on es preveu que s'apleguin fins a 20.000 persones. Garriga estarà acompanyat, entre d'altres, del meteoròleg Eloi Cordomí i la doctora en Ciències Planetàries Marina Martínez. Durant tot el dia, però, 3CAT farà una cobertura especial de l'eclipsi.
0: I avui també seguim aquesta crisi de Ceuta, que continua ara ja més política que mai, sobretot després d'aquestes declaracions del ministre d'Exteriors.
5: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Que van a ser devueltos.
1: Tot això mentre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions.
0: I a Colòmbia, la zona afectada pel terratrèmol, els equips de rescat continuen buscant supervivents.
6: Ara necessitem més linternes i gafes, perquè no notem meter-nos hasta allà per el puerto que no entra el sol.
4: Les autoritats regionals dels departaments més afectats pel sisme calculen que el nombre de morts s'acosta als 250.
7: Bon dia, doncs hem començat el dia de l'eclipsi amb una situació meteorològica de molta estabilitat, sense núvols i amb unes temperatures que fins i tot han baixat una miqueta. Tot i així es nota poc i sobretot a la costa, amb aquest ambient canicular de plena aixafogó, de valors tòrrids que no baixen dels 25 graus i avui esperem que les temperatures fins i tot pugin un pèl més, amb molts valors per sobre dels 35 i amb temperatures que oscil·laran cap al Pla de Lleida entre els 38 a gairebé 40. Amb una situació meteorològica òptima, molt més òptima que en dies enrere per veure l'eclipsi, només al nord del país, Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i també nord de Girona, és on els núvols podran fer una mica de guitza de les nuvolades d'aquesta tarda, que s'esperen, menys que en dies enrere, però n'hi hauran, amb alguns petits ruixats. I a la resta del territori, doncs, una situació de cel més asserenat, d'algun núvol molt puntual, algun núvol prim dispers, algun núvol baix costaner, fenòmens molt localitzats. En general, doncs, sembla que cap al sud del país el cel doncs, acompanyarà força per veure aquest fenomen i amb un ambient de plena canícula.
0: I actualitzem el panorama del trànsit ara mateix. Mariluz, com ho tenim això? Bon dia.
8: Bon dia, doncs encara tranquil amb algunes retencions puntuals. A l'AP7 a Fogars de la Selva en direcció Girona. Aquí sembla que hi ha alguna incidència. A l'autovia 2 a Caldes de Malavella en sentit nord on es fan obres. La C65 a Llambilles cap a Girona. I també per obres a Barcelona la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat. I compte si entreu a Barcelona per l'avinguda Diagonal des de l'autopista perquè no funcionen els semàfors en direcció Francesc Macià.
0: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Marisa Gil, bon dia.
9: Bon dia. Des de Rodalies Catalunya informen que a causa d'una incidència tècnica els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per verificar la destinació i la informació del servei. D'altra banda, recordar que des d'ahir i fins al proper 23 d'agost a la línia Barcelona-Vallès del Ferrocarrils de la Generalitat hi ha servei substitutori d'autobusos entre les estacions de Gràcia i Sarrià amb motiu de les obres de millora que s'estan fent i que també queden afectats els horaris dels trens entre Plaça Catalunya i Gràcia.
0: I com sempre a aquesta hora dediquem una cançó a algú que ens heu dit vosaltres, que ens heu enviat amb una nota de veu al 636-360609, 636-360609, és el que ha fet en Barancy.
10: Per tu, Maria Teresa, i per tot el que hem passat i estem passant junts, perquè sabem que després de la foscor, després de l'eclipsi, ve la llum. Sempre tenim la llum, per molts anys, Maria Teresa.

0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Complicacions localitzades. A l'AP7 hi ha retencions de 2 quilòmetres entre Sant Celoni i Hostalric en direcció Girona. Hi ha dos carrils tallats perquè hi han caigut arbres. També complicacions a la mateixa AP7 a l'altura de Tarragona, en sentit nord, en direcció Barcelona, on reparen danys a la calçada. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt, aturats entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres.
0: Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total, un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar el 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Els experts demanen prudència i fer servir en tot moment ulleres homologades per contemplar aquest espectacle astronòmic. El Servei Català de Trànsit ha establert un dispositiu especial amb 700 agents davant la previsió d'un augment notable de la circulació a les vies que connecten amb aquestes zones on es podrà veure més bé l'eclipsi, especialment l'AP7, i tant a l'anada com a la tornada. Es demana sortir amb antelació i sobretot no aturar-se al voral per mirar aquest eclipsi. I els agents rurals destinaran 150 efectius a un dispositiu especial de vigilància, en aquest cas, per minimitzar el risc d'incendis forestals. Tot i que s'ha tancat l'accés motoritzat a parcs i altres espais naturals, s'espera que un gran nombre de persones vulgui veure el fenomen des d'indrets on el risc d'incendi és molt alt. Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia entre la runa dels edificis que van caure. Les autoritats regionals dels departaments més afectats pel sisme calculen que el nombre de morts s'acosta als 250. Continuen actius els incendis forestals a Andalusia i l'Aragó. El de niebla a Huelva ha cremat 25.000 hectàrees i encara l'han de perimetrar. El foc de les penyes de Riglos a Osca ha calcinat 4.200 hectàrees. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. El ministre s'excusa argumentant que ja ha sol·licitat comparèixer al Congrés. L'executiu, mentrestant, es prepara davant d'una possible nova entrada d'immigrants dissabte i adverteix que els que ho intentin seran retornats immediatament. La calor i la sequera d'aquest estiu han deixat països com França o la Gran Bretanya al límit. A França, 62 milions de persones, el 94% de la població, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. I la Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i 27 milions de ciutadans ja pateixen també restriccions d'aigua. En cultura, arrenca a Besalú el Festival Nits de Circ. El certamen inclou l'actuació de la companyia de Flying Caballero, guanyadors del primer premi al Festival de Circ de Monte Carlo. A més de l'escenari de la Garrotxa, Nits de Circ també farà parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any, com a novetat, també a Palamós, al Baix Empordà.
2: Esports. Ferran Torres té permís del Barça per incorporar-se als entrenaments de l'equip avui per mirar de tancar el seu traspàs al PSG. Cobercí, Olmo, Lamine Yamal i Pedri s'incorporen avui al Barça i Bardaggi haurà de passar pel quiròfan. A Barça femení disputa avui el primer amistós de pretemporada contra Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre. És a les 7 en directe per Esport 3. I a l'europeu de natació de París, Luca Huck disputarà avui la final dels 100 metres lliures amb el segon millor temps de les semifinals.
0: I ens queda el temps. Sol i calor intensa amb xafogó a la costa i temperatures per sobre dels 35 graus a l'interior i pròximes als 40 a ponent. Fins a migdia s'esperen pocs núvols. A la tarda tornaran a aparèixer algunes nuvolades al nord del país amb algun petit ruixat i la resta sereu amb algun núvol puntual. Per tant, la visibilitat de l'eclipsi serà bona en general al sud del país i a ponent.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Avui és dimecres, 12 d'agost, i aquesta hora us acompanya Àngels López Domena. Comencem. Tot a punt per a l'eclipsi total que viurà Catalunya aquest vespre, gairebé coincidint amb la posta de sol. Avui estarem davant d'un fenomen únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Això, evidentment, ha generat molta expectació arreu del territori, sobretot als punts on es veurà excepcionalment bé, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i bona part de la plana de Lleida. A Tarragona, ahir al vespre, es va activar el compte enrere oficial 24 hores abans de l'esdeveniment astronòmic, un acte oficial encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que es va fer al Parc de l'Amfiteatre Romà. Tarragona, Ricard Buigas.
4: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, van ser els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Illa va demanar seny i que tothom utilitzi les ulleres.
5: No es pot mirar directament el sol i normalment no anem mirant el sol. Com que hi ha una eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
4: Aquí, el punt neuràlgic de l'eclipsi estarà situat a la Marina del Port, en un espai amb capacitat per a 20.000 persones, on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb les telebosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el coordinador d'activitats, Xavier Moli.
6: Començant pel principi, què és un eclipsi i per què passa?
7: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra, dona la casualitat de que la Lluna, en alguns jocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
6: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
7: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
6: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
7: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
6: I repassem l'horari.
7: Pel 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
6: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'un minut i mig.
0: I una de les preocupacions vinculades a aquest eclipsi és el trànsit. Hi haurà un dispositiu especial davant de l'increment previsible de circulació cap al sud i l'oest del país. Hi ha una via en el punt de mira, que és l'autopista AP7. El Servei Català de Trànsit adverteix que hi pot haver problemes tant a l'anada com a la tornada. El seu director, Ramon Lamiel, aconsella sortir amb antelació i, sobretot, no aturar-se al voral si l'eclipsi ens enxampa en ruta.
8: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
0: Pel que fa a l'AP7, des del trànsit recomanen evitar-la a la mesura que sigui possible. En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'autovia A7 com a alternativa i deixar l'AP7 per als vehicles que es dirigeixin cap al Delta. Els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km/h i pel carril dret. En total es desplegaran 700 agents dels Mossos en aquest dispositiu especial. També Renfe ha programat un tren especial per garantir la tornada després de l'eclipsi. Sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà en totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc i on es venen bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors procedents del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I prop d'un centenar de municipis catalans tenen avui un risc molt alt d'incendi forestal. Alguns, de fet, estan situats en comarques com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià, on s'espera una gran afluència de visitants per veure aquest eclipsi. Per minimitzar el risc d'incendi, ja s'ha prohibit l'accés motoritzat als parcs naturals dels ports i de la Serra de Montsant, i molts municipis on l'eclipsi serà total ja han restringit l'accés a espais naturals dels seus termes. A més, els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que faran controls en camins i carreteres i en zones d'acampada per evitar eventuals conductes de risc. Andreu Montblanc, sotsinspector del cos, explica com advertiran a les persones que no s'estiguin als espais habilitats per veure aquest eclipsi.
9: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoes, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Deixem ara l'eclipsi i en tornarem a parlar a partir de 9:15 des d'altres punts de vista. Ara centrem-nos en el terratrèmol a Colòmbia. Els equips de rescat busquen dia i nit possibles supervivents d'aquest terratrèmol entre la runa, encara dels edificis que es van ensorrar. Les feines es fan amb totes les precaucions per mirar de salvar les persones que dilluns a la tarda van quedar sepultades pel que havia estat casa seva. La xifra de víctimes s'acosta als 250 morts, segons el balanç que fan les autoritats de les regions més afectades per aquest sisme. Enviat especial a Manizales Manizales, a Colòmbia. Joan Biosca.
10: Els veïns de Manizales encara no s'han tret l'ensurt de sobre i mirar façanes i edificis s'ha convertit en un tour de l'horror. Aquesta localitat de l'eix cafeter colombià no s'ha endut la pitjor part, com Pereira i Cali. 5 morts i un centenar de ferits, però cada víctima mortal és un drama familiar. La por a les rèpliques manté angoixats els veïns de Manizales.
11: Nunca había vivido una cosa es... Gracias a Dios, pues no me pasó nada, ni la casa tampoco hubo, pues... problemas de caída ni nada, gracias a Dios.
12: ¿Pero el susto todavía lo tienen?
11: Uy, no, es que pasó eso y uno caminaba, era como si todavía se estaba moviendo, queda uno con esa sensación.
13: Pues bastante mal, íbamos subiendo por la calle 25 en la pendiente, en el carro con mi hija, cuando empezó tremendamente.
10: Manizales està a 50 quilòmetres de Pereira, on els equips de rescat busquen a contrarrellotge supervivents, una ciutat on, de moment, han mort més de 70 persones pel sisme.
0: Gairebé 48 hores després d'aquest terratrèmol continua sense haver-hi constància de víctimes catalanes o espanyoles. El Ministeri d'Exteriors espanyol només està pendent de contactar amb 164 ciutadans, de qui per ara no en té notícies. I la colònia catalana, prop de 8.000 persones, també sembla que ha esquivat els efectes del sisme. Jaume Duc és el conseller d'Acció Exterior.
14: D'alguna manera ens facin saber que estan bé, és important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola, per tant no hi ha cap català en aquest moment.
0: L'ajuda internacional ja ha començat a mobilitzar-se. Els Estats Units han aprovat una partida de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Venezuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, també ha enviat a Colòmbia equips de rescat especialitzats. 4 minuts i arribarem a un quart de nou. Continuen actius els incendis a Andalusia i l'Aragó. L'incendi de Niebla a Huelva encara manté 7 fronts actius i ja ha cremat 25.000 hectàrees. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat el podran perimetrar perquè no creixi més.
15: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo.
0: També continua actiu el foc de les Penyes de Riglos a Osca. L'objectiu dels bombers en aquest cas també és tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. De moment ha cremat 4.200 hectàrees. Ara anem cap a Madrid, parlem de política. La crisi de Ceuta passa avui pel Senat, on el Partit Popular es quedarà sol esperant el ministre de l'Interior. Marlaska no s'hi presentarà a donar explicacions per la tragèdia, mentre que els populars amenacen de portar-lo als tribunals i citen la ministra de Defensa per dimarts que ve. Paula Brujats.
16: Però ni Margarita Robles ni la Moncloa confirmen la cita. El PP assegura que la ministra els ha dit que hi anirà i, si ho fa, es desmarcarà de l'estratègia del govern espanyol, que passa per plantar el PP al Senat i donar les primeres explicacions al Congrés a final de mes. Amb la crisi lluny de resoldre's, la Moncloa intenta frenar una altra entrada massiva a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, llença aquest dur missatge als que s'ho pensen.
17: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que van a ser devueltos.
16: Álvarez endureix el discurs i promet contundència mentre accelera les negociacions amb el Marroc per retornar tots els migrants que continuen a Ceuta, adults i menors.
0: I atenció a les paraules d'un diputat de Vox.
18: Uno a uno, pap, pap, pap. Y llevarlos de vuelta donde han venido. Cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: Sense embuts, sense filtres i sense cap mena de mesura. José María Figaredo reclamava fa uns dies acabar d'aquesta manera amb els migrants que encara continuen a Ceuta. Ara la justícia l'investigarà. El govern espanyol ha demanat a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox per Astúries. El Ministeri d'Igualtat considera que declaracions com aquesta poden ser constitutives d'un delicte d'odi. Abans que la Moncloa mogués fitxa, la Fiscalia ja tenia sobre la taula dues denúncies més contra Figaredo. Encara parlant d'aquesta crisi a Ceuta, Europa no vol que repeteixi un episodi d'aquestes característiques. Ja ha posat en marxa mecanismes de vigilància per monitoritzar les crides que es facin per les xarxes socials marroquines a una altra entrada massiva. Des de fa dies circulen missatges pels mòbils i xarxes socials del Marroc que convoquen a un segon intent dissabte 15 d'agost. Per això la Comissió Europea ha arribat a un acord amb algunes de les principals xarxes socials per vigilar i controlar el contingut que vagi en aquesta línia. L'acord s'ha tancat amb la xarxa xinesa TikTok, TikTok i en Meta, la casa mare de Facebook i Instagram. Un dels detonants de l'entrada massiva de finals de juliol va ser precisament la difusió de vídeos per les xarxes marroquines que asseguraven de manera imprecisa i inexacta que una sentència del Tribunal Suprem espanyol prohibia la devolució en calent dels migrants que arribessin nedant a territori espanyol. En punt, un quart de nou, connexió amb el nostre equip viari. Avui tocarà estar molt pendents del trànsit, tota aquesta mobilitat derivada de l'eclipsi de sol. Ara és molt d'hora, però sapiguem com ho tenim. Mariluz García, molt bon dia.
19: Hola, bon dia. Sí, encara només amb retencions localitzades. A l'AP7, entre Sant Celoni i Hostalric, en direcció a Girona, hi ha uns 2,5 quilòmetres de cua, i això passa perquè han caigut arbres a la calçada, segons informen des del Servei Català de Trànsit, i això obliga a tallar-hi dos carrils a la circulació. Queda un carril obert. També un carril tallat a Tarragona, a la mateixa autopista AP7, en direcció a Barcelona, on reparen danys a la via. Aquí pràcticament no provoca retencions, només hi ha trànsit intens en aquesta zona. A l'autovia A2 veiem lentitud a Caldes de Malavella, en sentit nord. En aquesta zona també es fan obres i també per treballs a la calçada, la ronda a dalt, amb retencions habituals aquest mes d'agost entre Horta i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, perquè recordem que s'hi fan les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda. I compte si entreu a Barcelona per l'avinguda Diagonal des de l'autopista, perquè no funcionen els semàfors en direcció Francesc Macià. El transport públic sense noves incidències, però recordem també per obres les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat, les de Terrassa i Sabadell, es mantenen tallades entre Sarrià i Gràcia. Hi ha autobusos alternatius en aquest tram. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
3: El temps.
0: Jofre Genué.
20: Avui dimecres, dia de l'eclipsi. Situació meteorològica que comença amb cel serè pràcticament arreu i amb temperatures un palet més baixes degut a la presència d'aquest cel ben asserenat, però bé, no ha baixat tampoc molt el termòmetre, 1 o 2 graus, o molt estirar, i continua l'ambient xafós, aquestes nits incòmodes, amb aquests valors de temperatura que no baixen dels 25 graus a la façana litoral, amb una mínima de gairebé 28, novament, al barri del Raval de Barcelona, com a valors més alts, i a l'interior, temperatures en general poc per sota dels 20 graus, valors els més baixos del Pirineu, entre aquests 13 a 14 graus. Bé, el cel serà mantindrà al llarg del matí. A la tarda, ja acostant-nos a l'hora de l'eclipsi, haurem de tenir en compte que al nord del territori creixeran nuvolades no tan extenses i importants com les d'aquests darrers dies. Pot haver algun petit ruixat dispers, però els núvols poden fer la guitza. Evidentment, cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona i també nord de Girona és on s'espera la zona menys favorable per poder veure l'eclipsi, per la presència d'aquesta nuvolositat, amb algunes escletxes, però mantenint el cel variable o mig ennuvolat. I a la resta del territori sí que sembla que hi haurà unes condicions molt més òptimes. Sí que pot haver hi algun núvol prim dispers o algun núvol baix puntual a la costa, però serien fenòmens ja molt locals. Per tant, sembla que cap al centre i sud del país el cel acompanyarà força, i això sí, amb un ambient molt calorós. Avui les màximes a tocar dels 40 a Pla de Lleida i en general a l'interior per sobre dels 35.
3: Resca Info.
21: Perdona, tindries lloc per dos?
22: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
21: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
23: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
26: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
3: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
25: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Passen 4 minuts d'un quart de nou, continuem. Situació dramàtica a bona part dels països de l'Europa occidental per la calor dels últims mesos i per la sequera. A França, 62 milions de persones, el 94% del total d'habitants del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La calor no ha afluixat a França des del mes de maig i les precipitacions han estat molt escasses arreu. El nivell de molts rius és el més crític mai registrat i dos terços dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La majoria de l'hexàgon consumeix aigua d'origen freàtic perquè els grans embassaments es concentren a l'àrea dels Alps. La calor també passa factura a la producció d'energia nuclear. Dilluns, la central més gran de França, a la costa del Mar del Nord, es va haver d'aturar per la irrupció massiva de meduses a les estacions de bombeig d'aigua marina que havien arribat en grans bancs atretes per la temperatura inusualment elevada de l'aigua. Altres centrals s'han hagut de reduir potència perquè el baix cabal dels rius impedeix refrigerar els reactors. El Regne Unit i Alemanya també pateixen les conseqüències d'aquest estiu tan anòmal. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i grans parcs i jardins de Londres i altres ciutats s'han quedat sense ni un bri de gespa. Gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja pateixen directament restriccions d'aigua. A Alemanya, el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin que impedeix el transport fluvial de mercaderies. Les grans barcasses carregades de productes agrícoles, químics o també acer, entre d'altres, no poden navegar per falta de cabal i això obliga les empreses a buscar alternatives amb un important encariment dels costos. Es calcula que per transportar el material que cap en una barcassa es necessiten entre 100 i 150 camions. I els joves espanyols cada vegada tenen més difícil emancipar-se. Segons un estudi de Comissions Obreres, només un 30% dels joves d'entre 18 i 34 anys han pogut fer el pas de viure sense el suport de la família. Fa 10 anys aquest percentatge era superior del 40%. A més, el sindicat alerta que la distància respecte a Europa és cada vegada més gran. La taxa mitjana d'emancipació dels joves europeus és del 50%. Paradoxalment, els joves espanyols tenen més dificultats per viure sols, malgrat que són els més formats de la història. Pau García, secretària Confederal de Joventut de Comissions Obreres.
1: La dificultad no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del seu sou a pagar lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca. I ara cultura. Aquesta nit s'estrena el Festival Nits de Circ a Besalú a la Garrotxa. Aquest certamen ha programat la companyia de Flying Caballero guanyadors del primer premi al prestigiós Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any com a novetat a Palamós, al Baix Empordà, Girona, Laia Claret.
2: Hi ha un total de 15 funcions entre els tres municipis amb gairebé 20.000 butaques, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. La funció tindrà 29 artistes internacionals a la pista, com ara els hongaresos Dua Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o de l'Argentina hi haurà duo som amb acròbates sobre una perxa. L'espectacle està creat per Circus Art Foundation, els mateixos responsables del Festival Internacional de Circ a la Fan d'Or de Girona. El director Genís Matabosc especifica un dels trets diferencials d'aquest festival.
4: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
2: Fins ara la carpa s'instal·lava a Besalú i a Roses. Aquest any, però, el festival afegeix una tercera parada a Palamós.
0: I avui, després de l'eclipsi i en plena nit de Sant Llorenç, també hi haurà molts concerts, entre ells Josep Maria Martí, David Bisbal o el duet Marlena són els que encapçalen una nit de festivals amb propostes dirigides a tots els públics. Ho repassem amb l'Adrià Clotet.
5: El Festival Jordi Savall organitza el concert per un eclipsi, una experiència única que fusionarà música barroca i astronomia. El tiorbista Josep Maria Martí actuarà en un espai secret coincidint amb l'eclipsi solar, en una proposta que vol transformar el fenomen en una vivència sensorial i que ja ha exhaurit totes les entrades.
6: També tu amor i la bellesa que esconde tu alma.
5: David Bisbal s'estrenarà al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Guíxols Arena. Unes hores abans hi actuarà Mariona Escoda, en format acústic amb guitarra i piano, i Ernest Prana hi presentarà el seu primer àlbum en solitari. Leire Martínez i Marlena comparteixen escenari al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Després de 16 anys com a cantant de La Oreja de Van Gogh, Martínez arriba al festival en la seva nova etapa amb un directe íntim, mentre que el duet femení basc tanca la nit amb els seus èxits pop com Red Flags i Amor de Verano. I per acabar, canviem de registre. A Besalú, del 12 al 15 d'agost, se celebren les Nits de Circ, el Festival de Circ Internacional a l'aire lliure, que reuneix figures destacades dels millors circs del món per veure sota les estrelles.
3: Esports.
0: Montse Raya, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. El Barça ha donat permís a Ferran Torres per no entrenar-se avui amb l'equip mentre es tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Torres havia d'incorporar avui al Barça amb els altres mundialistes de la selecció espanyola, que sí que hi aniran, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamin Yamal. Hansi Flick, per tant, ja tindrà tots els jugadors disponibles. Ahir va arribar també el francès Jules Koundé. Des de París, Luis Enrique, el tècnic del PSG, no ha pogut evitar les preguntes sobre Ferran Torres.
8: La segunda no hay lugar. Yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
7: Avui es disputa el primer títol oficial de la temporada futbolística, la Supercopa d'Europa, que enfronta justament el PSG contra l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià lamenta que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
8: Realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores. Han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana. Es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo. Pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
7: Tornem al Barça. Marc Casado i Héctor Fort s'entrenen al marge de l'equip per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casado traspassat. I pel que fa a Roni Bardaggi, passarà pel quiròfan els pròxims dies per resoldre la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. El Barça li buscava una sortida de l'equip a l'extrem suec. El Barça femení juga avui a primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès a les 7 de la tarda. El partit coincideix amb l'hora de l'eclipsi solar i es repartiran 1.500 ulleres homologades a l'estadi Johan Cruyff. Podeu seguir aquest partit en directe per Esport 3. I aquest és l'objectiu que es planteja el tècnic del Barça, Pere Romeu, per al partit contra el Montpellier.
9: Jugar. Això és el que busquem. Que la gent pugui agafar rodatge en el que és el futbol, que la gent pugui fer 45 minuts o inclús alguna més perquè veiem que els estats físics d'algunes jugadores potser són molt òptims i poden fer alguna més de 45 minuts, però la idea d'aquest primer partit contra el Montpellier és jugar, és agafar rodatge, agafar minutatge.
7: I encara en futbol, a Bercelades és el nou entrenador del Cádiz. El català substitueix el basqui Manol Idiáquez a tan sols 4 dies de l'inici de la Lliga de la segona divisió de futbol.
3: Trescat Info.
7: A l'Europeu de Natació de París, avui és el dia de Luca Huck, que disputarà aquest vespre la final dels 100 lliures. El nadador de Sant Pere de Ribes ho fa després d'aconseguir el segon millor temps a les semifinals i batre el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, ha estat més ràpid que Huck.
10: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: Nil Cadavall i Laura Cabanes han acabat sisens a la final del relleu 4% estils mix, també amb rècord d'Espanya. Un fet que destacava Cadavall.
11: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
7: Justament aquest matí, Nil Cadavall serà a les sèries classificatòries de 200 braça. També Ainhoa Campabadal serà a les sèries dels 200 lliures. Isaac Fernández, el 100 papallona. També es disputaran els 4% lliures amb Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquesta tarda la santcugatenca Jael Sakura Bestué disputarà les semifinals de 200 metres. En la jornada d'ahir, l'atleta d'Arenys, Marta Mitjans, es va classificar per a les semifinals dels 800 metres que disputarà demà al migdia.
12: Quan he sortit a pista m'han dit el temps, l'últim temps que passava per temps en aquell moment, i era gairebé la meva marca personal, llavors he dit, bueno, doncs, o per posicions o a córrer molt ràpid. I sabia que la meva eliminatòria podia ser molt ràpida per la gent que corria, i doncs això ha sigut. I he intentat ser pacient fins que ha arribat el moment a la recta final.
7: En handbol, el Granollers comença amb derrota, primer partit de pretemporada contra el segon. Van perdre ahir 31-30. El conjunt valencià acaba de pujar a la Lliga Sobal. Sentim Antonio Rama, tècnic de Granollers.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, repàs el més destacat avui. Catalunya mira cap al cel. A partir de 3:45 del vespre començarà l'eclipsi total del sol, que es podrà veure al 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Feia 121 anys que no es contemplava aquest fenomen únic a casa nostra. Els experts demanen, sobretot, fer servir ulleres homologades per contemplar aquest espectacle astronòmic. Recordar que el Servei Català de Trànsit ha establert un dispositiu especial a les vies que connecten amb les zones on es podrà veure més bé, especialment l'AP7, i tant a l'anada com a la tornada es demana sortir amb antelació. Sobretot també no aturar-se al voral per mirar-lo. També es destinaran 150 efectius per minimitzar el risc d'incendis. A Colòmbia, els equips de rescat busquen contra rellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns entre la runa dels edificis que van caure. Les autoritats regionals dels departaments més afectats per aquest sisme calculen que el nombre de morts s'acosta als 250. I avui al Senat, el ministre Fernando Grande Marlaska plantarà al Partit Popular, que l'ha citat perquè doni explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. El ministre s'excusa argumentant que ja ha sol·licitat compareixer al Congrés. L'executiu, mentrestant, es prepara davant una possible nova entrada d'immigrants dissabte i adverteix que els que ho intentin seran retornats immediatament. Des d'ara i fins les 9, i encara parlant sobre l'eclipsi, analitzarem com aquest fenomen impactarà, per exemple, en la fauna, especialment en les aus, que poden intensificar el cant, interrompre les activitats habituals o mostrar signes de desorientació. Aquest fenomen únic servirà avui també de laboratori natural per a més d'un centenar de científics. Us explicarem que Veneçuela i Israel reprenen les relacions diplomàtiques trencades des del govern d'Hugo Chávez. Han acordat restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà. I també recordarem Jordi Vilabadal, mort ahir als 100 anys, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser, entre d'altres, cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Montse Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens explicaràs?
2: Ferran Torres no s'incorpora avui als entrenaments del Barça amb permís del club per mirar de tancar el seu traspàs al PSG. I avui, primer amistós de pretemporada del Barça femení contra el Montpellier francès a les 7 en directe per Esport 3.
1: Repassem també la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Hi ha una cua de 2 quilòmetres a l'AP7 entre Sant Celoni i Hostalric en direcció Girona perquè han caigut arbres a la calçada. Hi ha un carril tallat a l'autovia 2, l'antitud a Jorba, direcció Lleida per obres, i també per treballs a la calçada, la ronda de dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat.
1: I el temps, sol i calor intensa, amb xafogó a la costa, temperatures per sobre dels 35 graus a l'interior i pròximes als 40 a ponent. Fins a migdia s'esperen pocs núvols, a la tarda tornaran a aparèixer algunes nuvolades al nord del país, amb algun petit ruixat a la resta. Cel sereu amb algun núvol puntual, per tant, la visibilitat de l'eclipsi serà bona en general al sud del país i a ponent. Passen 3 minuts i mig de 9:45, tot a punt per a l'eclipsi total que viurà Catalunya aquest vespre, gairebé coincidint amb la posta de sol. Avui estarem davant d'un fenomen únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys i això, evidentment, ha generat molta expectació arreu del territori, sobretot als punts on s'ha de veure excepcionalment bé, que són el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i bona part de la Plana de Lleida. A Tarragona, ahir al vespre, es va activar el compte enrere oficial 24 hores abans de l'esdeveniment astronòmic. L'acte oficial, encapçalat pel president de la Generalitat, es va fer al Parc de l'Amfiteatre Romà. Tarragona, Ricard Buigas.
4: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, van ser els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Illa va demanar seny i que tothom utilitzi les ulleres.
5: No es pot mirar directament el sol i normalment no anem mirant el sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
4: Aquí el punt neuràlgic de l'eclipsi estarà situat a la Marina del Port, en un espai amb capacitat per a 20.000 persones, on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
1: El Servei Català de Trànsit ha establert un dispositiu especial amb 700 agents dels Mossos davant la previsió d'un augment notable de la circulació a les vies que connecten amb aquestes zones on es podrà veure més bé l'eclipsi. Especialment preocupa la P7 tant a l'anada com a la tornada i per això es demana sortir amb antelació i sobretot no aturar-se al voral per mirar aquest eclipsi. També els agents rurals destinaran 150 efectius a un dispositiu especial de vigilància per minimitzar el risc d'incendis forestals durant aquest eclipsi. Tot i que s'ha tancat l'accés motoritzat a parcs i altres espais naturals, s'espera que un gran nombre de persones vulgui veure aquest fenomen des d'indrets on el risc d'incendi és molt alt. Un eclipsi que també tindrà efectes sobre la fauna, especialment en les aus. La baixada sobtada de llum es pot alterar el comportament d'aquests animals. Poden intensificar el seu cant, poden interrompre les seves activitats habituals o també mostrar signes de desorientació. Aquest esdeveniment únic servirà també de laboratori natural, per tant, per més d'un centenar de científics d'arreu de l'estat espanyol. Tots ells formen part del projecte Ecoclipse, coordinat per la Universitat de Sevilla i el Museu Nacional de les Ciències Naturals del CSIC. Ens ho explica la Maria Costa.
0: Durant uns minuts, les condicions ambientals canviaran de manera sobtada. Baixarà la llum i també la temperatura i els ocells ho poden interpretar com l'arribada de la nit. En parla Hanna Marco, doctora en Ecologia de l'Institut Català d'Ornitologia.
6: Moltes espècies d'ocells començarien a volar fins a les seves zones on passarien la nit. Els esplugabous s'ajunten moltes vegades amb les gralles. Tothom coneixem els estornells que fan aquestes volades, no? Completament sincronitzades i també van a dormir junts. Potser començaran a activar-se i a cantar més fins al punt que es faci completament fosc, que potser completament pararan la seva activitat cantora.
0: Però d'altres mamífers nocturns, com per exemple els ratpenats i els eriçons, notaran potser que la nit se'ls ha fet extremadament curta. Un fenomen únic que servirà als científics per poder observar com influeix el canvi de llum sobtat als animals. El projecte Ecoeclipse té repartit al llarg de l'estat mig miler de punts d'observació amb gravadores passives. Ho explica Irene Mendoza, una de les coordinadores del programa i investigadora de la Universitat de Sevilla.
7: Van estar gravant automàticament durant 5 dies seguidos. 2 dies antes del eclipse, el dia de l'eclipse i 2 dies després. I la idea és entendre com els animals sonoros, principalment les aves i els murciélagos, canvien sus vocalizaciones durant l'eclipse i ver si hi ha algun comportament associat a aquest canvi de luminositat que ocorre durant l'eclipse.
0: S'enregistraran principalment aus, però també d'altres animals en llocs com Terol o la Facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa.
7: Los compañeros de Teruel, de Villarquemado, van a ver cómo cambia el comportamiento de las yeguas. Gente que trabaja con lobos que también va a hacer cosas de ver que, cómo reaccionan. Y luego también hay gente que va a grabar imagen. Zaragoza, que también trabajan en Teruel. Ellos también me contaron que tienen un grupo de gallinas y que les van a poner a las gallinas unos sensores subcutáneos.
0: Punts d'observació coordinats també per més d'un centenar de científics.
1: I aquest interès per l'eclipsi solar també ha arribat als casals d'estiu. 80 esplais de Fundesplai, una de les entitats de referència del sector del lleure educatiu, han incorporat a la programació d'estiu algunes de les activitats educatives i divulgatives que proposa la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació en el marc del programa Eclipsi per a Tothom. A Prat de Llobregat, Sara Canyet, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
8: I aleshores el que passa, i el que passarà, és que la lluna es posarà davant del sol. I aleshores no podrem veure el sol durant un momentet. I què veurem?
9: La lluna.
8: Veurem la lluna, sí.
10: L'objectiu de l'activitat és que els més petits entenguin què és un eclipsi i es facin una idea de què podran veure durant l'eclipsi solar. Els participants tenen entre 3 i 8 anys i la millor manera d'aconseguir amb aquestes edats aquest objectiu és amb una representació teatral. Rafael González és de l'equip de formació ambiental de Fundesplai.
11: La dinàmica era que els nens participessin, sobretot, fent de sol, de lluna i de terra. I amb una lot, sí, fèiem un sol il·luminat i ensenyàvem com la lluna es va apropant al sol i com es veu des del punt de vista de la Terra, que era la resta dels nens que no estaven fent de lluna o de sol.
10: Una activitat que també els ha permès explicar els diferents tipus d'eclipsi.
11: Altres tipus d'eclipsi, com el parcial, per exemple, que també aquest eclipsi total ens mostrarà com és un eclipsi parcial, perquè el procés en el que la lluna va amagant el sol també ens mostra això. I una cosa que és xula, que és l'eclipsi anular, no? Que té la corona, queda, la corona del sol queda visible, que forma un anell.
10: L'Àlex, la Martina i la Bruna són 3 dels participants.
12: Hi ha molts de tipus d'eclipsi solar i lunar. El solar és quan la lluna es posa davant del sol i no veiem el sol i la lluna té com la seva pròpia llum una mica semblant a la del sol.
13: Anirem veient com la lluna tapa el sol. I hi haurà un moment que podem veure un anell de sol o només veurem la lluna.
14: Quant durarà això?
15: 3 minuts.
10: Susagna Escardíbul, que és responsable de programes pedagògics de Fundesplai, explica que han incorporat aquesta activitat als casals d'estiu perquè és un esdeveniment excepcional i volien acostar-ho als infants.
9: realment un fet històric i, per tant, ens semblava que era una oportunitat educativa increïble per apropar no només a l'observació de l'eclipsi, sinó sobretot i molt especialment per apropar el pensament científic als infants, no? la curiositat, el coneixement del món.
10: A banda d'entendre què és l'eclipsi, l'activitat té un segon objectiu i és que els més petits també prenguin consciència que cal fer-ne una observació segura. Per això, part de l'activitat consisteix a fer una capsa de forat d'agulla, una manualitat que els permetrà fer una observació indirecta de l'eclipsi.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 4 minuts i arribarem a 3:15. Altres qüestions. Els equips de rescat busquen dia i nit possibles supervivents del terratrèmol de Colòmbia entre la runa dels edificis que es van ensorrar encara. Les feines es fan amb totes les precaucions per mirar de salvar les persones que dilluns a la tarda van quedar sepultades pel que havia estat casa seva. La xifra de víctimes s'acosta ja als 250 morts, segons el balanç que fan les autoritats de les regions més afectades per aquest sisme. Enviat especial a Manizales, Colòmbia, Joan Biosca.
16: Els veïns de Manizales encara no s'han tret l'ensurt de sobre i mirar façanes i edificis s'ha convertit en un tour de l'horror. Aquesta localitat de l'eix cafeter colombià no s'ha endut la pitjor part, com Pereira i Cali. 5 morts i un centenar de ferits, però cada víctima mortal és un drama familiar. La por a les rèpliques manté angoixats els veïns de Manizales.
17: Nunca había vivido una cosa es... Gracias a Dios, pues no me pasó nada, ni la casa tampoco hubo, pues... problemas de caída ni nada, gracias a Dios.
18: ¿El susto todavía lo tienen?
17: Uy, no, es que pasó eso y uno caminaba, era como si todavía se estaba moviendo, queda uno con esa sensación.
19: Pues bastante mal, íbamos subiendo por la calle 25 en la pendiente, en el carro con mi hija cuando empezó tremendamente.
16: Manizales està a 50 quilòmetres de Pereira, on els equips de rescat busquen a contrarrellotge supervivents, una ciutat on, de moment, han mort més de 70 persones pel sisme.
1: I la crisi de Ceuta passa avui pel Senat, on el Partit Popular es quedarà sol esperant el ministre de l'Interior. Fernando Grande Marlaska no s'hi presentarà a donar explicacions per la tragèdia, mentre que els populars amenacen de portar-lo als tribunals i citen ara la ministra de Defensa per dimarts que ve. Paula Brujats.
20: Però ni Margarita Robles ni la Moncloa confirmen la cita. El PP assegura que la ministra els ha dit que hi anirà i, si ho fa, es desmarcarà de l'estratègia del govern espanyol que passa per plantar el PP al Senat i donar les primeres explicacions al Congrés a final de mes. Amb la crisi lluny de resoldre's, la Moncloa intenta frenar una altra entrada massiva a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, llença aquest dur missatge als que s'ho pensen.
21: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
20: Álvarez endureix el discurs i promet contundència mentre accelera les negociacions amb el Marroc per retornar tots els migrants que continuen a Ceuta, adults i menors.
1: Parlem ara de la guerra a l'Orient Mitjà. Un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat el comandament dels Estats Units. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi d'aquesta guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar i el preu s'ha situat al voltant dels $90 al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. A les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bab el-Mandeb, la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els hutis, transportava material militar. Us ho dèiem en el sumari, Venezuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà, després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després de que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al mes de gener. gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb el país sud-americà. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de la Espriella i l'ha presa enmig de la crisi pel terratrèmol al seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units, una decisió que ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. Passa gairebé un minut de 3:15. Tornem a connectar amb el nostre equip viari. Mariluz García, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Ja s'han pogut reobrir tots els carrils a l'AP7, a l'altura d'Hostalric, en direcció Girona, on han caigut arbres a la calçada. Primer hi havia dos carrils tallats, després un, ara ja tots oberts a la circulació. Encara queda trànsit lent en aquesta zona, al llarg d'uns 2 quilòmetres entre Sant Celoni i Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, però ja tendeix a normalitzar-se. Sí que es manté un carril tallat a la mateixa autopista AP7, a Tarragona, direcció Barcelona, per reparació de danys a la via, i a retencions molt puntuals, aproximadament 0,5 quilòmetre. I a Barcelona també per obres a la Ronda de Dalt hi ha aturades a l'altura de la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, mentre que en sentit Besòs només un petit tram de lentitud a l'altura de Vallcarca. A la resta de la xarxa viària del país, de moment es manté la circulació tranquil·la i el transport públic també sense noves incidències segons els diferents operadors. Més informació al punt de les 9.
15: El temps.
1: Previsió a aquesta hora del Jofre Genuer.
3: Continuem amb aquestes matinades tòrrides, de poc dormir a tota la façana litoral, amb xafor i humitats elevades, tot i que el termòmetre avui ha baixat un palet amb aquest cel més asserenat. Avui, dia de l'eclipsi, esperat eclipsi, doncs sembla que el temps pot acompanyar força. De fet, aquest matí ja el comencem amb cel molt asserenat i esperem que es mantingui en molts indrets del territori, sobretot del centre i sud del país. A la tarda, però, cap al nord, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, nord de Girona. Aquí és la zona més desfavorable per poder veure l'eclipsi, perquè esperem que al llarg de la tarda creixin nuvolades i puguin donar un cel mig ennuvolat o variable amb alguna escletxa, però hi haurà més dificultat en general i, a més, doncs, amb una tarda d'alguns ruixats. Cap al centre i al sud, poca nuvolositat esperem. Sí que pot haver algun núvol prim dispers o algun núvol baix molt local. Serien fenòmens ja molt puntuals. Les condicions en general acompanyaran força i tot plegat sempre amb un ambient molt calorós, de plena canícula. De fet, avui les temperatures màximes pugen un palet, amb molts valors per sobre dels 35 a l'interior, i el Pla de Lleida amb temperatures que podrien arribar a tocar els 40.
15: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Passant 3 minuts de 3:15. Continuem. Us ho destacàvem en el sumari. Ha mort als 100 anys Jordi Vila-Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president del CIEMEN, el Centre Internacional Esquerre per a les Minories Ètniques i Nacionals. Ho va ser entre el 1998 i el 1999. I el 2006 va ser cofundador i president també de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
22: La gran part de la societat té la consciència que som una nació i que som una nació en ple dret.
1: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i la dissidència política catalana.
22: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a Cuixà, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
1: A finals dels anys 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església era irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i més tard l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor també de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i la natura, reflexions d'un agnòstic amb 96 anys. No es preveu cap acte d'acomiad públic. Més qüestions. Gemini, l'assistent d'assistència artificial de Google, ja ha superat els 1.000 milions d'usuaris actius mensuals. L'anunci fet per la mateixa companyia calma els seus inversors, que a les últimes setmanes han vist com els seus rivals, que són OpenAI i Anthropic, havien llançat models més potents, sobretot per generar codis informàtics. L'enduriment de la competència es veu reflectida a les accions de Google, que han caigut un 13% en els últims 3 mesos. I ara ens situem a Hongria. András Baca és el primer president d'aquest país de l'era post-Orban. L'ha elegit al Parlament amb 140 vots a favor i 6 en contra, en una votació marcada pel boicot de les files de Viktor Orban. De fet, ell va ser una víctima de l'exprimer ministre en ser destituït el 2011 com a president del Tribunal Suprem per defensar la independència judicial. En el seu discurs inaugural, Baca ha instat a canviar la trajectòria política.
4: Aquesta nació ha perdut l'equivalent a tota una generació i ha caigut de la seva posició com a model de transició democràtica a la fila dels endarrerits d'Europa. Però una cosa és certa, no podem construir la nova Hongria sobre la venjança.
1: Aquest jurista de 73 anys prendrà possessió del càrrec el dia 18, un càrrec més aviat simbòlic i amb poc poder, però el relleu al capdavant de l'Estat confirma la promesa de fer fora tots els alts càrrecs lleials a Orban del primer ministre Peter Maguiar. S'espera que el mandat de Baca s'allargui només uns 18 mesos fins que s'acabi la reforma constitucional que vol impulsar Maguiar. I Human Rights Watch i 3 organitzacions més de defensa dels drets humans dels Estats Units han presentat una demanda contra l'administració de Donald Trump per la seva campanya de sancions contra el Tribunal Penal Internacional i persones vinculades a aquest organisme. La demanda s'ha presentat en un tribunal de Nova York, segons informen les ONGs, i asseguren que les sancions imposades contra els fundadors del Tribunal de l'AIA són il·legals, constitueixen un atac a la justícia internacional i que s'han aplicat vulnerant les competències de la presidència i diverses esmenes de la Constitució nord-americana. Els Estats Units no reconeixen la jurisdicció del Tribunal de l'AIA per jutjar els seus ciutadans. Donald Trump va signar una ordre l'any passat on considerava una amenaça contra la seguretat dels Estats Units les investigacions del TPI contra el seu exèrcit i l'ordre de detenció contra Benjamin Netanyahu per crims de guerra a Gaza. Des d'aleshores, ha imposat sancions econòmiques i de mobilitat a diversos funcionaris i col·laboradors a les investigacions, com ara la relatora de l'ONU per Palestina, Francesca Albanese. Situem-nos ara a França. La policia d'aquest país ha desarticulat una xarxa que distribuïa droga amb drons en una presó del centre del país. Hi ha 5 detinguts, un dels quals menors. I a 3 d'ells els van enxampar infraganti. En 2 mesos van fer 1.800 entregues, sempre de nit, quan els aparells volen a les fosques i se'ls pot sentir, però no localitzar. La policia ha destacat que era una organització especialment estructurada i que enlairava aquests drons des de 2 zones pròximes al centre penitenciari. Els funcionaris dels centres tenen por que en un futur si puguin fer arribar també armes, segons han revelat fonts sindicals a l'agència France Press. La gendarmeria reconeix que aquesta activitat delictiva va a més, com ho demostren les xifres, i és que fa 2 anys es van detectar més de 800 vols o intents. L'any passat ja van ser uns 5.000, unes xifres que s'expliquen, segons l'administració penitenciària, per la instal·lació de sistemes de detecció de drons. Situem-nos a Brussel·les, que ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la 6a entrega de diners de la Comissió Europea, la que fa el govern espanyol, d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i a modernitzar la indústria. En total, des del 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions de més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat l'arribada d'aquests diners a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha destacat que ja estan treballant en la 7a i última sol·licitud que els queda a l'hora que acaben les reformes acordades amb Europa.
15: Trescat Info.
1: Tornem a Barcelona. Els veïns de Gràcia s'afanyen a enllestir ja els guarniments dels carrers de la seva festa major, una de les més populars de Barcelona. L'impacte de la crisi de l'habitatge condiciona també, però, la seva feina. Molts dels veïns han hagut de marxar víctimes de

0: triar un mateix tema de decoració, el Senyor dels Anells. D'aquesta manera, els visitants podran fer un recorregut per diversos moments de l'exitosa saga cinematogràfica.
1: Esports.
0: Montserrat Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Ferran Torres no tornarà a entrenar-se avui amb el Barça amb permís del club per mirar de tancar la seva sortida, el seu traspàs al Paris Saint-Germain. Torres s'havia d'incorporar avui al Barça amb els altres mundialistes de la selecció espanyola, que sí que hi aniran, Olmo, Pedri, Cubarsí, Lamine Yamal. Hansi Flick, per tant, ja tindrà tots els jugadors disponibles. Ahir també va arribar el francès Jules Koundé. Des de París, Luis Enrique, el tècnic del PSG, no ha pogut evitar les preguntes sobre Ferran Torres.
3: La segunda no hay lugar, yo no hablo de mercado. Solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
2: Avui es disputa el primer títol de la temporada futbolística, aquesta Supercopa d'Europa que enfronta el PSG contra l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià lamenta que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit. I des de l'equip anglès, Unai Emery, el tècnic de l'Aston Villa, veu així el PSG de Luis Enrique.
4: Es difícil catalogar el mejor entrenador, pero si hablamos de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
2: Tornen al Barça, Marc Casador i Héctor Fort s'entrenen al marge de l'equip per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. I pel que fa a Roni Bardaggi, passarà pel quiròfan els pròxims dies per resoldre la ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, que es va fer dilluns a l'entrenament. A Barça li buscava una sortida de l'equip a l'extrem suec. El Barça femení juga avui a primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès a les 7 de la tarda. El partit coincideix amb l'hora de l'eclipsi solar i es repartiran 1.500 ulleres homologades a l'estadi Johan Cruyff. Podeu seguir el partit en directe per Esport 3. Aquest és l'objectiu que es planteja el tècnic de Barça, Pere Romeu, per aquest partit.
5: Anar veient què tal ens relacionem dintre del camp, i això és l'objectiu. És el primer partit del Johan de la temporada. Esperem que pugui venir el màxim número d'afició possible i segur que veuran un bon partit.
2: I encara en futbol, Abercelades és el nou entrenador del Cádiz. El català substitueix el basc Imanol Idiáquez a tan sols 4 dies de l'inici de la Lliga de la segona divisió.
1: 3CAT Info.
2: A l'Europeu de Natació de París, avui és el dia de Luca Hug, que disputarà aquest vespre la final dels 100 metres lliures. El nadador Sant Pere de Ribes ho fa després d'aconseguir el segon millor temps a les semifinals i batre el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el 4 vegades campió mundial i també campió olímpic, el romanès David Popovici, ha estat més ràpid que Hug.
6: Sí, yo creo que siempre hay algo más. Por ejemplo, la salida no me ha gustado mucho. Así que cositas así yo creo que puedo mejorar.
2: Nil Cadavall i Laura Cabanes han acabat sisens a la final del relleu 4% estils mix, també amb rècord d'Espanya. Aquest matí, Ainhoa Campabadal, de Sabadell, serà a les sèries dels 200 lliures. El nadador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, serà el 100 papallona i Nil Cadavall serà a les sèries de 200 braça. També es disputaran els 4% lliures amb Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquesta tarda, la Sant Cugatenca Gelsa Curabestué disputarà les semifinals dels 200 metres. A la jornada d'ahir, l'atleta d'Arenys, Marta Mitjans, es va classificar per a les semifinals dels 800 metres, que disputarà demà al migdia. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes.
7: La mentalitat serà la mateixa que les eliminatòries, que és lluitar fins al final i donar-ho tot, i doncs, sobretot ser valenta, ser pacient també, perquè la semifinal jo crec que serà bastant similar a la cursa que m'he trobat avui, i res, doncs disfrutar-ho sobretot.
2: En handbol, el Granollers comença amb derrota en el seu primer partit de pretemporada contra el segon. Els vallesans van perdre 31-30. El conjunt valencià acaba de pujar a la Lliga Sobal. Sentim Antonio Ram, el tècnic del Granollers.
8: Moltes imprecisions, moltes errades, sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit. Ens ha costat entrar i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides.
2: I el Barça ha començat la pretemporada a Andorra amb els tres nous fitxatges de l'equip, Sergei Hernández, Janus Esmarasson i Oriol San Felipe. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, confia que les noves incorporacions compensaran la sortida.

0: partida de jugadors de l'equip.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. Benvinguts a l'antena de 3CAT.info, us informa Òscar Callau. El nostre primer titular en aquesta hora el dediquem al trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, retencions molt localitzades. A l'AP7, a l'altura de Martorell, en direcció Tarragona. També un carril tallat a l'altura de Tarragona, en direcció Barcelona, per reparació de danys a la calçada. La Nacional 2, a l'altura del Portús, a la Jonquera, direcció França. I a Barcelona, ronda a l'altura de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres.
0: Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total, un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar el 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Els experts demanen prudència i fer servir en tot moment ulleres homologades per contemplar l'espectacle astronòmic. L'eclipsi impactarà sobre el comportament de la fauna, especialment les aus, que poden intensificar el cant, interrompre les seves activitats habituals o mostrar signes de desorientació. Aquest fenomen únic servirà avui de laboratori natural per més d'un centenar de científics del projecte Ecoclipse, coordinat per la Universitat de Sevilla i el Museu Nacional de les Ciències Naturals del CSIC. Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia entre la runa dels edificis que van caure. Les autoritats regionals dels departaments més afectats pel sisme calculen que el nombre de morts s'acosta als 250. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. El ministre s'excusa argumentant que ja ha sol·licitat comparèixer al Congrés. L'executiu, mentrestant, es prepara davant d'una possible nova entrada d'immigrants dissabte i adverteix que els que ho intentin seran retornats immediatament. Continuen actius els incendis forestals a Andalusia i l'Aragó. El de Niebla, Huelva, ha cremat 25.000 hectàrees i encara l'han de perimetrar. El foc de les penyes de Riglos a Osca ha calcinat 4.200 hectàrees. La calor i la sequera d'aquest estiu han deixat països com França o la Gran Bretanya al límit. A França, 62 milions de persones, el 94% de la població, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i 27 milions de ciutadans ja pateixen també restriccions d'aigua. L'ocultació solar tindrà expressió musical amb el concert per un eclipsi de música barroca que ha organitzat aquest vespre al Festival Jordi Savall en una ubicació secreta propera a Santes Creus. Concerts també avui de David Bisbal al Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols i Leire Martínez i el duet Marlena al Mar d'Estiu de Santa Susana.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: Ferran Torres no s'incorporarà avui als entrenaments del Barça amb permís del club per mirar a tancar el seu traspàs al PSG. Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal i Pedri sí que tornaran a la disciplina de l'equip i Verdaggi haurà de passar pel quiròfan. A Barça femení disputa avui el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès, que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre. És a les 7 en directe per Esport 3. I a l'Europeu de Natació de París, Luca Hug disputarà avui la final dels 100 metres lliures amb el segon millor temps de les semifinals.
0: I el temps, sol i calor intensa amb xafogor a la costa i temperatures per sobre dels 35 a l'interior i pròximes als 40 a Ponent. Fins a migdia s'esperen pocs núvols. A la tarda tornaran a aparèixer algunes nuvolades al nord del país amb algun petit ruixat. A la resta, serè o amb algun núvol puntual. Per tant, la visibilitat de l'eclipsi serà bona en general al sud del país i a Ponent.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passant 4 minuts i mig de les 9, tot a punt, doncs, per l'eclipsi total que viurà Catalunya aquest vespre, gairebé coincidint amb la posta de sol. Avui estarem davant d'un fenomen únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Això, evidentment, ha generat molta expectació arreu del territori, sobretot als punts on es veurà excepcionalment bé, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i bona part de la Plana de Lleida. A Tarragona i al vespre es va activar el compte enrere oficial 24 hores abans de l'esdeveniment astronòmic. astronòmic. L'acte oficial encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, es va fer al parc de l'Amfiteatre Romà. Tarragona, Ricard Buigas.
4: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, van ser els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Illa va demanar seny i que tothom utilitzi les ulleres.
5: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
4: Aquí, el punt neuràlgic de l'eclipsi estarà situat a la Marina del Port, en un espai amb capacitat per a 20.000 persones, on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: Una de les preocupacions vinculades a l'eclipsi és el trànsit. Hi haurà un dispositiu especial davant de l'increment previsible de circulació cap al sud i l'oest del país, i amb una via en el punt de mira, l'autopista P7. El Servei Català de Trànsit adverteix que hi pot haver problemes tant a l'anada com a la tornada. El seu director, Ramon Lamia, l'aconsella sortir amb antelació i, sobretot, no aturar-se al voral si l'eclipsi ens enxampa en ruta.
6: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etc, etc. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
0: Pel que fa a la P7, des de trànsit recomanen evitar-la en la mesura que sigui possible. En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'autovia A7 com a alternativa i deixar la P7 per als vehicles que es dirigeixin cap al Delta. Els camions no podran circular en tota la tarda per la P7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar 80 km per hora i pel carril dret. En total es desplegaran 700 agents dels Mossos en aquest dispositiu especial. L'eclipsi també tindrà efecte sobre la fauna, especialment en les aus. La baixada sobtada de llum en pot alterar el comportament, poden intensificar el cant, interrompre les seves activitats o mostrar signes de desorientació. Aquest esdeveniment únic servirà a l'hora de laboratori natural per més d'un centenar de científics d'arreu de l'estat espanyol. Tots ells formen part del projecte Ecoclipse, coordinat per la Universitat de Sevilla i el Museu Nacional de les Ciències Naturals del CSIC. Ens ho explica Maria Costa.
7: Durant uns minuts, les condicions ambientals canviaran de manera sobtada. Baixarà la llum i també la temperatura i els ocells ho poden interpretar com l'arribada de la nit. En parla Hanna Marco, doctora en Ecologia de l'Institut Català d'Ornitologia.
8: Moltes espècies d'ocells començarien a volar fins a les seves zones on passarien la nit. Els esplugabous s'ajunten moltes vegades amb les gralles. Tothom coneixem els estornells que fan aquestes volades, no? Completament sincronitzades i també van a dormir junts. Potser començaran a activar-se i a cantar més fins al punt que es faci completament fosc, que potser completament pararan la seva activitat cantora.
7: Però d'altres mamífers nocturns, com per exemple els ratpenats i els eriçons, notaran potser que la nit se'ls ha fet extremadament curta, un fenomen únic que servirà als científics per poder observar com influeix el canvi de llum sobtat als animals. El projecte Ecoeclipse té repartit al llarg de l'estat mig miler de punts d'observació amb gravadores passives. Ho explica Irene Mendoza, una de les coordinadores del programa i investigadora de la Universitat de Sevilla.
9: Van estar grabant automàticament durant 5 dies seguidos. 2 dies antes del eclipse, el dia del eclipse i 2 dies després. I la idea és entendre com els animals sonoros, principalment les aves i els murciélagos, canvien sus vocalitzacions durant l'eclipse i veure si hi ha algun comportament associat a aquest canvi de luminositat que ocorre durant l'eclipse.
7: S'enregistraran principalment aus, però també d'altres animals en llocs com Terol o la Facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa.
9: Los compañeros de Teruel, de Villarquemado, van a ver cómo cambia el comportamiento de las yeguas. Gente que trabaja con lobos que también va a hacer cosas de ver que, cómo reaccionan. Y luego también hay gente que va a grabar imagen. Zaragoza, que también trabajan en Teruel. Ellos también me contaron que tienen un grupo de gallinas y que les van a poner a las gallinas unos sensores subcutáneos.
7: Punts d'observació coordinats també per més d'un centenar de científics.
10: Ui, quin fred que m'ha agafat.
11: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
10: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
12: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a 10:15. Els equips de rescat busquen dia i nit possibles supervivents del terratrèmol de Colòmbia entre la runa dels edificis que es van ensorrar. Les feines es fan amb totes les precaucions per mirar de salvar les persones que dilluns a la tarda van quedar sepultades pel que havia estat casa seva. La xifra de víctimes s'acosta als 250 morts, segons el balanç que fan les autoritats de les regions més afectades pel sisme. Enviat especial a Manizales, Colòmbia, Joan Biosca.
14: Els veïns de Manizales encara no s'han tret l'ensurt de sobre i mirar façanes i edificis s'ha convertit en un tour de l'horror. Aquesta localitat de l'eix cafeter colombià no s'ha endut la pitjor part, com Pereira i Cali. 5 morts i un centenar de ferits, però cada víctima mortal és un drama familiar. La por a les rèpliques manté angoixats els veïns de Manizales.
15: Nunca había vivido una cosa es... Gracias a Dios, pues no me pasó nada, ni la casa tampoco hubo, pues... problemas de caída ni nada, gracias a Dios.
16: ¿Pero el susto todavía lo tienen?
15: Uy, no, es que pasó eso y uno caminaba, era como si todavía se estaba moviendo, queda uno con esa sensación.
17: Pues bastante mal, íbamos subiendo por la calle 25 en la pendiente, en el carro con mi hija cuando empezó tremendamente.
14: Manizales està a 50 quilòmetres de Pereira, on els equips de rescat busquen a contrarrellotge supervivents, una ciutat on, de moment, han mort més de 70 persones pel sisme.
0: Gairebé 48 hores després del terratrèmol continua sense haver-hi constància de víctimes catalanes o espanyoles. El Ministeri d'Exteriors espanyol només està pendent de contactar amb 164 ciutadans d'aquí, per ara no es té notícies. La colònia catalana, prop de 8.000 persones, també sembla que ha esquivat els efectes del sisme. Jaume Duque és el conseller d'Acció Exterior.
18: D'alguna manera ens facin saber que estan bé, és important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola, per tant no hi ha cap català en aquest moment.
0: L'ajuda internacional ja ha començat a mobilitzar-se. Els Estats Units han aprovat una partida de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Venezuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, també ha enviat a Colòmbia equips de rescat especialitzats.
2: 3CAT Info.
0: La crisi de Ceuta passa avui pel Senat, on el PP es quedarà sol esperant el ministre de l'Interior. Marlaska no s'hi presentarà a donar explicacions per la tragèdia, mentre que els populars amenacen de portar-lo als tribunals i citen la ministra de Defensa per dimarts que ve. Madrid, Paula Brujats.
19: Però ni Margarita Robles ni la Moncloa confirmen la cita. El PP assegura que la ministra els ha dit que hi anirà i, si ho fa, es desmarcarà de l'estratègia del govern espanyol, que passa per plantar el PP al Senat i donar les primeres explicacions al Congrés a final de mes. Amb la crisi lluny de resoldre's, la Moncloa intenta frenar una altra entrada massiva a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, llença aquest dur missatge als que s'ho pensen.
20: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
19: Álvarez endureix el discurs i promet contundència mentre accelera les negociacions amb el Marroc per retornar tots els migrants que continuen a Ceuta, adults i menors.
0: Europa, mentrestant, no vol que es repeteixi un episodi a la frontera de Ceuta com els dels dies 30 i 31 de juliol i ja ha posat en marxa mecanismes de vigilància per monitoritzar les crides que es facin per les xarxes socials marroquines a una altra entrada massiva. Des de fa dies circulen missatges pels mòbils i les xarxes socials del Marroc que convoquen a un segon intent dissabte 15 d'agost. Per això la Comissió Europea ha arribat a un acord amb algunes de les principals xarxes socials per vigilar i controlar el contingut que vagi en aquesta línia. L'acord s'ha tancat amb la xarxa xinesa TikTok i amb Meta, la casa mare de Facebook i Instagram. Un dels detonants de l'entrada massiva de finals de juliol va ser precisament la difusió de vídeos per les xarxes marroquines que asseguraven de manera imprecisa i inexacta que una sentència del Tribunal Suprem espanyol prohibia la devolució en calent dels migrants que arribessin nedant a territori espanyol. I abans de l'àrea de servei, repassem els incendis que continuen actius als d'Andalusia i l'Aragó. L'incendi de Niebla Huelva encara manté 7 fronts actius i ja ha cremat 25.000 hectàrees. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat el podran perimetrar perquè no creixi més.
21: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo.
0: També continua actiu el foc de les Penyes de Riglós a Osca. L'objectiu dels bombers també és tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. De moment ha cremat 4.200 hectàrees. Amb aquesta informació hem arribat en punt a un quart de 10. L'àrea de servei a 3CAT Info, que comença amb el trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, amb molt poques complicacions perquè es manté el volum baix de circulació. Hi ha una petita retenció habitual aquests dies a la Nacional 2, al Portús, a la Jonquera, en direcció d'entrada a França. A l'AP7, un carril tallat a Tarragona, a direcció Barcelona, per reparar danys a la via, provoca lentitud en aquesta zona. També hi ha trànsit lent a Martorell i a Sant Sadurní d'Anoia, en direcció Tarragona. Per obres, també lentitud a l'autovia 2, a Jorba, a direcció Lleida, i a Caldes de Malavella, a direcció Girona. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt, aturats a la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, perquè els treballs a la calçada tallen un carril a banda i banda de la ronda. El transport públic es manté sense noves incidències, segons els diferents operadors. Més informació renovada d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: La previsió amb Jofre Genuer.
3: Avui dimecres, dia de l'eclipsi. Situació meteorològica que comença amb cel serè pràcticament arreu i amb temperatures un palet més baixes degut a la presència d'aquest cel ben asserenat, però bé, no ha baixat tampoc molt el termòmetre, 1 o 2 graus, o molt estirar, i continua l'ambient xafós, aquestes nits incòmodes, amb aquests valors de temperatura que no baixen dels 25 graus a la façana del litoral, amb una mínima de gairebé 28 novament al barri del Raval de Barcelona com a valors més alts, i a l'interior temperatures en general poc per sota dels 20 graus, valors els més baixos del Pirineu, entre aquests 13 i 14 graus. Bé, el cel serà mantindrà allà al matí. A la tarda, ja acostant-nos a l'hora de l'eclipsi, haurem de tenir en compte que al nord del territori creixeran nuvolades no tan extenses i importants com les d'aquests darrers dies. Pot haver algun petit ruixat dispers, però els núvols poden fer la guitza. Evidentment, cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona i també nord de Girona és on s'espera la zona menys favorable per poder veure l'eclipsi, per la presència d'aquesta nuvolositat, amb algunes escletxes, però mantenint el cel variable o mig ennuvolat. I a la resta del territori sí que sembla que hi haurà unes condicions molt més òptimes. Sí que pot haver hi algun núvol prim dispers o algun núvol baix puntual a la costa, però serien fenòmens ja molt locals. Per tant, sembla que cap al centre i sud del país el cel acompanyarà força, i això sí, amb un ambient molt calorós. Avui les màximes a tocar dels 40 a Pla de Lleida i en general a l'interior per sobre dels 35.
0: Calor i sequera que ha provocat una situació dramàtica en bona part dels països de l'Europa occidental aquests últims mesos. A França, 62 milions de persones, el 94% del total d'habitants del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La calor no ha afluixat a França des del maig i les precipitacions han estat molt escasses arreu. El nivell de molts rius és el més crític mai registrat i dos terços dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La majoria de l'hexàgon consumeix aigua d'origen freàtic perquè els grans embassaments es concentren a l'àrea dels Alps. La calor també passa factura a la producció d'energia nuclear. Dilluns, la central més gran de França a la costa del Mar del Nord es va haver d'aturar per l'erupció massiva de meduses a les estacions de bombeig d'aigua marina que havien arribat en grans bancs atretes per la temperatura inusualment elevada de l'aigua. Altres centrals han hagut de reduir potència perquè el baix cabal dels rius impedeix refrigerar els reactors. El Regne Unit i Alemanya també pateixen les conseqüències d'aquest estiu tan anòmal. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i grans parcs i jardins de Londres i altres ciutats s'han quedat sense ni un bri de gespa. Gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja pateixen directament restriccions d'aigua. A Alemanya, el mal del cap és el baix nivell d'aigua del Rin, que impedeix el transport fluvial de mercaderies. Les grans barcasses, carregades de productes agrícoles, químics o acer, entre d'altres, no poden navegar per falta de cabal. Això obliga les empreses a buscar alternatives amb un important encariment dels costos. Es calcula que per transportar el material que cap en una barcassa es necessiten entre 100 i 150 camions.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Un apunt ara de cultura, perquè Josep Maria Martí, David Bisbal i el duet Marlena encapçalen una nit de festivals aquest dimecres amb propostes dirigides a tots els públics i alguna d'especialitzada amb l'eclipsi. El repassem amb l'Adrià Clotet. Música.
4: El Festival Jordi Savall organitza el Concert per un Eclipsi, una experiència única que fusionarà música barroca i astronomia. El tiorbista Josep Maria Martí actuarà en un espai secret coincidint amb l'eclipsi solar, en una proposta que vol transformar el fenomen en una vivència sensorial i que ja ha exhaurit totes les entrades.
5: També tu amor i la bellesa que esconde tu alma per ajudar-me a mantenir la calma que no soporto si...
4: David Bisbal s'estrenarà al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Guíxols Arena. Unes hores abans hi actuarà Mariona Escoda, en format acústic amb guitarra i piano, i Ernest Prana hi presentarà el seu primer àlbum en solitari. L'Eiri Martínez i Marlena comparteixen escenari al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Després de 16 anys com a cantant de La Oreja de Van Gogh, Martínez arriba al festival en la seva nova etapa amb un directe íntim, mentre que el duet femení Bas tanca la nit amb els seus èxits pop com Red Flags i Amor de Verano. I per acabar, canviem de registre. A Besalú, del 12 al 15 d'agost, se celebren les Nits de Circ, el Festival de Circ Internacional a l'Aire Lliure, que reuneix figures destacades dels millors circs del món per veure sota les estrelles.
22: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
23: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
22: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
0: Un quart i mig de 10 del matí. Abordem ara la informació internacional. El nou cap de seguretat de l'Iran alerta que el règim no reobrirà l'estret d'Hormuz fins que els Estats Units no posin fi a la guerra i aixequin el bloqueig als ports iranians. L'avís l'ha fet Mohsen Rezai, des d'aquesta setmana un dels nous homes forts del líder suprem de l'Iran i que defensa la pressió sobre Washington. El tràfic a l'estret d'Hormuz, un punt estratègic del comerç mundial de gas i petroli, està en els nivells més baixos de l'última setmana arran de les hostilitats. Les expectatives d'un acord de pau són baixes. Washington i Teheran reclamen compensacions econòmiques mútues per la guerra. Donald Trump ha mantingut aquesta matinada una postura d'enfrontament amb l'Iran.
25: No em fio de l'Iran. Per què? Voleu dir que em fio de l'Iran? Soc l'última persona que es fia de l'Iran. M'han mentit constantment. Ara mateix tenim el control total de l'estret d'Hormuz. Ells no tenen control. Nosaltres en tenim el control total. És nostre.
0: Un helicòpter dels Estats Units ha disparat en les últimes hores dos míssils contra un vaixell que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran. Sense perspectives de pau, el petroli segueix a l'alça, avui al voltant dels $89 al barril de Brent. I l'expresident sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. És la primera sentència contra membres de l'antic règim per la guerra civil que va esclatar l'any 2011. L'esclafament de les protestes durant l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte civil armat de 13 anys de durada i més de mig milió de morts. Assad va ser derrocat el desembre del 2024 pels islamistes i va fugir a Moscou amb la seva família, on ara hi viu exiliat. A les portes del Tribunal de Damasc, on s'ha fet el judici, centenars de persones han celebrat la sentència.
26: Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: A més de l'exdictador al-Assad, el tribunal també ha condemnat a mort un germà i un cosí seus. I anem cap a Hongria perquè András Baka és el primer president de l'era post-Orban. L'ha elegit al Parlament amb 140 vots a favor i 6 en contra, en una votació marcada pel boicot de les files de Viktor Orban. De fet, ell va ser una víctima de l'exprimer ministre en ser destituït el 2011 com a president del Tribunal Suprem per defensar la independència judicial. En el seu discurs inaugural, Baka ha instat a canviar la trajectòria política.
6: Aquesta nació ha perdut l'equivalent a tota una generació i ha caigut de la seva posició com a model de transició democràtica a la fila dels endarrerits d'Europa. Però una cosa és certa, no podem construir la nova Hongria sobre la venjança.
0: Aquest jurista de 73 anys prendrà possessió del càrrec el dia 18, però és un càrrec més aviat simbòlic i amb poc poder, però el relleu al capdavant de l'Estat confirma la promesa de fer fora tots els alts càrrecs lleials a Orbán del primer ministre Péter Magyar.
2: Esports.
0: Informació esportiva amb Montserrat Raya, bon dia.
7: Hola, bon dia. Ferran Torres no s'incorporarà avui al Barça amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Torres s'havia d'incorporar amb els altres mundialistes de la selecció espanyola, que sí que hi aniran. Olmo, Pedri, Cubarsí, Lamine Yamal, Hansi Flick, per tant, ja tindrà tots els jugadors disponibles. Ahir també va arribar el francès Jules Koundé des de París. Luis Enrique, el tècnic del PSG, no ha pogut evitar les preguntes sobre Ferran Torres, però no ha volgut parlar-ne. I és que avui es disputa el primer títol oficial de la temporada futbolística, la Supercopa d'Europa, que enfronta justament el PSG contra l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià lamenta, això sí, que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
8: No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
7: Tornant al Barça, Marc Casado i Héctor Fort s'entrenen al marge de l'equip per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casado traspassat. I pel que fa a Roni Bardaggi, passarà pel quiròfan els pròxims dies per resoldre la ruptura. El lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. El Barça li buscava una sortida de l'equip a l'extrem suec. El Barça femení juga avui a primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès a les 7 de la tarda. El partit coincideix amb l'hora de l'eclipsi solar i es repartiran 1.500 ulleres homologades a l'estadi Johan Cruyff. Podeu seguir el partit en directe per Esport 3. Aquest és l'objectiu que es planteja el tècnic del Barça, Pere Romeu, per aquest partit contra el Montpellier.
9: Jugar. Això és el que busquem, que la gent pugui agafar rodatge en el que és el futbol, que la gent pugui fer 45 minuts o inclús alguna cosa més perquè veiem que els estats físics d'algunes jugadores potser són molt òptims i poden fer alguna cosa més de 45 minuts, però la idea d'aquest primer partit contra el Montpellier és jugar, és agafar rodatge, agafar minutatge.
7: I encara en futbol, el Bercelades és el nou entrenador del Cádiz. El català substitueix el basc i Manoli Diáquez a tan sols 4 dies de l'inici de la Lliga a la segona divisió.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: A l'Europeu de Natació de París, avui és el dia de Luca Hug, que disputarà aquest vespre la final dels 100 metres lliures amb opcions clares de medalla. El nadador de Sant Pere de Ribes ho fa després d'aconseguir el segon millor temps en les semifinals ahir i batre el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hug.
10: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: Nil Cadavall i Laura Cabanes van acabar sisens en la final del relleu 400 estils mix, també amb rècord d'Espanya. En uns minuts, Ainhoa Campabadal de Sabadell serà les sèries dels 200 lliures cap a les 10. El nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, serà el 100 papallona i a quarts d'11 del matí, Nil Cadavall serà les sèries de 200 braça. Ja a les 11 es disputaran els 4% lliures amb Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela.
2: 3CAT Info.
7: Pel que fa a l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquesta tarda la santcugatenca Jael Sacura-Bestué disputarà les semifinals dels 200 metres. En la jornada d'ahir, l'atleta d'Arenys Marta Mitjans es va classificar per a les semifinals dels 800 metres que disputarà demà al migdia.
11: La mentalitat serà la mateixa que les eliminatòries, que és lluitar fins al final i donar-ho tot, i doncs, sobretot ser valenta, ser pacient també, perquè la semifinal jo crec que serà bastant similar a la cursa que m'he trobat avui, i res, doncs disfrutar-ho sobretot.
7: En handbol, el Granollers comença amb derrota. Van perdre el primer partit de pretemporada contra el segon per 31-30. El conjunt valencià acaba de pujar a la Lliga a Sobal. I pel que fa al Barça, començar la pretemporada a Andorra amb els tres nous fitxatges, Sergei Hernández, Janus Smarason i Oriol Sanfelipe.

0: Bon dia, us saluda Òscar Callau. Ara són 10:15 del matí. Repassem en aquests moments els titulars més destacats a l'antena de 3Cat Info. A Catalunya avui estem pendents aquest vespre de l'eclipsi solar total, un fenomen astronòmic que no es veia al país des de fa 121 anys. Es podrà observar al 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Trànsit ha establert un dispositiu especial amb 700 agents dels Mossos davant la previsió d'un augment notable de la circulació a les vies que connecten amb aquestes zones, especialment la P7. Els experts demanen prudència i fer servir en tot moment ulleres homologades per contemplar l'eclipsi. A Colòmbia, els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns entre la runa dels edificis caiguts. Les autoritats calculen que el nombre de morts s'acosta als 250. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà el PP al Senat, on l'ha citat el PP aquest matí perquè expliqui la crisi migratòria de Ceuta. El ministre argumenta que ja ha sol·licitat comparèixer al Congrés. Davant d'una possible nova entrada d'immigrants dissabte, el govern espanyol adverteix que els que ho intentin seran retornats immediatament. A partir d'ara us explicarem que l'interès per l'eclipsi solar també ha arribat als casals d'estiu. 80 esplais de Fund Esplai han incorporat a la programació estival algunes de les activitats educatives i divulgatives que proposa la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació en el marc del programa Eclipsi per Tothom. I aquesta nit s'estrena el festival Nits de Circ a Besalú a la Garrotxa amb la companyia The Flying Caballero, guardonada al Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parades roses i aquest any, com a novetat, a Palamós. Pel que fa als esports, Montserrat ja.
1: Doncs Ferran Torres no s'incorpora avui als entrenaments de Barça amb permís del club per mirar tancar el seu traspàs al PSG. Avui, primer amistós de pretemporada del Barça femení contra Montpellier francès a les 7 en directe per Esport 3.
0: Ja tenim aquest matí sol i calor intensa amb xafogó a la costa i temperatures per sobre dels 35 a l'interior i pròximes als 40 a ponent. Fins a migdia s'esperen pocs núvols. A la tarda tornaran a aparèixer algunes nuvolades al nord del país amb algun petit ruixat. A la resta, serè o amb algun núvol puntual. Per tant, la visibilitat de l'eclipsi serà bona en general al sud del país i a ponent. Doncs tot a punt per l'eclipsi solar total que viurà Catalunya aquest vespre, gairebé coincidint amb la posta de sol. Avui estarem davant d'un fenomen únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Això, evidentment, ha generat molta expectació arreu del territori, sobretot als punts on es veurà bé, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i bona part de la Plana de Lleida. A Tarragona i al vespre es va activar el compte enrere oficial 24 hores abans de l'esdeveniment astronòmic. L'acte oficial, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, es va fer al Parc de l'Amfiteatre Romà. Tarragona, Ricard Buigas.
2: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, van ser els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Illa va demanar seny i que tothom utilitzi les ulleres.
3: No es pot mirar directament el sol i normalment no anem mirant el sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
2: Aquí, el punt neuràlgic de l'eclipsi estarà situat a la Marina del Port, en una espai amb capacitat per a 20.000 persones, on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: Repassem ara alguns conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec a la Noguera per parlar amb el coordinador d'activitats, Xavier Molí.
4: Començant pel principi, què és un eclipsi i per què passa?
5: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna, en alguns jocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
4: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
5: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que a la Terra, doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
4: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
5: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
4: I repassem l'horari.
5: Pels 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
4: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'un minut i mig.
0: De fet, són prop d'un centenar dels municipis catalans que tenen avui un risc molt alt d'incendi forestal. Alguns estan situats en comarques com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià, on s'espera una gran afluència de visitants per veure l'eclipsi. Per minimitzar el risc d'incendi, ja s'ha prohibit l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra de Montsant, i molts municipis on l'eclipsi serà total ja han restringit l'accés a espais naturals dels seus termes. A més, els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que faran controls en camins i carreteres i en zones d'acampada per evitar eventuals conductes de risc. Andreu Montblanc, sotinspector del cos, explica com advertiran a les persones que no s'estiguin als espais habilitats per veure l'eclipsi.
6: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais, i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoes, també vol dir no llençar petards, i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Renfe, de la seva banda, ha programat un tren especial per garantir la tornada després de l'eclipsi. Sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà en totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc i no es venen bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per cap dels trens anteriors procedents del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I l'interès per aquest fenomen astronòmic també ha arribat als casals d'estiu. 80 esplais de Fundesplai, una de les entitats de referència del sector del lleure educatiu, han incorporat a la programació d'estiu algunes activitats educatives i divulgatives que proposa la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació en el marc del programa Eclipsi per Tothom. Al Prat de Llobregat, Sara Canyete, amb suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
7: I aleshores el que passa, i el que passarà, és que la Lluna es posarà davant del Sol. I aleshores no podrem veure el Sol durant un momentet. I què veurem?
8: La Lluna.
7: Veurem la Lluna.
4: Sí. L'objectiu de l'activitat és que els més petits entenguin què és un eclipsi i es facin una idea de què podran veure durant l'eclipsi solar. Els participants tenen entre 3 i 8 anys i la millor manera d'aconseguir amb aquestes edats aquest objectiu és amb una representació teatral. Rafael González és de l'equip de formació ambiental de Fundesplai.
9: La dinàmica era que els nens participessin, sobretot, fent de Sol, de Lluna i de Terra. I amb una lot, sí, fèiem un sol il·luminat i ensenyàvem com la Lluna es va apropant al Sol i com es veu des del punt de vista de la Terra, que era la resta dels nens que no estaven fent de Lluna o de Sol.
4: Una activitat que també els ha permès explicar els diferents tipus d'eclipsi.
9: Altres tipus d'eclipsi, com el parcial, per exemple, que també aquest eclipsi total ens mostrarà com és un eclipsi parcial, perquè el procés en el que la Lluna va amagant el Sol també ens mostra això. I una cosa que és xula, que és l'eclipsi anular, no? Que té la corona del Sol queda visible, que forma un anell.
4: L'Àlex, la Martina i la Bruna són tres dels participants.
10: Hi ha molts de tipus d'eclipsi solar i lunar. El solar és quan la Lluna es posa davant del Sol i no veiem el Sol, i la Lluna té com la seva pròpia llum, una mica semblant a la del Sol.
11: Anirem veient com la Lluna tapa el Sol. I hi haurà un moment que podem veure un anell de Sol o només veurem la Lluna.
12: Quant durarà això? 3 minuts.
4: Susagna Escardíbul, que és responsable de programes pedagògics de Fundesplai, explica que han incorporat aquesta activitat als casals d'estiu perquè és un esdeveniment excepcional i volien acostar-ho als infants.
13: És realment un fet històric i, per tant, ens semblava que era una oportunitat educativa increïble per apropar no només a l'observació de l'eclipsi, sinó sobretot i molt especialment per apropar el pensament científic als infants, no? La curiositat, el coneixement del món.
4: A banda d'entendre què és l'eclipsi, l'activitat té un segon objectiu i és que els més petits també prenguin consciència que cal fer-ne una observació segura. Per això, part de l'activitat consisteix a fer una capsa de forat d'agulla, una manualitat que els permetrà fer una observació indirecta de l'eclipsi.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 5 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Els equips de rescat busquen dia i nit possibles supervivents del terratrèmol de Colòmbia entre la runa dels edificis que es van ensorrar. Les feines es fan amb totes les precaucions per mirar de salvar les persones que dilluns a la tarda van quedar sepultades pel que havia estat casa seva. La xifra de víctimes s'acosta als 250 morts, segons el balanç que fan les autoritats de les regions més afectades pel sisme. I la crisi de Ceuta passa avui pel Senat, on el PP es quedarà sol esperant el ministre de l'Interior. Marlaska no s'hi presentarà a donar explicacions per la tragèdia, mentre que els populars amenacen de portar-lo als tribunals i citen la ministra de Defensa per dimarts que ve. I atenció a les paraules d'un diputat de Vox.
14: Uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta donde han venido. Cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: Sense embuts, doncs, sense filtres i sense cap mena de mesura, José María Figueredo reclamava fa uns dies acabar d'aquesta manera amb els migrants que encara continuen a Ceuta. Ara la justícia l'investigarà. El govern espanyol ha demanat a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox per Astúries. El Ministeri d'Igualtat considera que declaracions com aquesta poden ser constitutives d'un delicte d'odi. Abans que la Moncloa mogués fitxa, la Fiscalia ja tenia sobre la taula dues denúncies més contra Figueredo.
8: 3cat Info.
0: A Lleida, el conductor d'una moto va morir ahir la nit en un xoc amb un turisme. És el tercer accident mortal d'un motorista a la ciutat en dos mesos, ens ho explica Estela Busoms.
15: El sinistre va tenir lloc passades les 11 de la nit a un dels ponts que travessen el riu Segre, el de Pardinyes, a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana. Van xocar una moto i un turisme amb 5 ocupants que van resultar il·lesos. El conductor de la moto, en canvi, va quedar greument ferit i, tot i que li van practicar maniobres de reanimació, va acabar morint. Tenia 23 anys i era veí de Lleida. Es dona la circumstància que molt a prop d'aquest punt, també al pont de Pardinyes, el 22 de juliol hi va morir un altre motorista de 30 anys en una doble col·lisió amb una moto i un cotxe. I el 10 de juny, un altre conductor va morir a prop del pavelló Barris Nord quan sortia d'una rotonda i va perdre el control de la moto. A Lleida, per tant, en dos mesos, tres motoristes han perdut la vida en sinistres a la ciutat.
0: Human Rights Watch i tres organitzacions més de defensa dels drets humans dels Estats Units han presentat una demanda contra l'administració de Trump per la seva campanya de sancions contra el Tribunal Penal Internacional i persones vinculades a aquest organisme. La demanda s'ha presentat en un tribunal de Nova York, segons informen les ONGs. Asseguren que les sancions imposades contra els funcionaris del Tribunal de l'Haia són il·legals, constitueixen un atac a la justícia internacional i s'han aplicat vulnerant les competències de la presidència i diverses esmenes de la Constitució nord-americana. Els Estats Units no reconeixen la jurisdicció del Tribunal de l'Haia per jutjar els seus ciutadans. Donald Trump va signar un ordre l'any passat on considerava una amenaça contra la seguretat dels Estats Units les investigacions del TPI contra el seu exèrcit i l'ordre de detenció contra Benjamin Netanyahu per crims de guerra a Gaza. Des d'aleshores ha imposat sancions econòmiques i de mobilitat a diversos funcionaris i col·laboradors en les investigacions, com ara la relatora de l'ONU per Palestina, Francesca Albanese. I Venezuela i Israel han acordat restablir els seus serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians en la guerra de Gaza que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de la Espriella i l'ha presa enmig de la crisi pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I direm breument que la policia francesa ha desarticulat una xarxa que distribuïa droga amb drons en una presó al centre del país. Hi ha 5 detinguts, un dels quals menor. A 3 d'ells els van enxampar infraganti. En 2 mesos van fer 1.800 entregues, sempre de nit, quan els aparells volen a les fosques i se'ls pot sentir però no localitzar. La policia ha destacat que era una organització especialment estructurada i que enlairava els drons des de dues zones pròximes als centres penitenciaris. Hem arribat a 3:15 del matí, moment per fer una nova àrea de servei a 3Cat Info, que comencem amb el trànsit, amb Mariluz García. Bon dia.
16: Hola, bon dia. Hi ha un accident a la sortida de Barcelona per la C58 a l'altura de Ripollet en direcció Sabadell-Terrassa, talla un carril a la circulació i provoca uns 2 quilòmetres de cua entre Montcada i Ripollet en direcció Terrassa. També hi ha alguna possible incidència a l'autopista AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit sud en direcció Tarragona, avisant usuaris de les xarxes socials d'un possible accident. Està provocant uns 2-3 quilòmetres de cua des del Nus del Papiol, entre el Papiol i Castellbisbal en direcció Tarragona. També una petita retenció a la Ronda a Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en direcció Llobregat per les obres que es fan en aquest punt a la Vall d'Hebron i que tallen un carril a banda i banda. També per obres aturats a l'autovia A2 a Caldes de Malavella en direcció Girona i la mateixa autovia A2 a Jorba en direcció Lleida. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. La previsió d'aquest 12 d'agost amb Jofre Genuer.
17: Continuem amb aquestes matinades tòrrides, de poc dormir a tota la façana litoral, amb xafor i humitats elevades, tot i que el termòmetre avui ha baixat un palet amb aquest cel més asserenat. Avui, dia de l'eclipsi, esperat eclipsi, doncs sembla que el temps pot acompanyar força. De fet, aquest matí ja el comencem amb cel molt asserenat i esperem que es mantingui en molts indrets del territori, sobretot del centre i sud del país. A la tarda, però, cap al nord, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, nord de Girona, aquí és la zona més desfavorable per poder veure l'eclipsi, perquè esperem que al llarg de la tarda creixin nuvolades i puguin donar un cel mig ennuvolat o variable amb alguna escletxa, però hi haurà més dificultat en general i, a més, doncs, amb una tarda d'alguns ruixats. Cap al centre i al sud, poca nuvolositat esperem. Sí que pot haver algun núvol prim dispers o algun núvol baix molt local. Serien fenòmens ja molt puntuals. Les condicions en general acompanyaran força i tot plegat sempre amb un ambient molt calorós, de plena canícula. De fet, avui les temperatures màximes pugen un palet, amb molts valors per sobre dels 35 a l'interior i el Pla de Lleida amb temperatures que podrien arribar a tocar els 40.

0: Us ho deia amb el sumari, aquesta nit s'estrena el festival Nits de Circa Besalú, a la Garrotxa. El certamen ha programat la companyia The Flying Caballero, guanyadors del primer premi al prestigiós Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parades roses a l'Alt Empordà i aquest any com a novetat a Palamós, al Baix Empordà. Ens ho explica des de Girona, Laia Claret.
1: Hi ha un total de 15 funcions entre els tres municipis amb gairebé 20.000 butaques, amb la companyia The Flying Caballero com a gran al·licient. La funció tindrà 29 artistes internacionals a la pista, com ara els hongaresos Dua Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o de l'Argentina hi haurà Duo Som amb acròbates sobre una perxa. L'espectacle està creat per Circus Art Foundation, els mateixos responsables del Festival Internacional de Circ a la Fandor de Girona. El director Genís Matabosc especifica un dels trets diferencials d'aquest festival.
2: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
1: Fins ara la carpa s'instal·lava a Besalú i a Roses. Aquest any, però, el festival afegeix una tercera parada a Palamós.
0: I a Gràcia, els veïns s'afanyen a enllestir els guarniments als carrers de la seva festa major, una de les més populars de Barcelona. L'impacte de la crisi de l'habitatge condiciona també la seva feina. Molts dels veïns han hagut de marxar, víctimes de la gentrificació, però continuen participant activament en les decoracions. I en paral·lel, moltes associacions miren de treure els estrangers que han anat a viure al barri perquè també formin part de la festa. Ho explica Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
3: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: La Festa Major de Gràcia se celebra del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per tots els públics. Aquest any, per primer cop, 5 carrers s'han posat d'acord per triar un mateix tema de decoració, el Senyor dels Anells. D'aquesta manera, els visitants podran fer un recorregut per diversos moments de l'exitosa saga cinematogràfica. 10 minuts i arribarem a les 10. Avui, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran els ulls cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Benteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Benteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable al trípode i evitar els zooms.
4: És important un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
4: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar actuar amb calma.
4: No us oblideu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'han de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat l'arribada d'aquests diners a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha destacat que ja estan treballant en la setena i última sol·licitud que queda alhora que acaben les reformes acordades amb Europa. El calendari europeu obliga els estats membres a completar tots els objectius pendents abans que s'acabi el mes d'agost i a presentar les últimes sol·licituds de pagament abans de finals de setembre. Els joves espanyols cada vegada tenen més difícil emancipar-se. Segons un estudi de Comissions Obreres, només un 30% dels joves d'entre 18 i 34 anys han pogut fer el pas de viure sense el suport de la família. Fa 10 anys aquest percentatge era superior del 40%. A més, el sindicat alerta que la distància respecte a Europa és cada vegada més gran. La taxa mitjana d'emancipació dels joves europeus és del 50%. Paradoxalment, els joves espanyols tenen més dificultats per viure sols, malgrat que són els més formats de la història. Pau García, secretari confederal de Joventut de Comissions Obreres.
6: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou a pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca. Barcelona ampliarà la seva xarxa de càmeres de videovigilància al carrer. Abans de final d'any n'instal·larà 99 més. Se sumaran a les 186 que ja estan funcionant i, per tant, s'arribarà gairebé a 300. Les noves càmeres s'instal·laran als carrers amb més activitat delictiva que siguin susceptibles de ser objectiu d'atacs terroristes o amb molta aglomeració de gent. N'hi haurà, per exemple, al Parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. Albert Batlle, tinent d'alcaldia de la ciutat.
7: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
5: 3CAT Info. L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3CATInfoViari.
0: I abans dels esports, us explicarem que ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del

0: franquista i la dissidència política catalana.
1: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a Cuixà, passava a Cuixà, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
0: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable.
2: Esports.
0: I ara fins a les 10 en punt, informació esportiva amb Montse Raya. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Ferran Torres no s'incorporarà avui amb el Barça mentre, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al París Saint-Germain. Torres s'havia d'incorporar avui al Barça amb els altres mundialistes de la selecció espanyola que sí que hi aniran, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Hansi Flick, per tant, ja tindrà tots els jugadors disponibles. Ahir també va arribar a Francesc Jules Koundé. Des de París, Luis Enrique, el tècnic del PSG, no va poder evitar les preguntes sobre Ferran Torres.
4: La segunda no hay lugar. Yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
3: I és que avui es disputa primer títol oficial de la temporada futbolística, la Supercopa d'Europa, que enfronta justament el PSG contra l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià lamenta que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit. I el tècnic de l'equip anglès, Unai Emery, elogia Luis Enrique.
5: Es difícil catalogar el mejor entrenador, pero si hablamos de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
3: Tornant al Barça, Marc Casador i Héctor Fort s'entrenen al marge de l'equip per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. Pel que fa al Roni Bardagi, passarà pel quiròfan els pròxims dies per resoldre la ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, que es va fer dilluns a l'entrenament. El Barça li buscava una sortida a l'equip a l'extrem suec. El Barça femení juga avui a primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès a les 7 de la tarda. El partit coincideix amb l'hora de l'eclipsi solar i es repartiran 1.500 ulleres homologades a l'estadi Johan Cruyff. Podeu seguir el partit en directe per Esport 3. Aquest és l'objectiu que es planteja el tècnic de Barça, Pere Romeu, per aquest partit contra l'equip francès.
6: Anar veient què tal ens relacionem dintre del camp, i això és l'objectiu. És el primer partit del Johan de la temporada. Esperem que pugui venir el màxim número d'afició possible i segur que veuran un bon partit.
2: 3CAT Info.
3: A l'Europeu de Natació de París, avui és el dia de Luca Hug, que disputarà aquest vespre la final dels 100 metres lliures. El nadador Sant Pere de Ribes ho fa després d'aconseguir el segon millor temps a les semifinals ahir i batre el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hug.
7: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
3: Fa uns minuts, Ainhoa Campabadal de Sabadell s'ha classificat per a les semifinals dels 200 lliures. Ha acabat quarta de la seva sèrie. A aquesta hora, el nadador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, participa a la sèrie del classificatòria del 100 Papallona i cap a quarts d'11 del matí Nil Cadavall serà les sèries dels 200 Brassa. Ja a les 11 del matí es disputaran els 4% lliures a Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela. Pel que fa a l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquesta tarda la santcugatenca Jael Sakura Bestué disputarà les semifinals dels 200 metres. En la jornada d'ahir, l'atleta d'Arenys, Marta Mitjans, es va classificar per a les semifinals dels 800 metres que disputarà demà al migdia. I en handbol, Granollers va perdre contra el segon 31-30 en el primer partit de pretemporada del conjunt valencià, que va de pujar a la Lliga Sobal.
2: Trescat Info.

En punt les 10 del matí. Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total, un esdeveniment únic que no

0: es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar al 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Els experts demanen prudència i insisteixen a fer servir en tot moment ulleres homologades per contemplar l'espectacle astronòmic. El Servei Català de Trànsit ha establert un dispositiu especial amb 700 agents dels Mossos davant la previsió d'un augment notable de la circulació a les vies que connecten amb les zones on es podrà veure més bé l'eclipsi, especialment l'AP7, i tant a l'anada com a la tornada. Es demana sortir amb antelació i, sobretot, no aturar-se al voral de les carreteres per mirar aquest fenomen. Els agents rurals destinaran 150 efectius a un dispositiu especial de vigilància per minimitzar el risc d'incendis forestals durant l'eclipsi. Tot i que s'ha tancat l'accés motoritzat a parcs i altres espais naturals, s'espera que un gran nombre de persones vulguin veure el fenomen des d'indrets on el risc d'incendi és molt alt. Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia entre la runa dels edificis que van caure. Les autoritats regionals dels departaments més afectats pel sisme calculen que el nombre de morts s'acosta com a mínim als 250. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. El ministre s'excusa argumentant que ja ha sol·licitat compareixer al Congrés. L'executiu, mentrestant, es prepara davant d'una possible nova entrada d'immigrants dissabte i adverteix que els que ho intentin seran retornats d'immediat. La calor i la sequera d'aquest estiu han deixat països com França o la Gran Bretanya al límit. A França, 62 milions de persones, que és el 94% de la població, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i 27 milions de ciutadans ja pateixen també restriccions d'aigua. L'ocultació solar tindrà expressió musical amb el concert per un eclipsi de música barroca que ha organitzat aquest vespre el Festival Jordi Savall en una ubicació secreta propera a Santes Creus. Concerts també avui de David Bisbal al Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols i de Leire Martínez i el duet Marlena al Mar d'Estiu de Santa Susana.
1: Esports.
0: Montserrat, Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Ferran Torres no s'incorporarà avui al Barça amb permís del club per mirar a tancar el seu traspàs al PSG. Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal i Pedri sí que tornaran a la disciplina de l'equip i Bardaggi haurà de passar pel quiròfan. A Barça femení disputa avui el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès, que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre. És a les 7, en directe per Esport 3. I a l'europeu de natació de París, Luca Hug disputarà avui la final dels 100 metres lliures amb opcions de medalla. Fa uns minuts, Ainhoa Campabadal de Sabadell s'ha classificat per a les semifinals dels 200 lliures.
0: Molt atents al temps, oli i calor intensa amb xafogó a la costa i temperatures per sobre dels 35 graus a l'interior i pròximes als 40 a ponent. Fins a migdia s'esperen pocs núvols. A la tarda tornaran a aparèixer algunes nuvolades al nord del país amb algun petit ruixat. A la resta seré o amb algun núvol puntual. Per tant, la visibilitat de l'eclipsi serà bona en general al sud del país i a ponent.
1: 3CAT Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, tot és a punt per l'eclipse total que viurà Catalunya aquest vespre, gairebé coincidint amb la posta de sol. Avui estarem davant d'un fenomen únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Això, evidentment, ha generat molta expectació arreu del territori, sobretot als punts on es veurà excepcionalment bé, que és el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el sud de Lleida. A Tarragona i al vespre es va activar el compte enrere oficial 24 hores abans de l'esdeveniment astronòmic. L'acte oficial encapçalat pel president Salvador Illa es va fer al Parc de l'Amfiteatre Romà. Tarragona, Ricard Boigues.
3: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, van ser els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Illa va demanar seny i que tothom utilitzi les ulleres.
4: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
3: Aquí, el punt neuràlgic de la l'eclipsi estarà situat a la Marina del Port, en un espai amb capacitat per a 20.000 persones, on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: Una de les preocupacions vinculades a l'eclipsi és el trànsit. Hi haurà un dispositiu especial davant de l'increment previsible de circulació cap al sud i l'oest del país i amb una via en el punt de mira, que és l'autopista P7. El Servei Català de Trànsit avisa que hi pot haver problemes tant en l'anada com a la tornada. El seu director, Ramon Lamiel, aconsella sortir amb antelació i, sobretot, no aturar-se al voral si l'eclipsi ens enxampi en ruta.
5: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
0: Pel que fa a la P7, des de Trànsit recomanen evitar-la en la mesura que es pugui. En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'autovia A7 com a alternativa, deixar la P7 pels vehicles que es dirigeixin cap al Delta. Els camions no podran circular tota la tarda per la P7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar 80 km per hora i pel carril dret. En total es desplegaran 700 agents dels Mossos en aquest dispositiu especial. I Renfe ha programat un tren especial per garantir la tornada després de l'eclipsi. Sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc i no es venen vehicles amb bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per cap dels trens anteriors procedents del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. També un centenar de municipis catalans tenen avui un risc molt alt d'incendi forestal. Alguns estan situats en comarques com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià, on s'espera una gran afluència de visitants. Per minimitzar el risc d'incendi, ja s'ha prohibit l'accés motoritzat als parcs naturals dels ports i a la Serra de Montsant, i molts municipis on l'eclipsi serà total ja han restringit l'accés a espais naturals dels seus termes. A més, els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que faran controls en camins i carreteres i en zones d'acampada per evitar eventuals conductes de risc. Andreu Montblanc, sotinspector del cos, explica com advertiran a les persones que no s'estiguin als espais habilitats per veure l'eclipsi.
6: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoa, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Busoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec a la Noguera per parlar amb el coordinador d'activitats, el Xavier Molí.
7: Començant pel principi, què és un eclipsi i per què passa?
8: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna, en alguns jocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
7: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
8: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que a la Terra doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
7: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
8: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
7: I repassem l'horari.
8: Pels 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
7: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'un minut i mig.
0: 10:09.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els equips de rescat busquen dia i nit possibles supervivents del terratrèmol de Colòmbia entre la runa dels edificis que es van ensorrar. Les feines es fan amb totes les precaucions per mirar de salvar les persones que dilluns a la tarda van quedar sepultades pel que havia estat casa seva. La xifra de víctimes s'acosta als 250 morts, segons el balanç que fan les autoritats de les regions més afectades pel sisme. Tenim una enviada especial a Manizales, a Colòmbia, al Joan Biosca.
9: Els veïns de Manizales encara no s'han tret l'ensurt de sobre i mirar façanes i edificis s'ha convertit en un tour de l'horror. Aquesta localitat de l'eix cafeter colombià no s'ha endut la pitjor part, com Pereira i Cali. 5 morts i un centenar de ferits, però cada víctima mortal és un drama familiar. La por a les rèpliques manté angoixats els veïns de Manizales.
10: Nunca había vivido una cosa de eso. Gracias a Dios, pues no me pasó nada, ni la casa tampoco hubo pues problemas de caída ni nada, gracias a Dios.
11: ¿El susto todavía lo tienen?
10: Uy, no, es que pasó eso y uno caminaba, era como si todavía se estaba moviendo, queda uno con esa sensación.
12: Pues bastante mal, íbamos subiendo por la calle 25 en la pendiente, en el carro con mi hija cuando empezó tremendamente.
9: Manizales està a 50 quilòmetres de Pereira, on els equips de rescat busquen a contrarrellotge supervivents, una ciutat on, de moment, han mort més de 70 persones pel sisme.
0: Gairebé 48 hores després del terratrèmol continua sense haver-hi constància de víctimes catalanes o espanyoles. El Ministeri d'Exteriors espanyol només està pendent de contactar amb 164 ciutadans d'aquí, per ara no es té notícies. I la colònia catalana, prop de 8.000 persones, també sembla que ha esquivat els efectes del sisme. Jaume Duques, el conseller d'Acció Exterior.
13: D'alguna manera ens facin saber que estan bé, és important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola, per tant no hi ha cap català en aquest moment.
1: Tresca Info.
14: Perdona, tindries lloc per dos?
15: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
14: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
16: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Tresca Info.
0: I encara sobre la crisi de Ceuta, passa avui pel Senat, on el PP es quedarà sol, esperant el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, no s'hi presentarà a donar explicacions per la tragèdia, mentre que els populars amenacen de portar-lo als tribunals i citen la ministra de Defensa per dimarts que ve. Madrid, Paula Bruixats.
18: Però ni Margarita Robles ni la Moncloa confirmen la cita. El PP assegura que la ministra els ha dit que hi anirà i, si ho fa, es desmarcarà de l'estratègia del govern espanyol, que passa per plantar el PP al Senat i donar les primeres explicacions al Congrés a final de mes. Amb la crisi lluny de resoldre's, la Moncloa intenta frenar una altra entrada massiva a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, llença aquest dur missatge als que s'ho pensen.
19: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
18: Álvarez endureix el discurs i promet contundència mentre accelera les negociacions amb el Marroc per retornar tots els migrants que continuen a Ceuta, adults i menors.
0: I atenció a les paraules d'un diputat de Vox.
20: Uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta donde han venido. Cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: Sense embuts, sense filtres i sense cap mena de mesura, José María Figaredo reclamava fa uns dies acabar d'aquesta manera amb els migrants que encara continuen a Ceuta. Ara la justícia l'investigarà. El govern espanyol ha demanat a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox per Astúries. El Ministeri d'Igualtat considera que declaracions com aquesta poden ser constitutives d'un delicte d'odi. Abans que la Moncloa mogués fitxa, la Fiscalia ja tenia sobre la taula dues denúncies més contra Figaredo. I Europa no vol que repeteixi un episodi a la frontera de Ceuta com els dels dies 30 i 31 de juliol i ja ha posat en marxa mecanismes de vigilància per monitoritzar les crides que es facin per les xarxes socials marroquines a una altra entrada massiva. Des de fa dies circulen missatges pels mòbils i les xarxes socials del Marroc que convoquen a un segon intent dissabte 15 d'agost. Per això la Comissió Europea ha arribat a un acord amb algunes de les principals xarxes socials per vigilar i controlar el contingut que vagi en aquesta línia. L'acord s'ha tancat amb la xarxa xinesa TikTok i amb Meta, la casa mare de Facebook i Instagram. Un dels detonants de l'entrada massiva de finals de juliol va ser justament la difusió de vídeos per les xarxes marroquines que asseguraven de manera imprecisa i inexacta que una sentència del Tribunal Suprem espanyol prohibia la devolució en calent dels migrants que arribessin nedant a territori espanyol. Hem arribat a un quart d'11 del matí. Fem atenció ara al trànsit i al temps. Equip viari, Marilú García, bon dia.
21: Hola, bon dia.
2: Hi ha retencions d'uns 4 a 5 quilòmetres a l'autopista AP7, des del Nus del Papiol fins a Castellbisbal, en direcció Tarragona, i és que hi ha hagut una topada múltiple que talla un carril. També aturats a l'enllaç entre l'autopista AP7 i l'autovia A2, a l'altura de Martorell, en direcció Lleida. A la C58, l'autopista del Vallès, uns 2 quilòmetres de cua entre Montcada i Reixac i Ripollet, en direcció Terrassa, on hi ha un carril tallat per un accident entre almenys dos turismes, segons informen des de Trànsit. Al nord, aturats a la Nacional 2, al Portús, a la Jonquera, en direcció a la frontera, i en sentit a sud, també a l'altura de la Jonquera, direcció Barcelona-Girona. Per obres, a l'autovia 2, lentitud a Jorba, en direcció Lleida, i a Caldes de Malavella, direcció Girona. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt, aturats a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també per les obres que tallen un carril per sentit en direcció contrària i a lentitud a l'altura de Vallcarca. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
21: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
22: Avui dimecres, dia de l'eclipsi, situació meteorològica que comença amb cel serè pràcticament arreu i amb temperatures un palet més baixes degut a la presència d'aquest cel ben asserenat, però bé, no ha baixat tampoc molt el termòmetre, 1 o 2 graus, o molt estirar, i continua l'ambient xafós, aquestes nits incòmodes, amb aquests valors de temperatura que no baixen dels 25 graus a la façana del litoral, amb una mínima de gairebé 28 novament al barri del Raval de Barcelona com a valors més alts, i a l'interior temperatures en general poc per sota dels 20 graus, valors els més baixos al Pirineu, entre aquests 13 a 14 graus. Bé, el cel serà tindrà llarg al matí. A la tarda, ja acostant-nos a l'hora de l'eclipsi, haurem de tenir en compte que al nord del territori creixeran nuvolades no tan extenses i importants com les d'aquests darrers dies. Pot haver algun petit ruixat dispers, però els núvols poden fer la guitza. Evidentment, cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona i també nord de Girona és on s'espera la zona menys favorable per poder veure l'eclipsi, per la presència d'aquesta nuvolositat, amb algunes escletxes, però mantenir el cel variable o mig ennuvolat. I a la resta del territori sí que sembla que hi haurà unes condicions molt més òptimes. Sí que pot haver hi algun núvol prim dispers o algun núvol baix puntual a la costa, però serien fenòmens ja molt locals. Per tant, sembla que cap al centre i sud del país el cel acompanyarà força, i això sí, amb un ambient molt calorós. Avui les màximes a tocar dels 40 al Pla de Lleida i en general a l'interior per sobre dels 35.
0: Estem pendents en uns minuts que comparegui la consellera d'Interior, Núria Parlon, per parlar sobre el dispositiu de seguretat de l'eclipsi. Ho farà des del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Reus. De seguida que comenci, ens hi traslladarem. Mentrestant, us expliquem que hi ha una situació dramàtica en bona part dels països de l'Europa Occidental per la calor dels últims mesos i per la sequera. A França, 62 milions de persones, el 94% del total d'habitants del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La calor no ha fluixat a França des del mes de maig i les precipitacions han estat molt escasses arreu. El nivell de molts rius és el més crític mai registrat i dos terços dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La majoria de l'hexàgon consumeix aigua d'origen freàtic perquè els grans embassaments es concentren a l'àrea dels Alps. La calor també passa factura a la producció d'energia nuclear. Dilluns, la central més gran de França, a la costa del Mar del Nord, es va haver d'aturar per la irrupció massiva de meduses a les estacions de bombeig d'aigua marina que havien arribat en grans bancs atrets per la temperatura inusualment elevada de l'aigua. Altres centrals han hagut de reduir potència perquè el baix cabal dels rius impedeix refrigerar els reactors. El Regne Unit i Alemanya també pateixen les conseqüències d'aquest estiu tan anòmal. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i grans parcs i jardins de Londres i altres ciutats s'han quedat sense ni un bri de gespa. Gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja pateixen directament restriccions d'aigua. A Alemanya, el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin que impedeix el transport fluvial de mercaderies. Les grans barcasses carregades de productes agrícoles químics o acer, entre altres, no poden navegar per falta de cabal. Això obliga les empreses a buscar alternatives amb un important encariment dels costos. Es calcula que per transportar el material que cap en una barcassa es necessiten entre 100 i 150 camions. Continuen mentrestant actius els incendis a Andalusia i a l'Aragó. L'incendi de niebla a Huelva manté set ferons actius i ja ha cremat més de 25.000 hectàrees. La situació ha millorat perquè el foc es va propagar menys ahir, però encara hi ha focus secundaris i salts de foc. Aquesta matinada l'incendi ha entrat a la província de Sevilla i afecta la zona d'Aznar Collar, tot i que el foc és lluny del nucli urbà. Més de 600 efectius hi han treballat durant tota la nit. Els equips d'extinció intenten ara tancar progressivament els diferents fronts i controlar el perímetre. També continua actiu el foc de les penyes de Riglos, a Osca. Els bombers treballen per tancar i consolidar el perímetre. Ha cremat de moment unes 4.000 hectàrees.
21: 3CAT Info.
0: A Lleida, el conductor d'una moto va morir ahir la nit en un xoc amb un turisme. És el tercer accident mortal d'un motorista a la ciutat en 2 mesos. Lleida està a la Bosoms.
3: El sinistre va tenir lloc passades les 11 de la nit a un dels ponts que travessen el riu Segre, el de Pardinyes, a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana. Van xocar una moto i un turisme amb 5 ocupants que van resultar il·lesos. El conductor de la moto, en canvi, va quedar greument ferit i, tot i que li van practicar maniobres de reanimació, va acabar morint. Tenia 23 anys i era veí de Lleida. Es dona la circumstància que molt a prop d'aquest punt, també al pont de Pardinyes, el 22 de juliol, hi va morir un altre motorista de 30 anys en una doble col·lisió amb una moto i un cotxe. I el 10 de juny, un altre conductor va morir a prop del pavelló Barris Nord quan sortia d'una rotonda i va perdre el control de la moto. A Lleida, per tant, en 2 mesos, 3 motoristes han perdut la vida en sinistres a la ciutat.
0: Canviem de qüestió. Els joves espanyols cada vegada tenen més difícil emancipar-se. Segons un estudi de Comissions Obreres, només un 30% dels joves d'entre 18 i 34 anys han pogut fer el pas de viure sense el suport de la família. Fa 10 anys aquest percentatge era superior del 40%. A més, el sindicat alerta que la distància respecte a Europa és cada vegada més gran. La taxa mitjana d'emancipació dels joves europeus és del 50%. Paradoxalment, els joves espanyols tenen més dificultats per viure sols, malgrat que són els més formats de la història. Pau García és secretari confederal de Joventut de Comissions Obreres.
4: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sinó que també afecta a jóvenes adultos de 30 i 34 anys que també experimenten dificultats.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou a pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca. I ara parlem de concerts. Josep Maria Martí, David Bisbal i el duet Marlena encapçalen una nit de festivals avui amb propostes dirigides a tots els públics que repassem amb l'Adrià Clotet.
5: El Festival Jordi Savall organitza el concert per un eclipsi, una experiència única que fusionarà música barroca i astronomia. El tiorbista Josep Maria Martí actuarà en un espai secret coincidint amb l'eclipsi solar, en una proposta que vol transformar el fenomen en una vivència sensorial i que ja ha exhaurit totes les entrades.
23: També tu amor i la belleza que esconde tu alma para ayudarme a mantener la calma que no soporto si...
5: David Bisbal s'estrenarà al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Guíxols Arena. Unes hores abans hi actuarà Mariona Escoda, en format acústic amb guitarra i piano, i Ernest Prana hi presentarà el seu primer àlbum en solitari.
23: Nunca fui tuya, buscarte a alguien que me sustituya.
5: Leire Martínez i Marlena comparteixen escenari al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Després de 16 anys com a cantant de La Oreja de Van Gogh, Martínez arriba al festival en la seva nova etapa amb un directe íntim, mentre que el duet femení basc tanca la nit amb els seus èxits pop com Red Flags i Amor de Verano. I per acabar, canviem de registre. A Besalú, del 12 al 15 d'agost, se celebren les Nits de Circ, el Festival de Circ Internacional a l'aire lliure, que reuneix figures destacades dels millors circs del món per veure sota les estrelles.
0: Ha mort als 100 anys Jordi Vilabadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president del CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
24: La gran part de la societat té la consciència que som una nació i que som una nació en ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat, contraris a la dictadura, cuixa s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i la dissidència política catalana.
24: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a cuixa a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a cuixar, passava a cuixar, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
0: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicòmans no alcohòliques i més tard l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i la natura, reflexions d'un agnòstic, amb 96 anys. No es preveu cap acte de comiat públic.
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
8: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
8: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
8: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
0: Compareix, com us dèiem, a aquesta hora la consellera d'Interior, Núria Parlon, per parlar sobre el dispositiu de seguretat a l'eclipsi.
10: I que el president de la Generalitat hem pogut, cadascun dels diferents serveis de l'operativa que estan implicats en l'activació del Procicat, ara en fase d'emergència, hem activat el Procicat Eclipsi en fase d'emergència, no perquè passi res, sinó per poder gestionar tota l'operativa que es durà a terme durant tot el dia d'avui i per de demà. Penseu que aquest és un dispositiu en el qual s'està treballant des de fa molts dies. Amb els ajuntaments, en primera instància, s'ha fet una coordinació molt important, també amb les policies locals. Tenim més de 700 Mossos i Mosses desplegades en les principals artèries de mobilitat i també pel que fa referència a la gestió de l'ordre públic i de la seguretat ciutadana, 200 efectius d'USC que faran doncs, tota aquesta tasca d'acompanyament, supervisió, seguiment, coordinació amb el Servei Català de Trànsit per veure doncs, com evoluciona la mobilitat en les principals artèries, panells informatius, amb les rutes alternatives per no col·lapsar la P7, tota la feina que s'ha estat fent durant tots aquests dies per tenir doncs, la mínima afectació possible, sabent doncs, que es preveu més mobilitat durant les hores prèvies a l'eclipsi. També és veritat que hem vist pel flux de dades del Servei Català de Trànsit que molta gent probablement ja s'ha desplaçat i que, per tant, doncs, això també farà que no sigui una mobilitat molt concentrada, sinó que la gent ja hi és per veure l'eclipsi, llavors també es preveu doncs, que la mobilitat de retorn també sigui esgraonada. S'ha fet reforç de transport públic per part d'alguns dels ajuntaments, que això també doncs, ajudarà en tots els desplaçaments. Nosaltres hem informat d'aquelles vies alternatives importants doncs, a tenir-les en compte de cara a fer doncs, els diferents desplaçaments. L'AP7 és la principal artèria de mobilitat durant tota la jornada, però també nosaltres hem recomanat altres vies per distribuir aquests desplaçaments d'acord amb la destinació o bé lloc i emplaçament d'observació de l'eclipsi, no? La C25 i la 2 per als desplaçaments cap a les comarques de Ponent, la P7 per accedir a les zones d'observació, sobretot de Lleida, Borges Blanques, Valls o Prades, i per altra banda la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Tota aquesta informació apareix en els diferents panells informatius i ens ajudarà en tot el que és la gestió de la mobilitat. Per altra banda, com bé saben, tenim aquí, en el 112 de Reus, la sala del CECAT, on tenim la coordinació de tota l'operativa, serveis d'emergència del SEM, bombers, equips de protecció civil, la delegada del govern, que també doncs, fa tota la coordinació amb els ajuntaments de la zona, servei de Meteocat, que també ens anirà informant doncs, de quina evolució tindrem. Abans ens deia el Santi, el responsable de prediccions del Meteocat, que és el millor dia, ens ho deia abans amb el president, de la setmana, el millor dia per poder fer doncs, l'observació. Per part d'agents rurals també s'ha estat fent tota una feina prèvia durant aquests dies de senyalització d'aquelles zones d'accés a medi natural que cal protegir. Tenim dos tancaments a mobilitat motoritzada, que és a Ports i al Montsant. Queden doncs, tallats en quant a mobilitat durant unes hores determinades, fins les 10 de la nit, o fins les 12, no? Fins les 12 de la nit de demà. No es podrà entrar en vehicle rodat a aquestes zones i, per tant, el que es recomana és que l'observació es doni des dels punts que estan habilitats pels propis ajuntaments a partir de l'estudi que s'ha fet amb els equips de protecció civil, d'agents rurals i que no busquem aquelles zones aïllades, boscoses, en les quals tenim el risc d'incendi per les temperatures elevades i per la situació en la que estem. Hem demanat durant els dies previs a la celebració de l'observació de l'eclipsi, sobretot planificació en la mobilitat, desplaçaments que es fessin planificats, que tothom tingui les ulleres homologades per poder fer l'observació de forma adequada. Servei de SEM reforçat per fer aquestes assistències, que esperem que no siguin moltes, no només durant el dia d'avui, sinó durant tots els propers dies. Coordinació de tots els equips, de tots els operatius, perquè aquest que és un esdeveniment des del punt de vista científic de gran interès, però també d'interès ciutadà per la divulgació de la ciència ciutadana, tota l'expectativa que ha generat es pugui donar amb les mínimes afectacions pel que fa referència a la mobilitat i que tothom pugui gaudir amb les millors condicions de seguretat. Em toca tancar aquesta primera intervenció i després atendrem les seves preguntes fent un agraïment a tots els equips de l'operativa del Procicat Eclipsi, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, agents rurals, bombers, SEM i tota la gent que hi està treballant també des de Serveis Interns, Servei Català de Trànsit, òbviament, de la mà, en aquest cas, de Mossos d'Esquadra, tot el que és el control de la mobilitat, fent una feina molt important de seguiment també amb els municipis i amb les policies locals, les guàrdies urbanes, tot això sembla que es fa d'un dia per un altre, però al darrere hi ha moltes hores de feina i també a Serveis Interns que estaran donant suport durant tot el desplegament d'aquesta operativa. Esperem un retorn, com dèiem, esgraonat de la població. Durant tota la nit d'avui i part de demà probablement tindrem activitats, festes lúdiques a diferents llocs que també ens tensionaran l'operativa des del punt de vista de tensió de la seguretat, però ha de ser una jornada per poder gaudir i fer-ho amb la màxima seguretat, que és, en definitiva, la feina que hem estat coordinant durant tots aquests dies per part del Departament d'Interior i Seguretat Pública i la resta de departaments que estan treballant i han donat també el seu suport.
0: Núria Parlon, des del centre del 112 a Reus, pendent, suposem, de les preguntes dels companys periodistes que s'han desplaçat per seguir aquesta compareixença. Com ha recordat, hi ha un dispositiu de més de 700 Mossos que estaran a les principals artèries de mobilitat i per garantir també la seguretat ciutadana. Es demana un retorn esglaonat i també diu que en els panells lluminosos ja es visibilitzaran les alternatives per no col·lapsar carreteres, com la PSAT, que és una de les principals vies d'afluència perquè porta cap a Tarragona i cap al Delta de l'Ebre.
10: És el que comentàvem. L'observació que nosaltres tenim d'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. Uns 5.000 vehicles, potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació. Molta gent sent vacances, una cosa diferent és anar a un concert, no?, i tornar a casa el mateix dia, però ara és vacances, estem en períodes que les famílies, moltes potser han decidit dintre del marc de les seves vacances fer de l'observació de l'eclipsi part de les mateixes, i per tant molta gent també creuant-ho amb les dades hoteleres, que hi ha reserves molt anticipades, molta gent ja s'hi troba aquí, no? Caldrà veure al llarg de les properes hores si tenim un increment del flux per sobre del que hem previst, que creiem que no.
0: Doncs bé, deixem aquí la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, parlant d'aquest dispositiu de seguretat i de trànsit de cara a l'eclipsi d'aquest vespre.
21: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El que ens explicava és que es preveu que l'arribada i sortida de persones per veure l'eclipsi a les Terres de l'Ebre i Ponent serà escaraonada. Tot i així, 700 Mossos treballaran de forma coordinada amb els ajuntaments per assumir i gestionar l'increment de la mobilitat avui mateix a la tarda. El que us volem explicar també és que l'eclipsi tindrà efectes sobre la fauna, especialment en les aus. La baixada sobtada de llum es pot alterar el comportament d'aquests animals. Poden intensificar el cant, interrompre les seves activitats habituals o mostrar signes de desorientació. Aquest esdeveniment únic servirà a l'hora del laboratori natural per més d'un centenar de científics d'arreu de l'estat espanyol. Tots ells formen part del projecte Ecoclipse, coordinat per la Universitat de Sevilla i el Museu Nacional de les Ciències Naturals del CSIC. En parlem ara amb la Maria Costa.
18: Durant uns minuts, les condicions ambientals canviaran de manera sobtada. Baixarà la llum i també la temperatura i els ocells ho poden interpretar com l'arribada de la nit. En parla Hanna Marco, doctora en ecologia de l'Institut Català d'Ornitologia.
9: Moltes espècies d'ocells començarien a volar fins a les seves zones on passarien la nit. Els esplugabous s'ajunten moltes vegades amb les gralles. Tothom coneixem els estornells que fan aquestes volades, no? Completament sincronitzades i també van a dormir junts. Potser començaran a activar-se i a cantar més fins al punt que es faci completament fosc, que potser completament pararan la seva activitat cantora.
18: Però d'altres mamífers nocturns, com per exemple els ratpenats i els eriçons, notaran potser que la nit se'ls ha fet extremadament curta, un fenomen únic que servirà als científics per poder observar com influeix el canvi de llum sobtat als animals. El projecte EcoEclipse té repartit al llarg de l'estat mig miler de punts d'observació amb gravadores passives. Ho explica Irene Mendoza, una de les coordinadores del programa i investigadora de la Universitat de Sevilla.
11: Van estar grabando automáticamente durante 5 días seguidos. 2 días antes del eclipse, el día del eclipse y 2 días después. Y la idea es entender cómo los animales sonoros, principalmente las aves y los murciélagos, cambian sus vocalizaciones durante el eclipse y ver si hay algún comportamiento asociado a ese cambio de luminosidad que ocurre durante el eclipse.
18: S'enregistraran principalment aus, però també d'altres animals en llocs com Terol o la Facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa.
11: Los compañeros de Teruel, de Villarquemado, van a ver cómo cambia el comportamiento de las yeguas. Gente que trabaja con lobos que también va a hacer cosas de ver cómo reaccionan. Y luego también hay gente que va a grabar imagen. Zaragoza, que también trabaja en Teruel. Ellos también me contaron que tienen un grupo de gallinas y que les van a poner a las gallinas unos sensores subcutáneos.
18: Punts d'observació coordinats també per més d'un centenar de científics.
0: L'interès per l'eclipsi solar també ha arribat als casals d'estiu. 80 esplais de Fundesplai, una de les entitats de referència del sector del lleure educatiu, han incorporat a la programació d'estiu algunes de les activitats educatives i divulgatives que proposa la Fundació Catalana per la recerca i la innovació en el marc del programa Eclipsi per a tothom. El Prat de Llobregat serà Canyet amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
12: I aleshores el que passa, i el que passarà, és que la lluna es posarà davant del sol. I aleshores no podrem veure el sol durant un momentet. I què veurem?
13: La lluna.
12: Veurem la lluna, sí.
15: L'objectiu de l'activitat és que els més petits entenguin què és un eclipsi i es facin una idea de què podran veure durant l'eclipsi solar. Els participants tenen entre 3 i 8 anys i la millor manera d'aconseguir amb aquestes edats aquest objectiu és amb una representació teatral. Rafael González és de l'equip de formació ambiental de Fundesplai.
25: La dinàmica era que els nens participessin, sobretot, fent de sol, de lluna i de terra. I amb una lot, sí, fèiem un sol il·luminat i ensenyàvem com la lluna es va apropant al sol i com es veu des del punt de vista de la Terra, que era la resta dels nens que no estaven fent de lluna o de sol.
15: Una activitat que també els ha permès explicar els diferents tipus d'eclipsi.
25: Altres tipus d'eclipsi, com el parcial, per exemple, que també aquest eclipsi total ens mostrarà com és un eclipsi parcial, perquè el procés en el que la Lluna va amagant el Sol també ens mostra això. I una cosa que és xula, que és l'eclipsi anular, no? Que té la corona del Sol queda visible, que forma un anell.
15: L'Àlex, la Martina i la Bruna són tres dels participants.
26: Hi ha molts de tipus d'eclipsi solar i lunar. El solar és quan la lluna es posa davant del sol i no veiem el sol i la lluna té com la seva pròpia llum una mica semblant a la del sol.
27: Anirem veient com la lluna tapa el sol. I hi haurà un moment que podem veure un anell de sol o només veurem la lluna.
28: Quant durarà això?
29: 3 minuts.
15: Susagna Escardíbul, que és responsable de programes pedagògics de Fundesplai, explica que han incorporat aquesta activitat als casals d'estiu perquè és un esdeveniment excepcional i volien acostar-ho als infants.
30: És realment un fet històric i, per tant, ens semblava que era una oportunitat educativa increïble per apropar no només a l'observació de l'eclipsi, sinó sobretot i molt especialment per apropar el pensament científic als infants, no? la curiositat, el coneixement del món.
15: A banda d'entendre què és l'eclipsi, l'activitat té un segon objectiu i és que els més petits també prenguin consciència que cal fer-ne una observació segura. Per això, part de l'activitat consisteix a fer una capsa de forat d'agulla, una manualitat que els permetrà fer una observació indirecta de l'eclipsi.
0: Els equips de rescat busquen dia i nit possibles supervivents del terratrèmol de Colòmbia entre la runa dels edificis que es van ensorrar. Les feines es fan amb totes les precaucions per mirar de salvar les persones que dilluns a la tarda es van quedar sepultades pel que havia estat casa seva. La xifra de víctimes s'acosta als 250 morts, segons el balanç que fan les autoritats de les regions més afectades. I per ara segueixen sense constar cap víctima catalana ni espanyola a causa d'aquest terratrèmol. A més, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la xifra de desapareguts considerablement del 169 d'ahir als 75 actuals.
1: Tanto la embajada como el consulado de España en Colombia están plenamente operativos y movilizados. No constan en estos momentos ni víctimas ni fallecidos del terremoto que sean de nacionalidad española y tenemos 75 personas de nuestra colonia los que todavía no hemos podido localizar.
0: També ha anunciat una ajuda per valor d'un milió d'euros.
1: Tanto material de refugio como kits de agua y saneamiento, también se van a enviar medicamentos y se va a participar en el despliegue de personal sanitario a través de esta financiación.
0: La Unió Europea també hi ha enviat ajuda i ha mobilitzat 2 milions d'euros per les comunitats més afectades pel terratrèmol de Colòmbia, segons ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. El nou cap de seguretat de l'Iran alerta que el règim no reobrirà l'estret d'Hormuz fins que els Estats Units no posin fi a la guerra i aixequin el bloqueig als ports iranians. L'avís l'ha fet Mohsen Rezaei, des d'aquesta setmana un dels nous homes forts del líder suprem de l'Iran i que defensa la pressió sobre Washington. El tràfic a l'estret d'Hormuz és un punt estratègic, recordeu, pel comerç mundial de gas i petroli, estan als nivells més baixos de l'última setmana arran de les hostilitats. Les expectatives d'un acord de pau continuen allunyades, també després que Washington i Teheran han reclamat compensacions econòmiques mútues per la guerra. Donald Trump ha mantingut aquesta matinada una postura d'enfrontament amb l'Iran.
2: No em refio de l'Iran. Per què dieu que confio en l'Iran? Soc l'última persona que es refia de l'Iran. M'han mentit constantment. Ara mateix tenim el control total de l'estret d'Hormuz. Ells no en tenen el control. Nosaltres en tenim el control total. És nostre.
0: Un helicòpter dels Estats Units ha disparat en les últimes hores 2 míssils contra un vaixell que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran. Sense perspectives de pau, el petroli segueix a l'alça avui, al voltant dels $89 al barril de Brent. Venezuela i Israel, mentrestant, acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país al president Nicolás Maduro en una operació militar al mes de gener. El govern israelià s'ha felicitat per la maniobra de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de la Espriella i l'ha pres enmig de la crisi pel terratrèmol al seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i altres països àrabs.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Ha passat a disposició judicial el detingut per l'homicidi de la seva parella San Pedro de Alcántara, a Màlaga, diumenge passat. La policia va detenir l'home de 59 anys dilluns. Tots dos convivien i, segons les investigacions, les baralles eren constants. De fet, consten denúncies creuades l'1 d'agost. Aquell dia els van detenir, però cap d'ells va ratificar la denúncia que havia presentat i les causes van quedar arxivades.
7: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
8: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
7: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete a 3CAT Info.
3: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
4: We have failed to ensure we remain below 1.5 degrees.
7: A 3Cat Info.
4: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
7: Insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
7: El retrat d'un planeta en crisi.
14: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
16: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
7: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Pràcticament 3:15 del matí, obrim àrea de servei. Doncs comencem per saber com està la situació carreteres i autopistes del país i el transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
17: Hola, bon dia. S'intensifica la circulació en alguns punts de l'autopista AP7 i, a més, hi ha una nova incidència. Hi ha retencions a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, sobretot en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona. I és que hi ha un carril tallat per obstacles a la via, segons informen des de trànsit. També provoca una petita retenció en sentit sud. On hi ha més volum de trànsit és a la mateixa autopista AP7, el tram que va des del Papiol fins a Castellví de Rosanes, en direcció Tarragona. Aquest tram es troba congestionat. També aturants en aquesta zona a l'enllaç entre l'autovia A2 i l'AP7 entre Abrera i Martorell en direcció Tarragona. També a la mateixa AP7 trobem aturades a l'altura de Sant Cugat del Vallès i del Papiol, també en sentit sud. Compte perquè sembla que hi ha alguna possible incidència al nus del Papiol en direcció Tarragona-Barcelona. En aquesta zona també lentitud a l'autovia A2 entre Castellbisbal i Martorell en direcció Lleida. Al nord, aturants a la Nacional 2, al Portús, a la Jonquera, direcció França. També a prop de l'entrada a la població de la Jonquera en direcció Barcelona-Girona. I per obres, aturats a la Duvia 2, a Jorba en direcció Lleida i a Caldes de Malavella direcció Girona. I a Barcelona, a la Ronda a Dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron direcció Llobregat. A la Ronda Litoral trobem cua entre Fòrum i Poble Nou, també sentit Llobregat. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
7: El temps.
0: I Jofre Genué.
19: Continuem amb aquestes matinades tòrrides, de poc dormir a tota la façana litoral, amb xafor i humitats elevades, tot i que el termòmetre avui ha baixat un palet amb aquest cel més asserenat. Avui, dia de l'eclipsi, esperat eclipsi, doncs sembla que el temps pot acompanyar força. De fet, aquest matí ja el comencem amb cel molt asserenat i esperem que es mantingui en molts indrets del territori, sobretot del centre i sud del país. A la tarda, però, cap al nord, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, nord de Girona, aquí és la zona més desfavorable per poder veure l'eclipsi, perquè esperem que al llarg de la tarda creixin nuvolades i puguin donar un cel mig ennuvolat o variable amb alguna escletxa, però hi haurà més dificultat en general i, a més, doncs, amb una tarda d'alguns ruixats. Cap al centre i al sud, poca nuvolositat esperem. Sí que pot haver algun núvol prim dispers o algun núvol baix molt local. Serien fenòmens ja molt puntuals. Les condicions en general acompanyaran força i tot plegat sempre amb un ambient molt calorós, de plena canícula. De fet, avui les temperatures màximes pugen un palet, amb molts valors per sobre dels 35 a l'interior i el Pla de Lleida amb temperatures que podrien arribar a tocar els 40.
7: 3Cat Info.
0: Dos apunts més de la crònica internacional. Human Rights Watch i tres organitzacions més de defensa dels drets humans dels Estats Units han presentat una demanda contra l'administració de Donald Trump per la seva campanya de sancions contra el TPI i persones vinculades a aquest organisme. La demanda s'ha presentat en un tribunal de Nova York. Segons informen les ONGs, asseguren que les sancions imposades contra els funcionaris del Tribunal de l'AIA són il·legals, constitueixen un atac a la justícia internacional i s'han aplicat vulnerant les competències de la presidència i diverses esmenes de la Constitució nord-americana. Els Estats Units no reconeixen la jurisdicció del Tribunal de l'AIA per jutjar els seus ciutadans. Donald Trump va firmar una ordre l'any passat on considerava una amenaça contra la seguretat dels Estats Units les investigacions del TPI contra el seu exèrcit i l'ordre de detenció contra Benjamin Netanyahu per crims de guerra a Gaza. András Bak és el primer president d'Hongria de l'era post-Orban. L'ha elegit al Parlament amb 140 vots a favor i 6 en contra en una votació marcada pel boicot de les files de Viktor Orban. De fet, ell va ser una víctima de l'exprimer ministre en ser destituït el 2011 com a president del Tribunal Suprem per defensar la independència judicial. En el seu discurs inaugural, Bak ha instat a canviar la trajectòria política.
20: Aquesta nació ha perdut l'equivalent a tota una generació i ha caigut de la seva
6: seva posició com a model de transició democràtica a la fila dels endarrerits d'Europa. Però una cosa és certa, no podem construir la nova Hongria sobre la venjança.
0: Aquest jurista de 73 anys prendrà possessió del càrrec el dia 18, un càrrec més aviat simbòlic i amb poc poder, però el relleu al capdavant de l'Estat confirma la promesa de fer fora tots els alts càrrecs lleials a Orbán del primer ministre Peter McGuire. Entrem ara en cultura.

0: La Casa Gran del Miracle de Rinyà al Solsonès reobre després d'unes obres de rehabilitació integral. L'edifici del segle XVI serà ara un centre d'interpretació del barroc. Ens ho explica des de Rinyà mateix el Joaquim Albalate.
1: La Casa Gran de l'any 1532, tot i que reformada diverses vegades, era un alberg de viatgers i de pelegrins, sobretot dels que visitaven el Santuari del Miracle. L'edifici s'havia anat deteriorant i han calgut 15 anys, des del 2011, per enllestir-ne la restauració. Joan Soler és l'alcalde de Riner i Carles Pubill, l'arquitecte que se n'ha fet càrrec.
2: Tancar aquest cercle que vàrem iniciar el 2011 amb el convenciment que aquest edifici no podia caure i havia de ser un generador d'oportunitats al territori, a part de consolidar un edifici que està declarat bé cultural d'interès nacional.
3: Inicialment l'edifici estava molt deteriorat, tot el pati estava apuntalat, molts dels sostres estaven o col·lapsats o en risc de col·lapse i, per tant, estava una rehabilitació integral.
1: Ara l'edifici acollirà un espai de divulgació i interpretació del barroc. Més enllà de l'art, se centra en la vida quotidiana de l'època, tal com es vivia aquí. Alba Tosquella, de l'empresa E2S, és la coordinadora del projecte.
4: Moltes vegades, quan pensem en barroc, pensem en la part artística, diguem-ne, més vinculada a aquesta part més exuberant, no? I al final hi havia també tota una vida quotidiana, no?, en aquella època, que moltes vegades és molt desconeguda i que és el que hem intentat una mica posar en valor també aquí. En aquesta proposta.
1: Les obres de rehabilitació també han permès descobrir elements fins ara ocults, com els sostres de guix del segle XVI o uns grafits ocults a les parets de les habitacions del segle XVII que ara s'han integrat a l'exposició.
0: I avui, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran els ulls cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o bé una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Venteu ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Venteu recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable, això sí, el trípode i evitar els zooms.
5: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, aquest és el consell per potenciar les fotografies amb el mòbil.
5: El màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar actuar amb calma.
5: No us oblideu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'han de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total. Aquesta nit s'estrena el Festival Nits de Circ a Besalú a la Garrotxa. El certament ha programat la companyia de Flying Caballero, guanyadors del primer premi al prestigiós Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parada Roses a l'Empordà i en aquest any, com a novetat, a Palamós, al Baix Empordà. Girona, Laia Claret.
6: Hi ha un total de 15 funcions entre els 3 municipis amb gairebé 20.000 butaques, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. La funció tindrà 29 artistes internacionals a la pista, com ara els hongaresos Dua Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o de l'Argentina hi haurà Duo Som amb acròbates sobre una perxa. L'espectacle està creat per Circus Art Foundation, els mateixos responsables del Festival Internacional de Circ a la Fan d'Or de Girona. El director Genís Matabosc especifica un dels trets diferencials d'aquest festival.
7: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
6: Fins ara la carpa s'instal·lava a Besalú i a Roses. Aquest any, però, el festival afegeix una tercera parada a Palamós.
0: I els veïns de Gràcia s'afanyen a enllestir els guarniments dels carrers de la seva festa major, una de les més populars de Barcelona. L'impacte de la crisi de l'habitatge condiciona també la seva feina. Molts dels veïns han hagut de marxar víctimes de la gentrificació, però continuen participant activament en les decoracions. I en paral·lel, moltes associacions miren d'atreure els estrangers que han anat a viure al barri perquè també formin part de la festa. Ho explica Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del Carrer Verdi del Mig.
8: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual cosa ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: La Festa Major de Gràcia se celebra del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics.
9: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Ferran Torres no s'incorporarà avui al Barça amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Torres havia d'arribar avui a la disciplina blaugrana amb els altres mundialistes de la selecció espanyola que sí que hi aniran. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Hansi Flick, per tant, ja tindrà tots els jugadors disponibles. Ahir també va arribar el francès Jules Koundé. Des de París, Luis Enrique, el tècnic del PSG, no ha pogut evitar les preguntes sobre Ferran Torres, però no n'ha volgut parlar. I és que avui es disputa el primer títol oficial de la temporada futbolística, la Supercopa d'Europa, que enfronta justament el PSG i l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià lamenta que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
10: Realmente en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es

0: resoldre la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. A Barça li buscava per d'agir una sortida de l'equip. El Barça femení juga avui a primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff. El partit coincideix amb l'hora de l'eclipsi solar i es repartiran 1.500 ulleres homologades al Camp Blaugrana. Xavi Puig, directiu del Barça femení, n'ha parlat en declaracions a Matí de Catalunya Ràdio.
1: Coincideixen dos fets extraordinaris, no? Un partit del femení, que sempre ho és, i un eclipse que marca una història, no? Penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsi amb seguretat i també viure aquesta jornada d'una manera molt especial, no?
0: Podeu seguir el partit Barça-Montpellier en directe per Esport 3 i encara en futbol a Bercelades és el nou entrenador del Cádiz. El català substitueix el basc i Manoli Diáquez a tan sols 4 dies de l'inici de la Lliga a la segona divisió.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'Europeu de Natació de París, avui és el dia de Luca Hug, que disputarà aquest vespre la final dels 100 metres lliures. El nedador de Sant Pere de Ribes ho fa després d'aconseguir el segon millor temps a les semifinals ahir i batre el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hug. El nedador català creu que té marge de millora.
3: Sí, yo creo que sí. Siempre hay algo más. Por ejemplo, la salida no me ha gustado mucho, así que cositas así yo creo que puedo mejorar.
0: Aquest matí, Ainhoa Campabadal, de Sabadell, s'ha classificat per a les semifinals dels 200 lliures. Ha acabat quarta de la seva sèrie. Fa uns minuts, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha acabat tercer en la sèrie del 100 Papallona, però no s'ha classificat per a les semifinals. I a les sèries de 200 braça, Nil Cadavall ha acabat setè i tampoc passa a les semifinals. D'aquí uns minuts es disputaran els 4% lliures amb Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela. Pel que fa a l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquesta tarda la santcugatenca Jael Sakura Bestué disputarà les semifinals dels 200 metres. Demà al migdia, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semifinals dels 800 metres. L'atleta de 19 anys es va classificar i després de fer un temps d'un minut 58 segons, 52 centèsimes, rècord d'Espanya, sub-23 i plusmarca personal. I en handbol, el Granollers perd el primer partit de pretemporada contra el segon per 31-30. El conjunt valencià acaba de pujar a la Lliga Sobal. Sentim el tècnic del Granollers, Antonio Ramos.
4: La mentalitat serà la mateixa que les eliminatòries, que és...
5: He tingut opcions fins al final, però bé, també és veritat que hem donat moltes rotacions, hem jugat part del partit sense lateral esquerrà, no? per la falta de Marcos Fis, i bé, un partit més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
0: I el Barça han començat la pretemporada a Andorra amb els tres nous fitxatges, Sergei Hernández, Janus Smarason i Oriol Sanfelipe. Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, en parla.
6: Sense dubte hem perdut jugadors importants a la pista i al vestidor, el cas d'Antoni Bassam, i a la pista sobretot l'Emil i el Domen Makuch, però jo crec que hem signat o hem posat jugadors del segon equip que crec que pot suplir i pot fer un bon treball també.
2: Trescat Info.

Bon dia, són les 11. El Departament d'Interior preveu una mobilitat esglaonada per veure l'eclipsi, especialment al sud del país. La consellera Núria Parlon insisteix, però, en el risc d'acumulació de cotxes a l'AP7 Sud i demana que es facin servir els espais habilitats per seguir el fenomen davant l'alt risc d'incendis que hi ha a molts punts de Catalunya. L'eclipsi impactarà sobre el comportament de la fauna, especialment les aus, que poden intensificar el cant, interrompre les seves activitats o mostrar signes de desorientació. Aquest fenomen únic serveix

0: servirà avui de laboratori natural per més d'un centenar de científics del projecte Ecoclipse. Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia. Les autoritats calculen que el nombre de morts s'acosta als 250 i els ferits al miler. Des del Ministeri d'Afers Estrangers espanyol asseguren que, per ara, no consten víctimes espanyoles ni catalanes i rebaixen a 75 els possibles desapareguts. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. El ministre s'excusa argumentant que ja ha sol·licitat comparèixer al Congrés. L'executiu, mentrestant, es prepara davant d'una possible nova entrada d'immigrants dissabte i adverteix que els que ho intentin seran retornats immediatament. Continuen actius els incendis forestals a Andalusia i l'Aragó. El de Niebla, a Huelva, ha cremat 25.000 hectàrees i encara l'han de perimetrar. El foc de les penyes de Riglos a Osca ha calcinat 4.200 hectàrees. La calor i la sequera d'aquest estiu han deixat països com França o la Gran Bretanya al límit. A França, 62 milions de persones, el 94% de la població, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i 27 milions de ciutadans pateixen també restriccions d'aigua. Ja es pot tornar a visitar la Casa Gran del Miracle de Riner, al Solsonès. L'edifici del segle XVI s'ha reobert després d'una rehabilitació integral, convertit en un centre d'interpretació del barroc.
1: 3Cat Info.
0: Titulars d'esports.
2: Ferran Torres no s'incorporarà avui als entrenaments del Barça amb permís del club per mirar a tancar el seu traspàs al PSG. Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal i Pedri sí que tornaran a la disciplina blaugrana. Bardagi haurà de passar pel quiròfan. A Barça femení disputa avui el primer amistós de pretemporada contra Montpellier, francès, que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre a les 7 i en directe per Esport 3. A l'Europeu de Natació de París, la sabadellenca Ainhoa Campabadal s'ha classificat per a les semifinals dels 200 lliures. Luca Huck disputarà aquest vespre la final dels 100 metres lliures amb opcions de medalla.
0: I pel que fa al temps, el cel es mantindrà serè fins a primera hora de la tarda, amb calor més intensa i xafogor a la costa. Com a molt s'espera algun núvol baix a la costa molt local. A la tarda i l'hora de l'eclipsi sovintejaran els núvols al nord del país amb alguns ruixats puntuals i el cel romandrà més serè a la resta.
1: 3Cat Info.
0: Hola, bon dia a tothom. Us saluda Òscar Callau quan passen 4 minuts de les 11. El Departament d'Interior preveu que la mobilització al llarg d'aquesta tarda pugui augmentar lleugerament, si bé es creu que el gruix de desplaçaments per veure l'eclipsi ja s'hauria fet. La consellera Núria Parlon ho ha dit després de la reunió de l'operativa dels cossos d'emergències prevista per al dia d'avui. Anem en directe cap al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Reus. Allà hi tenim la Clara Chavarría Domingo. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, aquest matí ha tingut lloc aquesta reunió de l'operativa dels diferents cossos d'emergència, a la qual hi ha assistit el president Salvador Illa i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Entre altres coses, la consellera s'ha referit a la mobilitat prevista per avui i ha explicat que encara es preveu cert flux de desplaçaments.
4: L'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. 5.000 vehicles, potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable.
3: Que dèiem, Parlon també ha explicat que s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta i s'ha referit a la preocupació respecte a l'elevat risc d'incendis. En aquest sentit, ha recomanat consultar el pla Alfa per saber les limitacions relacionades amb els usos que es poden fer dels espais naturals on s'han aplicat diverses limitacions.
0: Gràcies, Clara. Continuarem pendents de tot aquest operatiu. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: D'altra banda, Renfe ha programat un tren especial per garantir la tornada després de l'eclipsi. Sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà en totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc i no es venen bitllets amb antelació. Ja no queden places disponibles per cap dels trens anteriors procedents del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. Pel que fa a la ciència, l'eclipsi també tindrà efectes sobre la fauna, especialment en les aus. La baixada sobtada de llum en pot alterar el comportament. Aquest esdeveniment únic servirà a l'hora de laboratori natural per més d'un centenar de científics d'arreu de l'estat espanyol. Tots ells formen part del projecte Ecoclipse. Maria Costa.
5: Durant uns minuts, les condicions ambientals canviaran de manera sobtada. Baixarà la llum i també la temperatura i els ocells ho poden interpretar com l'arribada de la nit. En parla Hanna Marco, doctora en ecologia de l'Institut Català d'Ornitologia.
6: Moltes espècies d'ocells començarien a volar fins a les seves zones on passarien la nit. Els esplugabous s'ajunten moltes vegades amb les gralles. Tothom coneixem els estornells que fan aquestes volades, no? Completament sincronitzades i també van a dormir junts. Potser començaran a activar-se i a cantar més fins al punt que es faci completament fosc, que potser completament pararan la seva activitat cantora.
5: Però d'altres mamífers nocturns, com per exemple els ratpenats i els eriçons, notaran potser que la nit se'ls ha fet extremadament curta. Un fenomen únic que servirà als científics per poder observar com influeix el canvi de llum sobtat als animals. El projecte Ecoeclipse té repartit al llarg de l'estat mig miler de punts d'observació amb gravadores passives. Ho explica Irene Mendoza, una de les coordinadores del programa i investigadora de la Universitat de Sevilla.
7: Van estar gravant automàticament durant 5 dies seguidos. 2 dies antes del eclipse, el dia del eclipse i 2 dies després. I la idea és entendre com els animals sonoros, principalment les aves i els murciélagos, canvien sus vocalizaciones durant el eclipse i ver si hi ha algun comportament associat a ese canvi de luminositat que ocorre durant el eclipse.
5: S'enregistraran principalment aus, però també d'altres animals en llocs com Terol o la Facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa.
7: Los compañeros de Teruel, de Villarquemado, van a ver cómo cambia el comportamiento de las yeguas. Gente que trabaja con lobos que también va a hacer cosas de ver que, cómo reaccionan. Y luego también hay gente que va a grabar imagen. Zaragoza, que también trabaja en Teruel. Ellos también me contaron que tienen un grupo de gallinas y que les van a poner a las gallinas unos sensores subcutáneos.
5: Punts d'observació coordinats també per més d'un centenar de científics.
8: Ui, quin fred que m'ha agafat.
9: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
8: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3Cat Info.
0: Els equips de rescat busquen dia i nit possibles supervivents del terratrèmol de Colòmbia entre la runa dels edificis que es van esfondrar. Les feines es fan amb totes les precaucions per mirar de salvar les persones que dilluns a la tarda van quedar sepultades pel que havia estat casa seva. La xifra de víctimes s'acosta als 250 morts, segons el balanç que fan les autoritats de les regions més afectades pel sisme. Enviat especial a Manizales, Colòmbia, Joan Biosca.
12: Els veïns de Manizales encara no s'han tret l'ensurt de sobre i mirar façanes i edificis s'ha convertit en un tour de l'horror. Aquesta localitat de l'eix cafeter colombià no s'ha endut la pitjor part, com Pereira i Cali. 5 morts i un centenar de ferits, però cada víctima mortal és un drama familiar. La por a les rèpliques manté angoixats els veïns de Manizales.
13: Nunca había vivido una cosa es... Gracias a Dios pues no me pasó nada, ni la casa tampoco hubo pues problemas de caída ni nada, gracias a Dios.
14: ¿Pero el susto todavía lo tienen?
13: Uy, no, es que pasó eso y uno caminaba, era como si todavía se estaba moviendo, queda uno con esa sensación.
15: Pues bastante mal, íbamos subiendo por la calle 25 en la pendiente, en el carro con mi hija cuando empezó tremendamente.
12: Manizales està a 50 quilòmetres de Pereira, on els equips de rescat busquen a contrarrellotge supervivents, una ciutat on, de moment, han mort més de 70 persones pel sisme.
0: I per ara encara no consta cap víctima ni catalana ni espanyola a causa d'aquest terratrèmol. A més, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la xifra de desapareguts considerablement, dels 169 d'ahir als 75 actuals.
16: Tanto la embajada como el consulado de España en Colombia están plenamente operativos y movilizados. No constan en estos momentos ni víctimas ni fallecidos del terremoto que sean de nacionalidad española, y tenemos 75 personas de nuestra colonia los que todavía no hemos podido localizar.
0: Álvarez també ha anunciat una ajuda per valor d'1 milió d'euros.
16: Tanto material de refugio como kits de agua y saneamiento, también se van a enviar medicamentos y se va a participar en el despliegue de personal sanitario a través de esta financiación.
0: La Unió Europea també hi ha enviat ajuda i ha mobilitzat 2 milions d'euros per les comunitats més afectades pel sisme de Colòmbia, segons ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La crisi de Ceuta passa avui pel Senat, on el PP es quedarà sol esperant el ministre de l'Interior. Fernando Grande-Marlaska no s'hi presentarà a donar explicacions per la tragèdia, mentre que els populars amenacen de portar-lo als tribunals i han citat la ministra de Defensa per dimarts que ve. Madrid, Paula Brujats.
17: Però ni Margarita Robles ni la Moncloa confirmen la cita. El PP assegura que la ministra els ha dit que hi anirà i, si ho fa, es desmarcarà de l'estratègia del govern espanyol, que passa per plantar el PP al Senat i donar les primeres explicacions al Congrés a final de mes. Amb la crisi lluny de resoldre's, la Moncloa intenta frenar una altra entrada massiva a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, llença aquest dur missatge als que s'ho pensen.
18: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
17: Álvarez endureix el discurs i promet contundència mentre accelera les negociacions amb el Marroc per retornar tots els migrants que continuen a Ceuta, adults i menors.
0: Europa tampoc no vol que es repeteixi un episodi a la frontera de Ceuta com el dels dies 30 i 31 de juliol i ha posat en marxa mecanismes de vigilància per monitoritzar les crides que es facin per les xarxes socials marroquines a una altra entrada massiva. Des de fa dies circulen missatges pels mòbils i les xarxes socials del Marroc que convoquen a un segon intent dissabte 15 d'agost. Per això, la Comissió Europea ha arribat a un acord amb algunes de les principals xarxes socials per vigilar i controlar el contingut que vagi en aquesta línia. L'acord s'ha tancat amb la xarxa xinesa TikTok i amb Meta, la casa mare de Facebook i Instagram. Un dels detonants de l'entrada massiva de finals de juliol va ser precisament la difusió de vídeos per les xarxes marroquines que asseguraven de manera imprecisa i inexacta que una sentència del Tribunal Suprem espanyol prohibia la devolució en calent dels migrants que arribessin nedant a territori espanyol. Un minut i mig i arribarem a un quart de 12. 4 morts en els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès ha fet 2 morts, un dels quals un nen de 8 anys, en una acció contra una ciutat portuària pròxima al Mar Negre, on Zelensky assegura que una base naval ha quedat afectada. Rússia assegura que ha interceptat més de 500.000 de drons ucraïnesos. Els atacs russos, per la seva banda, han fet també 2 morts i han bombardejat el port d'Odessa. El president rus Vladimir Putin ha amenaçat de confiscar vaixells occidentals com a mesura de represàlia per l'abordatge per part de diversos països europeus de vaixells sospitosos de pertànyer a la denominada flota fantasma que ajuda el Kremlin a transportar petroli. I a l'Iran, el nou cap de seguretat alerta que el règim no reobrirà l'estret d'Hormuz fins que els Estats Units no posin fi a la guerra i aixequin el bloqueig als ports iranians. L'avís l'ha fet Mohsen Rezai, des d'aquesta setmana un dels nous homes forts del líder suprem de l'Iran i que defensa la pressió sobre Washington. El tràfic a l'estret d'Hormuz, un punt estratègic del comerç mundial de gas i petroli, està en els nivells més baixos de l'última setmana arran de les hostilitats. Les expectatives d'un acord de pau continuen allunyades després que Washington i Teheran han reclamat compensacions econòmiques mútues per la guerra. Donald Trump ha mantingut aquesta matinada una postura d'enfrontament amb l'Iran.
19: No em refio de l'Iran. Per què dieu que confio en l'Iran? Soc l'última persona que es refia de l'Iran. M'han mentit constantment. Ara mateix tenim el control total de l'estret d'Hormuz. Ells no en tenen el control. Nosaltres en tenim el control total. És nostre.
0: Hem arribat a un quart de 12. Nova comunicació amb l'equip del trànsit en una jornada amb força mobilitat. Mariluz García, bon dia.
20: Hola, bon dia. Hi ha uns 8 quilòmetres de cua a l'autopista AP7 entre Bellaterra i el Papiol en sentit sud, i és que hi ha un accident al mateix nus del Papiol que talla un carril a la circulació, segons informen des de trànsit. Més endavant, també l'autopista congestionada entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, també en sentit sud, en direcció Tarragona. Aquesta retenció última afecta l'enllaç entre l'autovia A2 i l'AP7, amb retencions entre Abrera i Martorell en sentit sud, en direcció a l'enllaç amb l'AP7 pels vehicles que volen agafar l'autopista en direcció Tarragona. També hi ha lentitud a la mateixa AP7 a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia en sentit a sud, també direcció Tarragona, per alguna possible incidència que tot just hauria acabat de passar. I també veiem que hi ha ara algunes aturades a la C25 a l'altura de Sant Bartomeu del Grau en direcció Manresa-Lleida, també per obres a l'autovia A2 a Caldes de Malavella en direcció Girona, i la mateixa A2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida, també per treballs a la calçada, la ronda de dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca en sentit Besòs, ronda litoral entre Diagonal Mar i Poble Nou i també a l'altura de la Barceloneta, direcció Llobregat, i fora d'aquesta zona, la Nacional 340 al Vendrell i a Creixell, direcció Tarragona, i la Nacional 2 al Portús a la Jonquera, d'entrada a França, i a la mateixa població de la Jonquera en sentit sud, direcció Barcelona-Girona. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: Amb Jofre Genué.
21: Avui la calor serà protagonista a tot el país, amb aquestes temperatures que superaran els 35 graus a l'interior i que s'acostaran als 40 al Pla de Lleida. De fet, a l'hora de l'eclipsi, la temperatura serà molt elevada, amb xafó a la costa, i amb valors que baixaran poc pels 30 graus a zones del Pla de Lleida, del nord de les Terres de l'Ebre. Bé, la jornada es mostra molt assolellada, amb algun núvol baix molt puntual a la costa, i al llarg de la tarda sí que esperem que vagin apareixent alguns núvols, però no pas a tot arreu. De fet, a l'hora de l'eclipsi, la zona més afectada per la nuvolositat serà al nord de les comarques de Barcelona, de Lleida i a gran part de les de Girona, és a dir, al nord del país, és on el cel es pot mostrar mig ennuvolat o ennuvolat i, per tant, impedint una mica o entorpint la visibilitat de l'eclipsi. En canvi, a tot l'extrem sud, des de la Catalunya central cap al sud del país, és on el cel estarà més serè. Tot i així, no descartem algun núvol baix puntual a la costa, per exemple, o algun núvol prim dispers. Serien fenòmens ja molt particulars, perquè en general doncs les condicions meteorològiques seran bastant favorables amb aquest ambient, com hem dit, força calorós. Bé, el pronòstic ens indica ja de cara als propers dies que la calor es mantindrà molt intensa fins al cap de setmana i sembla que acabarem la setmana amb un descens del termòmetre i amb l'arribada de ruixats més generals.
0: Continuen actius els incendis d'Andalusia i l'Aragó. L'incendi de Niebla a Huelva manté 7 fronts actius i ha cremat més de 25.000 hectàrees. La situació ha millorat perquè el foc es va propagar menys ahir, però encara hi ha focus secundaris i salts de foc. Aquesta matinada l'incendi ha entrat a la província de Sevilla i afecta la zona de Zanalcóllar, tot i que el foc és lluny del nucli urbà. Més de 600 efectius hi han treballat durant la nit. Els equips d'extinció intenten ara tancar progressivament els diferents fronts i controlar tot el perímetre. També continua actiu el foc de les Penyes de Riglós a Osca. Els bombers treballen, en aquest cas, per tancar i consolidar el perímetre cremat, unes 4.000 hectàrees. I encara en relació a les altes temperatures i la sequera, hi ha una situació dramàtica en bona part dels països de l'Europa occidental aquests últims mesos. A França, 62 milions de persones, el 94% del total d'habitants del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La calor no ha afluixat a França des del maig i les precipitacions han estat molt escasses arreu. El nivell de molts rius és el més crític mai registrat i dos terços dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La majoria de l'hexàgon consumeix aigua d'origen freàtic perquè els grans embassaments es concentren a l'àrea dels Alps. La calor també passa factura a la producció d'energia nuclear. Dilluns, la central més gran de França, a la costa del Mar del Nord, es va haver d'aturar per la irrupció massiva de meduses a les estacions de bombeig d'aigua marina que havien arribat en grans bancs atretes per la temperatura inusualment elevada de l'aigua. Altres centrals han hagut de reduir potència perquè el baix cabal dels rius impedeix refrigerar els reactors. El Regne Unit i Alemanya també pateixen les conseqüències d'aquest estiu tan anòmal. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i grans parcs i jardins de Londres i altres ciutats s'han quedat sense ni un bri de gespa. Gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions pateixen directament restriccions d'aigua. A Alemanya, el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin, que impedeix el transport fluvial de mercaderies. Les grans barcasses, carregades de productes agrícoles, químics o d'acer, entre d'altres, no poden navegar per falta de cabal. Això obliga les empreses a buscar alternatives amb un important encariment dels costos. Es calcula que per transportar el material que cap en una barcassa es necessiten entre 100 i 150 camions.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ha passat a disposició judicial el detingut per l'homicidi de la seva parella a San Pedro de Alcántara, a Màlaga, diumenge passat. La policia va detenir l'home de 59 anys dilluns. Tots dos convivien i, segons les investigacions, les baralles eren constants. De fet, consten denúncies creuades l'1 d'agost. Aquell dia els van detenir, però cap d'ells va ratificar la denúncia que havia presentat i les causes van quedar arxivades. I a Lleida, el conductor d'una moto va morir ahir la nit en un xoc amb un turisme. És el tercer accident mortal d'un motorista a la ciutat en dos mesos. Lleida, Estela Busoms.
2: El sinistre va tenir lloc passades les 11 de la nit a un dels ponts que travessen el riu Segre, el de Pardinyes, a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana. Van xocar una moto i un turisme amb 5 ocupants que van resultar il·lesos. El conductor de la moto, en canvi, va quedar greument ferit i, tot i que li van practicar maniobres de reanimació, va acabar morint. Tenia 23 anys i era veí de Lleida. Es dona la circumstància que molt a prop d'aquest punt, també al pont de Pardinyes, el 22 de juliol, hi va morir un altre motorista de 30 anys en una doble col·lisió amb una moto i un cotxe. I el 10 de juny, un altre conductor va morir a prop del pavelló Barris Nord quan sortia d'una rotonda i va perdre el control de la moto. A Lleida, per tant, en dos mesos, tres motoristes han perdut la vida en sinistres a la ciutat.

0: La Casa Gran del Miracle de Riner, al Solsonès, reobre després d'unes obres de rehabilitació integral. L'edifici del segle XVI serà ara un centre d'interpretació del barroc. Ens ho explica des de Riner Joaquim Albalate.
1: La Casa Gran, de l'any 1532, tot i que reformada diverses vegades, era un alberg de viatgers i de pelegrins, sobretot dels que visitaven el Santuari del Miracle. L'edifici s'havia anat deteriorant i han calgut 15 anys, des del 2011, per enllestir-ne la restauració. Joan Soler és l'alcalde de Riner i Carles Pubill, d'arquitecte, que se n'ha fet càrrec.
2: Tancar aquest cercle, que vàrem iniciar el 2011, amb el convenciment que aquest edifici doncs, no podia caure i havia de ser un generador d'oportunitats al territori, a part doncs, de consolidar un edifici que està declarat bé cultural d'interès nacional.
3: Inicialment l'edifici estava molt deteriorat, tot el pati estava apuntalat, molts dels sostres estaven o col·lapsats o en risc de col·lapse i, per tant, estava una rehabilitació integral.
1: Ara l'edifici acollirà un espai de divulgació i interpretació del barroc. Més enllà de l'art, se centra en la vida quotidiana de l'època, tal com es vivia aquí. Alba Tosquella, de l'empresa E2S, és la coordinadora del projecte.
4: Moltes vegades, quan pensem en barroc, pensem en la part artística, diguem-ne, més vinculada a aquesta part més exuberant, no? I al final hi havia també tota una vida quotidiana, no?, en aquella època, que moltes vegades és molt desconeguda i que és el que hem intentat una mica posar en valor també aquí. En aquesta proposta.
1: Les obres de rehabilitació també han permès descobrir elements fins ara ocults, com els sostres de guix del segle XVI o uns grafits ocults a les parets de les habitacions del segle XVII que ara s'han integrat a l'exposició.
0: I de l'època barroca passem al circ contemporani. Perquè aquesta nit s'estrena el festival Nits de Circ a Besalú, a la Garrotxa. El certamen ha programat la companyia The Flying Caballero, guanyadors del primer premi al Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parada a Roses i aquest any, com a novetat, a Palamós, Girona, Laia Claret.
5: Hi ha un total de 15 funcions entre els 3 municipis amb gairebé 20.000 butaques, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. La funció tindrà 29 artistes internacionals a la pista, com ara els hongaresos Duo Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o de l'Argentina hi haurà Duo Som amb acròbates sobre una perxa. L'espectacle està creat per Circus Art Foundation, els mateixos responsables del Festival Internacional de Circ Elefant d'Or de Girona. El director Genís Matabosc especifica un dels trets diferencials d'aquest festival.
6: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
5: Fins ara la carpa s'instal·lava a Besalú i a Roses. Aquest any, però, el festival afegeix una tercera parada a Palamós.
0: Esports. Amb Montse Raya, bon dia.
7: Hola, bon dia. A l'Europeu de Natació de París, l'equip espanyol de 4% metres lliures s'acaba de classificar per a la final amb la presència de les catalanes Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela. Han fet el segon millor temps de la seva sèrie. La final d'aquest 4% metres lliures es disputarà al vespre. Abans, la mateixa Ainhoa Campabadal s'ha classificat per a les semifinals dels 200 lliures. Ha acabat quarta de la seva sèrie. No han aconseguit classificació per a semifinals ni el nedador de Pineda de Mar Isaac Fernández, tot i acabar tercer en la sèrie del 100 Papallona, ni Nil Cadavall, que ha estat setè a les sèries del 200, a la seva sèrie de 200 braça. Aquest vespre, el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hook, disputarà la final dels 100 metres lliures amb opcions de medalla. Hook va fer el segon millor temps ahir a les semifinals i va batre el rècord d'Espanya, una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hook.
8: Pues nada, la verdad que me noto genial, iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: Pel que fa a l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquesta tarda la santcugatenca Gel Sakura Bestué disputarà les semifinals dels 200 metres. Demà al migdia, l'atleta d'Arenys, Marta Mitjans, disputarà les semifinals dels 800 metres. L'atleta de 19 anys es va classificar després de fer un temps d'1 minut 58 segons i 52 centèsimes. Ferran Torres no s'incorporarà avui al Barça de futbol amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Torres havia d'arribar avui a la disciplina blaugrana amb els altres mundialistes de la selecció espanyola que sí que hi aniran, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Hansi Flick, per tant, ja tindrà tots els jugadors disponibles. Ahir també va arribar Francesc Just Condé. Des de París, Luis Enrique, el tècnic del PSG, no ha pogut evitar les preguntes sobre Ferran Torres.
9: La segunda no hay lugar. Yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
7: I és que avui es disputa primer títol oficial de la temporada futbolística, la Supercopa d'Europa, que enfronta justament el PSG i l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià lamenta que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit i Unai Emery, el tècnic de l'Aston Villa, elogia Luis Enrique.
10: És difícil catalogar el millor entrenador, però si hablamos de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
7: Tornen al Barça, Marc Casado i Héctor Fort s'entrenen al marge de l'equip per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casado traspassat. I Roni Bardagi passarà pel quiròfan els pròxims dies per resoldre la ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Barça femení juga avui a primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff, un partit que coincideix amb l'hora de l'eclipsi solar. Per tant, es repartiran 1.500 ulleres homologades al camp blaugrana. Xavi Puig, directiu de Barça femení, en parla en declaracions a Matí de Catalunya Ràdio.
12: Coincideixen dos fets extraordinaris, no? Un partit del femení, que sempre ho és, i un eclipse que marca una història, no? Penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició.
7: Podeu seguir el partit Barça-Montpellier en directe per Esport 3 i encara en futbol a Bercelades és el nou entrenador del Cádiz.

0: Bon dia, us parla Òscar Callau. Esteu a la sintonia de 3Cat Info, on us hem explicat fins ara que la consellera d'Interior assegura que preveuen una mobilitat esglaonada per veure l'eclipsi, especialment al sud del país. Núria Parlon insisteix, però, amb el risc d'acumulació de cotxes a l'AP7 Sud i reclama que es facin servir els espais habilitats per seguir el fenomen davant l'alt risc d'incendis que hi ha a molts punts de Catalunya. Els experts demanen prudència i fer servir en tot moment ulleres homologades per contemplar l'eclipsi. Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia. Les autoritats calculen que el nombre de morts s'acosta als 250 i els ferits al miler. Des del Ministeri d'Afers Estrangers espanyol asseguren que per ara no consten víctimes espanyoles ni catalanes i rebaixen a 75 el nombre de possibles desapareguts. I no hi ha hagut sorpreses. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha plantat el PP al Senat i no s'hi ha presentat per donar explicacions per la crisi migratòria a Ceuta. El Partit Popular l'acusa de desobediència i anuncia que emprendrà accions legals contra el ministre. A partir d'ara us explicarem, entre altres informacions, que l'atur juvenil augmenta a nivell mundial pels conflictes geopolítics i la irrupció de la intel·ligència artificial. Segons un informe de l'Organització Internacional del Treball, un 20% dels joves entre 15 i 24 anys no estudien ni treballen. La sequera que pateix el riu Noguera Ribagorçana ja ha derivat en problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les Bordes i Sarroquet, al Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i de cabal. En l'àmbit de la cultura us explicarem que l'ocultació solar també tindrà expressió musical amb el concert per un eclipsi de música barroca que ha organitzat aquest vespre al Festival Jordi Savall en una ubicació secreta propera a Santes Creus. Pel que fa als esports, Montse...
1: L'equip espanyol de 4% lliures s'acaba de classificar per a la final de l'Europeu de Natació. Les catalanes Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela seran a la final aquest vespre. Campabadal també s'ha classificat avui per a les semifinals dels 200 lliures de demà.
0: El cel es mantindrà serè fins a primera hora de la tarda, amb calor més intensa i xafogó a la costa. Com a molts espera algun núvol baix a la costa, molt local. A la tarda i hora de l'eclipsi, sovintejaran els núvols al nord del país, amb alguns ruixats puntuals, i el cel romandrà més serè a la resta. Molt pendents tota aquesta jornada de l'eclipsi, igual que el Departament d'Interior, que calcula que la mobilitat creixerà una mica aquesta tarda, tot i que considera que la major part dels desplaçaments per veure l'ocultació solar ja s'han fet. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de la reunió de l'operatiu d'emergències feta aquest matí. Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Reus, Clara Chavarría Domingo.
2: Aquest matí ha tingut lloc aquesta reunió de l'operativa dels diferents cossos d'emergències a la qual ha assistit el president Salvador Illa i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Entre altres coses, la consellera s'ha referit a la mobilitat prevista per avui i ha recordat la importància de planificar els desplaçaments. En aquest sentit, ha dit que encara es preveu cert volum de trànsit per aquesta tarda.
3: L'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. És uns 5.000 vehicles, potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable.
2: Parlon també ha recordat la importància de gaudir de l'eclipsi des dels llocs habilitats per fer-ho i ha insistit en la importància de disposar d'ulleres homologades per gaudir del fenomen. D'altra banda, per facilitar l'operativa d'avui s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta i s'ha referit a la preocupació respecte a l'elevat risc d'incendis. En aquest sentit ha recomanat consultar el pla Alfa per saber les limitacions relacionades amb els usos que es poden fer dels espais naturals on s'han aplicat algunes limitacions.
0: L'Ajuntament de Barcelona demana que no es vagi al Parc Natural de Collserola aquest vespre per veure l'eclipsi solar, un dels punts que pot acollir més aglomeració de persones juntament amb Montjuïc i l'Anella Olímpica. En Barcelona, Laura Cugat.
4: Aquestes també seran les localitzacions que tindran més nombre d'efectius a la Guàrdia Urbana, que ha activat tots els seus equips per reforçar la vigilància i la regulació de la mobilitat. N'ha parlat el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle.
5: dir que des de Collserola pràcticament no es veurà l'eclipsi, per tant, doncs, demanem que no s'hi vagi, entre altres coses perquè també hi ha les restriccions d'accés, conseqüència de les prevencions que fem amb motiu de la peste porcina, i els llocs més o menys habilitats ja són coneguts, el de Montjuïc, el mirador de l'anella olímpica, sempre amb la prudència exigit.
4: L'operatiu s'activarà entre les 2 i les 12 de la nit i Batlle ha reiterat que cal prudència i anticipació a l'hora de fer els desplaçaments. També s'espera que surtin de la capital catalana més vehicles de l'habitual per un dimecres d'agost, amb xifres semblants a les d'un cap de setmana. El tinent d'alcaldia de Seguretat n'ha parlat en un acte de balanç sobre les actuacions dels bombers a Barcelona al litoral de la ciutat. En el que portem d'any i fins a finals de juliol han realitzat 271 actuacions, entre les quals 17 serveis de salvament. Durant aquest estiu han reportat una víctima mortal per ofegament. Compten amb un nou dispositiu de salvament que s'ha activat 8 vegades des de la passada tardor i que està integrat per una trentena d'especialistes, 3 embarcacions i 2 salvavides telecomandats que permeten guanyar molta més agilitat i precisió en els rescats.
0: I repassem ara els conceptes bàsics al voltant de l'eclipsi amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec a la Noguera per parlar amb el coordinador d'activitats, Xavier Molí.
6: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
7: La Lluna es situarà davant del Sol amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna en alguns llocs de la Terra el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
6: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
7: La majoria passen sobretot a zones del mar, per tant és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que a la Terra doncs és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
6: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
7: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs que es vegi només amb un eclipsi.
6: I repassem l'horari.
7: Pels 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
6: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'un minut i mig.
8: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de 2 miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
0: 12:45 a Colòmbia, la xifra de morts a causa del terratrèmol de magnitud 7,4 s'eleva a més de 250 i el nombre de ferits arriba al miler. Algunes fonts parlen de més de 3.000 desapareguts i els equips de rescat intensifiquen la recerca de supervivents, perquè cada hora que passa és més difícil trobar-los en vida. El president colombià Abelardo de la Espriella s'ha desplaçat a la zona de Chocó per seguir les feines de rescat.
9: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor.
0: La Unió Europea hi ha enviat ajuda i ha mobilitzat 2 milions d'euros per les comunitats més afectades pel terratrèmol. Per ara continuen sense constar víctimes ni catalanes ni espanyoles a causa d'aquest terratrèmol. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la xifra de desapareguts considerablement dels 169 d'ahir als 75 actuals.
10: Tanto la embajada como el consulado de España en Colombia están plenamente operativos y movilizados. No constan en estos momentos ni víctimas ni fallecidos del terremoto que sean de nacionalidad española, y tenemos 75 personas de nuestra colonia los que todavía no hemos podido localizar.
0: I un altre ministre, el de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha acabat plantant el PP al Senat i no s'hi ha presentat per donar explicacions per la crisi migratòria a Ceuta. El Partit Popular l'acusa de desobediència i anuncia que emprendrà accions legals contra el ministre. Ens ho explica des de Madrid Paula Brujats. Bon dia.
11: Sí, què tal? Bon dia. Només els senadors del PP, de Vox i de Junts per Catalunya s'han presentat a la cita. Fernando Grande Marlaska ja va dir que no hi aniria per motius d'agenda i que només donarà explicacions al Congrés a final de mes, però els populars estan indignats amb les que diuen són excuses del ministre. Per això mouran fitxa i el portaran als tribunals per aquesta incompareixença. El senador Martínez Maillo del PP diu que la llei l'obligava avui a anar-hi.
12: Constatar que el ministro del Interior no está. Y, por supuesto, este presidente, en el marco de sus competencias, adoptará las decisiones políticas y legales que sean necesarias para que este acto de desobediencia, este acto pues injustificable, no quede sin las debidas consecuencias.
11: La crisi a Ceuta està lluny de resoldre's. Avui visita la ciutat la ministra de Defensa mentre el govern espanyol està blindant la frontera per la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana. I en les últimes hores, el Marroc ha desafiat clarament Espanya. El ministre de Justícia marroquí ha reclamat la sobirania de Ceuta i Melilla. Ho deia en declaracions a una televisió dels Emirats Àrabs on justifica que Ceuta i Melilla han de ser del Marroc perquè és l'única solució de futur per evitar una altra crisi migratòria com aquesta. La ministra Robles farà declaracions a Ceuta aquest migdia després de reunir-se amb el president de la ciutat i s'haurà de veure, si li respon el ministre marroquí.
0: Gràcies, Madrid. Atenció també a les paraules d'un diputat de Vox.
13: Uno a uno, pap, pap, pap. Y llevarlos de vuelta donde han venido. Cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: José María Figaredo reclamava fa uns dies acabar d'aquesta manera amb els migrants que encara continuen a Ceuta. La justícia l'investigarà. El govern espanyol ha demanat a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox per Astúries. El Ministeri d'Igualtat considera que declaracions com aquesta poden ser constitutives d'un delicte d'odi. Abans que la Moncloa mogués fitxa, la Fiscalia ja tenia sobre la taula dues denúncies més contra Figaredo.
8: 3CAT Info.
0: El president rus Vladimir Putin ha amenaçat de confiscar vaixells occidentals com a represàlia si els països europeus fan el mateix amb les embarcacions de la denominada flota fantasma que ajuda el Kremlin a transportar petroli. Suècia i França són alguns dels països que han interceptat aquestes embarcacions contra les quals la Unió Europea té noves sancions aprovades que obren la porta a la venda del petroli o les mercaderies que porten. Putin participa en exercicis militars que la marina russa fa al nord del Japó. Sobre el terreny, en les últimes hores hi ha hagut 5 morts en els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès ha fet 3 morts, un dels quals un nen de 8 anys, en una acció contra una ciutat portuària pròxima al Mar Negre, on Zelensky assegura que una base naval ha quedat afectada. Els bombardejos russos, per la seva banda, han fet 2 morts a Kharkiv i també han impactat a la ciutat portuària d'Odessa, al sud del país. L'atur juvenil augmenta a nivell mundial i en part ho fa per la intel·ligència artificial i també per l'alentiment del creixement econòmic i les tensions geopolítiques. Així ho conclou un informe de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, publicat amb motiu del Dia Internacional de la Joventut que es commemora avui. Al món hi ha 67 milions de persones d'entre 15 i 24 anys desocupades, cosa que significa una taxa d'atur de més del 12% i 257 milions de joves, un 20%, que no treballen ni estudien. Més enllà de la falta d'ocupació als països en desenvolupament, l'OIT destaca que empitjoren les oportunitats de feina en les economies amb ingressos més alts. De fet, l'Amèrica del Nord és la segona regió mundial on més creix l'atur juvenil, només darrere del nord d'Àfrica. També ho fa Europa. És aquí on l'organisme creu que hi té a veure la intel·ligència artificial, perquè aquesta tecnologia afecta molts dels llocs de treball amb què els joves accedeixen al mercat laboral. A més d'això, l'OIT apunta la desacceleració en el creixement de l'economia, la dèbil creació d'ocupació i els conflictes internacionals. I encara més dades estadístiques relacionades amb els joves. Els d'Espanya cada vegada tenen més difícil emancipar-se. Segons un estudi de Comissions Obreres, només un 30% dels joves d'entre 18 i 34 anys han pogut fer el pas de viure sense el suport de la família. Fa 10 anys aquest percentatge era superior del 40%. A més, el sindicat alerta que la distància respecte a Europa és cada vegada més gran. La taxa mitjana d'emancipació dels joves europeus és del 50%. Paradoxalment, els joves espanyols tenen més dificultats per viure sols, malgrat que són els més formats de la història. Hem arribat a 12:15. Nova connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Continua augmentant la circulació a la P7 i, a més, hi ha algunes incidències. Hi ha aturades entre Bellaterra i Sant Cugat en sentit a sud, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident a l'altura del Papiol i que havien provocat cua de fins a 10 quilòmetres. Ara aquesta retenció s'està estirant, se'n va cap endavant i hi ha congestió entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes i també des de Gelida fins a Sobirans, tot això en direcció Tarragona. Aquesta cua als voltants de l'antic peatge de Martorell també afecta l'enllaç entre l'autovia A2 i l'autopista AP7 entre Abrera i Martorell per enllaçar amb l'autopista en direcció Tarragona. També aturants a la B24 a l'altura de Cervelló i de Vallirana per enllaçar amb l'N340 en direcció Tarragona. A la mateixa N340 trobem aturades al Vendrell i a Creixell també direcció Tarragona. Als túnels del Garraf, la C32 aturants entre Castelldefels i Sitges, una retenció d'un parell de quilòmetres en direcció Tarragona. A l'AP7 a la banda nord aturades també entre Montmeló i Granollers en sentit nord en direcció Girona per alguna possible incidència. I ja a la frontera, a la Nacional 2, es mantenen les aturades al Portús, a la Jonquera, direcció França, i també a la Jonquera en sentit sud en direcció Barcelona-Girona. Per obres, aturats a l'autovia A2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida i a Barcelona, a la Ronda de Dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i a l'altura de Vallcarca sentit Besòs. I la Ronda Litoral amb congestió entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
8: El temps.
0: Amb Jofre Genoer.
15: Les temperatures van pujant, la calor es va intensificant i, de fet, ja tenim valors superiors als 30 graus. Avui esperem temperatures que a l'interior puguin arribar a superar els 35 un altre cop, amb aquesta notable xafó a la costa que, esporàdicament, pot generar algun núvol baix anecdòtic. I, sobretot, les temperatures més altes cap al Pla de Lleida, on avui el termòmetre s'acostarà als 40 graus. També esperem a l'interior de Girona alguna xifra de 38 o 39 de manera local. Calor intensa és el que tindrem al llarg de tota la jornada i també, de fet, a l'hora de l'eclipsi, a 8:45, al moment màxim, doncs, temperatures que poden persistir al voltant dels 30, amb molts indrets de l'interior, sobretot Pla de Lleida, i amb notable xafó i valors superiors als 25 en molts sectors de la costa. Bé, esperem que aquesta tarda, però, hi hagi alguns núvols, malgrat aquest cel serè que domina ara mateix, sobretot al nord del país, que és la zona que es veurà afectada una mica per la nuvolositat, per alguns petits xàfecs i per un cel que no es mostrarà gaire serè, cosa que pot entorpir una mica la visió de l'eclipsi. Estem parlant del nord de Lleida, nord de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, també comarques en general de Girona. En canvi, cap al sud, doncs, els núvols que puguin haver-hi seran molt locals. En general, les condicions seran òptimes i, com a molt, doncs, pot haver algun núvol baix puntual a la costa o a la franja d'algun núvol prim que enteli el cel esporàdicament. Bé, tot plegat, doncs, amb una situació meteorològica que tendeix a estabilitzar-se almenys un parell de dies, només amb algunes tornades de tarda, i que pot tornar a complicar-se al llarg del cap de setmana amb un descens de la temperatura.
0: Problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes? La sequera del riu Noguera-Ribagorçana, juntament amb altres factors com l'increment del consum a causa del turisme o la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al Pont de Suert, reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall d'Avui s'han detectat baixades de pressió i cabal. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
16: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada les conques de l'Éssera i la Noguera Ribagorçana, mentre que la Noguera Pallaresa i el Segre s'hi estan acostant. Al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Iolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del Pont de Suert.
17: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. El tema és perquè són captacions de barranc i, bueno, pues, amb la sequera, pues, les captacions de barranc, pues, pateixen molt. Són pobles, doncs, que ara en període estival, doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro, aquella multiplica per 10.
16: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però la seva alcaldessa, Sònia Bruguera, assenyala també altres factors.
18: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions captacions evidentment tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. En aquests moments, doncs, la demanda es multiplica i quan coincideixen tots aquests punts de consum, doncs, el sistema va molt al límit. També hauríem d'afegir que tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
16: Les tempestes dels últims dies han permès, això sí, una lleu recuperació dels aqüífers en alguns punts del Pirineu i l'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
8: 3CAT Info. Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
19: Obrim l'aula per parlar d'educació emocional. Coneixem el projecte Ments Despertes, un programa per a la prevenció i promoció de la salut mental entre els joves del grup Som Via. La iniciativa posa en contacte alumnes a partir de secundària amb testimonis que han superat un problema de salut mental perquè els expliquin en primera persona com han viscut el seu diagnòstic. Visitem l'Institut Pau Claris de Barcelona, un dels 75 centres que s'han inscrit al programa.
20: Algú podria dir-me de què estic parlant?
21: De biologia.
20: Molt bé.
19: La trobada té lloc a l'aula. Davant d'un grup d'alumnes de primer d'ESO, la Carme els explica que ha patit 4 depressions.
22: Som persones funcionals. Jo puc tenir una vida plena en tots els sentits. O sigui, nosaltres quan parlem és com plantar llavors, que la gent escolti el nostre testimoni i si alguna cosa amb ells els hi ressona, el dia que demà això s'hi trontolla alguna cosa en ells o en el seu company o en algun familiar puguin dir, escolta, m'he vist això i puc fer alguna cosa des de la meva part.
19: Més enllà de posar nom al diagnòstic, la Carme no entra en detalls mèdics. El seu és un testimoni positiu i de superació que vol trencar estigmes.
22: Jo volia dir això, de que he estat als inferns, he pogut pujar i porto notícies a l'infern, no? I es deia, doncs hi ha llum al final del camí. I que s'ha de demanar ajuda, que és de valents.
19: El que s'hi fa a la Carme és focalitzar-se en els indicadors, les alarmes que li van fer veure que necessitava ajuda, perquè l'altre gran objectiu del programa, a banda de trencar estigmes, és la prevenció.
22: Quan es queda perpetrat en el temps és quan és una alarma. Un dia que no dormis, un dia que no mengis, no passa res, però quan passa més de 3 setmanes que estàs, que no dorms, que no menges, que tens sensació de vòmits, que les coses que fan il·lusió ja no fan il·lusió, que una cosa quotidiana que abans feies, ara no la pots fer, és quan has de dir, algú passa, anem a demanar ajuda professional.
19: De tots aquests indicadors, la falta de son cronificada és un dels que més ha impactat en Teo, l'Emma i la Meisem, 3 dels alumnes, però també n'hem parlat amb l'Àfrica, en Yassin i les Diep.
23: Si jo deixés de dormir com si fos 1 o 2 hores, ja m'estaria preocupant bastant. I també menjar, perquè jo m'agrada menjar molt. I si no mengés, primer de tot, tindria un mal de panxer de l'infern.
24: Lo de no poder dormir, perquè sento que és una cosa que pot passar majoritàriament en moltes persones.
25: Lo de dormir, que no pugui sortir al carrer.
19: Un altre dels factors que més influeixen en la salut mental i que més reconeixen els alumnes és el de la relació amb l'entorn, els problemes amb els amics, l'assetjament escolar o la discriminació intercultural.
24: Hi havia gent que es distanciava de mi, però aquella etapa ja va passar. Ara s'està millor amb diferents companys.
26: Per exemple, ens han ensenyat que si alguna persona et diu alguna cosa que t'ha sabut greu o no t'agrada, hi ha que ignorar-la perquè després et pots posar més trista.
23: Amb companys que tinc una relació forta, doncs puc veure el que els hi passa, perquè si jo veig que tipus, no volen jugar o així, ja els està passant alguna cosa, ja em fixaria en què els està passant.
19: Sílvia García Márquez és la responsable de l'àrea de programes del grup Som Via i guia les sessions amb els alumnes.
27: El fet que els nostres testimonis expliquin des de l'experiència i no des d'un mapa biomèdic, connecten directament, no?, amb aquestes causes i, per tant, reflexionen en primera persona també els alumnes quines són les seves pròpies conductes de risc i, per tant, les causes que els poden portar a tenir problemes de salut mental.
19: La xerrada d'una hora ha passat volant i ha deixat les emocions a flor de pell. Marta Salvia és la tutora dels alumnes.
1: Els pot servir per poder acompanyar una altra persona que vegin que no està bé o per adonar-se que si mateixos potser hi ha alguna cosa que no funciona del tot, no? A vegades no arriba a ser un problema de salut mental, a vegades és que emocionalment no estem bé, però si s'allarga molt, doncs potser sí que ens acaba afectant en el nostre dia a dia, amb les ganes de jugar, de veure gent, d'estudiar, d'estar a gust amb nosaltres mateixos.
19: El missatge dels testimonis també parla als alumnes d'enfortir l'autoestima i d'estendre la mà al company que ho necessita i creuen que aquesta activitat els pot ajudar a ser millors companys.
2: Tenim que tenir tots consciència.
26: I també podem ajudar a prevenir-ho, no dir comentaris que poden ofendre els companys.
3: Quan tots ens tratem bé, sentim confiança.
19: Ments despertes són històries de vida que ajuden a parlar de salut mental de manera fàcil, propera i clara. Amb ells, tanquem l'aula.
8: Aula oberta.

0: Esports.
1: Fins al punt del migdia, Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. L'europeu de natació de París, l'equip espanyol de 4x100 metres lliures, s'acaba de classificar. S'ha classificat per a la final amb la presència

0: sèrie de 200 braça. Aquest vespre, el nedador Sant Pere de Ribes, Luca Hook, disputarà la final dels 100 lliures amb opcions de medalla. Hook va fer el segon millor temps ahir en les semifinals i va batre el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hook. Un Hook que diu que té marge de millora.
1: Sí, yo creo que siempre hay algo más. Por ejemplo, la salida no me ha gustado mucho, así que cositas así yo creo que puedo mejorar.
0: Estarem pendents, doncs, de Luca Hook. I pel que fa a l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquesta tarda la santcugatenca Jael Sakura Bastuer disputarà les semifinals dels 200 metres. Demà al migdia, l'atleta d'Arenys, Marta Mitjans, disputarà les semifinals dels 800 metres. En futbol, Ferran Torres no s'incorpora avui al Barça amb permís del club mentre tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Torres havia d'arribar avui a la disciplina blaugrana amb els altres mundialistes de la selecció espanyola que sí que hi aniran, Olmo, Pedri, Cubarsí, Lamine Yamal. Hansi Flick, per tant, ja tindrà tots els jugadors disponibles. Ahir també va arribar el francès Jules Koundé. Els mundialistes faran un entrenament específic, mentre que la resta de jugadors tindran doble sessió d'entrenament avui amb el Barça. Des de París, Luis Enrique, el tècnic del PSG, no ha pogut evitar que li preguntin sobre Ferran Torres, no n'ha volgut dir res, i és que avui es disputa el primer títol oficial de la temporada futbolística, la Supercopa d'Europa, que enfronta justament el PSG i l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià lamenta que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
2: No tengo jugadores, han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, el brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
0: Tornant al Barça, Marc Casador i Héctor Fort s'entrenen al marge de l'equip per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. I pel que fa a Roni Berdagi, passarà pel quiròfan els pròxims dies per resoldre la ruptura, el lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. A Barça femení juga avui a primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. Un partit que coincideix amb l'eclipsi solar. Es repartiran 1.500 ulleres homologades al Camp Blaugrana. Xavi Puig, directiu de Barça Femení, al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Penso que és la segona part. Estarem molt atents. Jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit. El que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsi amb seguretat i també viure aquesta jornada d'una manera molt especial, no?
0: Podeu seguir el partit Barça-Montpellier en directe per Esport 3.
4: 3Cat Info. Trescat Info.

En punt les 12 del migdia. Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total, un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar el 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Interior preveu una mobilitat esglaonada per veure l'eclipsi, especialment al sud del país. La consellera Núria Parlon insisteix, però, en el risc d'acumulació de cotxes a l'AP7 Sud i demana que es facin servir els espais habilitats per seguir el fenomen davant el risc d'incendis que hi ha en molts punts de Catalunya. L'atur juvenil augmenta a nivell mundial pels conflictes geopolítics i la irrupció de la intel·ligència artificial. Segons un informe de l'Organització Internacional del Treball, un 20% dels joves entre 15 i 24 anys no estudien ni treballen. El PP emprendrà accions legals contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per no comparèixer avui al Senat per donar explicacions de la crisi migratòria a Ceuta. El PP l'acusa de desobediència. Marlaska ha demanat comparèixer al Congrés a final d'agost i el govern espanyol vol evitar, diu, duplicitats. Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia. Les autoritats calculen que el nombre de morts s'acosta als 250 i als ferits al miler.

0: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol asseguren que per ara no consten víctimes espanyoles ni catalanes i es rebaixen a 75 els possibles desapareguts. Vladimir Putin amenaça de confiscar vaixells occidentals com a mesura de represàlies i països europeus fent el mateix amb l'anomenada flota fantasma que ajuda el Kremlin a transportar petroli. La Unió Europea ha augmentat la pressió sobre aquestes embarcacions. La sequera que pateix el riu Noguera-Ribagorçana ja ha derivat en problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les Bordes i Sarroqueta, al Pont de Suert, ja reben aigua amb cisterres, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i de cabal. I ja es pot tornar a visitar la Casa Gran del Miracle de Riné, al Solsonès, l'edifici del segle XVI, s'ha reobert després d'una rehabilitació integral convertit en un centre d'interpretació del barroc.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. A l'Europeu de Natació de París, l'equip espanyol de 4 per 100 metres lliures femení s'ha classificat per a la final amb la presència de les catalanes Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela i amb rècord d'Espanya inclòs. Abans, Campabadal s'ha classificat també per a les semifinals dels 200 lliures. En futbol, avui es juga la Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa. Ferran Torres té permís de Barça per no incorporar-se avui a l'equip per mirar de tancar el seu traspàs a l'equip francès. I a les 7 del vespre, Barça femení juga primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès. El partit no s'aturarà, tot i que la segona part coincidirà amb l'eclipsi solar i el club repartirà 1.500 ulleres.
0: El cel es mantindrà serè fins a primera hora de la tarda amb calor més intensa i xafegó a la costa. Com a molt s'espera algun núvol baix a la costa molt local. A la tarda i a l'hora de l'eclipsi sovintejaran els núvols al nord del país amb alguns ruixats puntuals i el cel romandrà més serè a la resta del territori.
1: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu molt benvinguts. Catalunya, com us deia, mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total, un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar al 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. El Departament d'Interior calcula que la mobilitat creixerà una mica aquesta tarda, tot i que considera que la major part dels desplaçaments per veure l'eclipsi ja s'han fet. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de la reunió de l'operatiu d'emergències que han fet aquest matí. Anem al Centre d'Atenció i Gestió de Truca d'Urgència 112 de Reus. Clara Chavarría Domingo.
3: Aquest matí ha tingut lloc aquesta reunió de l'operativa dels diferents cossos d'emergències a la qual ha assistit el president Salvador Illa i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Entre altres coses, la consellera s'ha referit a la mobilitat prevista per avui i ha recordat la importància de planificar els desplaçaments. En aquest sentit, ha dit que encara es preveu cert volum de trànsit per aquesta tarda.
4: L'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. Uns 5.000 vehicles, potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable.
3: Parlon també ha recordat la importància de gaudir de l'eclipsi des dels llocs habilitats per fer-ho i ha insistit en la importància de disposar d'ulleres homologades per gaudir del fenomen. D'altra banda, per facilitar l'operativa d'avui s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta i s'ha referit a la preocupació respecte a l'elevat risc d'incendis. En aquest sentit, ha recomanat consultar el pla Alfa per saber les limitacions relacionades amb els usos que es poden fer dels espais naturals on s'han aplicat algunes limitacions.
0: Un dels punts estratègics d'aquesta jornada està ubicat a l'Observatori de les Terres de l'Ebre. I tenim una unitat mòbil de 3CAT Info, en concret a Roquetes, Ricard Buigues, amb el suport tècnic de Raül Orgales. Ricard, bon dia.
5: Hola, bon dia. A l'Observatori no només hi ha els principals càrrecs institucionals del país, també es concentren responsables científics, com per exemple una de les persones que tenim aquí al costat, avui un dels mestres de cerimònia d'aquesta jornada. Estem parlant del director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, Ignasi Ribas. Ignasi, expliqui'ns, com és que Lleida, la totalitat de l'eclipsi durarà poc més de 30 segons a Tarragona, 61, i aquí, a l'Ebre, un minut i mig?
6: Hi haurà llocs de Catalunya on no hi haurà totalitat, no? És a dir, la totalitat és una franja
1: que cobreix certa part del territori, que té una amplada típicament d'uns 200-300 quilòmetres, i en aquell lloc és l'únic lloc on veiem que exactament la Lluna tapa tot el Sol. Si ens allunyem d'aquesta franja, podem sortir-ne i, per tant, el Sol només queda parcialment tapat i llavors en parlem d'un eclipsi parcial. Aquesta vegada a Barcelona serà eclipsi parcial, un 99,5% de cobertura, a Girona un 98 i escaig, és a dir, que, i quan ens allunyem més dintre Europa, doncs seran parcialitats més petites. De la mateixa manera, el centre de la totalitat és on l'eclipsi dura més. I, per exemple, aquí a Castelló, Terres de l'Ebre, doncs, i Balears, doncs, tindrem una durada d'un minut i mig aproximadament, i, en canvi, a mesura que ens allunyem d'aquest centre de la totalitat cap enfora, no?, cap a Tarragona, o cap a Lleida, o cap a Vilanova i la Geltrú, o cap a altres pobles de la plana de Lleida, doncs durarà cada vegada menys. No? Hi ha llocs que durarà 1 o 2 o 3 segons, que llavors és molt poquet, i llocs que durarà 30, 60 segons o 90 segons, com aquí.
5: Suposo que hi ha molta gent que, evidentment, ja ha treballat amb molta previsió i té planificat on anirà a veure aquest vespre l'eclipsi. Alguna recomanació?
1: Sí, ser-hi d'hora, no? Aquestes alçades potser tothom hauria d'estar ja a punt, trobar un lloc que sigui adequat, intentant anar amb medi natural protegit perquè és complicat i perquè hi ha riscos diversos, i això, ubicar-nos correctament i sobretot veure que l'horitzó de la posta de sol ens quedi lliure d'obstacles, perquè això serà un eclipsi que passarà a molt poca alçada sobre l'horitzó, només 4 graus d'alçada, que és com si estirem el braç, 4 dits, i allà és on es cobrirà el sol. És a dir, que això seria un consell d'observació important, i l'altre, òbviament, és seguir els mitjans de protecció adients, fer servir les ulleres de protecció solar homologades mentre hi hagi la fase de parcialitat i només en el moment en què el sol quedi completament eclipsat, i això, per tant, només passa en la franja de totalitat, des de Barcelona o des de Girona, tota l'estona amb ulleres, i llavors observar sense ulleres només en aquell moment. Val? Llavors sí que és segur de fer l'observació. Tampoc és molt aconsellable estar molta estona seguida a observar el sol, uns minuts, deixar-ho estar, tornar-hi, i amb aquests consells n'hem de gaudir. I si em permets, potser la cosa més important és que visquem l'eclipsi de sol, en gaudim. No intentem fer imatges, fotografies, captar coses, sinó que mirem el cel per una vegada, no mirem darrere una pantalla, veiem l'eclipsi, en gaudim durant aquest minut i mig com a màxim, o els segons que sigui, i podem observar, mirar atentament aquest fenomen astronòmic espectacular que ens visita molt de tant en tant.
5: I per cert, des d'aquí ho podran veure, des de l'Observatori de l'Ebre? Vull dir, no sé si hi haurà núvols, quina previsió tenen vostès?
1: Ostres, jo espero que sí, estem aquí per veure l'eclipsi, tant de bo. Sempre hi ha el risc de núvols baixos o núvols llunyans, no?, que des d'un lloc determinat a baixa alçada de l'horitzó podien fer la guitza, esperem que no sigui el cas. I si no, doncs ens haurem d'espavilar i fer-lo la propera vegada, que l'any vinent doncs, hi ha un altre eclipsi total de sol visible des del sud de la península Ibèrica i al nord d'Àfrica. Per tant, hi haurà altres oportunitats. És a dir, que si algú li pica el coquet amb aquest eclipsi que ens toca a casa, doncs a partir d'ara pot anar a viatjar, hi ha gent que s'hi dedica, a veure altres eclipsis. Esperem que tinguem sort en aquest que hem de veure avui mateix.
5: Doncs gràcies per atendre els micròfons de 3CAT Info. Ja ho veuen, tot en marxa aquí per viure una jornada festiva i divulgativa.
0: Gràcies, en Ricard, bon dia.
3: 3CAT Info.
0: L'atur juvenil augmenta a nivell mundial i en part ho fa per la intel·ligència artificial i també per l'alentiment del creixement econòmic i les tensions geopolítiques. Així ho conclou un informe de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, publicat a motiu del Dia Internacional de la Joventut, que es commemora avui. Al món hi ha 67 milions de persones d'entre 15 i 24 anys desocupades, cosa que significa una taxa d'atur de més del 12%, i 257 milions de joves, que és un 20%, ni treballen ni estudien. Més enllà de la falta d'ocupació, als països en desenvolupament, l'OIT destaca que empitjoren les oportunitats de feina en les economies amb ingressos més alts. De fet, l'Amèrica del Nord és la segona regió mundial on més creix l'atur juvenil, només darrere del nord d'Àfrica. També ho fa a Europa, és aquí on l'organisme creu que hi té a veure la intel·ligència artificial, perquè aquesta tecnologia afecta molts dels llocs de treball amb què els joves accedeixen al mercat laboral. A més d'això, l'OIT apunta la desacceleració en el creixement de l'economia, la dèbil creació d'ocupació i els conflictes internacionals. Fem atenció ara al terratrèmol de Colòmbia. Per ara segueix sense constar cap víctima ni catalana ni espanyola a causa d'aquest terratrèmol. A més, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la xifra de desapareguts considerablement dels 169 d'ahir als 75 actuals.
6: Tanto la embajada como el consulado de España en Colòmbia están plenamente operativos y movilizados. No constan en estos momentos ni víctimas ni fallecidos del terremoto que sean de nacionalidad española y tenemos 75 personas de nuestra colonia los que todavía no hemos podido localizar.
0: També ha anunciat una ajuda per valor d'un milió d'euros.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Sense sorpreses, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha plantat el PP al Senat i no s'hi ha presentat per donar explicacions per la crisi migratòria a Ceuta. El PP l'acusa de desobediència i anuncia que emprendrà accions legals contra el ministre en Madrid, Paula Brujats.
7: Només els senadors del PP, de Vox i de Junts s'han presentat a la cita. Marlaska ja va dir que no hi aniria per motius d'agenda i fa poca estona s'ha tornat a excusar. El PP amenaça a emportar-lo als tribunals per la incompareixença, però el ministre defensa que no estava obligat a anar-hi.
8: Ya se contestó al Senado sobre la imposibilidad de la asistencia durante todo este periodo por circunstancias obvias. Lo que hay es una voluntad de seguir cumpliendo nuestras responsabilidades.
7: I el senador de Junts, Eduard Pujol, ha justificat haver anat a la cita per aquest motiu.
9: Para exigir las competencias en inmigración para Cataluña, competencias que la derecha no nos quiere dar, exactamente igual que los progres de Sumar, de Podemos y el mismísimo PSOE, que utilizando cualquier excusa también se apuntará al no es posible.
7: Mentrestant, la crisi Ceuta està lluny de resoldre's. Avui, la ministra de Defensa visita la ciutat mentre el govern espanyol blinda la frontera per la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana. En les últimes hores, el Marroc ha desafiat clarament Espanya. El ministre de Justícia marroquí ha reclamat la sobirania de Ceuta i Melilla. Declaracions a una televisió dels Emirats Àrabs on justificava que Ceuta i Melilla han de ser del Marroc perquè és l'única solució de futur per evitar una altra crisi migratòria com aquesta. La ministra Robles farà declaracions a Ceuta aquest migdia després de reunir-se amb el president de la ciutat i s'haurà de veure si li contesta.
0: Les morts d'emigrants a la Mediterrània s'han multiplicat en el que portem d'any malgrat que les arribades han baixat, segons un informe de l'Organització Internacional de Migracions. La ruta més mortífera ha estat la ruta oriental cap a Grècia amb un augment de les víctimes del 259%. Molts migrants van morir ofegats al voltant de l'illa de Creta. També s'han disparat el nombre de morts a la ruta central, la que uneix les costes del Magreb amb Itàlia i Malta. Aquí, l'OIM ha comptabilitzat 811 morts en els 4 primers mesos de l'any, el doble que el 2025, malgrat que les arribades, com dèiem, s'han reduït a la meitat. Fenòmens meteorològics, com el cicló Harry, van incrementar els naufragis. En el cas de la Mediterrània Occidental, la ruta principal és la que uneix la costa oest d'Àfrica, el Senegal i Mauritània amb les Illes Canàries. Aquí, les arribades han caigut un 70% i també el nombre de morts, segons l'OIM. El repunt més important ha estat a Ceuta i Melilla, tot i que l'informe no incorpora el fet que ha passat els últims dies a la ciutat autònoma. De fet, el Ministeri de l'Interior espanyol no ha publicat encara el seu informe quinzenal de migracions que s'havia d'actualitzar l'1 d'agost. L'OIM calcula que al món hi ha més de 300 milions de migrants internacionals i gairebé la meitat es mouen dins de la seva pròpia regió. El president rus Vladimir Putin ha amenaçat de confiscar vaixells occidentals com a represàlia si els països europeus fan el mateix amb les embarcacions de l'anomenada flota fantasma que ajuda el Kremlin a transportar petroli. Suècia i França són alguns dels països que han interceptat aquestes embarcacions contra les quals la Unió Europea té noves sancions aprovades que obren la porta a la venda de petroli o les mercaderies que porten. Putin participa en exercicis militars que la marina russa fa al nord del Japó. Sobre el terreny, en les últimes hores hi ha hagut 5 morts en els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès ha fet 3 morts, un d'ells un nen de 8 anys, en una acció contra una ciutat portuària pròxima al Mar Negre, on Zelensky assegura que una base naval ha quedat afectada. Els bombardejos russos, per la seva banda, han fet 2 morts a Kharkiv i també ha impactat a la ciutat portuària d'Odessa, al sud del país. Un quart d'una del migdia, fem especial atenció avui al trànsit i al temps. Connectem amb l'equip viari per saber com estan les carreteres a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs hi ha algunes complicacions a diversos trams de l'autopista AP7, sigui perquè ha augmentat una mica el volum de circulació i també perquè hi ha hagut diverses incidències. L'última, un accident a la mateixa AP7 a l'altura de Granollers, en sentit nord, que talla un carril i provoca uns 4-5 quilòmetres de cua des de Montmeló. El tram sud és on hi ha més retencions perquè també hi ha més volum de trànsit i també hi ha hagut diverses incidències ara ja resoltes, les que coneixem. Hi ha aturades encara a l'altura de Sant Cugat del Vallès, també des del Papiol a Castellbisbal. Bisbal i congestió des d'una mica més endavant a l'altura de Castellbisbal fins a Castellví de Rosanes, passat l'antic peatge de Martorell, cosa que afecta l'enllaç que ve des de l'autovia A2 cap a l'AP7 a l'altura de Martorell per enllaçar amb l'autopista. A la mateixa AP7 també hi ha un altre tram de retenció a l'altura de Gelida i més endavant a l'altura de Sobirans, a l'Alt Penedès. També aturats a la B24 a Cervelló i a Vallirana, en sentit a sud per enllaçar amb l'N340, i a la mateixa carretera aturats a l'altura del Vendrell, a diversos trams i també a l'altura de Creixell. Una altra alternativa, la C32, als túnels del Garraf, també registra retencions entre Castelldefels i Sitges, a l'altura del túnel del Ratpenat, en sentit a sud, en direcció Sitges-Tarragona. A la ciutat de Barcelona, aturats a la Ronda a Dalt, entre Canyelles i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda. A la Ronda Litoral, retencions entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. I cap a les comarques del nord, a la zona de l'Empordà, hi ha aturades a la C31 Nord, a l'altura de Torroella de Montgrí, també a l'altura de Llofriu, afectant tant la C31 com la C66. També a la C63 a Lloret de Mar per anar cap a la costa. I a la frontera, a la Nacional 2, a la zona del Portús, a la Jonquera, en direcció França, i també a prop de la població de la Jonquera, en sentit sud, en direcció Barcelona-Girona. Tornem amb més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
11: El temps.
0: Jofre Genué.
12: Avui la calor serà protagonista de tot el país, amb aquestes temperatures que superaran els 35 graus a l'interior i que s'acostaran als 40 al Pla de Lleida. De fet, a l'hora de l'eclipsi la temperatura serà molt elevada, amb xafó a la costa, i amb valors que baixaran poc pels 30 graus a zones del Pla de Lleida, del nord de les Terres de l'Ebre. Bé, la jornada es mostra molt assolellada, amb algun núvol baix molt puntual a la costa, i al llarg de la tarda sí que esperem que vagin apareixent alguns núvols, però no pas a tot arreu. De fet, a l'hora de l'eclipsi la zona més afectada per la nuvolositat serà el nord de les comarques de Barcelona, de Lleida i gran part de les de Girona, és a dir, el nord del país és on el cel es pot mostrar mig ennuvolat o ennuvolat i, per tant, impedint una mica o entorpint la visibilitat de l'eclipsi. En canvi, a tot l'extrem sud, des de la Catalunya central cap al sud del país, és on el cel estarà més serè. Tot i així, no descartem algun núvol baix puntual a la costa, per exemple, o algun núvol prim dispers. Serien fenòmens ja molt particulars, perquè en general doncs les condicions meteorològiques seran bastant favorables amb aquest ambient, com hem dit, força calorós. Bé, el pronòstic ens indica ja de cara als propers dies que la calor es mantindrà molt intensa fins al cap de setmana i sembla que acabarem la setmana amb un descens del termòmetre i amb l'arribada de ruixats més generals.
11: Fresca Info. El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
13: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: 3CAT Info.
0: Un quart d'una i quatre minuts, situació dramàtica en bona part dels països de l'Europa Occidental per la calor dels últims mesos i per la sequera. A França, 62 milions de persones, això és un 94% del total d'habitants del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La calor no ha afluixat a França des del maig i les precipitacions han estat molt escasses arreu. El nivell de molts rius és el més crític mai registrat i dos terços dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La majoria de l'hexàgon consumeix aigua d'origen freàtic perquè els grans embassaments es concentren a l'àrea dels Alps. La calor també passa factura a la producció d'energia nuclear. Dilluns, la central més gran de França, a la costa del Mar del Nord, es va haver d'aturar per la irrupció massiva de meduses a les estacions de bombeig d'aigua marina que havien arribat en grans bancs atretes per la temperatura inusualment elevada d'aquestes aigües. Altres centrals han hagut de reduir potència perquè el baix cabal dels rius impedeix refrigerar els reactors. El Regne Unit i Alemanya també pateixen les conseqüències d'aquest estiu tan anormal. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i grans parcs i jardins de Londres i altres ciutats s'han quedat sense ni un bri de gespa. Gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja pateixen directament restriccions d'aigua. A Alemanya el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin que impedeix el transport fluvial de mercaderies. A casa nostra hi ha problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes, doncs bé, la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, juntament amb altres factors com l'increment del consum a causa del turisme o la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta al Pont de Suert ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall d'Avui s'han detectat baixades de pressió i de cabal. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
13: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada a les conques de l'Éssera i la Noguera-Ribagorçana, mentre que la Noguera Pallaresa i el Segre s'hi estan acostant. Al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Caferran és l'alcaldessa del Pont de Suert.
14: Sí, hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. El tema és perquè són captacions de barranc i bueno, pues, amb la sequera pues, les captacions de barranc pues, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
13: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però la seva alcaldessa, Sònia Bruguera, assenyala també altres factors.
15: La sequera, evidentment, que té una gran incidència perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. En aquests moments doncs, la demanda es multiplica i quan coincideixen tots aquests punts de consum doncs, el sistema va molt al límit. També hauríem d'afegir tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
13: Les tempestes dels últims dies han permès, això sí, una lleu recuperació dels aqüífers en alguns punts del Pirineu i l'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.

0: La Casa Gran del Miracle de Riner al Solsonès reobre després d'unes obres de rehabilitació integral. L'edifici del segle XVI serà ara un centre d'interpretació del barroc. Riner, Joaquim Malvalate.
1: La Casa Gran de l'any 1532, tot i que reformada diverses vegades, era un alberg de viatgers i de pelegrins, sobretot dels que visitaven el Santuari del Miracle. L'edifici s'havia anat deteriorant i han calgut 15 anys, des del 2011, per enllestir-ne la restauració. Joan Soler és l'alcalde de Riner i Carles Pubill, d'arquitecte, que se n'ha fet càrrec.
2: Tancar aquest cercle que vàrem iniciar el 2011 amb el convenciment que aquest edifici no podia caure i havia de ser un generador d'oportunitats al territori, a part de consolidar un edifici que està declarat bé cultural d'interès nacional.
3: Inicialment l'edifici estava molt deteriorat, tot el pati estava apuntalat, molts dels sostres estaven o col·lapsats o en risc de col·lapse i, per tant, necessitava una rehabilitació integral.
1: Ara l'edifici acollirà un espai de divulgació i interpretació del barroc. Més enllà de l'art, se centra en la vida quotidiana de l'època, tal com es vivia aquí. Alba Tosquella, de l'empresa E2S, és la coordinadora del projecte.
4: Moltes vegades, quan pensem en barroc, pensem en la part artística, diguem-ne, més vinculada a aquesta part més exuberant, no? I al final hi havia també tota una vida quotidiana, no?, en aquella època, que moltes vegades és molt desconeguda i que és el que hem intentat una mica posar en valor també aquí. En aquesta proposta.
1: Les obres de rehabilitació també han permès descobrir elements fins ara ocults, com els sostres de guix del segle XVI o uns grafits ocults a les parets de les habitacions del segle XVII, que ara s'han integrat a l'exposició.

0: Esports.
1: Montse Gaia, bon dia.
2: Hola, bon dia. A l'Europeu de Natació de París, l'equip espanyol de 4% lliures s'ha classificat per a la final amb la presència de les catalanes Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela. Han rebaixat en 2,21 segons el rècord d'Espanya vigent dels Jocs Olímpics de Rio 2016 amb un crono de 3 minuts 40 segons, 36 centèsimes. La final es disputarà aquest vespre. Abans, Ainhoa Campabadal s'ha classificat també per a les semifinals dels 200 lliures. Ha acabat quarta de la seva sèrie. No han aconseguit classificació per a semifinals ni el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, tot i acabar tercer en la seva sèrie del 100 papallona, ni Nil Cadavall, que ha estat setè a la seva sèrie de 200 braça. Aquest vespre el nedador Sant Pere de Ribes, Luca Huck, disputarà la final dels 100 metres lliures amb opcions de medalla. Huck va ser segon ahir en les semifinals. Va batre el rècord d'Espanya, una marca de 47 segons 27 centèsimes. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Huck.
3: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo... Pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
2: Pel que fa a l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquesta tarda la santcugatenca Jael Sakura Bastué disputarà les semifinals dels 200 metres. En futbol, Ferran Torres no s'incorporarà avui al Barça amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Torres havia d'arribar avui a la disciplina blaugrana amb els altres mundialistes de la selecció espanyola, que sí que hi aniran, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Tots aquests jugadors faran una sessió individualitzada d'entrenament. Pel que fa a la resta, tindran una doble sessió d'entrenament amb Hansi Flick, que ja té tots els jugadors disponibles. Ahir també va arribar Francesc Jules Koundé. Des de París, Luis Enrique, el tècnic del PSG, no ha volgut evitar les preguntes sobre Ferran Torres i la seva arribada a l'equip francès, però no en va voler parlar ahir. Va ser a la prèvia del primer títol oficial de la temporada de futbol, la Supercopa d'Europa, que enfronta avui justament el PSG i l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià lamenta que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
4: Realmente, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores. Han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver, es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo, pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
2: Tornen al Barça Marc Casado i Héctor Fort, s'entrenen al marge de l'equip per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casado traspassat. I Roni Verdagi passarà pel quiròfan els pròxims dies per resoldre la ruptura, el lligament encreuat anterior de genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament.
0: 3CAT Info.
2: El Barça femení juga avui a primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff, un partit que coincideix amb l'eclipsi solar i per això repartiran 1.500 ulleres homologades al Camp Blaugrana. Xavi Puig, directiu del Barça femení, a Matí de Catalunya Ràdio.
5: Penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsi amb seguretat i també viure aquesta jornada d'una manera molt especial, no?
2: S'ha sortejat el calendari de la Lliga CB de bàsquet. La primera jornada de competició serà a finals de setembre. Repassem amb qui debuten els 5 equips catalans de la CB. El Kids As Manresa debuta a la pista del Bilbao el dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda. El Barça rep la Corunya el mateix dia, dissabte 26, a les 9 del vespre. Pel que fa a la sisa joventut, jugarà a la pista del Río Breogán diumenge 27 a les 12 del migdia. El Girona rebrà el Múrcia el mateix diumenge 27 a les 5 de la tarda i una hora més tard, a les 6, el Lleida, l'Ilerna Lleida, jugarà a la pista del València. I en handbol, derrota a Granollers, el primer partit de pretemporada contra el segon per 31 a 30. El conjunt valencià acaba de pujar a la Lliga a Sobal d'handbol.

0: Dos quarts d'una del migdia, notícies destacades a aquesta hora. Interior preveu una mobilitat esglaonada per veure l'eclipsi, especialment al sud del país. La consellera Núria Parlon insisteix, però, en el risc d'acumulació de cotxes a la Pesat Sud i demana que es facin servir els espais habilitats per seguir el fenomen. L'atur juvenil augmenta a escala mundial pels conflictes geopolítics i la irrupció de la intel·ligència artificial, i els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia. Les autoritats calculen que el nombre de morts s'acosta als 250 i els ferits al miler. A partir d'ara també us explicarem que els joves espanyols cada vegada tenen més difícil emancipar-se. Segons un estudi de Comissions Obreres, només un 30% dels joves d'entre 18 i 34 anys han pogut fer el pas de viure sense el suport de la família. I l'ocultació solar tindrà expressió musical amb el concert per a un eclipsi de música barroca que ha organitzat aquest vespre el Festival Jordi Savall en una ubicació secreta propera a Santes Creus. En esports, Montse, que destaquem a aquesta hora?
1: Doncs l'equip espanyol de 4% lliures femení s'ha classificat per a la final de l'Europeu de Natació. Les catalanes Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela seran a la final aquest vespre. Campabadal s'ha classificat també avui per a les semifinals dels 200 lliures de demà.
0: El cel es mantindrà serè fins a primera hora de la tarda amb calor més intensa i xafegó a la costa. Com a molt s'espera algun núvol baix a la costa, molt local. A la tarda i hora de l'eclipsi sovintejaran els núvols al nord del país amb alguns ruixats puntuals, però el cel romandrà més serè a la resta. Dos quarts d'una i dos minuts, Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total. És un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar al 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. El Departament d'Interior calcula que la mobilitat creixerà una mica aquesta tarda, tot i que considera que la major part dels desplaçaments per veure l'eclipsi ja s'han fet. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de la reunió de l'operatiu d'emergències que s'ha fet aquest matí. Anem cap al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Reus, Clara Chavarría Domingo.
2: Aquest matí ha tingut lloc aquesta reunió de l'operativa dels diferents cossos d'emergències a la qual ha assistit el president Salvador Illa i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Entre altres coses, la consellera s'ha referit a la mobilitat prevista per avui i ha recordat la importància de planificar els desplaçaments. En aquest sentit, ha dit que encara es preveu cert volum de trànsit per aquesta tarda.
3: L'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. És uns 5.000 vehicles, potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable.
2: Parlon també ha recordat la importància de gaudir de l'eclipsi des dels llocs habilitats per fer-ho i ha insistit en la importància de disposar d'ulleres homologades per gaudir del fenomen. D'altra banda, per facilitar l'operativa d'avui s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta i s'ha referit a la preocupació respecte a l'elevat risc d'incendis. En aquest sentit, ha recomanat consultar el Pla Alfa per saber les limitacions relacionades amb els usos que es poden fer dels espais naturals on s'han aplicat algunes limitacions.
0: A Lleida, l'eclipsi ja té una conseqüència clara, un moviment inusual de visitants a la ciutat en ple mes d'agost. Molts aprofiten per visitar el Turó de la Seu Vella, on es fan els últims preparatius per rebre les 2.000 persones que aquest vespre es concentraran en aquest punt per veure el fenomen. També hi ha hagut cues per recollir les ulleres que reparteix la paeria a Lleida hasta la Bosoms.
4: Cues dels que han esperat a última hora i encara no en tenien. Ahir l'Ajuntament va anunciar que repartiria 3.000 ulleres homologades i avui ja les esperaven a la porta de l'oficina de turisme.
5: Ahir vam recórrer totes les òptiques de la ciutat i bé, no en tenien. I l'última opció, diem, va, turisme de Lleida.
6: Bueno, pues que no pensàvem ni en l'eclipse, no havíem dit de no veure'l, però bueno, al final pues, ahir vam estar amb totes les òptiques, no n'hi havia, i ens han dit que aquí ens donàvem, pues venga, aquí a fer cua.
7: Bueno, pues ya que está todo agotado desde hace días, ni farmacia, ni once, pues es un, vamos, nos ha abierto la luz hoy al poder coger las gafas aquí.
4: A la cua, sobretot veïns de la ciutat, però també hi hem trobat el David i la Vània, una parella de Sevilla que han fet parada a Lleida expressament per veure l'eclipsi.
8: También sabíamos que, bueno, que esta era la zona donde podíamos encontrar 100% y bueno, aquí hemos aterrizado el día del eclipse.
9: Y bueno, ahora poder sumar esto a nuestro álbum de recuerdos del verano, pues está muy bien.
4: Al Turó de la Seu Vella, les tanques per delimitar les zones de visió de l'eclipsi ja estan posades i aquest matí es descarregaven arriben les begudes que s'oferiran als que han tingut sort de reservar entrada. Les 2.000 habilitades per aquest mirador privilegiat es van esgotar de seguida. L'altre punt habilitat per l'Ajuntament per seguir l'eclipsi és el barri dels Mangraners. Allà s'hi aplegaran unes 10.000 persones.
0: I l'Ajuntament de Barcelona demana que no es vagi al Parc Natural de Collserola aquest vespre per veure l'eclipsi solar, un dels punts que pot acollir més aglomeració de persones, juntament amb Montjuïc i l'Anella Olímpica. Barcelona, Laura Cugat.
10: Aquestes també seran les localitzacions que tindran més nombre d'efectius a la Guàrdia Urbana, que ha activat tots els seus equips per reforçar la vigilància i la regulació de la mobilitat. N'ha parlat el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle.
11: Dir que des de Collserola pràcticament no es veurà l'eclipsi, per tant, doncs, demanem que no s'hi vagi, entre altres coses perquè també hi ha les restriccions d'accés, conseqüència de les prevencions que fem amb motiu de la peste porcina, i els llocs més o menys habilitats ja són coneguts, el de Montjuïc, el mirador de l'Anella Olímpica, sempre amb la prudència exigit.
10: L'operatiu s'activarà entre les 2 i les 12 de la nit i Batlle ha reiterat que cal prudència i anticipació a l'hora de fer els desplaçaments. També s'espera que surtin de la capital catalana més vehicles de l'habitual per un dimecres d'agost, amb xifres semblants a les d'un cap de setmana. El tinent d'alcaldia de Seguretat n'ha parlat en un acte de balanç sobre les actuacions dels bombers de Barcelona al litoral de la ciutat. En el que portem d'any i fins a finals de juliol han realitzat 271 actuacions, entre les quals 17 serveis de salvament. Durant aquest estiu han reportat una víctima mortal per ofegament. Compten amb un nou dispositiu de salvament que s'ha activat 8 vegades des de la passada tardor i que està integrat per una trentena d'especialistes, 3 embarcacions i 2 salvavides telecomandats que permeten guanyar molta més agilitat i precisió en els rescats.
0: Dos quarts i mig d'una, l'atur juvenil augmenta a nivell mundial i en part ho fa per la intel·ligència artificial i també per l'alentiment del creixement econòmic i les tensions geopolítiques. Així ho conclou un informe de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, publicat en motiu del Dia Internacional de la Joventut, que es commemora avui. Al món hi ha 67 milions de persones d'entre 15 i 24 anys desocupades, cosa que significa una taxa d'atur de més del 12%, i 257 milions de joves, que representa un 20%, no treballen ni estudien. Més enllà de la falta d'ocupació, els països en desenvolupament, l'OIT destaca que empitjoren les oportunitats de feina en les economies amb ingressos més alts. De fet, l'Amèrica del Nord és la segona regió mundial on més creix l'atur juvenil, només darrere del nord d'Àfrica. També ho fa Europa. És aquí on l'organisme creu que hi té a veure la intel·ligència artificial, perquè aquesta tecnologia afecta molts dels llocs de treball amb què els joves accedeixen al mercat laboral. A més d'això, l'OIT apunta la desacceleració en el creixement de l'economia, la dèbil creació d'ocupació i els conflictes internacionals. I els joves espanyols, justament, cada vegada tenen més difícil emancipar-se. Segons un estudi de Comissions Obreres, només un 30% dels joves d'entre 18 i 34 anys han pogut fer el pas de viure sense el suport de la família. Fa 10 anys aquest percentatge era superior del 40%. A més, el sindicat alerta que la distància respecte a Europa és cada cop més gran. La taxa mitjana d'emancipació dels joves europeus és del 50%. Paradoxalment, els joves espanyols tenen més dificultats per viure sols, malgrat que són els més formats de la història. Pau García, secretari confederal de Joventut de Comissions Obreres.
12: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou a pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Colòmbia, la xifra de morts a causa del terratrèmol de magnitud 7,4 ja s'eleva a més de 250 i el nombre de ferits arriba al miler. Algunes fonts parlen de més de 3.000 desapareguts i els equips de rescat intensifiquen la recerca de supervivents, ja que cada hora que passa és més difícil trobar-los en vida. El president colombià Belardo de la Espriella s'ha desplaçat a la zona de Chocó per seguir les feines de rescat in situ.
14: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor.
0: La Unió Europea hi ha enviat ajuda i ha mobilitzat 2 milions d'euros per les comunitats més afectades pel terratrèmol de Colòmbia, segons ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Continuen actius, mentrestant, els incendis a Andalusia i l'Aragó. L'incendi de Niebla, a Huelva, manté 7 fronts actius i s'ha cremat més de 25.000 hectàrees. La situació ha millorat perquè el foc es va propagar menys ahir, però encara hi ha focus secundaris i salts de foc. Aquesta matinada l'incendi ha entrat a la província de Sevilla i afecta la zona d'Aznar-Collar, tot i que el foc és llunyat del nucli urbà. Més de 600 efectius hi han treballat durant tota la nit. Els equips d'extinció intenten ara tancar progressivament els diferents fronts i controlar tot el perímetre. També continua actiu el foc de les penyes de Riclos a Osca. Els bombers treballen per tancar i consolidar el perímetre. Ha cremat unes 4.000 hectàrees. I encara afegirem que ha passat a disposició judicial el detingut per l'homicidi de la seva parella a San Pedro de Alcántara, a Màlaga, diumenge passat. La policia va detenir l'home de 59 anys dilluns. Tots dos convivien i, segons les investigacions, les baralles eren constants. De fet, consten denúncies creuades l'1 d'agost. Aquell dia els van detenir, però cap d'ells va ratificar la denúncia que havia presentat i les causes van quedar arxivades.
15: Les tasques d'extinció van bé.
16: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
17: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
16: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
17: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
16: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
17: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
16: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
18: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
16: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
17: Escolteu-nos i fem pinya.
16: 3Cat Info.
0: Aquesta nit s'estrena el Festival Nits de Circ a Besalú a la Garrotxa. El certamen ha programat la companyia de Flying Caballero, guanyador del primer premi al prestigiós Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parada roses a l'Alt Empordà i aquest any, com a novetat, a Palamós, al Baix Empordà. Girona, Laia Claret.
19: Hi ha un total de 15 funcions entre els tres municipis amb gairebé 20.000 butaques, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. La funció tindrà 29 artistes internacionals a la pista, com ara els hongaresos Dua Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o de l'Argentina hi haurà duo som amb acròbates sobre una perxa. L'espectacle està creat per Circus Art Foundation, els mateixos responsables del Festival Internacional de Circ a la Fan d'Or de Girona. El director Genís Matabosc especifica un dels trets diferencials d'aquest festival.
20: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
19: Fins ara la carpa s'instal·lava a Besalú i a Roses. Aquest any, però, el festival afegeix una tercera parada a Palamós.
0: Josep Maria Martí, David Bisbal i el duet Marlena encapçalen una nit de festivals, avui amb propostes dirigides a tots els públics, que repassem ara amb l'Adrià Clotet.
21: El Festival Jordi Savall organitza el Concert per un Eclipsi, una experiència única que fusionarà música barroca i astronomia. El tiorbista Josep Maria Martí actuarà en un espai secret coincidint amb l'eclipsi solar, en una proposta que vol transformar el fenomen en una vivència sensorial i que ja ha exhaurit totes les entrades.
22: També tu amor i la belleza que esconde tu alma para ayudarme a mantener la calma que no soporto si...
21: David Bisbal s'estrenarà al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Guíxols Arena. Unes hores abans hi actuarà Mariona Escoda, en format acústic amb guitarra i piano, i Ernest Prana hi presentarà el seu primer àlbum en solitari.
22: Nunca fui tuya, buscate a alguien que me sustituya.
21: Leire Martínez i Marlena comparteixen escenari al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Després de 16 anys com a cantant de La Oreja de Van Gogh, Martínez arriba al festival en la seva nova etapa amb un directe íntim, mentre que el duet femení basc tanca la nit amb els seus èxits pop com Red Flags i Amor de Verano. I per acabar, canviem de registre. A Besalú, del 12 al 15 d'agost, se celebren les Nits de Circ, el Festival de Circ Internacional a l'aire lliure, que reuneix figures destacades dels millors circs del món per veure sota les estrelles.
0: Tres quarts d'una del migdia. Atenció ara mateix a l'àrea de servei, al trànsit i al temps. Busquem quina és la situació a les carreteres. Avui dia complicadíssim de mobilitat per l'eclipsi. Equip viari Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Es mantenen les aturades en alguns punts de l'autopista AP7 en direcció Girona, encara uns 4-5 quilòmetres de cua des de Montmeló a Granollers en sentit nord a causa d'un accident que talla un carril. En sentit sud ha millorat la situació, però encara queden aturades entre el Papiol i Castellbisbal, i una mica més endavant també hi ha retencions entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, tot això en direcció Tarragona. I a partir d'aquí la circulació és molt intensa fins a la zona de Sobirans, a l'Alt Penedès, tot això en sentit sud. Aquesta cua afecta l'enllaç entre l'autovia A2 i l'autopista AP7 a l'altura de Martorell en direcció a l'enllaç cap a l'autopista amb retencions en aquest enllaç. També cues a la C32 sud als túnels del Garraf entre Castelldefels i Sitges en sentit sud en direcció Tarragona. Això afecta de retruc també la C31 a l'autovia de Castelldefels amb retenció al mateix que Castelldefels en sentit a sud per enllaçar amb l'autopista. Cues també a l'N340 a l'altura del Vendrell i de Creixell en sentit a sud i a l'autovia B24 a Cervelló i a Vallirana en sentit a sud per enllaçar amb l'N340. A l'àrea de Barcelona, aturats a la Ronda de Dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril per sentit a la Ronda Litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. I al nord del país, en retencions habituals aquests dies, a la Nacional 2, a la zona fronterera del Portús, a la Jonquera, en sentit nord, per anar cap a França, i també a la mateixa N2, a l'altura de la Jonquera, en sentit a sud, en direcció Girona-Barcelona. I a la Costa Brava, retencions a la C31 Nord, a Torroella de Montgrí, en direcció Figueres, també a l'altura de Palafrugell i de Llofriu. Més informació d'aquí a 30 minuts.
16: El temps.
0: Jofre Genoé.
2: Les temperatures van pujant, la calor es va intensificant i, de fet, ja tenim valors superiors als 30 graus. Avui esperem temperatures que a l'interior puguin arribar a superar els 35 un altre cop, amb aquesta notable aixafó a la costa que, esporàdicament, pot generar algun núvol baix anecdòtic. I, sobretot, les temperatures més altes cap al Pla de Lleida, on avui el termòmetre s'acostarà als 40 graus. També esperem a l'interior de Girona alguna xifra de 38 o 39 de manera local. Calor intensa és el que tindrem al llarg de tota la jornada i també, de fet, a l'hora de l'eclipsi, a 8:45, al moment màxim, doncs, temperatures que poden persistir al voltant dels 30, amb molts indrets de l'interior, sobretot Pla de Lleida, i amb notable aixafó i valors superiors als 25 a molts sectors de la costa. Bé, esperem que aquesta tarda, però, hi hagin alguns núvols, malgrat aquest cel serè que domina ara mateix, sobretot al nord del país, que és la zona que es veurà afectada una mica per la nuvolositat, per alguns petits xàfecs i per un cel que no es mostrarà gaire serè, cosa que pot entorpir una mica la visió de l'eclipsi. Estem parlant del nord de Lleida, nord de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, també comarques en general de Girona. En canvi, cap al sud, doncs, els núvols que puguin haver-hi seran molt locals. En general, les condicions seran òptimes i, com a molt, doncs, pot haver algun núvol baix puntual a la costa o a la franja d'algun núvol prim que enteli el cel esporàdicament. Bé, tot plegat, doncs, amb una situació meteorològica que tendeix a estabilitzar-se almenys un parell de dies, només amb algunes tronades de tarda, i que pot tornar a complicar-se al llarg del cap de setmana amb un descens de la temperatura.
16: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més derivades de l'eclipsi també tindrà efectes sobre la fauna, especialment en les aus. La baixada sobtada de la llum pot alterar el comportament, poden intensificar el cant, interrompre les seves activitats habituals o mostrar signes de desorientació. Aquest esdeveniment únic servirà a l'hora del laboratori natural per més d'un centenar de científics d'arreu de l'estat espanyol. Tots ells formen part del projecte Ecoclipse, coordinat per la Universitat de Sevilla i el Museu Nacional de les Ciències Naturals del CSIC, Maria Costa.
3: En uns minuts, les condicions ambientals canviaran de manera sobtada. Baixarà la llum i també la temperatura i els ocells ho poden interpretar com l'arribada de la nit. En parla Hanna Marco, doctora en Ecologia de l'Institut Català d'Ornitologia.
23: Moltes espècies d'ocells començarien a volar fins a les seves zones on passarien la nit. Els esplugabous s'ajunten moltes vegades amb les gralles. Tothom coneixem els estornells que fan aquestes volades, no? Completament sincronitzades i també van a dormir junts. Potser començaran a activar-se i a cantar més, fins al punt que es faci completament fosc, que potser completament pararan la seva activitat cantora.
3: Però d'altres mamífers nocturns, com per exemple els ratpenats i els eriçons, notaran potser que la nit se'ls ha fet extremadament curta, un fenomen únic que servirà als científics per poder observar com influeix el canvi de llum sobtat als animals. El projecte EcoEclipse té repartit al llarg de l'estat mig miler de punts d'observació amb gravadores passives. Ho explica Irene Mendoza, una de les coordinadores del programa i investigadora de la Universitat de Sevilla.
5: Van estar gravant automàticament durant 5 dies seguidos. 2 dies antes del eclipse, el dia de l'eclipse i 2 dies després. I la idea és entendre com els animals sonoros, principalment les aves i els murciélagos, canvien sus vocalizaciones durant l'eclipse i ver si hi ha algun comportament associat a ese canvi de luminositat que ocorre durant l'eclipse.
3: S'enregistraran principalment aus, però també d'altres animals en llocs com Terol o la Facultat de Veterinari de la Universitat de Saragossa.
5: Los compañeros de Teruel, de Villarquemado, van a ver cómo cambia el comportamiento de las yeguas. Gente que trabaja con lobos que también va a hacer cosas de ver que, cómo reaccionan. Y luego también hay gente que va a grabar imagen, Zaragoza, que también trabajan en Teruel. Ellos también me contaron que tienen un grupo de gallinas y que les van a poner a las gallinas unos sensores subcutáneos.
3: Punts d'observació coordinats també per més d'un centenar de científics.
0: Avui, durant l'eclipsi, dèiem que moltes persones aixecaran els ulls cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau 2011 ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, 2011 recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement indispensable, trípode i evitar els zooms.
6: Important un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I ens explica què fer per potenciar les fotografies amb el mòbil.
6: El màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar actuar amb calma.
6: No us oblideu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'han de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total. Doncs bé, l'interès per l'eclipsi solar també ha arribat als casals d'estiu. 80 esplais de Fundesplai, una de les entitats de referència del sector del lleure educatiu, han incorporat a la programació d'estiu algunes de les activitats educatives i divulgatives que proposa la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació en el marc del programa Eclipsi per a tothom, ens ho explica la Sara Canyete.
7: I aleshores el que passa, i el que passarà, és que la Lluna es posarà davant del Sol. I aleshores no podrem veure el Sol durant un momentet. I què veurem?
8: La lluna.
7: Veurem la lluna, sí.
24: L'objectiu de l'activitat és que els més petits entenguin què és un eclipsi i es facin una idea de què podran veure durant l'eclipsi solar. Els participants tenen entre 3 i 8 anys i la millor manera d'aconseguir amb aquestes edats aquest objectiu és amb una representació teatral.
0: Doncs bé, com de deixar aquí, marxem cap a l'Observatori de l'Ebre Roquetes, on el president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala l'acte institucional Catalunya mira el cel.
25: Un altre alcalde o alcaldessa també, benvinguts i gràcies per ser aquí. Deixeu-me també saludar a la Beatriu Domènech, la gerent de l'Observatori. Gràcies per atendre'ns i per acollir-nos. Estem en un lloc magnífic, ara també m'hi referiré. Naturalment també una salutació a les conselleres, a la consellera d'Universitats i Recerca, a la consellera Parrón, als consellers que ens acompanyen, a les presidentes de les diputacions de Tarragona i de Barcelona, al delegat del govern, a la delegada del govern d'Espanya, i a tots els científics que ens acompanyen avui en el que serà la veritable part important d'aquest acte. A partir de les 4 tindrem un seguit de ponències científiques molt interessants, coordinades per Ignasi Ribas, que és el comissionat que hem tingut per organitzar tots aquests actes de l'eclipsi, el que agraeixo molt la seva feina. I també vull saludar els rectors que ens acompanyen, és important que sigueu aquí, també l'alma mater del BCC, el Mateo Valero, que també ens acompanya. Ja ens vam veure fa poc a Camarles i avui tornem a ser aquí. Benvinguts a tots. Començo referint-me al lloc, a l'Observatori de l'Ebre. A mi és un lloc que em fascina. Me'l va descobrir la consellera, ara deu fer un any, a ben venir. És un lloc que em fascina. Es va inaugurar el 1904, crec que la inauguració científica oficial va ser poc abans de l'eclipsi del 30 d'agost del 1905, i el van fer els jesuïtes. Avui ens acompanya també un membre de l'Observatori Vaticà, el pare Pavel Gavor, que ens farà de la tarda una ponència. Els jesuïtes. El primer jesuïta que va fundar això va ser un jesuïta que teniu aquí fotografiat, es diu Ricard Cirera, el pare Cirera. Nascut, és una història fascinant, a Os de Balaguer. A Os de Balaguer, un municipi petit, a finals del segle XIX. Es fa jesuïta, se'n va a Maniva, es converteix en un científic de primer nivell, va acabar, em sembla, a Bombai, i funda aquí l'Observatori de l'Ebre, replicant l'observatori que els jesuïtes tenien a Maniva. Jo no sé què els hi va donar a finals del segle XIX per estudiar el sol, però van estudiar el sol, i aquí estudiaven la relació entre el sol i l'electricitat a principis, finals del XIX, principis del segle XX. No? I venen aquí Roquetes, alcalde, i et munten un observatori científic de primer nivell. No? Però no es queden aquí. Sí. El següent gran director d'aquest observatori és el pare Lluís Rodés, que el va governar. Té un dietari magnífic sobre els anys d'usos nefastos de la Guerra Civil i com aconsegueix preservar, dins de tot, el patrimoni científic que hi havia aquí, no? Fa un dietari magnífic. La visita que vaig fer, vol regalar un llibre sobre ell, que el recomano vivament. També s'ha fet un còmic, sobre l'observatori, per aquells que vulguin una lectura més amable. És una història apassionant, com salva això. I funden una revista que es diu Ibèrica, que és un referent científic, fins fa ben poc. I tenen una base de dades, d'observacions, crec que meteorològiques, que arrenquen a finals del segle XIX, 1880, crec que és la sèrie d'observacions més important guardat aquí. I també hi tenen els planos de Narcís Monturió, del submergible. És un tresor científic. A les Terres de l'Ebre, a Roquetes. Doncs molt bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. I és també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la Companyia de Jesús, al treball científic

0: a tot el personal que treballa avui des d'aquí. El govern també envia un missatge de compromís amb el país sencer i en particular amb aquest observatori, i em deia la consellera que aquesta legislatura com a mínim invertirem 2 milions d'euros per poder reforçar i reconèixer i modernitzar i agrair tota la feina que esteu fent aquí. Per tant, un lloc magnífic, si teniu ocasió, aprofiteu per veure-ho avui i si no, visiteu-ho un altre moment perquè és un autèntic tresor que tenim a Catalunya. El lloc i el dia, no? Em deia ara la responsable del Meteocat que d'aquesta setmana, si haguéssim pogut triar un dia per veure l'eclipsi, hauria sigut avui. O sigui que tenim de la setmana, no del mes, de la setmana, el millor dia possible per veure l'eclipsi. Llavors, avui és un dia especial, avui és un dia en què la natura ens regala un fet que no podem tenir cada dia. Ens fa regals diaris, la natura. La sortida del sol, la posta del sol, observació de la biodiversitat, observació dels animals, dels ocells, ens fa regals a diari, que moltes vegades amb aquesta vida tan atrafegada que tenim, jo el primer, no sabem apreciar, no? Avui ens en fa un d'excepcional, que des d'aquí, des de Catalunya, no havíem tingut des del 30 d'agost del 1905 i no tornarem a tenir fins al 2180. Per més que treballin els científics, crec que ja no hi serem els que estem aquí. Per tant, un dia especial. Un regal de la natura. Ahir estàvem amb un divulgador científic, en Joan Antoni Català, que deia, i ho vaig fer-ho servir també en un parlament que vaig fer a Tarragona i ho torno a dir aquí, em deia, això és la fortuna de la vida. És un regal que puguem avui veure, observar aquesta crisi total. És la fortuna de la vida, i és veritat. Per tant, un regal que ens fa la natura no és decisió nostra, no hem fet res des del govern, ningú ha fet res, no ha fet res comissionat perquè tinguem avui aquest regal, ens ve donat, si en canvi que hem treballat i és decisió nostra, com aprofitem aquest dia? Com aprofitem aquest regal, no? I el primer que hem volgut fer és aprofitar-lo per fer una reivindicació, rectors que ens acompanyeu, Mateo Bavero, científics que ens acompanyeu, per fer una reivindicació molt desinhibida de la ciència. Molt desinhibida. A favor de la ciència. Visca la ciència. Volem més ciència. Volem molta ciència. Som el que som gràcies a la ciència. Podem conèixer, interpretar, descobrir aquesta natura que ens fa aquests regals gràcies a la ciència. I coneixent, gràcies a la ciència i la natura, la podem estimar. Ja sabem que avui hi ha gent que ho posa en dubte tot, també la ciència. Nosaltres estem a favor de la ciència i volem homenatjar, reivindicar la ciència i hem volgut aprofitar aquesta...
1: 3CAT Info.
2: Estem a l'antena de 3CAT Info, seguint aquest Parlament de tot divulgatiu que està fent el president Salvador Illa en l'acte institucional Catalunya mira al cel des de Roquetes a les Terres de l'Ebre per celebrar aquesta jornada presidida pel fenomen astronòmic de l'eclipsi solar total.
0: Una astronauta femenina, una dona que va ser astronauta, Bevan Baker, que jo vaig poder saber, és doctora, ara es dedica a la medicina, ens explicarà la seva experiència, la veig allà asseguda. Tenim el Pedro Duque, astronauta també que ha estat, però jo, en fi, el record que tinc del Pedro Duque és de quan érem companys del Consell de Ministres i allà vam generar una amistat que s'ha mantingut fins ara i agraeixo molt que estigui avui entre nosaltres. Tenim un premi físic, un premi Nobel de Física, perdó, el Didier Queboz, i tenim la Teresa Nieves Chinchilla. Magnífiques ponències científiques. Hem volgut aprofitar per reivindicar una vegada més la ciència. La consellera hi ha tingut especial cura en fer-ho així i jo li agraeixo molt que ho hagi fet. Per tant, reivindicació de la ciència, no? I divulgació. Perquè el coneixement és poder. El coneixement és poder. L'última vegada que ho vam veure això d'una forma, almenys des de la meva perspectiva, permeti-me que personalitzi una mica, va ser durant la pandèmia. Qui tenia la vacuna tenia el poder. Coneixement és poder. Nosaltres volem una ciència oberta. A mi, dels actes que he estat com a president aquests 2 anys, avui fa justament 2 anys que ha de prendre possessió al govern, doncs els més bonics és uns premis que vam iniciar, hem iniciat aquest mandat per impuls de la consellera de ciència oberta, que premies no només l'esforç científic de descobrir, de conèixer, sinó també posar-ho en coneixement a tothom, d'obrir-ho a tothom, no? Per tant, divulgació, o sigui, reconeixement de la ciència, reivindicació de la ciència i també reivindicació de la divulgació, que la ciència, que el coneixement es comparteixi i arribi d'on ens el quedem. Ara ho estem veient amb la intel·ligència artificial, a veure qui té més coneixement, qui ho domina més i qui mana més. No, si volem un coneixement obert a tothom, compartit, que tots puguem beneficiar-nos en i posat sobretot al servei del bé comú, no? I també hem posat èmfasis en aquest aspecte de com decidim viure aquesta eclipsi sense deixar

0: ningú al marge. Ho deia el president de la Diputació, venim de la biblioteca Xavier Amorós, de Reus, era un escorxador, avui és una biblioteca, una cosa, una metàfora també ben bonica, i hem vist allà doncs, com s'ha fet un esforç també perquè les persones invidents doncs, puguin, també a través d'uns aparells de so que s'han inspirat en una experiència que van desenvolupar als Estats Units, puguin també participar. Però també hem anat a aquells espais on hi ha gent més vulnerable que en principi diria, vostè, què n'ha de fer de l'eclipsi, no? Centres penitenciaris, però també s'ha fet un esforç per arribar allà. Residències de gent gran, no? Que a vegades tenen dificultats perquè puguin també viure i conèixer aquesta crisi. No deixar ningú darrere, tampoc en dies com avui, en què doncs, ens fa un regal a la natura. Jo també vull agrair-ho, molt. No? I, en fi, i visquem això com el que és, un regal de la natura, una festa, per tant, no ens atabalem, la gent que vagi amb calma, hi ha 23 llocs d'observació seleccionats, a 18 municipis, s'ha treballat molt amb els ajuntaments, els vull agrair la persona de l'alcalde d'Urroquetes, però a través d'ella tots els alcaldes i regidors i regidores, has mencionat un regidor del teu consistori, doncs la feina que han fet, aquest matí hem estat amb la consellera Parrabón i amb la consellera Montserrat i el conseller de Presidència al centre 112 i hem vist tot l'operatiu que s'ha organitzat i allà els propis responsables de l'operatiu m'han subratllat la boníssima col·laboració que hi ha hagut amb el món local, amb els ajuntaments, amb les policies locals, per coordinar-se, per garantir una bona mobilitat, no? Per tant, agrair aquesta feina que s'està fent, visquem-ho com una festa amb prudència i amb civisme. Hem pres les decisions que s'havien de prendre en aquest sentit. Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc alt d'incendi, i també vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme. Acabo ja agraint la feina que s'ha fet, al comissionat, a la consellera, i a tots els cossos i forces de seguretat, i tots els voluntaris i personal que avui treballarà perquè en puguem gaudir nosaltres de l'eclipsi. I per tant estaran al peu del canó, ens hem visitat aquest matí, vetllant perquè la mobilitat funcioni bé, perquè la gent que pugui tenir algun tipus de dolència doncs pugui ser atesa, en fi, vetllant perquè les coses funcionin. Agrair-vos-hi, fer una crida a la prudència i una invitació a gaudir d'aquesta festa, d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest regal que ens fa la natura, si es pot fer des d'aquest magnífic lloc que s'ha de veure millor i si no des dels 23 llocs que hem seleccionat. Moltíssimes gràcies i fins ara.
1: Doncs hem sentit en directe a Catalunya Informació les paraules, el discurs del president Salvador Illa, el president de la Generalitat, en aquest acte institucional Catalunya mira el cel des de Roquetes a les Terres de l'Ebre, on bàsicament ha vingut a dir que la població gaudeixi d'aquest regal de la natura, l'ha qualificat, i amb tota la prudència i amb les mesures que s'han pres doncs, per poder fer amb seguretat aquest seguiment en tots els àmbits, des de les carreteres, als boscos, etc. En aquest sentit, hem de dir que el Departament d'Interior calcula que la mobilitat creixerà una mica aquesta tarda, tot i que considera que la major part dels desplaçaments per veure l'eclipsi ja s'han fet. Ho ha explicat abans d'aquesta compareixença del president Illa la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de la reunió de l'operatiu d'emergències fet aquest matí. Centre d'Atenció i Gestió de Trucades 112 de Reus, Clara Chavarría Domingo.
2: Aquest matí ha tingut lloc aquesta reunió de l'operativa dels diferents cossos d'emergències a la qual ha assistit el president Salvador Illa i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Entre altres coses, la consellera s'ha referit a la mobilitat prevista per avui i ha recordat la importància de planificar els desplaçaments. En aquest sentit, ha dit que encara es preveu cert volum de trànsit per aquesta tarda.
3: L'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. És uns 5.000 vehicles, potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable.
2: Parlon també ha recordat la importància de gaudir de l'eclipsi des dels llocs habilitats per fer-ho i ha insistit en la importància de disposar d'ulleres homologades per gaudir del fenomen. D'altra banda, per facilitar l'operativa d'avui s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta i s'ha referit a la preocupació respecte a l'elevat risc d'incendis. En aquest sentit ha recomanat consultar el pla Alfa per saber les limitacions relacionades amb els usos que es poden fer dels espais naturals on s'han aplicat algunes limitacions.
1: I de les carreteres als trens, perquè a l'estació de Sants a Barcelona aquest matí també hi ha força moviment de gent que ha optat pel tren per anar a veure l'eclipsi. Els combois que van a les zones amb més visibilitat del fenomen van plens. A l'estació de Sants hi tenim la Mireia Sala.
4: Tots els trens regionals que van cap al sud o cap a Lleida surten plens de l'estació de Sants. Alguns dels trens porten més vagons, però igualment hi ha molta gent dreta. Els combois circulen, però sense retards. Alguns d'aquests passatgers ens expliquen que volen anar a veure l'eclipsi.
5: cap a Altafulla. Sí, anirem a veure l'eclipsi a Altafulla.
6: Per veure l'eclipsi? És que anava a Saragossa, però no vam poder...
5: Els viatges no n'hi no havien. Estaven excedits.
7: Te vaig a veure l'eclipsi a Altafulla de Marit? Una experiència única, oi? Te vaig a veure l'eclipsi a Altafulla de Marit? Una experiència única, oi?
4: Aquest vespre Renfe ha programat un tren especial per garantir la tornada després de l'eclipsi. Sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 10 menys 4 minuts. Els bitllets no es poden comprar per internet, només a les taquilles.
1: I a la ciutat de Lleida, l'eclipsi té una conseqüència clara, un moviment inusual de visitants a la ciutat en ple mes d'agost. Molts aprofiten per visitar el turó de la Seu Vella, on es fan els últims preparatius per rebre les 2.000 persones que aquest vespre es concentraran en aquest lloc per veure el fenomen. També hi ha hagut cues per recollir les ulleres que reparteix l'Ajuntament. Lleida, Estela Busoms.
8: Cues dels que han esperat a última hora i encara no en tenien. Ahir l'Ajuntament va anunciar que repartiria 3.000 ulleres homologades i avui ja les esperaven a la porta de l'oficina de turisme. Sobretot veïns de Lleida, però també hi hem trobat el David i la Vània, una parella de Sevilla, que han fet parada a Lleida per veure l'eclipsi.
9: También sabíamos que, bueno, que esta era la zona donde podíamos encontrar 100% y bueno, aquí hemos aterrizado el día del eclipse.
10: Y bueno, ahora poder sumar esto a nuestro álbum de recuerdos del verano, pues está muy bien.
8: Al turó de la Seu Vella, les tanques per delimitar les zones de visió de l'eclipsi ja estan posades i aquest matí es descarregaven les begudes que s'oferiran als qui han tingut la sort de reservar entrada. Les 2.000 habilitades per aquest mirador privilegiat es van esgotar de seguida. Ho lamentava la Shannon, que ha vingut expressament des de Califòrnia.
11: I don't know, maybe the town... No ho sé, potser la gent del poble se les ha quedat totes, però per a la resta de gent que ha vingut de visita a veure l'eclipsi, em sap greu, no hem tingut sort.
12: Sorry, you're out of luck.
8: Qui més qui menys, però, trobarà un punt idoni per seguir un fenomen que genera una gran expectació també pels qui no serà la primera vegada que veuen un eclipsi total. És el cas de l'Irma i el Hans, una parella dels Països Baixos.
13: Also in 1999.
14: El 1999 érem al nord de França i vam veure l'eclipsi en aquell moment, amb una vista molt clara. Va ser tan especial que hem volgut tornar a viure l'experiència.
15: I com que era la zona del 100%, vam comprovar que aquest era el millor lloc per estar-se.
8: L'Stuart, britànic, ha aprofitat l'eclipsi per conèixer la ciutat de la seva parella, que és lleidatana.
16: Espero un espectacle fantàstic, veient l'eclipsi. Crec que serà fantàstic. I sí, veure la ciutat i simplement tenir una visita genial.
8: L'altre punt habilitat per l'Ajuntament per seguir l'eclipsi és el barri dels Mangraners. Allà s'hi aplegaran unes 10.000 persones.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 5 minuts i arribarem a un quart de dues. El Marroc desafia el govern espanyol i reclama la sobirania de Ceuta i Melilla com l'única sortida per evitar una altra crisi migratòria. Ho ha reclamat en les últimes hores el ministre de Justícia marroquí, però la Moncloa no s'immuta i ha evitat criticar el Marroc. Madrid, Paula Brujats.
18: Pols del Marroc a Espanya mentre negocien el retorn dels migrants que hi ha a Ceuta i quan es prepara una nova entrada massiva per aquest dissabte, Marroc reclama que Ceuta i Melilla passin a ser de la seva sobirania i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es limita a contestar que Marroc és un soci fiable.
19: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unió Europea.
18: El govern espanyol que evita criticar el Marroc, tot i aquest desafiament, el Partit Popular, en canvi, avui sí que ho rebutja, acusa el govern espanyol de sotmetre's a la pressió marroquí i reclama al Mezcurra a Pedro Sánchez que hi planti cara.
20: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el Reino de Marruecos? ¿De verdad? ¿Vamos a abrir un conflicto diplomático también con Marruecos por las declaraciones del ministro de ayer? ¿Vamos a llamarles a consultas? Y sobre todo, ¿vamos a seguir cediendo a un país que no reconoce la soberanía española de Ceuta? España no puede entregarle a Rabat la llave de su frontera.
18: En aquestes declaracions a una televisió dels Emirats Àrabs, el ministre de Justícia marroquí deia que cada cop que reuneix amb el govern espanyol reclama la sobirania de Ceuta i Melilla, diu que el temps i la negociació els portarà a aconseguir el seu objectiu i que és l'única sortida real per evitar que repeteixi una crisi migratòria com aquesta.
1: A nivell global, per cert, les morts de migrants a la Mediterrània s'han multiplicat en el que portem d'any, malgrat que les arribades han baixat, segons un informe de l'Organització Internacional de Migracions. La ruta més mortífera és la central, la que uneix les costes del Magreb amb Itàlia i Malta. Aquí, l'OIM ha comptabilitzat 811 morts en els 4 primers mesos de l'any, el doble que el 2025, malgrat que les arribades s'han reduït a la meitat. Fenòmens meteorològics, com el cicló Harry, van incrementar els naufragis. On els morts han crescut més, però, és a la ruta oriental, cap a Grècia, amb un augment de víctimes del 259%. Molts migrants van morir ofegats al voltant de l'illa de Creta. En el cas de la Mediterrània Occidental, la ruta principal era fins ara la que uneix la costa oest d'Àfrica, el Senegal i Mauritània, amb les Illes Canàries, però aquest any les arribades a les Canàries han caigut un 70% i també el nombre de morts, segons sempre l'OIM. L'informe ja mostra un repunt a Ceuta i Melilla, tot i que no incorpora el que ha passat els últims dies a la ciutat autònoma. De fet, el Ministeri de l'Interior espanyol no ha publicat encara el seu informe quinzenal de migracions, que s'havia d'actualitzar l'1 d'agost. L'OIM calcula que al món hi ha més de 300 milions de migrants internacionals i gairebé la meitat es mouen dins de la seva pròpia regió. I més dades estadístiques, l'atur juvenil augmenta a nivell mundial i en part ho fa per la intel·ligència artificial i també per l'alentiment del creixement econòmic i les tensions geopolítiques. Així ho conclou un informe de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, publicat a motiu del Dia Internacional de la Joventut que es commemora avui. Al món hi ha 67 milions de persones d'entre 15 i 24 anys desocupades, cosa que significa una taxa d'atur de més del 12%, i 257 milions de joves, un 20%, no treballen ni estudien. Més enllà de la falta d'ocupació als països en desenvolupament, l'OIT destaca que empitjoren les oportunitats de feina en les economies amb ingressos més alts. De fet, l'Amèrica del Nord és la segona regió mundial on més creix l'atur juvenil, només darrere del nord d'Àfrica, també ho fa Europa. És aquí on l'organisme creu que hi té a veure la intel·ligència artificial. Aquesta tecnologia afecta molts dels llocs de treball amb què els joves accedeixen al mercat laboral. A més d'això, l'OIT apunta la desacceleració en el creixement de l'economia, la dèbil creació d'ocupació i els conflictes internacionals. Amb aquesta informació hem arribat pràcticament a un quart de dues. Obrim àrea de servei a 3CAT Info. Mariluz García, al capdavant del trànsit. Bon dia.
12: Hola, bon dia. Es complica cada cop més l'autopista AP7 i a retencions a l'altura del Papiol i més endavant força congestionada en un tram llarg entre Castellbisbal i Gelida, tot en direcció Tarragona. També més endavant i aturades del Vendrell a Roda de Barà, també en sentit sud en direcció Tarragona. Aturants també a l'autovia B24 a Cervelló i a Vallirana per enllaçar amb l'N340 en sentit sud. A la mateixa Nacional 340 aturats al Vendrell i a Creixell també direcció Tarragona. En una altra de les vies principals cap al sud, aturats a la C32, als túnels del Garraf, entre Castelldefels i Sitges, fins a la zona del túnel del Ratpenat. També afecta de retruc la C31 amb retencions a Castelldefels en direcció Sitges per enllaçar amb la C32. Cues també a la C17 a l'altura de la Garriga en direcció Vic. La Nacional 2 a l'altura del Portús a la Jonquera, direcció França, i també a l'altura de la població de la Jonquera en direcció Barcelona-Girona. També cues a la C31 a Torroella de Montgrí per anar cap a Figueres i per obres. L'autovia A2 a Jorba, direcció Lleida. L'eix transversal, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, també direcció Lleida. I a Barcelona, la Ronda de Dalt, entre Canyelles i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca en sentit Besòs. D'altra banda, la Ronda Litoral, aturada entre Diagonal Mar i la Barceloneta, en direcció al Nus del Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
17: El temps.
1: La previsió amb Jofre Genoé.
21: Avui la calor serà protagonista de tot el país, amb aquestes temperatures que superaran els 35 graus a l'interior i que s'acostaran als 40 al Pla de Lleida. De fet, a l'hora de l'eclipsi, la temperatura serà molt elevada, amb xafogor a la costa, i amb valors que baixaran poc pels 30 graus a zones del Pla de Lleida, del nord de les Terres de l'Ebre. Bé, la jornada es mostra molt assolellada, amb algun núvol baix molt puntual a la costa, i al llarg de la tarda sí que esperem que vagin apareixent alguns núvols, però no pas a tot arreu. De fet, a l'hora de l'eclipsi, la zona més afectada per la nuvolositat serà el nord de les comarques de Barcelona, de Lleida i gran part de les de Girona. És a dir, el nord del país és on el cel es pot mostrar mig ennuvolat o ennuvolat i, per tant, impedint una mica o entorpint la visibilitat de l'eclipsi. En canvi, a tot l'extrem sud, des de la Catalunya central cap al sud del país, és on el cel estarà més serè. Tot i així, no descartem algun núvol baix puntual a la costa, per exemple, o algun núvol prim dispers. Serien fenòmens ja molt particulars, perquè en general doncs les condicions meteorològiques seran bastant favorables amb aquest ambient, com hem dit, força calorós. Bé, el pronòstic ens indica ja de cara als propers dies que la calor es mantindrà molt intensa fins al cap de setmana i sembla que acabarem la setmana amb un descens del termòmetre i amb l'arribada de ruixats més generals.
17: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El president rus Vladimir Putin ha amenaçat de confiscar vaixells occidentals com a represàlia si els països europeus fan el mateix amb les embarcacions de la denominada flota fantasma, que ajuda el Kremlin a transportar petroli. Suècia i França són alguns dels països que han interceptat aquestes embarcacions, contra les quals la Unió Europea té noves sancions aprovades que obren la porta a la venda del petroli o les mercaderies que aporten. Putin participa en uns exercicis militars que la marina russa fa al nord del Japó. Sobre el terreny, en les últimes hores hi ha hagut 5 morts en els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès ha fet 3 morts, un dels quals un nen de 8 anys, en una acció contra una ciutat portuària pròxima al Mar Negre, on Zelensky assegura que una base naval ha quedat afectada. Els bombardejos russos, per la seva banda, han fet 2 morts a Kharkiv i també han impactat a la ciutat portuària d'Odessa, al sud del país. I anem ara a una altra zona en conflicte. El nou cap de seguretat de l'Iran alerta que el règim no reobrirà l'estret d'Hormuz fins que els Estats Units no posin fi a la guerra i aixequin el bloqueig als ports iranians. L'avís l'ha fet Mohsen Rezai, des d'aquesta setmana un dels nous homes forts del líder suprem de l'Iran i que defensa la pressió sobre Washington. El tràfic a l'estret d'Hormuz, un punt estratègic del comerç mundial de gas i petroli, està als nivells més baixos de l'última setmana arran de les hostilitats. Les expectatives d'un acord de pau continuen allunyades també després que Washington i Teheran han reclamat compensacions econòmiques mútues per la guerra. Donald Trump ha mantingut aquesta matinada una postura d'enfrontament amb l'Iran.
0: No em refio de l'Iran. Per què dieu que confio en l'Iran? Soc l'última persona que es refia de l'Iran. M'han mentit constantment. Ara mateix tenim el control total de l'estret d'Hormuz. Ells no en tenen el control. Nosaltres en tenim el control total. És nostre.
1: Un helicòpter dels Estats Units ha disparat en les últimes hores 2 míssils contra un vaixell que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran. Sense perspectives de pau, el petroli continua a l'alça, avui al voltant dels $89 al barril de Brent. Ara passen 5 minuts d'un quart de dues, anem cap a Colòmbia. Els equips de rescat busquen dia i nit possibles supervivents del terratrèmol entre la runa dels edificis que es van ensorrar. Les feines es fan amb totes les precaucions per mirar de salvar les persones que dilluns a la tarda van quedar sepultades pels edificis. La xifra de víctimes s'acosta als 250 morts, segons el balanç que fan les autoritats de les regions més afectades pel sisme. Enviat especial a una d'aquestes zones, a Manizales, Colòmbia, Joan Biosca.
3: Els veïns de Manizales encara no s'han tret l'ensurt de sobre i mirar façanes i edificis s'ha convertit en un tour de l'horror. Aquesta localitat de l'eix cafeter colombià no s'ha endut la pitjor part, com Pereira i Cali. 5 morts i un centenar de ferits, però cada víctima mortal és un drama familiar. La por a les rèpliques manté angoixats els veïns de Manizales.
22: Nunca había vivido una cosa es... Gracias a Dios pues no me pasó nada, ni la casa tampoco hubo pues... problemas de caída ni nada, gracias a Dios.
23: ¿Pero el susto todavía lo tienen?
22: Uy, no, es que pasó eso y uno caminaba, era como si todavía se estaba moviendo, queda uno con esa sensación.
24: Pues bastante mal, íbamos subiendo por la calle 25 en la pendiente, en el carro con mi hija cuando empezó tremendamente.
3: Manizales està a 50 quilòmetres de Pereira, on els equips de rescat busquen a contrarrellotge supervivents, una ciutat on, de moment, han mort més de 70 persones pel sisme.
1: I de moment no hi ha constància de cap víctima ni catalana ni espanyola a causa d'aquest terratrèmol. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la xifra de desapareguts considerablement dels 169 d'ahir als 75 actuals.
2: Tanto la embajada como el consulado de España en Colombia están plenamente operativos y movilizados. No constan en estos momentos ni víctimas ni fallecidos del terremoto que sean de nacionalidad española, y tenemos 75 personas de nuestra colonia a los que todavía no hemos podido localizar.
1: Álvarez també ha anunciat una ajuda per valor d'1 milió d'euros.
2: Tanto material de refugio como kits de agua y saneamiento, también se van a enviar medicamentos y se va a participar en el despliegue de personal sanitario a través de esta financiación.
1: La Unió Europea també ha enviat a Colòmbia ajuda i ha mobilitzat 2 milions d'euros per les comunitats més afectades pel terratrèmol. No deixem encara els desastres naturals perquè continuen actius els incendis a Andalusia i a l'Aragó. L'incendi de niebla a Huelva manté 7 fronts actius i ha cremat més de 25.000 hectàrees. La situació ha millorat perquè el foc es va propagar menys ahir, però encara hi ha focus secundaris i salts de foc. Aquesta matinada l'incendi ha entrat a la província de Sevilla i afecta la zona d'Aznalcóllar, tot i que el foc és lluny del nucli urbà. Més de 600 efectius hi han treballat durant la nit. Els equips d'extinció intenten ara tancar progressivament els diferents fronts i controlar tot el perímetre. També continua actiu el foc de les Penyes de Riblos, a Osca. Els bombers treballen per tancar i consolidar el perímetre cremat, en aquest cas, unes 4.000 hectàrees.
17: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: La Casa Gran del Miracle de Riner, al Solsonès, reobre després d'unes obres de rehabilitació integral. Un edifici del segle XVI que serà ara un centre d'interpretació del barroc. Riner, Joaquim Albalate.
4: La Casa Gran, de l'any 1532, tot i que reformada diverses vegades, era un alberg de viatgers i de pelegrins, sobretot dels que visitaven el Santuari del Miracle. L'edifici s'havia anat deteriorant i han calgut 15 anys, des del 2011, per enllestir-ne la restauració. Joan Soler és l'alcalde de Riner i Carles Pubill, l'arquitecte que se n'ha fet càrrec.
5: Tancar aquest cercle que vàrem iniciar el 2011 amb el convenciment que aquest edifici doncs, no podia caure i havia de ser un generador d'oportunitats al territori, a part doncs, de consolidar un edifici que està declarat bé cultural d'interès nacional.
6: Inicialment l'edifici estava molt deteriorat, tot el pati estava apuntalat, molts dels sostres estaven o col·lapsats o en risc de col·lapse i, per tant, estava una rehabilitació integral.
4: Ara l'edifici acollirà un espai de divulgació i interpretació del barroc. Més enllà de l'art, se centra en la vida quotidiana de l'època, tal com es vivia aquí. Alba Tosquella, de l'empresa E2S, és la coordinadora del projecte.
7: Moltes vegades, quan pensem en barroc, pensem en la part artística, diguem-ne, més vinculada a aquesta part més exuberant, no? I al final hi havia també tota una vida quotidiana, no?, en aquella època, que moltes vegades és molt desconeguda i que és el que hem intentat una mica posar en valor també aquí en aquesta proposta.
4: Les obres de rehabilitació també han permès descobrir elements fins ara ocults, com els sostres de guix del segle XVI o uns grafits ocults a les parets de les habitacions del segle XVII, que ara s'han integrat a l'exposició.
17: Esports.
1: Amb Montserraia, bon dia.
25: Hola, bon dia. L'equip espanyol de relleus 4% lliures femení s'ha classificat aquest matí per a la final a l'Europeu de Natació de París. Amb la presència de dues catalanes, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela, l'equip ha aconseguit rebaixar en 2 segons 21 centèsimes el rècord d'Espanya vigent des dels Jocs Olímpics de Rio 2016 amb un crono de 3 minuts 40 segons i 36 centèsimes. La final es disputarà aquest mateix vespre. Abans, Ainhoa Campabadal també ha aconseguit la classificació, en aquest cas per a les semifinals, dels 200 lliures. Ha acabat quarta de la seva sèrie.
26: Nada, muy contenta. Creo que esta mañana he nadado técnicamente muy bien, con muy buenas sensaciones, y creo que tengo una marcha más para esta tarde, y nada, ahora toca descansar, desconectar, y a ver qué tal esta tarde.
25: Aquest vespre el nadador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, disputarà la final dels 100 lliures amb opcions de medalla. Hug va fer el segon millor temps ahir en les semifinals, 47 segons i 27 centèsimes, nou rècord d'Espanya. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hug. El del Garraf creu que pot millorar en la sortida.
9: Sí, yo creo que siempre hay algo más. Por ejemplo, la salida no me ha gustado mucho, así que cositas así yo creo que puedo mejorar.
25: Pel que fa a l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquesta tarda la Sant Cugatenca Jael Sakura Bestué disputarà les semifinals dels 200 metres. En futbol, a aquesta hora, l'Espanyol presenta el nou fitxatge Unai Núñez, cedit pel Celta per una temporada. El central basc de 29 anys ha jugat també l'Atlètic Club i el València, i també ha disputat partits amb la selecció espanyola absoluta. Sentim Unai Núñez.
10: Yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
25: L'Espanyol reserva una opció de compra quan acabi la cessió de Núñez. El Barça, Ferran Torres, no s'incorpora a l'equip amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Torres havia d'arribar avui amb els altres mundialistes de la selecció espanyola, que sí que s'han incorporat: Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques perquè es posin a punt després de les vacances. La resta de jugadors del Barça tindran avui doble sessió d'entrenament, planificada pel tècnic Hansi Flick, que ja té tots els jugadors disponibles. El PSG, mentrestant, disputa avui el primer títol oficial de la temporada futbolística, la Supercopa d'Europa, contra l'Aston Villa anglès. Luis Enrique, el tècnic dels parisencs, no ha volgut parlar de Ferran i ha lamentat que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit. Unai Emery, el tècnic de l'Aston Villa, elogia Luis Enrique.
11: Es difícil catalogar el mejor entrenador, pero si hablamos de la Champions League y ganándola dos veces, con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
17: 3CAT Info.
25: A aquesta hora l'Espanyol femení juga un amistós de pretemporada contra l'Europa de la Segona Federació, a punt de finalitzar partit 2-0 favorable a les blanquiblaves. Ha marcat un gol Brownie al minut 21 i Anita Marcos a la segona part. A les 7 del vespre, Barça femení juga el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. Un partit que coincidirà amb l'eclipsi solar. Es repartiran 1.500 ulleres homologades al Camp Blaugrana. Xavi Puig, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el directiu del Barça femení.
13: Penso que és la segona part, estarem molt atents. Jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit. El que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició.
25: Podeu seguir el partit en directe per Esport 3. I a Badalona, Women juga també a les 7 contra l'Al-Khalsiyah de la Lliga Saudita a l'estadi municipal d'Olot. I encara en futbol, a Madrid masculí disputarà avui el trofeu Teresa Herrera contra el Deportivo de la Coruña. Cap dels nous fitxatges blancs no debutaran avui encara.

0: Bon dia, us saluda Òscar Callau quan hem arribat a 2:15, moment que repassem els titulars més destacats a 3Cat Info. Interior preveu una mobilitat esglaonada per veure l'eclipsi, especialment al sud del país. La consellera Núria Parlon adverteix del risc d'acumulació de cotxes a l'AP7 Sud i demana que es facin servir els espais habilitats per seguir el fenomen davant l'alt risc d'incendis que hi ha a molts punts de Catalunya. L'Observatori de les Terres de l'Ebre Roquetes ha acollit l'acte institucional Catalunya mira el cel, on el president Salvador Illa ha obert oficialment una jornada festiva i divulgativa vinculada a l'eclipsi solar. El Marroc desafia Espanya i reclama la sobirania de Ceuta i Melilla. El ministre de Justícia marroquí creu que les dues ciutats han de ser de Rabat com a solució per evitar una altra crisi migratòria com la d'aquest estiu. A partir d'ara ampliarem informació sobre l'eclipsi perquè impactarà també sobre el comportament de la fauna, especialment les aus, que poden intensificar el cant, interrompre les seves activitats o mostrar signes de desorientació. Aquest fenomen únic servirà avui de laboratori natural per més d'un centenar de científics del projecte Ecoclipse. La sequera que pateix el riu Noguera-Ribagorçana ha derivat ja en problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les Bordes i Sarroquet, al Pont de Suert, reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall d'Avui s'han detectat baixades de pressió i de cabal. I en cultura destacarem que l'ocultació solar també pot tenir expressió musical amb el concert per un eclipsi de música barroca que ha organitzat aquest vespre el Festival Jordi Savall en una ubicació secreta propera a Santes Creus. Pel que fa als esports, Montse?
1: L'equip espanyol de 4% lliure s'ha classificat per a la final de l'Europeu de Natació. Les catalanes Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela seran a la final aquest vespre a Campabadal. També s'ha classificat avui per a les semifinals dels 200 lliures de demà.
0: Un dia més de calor al cel es mantindrà serè fins a primera hora de la tarda, amb la calor més intensa i xafogó a la costa. Com a molts espera algun núvol baix a la costa, molt local. A la tarda i hora de l'eclipsi sovintejaran els núvols al nord del país, amb alguns ruixats puntuals i cel que romandrà més serè a la resta. Continuem centrats en l'eclipsi solar quan falten molt poques hores per aquest fenomen astronòmic. El Departament d'Interior calcula que la mobilitat creixerà una mica aquesta tarda, tot i que considera que la major part dels desplaçaments per veure l'eclipsi ja s'han fet. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de la reunió de l'operatiu d'emergències d'aquest matí. Anem, doncs, cap al centre d'atenció 112 de Reus, Clara Chavarría Domingo.
2: Aquest matí ha tingut lloc aquesta reunió de l'operativa dels diferents cossos d'emergències a la qual ha assistit el president Salvador Illa i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Entre altres coses, la consellera s'ha referit a la mobilitat prevista per avui i ha recordat la importància de planificar els desplaçaments. En aquest sentit, ha dit que encara es preveu cert volum de trànsit per aquesta tarda.
3: L'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. És uns 5.000 vehicles, potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable.
2: Parlon també ha recordat la importància de gaudir de l'eclipsi des dels llocs habilitats per fer-ho i ha insistit en la importància de disposar d'ulleres homologades per gaudir del fenomen. D'altra banda, per facilitar l'operativa d'avui s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta i s'ha referit a la preocupació respecte a l'elevat risc d'incendis. En aquest sentit ha recomanat consultar el pla Alfa per saber les limitacions relacionades amb els usos que es poden fer dels espais naturals on s'han aplicat algunes limitacions.
0: I l'Observatori de les Terres de l'Ebre, Roquetes, ha acollit aquest migdia l'acte institucional Catalunya mira el cel. El president Salvador Illa ha obert oficialment aquesta jornada festiva i divulgativa vinculada a l'eclipsi total. Anem cap allà amb una unitat mòbil de 3Cat Info a Roquetes, Ricard Boigas i Raül Orgales. Bon dia, Ricard. Oh.
4: Hola, molt bon dia. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha presentat l'acte, ha dit que avui tanquen un cicle d'un any de preparació i que és un moment per apropar la ciència a la gent. També per a la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, que ha destacat la tasca dels pobles per poder preparar la jornada d'avui de l'eclipsi d'una cosa, segons ha definit, senzilla i alhora molt excepcional. El president Salvador Illa ha estat l'últim a pujar a l'escenari, ho ha fet amb camisa, sense corbata, tal com anava ahir també, amb una posició molt semblant a la de Tarragona. Ha agraït la presència de la representació científica que avui s'ha desplaçat fins a l'Observatori de l'Ebre. Ha fet referència als jesuïtes que van aixecar aquest observatori i ha refermat el seu compromís per fer una inversió de 2 milions d'euros a l'Observatori.
5: El govern també envia un missatge de compromís amb el país sencer i en particular amb aquest observatori, i em deia la consellera que aquesta legislatura com a mínim invertirem 2 milions d'euros per poder reforçar i reconèixer i modernitzar, i agrair tota la feina que esteu fent.
4: I ja també ha destacat que l'eclipsi és un bon moment per reivindicar les Terres de l'Ebre i ha fet, evidentment, també una crida al civisme.
5: I visquem això com el que és, un regal de la natura, una festa, per tant no ens atabalem. La gent que vagi amb calma, hi ha 23 llocs d'observació seleccionats a 18 municipis. Visquem-ho com una festa amb prudència i amb civisme.
4: Ara està a punt de començar un dinar informal a Milla, representants del govern i també de la comunitat científica. Pensar que l'Observatori de l'Ebre és el punt de referència institucional de l'eclipsi al país. L'any 1905, un any després de la seva inauguració, va registrar totes les dades de l'últim eclipsi total que s'ha pogut veure a Catalunya.
0: Gràcies, Ricard. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Anem ara cap a un altre punt d'interès, perquè aquest matí els trens que van als punts de més visibilitat de l'eclipsi van plens de gom a gom. Ens ho ha explicat des de l'estació de Sants de Barcelona, Mireia Sala.
6: Els trens regionals que van cap al sud i cap a Lleida van tan plens que hi ha gent que no pot entrar als vagons. Ens comentaven alguns treballadors de l'estació que des de les 6 del matí els trens regionals van pleníssims i no tothom aconsegueix pujar-hi. És el cas d'aquest home que ha intentat accedir sense èxit a tots els vagons del tren que sortia cap a Flix a la 1 del migdia, però no ha pogut aconseguir-ho.
7: Bueno, és que ha arribat el tren ara a la 1 per anar fins a Vilanova a veure l'eclipsi i està tot el tren ple de gent i no podem entrar. No sé si quines solucions donaran, si els canviaran de tren o posaran un altre, no ho sabem encara.
6: Però el bitllet sí que l'heu pagat.
7: El bitllet l'hem pagat, sí, el portem al mòbil amb el QR, sí.
6: Molts dels que intenten pujar al tren tenen previst tornar avui mateix, com el cas d'aquesta noia.
8: Tornem avui. Potser agafem l'últim tren. Estem discutint si agafar el penúltim o l'últim, perquè, clar, a l'últim estarà tot ple.
6: De tornada, la Renfe ha programat un tren des de Tortosa a Barcelona, que sortirà a les 10 de la nit des de Tortosa, però no es pot comprar el bitllet amb anticipació, només es pot adquirir a les taquilles.
9: 3Cat Info.
0: 2:15 de 2. El Marroc desafia Espanya i reclama la sobirania de Ceuta i Melilla. El ministre de Justícia marroquí creu que les dues ciutats han de ser de Rabat com a solució per evitar una altra crisi migratòria com la d'aquest estiu. Mentrestant, no hi ha hagut cap sorpresa i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha plantat el PP al Senat i no s'hi ha presentat per donar explicacions per a aquesta crisi. El Partit Popular l'acusa de desobediència i anuncia que emprendrà accions legals contra el ministre. Madrid, Paula Brujats.
10: Només els senadors del PP, de Vox i de Junts s'han presentat a la cita. Marlaska ja va dir que no hi aniria per motius d'agenda i fa poca estona s'ha tornat a excusar. El PP amenaça a emportar-lo als tribunals per la incompareixença, però el ministre defensa que no estava obligat a anar-hi.
11: La silla vacía del ministro, pues sinceramente creo que es injustificable, es una falta de respeto al Senado y está incumpliendo sobre todo una obligación legal.
12: Ya se contestó al Senado sobre la imposibilidad de la asistencia durante todo este periodo por circunstancias obvias.
10: I el senador de Junts, Eduard Pujol, ha justificat haver anat a la cita per aquest motiu.
13: Para exigir las competencias en inmigración para Cataluña, competencias que la derecha no nos quiere dar, exactamente igual que los progres de Sumar, de Podemos y el mismísimo PSOE, que utilizando cualquier excusa también se apuntará al no es posible.
10: Mentrestant, la crisi Ceuta està lluny de resoldre's. Avui, la ministra de Defensa visita la ciutat mentre el govern espanyol blinda la frontera per la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana. En les últimes hores, el Marroc ha desafiat clarament Espanya. El ministre de Justícia marroquí ha reclamat la sobirania de Ceuta i Melilla. Declaracions a una televisió dels Emirats Emirats Àrabs, on justificava que Ceuta i Melilla han de ser del Marroc perquè és l'única solució de futur per evitar una altra crisi migratòria com aquesta. La ministra Robles farà declaracions a Ceuta aquest migdia després de reunir-se amb el president de la ciutat i s'haurà de veure si li contesta.
0: A tot això, les morts de migrants a la Mediterrània s'haurien multiplicat en el que portem d'any, malgrat que les arribades han baixat, segons un informe de l'Organització Internacional de Migracions. La ruta més mortífera és la central, la coneix a les costes del Magreb, amb Itàlia i Malta. Aquí, l'OIM ha comptabilitzat 811 morts en els 4 primers mesos de l'any, el doble que el 2025, malgrat que les arribades s'han reduït a la meitat. Fenòmens meteorològics, com el cicló Harry, van incrementar els naufragis. On els morts han crescut més, però, és a la ruta oriental, cap a Grècia, amb un augment de víctimes del 259%. Molts migrants van morir ofegats al voltant de l'illa de Creta. En el cas de la Mediterrània Occidental, la ruta principal era fins ara la que uneix la costa oest d'Àfrica, el Senegal i Mauritània, amb les Illes Canàries. Aquest any, però, les arribades a les Canàries han caigut un 70% i també el nombre de morts, segons l'OIM. L'informe ja mostra un repunt a Ceuta i Melilla, tot i que no incorpora el que ha passat els últims dies a la ciutat autònoma. De fet, el Ministeri de l'Interior espanyol no ha publicat encara el seu informe quinzenal de migracions, que s'havia d'actualitzar l'1 d'agost.
9: 3CAT Info.
0: Continuen sense constar víctimes ni catalanes ni espanyoles a causa del terratrèmol a Colòmbia. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la xifra de desapareguts considerablement, dels 169 d'ahir als 75 actuals.
14: Tanto la embajada como el consulado de España en Colombia están plenamente operativos y movilizados. No constan en estos momentos ni víctimas ni fallecidos del terremoto que sean de nacionalidad española, y tenemos 75 personas de nuestra colonia los que todavía no hemos podido localizar.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: 3 minuts per 3 quarts de 2. Situació dramàtica en bona part dels països de l'Europa Occidental per la calor dels últims mesos i per la sequera. A França, 62 milions de persones, el 94% del total d'habitants del país, viuen en zones on s'apliquen restriccions d'aigua. La calor no ha afluixat a França des del maig i les precipitacions han estat molt escasses arreu. El nivell de molts rius és el més crític registrat mai i 2/3 dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La majoria de l'hexàgon consumeix aigua d'origen freàtic perquè els grans embassaments es concentren a l'àrea dels Alps. La calor també passa factura a la producció d'energia nuclear. Dilluns, la central més gran de França, a la costa del Mar del Nord, es va haver d'aturar per la irrupció massiva de meduses a les estacions de bombeig d'aigua marina, que havien arribat en grans bancs atretes per la temperatura inusualment elevada de l'aigua. Altres centrals han hagut de reduir potència perquè el baix cabal dels rius impedeix refrigerar els reactors. El Regne Unit i Alemanya també pateixen les conseqüències d'aquest estiu tan anòmal. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys, i els grans parcs de Londres i altres ciutats s'han quedat sense ni un bri de gespa. Gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja pateixen directament restriccions d'aigua. A Alemanya, el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin que impedeix el transport fluvial de mercaderies.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I malauradament no deixem de parlar de la sequera perquè hi ha problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes? Doncs la sequera del riu Noguera Ribagorçana, juntament amb altres factors com l'increment del consum a causa del turisme o la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroquet al Pont de Suert reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i cabal. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
15: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada a les conques de l'Éssera i la Noguera Ribagorçana, mentre que la Noguera Pallaresa i el Segre s'hi estan acostant. Al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del Pont de Suert.
16: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. El tema és perquè són captacions de barranc i, bueno, pues amb la sequera, pues les captacions de barranc pues pateixen molt. són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro, aquella multiplica per 10.
15: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però la seva alcaldessa, Sònia Bruguera, assenyala també altres factors.
17: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. En aquests moments doncs, la demanda es multiplica i quan coincideixen tots aquests punts de consum doncs, el sistema va molt al límit. També hauríem d'afegir tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
15: Les tempestes dels últims dies han permès, això sí, una lleu recuperació dels aqüífers en alguns punts del Pirineu i l'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
0: Nova connexió ara amb l'equip viari de 3Cat Info. Mariluz García, bon dia.
18: Hola, bon dia. Encara complicacions en alguns trams de l'autopista AP7, sobretot en sentit sud. Hi ha aturades a l'altura de Castellbisbal, també a l'altura de Martorell fins a Castellví de Rosanes i entre Gelida i Subirats. Molt més endavant, també a l'altura del Vendrell, tot en sentit sud, en direcció Tarragona. També aturats a l'N340 a l'altura del Vendrell, a diversos trams i a l'altura de Creixell. A la C32 sud, als túnels del Garraf, entre Castelldefels i Sitges, a l'altura del túnel del Ratpenat. Això afecta de retruc la C31 amb retencions a Castelldefels en sentit sud, direcció Sitges, per enllaçar amb la C32. També aturats a la B24 a l'altura de Cervelló i de Vallirana en sentit sud, per enllaçar amb l'N340. A l'àrea de Barcelona, cues a les rondes. La ronda de dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda. A la ronda litoral, congestió entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. També a causa d'obres, l'autovia A2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida. També aturants a l'autopista del Maresme, la C32 a Premià de Dalt, direcció Barcelona. I al nord, la Nacional 2 a la frontera del Portús a la Jonquera, direcció França. I a la mateixa població de la Jonquera en sentit sud, direcció Barcelona-Girona. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
9: El temps.
0: La previsió del dia de l'eclipsi, amb Jofre Genuer.
19: Les temperatures van pujant, la calor es va intensificant i, de fet, ja tenim valors superiors als 30 graus. Avui esperem temperatures que a l'interior puguin arribar a superar els 35 un altre cop, amb aquesta notable aixafor a la costa que, esporàdicament, pot generar algun núvol baix anecdòtic. I, sobretot, les temperatures més altes cap al Pla de Lleida, on avui el termòmetre s'acostarà als 40 graus. També esperem, a l'interior de Girona, alguna xifra de 38 o 39 de manera local. Calor intensa és el que tindrem al llarg de tota la jornada i també, de fet, a l'hora de l'eclipsi, a 8:45, al moment màxim, doncs, temperatures que poden persistir al voltant dels 30, amb molts indrets de l'interior, sobretot Pla de Lleida, i amb notable aixafor i valors superiors als 25 a molts sectors de la costa. Bé, esperem que aquesta tarda, però, hi hagin alguns núvols, malgrat aquest cel serè que domina ara mateix, sobretot al nord del país, que és la zona que es veurà afectada una mica per la nuvolositat, per alguns petits xàfecs i per un cel que no es mostrarà gaire serè, cosa que pot entorpir una mica la visió de l'eclipsi. Estem parlant del nord de Lleida, nord de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, també comarques en general de Girona. En canvi, cap al sud, doncs, els núvols que puguin haver-hi seran molt locals. En general, les condicions seran òptimes i, com a molt, doncs, pot haver algun núvol baix puntual a la costa o a la franja d'algun núvol prim que enteli el cel esporàdicament. Bé, tot plegat, doncs, amb una situació meteorològica que tendeix a estabilitzar-se almenys un parell de dies, només amb algunes tronades de tarda, i que pot tornar a complicar-se al llarg del cap de setmana amb un descens de la temperatura.
20: Les tasques d'extinció van bé.
21: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
22: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
21: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
22: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
21: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
22: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: L'aeroport de Girona ha superat els 320.000 passatgers durant el juliol, un 1,5% menys que l'any passat. Pel que fa als enlairaments i aterratges, s'han efectuat més de 3.500 operacions, cosa que representa un augment del 9% si es compara amb el mateix mes del 2025. Ens ho explica des de Girona, Laia Claret.
1: Durant els 7 primers mesos, l'aeroport de Vilobí ha acumulat més d'un 1.100.000 passatgers i en aquest període s'han registrat més de 17.000 vols, un 6,5% més que entre gener i juliol de l'any passat. L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat frega els 5,9 milions de passatgers al mes de juliol, la qual cosa suposa un 6% més que el mateix mes de l'any passat. I des de l'inici d'any, l'aeroport barceloní ha registrat 34 milions de passatgers, un 4,6% més que entre gener i juliol del 2025. Reus supera els 230.000 passatgers al juliol i creix un 6% respecte al mateix mes de fa un any. I de gener a juny, les operacions han crescut un 6,8% en comparació amb l'any passat. Pel que fa a l'aeroport de Sabadell, aquest últim mes registra més de 7.500 operacions, un 25% més que el juliol del 2025.
0: Temps ara per la música. Josep Maria Martí, David Bisbal o el duet Marlena encapçalen una nit de festivals musicals aquest dimecres amb propostes i concerts per tota mena de públics. El repassem amb l'Adrià Clotet.
2: El Festival Jordi Savall organitza el concert per un eclipsi, una experiència única que fusionarà música barroca i astronomia. El tiorbista Josep Maria Martí actuarà en un espai secret coincidint amb l'eclipsi solar, en una proposta que vol transformar el fenomen en una vivència sensorial i que ja ha exhaurit totes les entrades.
3: També tu amor y la belleza que esconde tu alma para ayudarme a mantener en la calma que no soporto si...
2: David Bisbal s'estrenarà al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Guíxols Arena. Unes hores abans hi actuarà Mariona Escoda, en format acústic amb guitarra i piano, i Ernest Prana hi presentarà el seu primer àlbum en solitari.
3: Nunca fui tuya, buscarte a alguien que me sustituya.
2: Leire Martínez i Marlena comparteixen escenari al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Després de 16 anys com a cantant de La Oreja de Van Gogh, Martínez arriba al festival en la seva nova etapa amb un directe íntim, mentre que el duet femení basc tanca la nit amb els seus èxits pop com Red Flags i Amor de Verano. I per acabar, canviem de registre. A Besalú, del 12 al 15 d'agost, se celebren les Nits de Circ, el Festival de Circ Internacional a l'aire lliure, que reuneix figures destacades dels millors circs del món per veure sota les estrelles.
0: I encara en ambient festiu, hem de dir que els veïns de Gràcia s'afanyen a enllestir els guarniments dels carrers de la seva Festa Major, una de les més populars de Barcelona. L'impacte de la crisi de l'habitatge condiciona també la seva feina. Molts dels veïns han hagut de marxar víctimes de la gentrificació, però continuen participant activament en les decoracions. I en paral·lel, moltes associacions miren d'atreure els estrangers que han anat a viure al barri perquè també formin part de la festa. Ho explica Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del Carrer Verdi del Mig.
23: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: La Festa Major de Gràcia se celebra del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per tots els públics. Aquest any, per primer cop, 5 carrers s'han posat d'acord per triar un mateix tema de decoració, el Senyor dels Anells. D'aquesta manera, els visitants podran fer un recorregut per diversos moments de l'exitosa saga cinematogràfica.
21: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Tornem a l'eclipsi perquè l'interès per aquest fenomen també ha arribat als casals d'estiu. 80 esplais de Fundesplai, una de les entitats de referència del sector del lleure educatiu, han incorporat a la programació d'estiu algunes de les activitats educatives i divulgatives que proposa la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació en el marc del programa Eclipsi per Tothom. El Prat de Llobregat serà Canyete amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
24: I aleshores el que passa, i el que passarà, és que la lluna es posarà davant del sol. I aleshores no podrem veure el sol durant un momentet. I què veurem?
4: La lluna.
24: Veurem la lluna, sí.
5: L'objectiu de l'activitat és que els més petits entenguin què és un eclipsi i es facin una idea de què podran veure durant l'eclipsi solar. Els participants tenen entre 3 i 8 anys i la millor manera d'aconseguir amb aquestes edats aquest objectiu és amb una representació teatral. Rafael González és de l'equip de formació ambiental de Font d'Esplai.
6: La dinàmica era que els nens participessin, sobretot, fent de sol, de lluna i de terra. I amb una lot, sí, fèiem un sol il·luminat i ensenyàvem com la lluna es va apropant al sol i com es veu des del punt de vista de la terra, que era la resta dels nens que no estaven fent de lluna o de sol.
5: Una activitat que també els ha permès explicar els diferents tipus d'eclipsi.
6: Altres tipus d'eclipsi, com el parcial, per exemple, que també aquest eclipsi total ens mostrarà com és un eclipsi parcial, perquè el procés de, en el que la lluna va amagant el sol també ens mostra això. I una cosa que és xula, que és l'eclipsi anular, no? Que té la corona, queda, la corona del sol queda visible, que forma un anell.
5: L'Àlex, la Martina i la Bruna són tres dels participants.
7: Hi ha molts de tipus d'eclipsi solar i lunar. El solar és quan la lluna es posa davant del sol i no veiem el sol i la lluna té com la seva pròpia llum, una mica semblant a la del sol.
8: Anirem veient com la lluna tapa el sol. I hi haurà un moment que podem veure un anell de sol o només veurem la lluna.
25: Quant durarà això?
26: 3 minuts.
5: Susagna Escardívol, que és responsable de programes pedagògics de Font d'Esplai, explica que han incorporat aquesta activitat als casals d'estiu perquè és un esdeveniment excepcional i volien acostar-ho als infants.
27: És realment un fet històric i, per tant, ens semblava que era una oportunitat educativa increïble per apropar no només a l'observació de l'eclipsi, sinó sobretot i molt especialment per apropar el pensament científic als infants, no? la curiositat, el coneixement del món.
5: A banda d'entendre què és l'eclipsi, l'activitat té un segon objectiu i és que els més petits també prenguin consciència que cal fer-ne una observació segura. Per això, part de l'activitat consisteix a fer una capsa de forat d'agulla, una manualitat que els permetrà fer una observació indirecta de l'eclipsi.
0: I ara els esports, amb Montse Raya, bon dia.
28: Hola, bon dia. L'equip espanyol de relleus 4% lliures femení s'ha classificat aquest matí per a la final de l'Europeu de Natació de París. Amb la presència de dues catalanes, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela, l'equip ha aconseguit rebaixar en 2 segons 21 el rècord d'Espanya vigent des dels Jocs Olímpics de Rio 2016 amb un crono de 3 minuts 40 segons 36 dècimes. La final es disputarà aquest vespre. Abans, Ainhoa

0: vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hug.
1: Justo al lado del Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
0: Pel que fa a l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquesta tarda a la Sant Cugatenca Gel, Sakura Bestué disputarà les semifinals dels 200 metres. En futbol, l'Espanyol acaba de presentar oficialment el nou fitxatge Unai Núñez, cedit pel Celta per una temporada. El central basc de 29 anys ha jugat també a l'Atlètic Club i al València i amb la selecció espanyola absoluta. Sentim Núñez.
2: Yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
0: L'Espanyol es reserva una opció de compra quan acabi la cessió de Núñez i el Barça. Ferran Torres no s'incorpora a l'equip amb permís del club mentre tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Torres havia d'arribar avui amb els altres mundialistes de la selecció espanyola que sí que s'han incorporat, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques perquè es posin a punt després de les vacances. La resta tindran avui doble sessió d'entrenament planificada per Hansi Flick. El tècnic del PSG, Luis Enrique, no ha volgut parlar de Ferran. Avui mateix disputen el primer títol oficial de la temporada futbolística, la Supercopa d'Europa, contra l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià lamenta que no han pogut entrenar gaire amb els jugadors.
3: No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10. El brasileño y los portugueses han llegado el 3.
0: Victòria de l'Espanyol femení, un amistós de pretemporada ha jugat aquest migdia contra l'Europa de segona federació, 2-0, amb gols de Brownie a minut 21 i d'Anita Marcos al 77.
4: Catalunya preparada per viure d'aquí a 6 hores l'eclipsi solar total que no es repetirà a casa nostra fins d'aquí a 150 anys. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
4: És avui, després de 120 anys de l'última vegada que es va viure un fenomen com aquest a Catalunya. L'eclipsi total es podrà veure en plenitud al sud-oest del país, on ja està tot llest per rebre milers de persones, Marta Prat.
6: El Departament d'Interior apunta que la majoria de persones ja són als llocs on observaran l'eclipsi, però ha preparat un dispositiu especial tant de mobilitat com d'emergències.
4: Roqueta, Ricard Buigas i Reus, Clara Chavarría, Domingo.
7: A l'Observatori de l'Ebre, el col·lectiu científic aprofitarà el moment per captar dades com ho faran els membres del Meteocat i divulgar també els coneixements vinculats amb l'eclipsi. El president Salvador Illa ha obert la jornada a Catalunya a Mira al Cel, anunciant el seu compromís amb una inversió de 2 milions d'euros per aquest observatori. Aquí serà un dels punts on la totalitat durarà més un minut i mig.
8: La consellera Núria Parlon preveu que al llarg d'aquesta tarda la mobilitat pugui augmentar lleugerament, però creu que la ciutadania ha seguit les indicacions i ja s'ha desplaçat als indrets escollits i que, per tant, doncs, no s'esperen problemes de trànsit. Parlon ha insistit en la importància d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i acudir als espais habilitats per gaudir-ne.
4: I a Ponent també noten més afluència de gent del que és habitual a l'agost, Lleida, Estela Bosoms.
9: Molts visitants de l'estat espanyol i també estrangers, tant d'Europa com de punts tan llunyans com Austràlia o Califòrnia. Aprofiten les hores prèvies a l'eclipsi per visitar els principals atractius de la ciutat, com la Seu Vella, que també serà mirador privilegiat del fenomen. Les 2.000 entrades per al turó, però, fa temps que estan esgotades i alguns visitants han lamentat haver-se'n quedat fora.
4: Tarragona i Lleida, doncs, epicentres de l'eclipsi, on molts han optat per agafar el tren per arribar-hi i on fa poca estona no s'hi cabia literalment els trens. En buscarem l'última hora. I a Barcelona, on la visibilitat prevista no serà del 100%, es demana no anar a Collserola, on es mantenen les restriccions per la pesta porcina.
6: Indiferentment des d'on es vegi l'eclipsi, és important recordar que cal utilitzar ulleres homologades. A banda de les que es reparteixen als punts oficials habilitats per observar-lo, se'n poden comprar a comerços autoritzats, on s'hi han vist llargues cues aquest matí.
10: El de sempre, deixem les coses per última hora i després és impossible trobar enlloc. Buscant per internet he vist que aquest lloc en tenien, que semblava que era l'únic que quedava a Barcelona, i aquí estem.
11: M'han passat el lloc aquest per Instagram i he vist que es podia anar i dic, mira, aprofito i vaig a veure si trobem alguna ullera.
4: I en aquest Catalunya migdia també ens fixarem en com s'explica i es viurà l'eclipsi als casals d'estiu i com afecta la fauna. De seguida també mirarem el trànsit i el temps, però eclipsi a banda. L'actualitat també ens portarà a Colòmbia, on el terratrèmol des de fa dos dies ha deixat més de

0: 250 víctimes mortals, enviat especial a Colòmbia, Joan Biosca.
1: Sí, com succeïa fa un mes i mig en el terratrèmol de Veneçuela, aquí a Colòmbia també els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides. Rescataven a Pereira una dona de 32 anys després de 10 hores d'operatius de recerca.
0: I de la crisi a Ceuta, avui pols del Marroc a Espanya, Rabat reclama la sobirania de Ceuta i Melilla per posar fi a l'endèmica immigració il·legal que arriba a les ciutats autònomes des del país africà. Madrid, Paula Brujats.
2: Sí, Marroc hi torna, reclama Ceuta i Melilla i rescata la vella aspiració marroquí en plena crisi migratòria. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de respondre, però que ni parlar-ne, però el Partit Popular creu que el govern espanyol no combat el desafiament del Marroc.
3: A Ceuta i a Melilla no se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y Melilla es a España en su conjunto.
4: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
2: La reclamació del Marroc arriba justament mentre el govern espanyol negocia amb ells el retorn del miler de migrants que continuen a Ceuta.
5: I això avui que hem sabut que les morts de migrants a la Mediterrània s'han multiplicat en el que portem d'any, malgrat que les arribades han baixat segons un informe de l'Organització Internacional de Migracions.
0: I la sequera sembla lluny, però al Pirineu hi ha restriccions d'aigua. Baix cabal a la Noguera Ribagorçana i el turisme ha disparat el consum d'aigua a la zona, mentre a Europa les restriccions d'aigua comencen a ser la tònica.
5: I a la cultura passarem per Besalú, a la Garrotxa, on arrenca els nits de les nits de circ, que també passarà per Roses, a l'Alt Empordà, i Palamós, al Baix Empordà.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports amb l'Ernest Macià. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb un Barça que ha tornat a la pretemporada amb els campions del món, llevat de Ferran Torres, que continua pensant en París.
6: Exacte, és a punt de tancar-se aquest acord entre Barça i PSG. Ferran Torres ha obtingut el permís del club per no arriscar-se a lesió. Els que sí que han tornat a veure ja la ciutat esportiva, tot i que no tots han entrenat, són, per exemple, Pedri, Olmo, Cubarsí i Lamine, que no ha completat tot l'entrenament.
0: Serà d'aquí a 35 minuts, de fet, perquè arribin als esports. I ara, la doble T, trànsit i temps. Ens interessem de seguida per la situació a les carreteres catalanes, però una incidència aquest migdia a l'aeroport del Prat ha fet aturar vols i ha provocat diversos retards. Segons Aena, ara el servei s'està restablint a poc i les aerolínies tornen a operar amb normalitat. Això pel que fa a l'aeroport. Avui estem parlant del trànsit, especialment amb la mirada posada al sud i a ponent. Mariluz García, com ho tenim? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs l'AP7 ha registrat retencions des de mig matí. Ara la trobem congestionada en un tram una mica llarg entre Castellbisbal i Gelida i també a l'altura del Vendrell, tot en direcció Tarragona. La B24 a Cervelló i Vallirana per enllaçar amb l'N340 també en sentit sud. La mateixa N340 al Vendrell i a Creixell també direcció Tarragona. I una altra via que va cap al sud, als túnels del Garraf, la C32 amb retencions de Castelldefels a Sitges en direcció Tarragona, també a l'altura de Cubelles, i això afecta la C31 a Castelldefels per enllaçar amb la C32.
0: Això pel que fa al trànsit. La doble T incorpora el temps.
8: T'esperem a la casa de l'aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Un temps on Jofre Genoé, habitualment teniu tota la nostra atenció, però avui encara amb més interès. Bon dia.
9: Bon dia. Doncs sí, estem pendents bàsicament dels núvols que puguin haver-hi aquesta tarda. Aquest matí no n'hi ha hagut pràcticament cap, però ara sí que ja comencen a créixer alguns que ja esperàvem al nord del país, que és on la visió d'aquest fenomen astronòmic, aquest eclipsi total, pot ser més dificultosa, més dificultada pels núvols. Aquestes nuvolades que van apareixent al Pirineu es poden estendre al Prepirineu i generar una tarda de cel variable, mitjà nuvolat, fins i tot amb alguns petits ruixats, no grans ruixats com els d'aquests darrers dies, però amb certa inestabilitat encara, i en definitiva mantenir un cel poc serè que no ajudi a poder arribar a veure el sol. En definitiva és on s'espera que sigui més difícil poder observar aquest fenomen. De la Catalunya central cap al sud no creiem que arribin aquests núvols, per tant en principi es mantindrà el cel serè, i en tot cas el que estarem pendents és d'algun núvol puntual que pugui haver-hi, per exemple algun núvol baix molt local a la costa, però que en principi mirant cap a l'horitzó no hauria d'influir, o també alguna franja de núvols prims passatger que pugui arribar a coincidir en el moment de la posta del sol. sol al moment de l'eclipsi. Però serien fenòmens molt puntuals, molt locals, i que, en principi, doncs no afectaran a la major de les comarques del centre i sud del país on es podrà veure bé aquest fenomen. Tenint en compte la temperatura, perquè avui les temperatures pugen, hi haurà valors pròxims als 40 al Pla de Lleida, i en el moment de l'eclipsi, encara que siguin valors més baixos, se'n deixin anar baixant, encara pot haver-hi doncs, temperatures, sobretot cap al Pla de Lleida, superiors als 30, i pròxims als 30, fins i tot a la mateixa costa, molta xafogor. Cal dir, per últim, que ja ha passat l'eclipsi pels propers dies, sobretot acá al cap de setmana, s'entrarà un canvi de temps que ens ha dut més ruixats i un descens de les temperatures. Fins a llavors, tocant sostre, els termòmetres han de pujar més i demà podria haver-hi algun altre 40 graus.
0: Esperem, doncs, que la meteorologia es comporti, que hi ha molta expectació. Gràcies, Jofre. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:08. Arribat el dia, aquest vespre a Catalunya viurà un eclipsi de sol que serà total a bona part del país. L'expectació ha anat creixent des de fa dies i a aquesta hora l'epicentre del seguiment de l'eclipsi és a Roquetes. Allà hi ha l'Observatori de l'Ebre, un referent institucional i científic que, a més, es va estrenar coincidint amb l'últim eclipsi similar que es va viure a Catalunya l'estiu del 1905. Un bon grapat de científics acompanyen a aquesta hora el president de la Generalitat, Salvador Illa, a Roquetes, des d'on es faran, aquesta tarda, conferències relacionades amb un eclipsi total que no es tornarà a viure a Catalunya fins al 2180. Unitat mòbil de Catalunya Ràdio a Roquetes amb Ricard Buigas i el suport tècnic d'en Raül Orgales. Bon dia.
10: Hola, molt bon dia. Salvador Illa estava acabant de visitar les instal·lacions. Ara té previst fer un dinar informal amb la comunitat científica. Aquest és un dels punts de Catalunya on més temps es podrà veure la totalitat de l'eclipsi. Un minut i mig. A Tarragona, 61 segons, i a Lleida, poc més de 30 segons. El comissionat d'aquesta jornada i director també de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, Ignasi Ribas, ens ha explicat per què passa això.
11: La totalitat és una franja que cobreix certa part del territori, que té una amplada típicament d'uns 200-300 quilòmetres, i en aquell lloc és l'únic lloc on veiem que exactament la Lluna tapa tot el Sol. Si ens allunyem d'aquesta franja, podem sortir-ne i, per tant, el Sol només queda parcialment tapat i llavors en parlem d'un eclipsi parcial. Aquesta vegada a Barcelona serà eclipsi parcial, un 99,5% de cobertura, a Girona un 98 i escaig, és a dir, que, i quan ens allunyem més dintre Europa, doncs seran parcialitats més petites.
10: Ara només cal estar pendents que els núvols no facin la guitza. L'Observatori de l'Ebre, com bé explicàveu, va captar tots els registres de l'últim eclipsi total que es va veure al país l'any 1905. De fet, es va aprofitar el moment per promocionar aquest equipament científic que van aixecar els jesuïtes, que ara està en mans de la Generalitat i de la Universitat de Ramon Llull. La seva història, la seva posició, l'han convertit en un punt neuràlgic científic de l'eclipsi al país i també institucional. El president Illa ha tancat avui l'acte que arrenca en aquestes jornades, Catalunya mira al cel, refermant el seu compromís d'invertir 2 milions d'euros en aquest equipament.
12: El govern també envia un missatge de compromís amb el país sencer i en particular amb aquest observatori, i em deia, va considerar que aquesta legislatura com a mínim invertirem 2 milions d'euros per poder reforçar i reconèixer i modernitzar i agrair tota la feina que esteu fent.
10: Illa també ha aprofitat l'ocasió per demanar a la gent que gaudeixi de l'esdeveniment sense atabalar-se, gaudint del moment i amb civisme.
0: Un dels aspectes que més amoïna avui les autoritats és la mobilitat. Es preveu que milers de persones es traslladin cap a les zones on la visibilitat de l'eclipsi serà del 100% i això pot provocar el trànsit a les principals vies d'accés. Pot complicar-lo. El Departament d'Interior preveu que al llarg d'aquesta tarda la mobilitat pugui doncs, complicar-se, tot i que confien que la majoria de desplaçaments ja s'han fet. La consellera Núria Parlon també ha recordat la importància d'acudir als llocs habituals i contemplar el fenomen. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
13: La consellera ha dit que no es preveuen importants moviments de trànsit durant les properes hores, si bé s'espera que augmenti el volum de desplaçaments.
14: L'observació que nosaltres tenim d'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. Potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació.
13: Parlon ho ha dit aquest matí matí des de l'edifici del 112 de Reus, on s'ha celebrat una reunió amb el president Salvador Illa, amb la qual s'ha constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil de la Generalitat. Per facilitar aquesta operativa, s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. La titular d'Interior també ha insistit que s'ha de disposar d'ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi i ha remarcat que cal gaudir-ne des dels llocs habilitats per fer-ho i evitar imprudències, especialment en espais naturals, tenint en compte l'alt risc d'incendis.
0: La Clara Echevarria feia referència a dues branques, la de les ulleres, de seguida l'abordem, però també la mobilitat. Per evitar col·lapses a les carreteres, ja fa dies que les autoritats recomanen fer servir també el transport públic per desplaçar-se cap a aquestes zones, les més sol·licitades per l'eclipsi. Doncs bé, el dia D ha arribat i un dels punts on efectivament s'ha fet evident la gran expectació és a l'estació de Sants. Des de primera hora, els trens cap al sud i Lleida van plens de gom a gom i fins i tot hi ha hagut gent que no ha pogut ni pujar els combois. A l'estació de Sants hi tenim la Mireia Sala, bon dia.
15: Bon dia. Des de primera hora del matí, els trens regionals que van cap a Lleida i sobretot cap al sud de Catalunya van pleníssims i hi ha passatgers que, tot i tenir bitllet, es queden sense poder entrar al tren de tanta gent que hi ha. És el cas d'aquest home.
16: Bueno, és que ha arribat el tren ara a la una per anar fins a Vilanova a veure l'eclipsi i està tot el tren ple de gent i no podem entrar. No sé si quines solucions donaran, si els canviaran de tren o posaran un altre, no ho sabem encara.
15: Però el bitllet sí que l'heu pagat.
16: El bitllet l'hem pagat, sí, el portem al mòbil amb el QR, sí.
15: Entre els que han optat per agafar el tren per desplaçar-se fins als llocs on veuran l'eclipsi, hi ha molts grupets d'amics i també estrangers que viuen a la zona de Barcelona, com aquest noi.
17: We came here actually to
18: hem vingut gather... aquí, de fet, per reunir persones que parlen un mateix idioma. I volem anar a veure l'eclipsi solar a Tarragona.
17: In Tarragona.
15: Per tornar, alguns diuen que s'esperaran a demà i altres tenen intenció de fer-ho aquesta nit.
19: Tornem avui. Potser agafem l'últim tren. Estem discutint si agafar el penúltim o l'últim, perquè, clar, a l'últim estarà tot ple.
15: De fet, ara només es poden comprar bitllets de tornada per aquest últim tren que ha posat Renfe a les taquilles. Veient l'afluència de passatgers, la companyia ha reforçat les línies del sud allargant els trens perquè hi hagi més vagons.
0: N'hi ha d'altres, però, que han sigut més previsors. A Lleida, la febre per l'eclipsi es tradueix en un moviment inusual de visitants a la ciutat en ple mes d'agost. Molts aprofiten les hores prèvies per visitar el Turó de la Seu Vella, que serà un mirador privilegiat del fenomen. Les últimes 3.000 ulleres que han repartit avui l'Ajuntament s'han exhaurit en poques hores. Lleida, Estela Busoms.
20: A les 10 ja hi havia cues per recollir-les a la porta de l'oficina de turisme. Molts veïns de Lleida, però també visitants, com el David de Sevilla.
21: També sabíem que esta era la zona donde podíem encontrar 100% i, bueno, aquí hem aterrizado el dia de l'eclipse.
20: El turisme internacional també s'ha disparat. Al Turó de la Seu Vella hi hem trobat l'Irma i el Hans, una parella dels Països Baixos.
22: Also in 1999.
23: El 1999 érem al nord de França i vam veure l'eclipsi en aquell moment, amb una vista molt clara. Va ser tan especial que hem volgut tornar a viure l'experiència.
24: So we wanted to come again and experience it again.
25: Com que era la zona del 100%, vam comprovar que aquest era el millor lloc per estar-se.
26: It's the best place to be.
20: En aquest turó monumental només hi podran accedir 2.000 persones i les reserves es van esgotar de seguida. Ho lamentava la Shannon, que ha vingut expressament des de Califòrnia.
27: I don't know, maybe the town...
28: No ho sé, potser la gent del poble se les ha quedat totes. Però per a la resta de gent que ha vingut de visita a veure l'eclipsi, em sap greu, no hem tingut sort.
29: Sorry, you're out of luck.
20: També s'han esgotat les 10.000 entrades per a l'altre punt habilitat per l'Ajuntament, al barri dels Mangraners.
0: Hem passat per Tarragona, hem passat per Lleida, allà tindran la sort de veure'l al 100% aquest eclipsi, a Barcelona no, però l'Ajuntament demana que no es vagi al Parc Natural de Collserola aquest vespre per veure un eclipsi solar que arribarà al 98-99% a la ciutat, tenint en compte que les restriccions d'accés vigents i l'elevat risc d'incendi. Es tracta d'un dels punts que poden tenir més aglomeracions de persones juntament amb Montjuïc i l'Anella Olímpica, Laura Cugat.
30: Aquestes també seran les localitzacions que tindran més nombres d'efectius de la Guàrdia Urbana, que ha activat tots els seus equips per reforçar la vigilància i la regulació de la mobilitat. N'ha parlat el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle.
31: Dic que des de Collserola pràcticament no es veurà l'eclipsi, per tant, doncs demanem que no s'hi vagi, entre altres coses, perquè també hi ha les restriccions d'accés, conseqüència de les previsions, de les prevencions que fem a motiu de la peste porcina, i els llocs ja més o menys habilitats ja són coneguts, el tema de Montjuïc, el mirador de l'Anella Olímpica.
30: El dispositiu especial s'activarà entre les 2 del migdia i les 12 de la nit. Batlle fa una crida a la prudència i insisteix en l'anticipació a l'hora de fer els desplaçaments. Com s'ha dit aquests dies, s'espera que surtin de la capital catalana més vehicles del que és habitual, amb xifres semblants a les d'un cap de setmana.
0: Hem insistit i han insistit les autoritats en la seguretat. Llargues cues aquest matí en algun establiment que encara disposava d'ulleres homologades per veure l'eclipsi. Els últims dies la majoria de punts de venda han penjat el cartell d'ulleres esgotades i s'ha fet difícil trobar-ne per a les persones que ho han deixat per l'últim moment o han acabat fent plans improvisats.
1: Sí que tenia previst veure'l, però és que està tot ja esgotat i llavors m'han passat aquell lloc que sí que es veu que n'hi ha i...
2: Nens petits, una mica d'improvisació i al final hem dit a última hora, va, vinga, va, fem-ho i ja està.
0: Aquestes eren algunes de les desenes i desenes de persones que feien cua per comprar unes ulleres a l'Eixample de Barcelona, Jordi Canal.
25: Sí, el fabricant català Celestec, l'únic que produeix ulleres per l'eclipsi, l'estat ha instal·lat un punt de venda en una barberia del carrer d'Ibau. També en venen a la fàbrica, a l'Hospitalet de Llobregat. N'han fabricat 11 milions. José Crespo és el director de vendes de la companyia.
3: Som fabricants a Barcelona, som fabricants a Catalunya, i la meva intenció i la meva idea és que ningú de la meva ciutat es quedi sense ulleres certificades i 100% segures per gaudir de l'eclipsi.
25: Moltes òptiques i farmàcies ja les tenen esgotades, ho explica la responsable de màrqueting de les òptiques del Pont de Girona, Maria Figueres.
4: Fa una setmaneta, des de dimecres passat, que ja hi va començar a augmentar la demanda. Però ha sigut més bogeria, jo crec, que aquests dos últims dies. Ha aparegut el FOMO aquest típic, no?, que es diu, i la gent ha embogit.
25: Alerta perquè les autoritats de consum han advertit i han demanat la retirada d'alguns lots i algunes marques d'ulleres comercialitzades per veure l'eclipsi d'avui. La majoria tenen el filtre excessivament fosc i això pot fer que els usuaris se les retirin per localitzar el sol i es puguin exposar els ulls a la radiació directa.
0: I l'eclipsi també el podran seguir les persones cegues gràcies al projecte inclusiu que ha posat en marxa el govern. Es tracta d'un dispositiu anomenat Light Sound, que converteix els canvis de la intensitat de la llum durant l'eclipsi en diferents sons. D'aquesta manera, les persones cegues o amb baixa visió poden anar seguint l'evolució de l'eclipsi a través de l'oïda. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, creu que un fenomen com aquest ha d'arribar a tothom.
5: Estem realment satisfets de tot aquest any de programari que hem volgut fer dintre del programa, com dèiem, Catalunya mira el cel, eclipsi per a tothom, apropant la ciència, la recerca, el coneixement a col·lectius on normalment ens costa també apropar la recerca. Hem apropat l'eclipsi a les escoles, a les residències de gent gran, als centres penitenciaris.
0: L'eclipsi també tindrà efectes sobre la fauna, especialment en les aus. La baixada sobtada de llum en pot alterar el comportament i fer que cantin més. Altres mamífers també poden recollir-se abans d'hora pensant-se que ja és hora d'anar a dormir. L'eclipsi servirà a l'hora de laboratori natural per a més d'un centenar de científics d'arreu de l'estat espanyol. Tots ells formen part del projecte Ecoeclipse, coordinat per la Universitat de Sevilla i el Museu Nacional de les Ciències Naturals del CSIC, Maria Costa.
6: L'eclipsi farà baixar la llum, la temperatura i també canviar el vent, i els ocells ho poden interpretar com l'arribada de la nit. En parla Hanna Marco, doctora en Ecologia de l'Institut Català d'Ornitologia.
7: Moltes espècies d'ocells, com faci completament fosc, que potser completament pararan la seva activitat cantora.
6: Un fenomen únic que servirà als científics per poder observar com influeix el canvi de llum sobtat als animals. El projecte Ecoeclipse té repartits al llarg de l'estat mig miler de punts d'observació amb gravadores passives. Ho ha explicat Irene Mendoza, una de les coordinadores del programa i investigadora de la Universitat de Sevilla.
8: Van estar grabando automáticamente durante 5 días seguidos. 2 días antes del eclipse, el día del eclipse y 2 días después. Y la idea es entender cómo los animales sonoros, principalmente las aves y los murciélagos, cambian sus vocalizaciones durante el eclipse y ver si hay algún comportamiento asociado a ese cambio de luminosidad que ocurre durante el eclipse.
6: S'enregistrarà en principalment aus, però també d'altres animals, com les eugues i els llops.
0: L'interès per l'eclipsi solar també ha arribat als casals d'estiu. 80 esplais de Fundesplai, una de les entitats de referència del sector del lleure educatiu, han incorporat a la programació d'estiu algunes de les activitats educatives i divulgatives que proposa la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació en el marc del programa Eclipsi per a Tothom, Sara Canyete.
9: L'objectiu de l'activitat és que els més petits entenguin què és un eclipsi i es facin una idea de què podran veure durant l'eclipsi solar. Els participants tenen entre 3 i 8 anys i per aconseguir aquest objectiu han fet una representació teatral. Rafael González és de l'equip de formació ambiental de Fundesplai.
10: La dinàmica era que els nens participessin, sobretot, fent de sol, de lluna i de terra. I amb una lot, sí, fèiem un sol il·luminat i ensenyàvem com la lluna es va apropant al sol i com es veu des del punt de vista de la terra, que era la resta dels nens que no estaven fent de lluna o de sol.
9: La Martina i la Bruna són dues de les participants.
11: Anirem veient com la lluna tapa el sol. I hi haurà un moment que podem veure o un anell de sol o només veurem la lluna.
12: Quant durarà això?
11: 3 minuts.
9: A banda d'entendre què és l'eclipsi, l'activitat té un segon objectiu i és que els més petits també prenguin consciència que cal fer-ne una observació segura. Per això, part de l'activitat consisteix a fer una capsa de forat d'agulla, una manualitat que els permetrà observar l'eclipsi, però de forma indirecta.
0: Passen les hores i els minuts i creix l'expectació. Si no teniu l'oportunitat d'acostar-vos

0: algun dels punts on es podrà veure, us diem que a les antenes de Catalunya Ràdio i 3Catinfo podreu seguir tota la informació al voltant d'aquest esdeveniment tan especial. La tarda d'estiu es trasllada al Port de Tarragona des de les 4 de la tarda amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, i a partir de les 6 i des d'allà mateix arrenca el programa especial que dirigirà en Francesc Garriga fins a 2:15 del vespre. A partir d'aquella hora, edició especial del Catalunya Vespre amb en Marc Güell, amb un resum de tot el més destacat de la jornada i connexions des dels diferents punts del país. Són les 2:23, una pausa i anem fins a Colòmbia.
1: Catalunya migdia.
2: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3Cat ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat, aquesta tarda.
1: Catalunya migdia.
0: Deixem enrere el capítol dedicat a l'eclipsi. Colòmbia continua buscant supervivents sota la runa 48 hores després del devastador terratrèmol de magnitud 7,4. Bombers, militars i veïns treballen sense descans perquè encara és possible trobar persones en vida. L'últim balanç de morts s'eleva a més de 250 i els ferits ja són un miler. L'epicentre del sisme, la regió cafetera de Pereira, s'ha emportat la pitjor part i les víctimes mortals ja són un centenar en aquell punt. Enviat especial a Pereira, Joan Biosca, bon dia.
3: Hola, bon dia. Ja de nit aquí a Pereira, en aquestes darreres hores, un rescat d'una dona de 32 anys feia esclatar de joia i alegria als rescatistes. 10 hores de recerca entre les runes del que havia sigut un hotel. Són la prioritat, les persones desaparegudes i que estan sota els edificis caiguts pel terratrèmol de 7,4 de magnitud. En parlava en aquestes darreres hores també el president de Colòmbia, Abelardo de las Priella.
4: Hace pocos minutos, los bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida.
3: Com succeïa en el terratrèmol de Venezuela de fa un mes i mig, els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides.
5: Lo que estamos haciendo en este momento es sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Estamos esperando que metan el perro y que la gente nos colabore. Acá han rescatado 3 personas y en el de seguida han rescatado 2. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
3: Polèmica aquí a Colòmbia entre el govern d'El Salvador i el del president Abelardo de las Priella. El país centreamericà oferia rescatistes i també equips d'emergències per l'operatiu de rescat, el que rebutjava el president del país sud-americà de Colòmbia, Abelardo de las Priella, dient que només necessiten equipament tècnic.
0: Per ara, continua sense constar cap víctima ni catalana ni espanyola a causa d'aquest terratrèmol. A més, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la xifra de desapareguts considerablement, del 169 d'ahir al 75 d'avui. Pols del Marroc a Espanya en plena crisi migratòria. El ministre de Justícia marroquí ha tornat a reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla com a solució per evitar una altra entrada massiva de migrants. El govern espanyol ha deixat clar que continuaran sent ciutats espanyoles, però calcula i molt la resposta al Marroc. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
6: Bon dia. És una vella aspiració marroquí que Ceuta i Melilla passin a ser de la seva sobirania, un objectiu que ara, i en plena crisi, rescata el seu ministre de Justícia.
7: Aquesta qüestió continua sobre la taula. Plantegem l'assumpte sempre que la part espanyola el treu a col·lació. La nostra política a l'hora d'abordar el tema es basa en la paciència i la persistència. A Ceuta i Melilla hi ha marroquins i espanyols. Mantenim el nostre compromís amb els nostres territoris i un enfocament a llarg termini. Volem resoldre-ho mitjançant el diàleg.
6: Declaracions a una televisió saudita on ha reconegut que cal calma i diàleg, temps i negociació per aconseguir el seu objectiu. El missatge però arriba quan es cou una altra entrada massiva per aquest dissabte i quan el govern espanyol confia en el Marroc per retornar els migrants que encara hi ha a Ceuta. Resposta contundent de la ministra Margarita Robles, mentre d'altres, com Grande Marlaska, fan més equilibris.
8: A Ceuta i a Melilla no se las toca. Y eso tiene que estar muy claro. Ceuta y Melilla son una pieza esencial de España.
9: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, sino también por el conjunto de la Unión Europea.
6: El PP avui sí i per primer cop passa l'atac contra el Marroc per aquestes declaracions i Almed Curra pregunta a Sánchez fins quan està disposat a cedir.
10: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el Reino de Marruecos? ¿Vamos a seguir cediendo a un país que no reconoce la soberanía española de Ceuta?
6: El PP ha fracassat aquest matí en l'intent de citar Marlaska al Senat per explicar la crisi. El ministre no s'hi ha presentat i els populars el portaran als tribunals.
0: Amb tot això es multipliquen les morts de migrants a la Mediterrània malgrat que les arribades a Europa han baixat. És el que denuncia l'últim informe de l'Organització Internacional de Migracions corresponent als quatre primers mesos de l'any, Cèlia Sarnades.
11: La ruta més mortífera és la central, que uneix les costes del Magreb amb Itàlia i Malta. Aquí l'OIM ha comptabilitzat més de 800 morts en els quatre primers mesos de l'any, el doble que el 2025, malgrat que el nombre de migrants, com deies, que han arribat a Itàlia s'han reduït a la meitat. Fenòmens meteorològics com el cicló Harry van incrementar els naufragis. I on els morts han crescut més amb diferència, però és a la ruta oriental, que és la que va per Grècia, amb un augment de víctimes del 259%. Molts migrants van morir ofegats al voltant de l'illa de Creta. En el cas de la Mediterrània Occidental, la d'Espanya, la ruta principal era fins ara la que uneix la costa oest d'Àfrica, és a dir, el Senegal i Mauritània, amb les illes Canàries. Però aquest any les arribades a les Canàries han caigut en picat un 70% i també el nombre de morts. L'informe ja mostra un repunt a Ceuta i Melilla, tot i que no incorpora el que ha passat els últims dies a la ciutat autònoma. De fet, el Ministeri de l'Interior espanyol no ha publicat encara el seu informe quinzenal de migracions que s'havia d'actualitzar l'1 d'agost.
0: En punt, 2:45 de la tarda, els canvis de vent i les restriccions de vol dels mitjans aeris dels bombers a causa de l'eclipsi compliquen les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha afectat 28.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris treballen de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc.
12: Després d'una nit molt intensa, s'ha aconseguit frenar l'avanç de les flames cap al Pozuelo, una zona que ara mateix ha estat desallotjada. En total són 681 les persones evacuades i, de moment, no es preveuen més desallotjaments. Els bombers afronten avui una jornada complexa amb l'ordre de no volar a partir de 7:45 del vespre a causa de l'eclipsi, un obstacle important. El vicepresident de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha destacat quina és la prioritat en aquests moments.
13: Que podem reduir la capacidad de crecimiento o seguir reduciendo la capacidad de crecimiento en incendio hasta lograr perimetrarlo y consolidar su perímetro para ja garantitzar que l'incendi no avance.
12: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, que ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Hi ha més de 400 persones desallotjades i preocupa que el foc arribi a l'entorn natural de Sant Juan de la Penya.
0: Més qüestions, problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes, la sequera del riu Noguera Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme aquests dies. Les Bordes i Sarroqueta al Pont de Suert ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall d'Avui s'han detectat baixades de pressió i Cabal, al Pont de Suert, Pau Rovira.
14: Al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del Pont de Suert.
15: Li han portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara, en període estival, doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
14: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
16: La sequera, evidentment, que té una gran incidència perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
14: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
0: Això passa aquí, però fora de casa nostra, les onades de calor amb temperatures de rècord des del mes de maig i la falta de pluges estan posant contra les cordes bona part dels països de l'Europa Occidental. El 94% dels habitants de França tenen restriccions d'aigua i també en tenen prop de la meitat dels ciutadans del Regne Unit que viu la pitjor sequera en 190 anys, Txell Vallespí.
17: En els últims mesos, els termòmetres s'han enfilat com mai a França, amb diverses onades sostingudes de calor i precipitacions molt escasses arreu del país. Més de la meitat dels aqüífers estan per sota sota del nivell normal i hi ha molts rius en situació crítica, i això ha obligat algunes centrals nuclears a reduir la potència perquè no els arribava prou aigua per refrigerar els reactors. La que ha hagut d'aturar del tot la seva activitat és la més gran de França, situada a la costa del Mar del Nord, on les altes temperatures del mar han atret grans bancs de meduses que han col·lapsat les estacions de bombeig d'aigua marina del complex. A Alemanya també preocupa el baix nivell del Rin i els problemes que això provoca en el transport de mercaderies i l'encariment de costos. Es calcula que es necessiten entre 100 i 150 camions per transportar les tones de productes que es mouen pels rius amb les barcasses que ara no poden navegar. Al Regne Unit també l'estiu més sec en 200 anys deixa 45 milions de persones en zones afectades per la sequera. D'aquests n'hi ha 27 amb restriccions d'aigua, mentre el groc tenyeix els parcs i els jardins britànics. El juny i el juliol han sigut els mesos més càlids de la història a l'est d'Europa, segons el Servei Climàtic Copernicus, unes dades que confirmen que Europa és el continent que s'escalfa més ràpidament.
0: L'atur juvenil augmenta a escala mundial i en part ho fa per la intel·ligència artificial i també per l'alentiment del creixement econòmic i les tensions geopolítiques. Així ho conclou un informe de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, publicat amb motiu del Dia Internacional de la Joventut que es commemora avui. Al món hi ha 67 milions de persones d'entre 15 i 24 anys desocupades, cosa que significa una taxa d'atur de més del 12%, i 257 milions de joves, un 20%, no treballen ni estudien, Laia Ortega.
18: Més enllà de la falta d'ocupació, els països en desenvolupament, l'OIT destaca que empitjoren les oportunitats de feina en les economies amb ingressos més alts. De fet, l'Amèrica del Nord és la segona regió mundial on més creix l'atur juvenil, només darrere del nord d'Àfrica. També ho fa a Europa, és aquí on l'organisme creu que hi té a veure la intel·ligència artificial, perquè aquesta tecnologia afecta molts dels llocs de treball amb què els joves accedeixen al mercat laboral. A més d'això, l'OIT apunta la desacceleració en el creixement de l'economia, la dèbil creació d'ocupació i els conflictes internacionals.
0: Amb aquesta informació econòmica hem entrat de ple en la informació internacional. Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si confisquen els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli subjecte a sancions. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
19: Bon dia. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional quan retenen els seus vaixells. A més, assegura que fins i tot s'estan plantejant fer negoci amb els béns confiscats, tal com permet l'últim paquet de sancions aprovat per Brussel·les el passat mes de juliol. Per això Putin els acusa de robatori i pirateria i respon que, si això acaba passant, les embarcacions occidentals no estaran segures en cap oceà.
20: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
19: L'incident que ha acabat amb la paciència de Putin ha estat que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa. El líder del Kremlin ha parlat mentre supervisava exercicis militars a tocar del Japó. Segons Putin, són maniobres necessàries ara que entén que està creixent el risc d'un conflicte a la regió de l'Àsia-Pacífic perquè l'OTAN s'hi està infiltrant.

0: aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: Va, nois, que se'ns fa tard.
1: A la una del migdia, amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Catalunya migdia.
2: Dos quarts i mig de tres. Segurament no cal dir-ho, falten poques hores perquè puguem contemplar un fenomen astronòmic excepcional. Serà el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle i la fascinació que està despertant amb milers de persones desplaçant-se a indrets on la cobertura serà total, ho hem explicat, també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Us parlem de dues pel·lícules. Valèria Obereda, bon dia.
3: Bon dia.
2: Quina és la primera pel·lícula on apareix un eclipsi?
3: Ens hem de traslladar al 1907. És el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna de Georges Méliès, ambientada en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la Lluna es desplaça cap a l'òrbita del Sol, tots dos amb cares humanes i fent ganyotes. S'hi veu un curiós festeig romàntic.
2: Deixem el cinema mut, però no els eclipsis, i parlem de Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist.
3: Sí, del director Richard Fleischer, que el 15 de febrer de 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre els quals Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera sense possibilitat de repetir la presa.
2: I avui, coincidint amb l'hora de l'eclipsi, començarà un concert molt especial en el marc del Festival Jordi Savall. El músic Josep Maria Martí Duran, especialista en instruments de corda, reinterpretarà obres musicals del segle XVII passades a un format acústic amb la guitarra barroca i la tiorba. Roc Fargas.
4: En aquests concerts, l'experiència de l'espectador importa tant com la programació. És per això que amb l'al·licient de l'eclipsi, els assistents només saben que s'han de presentar a l'aparcament del monestir de Santes Creus, al municipi d'Aiguamúrcia. Només hi ha 300 localitats, totes exaurides, de manera que serà un concert íntim, de petit format. Uns autocars els conduiran fins a un indret que de moment es desconeix. Martí Sant Climent, director artístic del festival, ens dona pistes de com serà aquest espai.
5: El concert és a l'exterior, a un punt elevat, perquè hem de poder veure la posta de sol i prèviament l'eclipsi. Aleshores, és un lloc realment inaccessible. De lluny també veurem segurament les muntanyes de Prades. La gent sentirà que està realment enmig de la natura, però alhora amb prou visibilitat com per veure l'eclipsi.
4: Els assistents rebran unes ulleres homologades i una explicació científica prèvia a l'inici del concert, que és a les 7:30, a més d'una copa de cava.
2: I passem per Girona. La companyia The Flying Caballero és el cap de cartell del festival Nits de Circ, que comença avui i que se celebra a tres municipis gironins, Laia Claret.
6: Els espectadors hi veuran 29 artistes internacionals de 8 països amb la companyia The Flying Caballero com a gran al·licient, els guanyadors també del festival Elefant d'Or de Girona l'any 2023. Es tracta d'un muntatge de circ amb un tret diferencial. Genís Matabosc n'és el director.
7: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
6: Són un total de 15 funcions als tres municipis fins a finals d'agost i hi ha gairebé 20.000 butaques.
2: No hi ha dubte que arriben als esports, és la seva sintonia. Ernest Macià, bona tarda.
8: Bona tarda.
2: Al Barça avui s'han incorporat a la pretemporada Lamine Yamal, Pedri, Olmo i Cubarsí. Ja hi són pràcticament tots, eh?
8: Tu has dit, pràcticament tots. De fet, d'aquests que has dit, Lamine Yamal i Pedri no han entrenat amb la resta de companys sobre la gespa i qui no ha tornat, falta aquest, que és Ferran Torres. No és gens lluny de signar amb el PSG. De fet, s'està pendent de l'acord entre Barça i PSG, que, per cert, juga avui la final de la Supercopa d'Europa. Tampoc, evidentment, hi era Rodri amb una imminent segona oferta del Barça, i una mica més lent i complicat és el cas de Julián Álvarez a l'Atlético, que avui tot just s'ha retrobat amb el seu entrenador.

0: Avui era el dia D amb Ferran. Avui també és el primer dia d'escola, com hem sentit ara, per a molts dels jugadors que van guanyar el Mundial. Lamin Cubarsí, Dani Olmo, Pedri, també doncs, per a Ferran Torres. Però avui era, Joan Fitó, la prova del cotó. Si avui no es presentava, ja més o menys podíem intuir el següent pas.
1: Sí, bé, no és que no s'hagi presentat, sinó que tenia permís del club per no entrenar-se. Avui estava citat a Ferran, igual que els seus companys, però, com diem, amb permís del Barça no s'ha entrenat. Ahir ho vam explicar al Tot Costa, que això era una possibilitat. Doncs bé, avui Ferran no ha tornat a la disciplina blaugrana, no ho ha fet aquest matí, té permís del Barça per allargar el seu retorn, tot plegat per tancar el seu fitxatge pel PSG. De moment, però, no hi ha acord entre Barça i PSG. Els francesos juguen avui la final de la Supercopa d'Europa. En principi, aquesta absència de Ferran hauria d'accelerar el procés de la seva sortida i el valencià convertir-se així en futbolista del PSG aviat.
0: Molt bé, la resta sí que han tornat tots,
1: Sí, Cubarsí i Olmo han fet treball de camp, normalitat. En canvi, Pedri i Lamin no han saltat a la gespa. Això sí, a 11 dies de començar la Lliga, Hansi Flick ja té a Barcelona tots els futbolistes que van disputar la final del Mundial, tot plegat per preparar, ara sí, aquest Elx Barça del dia 23, en el cas dels mundialistes, per començar, doncs, la seva pretemporada particular. El Barça s'ha entrenat aquest matí, aquesta tarda, segona sessió del dia. Veurem si en aquest cas ja amb treball a la gespa de Pedri i Lamin.
0: I avui ha sigut un dia important en el tema Julián Álvarez, perquè Julián Álvarez tenia ganes ja dilluns de fer el que avui sí que ha pogut fer, i és que s'ha retrobat amb el seu entrenador Diego Pablo Simeone.
1: Sí, no va poder ser dilluns, avui sí, retrobament, en aquest cas sobre la gespa de tots dos. Julián s'ha entrenat amb la resta d'internacionals que van tornar dilluns al marge del grup treball específic. Això sí, primer contacte directe entre Julián i Simeone. Dilluns s'havien de reunir. Julián havia de fer el gest que el Barça esperava i demanar a Simeone doncs, que vol sortir de l'Atlètic de Madrid. Veurem com evoluciona el cas Julián i si es produeix durant el dia d'avui aquesta trobada. Per cert, s'ha lesionat Sorloth. 4 setmanes de baixa, el davanter de l'Atlètic de Madrid. Per tant, un pal més a la roda doncs, perquè es pugui desencallar aquesta arribada de Julián al Barça.
0: Sí que Sorloth es podria perdre segur a l'inici de Lliga. I també s'està coent a foc lent, potser massa lent pel gust de molts culers, l'arribada de Rodri.
1: A priori serà més fàcil que l'arribada de Julián. El City està més predisposat, evidentment, que l'Atlètic de Madrid. El Barça, però, ha de pujar la seva oferta si vol que Rodri marxi de Manchester, però, igual que Ferran, tant Barça com City estan condemnats a trobar-se. Rodri avança, més lent del que voldria el Barça, però avança i serà jugador del Barça si res no es trenca els pròxims dies.
0: Per cert, que aquest matí hem vist a les xarxes socials la nova equipació, tercera equipació del Barça. Déu-n'hi-do.
1: Sí, té com a protagonistes els torns verds i reivindica una generació de jugadors, segons explica el Barça, que ha crescut somiant defensar el seu escut. És un disseny retro, inspirat en els anys 90, que reinterpreta una de les estètiques més icòniques del club. Colors verd frost, en parla el Barça, i cactus dust. No sé quins colors són exactament aquests, però a mi al veure-la em recorda el Barça de Risto Stoikov.
0: No t'has inventat, no, aquests colors?
1: No, o sigui, són els que explica el Barça amb que està inspirada la samarreta.
0: Molt bé, doncs serà la tercera equipació. És una samarreta que ja l'hem vista alguna altra vegada, almenys a nivell de color. Després hi ha retocs en el disseny. El Barça, que per cert solidaritza amb Colòmbia, després del que va passar l'altre dia dilluns, el terratrèmol magnitud 7.4.
1: Sí, la Fundació del Barça donarà 100.000 euros als afectats pel terratrèmol de Colòmbia. Els diners volen reforçar les tasques humanitàries de les ONG en termes d'accés a l'aigua potable, assistència, suport als desplaçats i també alimentació.

0: Parlant de Mercato, en aquest cas, però, a l'Espanyol, els blanquiblaus han presentat oficialment a un jugador cedit, Unai Núñez, que arriba cedit del Celta per aquesta propera temporada, Josep Gaia.
1: Sí, el jugador ha estat presentat fa una estona com a nou jugador de l'Espanyol. Com deies, Ernest, arriba cedit del Celta per una temporada i el cost de la cessió ronda els 250.000 euros. L'Espanyol es farà càrrec d'aproximadament el 50% de la fitxa d'Unai Núñez i un cop arribi la temporada tindran l'opció de comprar el futbolista per uns 3 milions d'euros. Durant la presentació, Unai Núñez s'ha mostrat il·lusionat en signar per l'Espanyol.
2: Venir a un equipo como el Espanyol, en una ciudad grande, con un estadio precioso, fue algo de lo que me llamó a mí y a mi familia para poder vivir cómodos. Que te llame una persona como es Monchi en el mundo del fútbol, pues te hace pues, tener más ilusión aún.
1: El jugador basc ja ha pogut debutar amb la samarreta blanquiblava i ho va fer en l'amistós de dissabte contra el Coventry, partit que van perdre per 3-1.
0: Molt bé, doncs feta la presentació d'aquesta sessió, la defensa de l'Espanyol, hi ha més expectació perquè a l'entorn pericú es voldrien veure més incorporacions i van debutant massa lent.
1: Sí, doncs precisament sobre això n'ha parlat Monchi, el director esportiu de l'Espanyol ha explicat el motiu pel qual encara no arriben més fitxatges.
3: El mercado te marca unas directrices y esas las tienes que seguir, ¿no? Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
1: A hores d'ara, l'Espanyol ha fet 4 fitxatges, Calatrava, Hartman, Moscardó i Unai Núñez. Com vam explicar fa uns dies, els blancs i blaus estan negociant amb el jugador de l'Inter de Milà, Isiah Kakamate. Pel que fa a l'Espanyol femení, aquest matí ha guanyat per 2-0 a l'Europa.

0: Aquest vespre comença la temporada oficial de futbol continental amb la final de la Supercopa d'Europa a Salzburg. La jugaran el PSG de Luis Enrique i l'Aston Villa d'Unai Emery, Carles Vila.
1: Juguen, per tant, l'actual campió de la Champions, el PSG, i el de l'Europa League, l'Aston Villa. Els francesos buscaran la seva segona victòria a la Supercopa, en la que serà la seva tercera final. Luis Enrique lamenta el poc temps que han tingut per preparar aquest important enfrontament. De fet, la majoria dels jugadors es van incorporar dilluns als entrenaments.
2: No és una situació surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales... Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
1: El tècnic asturià no va voler valorar la possible arribada del blaugrana Ferran Torres.
2: La segunda no hay lugar. Yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores... que estan en el Paris Saint-Germain.
1: Pel que fa a l'equip anglès, és el segon cop que juga la Supercopa. La primera vegada, encara amb el format de doble partit, l'Aston Villa va guanyar el títol superant tot just el Barça d'Udo Lattek. El tècnic de l'equip anglès, Unai Emery, s'ha convertit en un expert en superar els grans equips europeus. Tot i això, té clar que avui s'enfrontarà al que considera millor tècnic mundial en aquests moments.
3: És difícil catalogar el millor entrenador, però si hablamos... de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
1: L'Aston Villa té dues baixes importants per al partit d'avui, la del porter argentí Dibu Martínez i el lesionat Mansambi.
0: Aquest vespre, el Madrid de José Mourinho s'enfronta al Deportivo de la Coruña en aquell tradicional trofeu de pretemporada que molta gent coneixereu, el Teresa Herrera. És el penúltim amistós abans del debut a la Lliga. Mourinho, però, està més preocupat per la posada a punt de l'equip amb molts jugadors que acaben d'aterrar i que no hi seran encara. Carles Vila.
1: Avui mateix ha tornat l'anglès Bellingham, l'últim dels internacionals de l'equip blanc que va disputar el Mundial. No ha viatjat a la Coruña, com tampoc ho han fet la majoria de les estrelles del Madrid. Han quedat fora de la convocatòria Cucurella, Konaté, Chouameni i Mbappé. Tampoc ha viatjat el que s'ha convertit en el traspàs més car del club blanc, Yann Diomandé, que va aprofitar les seves primeres declaracions als mitjans del club per agrair la confiança del tècnic i també de l'equip blanc.
4: No em conec el tècnic, de coach.
5: Esclar que he donat les gràcies al tècnic. Havia tingut converses amb ell abans d'arribar i ara sóc aquí gràcies a ell i al club. Estic molt content. Haig d'agrair aquest traspàs i que el tècnic i el club hagin cregut en mi. És al·lucinant formar part d'aquest vestidor, poder aprendre dels companys. Fa poc els veia per la tele i ara compartim vestidor. És increïble.
1: José Mourinho té el difícil objectiu de mostrar una nova imatge general de l'equip abans del començament de la Lliga. Per aconseguir-ho, creu que Bellingham ha de ser, juntament amb Vinícius i Mbappé, les referències de l'equip, però caldrà alguna cosa més. El portuguès confia que l'arribada de Bernardo Silva permeti a l'anglès mostrar el seu nivell reial aquesta temporada. L'últim amistós del Madrid serà dissabte contra el Schalke 04 alemany.
0: I mentrestant, el Girona espera poder fer oficial aquestes properes hores la incorporació del mitjapunta Unai Hernández. Si no hi ha canvis d'última hora, serà el quart fitxatge de cara a la propera temporada. Eduard Solà.
6: I el Girona espera que pugui estar a disposició del tècnic Quique Álvarez de cara al debut a la Lliga aquest diumenge davant el Leganés. Unai Hernández és un mitjapunta català de 21 anys que va jugar al planter del Girona, que després va anar al del Barça i que després va anar al futbol saudita. Arribarà a cedir per l'Al-Ittihad i es convertirà en la quarta incorporació nova del Girona després de Pixur, Izan González i Iván Morante. De moment, però, no estan inscrits a la Lliga, però des del club confien que ho estaran abans de diumenge. Aquest matí sí que han inscrit David López i Estuani, que van renovar fa unes setmanes. El Girona també confia en poder vendre com més aviat millor Sigankov i Unagi, que no han jugat cap minut en aquesta pretemporada i que en el cas de l'ucraïnès, fins i tot, va demanar la carta de llibertat. També hauria d'acabar marxant Esprilla. El València també pressiona per Arnau amb unes condicions econòmiques que agraden al jugador, però de moment sense haver fet cap oferta al Girona. I veurem quin és el futur d'Àlex Moreno o Ivan Martín.
0: El Barça femení juga també avui partit de pretemporada i potser aquest serà un dels únics esdeveniments esportius que podrem, d'alguna manera, fer coincidir amb l'eclipsi, d'alguna manera explícita. És a les 7 de la tarda el partit i, per tant, David Gallofré, hi ha coincidència solar.
5: Sí, des del club repartiran 1.500 ulleres homologades per als espectadors. Xavi Puig, directiu del Barça femení, n'ha parlat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsi amb seguretat i també jo crec que s'ha tornat d'una manera molt especial, no?
5: Recordem que Pere Romeu no podrà comptar amb Quica Nazaret, lesionada a l'adductor de la cuixa esquerra i estarà 4 setmanes de baixa, ni tampoc amb Aitana Bonmatí, que continua recuperant-se de la seva lesió. Tampoc hi seran jugadores com Serra Jordi o Aixa, convocades amb la selecció espanyola sub-20. El partit es podrà seguir en directe per Esport 3 a partir de les 7. I aquest matí el Badalona també jugarà a partir de les 7 contra l'Adquercia de la Lliga Saudita al Bolot.
0: A l'Europeu de Natació de París avui podria caure medalla. Luca Hoop disputarà la final dels 100 metres lliures aquesta tarda després d'aconseguir ahir el segon millor temps a semis i Josep Gai abatre el rècord d'Espanya.
7: Sí, Luca Hoop va aconseguir la segona posició a les semifinals dels 100 metres lliures amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Davant seu només hi van quedar el nedador romanès David Popovici amb una marca de 46 segons i 72 centèsimes, rècord del campionat europeu. Amb el resultat aconseguit a les semifinals, Hoop va batre el rècord d'Espanya, un rècord que ell mateix tenia amb 47 segons i 72 centèsimes. El nedador de Sant Pere de Ribes va valorar així la segona posició aconseguida a les semifinals.
8: Justo al lado del Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: Aquesta tarda, quan faltin 8 minuts per les 7, Luca Hoop intentarà guanyar la medalla d'or en la final dels 100 metres lliures.
0: N'estarem pendents. Recordeu, aquesta tarda especial Eclipsi. Evidentment, s'anirà informant de tot. També a Catalunya Informació i aquesta possible medalla de Luca Hoop. Bones notícies, per cert, per una altra nedadora, la Ainhoa Campabadal.
7: Sí, aquest matí la nedadora de Sabadell ha aconseguit passar les semifinals dels 200 metres lliures de fer el sisè millor temps i aquesta tarda les disputarà a 2:15 les semifinals. També s'han disputat les sèries lliures de 4% en què han participat les catalanes Nayara Sobreviela i Ainhoa Campabadal i han aconseguit passar a la final després de quedar en segona posició. La final es disputarà aquest vespre a 8:45. Isaac Fernández i Nil Cadavall també han competit aquest matí, però han quedat eliminats de les seves disciplines.
0: I d'un europeu a l'altre, del de natació al d'atletisme de Birmingham, perquè aquesta tarda serà el torn d'un dels plats forts per l'atletisme català, que és la Jael Segura Bastué, santcugatenca, que disputarà les semifinals, això sí, encara semifinals, dels 200 metres, David.
5: Afrontarà aquesta ronda sense haver de passar per la primera gràcies a estar classificada dins del top 12 del rànquing europeu, un avantatge que li permet arribar més descansada a una de les curses importants del campionat. En la jornada d'ahir, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, es va classificar per a les semifinals dels 800 metres que disputarà demà al migdia. L'atleta de 19 anys ha fet rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans espera repetir demà les bones sensacions de la cursa de classificació i tornar a competir al màxim nivell.
9: La mentalitat serà la mateixa que les eliminatòries, que és lluitar fins al final i donar-ho tot i doncs, sobretot ser valenta, ser pacient també, perquè la semifinal jo crec que serà bastant similar a la cursa que m'he trobat avui i res, doncs disfrutar-ho sobretot.
5: I demà també serà el torn d'Oriol Sánchez. El barceloní competirà en la primera ronda dels 200 metres, en una jornada que tornarà a tenir protagonisme català sobre la pista de Birmingham.
0: Fa 3 hores hem conegut els horaris de les jornades de bàsquet de la Lliga CB, anava a dir de les primeres. En realitat ha sortit tot el calendari ja de la Lliga CB.
10: Sí, sí, primer duel català serà la jornada 4, un Penya-Barça el 18 d'octubre. Els clàssics, com sempre, el primer per Nadal, dates de Nadal, Barça-Madrid, diumenge 27 de desembre. El segon, Madrid-Barça, el diumenge 28 de març. Primera jornada pels catalans, dos partits dissabte, Bilbao-Manresa, el Manresa que debutarà a la pista del Bilbao. Barça-Coruña, això serà al Palau. Tres partits diumenge, Breogán-Penya, Girona-Múrcia i València-Lleida. Això, la primera jornada. La segona, Joventut-Andorra, Manresa-Breogán, Lleida-Burgos, Baskonia-Girona i Múrcia-Barça.
0: Molt bé, i el Nou Congost aquest matí s'ha viscut una cosa que no és habitual de veure, i és que gent amateur, gent que no és professional, té l'oportunitat, a través d'un càsting, d'uns trials, que en diuen, de poder fer la pretemporada amb el primer equip.
10: Sí, la idea darrere de tota la iniciativa és, més enllà de seleccionar el millor candidat, aconseguir que ells mateixos se sentin aquests

0: procés de selecció, els candidats han posat a prova la seva capacitat tècnica i tàctica. A l'última part de l'entrenament s'han fet exercicis de situacions d'un contra un per veure doncs, el talent individual i també de 5 contra 5 per veure el seu joc col·lectiu.
1: I a veure, Josep, si ens hem de quedar de l'agenda d'avui amb un parell de temes, què subratlles?
2: Mira, en futbol, el Real Madrid disputarà el trofeu Teresa Herrera al camp del Deportivo i el Màlaga rebrà el Fulham d'Álvaro Arbeloa al trofeu Costa del Sol. En futbol femení tenim el partit del Barça femení contra el Montpellier i també jugarà el Badalona Women contra l'Alcadixà a Olot.
1: Molt bé, avui recordem que juga aquesta final de la Supercopa d'Europa. És un altre dels grans esdeveniments a partir de les 9 del vespre entre el PSG i l'Aston Villa. I els europeus estarem pendents, sobretot, d'aquesta possible medalla de Hug, el de Sant Pere de Ribes, del Garraf, perquè avui podria caure, va entrar amb el segon millor temps. Per tant, com a mínim, la plata és una ambició raonable. I els europeus d'atletisme ho hem sentit també a les 9 i 20, ja vespre, un cop hagi passat tot l'assumpte d'astronòmic, podríem dir, una altra estrella, la catalana Jael Bastué, disputarà les semifinals als 200. Fins aquí el Catalunya Migdia, demà a les dues, més.

0: 3Cat Info.
1: En punt les 3 de la tarda. El Departament d'Interior preveu que aquesta tarda s'incrementi el volum de trànsit, però creuen que la majoria de persones ja s'han desplaçat a llocs escollits per seguir l'eclipsi. També s'ha recordat la importància d'acudir als espais habilitats per contemplar el fenomen i utilitzar, sobretot, ulleres homologades. A 8:45, un eclipsi solar escombrarà Catalunya d'oest a est. L'eclipsi serà total en una àrea extensa que inclou les Terres de Ponent, Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país podrà veure també el fenomen parcialment. Una situació com la d'aquest vespre no es podia observar a Catalunya des del 1905. A Colòmbia, la xifra de morts a causa del terratrèmol de magnitud 7,4 ja s'eleva a més de 250 i el nombre de ferits arriba ja al miler. Els equips de rescat intensifiquen la recerca de supervivents, ja que cada hora que passa és més difícil trobar-los en vida. El govern colombià ha decretat 3 dies de dol. El Marroc torna a reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla en plena crisi migratòria. El ministre de Justícia, Tarrabat, creu que és la solució per evitar una altra entrada massiva de migrants. El govern espanyol ha deixat clar que Ceuta i Melilla continuaran sent ciutats espanyoles, però evita el xoc directe amb el Marroc. Vladimir Putin amenaça els països occidentals de respondre amb la mateixa moneda si confisquen els seus vaixells de l'anomenada flota fantasma. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que ajuden al Kremlin a transportar petroli. L'exèrcit israelí ha començat avui a intervenir per desallotjar els colons jueus que assetgen una família palestina a Cisjordània. Els colons han trobat un nou mètode per expulsar els palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen la llum i l'aigua corrent, envolten la casa i bloquegen l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. La Casa Gran del Miracle de Riner al Solsonès, un edifici del segle XVI, torna a obrir com a centre d'interpretació del barroc. Ho fa després de 15 anys d'obres de rehabilitació. Arrenca Besalú el festival Nits de Circ. A més de l'escenari de la Garrotxa, Nits de Circ també farà parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any, com a novetat, també a Palamós, al Baix Empordà.
0: Esports.
2: L'equip espanyol de natació de relleu 4% lliures femení s'ha classificat per a la final amb les catalanes Ainhoa Campabadal, Irene Ciércoles i Nayara Sobreviela fent rècord estatal. Campabadal s'ha classificat també per les semifinals dels 200 i Ciércoles per la dels 500. En futbol, Ferran Torres no s'ha incorporat als entrenaments del Barça amb permís del club, mentre tanca la seva sortida al PSG. Els parisencs juguen avui la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa. I el Barça femení juga avui a les 7 el primer partit de la pretemporada contra el Montpellier.

0: Llea Johan Cruyff. També a les 7, Badalona Women al Qatar Saudita, amistós a Olot.
1: El temps aquesta tarda sorgiran nuvolades amb cel poc ser a la meitat nord del país i fins i tot amb possibilitat alguns ruixats puntuals. A la resta es mantindrà el domini del sol amb pocs núvols i calor intensa, amb valors de 35 a 39 graus a l'interior i notable xapogó a la costa. A l'hora de l'eclipsi es mantindrà aquesta tònica.
2: Trescat Info.
1: 3 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bona tarda a tothom, benvinguts. Comencem Catalunya a mirar aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total. És un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar el 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Els experts demanen prudència i fer servir en tot moment ulleres homologades per contemplar l'espectacle astronòmic. Un dels aspectes que més preocupa les autoritats és la mobilitat. Es preveu que milers de persones es desplacin fins a les zones on l'eclipsi serà visible al 100%, fet que pot complicar el trànsit a les principals vies d'accés. El Departament d'Interior preveu que la mobilitat es pugui complicar aquesta tarda, tot i que confia que la majoria de desplaçaments ja s'han fet. La consellera Núria Parlon també ha recordat la importància d'anar als llocs habilitats per contemplar el fenomen. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: La consellera ha dit que no es preveuen importants moviments de trànsit durant les properes hores, si bé s'espera que augmenti el volum de desplaçaments.
4: L'observació que nosaltres tenim d'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. Potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació.
3: Parlon ho ha dit aquest matí des de l'edifici 112 de Reus, on s'ha celebrat una reunió amb el president Salvador Illa per constituir el dispositiu de coordinació de protecció civil previst per avui. La titular d'Interior també ha insistit que s'ha de disposar d'ulleres homologades per seguir l'eclipsi i ha remarcat que cal gaudir-ne des dels llocs habilitats per fer-ho i evitar imprudències, especialment en espais naturals, tenint en compte l'alt risc d'incendis.
1: L'Observatori de l'Ebre és el referent institucional i científic de l'eclipsi al país per la seva història i també per la seva ubicació. Ara, a aquesta hora, el president Salvador Illa dina membres de la comunitat científica. Unitat mòbil a 3Cat Info a Roquetes amb Ricard Buigues i amb el suport tècnic de Raül Orgales.
5: Aquest és un dels punts de Catalunya on més temps es podrà veure la totalitat de l'eclipsi, un minut i mig, a Tarragona 61 segons i a Lleida poc més de 30 segons. El comissionat d'aquesta jornada i director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, Ignasi Ribas, ens ha explicat per què passa això.
6: La totalitat és una franja que cobreix certa part del territori, que té una amplada típicament d'uns 200-300 quilòmetres, i en aquell lloc és l'únic lloc on veiem que exactament la lluna tapa tot el sol. Si ens allunyem d'aquesta franja, podem sortir-ne i, per tant, el sol només queda parcialment tapat i llavors en parlem d'un eclipsi parcial. Aquesta vegada a Barcelona serà eclipsi parcial, un 99,5% de cobertura, a Girona un 98 i escaig, és a dir, i quan ens allunyem més dintre Europa, doncs seran parcialitats més petites.
5: L'Observatori de l'Ebre va captar tots els registres de l'últim eclipsi total que es va veure al país l'any 1905. De fet, van aprofitar aquest moment per promocionar aquest equipament científic que van aixecar els jesuïtes i que ara està en mans de la Generalitat i de la Universitat Ramon Llull. La seva història, la seva posició, l'han convertit en un punt neuràlgic científic de l'eclipsi al país i també institucional. El president Salvador Illa ha obert aquest migdia l'acte institucional Catalunya mira al cel, refermant el seu compromís per invertir 2 milions d'euros en aquest equipament.
7: El govern també envia un missatge de compromís amb el país sencer i en particular amb aquest observatori, i em deia, va considerar que aquesta legislatura com a mínim invertirem 2 milions d'euros per poder reforçar i reconèixer i modernitzar i agrair tota la feina que esteu fent.
5: Illa també ha aprofitat l'ocasió per demanar a la gent que gaudeixi de l'esdeveniment sense atabalar-se, gaudint del moment i amb civisme.
1: A l'estació de Sants de Barcelona aquest matí els trens cap al sud i Lleida per veure l'eclipsi anaven plens i fins i tot hi ha hagut passatgers que s'han quedat a l'andana. La situació, però, sembla que millorat. Estació de Sants, Mireia Sala.
8: Durant tot el matí, els regionals que van cap al sud han anat planíssims i hi ha hagut persones que no han aconseguit pujar-hi perquè no hi cabia ningú més. Tot i això, des de les dues s'ha notat menys afluència i l'últim tren que ha sortit cap a Reus ja anava bé. Fins i tot hi havia seients buits quan el comboi ha arribat a Sants. Entre les moltes persones que avui han optat pel tren, hem vist molts grupets de joves com el d'aquest noi.
9: Des de fa setmanes ho hem estat mirant a Google o a ChatGPT o per TikTok, i doncs teníem ganes de veure-ho i doncs anem a Altafulla.
8: De tornada, Renfe ha posat un tren que surt de Tortosa a les 10 de la nit, però no es pot comprar el bitllet amb anticipació, només es pot adquirir a les taquilles. Veient l'afluència que hi ha hagut aquest matí, la companyia ha decidit reforçar els trens del sud enganxant nadons per tenir més vagons i, per tant, més capacitat.
1: Gràcies, Miria. Una fallada elèctrica a la torre de control ha fet aturar aquest migdia l'operativa de l'aeroport del Prat, segons Aina. Durant uns minuts, els avions no s'han pogut enlairar ni han pogut aterrar. L'organisme gestor aeroportuari assegura que la incidència s'està resolent. Segons diu, a poc a poc s'ha començat a restablir el servei i s'ha estat treballant perquè les aerolínies tornin a operar amb normalitat. Alguns passatgers, però, es queixen de la situació a les xarxes socials. N'hi ha que expliquen que porten embarcats una hora pendents d'enlairar-se.
2: 3CAT Info.
1: Colòmbia continua buscant supervivents sota la runa 48 hores després del devastador terratrèmol de magnitud 7,4. Bombers militars i veïns treballen sense descans perquè encara és possible trobar persones en vida. L'últim balanç de morts s'eleva a més de 250 i els ferits ja són almenys un miler. L'epicentre del sisme, la regió cafetera de Pereira, és la més perjudicada i les víctimes mortals allà ja són un centenar. El govern d'Abelardo de la Espriella ha decretat 3 dies de dol. Enviat especial a Pereira, Joan Biosca.
10: Ja de nit aquí a Pereira, en aquestes darreres hores, un rescat d'una dona de 32 anys feia esclatar de joia i alegria als rescatistes. 10 hores de recerca entre les runes del que havia sigut un hotel. Són la prioritat. Les persones desaparegudes i que estan sota els edificis caiguts pel terratrèmol de 7,4 de magnitud. En parlava en aquestes darreres hores també el president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella.
11: Hace pocos minutos, los bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida.
10: Com succeïa en el terratrèmol de Venezuela de fa un mes i mig, els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides.
12: Lo que estamos haciendo en este momento es sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Estamos esperando que metan el perro y que la gente nos colabore. Acá han rescatado 3 personas y en el de Seguía han rescatado 2. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
10: Polèmica aquí a Colòmbia entre el govern d'El Salvador i el del president Abelardo de la Espriella. El país centreamericà oferia rescatistes i també equips d'emergències per l'operatiu de rescat, el que rebutjava el president del país sud-americà de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, dient que només necessiten equipament tècnic.
1: En el terreny polític, pols del Marroc a Espanya en plena crisi migratòria. El ministre de Justícia marroquí ha tornat a reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla com a solució per evitar una altra entrada massiva de migrants. El govern espanyol li deixa clar que continuaran sent ciutats espanyoles, però calcula i molt la resposta al Marroc i esquivé el xoc. Madrid, Paula Brujats.
13: És una vella aspiració marroquí que Ceuta i Melilla passin a ser de la seva sobirania, un objectiu que ara, i en plena crisi, ha rescatat el seu ministre de Justícia.
14: Aquesta qüestió continua sobre la taula. Plantegem l'assumpte sempre que la part espanyola el treu a col·lació. La nostra política a l'hora d'abordar el tema es basa en la paciència i la persistència. A Ceuta i Melilla hi ha marroquins i espanyols. Mantenim el nostre compromís amb els nostres territoris i un enfocament a llarg termini. Volem resoldre-ho mitjançant el diàleg.
13: Declaracions a una televisió saudita on ha reconegut que cal calma i diàleg, temps i negociació per aconseguir el seu objectiu. El missatge però arriba quan es cou una altra entrada massiva per aquest dissabte i quan el govern espanyol confia en el Marroc per retornar els migrants que encara hi ha a Ceuta. Resposta contundent de la ministra Margarita Robles, mentre d'altres, com Grande Marlaska, fan més equilibris.
15: A Ceuta i a Melilla no se las toca. Y eso tiene que estar muy claro. Ceuta y Melilla son una pieza esencial de España.
16: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, sino también por el conjunto de la Unión Europea.
13: El PP avui sí i per primer cop passa l'atac contra el Marroc per aquestes declaracions i Almed Curra pregunta a Sánchez fins quan està disposat a cedir.
17: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el Reino de Marruecos? ¿Vamos a seguir cediendo a un país que no reconoce la soberanía española de Ceuta?
13: El PP ha fracassat aquest matí en l'intent de citar Marlaska al Senat per explicar la crisi. El ministre no s'hi ha presentat i els populars el portaran als tribunals.
1: Com a mínim, tres noies han denunciat al jutjat de Ceuta que han patit una agressió sexual des que van arribar a la ciutat autònoma. Dos dels suposats autors ja han entrat a la presó i a un tercer se l'ha expulsat del país. En un dels casos, l'agressor va violar la noia i, a més, l'obligava a vendre drogues i les altres dues van ser víctimes de tocaments. Davant la falta d'espais d'acollida a Ceuta, encara hi ha desenes de noies que malviuen pels carrers a l'espera d'una plaça.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I encara sobre migració, es multipliquen les morts de migrants a la Mediterrània, malgrat que les arribades a Europa han baixat, és el que denuncia l'últim informe de l'Organització Internacional de Migracions, que correspon als quatre primers mesos de l'any. La ruta més mortífera és la central, que uneix les costes del Magreb amb Itàlia i Malta. Aquí, l'OIM ha comptabilitzat 811 morts en els quatre primers mesos de l'any, que és el doble que el 2025, malgrat que el nombre de migrants que han arribat a Itàlia s'han reduït a la meitat. Fenòmens meteorològics, com els Ciclo Harry, han incrementat els naufragis. On els morts han crescut més, però, és la ruta oriental cap a Grècia, amb un augment de víctimes del 259%. Molts migrants van morir ofegats al voltant de l'illa de Creta. En el cas de la Mediterrània Occidental, la ruta principal era fins ara la coneix la costa oest de l'Àfrica, el Senegal i Mauritània amb les Illes Canàries. Però aquest any les arribades a les Canàries han caigut un 70% i també el nombre de morts, segons l'OIM. L'informe ja mostra un repunt a Ceuta i Melilla, tot i que no incorpora el que ha passat en els últims dies a la ciutat autònoma. De fet, el Ministeri de l'Interior espanyol no ha publicat encara el seu informe quinzenal de migracions, que s'havia d'actualitzar l'1 d'agost. L'OIM calcula que al món hi ha més de 300 milions de migrants internacionals i gairebé la meitat es mouen dins de la seva pròpia regió. Un quart de quatre de la tarda, fem atenció ara al trànsit i al temps. Com dura la situació a les carreteres en aquest dia de l'eclipsi, hores prèvies complicades a les carreteres? Mariluz García, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. Doncs sí que hi ha complicacions a les vies que porten de l'àrea de Barcelona cap al sud, o més a l'autopista AP7, on hi ha uns 12 quilòmetres de retencions i intermitents entre Castellbisbal i Gelida, en sentit sud, en direcció Tarragona, i 3 quilòmetres més a l'altura del Vendrell, tot també en direcció Tarragona. També aturats a l'N340, al Vendrell, i de Roda de Barà a Creixell, també en sentit sud, i a la B24 a Vallirana per enllaçar amb l'N340 també direcció Tarragona. A l'altra via que porta cap al sud, als túnels del Garraf, la C32, també aturats des de fa estona entre Castelldefels i Sitges, i també ara a l'altura de Cubelles, en direcció Tarragona. Tot això afecta també la C31, la carretera, amb aturades a Castelldefels i a Cubelles, també en sentit sud. D'altra banda, a l'autovia A2 trobem 3 quilòmetres de cua a Jorba, en direcció Lleida, on es fan obres, i 3 quilòmetres més entre Castellnou de Seana i Vilassant, al Pla d'Urgell, cap a Lleida també, a causa d'un accident. I a Barcelona, la ronda a dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per les obres que tallen un carril per sentit, i també de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit en Besòs. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
1: Amb el Jofre Genoer.
19: Comencen a créixer ara mateix alguns petits núvols en punts de muntanya del Pirineu i Prepirineu, que són els que esperem que vagin a més al llarg de les properes hores i es puguin estendre a gran part del nord del país. A l'àrea del Pirineu, del Prepirineu o zones pròximes. És on s'espera que el cel es vagi ennuvolant, mig ennuvolant, i en definitiva hi puguin quedar núvols que dificultin la visió de l'eclipsi ja avançada a la tarda, atacarà l'hora de l'eclipsi. En canvi, cap a la resta del territori serà més difícil, es mantindrà el cel bastant asserenat, amb condicions molt òptimes, per tant, la zona de la totalitat serà difícil trobar algun núvol, i si n'hi ha algun que pugui dificultar de manera molt local, doncs en punts de la costa, algun núvol baix, o algun núvol prim passatger, poca cosa. En general, sembla que al sud de la meitat, al sud del país, doncs les condicions atmosfèriques ajudaran a poder veure perfectament aquest fenomen astronòmic, aquest eclipsi total. Bé, tot plegat això sí, amb una calor molt intensa, amb temperatures que avui poden acostar-se als 40 graus al Pla de Lleida, superar o arribar als 35 en moltes poblacions i amb aquesta notable xafogó a la façana litoral. Entre demà i demà passat es mantenen algunes nuvolades de tarda al nord del país i la calor molt intensa de plena canícula, i a partir del cap de setmana els ruixats guanyaran més extensió i les temperatures començarien a recular.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: Obrim crònica internacional. Vladimir Putin amenaça els països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si confisquen els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli subjecte a sancions. Anem cap a Moscou, corresponsal Cristina Solías.
20: El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional quan retenen els seus vaixells. A més, assegura que fins i tot s'estan plantejant fer negoci amb els béns confiscats, tal com permet l'últim paquet de sancions aprovat per Brussel·les el passat mes de juliol. Per això Putin els acusa de robatori i pirateria i respon que, si això acaba passant, les embarcacions occidentals no estaran segures en cap oceà.
21: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
20: L'incident que ha acabat amb la paciència de Putin ha estat que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa. El líder del Kremlin ha parlat mentre supervisava exercicis militars a tocar del Japó. Segons Putin, són maniobres necessàries ara que entén que està creixent el risc d'un conflicte a la regió de l'Àsia-Pacífic perquè l'OTAN s'hi està infiltrant.
1: Els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. El que fan és identificar habitatges allunyats del centre dels pobles, tallar la llum i l'aigua, envolten la casa i bloquegen l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A una localitat d'aquesta zona, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Avui l'exèrcit israelià ha començat a intervenir, Jordi Bresco.
22: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kuzarra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
23: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
22: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
24: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
22: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent la petà i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.

0: La Casa Gran del Miracle de Riner al Solsonès reobre després d'una restauració que ha durat prop de 15 anys. Ara acollirà un centre d'interpretació del barroc. Riner Joaquim Albalaté.
1: L'edifici del segle XVI havia estat un alberg de viatgers i peregrins que havia acabat quedant en desús i s'havia anat deteriorant. El 2008 es va declarar bé cultural d'interès nacional i poc després, el 2011, van començar uns treballs de rehabilitació que han acabat ara. Joan Soler és l'alcalde de Riner i Carles Pobill, l'arquitecte, que se n'ha fet càrrec.
2: Tancar aquest cercle que vàrem iniciar el 2011 amb el convenciment que aquest edifici doncs, no podia caure i havia de ser un generador d'oportunitats al territori, a part doncs, de consolidar un edifici que està declarat bé cultural d'interès nacional.
3: Inicialment l'edifici estava molt deteriorat, tot el pati estava apuntalat, molts dels sostres estaven o col·lapsats o en risc de col·lapse i, per tant, estava una rehabilitació integral.
1: Ara, a més d'espais municipals i culturals, la Casa Gran s'ha convertit en un espai de divulgació i interpretació del barroc. Se centra en la vida quotidiana de l'època, amb la cuina o els diferents tipus d'habitacions originals i també en la relació entre les persones i el camp.

0: La companyia de Flying Caballero, guanyadors del prestigiós certament de circ de Monte Carlo, és el cap de cartell del festival Nit de Circ, que se celebra a tres municipis gironins. Arrenca aquesta nit a Besalú, a la Garrotxa, després s'atura a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any, i com a novetat, acabarà a Palamós, al Baix Empordà. Anem cap a Girona, a Laia Claret.
1: Els espectadors hi veuran 29 artistes internacionals de 8 països, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. Els guanyadors també del Festival Elefant d'Or de Girona l'any 2023. Es tracta d'un muntatge de circ amb un tret diferencial. Genís Matabosc n'és el director.
2: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
1: Són un total de 15 funcions als tres municipis fins a finals d'agost i hi ha gairebé 20.000 butaques.
0: Falten poques hores perquè puguem contemplar un fenomen astronòmic excepcional. Serà el primer eclipsi que travessa la península ibèrica en més d'un segle. I la fascinació que està despertant a milers de persones desplaçant-se a indrets on la cobertura serà total també s'ha viscut a les pel·lícules des dels inicis del setè art. Us parlem de dues pel·lícules. La primera, on apareix un eclipsi, és el del 1907. És el film de cinema mut, L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, ambientada en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi, i la part més divertida és quan la Lluna es desplaça cap a l'òrbita del Sol, tots dos amb cares humanes i fent ganyotes, si veu, un curiós festeig romàntic. Deixem el cinema mut, però no els eclipsis, i parlem de Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. El director Richard Fleischer va aprofitar l'eclipsi real que hi havia a la Toscana el 15 de febrer de 1961 per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquell moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i autors, entre els quals Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera sense possibilitats de repetir aquesta presa. 5 minuts per arribar a 3:45 de la tarda.
3: Esports.
0: Oriol Corral, bona tarda.
4: Bona tarda. L'equip espanyol de relleus 4% lliures femení s'ha classificat aquest matí per a la final a l'Europeu de Natació de París. Amb la presència de tres catalanes, Ainhoa Campabadal, Irene Ciércoles i Nayara Sobrevila, l'equip ha aconseguit rebaixar en 2 segons i 21 centèsimes el rècord d'Espanya, vigent des dels Jocs Olímpics de Rio 2016. La final es disputarà a 9:15 del vespre. Abans, Ainhoa Campabadal també ha aconseguit la classificació per les semifinals dels 200 lliures d'aquesta tarda, acabat quarta de la seva sèrie.
5: Nada, muy contenta. Creo que esta mañana he nadado técnicamente muy bien, con muy buenas sensaciones, y creo que tengo una marcha más para esta tarde. Y nada, ahora toca descansar, desconectar y a ver qué tal esta tarde.
4: Irene Ciércoles també s'ha classificat per a les semifinals, en aquest cas dels 50 metres lliures, amb el 8è millor temps. Aquest vespre, el nadador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, disputarà la final dels 100 lliures amb opcions de medalla. Hug va fer el segon millor temps ahir a les semifinals, 47 segons i 27 centèsimes, nou rècord d'Espanya. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hug. Pel que fa a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquest vespre, quan passin 5 minuts d'un quart de nou, la santcugatenca Jael Sakura Bestué disputarà les semifinals dels 200 metres. En futbol, el Barça, Ferran Torres no s'incorpora a l'equip amb permís del club, mentre el davanter valencià tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Ferran havia d'arribar avui amb els altres mundialistes de la selecció espanyola que sí que s'han incorporat: Dani Olmo, Pedri, Pau Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. La resta de jugadors del Barça tindran avui doble sessió, planificada per Hansi Flick, que ja té, ara sí, tots els futbolistes disponibles. El tècnic del PSG, Luis Enrique, no ha volgut parlar de Ferran. Avui mateix disputen el primer títol oficial de la temporada, la Supercopa d'Europa, contra l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià ha lamentat que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
3: No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
4: I el Barça femení juga el primer amistós de la pretemporada, a les 7 de la tarda, contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, un partit que coincideix amb l'eclipsi solar. I per això al camp blaugrana es repartiran 1.500 ulleres homologades. Xavi Puig, directiu del Barça femení, n'ha parlat en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsi amb seguretat i també viure aquesta jornada d'una manera molt especial, no?
4: Aquest partit, el Barça-Montpellier, es podrà seguir en directe per Esport 3. I el Badalona Women juga també a les 7 contra l'Al-Qadsiyah de la Lliga Saudita a l'estadi municipal d'Olot. Lorena Navarro, jugadora de l'equip badaloní, en parla del partit d'avui.
7: Bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
4: L'Espanyol ha presentat al central Unai Núñez, cedit pel Celta per una temporada. El central basc de 29 anys ha jugat també a l'Atlètic Club i al València i també amb la selecció espanyola absoluta. Sentim les primeres declaracions de Núñez.
8: Sí, yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
4: L'Espanyol es reserva una opció de compra quan acabi la sessió de Núñez. I victòria també avui de l'Espanyol femení en un amistós de pretemporada jugat aquest migdia contra l'Europa de la Segona Federació. Les blanquiblaves s'han posat 2-0 amb gols de Brown al minut 21 i un altre d'Anita Marcos al 77.
0: Dos quarts de quatre de la tarda, notícies més destacades a aquesta hora. Dos quarts de nou, un eclipsi solar escombrarà Catalunya d'oest a est. L'eclipsi serà total en una àrea extensa que inclou les Terres de Ponent, Tarragona i les Terres de l'Ebre. El Departament d'Interior preveu que aquesta tarda s'incrementi el volum de trànsit, però creuen que la majoria de persones ja s'han desplaçat als llocs escollits per seguir aquest eclipsi. I a Colòmbia, la xifra de morts a causa del terratrèmol de magnitud 7,4 ja s'eleva més de 250 i el nombre de ferits arriba al miler. Els equips de rescat intensifiquen la recerca de supervivents, ja que cada hora que passa és més difícil trobar-los en vida. El govern colombià ha decretat 3 dies de dol. A partir d'aquesta hora també us explicarem que l'atur juvenil augmenta a nivell mundial pels conflictes geopolítics i la irrupció de la intel·ligència artificial. La sequera que pateix el riu Noguera-Ribagorçana ja ha derivat en problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les Bordes i Sarroquet al Pont de Suert ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i cabal. I avui, coincidint amb l'hora de l'eclipsi, començarà un concert molt especial en el marc del Festival Jordi Savall. El músic Josep Maria Martí Duran, especialista en instruments de corda, reinterpretarà obres musicals del segle XVII passades a un format acústic amb la guitarra barroca i la tiorba. En esports, Oriol, que destaquem a aquesta hora?
4: Que Ferran Torres no s'ha incorporat als entrenaments del Barça amb permís del club, mentre tanca la seva sortida al PSG, un PSG que juga avui la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa.
0: Aquesta tarda sorgiran nuvolades amb cel poc serè a la meitat nord del país i fins i tot amb possibilitat d'algun ruixat puntual. A la resta es mantindrà el domini del sol amb pocs núvols i calor intensa amb valors de 35 a 39 graus a l'interior i notable xafogor a la costa. A l'hora de l'eclipsi es mantindrà aquesta mateixa tònica. Dos quarts de quatre i dos minuts, com us dèiem, Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total, un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar al 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. Un dels aspectes, vaja, que més preocupa les autoritats és precisament la mobilitat. Es preveu que milers de persones es desplacin fins a les zones on l'eclipsi serà visible al 100%, fet que pot complicar el trànsit a les principals vies d'accés. El Departament d'Interior preveu que la mobilitat es pugui complicar aquesta tarda, tot i que confia que la majoria de desplaçaments ja s'han fet. La consellera Núria Parlon també ha recordat la importància d'anar als llocs habilitats per contemplar el fenomen. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: La consellera ha dit que no es preveuen importants moviments de trànsit durant les properes hores, si bé s'espera que augmenti el volum de desplaçaments.
10: L'observació que nosaltres tenim d'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. Potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació.
9: Parlon ho ha dit aquest matí des de l'edifici 112 de Reus, on s'ha celebrat una reunió amb el president Salvador Illa per constituir el dispositiu de coordinació de protecció civil previst per avui. La titular d'Interior també ha insistit que s'ha de disposar d'ulleres homologades per seguir l'eclipsi i ha remarcat que cal gaudir-ne des dels llocs habilitats per fer-ho i evitar imprudències, especialment en espais naturals, tenint en compte l'alt risc d'incendis.
0: A Lleida, la febre per l'eclipsi es tradueix en un moviment inusual de visitants a la ciutat en ple mes d'agost. Molts aprofiten les hores prèvies per visitar el turó de la Seu Vella, que serà un mirador privilegiat del fenomen. Les últimes 3.000 ulleres que ha repartit avui l'APA i dia s'han exhaurit en poques hores. Lleida, està a vos homes.
11: Cues dels que han esperat a última hora i encara no en tenien. Ahir l'Ajuntament va anunciar que repartiria 3.000 ulleres homologades i avui ja les esperaven a la porta de l'oficina de turisme. Sobretot veïns de Lleida, però també hi hem trobat el David i la Bània, una parella de Sevilla, que han fet parada a Lleida per veure l'eclipsi.
12: También sabíamos que, bueno, que esta era la zona donde podíamos encontrar 100% y bueno, aquí hemos aterrizado el día del eclipse.
13: Y bueno, ahora poder sumar esto a nuestro álbum de recuerdos del verano, pues está muy bien.
11: Al turó de la Seu Vella, les tanques per delimitar les zones de visió de l'eclipsi ja estan posades i aquest matí es descarregaven les begudes que s'oferiran als qui han tingut la sort de reservar entrada. Les 2.000 habilitades per aquest mirador privilegiat es van esgotar de seguida. Ho lamentava la Shannon, que ha vingut expressament des de Califòrnia.
14: I don't know, maybe the town...
15: No ho sé, potser la gent del poble se les ha quedat totes, però per a la resta de gent que ha vingut de visita a veure l'eclipsi, em sap greu, no hem tingut sort.
14: Sorry, you're out of luck.
11: Qui més qui menys, però, trobarà un punt idoni per seguir un fenomen que genera una gran expectació també pels qui no serà la primera vegada que veuen un eclipsi total. És el cas de l'Irma i el Hans, una parella dels Països Baixos.
16: Also in 1999.
17: El 1999 érem al nord de França i vam veure l'eclipsi en aquell moment, amb una vista molt clara. Va ser tan especial que hem volgut tornar a viure l'experiència.
18: I com que era la zona del 100%, vam comprovar que aquest era el millor lloc per estar-se.
11: L'Stuart, britànic, ha aprofitat l'eclipsi per conèixer la ciutat de la seva parella, que és lleidatana.
19: Espero un espectacle fantàstic, veient l'eclipsi. Crec que serà fantàstic. I sí, veure la ciutat i simplement tenir una visita genial.
11: L'altre punt habilitat per l'Ajuntament per seguir l'eclipsi és el barri dels Mangraners. Allà s'hi aplegaran unes 10.000 persones.
0: L'Ajuntament de Barcelona demana que no es vagi al Parc Natural de Collserol aquest vespre per veure l'eclipsi solar, tenint en compte les restriccions d'accés vigents i també l'elevat risc d'incendis. Es tracta d'un dels punts que poden tenir més aglomeració de persones juntament amb Montjuïc i l'Anella Olímpica. És per això que és on hi haurà més efectius a la Guàrdia Urbana, que activa tots els seus equips per reforçar la vigilància i la regulació de la mobilitat. N'ha parlat el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle.
20: Dic que des de Collserol pràcticament no es veurà l'eclipsi, per tant doncs demanem que no s'hi vagi, entre altres coses perquè també hi ha les restriccions d'accés, conseqüència de les previsions, de les prevencions que fem a motiu de la peste porcina, i els llocs ja més o menys habilitats ja són coneguts, el tema de Montjuïc, el mirador...
0: I al País Valencià unes 300 persones seguiran l'eclipsi a 1.000 metres d'altitud des de l'Observatori Astronòmic de Culla, al Maestrat. És un dels punts on la totalitat de l'eclipsi durarà més estona, Observatori de Culla, Alba Barbosa.
2: Aquí s'han organitzat activitats divulgatives, tallers infantils i l'eclipsi es retransmetrà en directe des d'una pantalla gegant connectada a un telescopi. L'aforament està ple des de fa mesos. No han pogut ampliar places perquè es tracta d'un observatori enmig d'un paratge natural i és turisme sobretot aficionat a l'astronomia que ve del País Valencià, de Catalunya, Madrid i altres punts d'Europa. En Víctor Fabregat és doctor en química i astrònom i qui farà l'explicació del fenomen.
21: És que vam reservar amb bastantes antelacions gent que li agrada l'astronomia i a més tenim afluència de molts punts de la geografia, no sols espanyola sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
2: Hi ha cadires preparades i els primers assistents ja han arribat amb el dinar preparat. La Lucía i la Paula són germanes, han vingut amb la família des de Castelló i no saben ben bé com imaginar-se un eclipsi.
22: Com una cosa molt guai, no? Té que ser. I
23: que estàs de dia i de moment s'apaga, no? I és la lluna i de moment és el sol.
22: Sí, no sé. I cosa que ha passat durant tants d'anys i tantes civilitzacions i crec que és una cosa molt xula de veure.
2: La totalitat de l'eclipsi durarà aquí 1 minut i 39 segons. Al País Valencià la totalitat es podrà veure des del nord de Castelló i fins a València. La Generalitat ha habilitat 9 punts oficials amb capacitat per a 84.000 persones i més de la meitat es preveuen que el contemplin des de la platja de Castelló.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Més coses al marge de l'eclipsi. Colòmbia continua buscant supervivents sota la runa 48 hores després del devastador terratrèmol de magnitud 7,4. Bombers militars i veïns treballen sense descans perquè encara és possible trobar persones amb vida. L'últim balanç de morts s'eleva a més de 250 i els ferits ja són un miler. L'epicentre del sisme, la regió cafetera de Pereira, és la més perjudicada i les víctimes mortals ja són un centenar. El govern de Belardo de l'Espriella ha decretat 3 dies de dol a Pereira i tenim l'enviat especial Joan Biosca.
24: Ja de nit aquí a Pereira, en aquestes darreres hores, un rescat d'una dona de 32 anys feia esclatar de joia i alegria als rescatistes. 10 hores de recerca entre les runes del que havia sigut un hotel. Són la prioritat, les persones desaparegudes i que estan sota els edificis caiguts pel terratrèmol de 7,4 de magnitud. En parlava en aquestes darreres hores també el president de Colòmbia, Belardo de l'Espriella.
25: Hace pocos minutos, los bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida.
24: Com succeïa en el terratrèmol de Venezuela de fa un mes i mig, els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides.
26: Lo que estamos haciendo en este momento es sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Estamos esperando que metan el perro y que la gente nos colabore. Acá han rescatado 3 personas y en el de Seguía han rescatado 2. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
24: Polèmica aquí a Colòmbia entre el govern d'El Salvador i el del president Abelardo de l'Espriella. El país centreamericà oferia rescatistes i també equips d'emergències per l'operatiu de rescat, el que rebutjava el president del país sud-americà de Colòmbia, Abelardo de l'Espriella, dient que només necessiten equipament tècnic.
0: 3CAT Info. Atenció als que hagin d'agafar avui un vol al Prat. Una fallada elèctrica a la torre de control ha aturat aquest migdia durant uns minuts l'operativa a l'aeroport de Barcelona. Segons AENA, la incidència s'està arreglant i el servei s'està restablint lentament, tot i que encara no s'ha normalitzat. Ara mateix hi ha retards, sobretot pel que fa a les sortides, amb una trentena de vols afectats. Alguns passatgers es queixen de la situació a les xarxes socials. N'hi ha que expliquen que porten embarcats una hora pendents d'enlairar-se. Els aterratges s'estan fent, però més espaiats. Tot això en plena temporada alta i quan s'ha sabut que l'aeroport del Prat continua batent rècords. Aquest juliol ha tancat amb gairebé 5,9 milions de passatgers, un 6% més.
27: Les tasques d'extinció van bé.
28: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
29: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
28: De dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
29: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
28: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
29: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: L'atur juvenil augmenta a escala mundial i en part ho fa per la intel·ligència artificial i també per l'alentiment del creixement econòmic i les tensions geopolítiques. Així ho conclou un informe de l'Organització Internacional del Treball, la OIT, publicat a motiu del Dia Internacional de la Joventut. Al món hi ha 67 milions de persones d'entre 15 i 24 anys desocupades, cosa que significa una taxa d'atur de més del 12% i 257 milions de joves, un 20%, no treballen ni estudien. Més enllà de la falta d'ocupació als països en desenvolupament, l'OIT destaca que empitjoren les oportunitats de feina en les economies amb ingressos més alts. De fet, l'Amèrica del Nord és la segona regió mundial on més creix l'atur juvenil, només darrere del nord d'Àfrica. També ho fa Europa. És aquí on l'organisme creu que hi té a veure la intel·ligència artificial, perquè aquesta tecnologia afecta molt els llocs de treball amb què els joves accedeixen al mercat laboral. A més d'això, l'OIT apunta la desacceleració en el creixement de l'economia, la dèbil creació d'ocupació i els conflictes internacionals. L'Audiència Nacional Espanyola assumirà de manera íntegra el cas Leire Díez, l'exmilitant socialista, a qui s'investiga per suposades maniobres per desactivar causes judicials que afectaven al PSOE i al govern de Pedro Sánchez. El jutge de Madrid, que va obrir primer la investigació, ha acordat enviar tota la causa al magistrat Santiago Pedraz. Segons els informes de la Guàrdia Civil, el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del PSOE i situen Díez i l'exnúmero 3 del partit, Santos Cerdán, al capdavant.
28: 3CAT Info.
0: Els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi compliquen les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha afectat 28.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris treballen de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc. Després d'una nit molt intensa, s'ha aconseguit frenar l'avanç de les flames cap al Pozuelo, una zona que ara mateix es troba desallotjada. En total són 681 les persones desplaçades i, de moment, no es preveuen més desallotjaments. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar que el foc entri a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznar Collar i a 11 carreteres tallades. Els bombers afronten avui una jornada complexa amb l'ordre de no poder volar a partir de 7:45 de la tarda a causa de l'eclipsi, un obstacle important. El vicepresident de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha destacat quina és la prioritat en aquests moments.
1: Que podamos reducir la capacidad de crecimiento o seguir reduciendo la capacidad de crecimiento en incendio hasta lograr perimetrarlo y consolidar su perímetro para ya garantizar que el incendio no avance.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, que ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Hi ha més de 400 persones desallotjades i preocupa que el foc arribi a l'entorn natural de San Juan de la Penya.
28: A 3CAT Info,
3: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
28: insostenibles.
4: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
28: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
28: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 3:45 de la tarda. Fem atenció ara al trànsit. Connexió amb l'equip viari per saber com s'està circulant a aquesta hora, poques hores abans d'aquest eclipsi. Clàudia Serra, bona tarda.
7: Bona tarda. Doncs les principals retencions a aquesta hora són al sud del país i en concret a la P7 hi ha cua intermitent entre Castellbisbal i Sant Sadurní d'Anoia, del Vendrell a Roda de Barà i a Torredembarra, tot en sentit sud cap a Tarragona. També sentit sud retencions a la C32 entre Castelldefels i Sitges, C31 a Cubelles, Nacional 340 a Creixell i a la B24 a Vallirana. A la 2, sentit Lleida, atenció, la via està tallada a l'alçada de Granyanella per un accident. Es fan desviaments per la sortida 155, lentitud a Jorba per obres i entre Vilassana i Castellnou de Seana, on s'està retirant un vehicle que ocupa el voral. A l'àrea de Barcelona, més tranquil·litat, només destaquem retencions per obres a la Ronda de Dalt d'Horta a Vall d'Hebron en sentit Llobregat i de Sant Gervasi a Vall d'Hebron en direcció Besòs.
28: El temps.
0: amb el Jofre Genuer.
8: El termòmetre continua pujant. Ara mateix la calor s'intensifica més que no pas ahir, amb valors que arribaran als 35 graus fàcilment a l'interior del país o superiors, fins i tot aquests valors ja es passen al Pla de Lleida, on no descartaríem alguna xifra pròxima als 38-39, fins i tot de manera local també la Catalunya central o també interior de les comarques de Girona. En general, amb un cel bastant asserenat, però amb l'excepció del nord del país, perquè malgrat que les condicions perquè es formin nuvolades disminueix, no desapareix. Per tant, entre el Pirineu i Prepirineu, les nuvolades aniran creixent en les immediates hores, no es descarta alguns petits ruixats, no creiem que sigui gran cosa, però sí que aquestes nuvolades, evidentment, mantindran el cel mig ennuvolat, variable, en definitiva, dificultant la visió de l'eclipsi de cara al vespre. Sobretot estem parlant, insistim, de la meitat nord del país, Pirineu, Prepirineu, o zones pròximes o comarques de Girona. A la resta serà més difícil trobar núvols, on poden sorgir alguns de molt locals, a la costa, núvols baixos, o alguna franja de núvols prims passatgera. Però, en general, a la zona de la totalitat, en conjunt, el cel bastant serè o serè predominarà amb aquest ambient càlid que estem tenint, que encara tindrem aquests propers dies, tant demà com demà passat, els termòmetres toquen sostre, fins i tot demà poden haver-hi xifres de 40 i encara amb algunes nuvolades no molt extenses, bàsicament en zones de muntanya del nord del país. Sembla que de cara al cap de setmana sí que les nuvolades guanyaran més extensió i les temperatures podrien fins i tot iniciar un descens.
28: 3CAT Info.
0: Problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes, la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, juntament amb altres factors, com ara l'increment del consum a causa del turisme o la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroca del Pont de Suert ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i de cabal. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
9: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada a les conques de l'Éssera i la Noguera-Ribagorçana, mentre que la Noguera-Pallaresa i el Segre s'hi estan acostant. Al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Iolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del Pont de Suert.
10: Sí, hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barrancs doncs, pateixen molt. En pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
9: A la Vall d'Avui, i en canvi el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
12: La sequera, evidentment, que té una gran incidència perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. En aquests moments doncs, la demanda es multiplica i quan coincideixen tots aquests punts de consum doncs, el sistema va molt al límit. També hauríem d'afegir que tenim una xarxa d'abastament molt envellida, possibles fuites.
9: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
0: Parlem ara de l'aeroport de Girona, que supera els 320.000 passatgers durant el juliol i això suposa un 1,5% menys que l'any passat. Pel que fa als enlairaments i aterratges, s'han efectuat més de 3.500 operacions, una xifra que representa un augment del 9% si es compara amb el mateix mes del 2025. Girona, Laia Claret.
13: Durant els 7 primers mesos, l'aeroport de Vilobí ha acumulat més d'un 1.100.000 passatgers i en aquest període s'han registrat més de 17.000 vols, un 6,5% més que entre gener i juliol de l'any passat. L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat frega els 5,9 milions de passatgers al mes de juliol, la qual cosa suposa un 6% més que el mateix mes de l'any passat. I des de l'inici d'any, l'aeroport barceloní ha registrat 34 milions de passatgers, un 4,6% més que entre gener i juliol del 2025. Reus supera els 230.000 passatgers al juliol i creix un 6% respecte al mateix mes de fa un any. I de gener a juny, les operacions han crescut un 6,8% en comparació amb l'any passat. Pel que fa a l'aeroport de Sabadell, aquest últim mes registra més de 7.500 operacions, un 25% més que el juliol del 2025.
0: Mantenim la connexió amb la Laia Claret. La Generalitat investiga l'accés sense autorització de reclusos de la presó de Puig de les Basses de Figueres a documentació en xarxa. La Conselleria de Justícia ha obert una investigació i argumenta que ha identificat els presumptes responsables d'aquest fet al centre del Alt Empordà.
13: Bona tarda. Per la informació de què disposa el departament, asseguren que fins ara no hi ha hagut accés a sistemes d'informació penitenciaris crítics ni ha compromès el funcionament dels serveis del centre. Especifiquen que des del centre van activar les mesures de seguretat pertinents per corregir l'incident i, en paral·lel, la resta de centres han reforçat les seves mesures. La Conselleria de Justícia també ha contactat amb l'Agència de Ciberseguretat, que estudia com s'ha produït el fet i les possibles afectacions que hi pot haver. El departament també ho ha denunciat al jutjat de Guàrdia i n'ha informat l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
0: L'Ajuntament de Lleida revisarà al setembre els punts negres d'accidents a la ciutat, això després que en menys d'un mes dos motoristes hagin mort en un dels ponts que creuen el riu Segre, el de Partinyes. L'últim va ser ahir a la nit i és el tercer motorista que perd la vida a la ciutat des del mes de juny. Lleida, està a la Bosoms.
11: Va ser passades les 11 de la nit quan van xocar la moto i un cotxe amb 5 ocupants que en van sortir il·lesos. El conductor de la moto, un jove de 23 anys, veí de Lleida, el van intentar reanimar però finalment va morir. Segons la Paeria, al punt d'aquest sinistre, en l'encreuament d'accés al camí de Grenyana, està previst posar-hi un semàfor i el mes que ve es farà una reunió per decidir les mesures que cal prendre en punts negres de la ciutat. Al mateix pont de Pardinyes, de fet, el 22 de juliol, hi va morir un altre motorista de 30 anys en una doble col·lisió amb una moto i un cotxe. I el 10 de juny, un altre conductor va morir a prop del pavelló Barris Nord quan sortia d'una rotonda i va perdre el control de la moto. A Lleida, per tant, en dos mesos, tres motoristes han perdut la vida en sinistres a la ciutat.
28: 3CAT Info.

0: Avui, coincidint amb l'hora de l'eclipsi, començarà un concert molt especial en el marc del Festival Jordi Savall. El músic Josep Maria Martí Duran, especialista en instruments de corda, reinterpretarà obres musicals del segle XVII passades a un format acústic amb la guitarra barroca i la tiorba Roc Fargues.
1: En aquests concerts, l'experiència de l'espectador importa tant com la programació. És per això que amb l'al·licient de l'eclipsi, els assistents només saben que s'han de presentar a l'aparcament del monestir de Santes Creus, al municipi d'Aiguamúrcia. Només hi ha 300 localitats, totes exaurides, de manera que serà un concert íntim, de petit format. Uns autocars els conduiran fins a un indret que de moment es desconeix. Martí Sant Climent, director artístic del festival, ens dona pistes de com serà aquest espai.
2: El concert és a l'exterior, a un punt elevat, perquè hem de poder veure la posta de sol i prèviament l'eclipsi. Aleshores, és un lloc realment inaccessible. De lluny també veurem segurament les muntanyes de Prades. La gent es sentirà que està realment enmig de la natura, però alhora amb prou visibilitat com per veure l'eclipsi.
1: Els assistents rebran unes ulleres homologades i una explicació científica prèvia a l'inici del concert, que és a les 7:30, a més d'una copa de cava.
0: Doncs ara que falten 6 minuts per les 4 de la tarda, el que fem és posar-nos al dia de l'actualitat esportiva.
3: Esports.
0: Oriol Corral, bona tarda.
4: Bona tarda. A l'Europeu de Natació de París, el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, disputarà quan faltin 8 minuts per les 7 de la tarda la final dels 100 metres lliures, amb opcions de medalla. Hug va fer el segon millor temps ahir en les semifinals, 47 segons i 27 centèsimes. És el nou rècord d'Espanya. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hug. D'altra banda, l'equip espanyol de relleus 4x100 metres lliures femení s'ha classificat aquest matí per a la final. Amb la presència de les catalanes Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela, l'equip ha aconseguit rebaixar en 2 segons i 21 centèsimes el rècord d'Espanya vigent des dels Jocs Olímpics de Rio 2016. La final es disputarà a 8:45 del vespre. Abans, Ainhoa Campabadal també ha aconseguit la classificació per a les semifinals dels 200 metres lliures d'aquesta tarda. Ha acabat quarta de la seva sèrie.
5: Nada, muy contenta. Creo que esta mañana he nadado técnicamente muy bien, con muy buenas sensaciones. Y creo que tengo una marcha más para esta tarde. Y nada, ahora toca descansar, desconectar y a ver qué tal esta tarde.
4: La nadadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, també s'ha classificat per a les semifinals, en aquest cas, dels 50 metres lliures amb el 8è millor temps. Pel que fa a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest vespre, quan passin 5 minuts d'un quart de nou, la santcugatenca Jael Sakura Bestué disputarà les semifinals dels 200 metres. El Barça, Ferran Torres, no s'ha incorporat a l'equip avui amb permís del club, mentre tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Torres havia d'arribar avui amb els altres mundialistes de la selecció espanyola que sí que s'han incorporat: Dani Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. La resta de jugadors tenen avui una doble sessió, també entrenen per la tarda. Hansi Flick ja té tots els jugadors disponibles. D'altra banda, el tècnic del PSG, Luis Enrique, no ha volgut parlar de l'interès per Ferran. Avui mateix disputen el primer títol oficial de la temporada, la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa anglès. Aquesta competició enfronta el campió de la Champions, el PSG, contra el campió de la Europa League. El tècnic asturià ha lamentat que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
6: No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
3: 3CAT Info.
4: El Barça femení juga el primer amistós de pretemporada a les 7 de la tarda contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. Un partit que coincideix amb l'eclipsi solar. I per això al Camp Laurana es repartiran 1.500 ulleres homologades. Xavi Puig, directiu del Barça femení, ha parlat en declaracions del Matí de Catalunya Ràdio.
7: Penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsi amb seguretat i també viure aquesta jornada d'una manera molt especial, no?
4: El partit Barça-Montpellier es podrà seguir en directe per Esport 3. I el Badalona Women també juga avui, també a les 7, contra el Qadisiyah de la Lliga Saudita a l'estadi municipal d'Olot. Lorena Navarro, jugadora de l'equip badaloní, parla d'aquest partit.
8: Bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo.

0: l'Espanyol es reserva una opció de compra quan acabi la seva cessió. I el director esportiu de l'equip blanquiblau, Monchi, explica per què no arriben més fitxatges per a la nova temporada.
1: El mercado te marca unas directrices y esas las tienes que seguir, ¿no? Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
0: Uns últims apunts en futbol, perquè l'Espanyol femení ha guanyat avui un amistós de pretemporada contra l'Europa. Les blanquiblaves s'han imposat per 2-0 i aquest migdia Leo Messi ha emès un emotiu comunicat sobre la mort del seu pare. El jugador argentí es mostra molt dolgut i diu que té dubtes de si seguirà molt de temps jugant a futbol.
2: Trescat Info.
3: Bona tarda, són les 4. A 8:45, un eclipsi solar escombrarà Catalunya d'oest a est. L'eclipsi serà total en una àrea extensa que inclou les Terres de Ponent, Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país podrà veure també el fenomen parcialment. Una situació com la d'avui no es podia observar a Catalunya des del 1905. El Departament d'Interior preveu que aquesta tarda augmenti el volum de trànsit, però creuen que la majoria de persones ja s'han desplaçat als llocs que han escollit per seguir l'eclipsi. També s'ha recordat la importància d'acudir als espais habilitats per contemplar el fenomen i utilitzar ulleres homologades. A Colòmbia, la xifra de morts a causa del terratrèmol de magnitud 7,4 ja s'eleva més de 250 i el nombre de ferits arriba al miler. Els equips de rescat intensifiquen la recerca de supervivents, ja que cada hora que passa és més difícil trobar-los en vida. El govern colombià ha decretat 3 dies de dol. El Marroc torna a reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla en plena crisi migratòria. El ministre de Justícia de Rabat creu que és la solució per evitar una altra entrada massiva de migrants. El govern espanyol ha deixat clar que Ceuta i Melilla continuaran sent ciutats espanyoles, però evita el xoc directe amb el Marroc. Vladimir Putin amenaça els països occidentals de respondre amb la mateixa moneda si confisquen els seus vaixells de l'anomenada flota fantasma. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que ajuden el Kremlin a transportar petroli. L'atur juvenil augmenta a nivell mundial pels conflictes geopolítics, però també per la irrupció de la intel·ligència artificial. Segons un informe de l'Organització Internacional del Treball, un de cada 5 joves arreu del món ni estudia ni treballa. Arrenca Besalú el festival Nits de Circ. El certamen inclou l'actuació de la companyia The Flying Caballero, guanyadora del premi al Festival de Circ de Monte Carlo. A més de l'escenari de la Garrotxa, Nits de Circ també farà parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any, com a novetat, també estrena escenari a Palamós, al Baix Empordà.
2: Esports.
0: Ferran Torres no s'ha incorporat als entrenaments del Barça amb permís del club mentre tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Els parisencs juguen avui la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa. I el Barça femení juga avui a les 7 el primer partit de la pretemporada contra el Montpellier, el Johan Cruyff. També a les 7, Badalona Women al Qatsia Saudita a Olot. Al Campionat d'Europa de Natació, Luca Hug disputa aquesta tarda la final dels 100 metres lliures i arriba amb el segon millor temps. Ainhoa Campabadal s'ha classificat per les semifinals dels 200 lliures i també disputarà juntament amb Nayara Sobreviela la final del 4% lliures.
3: I pel que fa al temps, aquesta tarda arribaran nuvolades amb cel poc serè a la meitat nord del país, fins i tot amb possibilitat d'alguns ruixats puntuals. A la resta es mantindrà domini del sol amb pocs núvols i calor intensa, amb valors de 35 a 39 graus a l'interior i notable xafogor a la costa. A l'hora de l'eclipsi sembla que es mantindrà també aquesta tònica.
2: Trescat Info.
3: Ara passant gairebé 4 minuts de les 4 de la tarda. A aquesta hora us informa Eloi Barrera. Doncs som en ple compte enrere per aquest eclipsi solar que escombrarà Catalunya d'oest a est aquesta tarda, cap a 8:15 aproximadament. L'eclipsi serà total en una àrea extensa que inclou les Terres de Ponent, Tarragona i també les comarques de l'Ebre.

0: Ebre. A la resta del país es podrà veure, però parcialment, una situació com aquesta no passava a Catalunya des del 1905. Un dels epicentres d'aquest fenomen serà l'Observatori de l'Ebre, que és referent institucional i científic de l'eclipsi al país per la seva història i per la seva ubicació estratègica. De fet, a aquesta hora, el president Salvador Illa dina amb membres de la comunitat científica en aquesta situació de roquetes. N'informa des d'allà el nostre company Ricard Buigas.
1: Aquest és un dels punts de Catalunya on més temps es podrà veure la totalitat de l'eclipsi, un minut i mig, a Tarragona 61 segons i a Lleida poc més de 30 segons. El comissionat d'aquesta jornada i director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, Ignasi Ribas, ens ha explicat per què passa això.
2: La totalitat és una franja que cobreix certa part del territori, que té una amplada típicament d'uns 200-300 quilòmetres, i en aquell lloc és l'únic lloc on veiem que exactament la Lluna tapa tot el Sol. Si ens allunyem d'aquesta franja, podem sortir-ne i, per tant, el Sol només queda parcialment tapat i llavors en parlem d'un eclipsi parcial. Aquesta vegada a Barcelona serà eclipsi parcial, un 99,5% de cobertura, a Girona un 98 i escaig, és a dir, que, i quan ens allunyem més dintre Europa, doncs seran parcialitats més petites.
1: L'Observatori de l'Ebre va captar tots els registres de l'últim eclipsi total que es va veure al país l'any 1905. De fet, van aprofitar aquest moment per promocionar aquest equipament científic que van aixecar els jesuïtes i que ara està en mans de la Generalitat i de la Universitat Ramon Llull. La seva història, la seva posició, l'han convertit en un punt neuràlgic científic de l'eclipsi al país i també institucional. El president Salvador Illa ha obert aquest migdia l'acte institucional Catalunya mira al cel, refermant el seu compromís per invertir 2 milions d'euros en aquest equipament.
3: El govern també envia un missatge de compromís amb el país sencer i en particular amb aquest observatori, i em deia, va considerar que aquesta legislatura com a mínim invertirem 2 milions d'euros per poder reforçar i reconèixer i modernitzar i agrair tota la feina que esteu fent.
1: Illa també ha aprofitat l'ocasió per demanar a la gent que gaudeixi de l'esdeveniment sense atabalar-se, gaudint del moment i amb civisme.
0: I un dels aspectes que més preocupa les autoritats de cara a aquesta tarda vespre és la mobilitat. Es preveu que milers de persones vagin fins a les zones on l'eclipsi serà visible al 100% i això pot complicar el trànsit a les principals vies d'accés. El Departament d'Interior preveu que la mobilitat es pugui complicar aquesta tarda, tot i que confia que la majoria de desplaçaments ja s'han fet. La consellera Núria Parlon també ha recordat la importància d'anar als llocs habilitats per contemplar el fenomen. Informa des de Tarragona Ciutat, Clara Chavarría Domingo.
4: La consellera ha dit que no es preveuen importants moviments de trànsit durant les properes hores, si bé s'espera que augmenti el volum de desplaçaments.
5: L'observació que nosaltres tenim d'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. Potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació.
4: Parlon ho ha dit aquest matí des de l'edifici 112 de Reus, on s'ha celebrat una reunió amb el president Salvador Illa per constituir el dispositiu de coordinació de protecció civil previst per avui. La titular d'Interior també ha insistit que s'ha de disposar d'ulleres homologades per seguir l'eclipsi i ha remarcat que cal gaudir-ne des dels llocs habilitats per fer-ho i evitar imprudències, especialment en espais naturals, tenint en compte l'alt risc d'incendis.
0: Doncs encara sobre la mobilitat, sembla que molta gent ha decidit agafar el tren per anar a veure l'eclipsi i això ha tingut afectació a l'estació de Sants de Barcelona, on aquest matí els trens cap al sud i cap a Lleida anaven plens. Fins i tot hi ha hagut passatgers que s'han quedat a l'andana. Ara, però, sembla que la situació ha millorat. Anem a l'estació de Sants. Mireia Sala.
6: Durant tot el matí, els regionals que van cap al sud han anat planíssims i hi ha hagut persones que no han aconseguit pujar-hi perquè no hi cabia ningú més. Tot i això, des de les dues s'ha notat menys afluència i l'últim tren que ha sortit cap a Reus ja anava bé. Fins i tot hi havia seients buits quan el comboi ha arribat a Sants. Entre les moltes persones que avui han optat pel tren hem vist molts grupets de joves com el d'aquest noi.
7: Des de fa setmanes ho hem estat mirant a Google o a ChatGPT o per TikTok i doncs teníem ganes de veure-ho i doncs anem a Altafulla.
6: De tornada a Renfe ha posat un tren que surt de Tortosa a les 10 de la nit, però no es pot comprar el bitllet amb anticipació, només es pot adquirir a les taquilles. Veient l'afluència que hi ha hagut aquest matí, la companyia ha decidit reforçar els trens del sud enganxant nadons per tenir més vagons i, per tant, més capacitat.
0: I encara sobre l'eclipsi, aquest matí hi havia llargues cues en alguns establiments on encara quedaven les ulleres per veure l'eclipsi. Els últims dies, la majoria de punts de venda han anat penjant el cartell d'ulleres exaurides i s'ha fet difícil trobar-ne per les persones que ho han deixat per l'últim moment.
7: Sí que tenia previst veure'l, però és que està tot ja esgotat i llavors m'han passat aquell lloc que sí que es veu que n'hi ha i...
8: Nens petits, una mica d'improvisació i al final hem dit a última hora, va, vinga, va, fem-ho i ja està. I per això hem buscat per internet i aquí en tenien i ens hem apuntat.
9: Uns amics han baixat a Tarragona i ha sigut, vale, doncs llavors sí que em preparo l'últim segon i ara agafa el cotxe en res, 2 hores i cap a Tarragona.
0: Moltes òptiques i farmàcies ja tenen aquestes ulleres esgotades. Ho explica la responsable de màrqueting de les òptiques del Pont a la ciutat de Girona, en aquest cas, la Maria Figueres.
10: Fa una setmaneta, des de dimecres passat, que ja hi va augmentar, va començar a augmentar la demanda. Però ha sigut més bogeria, jo crec, que aquests 2 últims dies. Ha aparegut el fomo aquest típic, no?, que es diu, i la gent ha embogit.
0: Alerta perquè les autoritats de consum adverteixen i demanen la retirada d'alguns lots i d'algunes marques d'ulleres comercialitzades per veure l'eclipsi. Són ulleres que tenen el filtre excessivament fosc i això fa que els usuaris se les treuen per localitzar el sol i llavors poden exposar els ulls a una radiació directa. I acabem aquest bloc d'informacions relacionades amb l'eclipsi anant fins a Lleida, on la febre per aquest eclipsi s'ha traduït en un moviment inusual de visitants a la capital del Segrià en aquestes èpoques del mes d'agost. Molts ciutadans aprofiten les hores prèvies per visitar el turó de la Seu Vella, que serà un mirador privilegiat del fenomen. Les últimes 3.000 ulleres que ha repartit avui l'Ajuntament, la Paeria, s'han exhaurit en poques hores. Lleida, Estela Busoms.
11: Cues dels que han esperat a última hora i encara no en tenien. Ahir l'Ajuntament va anunciar que repartiria 3.000 ulleres homologades i avui ja les esperaven a la porta de l'oficina de turisme. Sobretot veïns de Lleida, però també hi hem trobat el David i la Vània, una parella de Sevilla, que han fet parada a Lleida per veure l'eclipsi.
12: También sabíamos que, bueno, que esta era la zona donde podíamos encontrar 100% y bueno, aquí hemos aterrizado el día del eclipse.
13: Y bueno, ahora poder sumar esto a nuestro álbum de recuerdos del verano, pues está muy bien.
11: Al turó de la Seu Vella, les tanques per delimitar les zones de visió de l'eclipsi ja estan posades i aquest matí es descarregaven les begudes que s'oferiran als qui han tingut la sort de reservar entrada. Les 2.000 habilitades per aquest mirador privilegiat es van esgotar de seguida. Ho lamentava la Shannon, que ha vingut expressament des de Califòrnia.
14: I don't know, maybe the town... No ho sé, potser la gent del poble se les ha quedat totes, però per a la resta de gent que ha vingut de visita a veure l'eclipsi, em sap greu, no hem tingut sort.
13: Sorry, you're out of luck.
11: Qui més qui menys, però, trobarà un punt idoni per seguir un fenomen que genera una gran expectació també pels qui no serà la primera vegada que veuen un eclipsi total. És el cas de l'Irma i el Hans, una parella dels Països Baixos.
15: Also in 1999.
16: El 1999 érem al nord de França i vam veure l'eclipsi en aquell moment, amb una vista molt clara. Va ser tan especial que hem volgut tornar a viure l'experiència.
17: I com que era la zona del 100%, vam comprovar que aquest era el millor lloc per estar-se.
11: L'Stuart, britànic, ha aprofitat l'eclipsi per conèixer la ciutat de la seva parella, que és lleidatana.
18: Espero un espectacle fantàstic, veient l'eclipsi. Crec que serà fantàstic. I sí, veure la ciutat i simplement tenir una visita genial.
11: L'altre punt habilitat per l'Ajuntament per seguir l'eclipsi és el barri dels Mangraners. Allà s'hi aplegaran unes 10.000 persones.
19: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Colòmbia continua buscant supervivents sota la runa 48 hores després del devastador terratrèmol de magnitud 7,4. Bombers, militars i veïns treballen sense descans perquè encara poden trobar persones amb vida sota la runa. L'últim balanç de morts s'eleva més de 250 i els ferits ja són 1.000. L'epicentre del sisme, la regió cafetera de Pereira, és la més perjudicada i les víctimes mortals allà ja són 100. El govern de Belardo de las Priella ha decretat 3 dies de dol. Enviat especial a Pereira, Joan Biosca.
20: Ja de nit aquí a Pereira, en aquestes darreres hores, un rescat d'una dona de 32 anys feia esclatar de joia i alegria als rescatistes. 10 hores de recerca entre les runes del que havia sigut un hotel. Són la prioritat, les persones desaparegudes i que estan sota els edificis caiguts pel terratrèmol de 7,4 de magnitud. En parlava en aquestes darreres hores també el president de Colòmbia, Belardo de las Priella.
21: Hace pocos minutos, los bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida.
20: Com succeïa en el terratrèmol de Venezuela de fa un mes i mig, els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides.
22: Lo que estamos haciendo en este momento es sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Estamos esperando que metan el perro y que la gente nos colabore.
1: Acá han rescatado tres personas y en el de Seguí han rescatado dos. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
20: Polèmica aquí a Colòmbia entre el govern d'El Salvador i el del president Abelardo de las Priella. El país centreamericà oferia rescatistes i també equips d'emergències per l'operatiu de rescat, el que rebutjava el president del país sud-americà de Colòmbia, Abelardo de las Priella, dient que només necessiten equipament tècnic.
0: Per ara continua sense constar cap víctima, ni catalana ni espanyola, a causa d'aquest terratrèmol. A més, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la xifra de desapareguts considerablement, del 169 d'ahir al 75 d'avui.
19: 3CAT Info.
0: I atenció als que hagin d'agafar avui un vol a l'aeroport del Prat de Barcelona. Una fallada elèctrica a la torre de control ha aturat aquest migdia durant uns minuts l'operativa a tot l'aeroport. Segons Aena, la incidència s'està arreglant i el servei es va restablint progressivament, tot i que encara no s'ha normalitzat. Ara mateix hi ha retard, sobretot pel que fa a les sortides, amb una trentena de vols afectats. Alguns passatgers es queixen de la situació a les xarxes socials. N'hi ha que expliquen que porten embarcats una hora dins l'avió pendents encara d'enlairar-se. Els aterratges s'estan fent, però més espaiats. Arribem així a un quart de cinc de la tarda. Obrim àrea de servei amb l'equip viari. Clàudia Serra, bona tarda.
2: Bona tarda. Les principals retencions a aquesta hora són al sud del país i en concret a l'AP7 hi ha cua intermitent entre Castellbisbal i Sant Sadurní d'Anoia, a Vilafranca del Penedès i del Vendrell a Tarragona, tot en sentit sud. També sentit sud, retencions a la C32 entre Castelldefels i Sitges. C31 a les costes del Garraf per un accident. Es dona pas alternatiu. Nacional 340 a Creixell i a la B24 a Vallirana, tot com dèiem, sentit sud. A la 2, sentit Lleida, atenció, l'havia estat tallada a l'alçada de Granyanella per un accident. Es fan desviaments per la sortida 515 a la mateixa via. A la 2, també sentit Lleida, hi ha lentitud a l'alçada de Jorba, on s'estan fent obres. Retencions també a la B25 entre Brunyola i Santa Coloma de Farners, sentit Girona. Precaució en aquest punt perquè hi ha un carril tallat per un vehicle que s'ha incendiat. Mentre que a l'àrea de Barcelona, més tranquil·litat, només destaquem retencions per obres a la Ronda de Dalt, d'Horta a Vall d'Hebron en sentit Llobregat i de Sant Gervasi a Vall d'Hebron en direcció Besòs.
19: El temps.
0: La previsió amb el Jofre Genuer.
3: Comencen a créixer ara mateix alguns petits núvols en punts de muntanya del Pirineu i Prepirineu, que són els que esperem que vagin a més al llarg de les properes hores i es puguin estendre a gran part del nord del país. A l'àrea del Pirineu, del Prepirineu o zones pròximes. És on s'espera que el cel es vagi ennuvolant, mig ennuvolant, i en definitiva hi puguin quedar núvols que dificultin la visió de l'eclipsi ja avançada a la tarda, de cara a l'hora de l'eclipsi. En canvi, cap a la resta del territori serà més difícil. Sí, es mantindrà el cel bastant asserenat, amb condicions molt òptimes. Per tant, a la zona de la totalitat serà difícil trobar algun núvol. I si n'hi ha algun que pugui dificultar de manera molt local, doncs en punts de la costa, algun núvol baix o algun núvol prim passatger, poca cosa. En general, sembla que al sud de la meitat, al sud del país, doncs les condicions atmosfèriques ajudaran a poder veure perfectament aquest fenomen astronòmic, aquest eclipsi total. Bé, tot plegat això, sí, amb una calor molt intensa, amb temperatures que avui poden acostar-se als 40 graus a el Pla de Lleida, superar o arribar als 35 en moltes poblacions i amb aquesta notable xàfogor a la façana litoral. Entre demà i demà passat es mantenen algunes nuvolades de tarda al nord del país i la calor molt intensa de plena canícula, i a partir del cap de setmana els ruixats guanyaran més extensió i les temperatures començarien a recular.
19: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, aquesta tarda.
0: Ara passen 3 minuts i mig d'un quart de 5 de la tarda. pols del Marroc a Espanya en plena crisi migratòria a Ceuta. El ministre de Justícia marroquí ha tornat a reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla com a solució per evitar una altra entrada massiva de migrants. El govern espanyol li ha respost, li ha deixat molt clar que continuaran sent ciutats espanyoles, però ha calculat molt la resposta al Marroc i ha intentat esquivar el xoc frontal, el xoc diplomàtic. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
4: És una vella aspiració marroquí que Ceuta i Melilla passin a ser de la seva sobirania, un objectiu que ara, i en plena crisi, ha rescatat el seu ministre de Justícia.
5: Aquesta qüestió continua sobre la taula. Plantegem l'assumpte sempre que la part espanyola el treu a col·lació. La nostra política a l'hora d'abordar el tema es basa en la paciència i la persistència. A Ceuta i Melilla hi ha marroquins i espanyols. Mantenim el nostre compromís amb els nostres territoris i un enfocament a llarg termini. Volem resoldre-ho mitjançant el diàleg.
4: Declaracions a una televisió saudita on ha reconegut que cal calma i diàleg, temps i negociació per aconseguir el seu objectiu. El missatge però arriba quan es cou una altra entrada massiva per aquest dissabte i quan el govern espanyol confia en el Marroc per retornar els migrants que encara hi ha a Ceuta. Resposta contundent de la ministra Margarita Robles, mentre d'altres, com Grande Marlaska, fan més equilibris.
6: A Ceuta i a Melilla no se las toca. Y eso tiene que estar muy claro. Ceuta y Melilla son una pieza esencial de España.
23: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, sino también por el conjunto de la Unión Europea.
4: El PP avui sí i per primer cop passa l'atac contra el Marroc per aquestes declaracions i Almed Curra pregunta a Sánchez fins quan està disposat a cedir.
24: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el Reino de Marruecos? ¿Vamos a seguir cediendo a un país que no reconoce la soberanía española de Ceuta?
4: El PP ha fracassat aquest matí en l'intent de citar Marlaska al Senat per explicar la crisi. El ministre no s'hi ha presentat i els populars el portaran als tribunals.
0: Gràcies, Paula. Per cert, que com a mínim tres noies han denunciat al jutjat de Ceuta que han patit una agressió sexual des que van arribar a la ciutat autònoma. Dos dels suposats autors ja han entrat a la presó i a un tercer se l'ha expulsat del país. En un dels casos, l'agressor va violar la noia i, a més, l'obligava a vendre drogues. Les altres dues van ser víctimes de tocaments. I es multipliquen les morts de migrants a la Mediterrània, malgrat que les arribades a Europa han baixat. És el que denuncia l'últim informe de l'Organització Internacional per les Migracions, corresponent als quatre primers mesos d'aquest any. La ruta més mortífera és la central, que uneix les costes del Magreb amb Itàlia i Malta. Aquí l'organització ha comptabilitzat 811 morts els quatre primers mesos de l'any. És el doble que l'any passat, malgrat que el nombre de migrants que han arribat a Itàlia s'ha reduït a la meitat. Fenòmens meteorològics, com el cicló Harry, van incrementar els naufragis. On els morts han crescut més, però, és la ruta oriental, la que va cap a Grècia, amb un augment de víctimes del 259%. Molts migrants van morir ofegats al voltant de Creta. En el cas de la Mediterrània Occidental, la ruta principal era fins ara la que uneix la costa oest de l'Àfrica, el Senegal i Mauritània, amb les Illes Canàries. Però aquest any les arribades a les Canàries han caigut un 70%, i també el nombre de morts. L'informe d'aquesta organització internacional mostra un repunt a Ceuta i Melilla, tot i que no incorpora això que ha passat aquests últims dies a la ciutat autònoma. De fet, el Ministeri de l'Interior espanyol no ha publicat encara el seu informe quinzenal de migracions, que s'havia d'haver actualitzat el dia 1 d'agost.
19: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si confisquen els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que el Kremlin utilitza per transportar petroli d'amagat. Està subjecte a sancions. Informa des de Moscou, Cristina Solies.
25: El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional quan retenen els seus vaixells. A més, assegura que fins i tot s'estan plantejant fer negoci amb els béns confiscats, tal com permet l'últim paquet de sancions aprovat per Brussel·les el passat mes de juliol. Per això Putin els acusa de robatori i pirateria i respon que, si això acaba passant, les embarcacions occidentals no estaran segures en cap oceà.
26: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
25: L'incident que ha acabat amb la paciència de Putin ha estat que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa. El líder del Kremlin n'ha parlat mentre supervisava exercicis militars a tocar del Japó. Segons Putin, són maniobres necessàries ara que entén que està creixent el risc d'un conflicte a la regió de l'Àsia-Pacífic perquè l'OTAN s'hi està infiltrant.

0: us expliquem ara que l'atur juvenil augmenta a escala mundial i en part ho fa per la intel·ligència artificial i també per l'alentiment del creixement econòmic i les tensions geopolítiques. Així ho conclou un informe de l'Organització Internacional del Treball publicat amb motiu del Dia Internacional de la Joventut. Al món hi ha 67 milions de persones d'entre 15 i 24 anys desocupades, cosa que significa una taxa d'atur de més del 12%. Més enllà de la falta d'ocupació, els països en desenvolupament, l'OIT destaca que empitjoren les oportunitats de feina en les economies amb ingressos més alts. De fet, l'Amèrica del Nord és la segona regió mundial on més creix l'atur juvenil, només darrere del nord d'Àfrica.
1: 3Cat Info.
0: De la pàgina cultural, la companyia de Flying Caballero, guanyadors del prestigiós certamen de circ de Monte Carlo, són al cap de cartell del festival Nit de Circ, que se celebra a tres municipis gironins. Arrenca aquesta nit a Besalú, a la Garrotxa, després a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any com a novetat acabarà a Palamós, al Baix Empordà. Informa des de Girona, Laia Claret.
2: Els espectadors hi veuran 29 artistes internacionals de 8 països amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient, els guanyadors també del festival Elefant d'Or de Girona l'any 2023. Es tracta d'un muntatge de circ amb un tret diferencial. Genís Matabosc n'és el director.
3: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
2: Són un total de 15 funcions als tres municipis fins a finals d'agost i hi ha gairebé 20.000 butaques.
1: Esports.
0: Fins al punt de dos quarts amb l'Oriol Corral. Bona tarda.
4: Bona tarda. A l'europeu de natació que s'està disputant a París, el nadador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, disputarà, quan faltin 8 minuts per les 7 de la tarda, la final dels 100 metres lliures, amb opcions de medalla. Hug va fer el segon millor temps ahir en les semifinals, un temps de 47 segons i 27 centèsimes, que és el nou rècord estatal. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hug. D'altra banda, l'equip espanyol de relleus de 4 per 100 metres lliures femení s'ha classificat aquest matí per la final, amb la presència de les catalanes Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela. L'equip ha aconseguit rebaixar en 2 segons i 21 centèsimes el rècord d'Espanya, vigent des dels Jocs Olímpics de Rio 2016. La final es disputarà a 9:15 del vespre. Abans, però, Ainhoa Campabadal també ha aconseguit la classificació per les semifinals dels 200 metres lliures d'aquesta tarda. Ha acabat quarta de la seva sèrie. Diu que encara pot millorar.
5: Nada, muy contenta. Creo que esta mañana he nadado técnicamente muy bien, con muy buenas sensaciones, y creo que tengo una marcha más para esta tarde. Y nada, ahora toca descansar, desconectar y a ver qué tal esta tarde.
4: I la nadadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, també s'ha classificat per a les semifinals, en aquest cas dels 50 metres lliures amb el 8è millor temps. Pel que fa a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest vespre, quan passin 5 minuts d'un quart de nou, la santcugatenca Jael Sakura Bestué disputarà les semifinals dels 200 metres. Anem amb futbol, perquè el Barça, Ferran Torres, no s'ha incorporat a l'equip amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Ferran Torres havia d'arribar avui amb els altres mundialistes que encara no s'havien incorporat, que sí que ho han fet. Avui, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. La resta de jugadors del Barça tindran avui una doble sessió d'entrenament planificada per Hansi Flick, que ja té tots els jugadors disponibles. D'altra banda, el tècnic del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, no ha volgut parlar de Ferran.
6: La segunda no hay lugar, yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
4: Avui mateix disputa el Paris Saint-Germain el primer títol oficial de la temporada, la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià també ha lamentat a la roda de premsa prèvia que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit. També avui el Barça femení juga el primer amistós de pretemporada a les 7 de la tarda contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, un partit que coincideix amb l'eclipsi solar i per això al Camp Blaugrana es repartiran 1.500 ulleres homologades. Xavi Puig, directiu del Barça femenina, ha parlat en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsi amb seguretat i també viure aquesta jornada d'una manera molt especial, no?
4: El partit Barça-Montpellier es podrà seguir en directe per Esport 3. I avui, també a les 7 de la tarda, el Badalona Women juga contra l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita a l'estadi municipal d'Olot. Sentim Lorena Navarro, jugadora de l'equip badaloní.
8: Bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
4: I avui l'Espanyol femení ha guanyat per 2-0 en un amistós contra l'Europa amb gols de Brown i d'Anita Marcos.
0: Són 4:45. A aquesta hora, primer titular pel trànsit, equip viari.
9: Les principals retencions a aquesta hora són, com era d'esperar, al sud del país, en concret a l'AP7 hi ha cua intermitent entre Castellbisbal i Sant Sadurní d'Anoia, a Vilafranca del Penedès i del Vendrell a Tarragona. També he sentit sud retencions a la C32 entre Castelldefels i Sitges i a Cubelles, C31 a les costes del Garraf. I un últim punt complicat, a l'A2, sentit Lleida, atenció perquè la carretera està tallada a Granyanella per un accident. Es fan desviaments per la sortida 515.
0: I és que avui a 8:45 hi haurà un eclipsi solar que escombrarà Catalunya d'oest a est. Un eclipsi que serà total en una àrea extensa de Terres de Ponent, Tarragona i Terres de l'Ebre i que la resta del país es podrà veure parcialment. El Departament d'Interior preveu que aquesta tarda, ara ho sentíem, hi hagi complicacions al trànsit. També es recorda la importància d'acudir als espais habilitats per contemplar el fenomen i utilitzar ulleres homologades. A Colòmbia, la xifra de morts a causa del terratrèmol de magnitud 7,4 ja s'eleva a més de 250 i el nombre de ferits arriba al miler. Els equips de rescat intensifiquen la recerca de supervivents i el govern colombià ha decretat 3 dies de dol. Les onades de calor i la sequera s'acarnissen en bona part dels països d'Europa Occidental després del juny i el juliol més càlids de la història en aquesta zona. A França, el 94% de la població pateix restriccions d'aigua i al Regne Unit en tenen quasi la meitat dels ciutadans. Són alguns dels titulars d'aquest dimecres 12 d'agost de 2026. A partir d'ara us explicarem que la Generalitat investiga l'accés sense autorització d'alguns reclusos de la presó de Puig de les Basses de Figueres a documentació en xarxa. El govern ha obert una investigació i argumenta que ha identificat els presumptes responsables d'aquest fet. I anirem al Solsonès, perquè el petit poble de Riner ha obert l'edifici de la Casa Gran del Miracle, un edifici impressionant, barroc del segle XVI, que torna a obrir portes després de 15 anys de rehabilitació. En esports, què destaquem? Oriol Corral.
4: Que Luca Hug disputa aquesta tarda la final dels 100 metres lliures al Campionat d'Europa de Natació i arriba amb opcions de medalla perquè va fer a les semifinals el segon millor temps.
0: Pel que fa al temps, esperem una tarda assolellada en general. Només al Pirineu i al Prepirineu tindrem alguns ruixats puntuals i febles. A l'hora de l'eclipsi, els núvols del Pirineu tendiran a minvar, però no desapareixeran del tot. A ponent, el cel estarà serè i al sud del país hi haurà alguns núvols que sí que podrien fer una mica la guitza. Ara passen 3 minuts de 4:45 de la tarda, pendents d'aquest nou eclipsi solar que arribarà cap a 8:45 del vespre a tot el país. Es podrà veure íntegrament a les Terres de Ponent, a Tarragona i també al Delta de l'Ebre. A la resta del país el veurem parcialment. L'Observatori de l'Ebre és justament el referent institucional i científic d'aquest eclipsi per la seva història i també per la seva ubicació. Allà hi tenim justament una unitat mòbil de 3CAT Info amb el Ricard Buigas i el suport tècnic de Raül Orgales.
10: Aquest és un dels punts de Catalunya on més temps es podrà veure la totalitat de l'eclipsi, un minut i mig, a Tarragona 61 segons i a Lleida poc més de 30 segons. El comissionat d'aquesta jornada i director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, Ignasi Ribas, ens ha explicat per què passa això.
11: La totalitat és una franja que cobreix certa part del territori, que té una amplada típicament d'uns 200-300 quilòmetres, i en aquell lloc és l'únic lloc on veiem que exactament la Lluna tapa tot el Sol. Si ens allunyem d'aquesta franja, podem sortir-ne i, per tant, el Sol només queda parcialment tapat i llavors en parlem d'un eclipsi parcial. Aquesta vegada a Barcelona serà eclipsi parcial, un 99,5% de cobertura, a Girona un 98 i escaig, és a dir, que, i quan ens allunyem més dintre Europa, doncs seran parcialitats més petites.
10: L'Observatori de l'Ebre va captar tots els registres de l'últim eclipsi total que es va veure al país l'any 1905. De fet, van aprofitar aquest moment per promocionar aquest equipament científic que van aixecar els jesuïtes i que ara està en mans de la Generalitat i de la Universitat Ramon Llull. La seva història, la seva posició, l'han convertit en un punt neuràlgic científic de l'eclipsi al país i també institucional. El president Salvador Illa ha obert aquest migdia l'acte institucional Catalunya mira al cel, refermant el seu compromís per invertir 2 milions d'euros en aquest equipament.
12: El govern també envia un missatge de compromís amb el país sencer i en particular amb aquest observatori, i em deia, va considerar que aquesta legislatura com a mínim invertirem 2 milions d'euros per poder reforçar i reconèixer i modernitzar i agrair tota la feina que esteu fent.
10: Illa també ha aprofitat l'ocasió per demanar a la gent que gaudeixi de l'esdeveniment sense atabalar-se, gaudint del moment i amb civisme.
0: Ja us dèiem que un dels aspectes que més preocupa les autoritats és la mobilitat aquesta tarda i vespre, quan es preveu que milers de persones es desplacin fins a les zones on l'eclipsi serà més visible. El Departament d'Interior preveu que la mobilitat es pugui complicar aquesta tarda i vespre, tot i que creuen que la majoria de desplaçaments ja s'han fet o ja s'hauran fet a aquella hora. La consellera Núria Parlon també recorda la importància d'anar als llocs habilitats per contemplar el fenomen. Anem a Tarragona ara. Clara Echevarría Domingo.
13: La consellera ha dit que no es preveuen importants moviments de trànsit durant les properes hores, si bé s'espera que augmenti el volum de desplaçaments.
14: L'observació que nosaltres tenim d'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. Potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació.
13: Parlon ho ha dit aquest matí des de l'edifici 112 de Reus, on s'ha celebrat una reunió amb el president Salvador Illa per constituir el dispositiu de coordinació de protecció civil previst per avui. La titular d'Interior també ha insistit que s'ha de disposar d'ulleres homologades per seguir l'eclipsi i ha remarcat que cal gaudir-ne des dels llocs habilitats per fer-ho i evitar imprudències, especialment en espais naturals, tenint en compte l'alt risc d'incendis.
0: Gràcies, Clara. I l'interès per aquest eclipsi també ha arribat als casals d'estiu. 80 esplais de Fundesplai, una de les entitats de referència d'aquest sector, han incorporat a la seva programació d'estiu algunes de les activitats educatives i divulgatives que proposa la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, justament en un programa que han dissenyat per aquesta ocasió, que es diu Eclipsi per tothom. Informa Sara Canyete.
15: L'objectiu de l'activitat és que els més petits entenguin què és un eclipsi i es facin una idea de què podran veure durant l'eclipsi solar. Els participants tenen entre 3 i 8 anys i per aconseguir aquest objectiu han fet una representació teatral. Rafael González és de l'equip de formació ambiental de Fundesplai.
16: La dinàmica era que els nens participessin, sobretot, fent de sol, de lluna i de terra. I amb una lot, sí, fèiem un sol il·luminat i ensenyàvem com la lluna es va apropant al sol i com es veu des del punt de vista de la Terra, que era la resta dels nens que no estaven fent de lluna o de sol.
15: La Martina i la Bruna són dues de les participants.
17: Anirem veient com la lluna tapa el sol. I hi haurà un moment que podem veure un anell de sol o només veurem la lluna.
18: Quant durarà això?
17: 3 minuts.
15: A banda d'entendre què és l'eclipsi, l'activitat té un segon objectiu i és que els més petits també prenguin consciència que cal fer-ne una observació segura. Per això, part de l'activitat consisteix a fer una capsa de forat d'agulla, una manualitat que els permetrà observar l'eclipsi, però de forma indirecta.
0: I al País Valencià, unes 300 persones seguiran l'eclipsi a 1.000 metres d'altitud des de l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. És un dels punts on la totalitat de l'eclipsi durarà més aquest vespre. Anem cap a l'Observatori de Culla, amb l'Alba Barbosa.
19: Aquí s'han organitzat activitats divulgatives, tallers infantils i l'eclipsi es retransmetrà en directe des d'una pantalla gegant connectada a un telescopi. L'aforament està ple des de fa mesos. No han pogut ampliar places perquè es tracta d'un observatori enmig d'un paratge natural i és turisme, sobretot aficionat a l'astronomia, que ve del País Valencià, de Catalunya, Madrid i altres punts d'Europa. En Víctor Fabregat és doctor en química i astrònom i qui farà l'explicació del fenomen.
18: És que vam reservar amb bastantes antelacions gent que li agrada l'astronomia i a més tenim influència de molts punts de la geografia, no sols espanyola sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
19: Hi ha cadires preparades i els primers assistents ja han arribat amb el dinar preparat. La Lucía i la Paula són germanes, han vingut amb la família des de Castelló i no saben ben bé com imaginar-se un eclipsi.
20: Com una cosa molt guai, no? Té que ser. I
21: que estàs de dia i de moment s'apaga, no? I és la lluna i de moment és el sol.
20: Sí, no sé. I cosa que ha passat durant tants d'anys i tantes civilitzacions i crec que és una cosa molt xula de veure.
19: La totalitat de l'eclipsi durarà aquí 1 minut i 39 segons. Al País Valencià la totalitat es podrà veure des del nord de Castelló i fins a València. La Generalitat ha habilitat 9 punts oficials amb capacitat per a 84.000 persones i més de la meitat es preveuen que el contemplin des de la platja de Castelló.
0: Això al País Valencià i a Barcelona Ciutat, l'Ajuntament, el consistori de la capital catalana, demana que no es vagi al Parc Natural de Collserola aquest vespre per veure l'eclipsi solar. Això tenint en compte que hi ha les restriccions d'accés i també l'elevat risc d'incendis. De fet, Collserola és un dels punts que poden tenir més aglomeració de persones, juntament amb Montjuïc i l'Anella Olímpica. Aquestes també seran les localitzacions que tindran més nombre d'efectius de la Guàrdia Urbana, que ha activat tots els seus equips per reforçar avui la vigilància i per regular la mobilitat. N'ha parlat el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle.
22: Dic que des de Collserola pràcticament no es veurà l'eclipsi, per tant, doncs demanem que no s'hi vagi, entre altres coses, perquè també hi ha les restriccions d'accés, conseqüència de les previsions, de les prevencions que fem a motiu de la peste porcina, i els llocs ja més o menys habilitats ja són coneguts, el tema de Montjuïc, el mirador de l'Anella Olímpica.
0: El dispositiu especial s'activa aquesta tarda i fins al punt de la mitjanit. L'Ajuntament fa una crida a la prudència i insisteix en l'anticipació també a l'hora de fer desplaçaments per la ciutat. Com s'ha anat avisant aquests dies, s'espera que surtin de la capital catalana més vehicles del que és habitual, amb xifres equivalents a les que faria en un cap de setmana.
1: 3CAT Info.
0: Les onades de calor, amb temperatures de rècord des del mes de maig i la falta de pluges, estan posant contra les cordes bona part dels països de l'Europa Occidental. El 94% dels habitants de França tenen restriccions d'aigua i també en tenen prop de la meitat de ciutadans del Regne Unit, que viu la pitjor sequera en 190 anys. En els últims mesos, els termòmetres s'han enfilat com mai a França, amb diverses onades sostingudes de calor i precipitacions molt escasses arreu del país. Més de la meitat dels aqüífers estan per sota del nivell normal i hi ha molts rius en situació crítica. Això ha obligat algunes centrals a reduir la potència perquè no els arribava prou aigua per refrigerar els reactors. La que ha hagut d'aturar del tot l'activitat és la més gran del país, que està a la costa del Mar del Nord. Què ha passat? Doncs que les altes temperatures del mar en aquella zona han atret grans bancs de meduses que han col·lapsat les estacions de bombeig d'aigua marina d'aquest complex nuclear. Això a França, però és que a Alemanya també hi ha problemes. Preocupa en aquest cas el baix nivell del Rin i els problemes que això provoca en el transport de mercaderies i l'encariment de costos. Es calcula que es necessiten entre 100 i 150 camions per transportar les tones de productes agrícoles, químics o acer que mouen pel riu normalment les barcasses i que ara no hi poden navegar. Al Regne Unit, l'estiu més sec en 200 anys deixa 45 milions de persones en zones afectades per sequera. D'aquests n'hi ha 27 que tenen restriccions d'aigua, mentre que el color groc tenyeix els parcs i els jardins britànics, que estan secs i ressecs per la falta d'aigua. Això, com us dèiem, el conjunt d'Europa, però si tornem aquí, a casa nostra, al Pirineu, hi ha problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles. La causa, doncs, és la sequera, concretament, del riu Noguera-Ribagorçana. Però també s'han de tenir en compte altres factors, com l'increment del consum pel turisme o la renovació de la distribució. Informa des del Pont de Suert, Pau Rovira.
23: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada les conques de l'Éssera i la Noguera-Ribagorçana, mentre que la Noguera Pallaresa i el Segre s'hi estan acostant. Al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Serroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del Pont de Suert.
24: Hem portat cubes a Serroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
23: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
25: La sequera, evidentment, que té una gran incidència perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. En aquests moments la demanda es multiplica i quan coincideixen tots aquests punts de consum el sistema va molt al límit. També hauríem d'afegir que tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
23: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
0: I us expliquem ara que la Generalitat investiga l'accés sense autorització de reclusos de la presó de Puig de les Basses de Figueres a documentació en xarxa. La Conselleria de Justícia ha obert una investigació i argumenta que ja ha identificat els presumptes responsables d'aquest fet al centre penitenciari de l'Alt Empordà. Informa Laia Claret.
2: Bona tarda. Per la informació de què disposa el departament, asseguren que fins ara no hi ha hagut accés a sistemes d'informació penitenciaris crítics ni ha compromès el funcionament dels serveis del centre. Especifiquen que des del centre van activar les mesures de seguretat pertinents per corregir l'incident i, en paral·lel, la resta de centres han reforçat les seves mesures. La Conselleria de Justícia també ha contactat amb l'Agència de Ciberseguretat que estudia com s'ha produït el fet i les possibles afectacions que hi pot haver. El departament també ho ha denunciat al jutjat de guàrdia i n'ha informat l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

0: Són 4:45 de la tarda, aquesta hora obrim àrea de servei i l'obrim amb l'informació del trànsit, amb l'equip viari. Clàudia Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs a aquesta hora, pendents de com evolucionen aquestes retencions que afecten sobretot diversos trams de l'AP7 al sud del país. Hi ha cues intermitents entre Castellbisbal i Sant Sadurní d'Anoia, també a l'alçada de Vilafranca del Penedès i entre el Vendrell i Tarragona, tot això en sentit sud. També sentit sud retencions encara a la C32 entre Castelldefels i Sitges i a l'alçada de Cubelles, a la C31 a les costes del Garraf per un accident que complica la circulació en aquest punt. Es dona pas alternatiu. Nacional 340 a Creixell i a la B24 a Vallirana. Tot això sentit Tarragona. L'altre punt complicat a aquesta hora és la 2, direcció Lleida. La via segueix tallada a l'alçada de Granyanella per un accident. Es fan desviaments per la sortida 515 i a la mateixa via, la mateixa A2, retencions també a aquesta hora, direcció Lleida a l'alçada de Jorba per unes obres.
0: El temps. La crònica amb el Jofre Genuer.
2: El termòmetre continua pujant. Ara mateix la calor s'intensifica més que no pas ahir, amb valors que arribaran als 35 graus fàcilment a l'interior del país o superiors, fins i tot aquests valors ja es facin al Pla de Lleida, on no descartaríem alguna xifra pròxima als 38-39. Fins i tot de manera local, també la Catalunya Central o també interior de les comarques de Girona. En general, amb un cel bastant asserenat, però amb l'excepció del nord del país, perquè malgrat que les condicions perquè es formin nuvolades disminueix, no desapareix. Per tant, entre el Pirineu i Prepirineu, les nuvolades aniran creixent en les immediates hores. No es descarta alguns petits ruixats, no creiem que sigui gran cosa, però sí que aquestes nuvolades, evidentment, mantindran el cel mig ennuvolat, variable, en definitiva, dificultant la visió de l'eclipsi de cara al vespre. Sobretot estem parlant, insistim, de la meitat nord del país, Pirineu, Prepirineu, o zones pròximes o comarques de Girona. A la resta serà més difícil trobar núvols, on poden sorgir alguns de molt locals, a la costa, núvols baixos, o alguna franja de núvols prims passatgers. Però, en general, a la zona de la totalitat, en conjunt, el cel bastant serè o serè predominarà amb aquest ambient càlid que estem tenint, que encara tindrem aquests propers dies, tant demà com demà passat, els termòmetres toquen sostre, fins i tot demà poden haver-hi xifres de 40 i encara amb algunes nuvolades no molt extenses, bàsicament en zones de muntanya del nord del país. Sembla que de cara al cap de setmana sí que les nuvolades guanyaran més extensió i les temperatures podrien fins i tot iniciar un descens.
0: I ens traslladem ara a un edifici impressional del Solsonès, la Casa Gran del Miracle, el petit poble de Riner, que reobre després d'una restauració que ha durat prop de 15 anys. Ara aquest edifici acollirà un centre d'interpretació del barroc català. Riner, Joaquim Albalate.
3: L'edifici del segle XVI havia estat un alberg de viatgers i peregrins que havia acabat quedant en desús i s'havia anat deteriorant. El 2008 es va declarar bé cultural d'interès nacional i poc després, el 2011, van començar uns treballs de rehabilitació que han acabat ara. Joan Soler és l'alcalde de Riner i Carles Pobill, l'arquitecte que se n'ha fet càrrec.
4: Tancar aquest cercle que vàrem iniciar el 2011 amb el convenciment que aquest edifici doncs, no podia caure i havia de ser un generador d'oportunitats al territori, a part doncs, de consolidar un edifici que està declarat bé cultural d'interès nacional.
5: Inicialment l'edifici estava molt deteriorat, tot el pati estava apuntalat, molts dels sostres estaven o col·lapsats o en risc de col·lapse i, per tant, hi estava una rehabilitació integral.
3: Ara, més d'espais municipals i culturals, la Casa Gran s'ha convertit en un espai de divulgació i interpretació del barroc. Se centra en la vida quotidiana de l'època, amb la cuina o els diferents tipus d'habitacions originals i també en la relació entre les persones i el camp.

0: insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
1: En aquest Insostenibles parlarem de les conseqüències ambientals i socials del cultiu de bona part dels alvocats que consumim. Ens trobarem amb Gustavo Duch, expert en sobirania alimentària, i amb un camperol colombià que prefereix mantenir-se en l'anonimat precisament per les amenaces de la indústria de l'alvocat.
2: En 10 anys, Catalunya ha multiplicat per 5 les importacions d'alvocat i ha arribat a les 32.000 tones, procedents bàsicament de l'Amèrica Llatina, però també del Marroc i Israel. D'aquestes 32.000 tones en consumim gairebé la meitat i la resta l'exportem a França, als Països Baixos, Portugal, Itàlia o fins i tot al Marroc. Curiosament, un dels països a qui comprem aquest fruit.
1: Som al Canal Montsià, l'epicentre del cultiu d'alvocat a Catalunya.
3: Els primers alvocats que es van plantar aquí al Canal, igual fa 80 anys que es van plantar. Un enginyer d'una finca que hi havia aquí baix, que era sud-americà, este va ser el primer que va plantar alvocats. Però industrialment, mon pare fa uns 23 anys que va plantar alvocats. Com una alternativa al cítric, que està molt cremat i tenim una molta competència desleal, i van dir que l'alvocat podria ser una solució. I mira.
4: Nosaltres vam començar plantant fa 6 anys i ara cada vegada es veuen més finques, no molt grans, però que cada vegada s'està apostant més per aquest cultiu com a alternativa al cítric.
5: L'alvocat és un fruit de demanda mundial creixent i és molt més rendible. I després perquè aquí també estem en una zona que climàticament és viable produir-lo.
1: Els camps del David Martínez i els del Ricard Rivera i l'Edit Gallardo produeixen una petitíssima part de les 15.000 tones anuals d'alvocat que ens mengem a Catalunya. Els efectes de la importació massiva d'alvocats pels nostres esmorzars o per les nostres amanides són semblants als que té la importació de soja, de sucre o d'oli de palma, la implantació de monoconreus de grans empreses que desplacen els cultius tradicionals.
6: I el petit pagès sempre queda desplaçat. Mai guanya en el joc del mercat internacional. Després nosaltres ens preocupem i veiem com en aquests països la gent que ha emigrat perquè no té formes de subsistència.
1: En països com Colòmbia o el Perú, però també al sud d'Espanya, les plantacions d'alvocats han canviat el paisatge, han esborrat cultius i biodiversitat. I ara, per garantir la continuïtat de la producció, necessiten una alta càrrega de pesticides, alguns de prohibits a Europa, que ens arriben amb el fruit i posen en risc la nostra salut. I què passa amb l'aigua? Doncs depèn d'on el plantem. L'alvocat és un arbre de regadiu amb exigències similars a les dels cítrics, però el problema el tenim quan se n'implanten cultius extensius en regions seques.
6: El tema està en quan una regió com Andalusia la gires tota i li poses pues, todo Málaga, todo Granada, al conreu d'alvocat. Un monoconreu, milers i milers d'hectàrees, exigint una aigua que els aqüífers d'Andalusia no tenen capacitat de regenerar.

0: 4% dels alvocats que hi ha als nostres supermercats provenen de Colòmbia. A l'antic triangle del cafè, el fruit hi va arribar fa 8 anys i va desplaçar els conreus tradicionals i els que els practicaven.
1: El mètode és molt fàcil. Amenazo a minifundistes, grupos paramilitares armados. La gente ya no quiere vivir en esos territorios porque es difícil por temas de seguridad. Vendo barato, aparecen de la nada gente que quiere comprar y después aparecen estas multinacionales, compran todo eso, ya se convierten en latifundios y ahí pueden desarrollar su actividad.
0: La denúncia d'aquestes pràctiques ha posat en perill la seva vida, per això no vol que diguem el seu nom. La seva família, propietària d'una petita finca, resisteix enmig dels latifundis de les multinacionals de l'alvocat, que ja ocupen un 80% de la regió.
1: El fenómeno de la llegada de esto, lo que hace es que había una multiplicidad de actividades agrícolas que se daban en la zona y había un intercambio entre todas las personas que concurrían o vivían en esas veredas. Con este fenómeno, lo que está sucediendo es eso, un paisaje homogéneo, unos árboles que no son autóctonos, sino que es un híbrido que en Colombia no se come un solo aguacate de esa zona.
0: Són tots per l'exportació, però els efectes de cultivar-ne els pateixen ells.
1: Los niños están con sarpullidos o piquiñas en la piel justo en días donde hay fumigación, irritación en los ojos, malestares de respiración muy frecuentes, como ese tipo. Entonces ahí alzamos la voz un poco y vamos a las secretarías de salud de los municipios y lastimosamente el sistema de salud colombiano o de investigación más bien no intentan ir un poco más allá y de entender.
0: En aquesta zona l'aigua no és un problema. De fet, plou tant que fins i tot a l'alvocat n'hi sobra, però això no treu els efectes negatius de la seva gestió.
1: Drenen l'aigua del subsuelo para que los aguacates no se les pudra la raíz. Entonces hacen una serie de toboganes en la montaña para que el agua salga. Provoca un fenómeno de erosión bastante grande y un fenómeno de secado del agua. Y entonces el agua llueve y las quebradas se llenan de agua, pero cuando hay verano hay muy poca agua.
2: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
5: Falten 5 minuts per les 5.
6: Esports.
5: Oriol Corral, bona tarda.
7: Bona tarda. Comencem amb l'europeu de natació de París. Allà el sitgetà Luca Hook disputarà, quan faltin 8 minuts per les 7 de la tarda, la final dels 100 metres lliures i ho farà amb opcions de medalla. Hook va fer el segon millor temps ahir a les semifinals, 47 segons i 27 centèsimes, que és nou rècord d'Espanya, i només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hook. D'altra banda, l'equip espanyol de relleus de 4% metres lliures femení s'ha classificat aquest matí per la final, amb la presència de les catalanes Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela. L'equip ha aconseguit rebaixar en 2 segons i 21 centèsimes el rècord d'Espanya vigent des dels Jocs Olímpics de Rio 2016. La final es disputarà a 8:45 del vespre. I abans, Ainhoa Campabadal també ha aconseguit la classificació, en aquest cas, per les semifinals dels 200 lliures d'aquesta tarda. Ha acabat quarta la seva sèrie.
8: Nada, muy contenta. Creo que esta mañana he nadado técnicamente muy bien, con muy buenas sensaciones, y creo que tengo una marcha más para esta tarde, y nada, ahora toca descansar, desconectar, y a ver qué tal esta tarde.
7: La nadadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, també ha format part d'aquest equip de relleus de 4% lliures. Pel que fa a l'altre europeu que s'està disputant ara mateix, l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest vespre, quan passin 5 minuts d'un quart de nou, la santcugatenca Gels Acurabastué disputarà les semifinals de les 200 metres. El Barça, Ferran Torres no s'ha incorporat a l'equip avui amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Torres havia d'arribar avui amb els altres mundialistes que encara no s'havien incorporat de la selecció espanyola. Els altres sí que ho han fet: Dani Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. Aquesta tarda, a les 6, hi haurà la segona sessió d'entrenaments del dia. El tècnic del PSG, Luis Enrique, no ha volgut parlar de Ferran ni del mercat de fitxatges.
6: La segunda no hay lugar, yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
7: El Paris Saint-Germain juga avui el primer títol oficial de la temporada, la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià també ha lamentat que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans d'aquest partit.
3: 3Cat Info.
7: I el Barça femení juga el primer amistós de per temporada a les 7 de la tarda contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, un partit que coincideix amb l'eclipsi solar i per això al camp es repartiran 1.500 ulleres homologades. Xavi Puig, directiu del Barça femení, ha parlat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
9: Penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsi amb seguretat i també viure aquesta jornada d'una manera molt especial, no?
7: El partit es podrà seguir en directe per Esport 3. I el Badalona Women també juga a les 7.

0: precioso, fue algo de lo que me llamó a mí y a mi familia para poder vivir cómodos. Que te llame una persona como es Monchi en el mundo del fútbol, pues te hace pues tener más ilusión aún.
1: El defensa basc de 29 anys ha jugat també a l'Atlètic Club i al València.
2: Trescat Info.
3: Bona tarda, són les 5. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari.
4: A aquesta hora la via més afectada és la P7 direcció sud. Hi ha cues intermitents entre Castellbisbal i Sant Sadurní d'Anoia, a Vilafranca del Penedès i del Vendrell a Tarragona. També sentit sud, retencions a la C32 de Castelldefels a Sitges i a Cubelles, C31 a les costes del Garraf, on per un accident s'ha hagut de donar pas alternatiu durant una bona estona. Un altre punt complicat és la 2, sentit Lleida. La via ha estat tallada a Granyanella per un accident. Ara ja s'ha reobert, però hi ha retencions des de Cervera. De retruc afectada també la Nacional 2 al seu pas per Cervera, direcció Lleida.
3: A 8:45, un eclipsi solar escombrarà Catalunya d'oest a est. L'eclipsi serà total en una àrea que inclou les Terres de Ponent, Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país podrà veure també el fenomen parcialment. Una situació com aquesta no es podia observar a Catalunya des del 1905. El Departament d'Interior preveu que aquesta tarda s'incrementi el volum de trànsit, però creuen que la majoria de persones ja s'han desplaçat als llocs escollits per seguir l'eclipsi. També s'ha recordat la importància d'acudir als espais habilitats per contemplar el fenomen i utilitzar ulleres homologades. A Colòmbia, la xifra de morts a causa del terratrèmol ja s'eleva més de 250 i el nombre de ferits arriba al miler. Els equips de rescat intensifiquen la recerca de supervivents, ja que cada hora que passa és més difícil trobar-los en vida. El govern colombià ha decretat 3 dies de dol. Vladimir Putin amenaça els països occidentals de respondre amb la mateixa moneda si confisquen els seus vaixells de l'anomenada flota fantasma. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que ajuden el Kremlin a transportar petroli d'amagat. Les onades de calor i la sequera s'acarnissen en bona part dels països de l'Europa Occidental després del juny i el juliol més càlids de la història. A França, el 94% de la població pateix restriccions d'aigua i al Regne Unit en tenen quasi la meitat dels ciutadans, en l'estiu més sec dels últims 190 anys. Justament la sequera que pateix el riu Noguera-Ribagorçana ha derivat en problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les Bordes i Sarroqueta, al Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal.
2: Esports.
1: Ferran Torres no s'ha incorporat avui als entrenaments del Barça amb permís del club, mentre tanca la seva sortida al PSG. Els parisencs juguen avui la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa. El Barça femení juga avui a les 7 el primer partit de la pretemporada contra el Montpellier, el Johan Cruyff, i també a les 7 Badalona Women al Qatsiyah Saudita amistós a Olot. Al Campionat d'Europa de Natació, Luca Huck disputa, quan faltin 8 minuts per les 7 de la tarda, la final dels 100 metres lliures i arriba amb el segon millor temps. Ainhoa Campabadal s'ha classificat per les semifinals dels 200 i també nadarà, juntament amb Nayara Sobreviela, la final del 4% lliures.
3: I pel que fa al temps, tindrem una tarda assolellada en general. Només al Pirineu i al Prepirineu s'esperen alguns ruixats puntuals i febles. A l'hora de l'eclipsi, els núvols al Pirineu tendiran a minvar, però no desapareixeran del tot. A les Terres de Ponent, el cel estarà serè i al sud del país hi haurà alguns núvols que sí que podrien fer una mica la guitza.
2: Trescat Info.
3: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera.
2: Trescat Info.
5: Trescat Info.
3: Ja falta menys perquè arribi l'eclipsi solar que escombrarà tot Catalunya d'oest a est. Serà a 8:45. Serà un eclipsi total en una àrea que inclou les Terres de Ponent, Tarragona i les Terres de l'Ebre. A la resta del país, l'eclipsi també es podrà veure, però només parcialment. L'Observatori de l'Ebre és el referent institucional i científic d'aquest eclipsi a casa nostra, per la seva història i avui també per la seva ubicació. Anem, doncs,

0: Cap allà, cap a Roquetes, amb el Ricard Buigas i el suport tècnic de Raúl Orgales.
1: Aquest és un dels punts de Catalunya on més temps es podrà veure la totalitat de l'eclipsi, un minut i mig, a Tarragona 61 segons i a Lleida poc més de 30 segons. El comissionat d'aquesta jornada i director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, Ignasi Ribas, ens ha explicat per què passa això.
2: La totalitat és una franja que cobreix certa part del territori, que té una amplada típicament d'uns 200-300 quilòmetres, i en aquell lloc és l'únic lloc on veiem que exactament la lluna tapa tot el sol. Si ens allunyem d'aquesta franja, podem sortir-ne i que, per tant, el sol només queda parcialment tapat i llavors en parlem d'un eclipsi parcial. Aquesta vegada a Barcelona serà eclipsi parcial, un 99,5% de cobertura, a Girona un 98 i escaig, és a dir, que, i quan ens allunyem més dintre Europa, doncs seran parcialitats més petites.
1: L'Observatori de l'Ebre va captar tots els registres de l'últim eclipsi total que es va veure al país l'any 1905. De fet, van aprofitar aquest moment per promocionar aquest equipament científic que van aixecar els jesuïtes i que ara està en mans de la Generalitat i de la Universitat Ramon Llull. La seva història, la seva posició, l'han convertit en un punt neuràlgic científic de l'eclipsi al país i també institucional. El president Salvador Illa ha obert aquest migdia l'acte institucional Catalunya mira al cel, refermant el seu compromís per invertir 2 milions d'euros en aquest equipament.
3: El govern també envia un missatge de compromís amb el país sencer i en particular amb aquest observatori, i em deia, va considerar que aquesta legislatura com a mínim invertirem 2 milions d'euros per poder reforçar i reconèixer i modernitzar i agrair tota la feina que esteu fent.
1: Illa també ha aprofitat l'ocasió per demanar a la gent que gaudeixi de l'esdeveniment sense atabalar-se, gaudint del moment i amb civisme.
0: Això a Roquetes, a les Terres de l'Ebre, i a Lleida, la febre per l'eclipsi s'ha traduït en un moviment inusual de visitants a la ciutat en aquesta època de l'any. Molta gent aprofita les hores prèvies per visitar el Turó de la Seu Vella, que serà justament un mirador privilegiat d'aquest fenomen. Per cert que a Lleida, les últimes 3.000 ulleres que ha repartit avui l'Ajuntament s'han exhaurit en poques hores. Estela Busoms.
4: Cues dels que han esperat a última hora i encara no en tenien. Ahir l'Ajuntament va anunciar que repartiria 3.000 ulleres homologades i avui ja les esperaven a la porta de l'oficina de turisme, sobretot veïns de Lleida, però també hi hem trobat el David i la Vània, una parella de Sevilla, que han fet parada a Lleida per veure l'eclipsi.
5: También sabíamos que, bueno, que esta era la zona donde podíamos encontrar 100% y bueno, aquí hemos aterrizado el día del eclipse.
6: Y bueno, ahora poder sumar esto a nuestro álbum de recuerdos del verano, pues está muy bien.
4: Al Turó de la Seu Vella, les tanques per delimitar les zones de visió de l'eclipsi ja estan posades i aquest matí es descarregaven les begudes que s'oferiran als qui han tingut la sort de reservar entrada. Les 2.000 habilitades per aquest mirador privilegiat es van esgotar de seguida. Ho lamentava la Shannon, que ha vingut expressament des de Califòrnia.
7: I don't know, maybe the town...
8: No ho sé, potser la gent del poble se les ha quedat totes, però per a la resta de gent que ha vingut de visita a veure l'eclipsi, em sap greu, no hem tingut sort.
7: Sorry, you're out of luck.
4: Qui més qui menys, però, trobarà un punt idoni per seguir un fenomen que genera una gran expectació també pels qui no serà la primera vegada que veuen un eclipsi total. És el cas de l'Irma i el Hans, una parella dels Països Baixos.
9: Also in 1999.
10: El 1999 érem al nord de França i vam veure l'eclipsi en aquell moment, amb una vista molt clara. Va ser tan especial que hem volgut tornar a viure l'experiència.
11: I com que era la zona del 100%, vam comprovar que aquest era el millor lloc per estar-se.
4: L'Stuart, britànic, ha aprofitat l'eclipsi per conèixer la ciutat de la seva parella, que és lleidatana.
12: Espero un espectacle fantàstic veient l'eclipsi. Crec que serà fantàstic. I sí, veure la ciutat i simplement tenir una visita genial.
4: L'altre punt habilitat per l'Ajuntament per seguir l'eclipsi és el barri dels Mangraners. Allà s'hi aplegaran unes 10.000 persones.
0: Gràcies, Estela. Un dels aspectes que més preocupa les autoritats aquesta tarda i vespre és la mobilitat, perquè es preveu que milers de persones es desplacin fins a les zones on l'eclipsi es veurà al 100%. El Departament d'Interior preveu que la mobilitat es pugui complicar al llarg de la tarda i vespre, tot i que confia que la majoria de desplaçaments ja s'hauran fet a aquella hora. La consellera Núria Parlon també ha recordat la importància d'anar als llocs habilitats per contemplar el fenomen. Informa des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
13: La consellera ha dit que no es preveuen importants moviments de trànsit durant les properes hores, si bé s'espera que augmenti el volum de desplaçaments.
14: L'observació que nosaltres tenim d'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst, potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació.
13: Parlon ho ha dit aquest matí des de l'edifici 112 de Reus, on s'ha celebrat una reunió amb el president Salvador Illa per constituir el dispositiu de coordinació de protecció civil previst per avui. La titular d'Interior també ha insistit que s'ha de disposar d'ulleres homologades per seguir l'eclipsi i ha remarcat que cal gaudir-ne des dels llocs habilitats per fer-ho i evitar imprudències, especialment en espais naturals, tenint en compte l'alt risc d'incendis.
0: Les 5 de la tarda i 10 minuts, aquest eclipsi també tindrà efectes sobre la fauna, especialment en les aus. La baixada sobtada de llum pot alterar-ne el comportament i fer que cantin més. Altres mamífers també poden recollir-se abans d'hora pensant que ja és hora d'anar a dormir. L'eclipsi servirà també de laboratori natural per més d'un centenar de científics d'arreu de l'estat espanyol. Tots formen part del projecte Ecoclips, coordinat per la Universitat de Sevilla i el Museu Nacional de les Ciències Naturals del CSIC. Ens ho explica la Maria Costa.
15: L'eclipsi farà baixar la llum, la temperatura i també canviar el vent, i els ocells ho poden interpretar com l'arribada de la nit. En parla Hanna Marco, doctora en Ecologia de l'Institut Català d'Ornitologia.
16: Moltes espècies d'ocells començarien a volar fins a les seves zones on passarien la nit. Els esplugabous s'ajunten moltes vegades amb les gralles. Tothom coneixem els estornells, que fan aquestes volades, no? Completament sincronitzades, i també van a dormir junts. Potser començaran a activar-se i a cantar més fins al punt que es faci completament fosc, que potser completament pararan la seva activitat cantora.
15: Un fenomen únic que servirà als científics per poder observar com influeix el canvi de llum sobtat als animals. El projecte Ecoeclipse té repartits al llarg de l'estat mig miler de punts d'observació amb gravadores passives. Ho ha explicat Irene Mendoza, una de les coordinadores del programa i investigadora de la Universitat de Sevilla.
17: Van estar gravant automàticament durant 5 dies seguidos. 2 dies antes del eclipse, el dia del eclipse i 2 dies després. I la idea és entender com els animals sonoros, principalment les aves i els murciélagos, canvien sus vocalizaciones durant l'eclipse y ver si hay algún comportamiento asociado a ese cambio de luminosidad que ocurre durante el eclipse.
15: S'enregistraran principalment aus, però també d'altres animals, com les eugues i els llops.
0: Gràcies, Maria. I l'eclipsi també el podran seguir les persones cegues gràcies al projecte inclusiu que ha posat en marxa el govern. Es tracta d'un dispositiu anomenat Light Sound, que converteix els canvis de la intensitat de la llum durant l'eclipsi en diferents sons. D'aquesta manera, les persones cegues o amb baixa visió poden anar seguint l'evolució de l'eclipsi a través de l'oïda. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, creu que un fenomen com aquest ha de poder arribar a tothom.
18: Estem realment satisfets de tot aquest any de programari que hem volgut fer dintre del programa, com dèiem, Catalunya Mira el Cel, eclipsi per a tothom, apropant la ciència, la recerca, el coneixement a col·lectius on normalment ens costa també apropar la recerca. Hem apropat l'eclipsi a les escoles, a les residències de gent gran, als centres penitenciaris.
0: I, per cert, aquest eclipsi té antecedents també en el món del cinema. La fascinació pels eclipsis al món del cinema ha arribat també històricament a molts llocs. Us parlem ara d'algunes d'aquestes pel·lícules. La primera on apareix un eclipsi és del 1907, el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès. Ambientada en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi, i la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol, tots dos amb cares humanes i fent ganyotes. S'hi veu un curiós festeig romàntic. I una altra pel·lícula, Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. El director Richard Fleischer va aprofitar l'eclipsi real que hi va haver a la Toscana el 1961 per rodar allà l'escena de la crucifixió. A més, ho va fer just en el moment en què passava realment. De fet, l'Evangeli diu que en aquell moment de la crucifixió la foscor va cobrir la terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre els quals Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense tenir possibilitat de repetir la presa durant aquell eclipsi, com us dèiem, el 1961.
19: 3Cat Info.
0: I avui, a les antenes de Catalunya Ràdio i de 3Cat Info, podreu seguir tota la informació al voltant d'aquest esdeveniment tan especial. A les 6 de la tarda arrenca un programa especial des del Port de Tarragona que dirigirà amb Francesc Garriga fins a 2:15 del vespre. A partir d'aquella hora, una edició especial de l'informatiu Catalunya Vespre amb el Marc Güell, amb un resum de tot el més destacat de la jornada i amb connexions des de diferents punts del país. Aquest informatiu començarà, com us dèiem, a 2:15 del vespre.

0: De seguida arribarem a un quart de sis de la tarda, obrirem àrea de servei amb l'informació del trànsit, però justament en relació també amb el trànsit, amb la mobilitat, amb la circulació aquesta tarda, us expliquem que Renfe ha reforçat les línies de tren que van cap al sud de Catalunya amb trens dobles, dobles convois, per augmentar la capacitat, tenint en compte la gran afluència que hi ha hagut aquest matí. Per facilitar la tornada, la companyia ferroviària ha fet un esquema horari que pretén afavorir un retorn esglaonat. A més, s'ha afegit un tren que sortirà de Tortosa poc abans de les 10 de la nit cap a Barcelona. Els bitllets, però, només es podran comprar a taquilla. Ara sí, la informació viària amb l'equip viari. Clàudia Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. A aquesta hora la via més afectada segueix sent l'AP7. Direcció sud, hi ha cues intermitents entre Castellbisbal i la Granada. Atenció en aquest punt, a l'alçada de la Granada, perquè hi ha un carril tallat per un accident. També retencions a Vilafranca del Penedès i del Vendrell a Torredembarra. Tot això, com dèiem, direcció sud. També sentit sud, retencions a la 7 a Montroig del Camp, sentit Amposta, C32 entre Castelldefels i Sitges, i a l'alçada de Cubelles, Nacional 340 de Coma-ruga a Creixell i a la B24 a Vallirana. Un altre punt complicat a aquesta hora és la 2, sentit Lleida. Recordem que la via ha estat tallada durant una bona estona a l'alçada de Granyanella per un accident. Ara ja fa uns minuts que s'ha reobert, però segueixen havent-hi retencions des de Cervera i de retruc. Està afectada també la Nacional 2 al seu pas per Cervera, direcció Lleida. Per últim, a la mateixa via, la 2, sentit Lleida, encara en lentitud a l'alçada de Jorba, en aquest cas per unes obres.
0: El temps. La previsió amb el Jofre Genué.
2: El temps és especial avui, davant la possibilitat de veure l'eclipse a la perfecció. I és el que tindrem a bona part de les comarques de Ponent. Un cel completament serè queda al sector del Pirineu, que sembla que els núvols podrien fer la guitza. Núvols que ja creixen o creixien a primera hora de la tarda i es poden mantenir fins al vespre, però també s'espera que, a mesura que vagi avançant la tarda i s'acosti l'hora de l'eclipse cap a les 8:15, aquests núvols, especialment cap al sector del Pallars, Alta Ribagorça i cap a la Vall d'Aran, es dissipin, es vagin trencant i fins i tot podrem veure en aquell sector l'eclipsi parcial. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, allà on es pot veure, o al sud del Pla de Lleida, es podrà veure l'eclipsi total. S'espera que, per un costat, el Pla de Lleida no n'hi hagi i es pugui veure a la perfecció, i cada cop les situacions són una miqueta més favorables a les Terres de l'Ebre. Si bé a hores d'ara sí que hi ha algunes precipitacions cap al massís dels Ports, especialment cap a l'interior de Castelló, s'espera que cap als vols de les 6 a les 7 de la tarda aquestes nuvolades comencin a desfer-se, i tot per donar pas a unes 8 del vespre, 8:45, en el qual s'espera que aquestes nuvolades acabin de dissipar del tot per donar pas a una visió de l'eclipsi total a la perfecció. Potser restarà algun núvol baix cap a la costa del Baix Camp, sectors del Baix Ebre, però en definitiva res a veure amb aquestes nuvolades que ens han acompanyat aquests darrers dies. I tot això dintre d'un panorama càlid. Avui les temperatures gairebé han tocat la xifra dels 40 graus a Vinebre, Lleida, Tàrrega, Serós i Balaguer, 39 graus de temperatura, i s'espera que a l'hora de l'eclipsi les temperatures siguin molt càlides al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures que cap a les 8 del vespre clarament seran superiors a la xifra dels 30 graus. Així doncs, a hidratar-se i a protegir-se d'aquest sol que fins al vespre encara picarà fort.
0: 3CAT Info. Atenció avui les persones que hagin d'agafar un vol a l'aeroport del Prat, perquè hi ha hagut una fallada elèctrica a la torre de control que ha fet aturar aquest migdia durant uns minuts tota l'operativa a l'aeroport del Prat. Segons AENA, la incidència ja s'ha arreglat i el servei es va restablint lentament, tot i que encara no s'ha normalitzat. De fet, ara mateix hi ha retards, sobretot pel que fa a les sortides, amb una trentena de vols afectats. Alguns passatgers es queixen de la situació a les xarxes socials. N'hi ha que expliquen que estan embarcats des de fa més d'una hora dins dels avions, però que no s'enlairen. I és que en aquests casos els aterratges sí que es fan, però es van espaiant, i això complica tota l'operativa de l'aeroport. Tot això en plena temporada alta i quan s'ha sabut que l'aeroport del Prat continua batent rècords. Aquest juliol va tancar amb gairebé 5,9 milions de passatgers, un 6% més. En canvi, a Girona el nombre de passatgers va baixar gairebé un 2%, fins als 321.000. Uns quants menys, 236.000, són els que van registrar el mes passat a l'aeroport de Reus. Això és un 6% més que el 2025.
3: 3CAT Info.
0: Colònia, Colòmbia, continua buscant supervivents sota la runa 48 hores després del devastador terratrèmol de magnitud 7,4. Bombers, militars i veïns treballen sense descans perquè encara és possible trobar persones en vida sota la runa. L'últim balanç de morts s'eleva a més de 250 i els ferits ja són un miler. L'epicentre del sisme, la regió cafetera de Pereira, és la més perjudicada i allà les víctimes mortals ja són un centenar. El govern de Belardo de l'Espriella ha decretat 3 dies de dol. Enviat especial a Pereira, Joan Biosca.
3: Ja de nit aquí a Pereira, en aquestes darreres hores, un rescat d'una dona de 32 anys feia esclatar de joia i alegria als rescatistes. 10 hores de recerca entre les runes del que havia sigut un hotel. Són la prioritat, les persones desaparegudes i que estan sota els edificis caiguts pel terratrèmol de 7,4 de magnitud. En parlava en aquestes darreres hores també el president de Colòmbia, Belardo de l'Espriella.
4: Hace pocos minutos, los bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida.
3: Com succeïa en el terratrèmol de Venezuela de fa un mes i mig, els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides.
5: Lo que estamos haciendo en este momento es sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Estamos esperando que metan el perro y que la gente nos colabore. Acá han rescatado 3 personas y en el de seguida han rescatado 2. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
3: Polèmica aquí a Colòmbia entre el govern d'El Salvador i el del president Abelardo de l'Espriella. El país centreamericà oferia rescatistes i també equips d'emergències per l'operatiu de rescat, el que rebutjava el president del país sud-americà de Colòmbia, Abelardo de l'Espriella, dient que només necessiten equipament tècnic.
0: Gràcies, Joan. Per cert, que de moment continua sense constar cap víctima ni catalana ni espanyola per aquest terratrèmol. A més, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la xifra de desapareguts espanyols considerablement, dels 169 d'ahir als 75 avui. I Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si confisquen els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que el Kremlin utilitza per transportar petroli subjecte a sancions. Ens ho explica des de Moscou la Cristina Solies.
6: El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional quan retenen els seus vaixells. A més, assegura que fins i tot s'estan plantejant fer negoci amb els béns confiscats, tal com permet l'últim paquet de sancions aprovat per Brussel·les el passat mes de juliol. Per això Putin els acusa de robatori i pirateria i respon que, si això acaba passant, les embarcacions occidentals no estaran segures en cap oceà.
7: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
6: L'incident que ha acabat amb la paciència de Putin ha estat que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa. El líder del Kremlin ha parlat mentre supervisava exercicis militars a tocar del Japó. Segons Putin, són maniobres necessàries ara que entén que està creixent el risc d'un conflicte a la regió de l'Àsia-Pacífic perquè l'OTAN s'hi està infiltrant.
0: Per cert, que al front de guerra, Zelensky ha dit avui que des del mes de gener l'exèrcit ucraïnès ha recuperat 745 quilòmetres quadrats de territori, així com 26 pobles a l'oest del país. D'altra banda, les autoritats russes han denunciat que un atac amb un dron ucraïnès ha matat 3 persones i n'ha ferit una vintena a la ciutat portuària de Novorossisk, al Mar Negre. I les onades de calor, amb temperatures de rècord des del mes de maig i la falta de pluges, estan posant contra les cordes bona part dels països de l'Europa Occidental. A França, el 94% dels habitants tenen restriccions d'aigua i també en tenen prop de la meitat dels ciutadans del Regne Unit, que viu la pitjor sequera en 190 anys. Els últims mesos, els termòmetres s'han enfilat com mai a França, amb diverses onades sostingudes de calor i precipitacions molt escasses. Més de la meitat dels aqüífers francesos estan sota del nivell normal i hi ha molts rius en situació crítica. Això ha obligat algunes centrals a reduir potència perquè no els arribava prou aigua per refrigerar els reactors. Alemanya també preocupa el baix nivell del riu Rin i els problemes que això provoca en el transport de mercaderies. I al Regne Unit, l'estiu més sec en 200 anys deixa 45 milions de persones en zones afectades per la sequera. D'aquests, n'hi ha 27 que ja tenen restriccions d'aigua, mentre que el color groc ja teneix els parcs i els jardins de moltes ciutats del Regne Unit. A casa nostra també preocupa la sequera en alguns pobles, especialment del Pirineu. La culpa la té la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també altres factors, com l'increment del consum pel turisme o els canvis en la distribució d'aigua. Ens ho explica des del Pont de Suert el Pau Rovira.
8: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada a les conques de l'Éssera i la Noguera-Ribagorçana, mentre que la Noguera Pallaresa i el Segre s'hi estan acostant. Al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Serroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del Pont de Suert.
9: Hem portat cubes a Serroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
8: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
10: La sequera, evidentment, que té una gran incidència perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. En aquests moments doncs, la demanda es multiplica i quan coincideixen tots aquests punts de consum doncs, el sistema va molt al límit. També hauríem d'afegir tenim una xarxa d'abastament molt envellida, possibles fuites.
8: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
0: Esports. Fins a 6:15 amb l'Oriol Corral. Bona tarda.
11: Bona tarda. A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Hug disputarà quan faltin 8 minuts per les 7 de la tarda la final dels 100 metres lliures amb opcions de medalla. Hug va fer el segon millor temps ahir en les semifinals amb 47 segons i 27 centèsimes, que és el nou rècord d'Espanya. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hug. D'altra banda, l'equip espanyol de relleus 4% lliures femení s'ha classificat aquest matí per a la final. Amb la presència de les catalanes Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela, l'equip ha aconseguit rebaixar més de 2 segons el rècord d'Espanya vigent des dels Jocs Olímpics de Rio 2016. Aquesta final dels relleus 4% lliures femenins es disputarà a 8:45 del vespre. Abans, també aquest matí, Ainhoa Campabadal ha aconseguit la classificació per a les semifinals dels 200 lliures d'aquesta tarda. Ha acabat quarta de la seva sèrie.
12: Nada, muy contenta. Creo que esta mañana he nadado técnicamente muy bien, con muy buenas sensaciones. Y creo que tengo una marcha más para esta tarde. Y nada, ahora toca descansar, desconectar y a ver qué tal esta tarde.
11: Pel que fa a l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquest vespre, quan passin 5 minuts d'un quart de nou, la santcugatenca Jael Sakura Bastué disputarà les semifinals dels 200 metres. El Barça, Ferran Torres, no s'incorpora a l'equip amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. El davanter valencià havia d'arribar avui amb els altres mundialistes de la selecció espanyola que sí que s'han incorporat, Dani Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. Aquesta tarda, a les 6, segona sessió del dia. I el tècnic del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, no ha volgut parlar de Ferran.
13: La segunda no hay lugar, yo no hablo de mercado. Solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
11: Avui mateix disputen els parisencs el primer títol oficial de la temporada, la Supercopa d'Europa, contra l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià ha lamentat que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
14: 3Cat Info.
11: El Barça femení juga el primer amistós de pretemporada avui a les 7 de la tarda contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. Un partit que coincideix amb l'eclipsi solar i per això al Camp Blaugrana es repartiran 1.500 ulleres homologades. Xavi Puig, directiu del Barça femení, n'ha parlat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
15: Penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsi amb seguretat i també viure aquesta jornada d'una manera molt especial, no?
11: El partit es podrà seguir en directe per Esport 3. El Badalona Women també juga a les 7 contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita a l'estadi municipal d'Olot. I l'Espanyol l'ha presentat al central Unai Núñez, cedit pel Celta per una temporada. El defensa basc de 29 anys ha jugat també a l'Atlètic Club, al València i amb la selecció espanyola absoluta. Sentim Unai Núñez.
16: Venir a un equipo como el Español, en una ciudad grande, con un estadio precioso, fue algo de lo que me llamó a mí y a mi familia para poder vivir cómodos. Que te llame una persona como es Monchi en el mundo del fútbol, pues te hace pues, tener más ilusión aún.
11: L'Espanyol es reserva una opció de compra per quan acabi la sessió de Núñez.
0: Dos quarts de sis. Avui és 12 d'agost del 2026, un dia en què l'actualitat passa per l'eclipsi solar. Queden 3 hores per aquest fenomen que escombrarà Catalunya d'oest a est en l'àrea que va de les Terres de Ponent a Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país també ho podrà veure, però serà parcial. El Departament d'Interior preveu que aquesta tarda s'incrementi el volum de trànsit, però creuen que la majoria de persones ja s'han desplaçat als llocs escollits per seguir l'eclipsi. Ara ho comprovem en directe, sapiguem com està aquesta hora la xarxa viària, connectant amb el nostre equip viari. Endavant, Clàudia Serra.
1: Bona tarda, doncs pendents de la P7, que és hores d'ara la via més afectada, direcció sud, hi ha cues intermitents entre Castellbisbal i la Granada. En aquest punt a la Granada, greujat per un accident que talla un carril. A la mateixa P7 hi ha aturades també del Vendrell a Torredembarra. Sentit sud, retencions també a la C32 entre Castelldefels i Sitges, a Cubelles i al Vendrell, a la Nacional 340 de Coma-ruga a Creixell i a la B24 a Vallirana. Un altre punt complicat és la 2, sentit Lleida, hi ha retencions a Cervera derivades d'un accident.
0: També us explicarem com viuran l'eclipsi des d'alguns casals d'estiu i us explicarem com es preparen en altres llocs de la geografia. Tots els detalls d'un eclipsi que viurem més intensament aquesta emissora d'aquí a mitja hora, perquè començarà una programació especial des del port de Tarragona amb Francesc Garriga fins a 2:15 del vespre. A aquella hora, a 2:15, agafarà el relleu al Catalunya Vespre amb el Marc Güell. Abans, però, també tindrem temps d'explicar-vos que l'atur juvenil puja a nivell mundial pels conflictes geopolítics i per la irrupció de la intel·ligència artificial. Segons un informe de l'Organització Internacional del Treball, un de cada 5 joves arreu del món ni estudia ni treballa. I anirem a la Casa Gran del Miracle del Riner, al Solsonès, un edifici del segle XVI que torna a obrir com a centre d'interpretació del barroc després de 15 anys d'obres de rehabilitació. En esports, què destaquem? Oriol Corral.
11: Que el sitgetà Luca Hug disputa la final dels 100 metres lliures al Campionat d'Europa de Natació de París quan faltin 8 minuts per les 7 de la tarda. Hug hi arriba amb el segon millor temps.
0: Tenim i tindrem una tarda assolellada amb algunes excepcions puntuals. Al Pirineu i al Prepirineu esperem alguns ruixats puntuals i febles. A l'hora de l'eclipsi, els núvols del Pirineu ja hauran minvat, però no desapareixeran del tot. A Ponent, el cel estarà serè. I al sud del país, sí que hi haurà alguns núvols que podrien fer una mica la guitza. Ara passen 3 minuts de 6:15 de la tarda. Queden tot just un parell d'hores perquè arribi aquest eclipsi solar que escombrarà Catalunya d'oest a est. Un eclipsi que serà total a les Terres de Ponent, Tarragona i les Terres de l'Ebre i que serà parcial a la resta del país. Un dels llocs on es veurà més bé és l'Observatori de l'Ebre. De fet, serà el referent institucional i científic de l'eclipsi avui a Catalunya. Anem, doncs, cap allà, cap a Roquetes, amb el Ricard Buigas i l'assistència tècnica de Raúl Orgales.
17: Aquest és un dels punts de Catalunya on més temps es podrà veure la totalitat de l'eclipsi, 1 minut i mig, a Tarragona 61 segons i a Lleida poc més de 30 segons. El comissionat d'aquesta jornada i director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, Ignasi Ribas, ens ha explicat per què passa això.
18: La totalitat és una franja que cobreix certa part del territori, que té una amplada típicament d'uns 200-300 quilòmetres, i en aquell lloc és l'únic lloc on veiem que exactament la lluna tapa tot el sol. Si ens allunyem d'aquesta franja, podem sortir-ne i, per tant, el sol només queda parcialment tapat i llavors en parlem d'un eclipsi parcial. Aquesta vegada a Barcelona serà eclipsi parcial, un 99,5% de cobertura, a Girona un 98 i escaig, és a dir, que, i quan ens allunyem més dintre Europa, doncs seran parcialitats més petites.
17: L'Observatori de l'Ebre va captar tots els registres de l'últim eclipsi total que es va veure al país l'any 1905. De fet, van aprofitar aquest moment per promocionar aquest equipament científic que van aixecar els jesuïtes i que ara està en mans de la Generalitat i de la Universitat Ramon Llull. La seva història, la seva posició, l'han convertit en un punt neuràlgic científic de l'eclipsi al país i també institucional. El president Salvador Illa ha obert aquest migdia l'acte institucional Catalunya mira al cel, refermant el seu compromís per invertir 2 milions d'euros en aquest equipament.
19: El govern també envia un missatge de compromís amb el país sencer i en particular amb aquest observatori, i em deia la consellera que aquesta legislatura com a mínim invertirem 2 milions d'euros per poder reforçar i reconèixer i modernitzar i agrair tota la feina que esteu fent.
17: Illa també ha aprofitat l'ocasió per demanar a la gent que gaudeixi de l'esdeveniment sense atabalar-se, gaudint del moment i amb civisme.
0: Doncs aquest matí encara es veien llargues cues en algun establiment que encara disposava d'ulleres per veure l'eclipsi. Els últims dies la majoria de punts de venda han anat penjant el cartell d'ulleres esgotades i s'ha fet difícil trobar-ne per les persones que ho han deixat per l'últim moment o que han decidit fer plans improvisats.
20: Sí que tenia previst veure'l, però és que està tot ja esgotat i llavors m'han passat aquell lloc que sí que es veu que n'hi ha i...
21: Nens petits, una mica d'improvisació i al final hem dit a última hora, va, vinga, va, fem-ho i ja està. I per això hem buscat per internet i aquí en tenien i ens hem apuntat.
22: Uns amics han baixat a Tarragona i ha sigut, vale, doncs llavors sí que em preparo l'últim segon i ara agafa el cotxe en res, 2 hores i cap a Tarragona.
23: Jo, per exemple, que aunque visc fora d'Espanya, vull dir, no sabia si baixaria o no, i ara que he baixat m'he trobat aquí que no quedaven ulleres a cap lloc. Llavors, és igual que, encara que tinguis un lloc d'observació, si no tens les ulleres de què et serveix anar-hi, no? Llavors, bueno, aquí estem, fent cua, i crec que això, jo crec que encara serà molt més d'aquí una hora o dues.
0: Són algunes de les persones que feien cua avui per comprar ulleres encara a la ciutat de Barcelona. El fabricant català Celestec, l'únic que produeix ulleres per l'eclipsi a l'Estat, ha instal·lat un punt de venda també a la capital catalana. També en venden a la fàbrica, a l'Hospitalet de Llobregat. N'han fabricat 11 milions. José Crespo és el director de vendes d'aquesta companyia.
24: Som fabricants a Barcelona, som fabricants a Catalunya, i la meva intenció i la meva idea és que ningú de la meva ciutat es quedi sense ulleres certificades i 100% segures per gaudir de l'eclipsi.
0: Moltes òptiques i farmàcies ja les tenen esgotades, ho explica la responsable de màrqueting de les òptiques del Pont de Girona, Maria Figueres.
25: Fa una setmaneta, des de dimecres passat, que ja hi va començar a augmentar la demanda. Però ha sigut més bogeria, jo crec, que aquests dos últims dies. Ha aparegut el FOMO aquest típic, no?, que es diu, i la gent ha embogit.
0: L'interès per l'eclipsi solar també ha arribat als casals d'estiu. 80 esplais de Fundesplai, una de les entitats de referència al sector del lleure educatiu, han incorporat a la programació d'estiu algunes activitats educatives i divulgatives que proposava la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. Això ens explicarà ara la Sara Canyete.
26: L'objectiu de l'activitat és que els més petits entenguin què és un eclipsi i es facin una idea de què podran veure durant l'eclipsi solar. Els participants tenen entre 3 i 8 anys i per aconseguir aquest objectiu han fet una representació teatral. Rafael González és de l'equip de formació ambiental de Fundesplai.
27: La dinàmica era que els nens participessin, sobretot, fent de sol, de lluna i de terra. I amb un halot, sí, fèiem un sol il·luminat i ensenyàvem com la Lluna es va apropant al Sol i com es veu des del punt de vista de la Terra, que era la resta dels nens que no estaven fent de Lluna o de Sol.
26: La Martina i la Bruna són dues de les participants.
28: Anirem veient com la Lluna tapa el Sol. I hi haurà un moment que podem veure un anell de Sol o només veurem la Lluna.
29: Quant durarà això?
28: 3 minuts.
26: A banda d'entendre què és l'eclipsi, l'activitat té un segon objectiu i és que els més petits també prenguin consciència que cal fer-ne una observació segura. Per això, part de l'activitat consisteix a fer una capsa de forat d'agulla, una manualitat que els permetrà observar l'eclipsi, però de forma indirecta.
0: Gràcies, Sara. I us expliquem ara que l'Ajuntament de Barcelona demana que no es vagi al Parc Natural de Collserol aquest vespre per veure l'eclipsi, tenint en compte les restriccions vigents i l'elevat risc d'incendis. Aquestes també seran localitzacions que tindran més nombre d'efectius de la Guàrdia Urbana, especialment Montjuïc i l'Anella Olímpica. La policia, per cert, ha activat tots els seus equips per reforçar la vigilància i la regulació de mobilitat. N'ha parlat el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle.
2: Dic que des de Collserola pràcticament no es veurà l'eclipsi, per tant, doncs demanem que no s'hi vagi, entre altres coses, perquè també hi ha les restriccions d'accés, conseqüència de les previsions, de les prevencions que fem a motiu de la peste porcina, i els llocs ja més o menys habilitats ja són coneguts, el tema de Montjuïc, el mirador de l'anella olímpica.
0: Això a Barcelona ciutat. Al País Valencià, unes 300 persones seguiran l'eclipsi a 1.000 metres d'altitud des de l'Observatori Astronòmic de Culla a l'Alt Maestrat, que és un dels punts on la totalitat de l'eclipsi durarà més. Anem cap allà, Observatori de Culla, Alba Barbosa.
3: Aquí s'han organitzat activitats divulgatives, tallers infantils i l'eclipsi es retransmetrà en directe des d'una pantalla gegant connectada a un telescopi. L'aforament està ple des de fa mesos. No han pogut ampliar places perquè es tracta d'un observatori enmig d'un paratge natural i és turisme sobretot aficionat a l'astronomia que ve del País Valencià, de Catalunya, Madrid i altres punts d'Europa. En Víctor Fabregat és doctor en química i astrònom i qui farà l'explicació del fenomen.
4: És que vam reservar amb bastantes antelacions gent que li agrada l'astronomia i a més tenim afluència de molts punts de la geografia, no sols espanyola sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
3: Hi ha cadires preparades i els primers assistents ja han arribat amb el dinar preparat. La Lucía i la Paula són germanes, han vingut amb la família des de Castelló i no saben ben bé com imaginar-se un eclipsi.
5: Com una cosa molt guai, no? Que ser. I...
6: Que estàs de dia i de moment s'apaga, no? I és la lluna i de moment és el sol.
5: Sí, no sé. I cosa que ha passat durant tants d'anys i tantes civilitzacions i crec que és una cosa molt xula de veure.
3: La totalitat de l'eclipsi durarà aquí 1 minut i 39 segons. Al País Valencià la totalitat es podrà veure des del nord de Castelló i fins a València. La Generalitat ha habilitat 9 punts oficials amb capacitat per a 84.000 persones i més de la meitat es preveuen que el contemplin des de la platja de Castelló.
7: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
0: Ara falten 4 minuts per 3 quarts de 6 de la tarda. A veure, tenim en marxa un parell d'incendis a diversos punts de Catalunya. Tenim una desena de dotacions dels bombers que estan treballant a Banyoles, al Pla de l'Estany, per apagar un incendi en una nau on s'aparquen autobusos. De moment no consten persones afectades, segons fonts dels bombers. Informa des de Girona, Maria Rovira.
26: L'avís de l'incendi s'ha rebut cap a un quart de 5 de la tarda i crema almenys un dels autobusos de línia de la Teissa aparcats en aquesta nau industrial de Banyoles, segons fonts dels bombers. S'hi està treballant amb 14 dotacions per intentar que el foc no afecti les naus del costat i els treballs evolucionen favorablement. No es té constància que hi hagi cap ferit.
0: Gràcies, Maria. Això a Banyoles. I tenim també un incendi a Castellví de la Marca, a la zona del Castellot. Això és a l'Alt Penedès. Sobre el terreny hi ha 25 dotacions de bombers, 7 de les quals aèries, per atacar amb contundència l'incendi que està cremant vegetació forestal. Els bombers han rebut l'avís quan eren gairebé 4:45 de la tarda. El foc va en direcció descendent, tot i que hi ha algun focus secundari, i l'objectiu és tancar la cua d'aquest incendi perquè no s'escapi, com us dèiem, a Castellví de la Marca, a la comarca de l'Alt Penedès.
14: 3CAT Info.
0: De l'àmbit... Més notícies de l'àmbit informatiu. Pols del Marroc a Espanya en plena crisi migratòria. El ministre de Justícia marroquí ha tornat a reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla com a solució per evitar una altra entrada massiva de migrants. El govern espanyol ha respost amb contundència. Li ha deixat clar que Ceuta i Melilla continuaran sent ciutats espanyoles. Això sí, a l'hora de respondre, la Moncloa calcula molt la resposta del Marroc i intenta evitar el xoc frontal. Ens ho explica des de Madrid la Paula Brujats.
8: És una vella aspiració marroquí que Ceuta i Melilla passin a ser de la seva sobirania, un objectiu que ara, i en plena crisi, ha rescatat el seu ministre de Justícia.
9: Aquesta qüestió continua sobre la taula. Plantegem l'assumpte sempre que la part espanyola el treu a col·lació. La nostra política a l'hora d'abordar el tema es basa en la paciència i la persistència. A Ceuta i Melilla hi ha marroquins i espanyols. Mantenim el nostre compromís amb els nostres territoris i un enfocament a llarg termini. Volem resoldre-ho mitjançant el diàleg.
8: Declaracions a una televisió saudita on ha reconegut que cal calma i diàleg, temps i negociació per aconseguir el seu objectiu. El missatge però arriba quan es cou una altra entrada massiva per aquest dissabte i quan el govern espanyol confia en el Marroc per retornar els migrants que encara hi ha a Ceuta. Resposta contundent de la ministra Margarita Robles, mentre d'altres, com Grande Marlaska, fan més equilibris.
1: A Ceuta i a Melilla no se las toca. Y eso tiene que quedar muy claro. Ceuta y Melilla son una pieza esencial de España.
10: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, sino también por el conjunto de la Unión Europea.
8: El PP avui sí i per primer cop passa l'atac contra el Marroc per aquestes declaracions i Almed Curra pregunta a Sánchez fins quan està disposat a cedir.
11: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el Reino de Marruecos? ¿Vamos a seguir cediendo a un país que no reconoce la soberanía española de Ceuta?
8: El PP ha fracassat aquest matí en l'intent de citar Marlaska al Senat per explicar la crisi. El ministre no s'hi ha presentat i els populars el portaran als tribunals.
0: Doncs es multipliquen les morts de migrants a la Mediterrània, malgrat que les arribades a Europa han baixat. És el que denuncia l'últim informe de l'Organització Internacional per les Migracions. La ruta més mortífera és la central, que uneix les costes del Magreb amb Itàlia i Malta. Aquí, l'organització ha comptabilitzat 811 morts en els 4 primers mesos de l'any, el doble que el 2025. Fenòmens meteorològics, com el cicló Harry, van incrementar els naufragis. On els morts han crescut més, però, és a la ruta oriental, cap a Grècia, amb un augment de víctimes del 259%. Molts migrants van morir ofegats al voltant de l'illa de Creta. A la Mediterrània Occidental, la ruta principal era fins ara la que uneix la costa oest de l'Àfrica, el Senegal i Mauritània, amb les illes Canàries. Però aquest any, les arribades a les Canàries han caigut un 70% i també el nombre de morts. L'informe ja mostra un repunt a Ceuta i Melilla, tot i que no incorpora el que ha passat els últims dies a la ciutat autònoma. L'Organització Internacional de les Migracions calcula que al món hi ha més de 300 milions de migrants internacionals i gairebé la meitat es mouen dins la seva pròpia regió. Així hem arribat a 3:45 de la tarda. Obrim àrea de servei a 3Cat Info amb la informació del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bona tarda.
12: Bona tarda. A aquesta hora seguim pendents de l'AP7, que és la carretera que acumula més retencions en direcció sud. Hi ha aturades intermitents entre Castellbisbal i Olèrdola. En aquest punt, a Olèrdola, agreujat per un accident. A la mateixa AP7, aturades també del Vendrell a Torredembarra. Sentit sud, retencions en altres vies, a la C32 entre Castelldefels i Sitges, a l'alçada de Cubelles i al Vendrell, C31 a Sitges i també a Cubelles, Nacional 340 del Vendrell a Creixell i a la B24 de Cervelló a Vallirana. Tot això, com dèiem, sentit sud cap a Tarragona. Un altre punt complicat encara el trobem a l'A2 en direcció Lleida. Aquí hi ha retencions de Cervera a Tàrrega i a la mateixa A2 també sentit Lleida, encara lentitud a l'alçada de Jorba per unes obres.
0: El temps. Amb el Néstor Gómez.
13: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel creixement d'alguns núvols a punts del prelitoral que, en el cas de Castelló o del massís dels Ports, poden deixar alguna precipitació feble. Però el més important no són les precipitacions en aquest sector, sinó si es veurà o no l'eclipsi solar total. I el que s'espera és que aquests núvols ens acompanyin fins a les 6, les 7 de la tarda i a partir d'aleshores tendiran a dissipar-se. Les tempestes tendiran a desaparèixer. Potser restarà algun núvol esquifit, però res a veure amb les nuvolades tan importants que ens han acompanyat aquestes darreres tardes. Condicions, doncs, favorables a les Terres de l'Ebre per veure perfectament l'eclipsi. On sí que es veurà perfectament serà a Ponent, una tarda assolellada de cap a cap fins a pràcticament al capvespre. I, en canvi, al Pirineu, les nuvolades han crescut i s'espera que puguin deixar al llarg de la tarda alguns ruixets puntuals. Res a veure amb les tempestes d'aquests darrers dies per intensitat, per pedregades o calamarsades, però sí que puntualment al Pirineu i al Prepirineu poden deixar algun petit ruixat. També en aquest sector s'espera que a partir de les 7 de la tarda moltes precipitacions del sector dels Pallars, Alta Ribagorça i la Vall d'Aran tendeixin a dissipar-se, cosa que permetria la visió de l'eclipsi parcial en tot aquest sector. I tot això amb unes temperatures que seran molt altes. Cap a les 8 del vespre s'esperen màximes o s'esperen temperatures al voltant dels 30-33 graus a Ponent, és a dir, Cullerà fort, i també temperatures superiors als 30 graus a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. 3Cat Info.
15: Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de 3 quarts de 6 de la tarda, l'atur juvenil augmenta a escala mundial i en part ho fa per la intel·ligència artificial, també per l'alentiment del creixement econòmic i per les tensions geopolítiques. Així ho conclou un informe de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, publicat amb motiu del Dia Internacional de la Joventut avui. Al món hi ha 67 milions de persones entre 15 i 24 anys desocupades, cosa que significa una taxa d'atur de més del 12%, i 257 milions de joves, un 20%, no treballen ni estudien. Més enllà de la falta d'ocupació als països en desenvolupament, l'OIT destaca que empitjoren les oportunitats de feina en les economies amb ingressos més alts. De fet, l'Amèrica del Nord és la segona regió mundial on més creix l'atur juvenil, només darrere el nord d'Àfrica. També ho fa Europa. És aquí on l'organisme creu que hi té a veure la intel·ligència artificial, perquè aquesta tecnologia afecta molts llocs de treball amb què els joves accedeixen al mercat laboral. A més d'això, l'OIT apunta la desacceleració en el creixement de l'economia, la dèbil creació d'ocupació i els conflictes internacionals.
15: 3CAT Info.
0: De l'àmbit cultural, la Casa Gran del Miracle de Riner, al Solsonès, reobre després d'una restauració que ha durat prop de 15 anys. Ara acollirà un centre d'interpretació del barroc català. Anem, doncs, cap a Riner, amb el Joaquim Albalate.
16: L'edifici del segle XVI havia estat un alberg de viatgers i peregrins que havia acabat quedant en desús i s'havia anat deteriorant. El 2008 es va declarar Bé Cultural d'Interès Nacional i poc després, el 2011, van començar uns treballs de rehabilitació que han acabat ara. Joan Soler és l'alcalde de Riner i Carles Pobill, l'arquitecte que se n'ha fet càrrec.
17: Tancar aquest cercle que vàrem iniciar el 2011 amb el convenciment que aquest edifici no podia caure i havia de ser un generador d'oportunitats al territori, a part de consolidar un edifici que està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.
18: Inicialment l'edifici estava molt deteriorat, tot el pati estava apuntalat, molts dels sostres estaven o col·lapsats, un risc de col·lapse, i per tant estava una rehabilitació integral.
16: Ara, més d'espais municipals i culturals, la Casa Gran s'ha convertit en un espai de divulgació i interpretació del barroc. Se centra en la vida quotidiana de l'època, amb la cuina o els diferents tipus d'habitacions originals i també en la relació entre les persones i el camp.
0: I avui, coincidint amb l'hora de l'eclipsi, començarà un concert molt especial en el marc del festival musical Jordi Savall. L'intèrpret Josep Maria Martí Duran, especialista en instruments de corda, reinterpretarà obres musicals del segle XVII passades a un format acústic amb la guitarra barroca i la tiorba. Ens ho explica el Roc Fargas.
19: En aquests concerts, l'experiència de l'espectador importa tant com la programació. És per això que amb l'al·licient de l'eclipsi, els assistents només saben que s'han de presentar a l'aparcament del monestir de Santes Creus, al municipi d'Aiguamúrcia. Només hi ha 300 localitats, totes exaurides, de manera que serà un concert íntim, de petit format. Uns autocars els conduiran fins a un indret que de moment es desconeix. Martí Sant Climent, director artístic del festival, ens dona pistes de com serà aquest espai.
20: El concert és a l'exterior, a un punt elevat, perquè hem de poder veure la posta de sol i prèviament l'eclipsi. Aleshores, és un lloc realment inaccessible. De lluny també veurem segurament les muntanyes de Prades. La gent es sentirà que està realment enmig de la natura, però alhora amb prou visibilitat com per veure l'eclipsi.
19: Els assistents rebran unes ulleres homologades i una explicació científica prèvia a l'inici del concert, que és a les 7:30, a més d'una copa de cava.
0: I del món de la música clàssica, de la música barroca ambientada en aquest eclipsi d'avui, ara ens n'anem al circ. La companyia de Flying Caballero, guanyadors del prestigiós certamen del Circ de Monte Carlo, són al cap de cartell del festival Nit de Circ, que se celebra a 3 municipis gironins i que arrenca aquesta nit a Besalú a la Garrotxa. Després, però, s'atura a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any, com a novetat, acabarà a Palamós, al Baix Empordà. Informa des de Girona, Laia Claret.
21: Els espectadors hi veuran 29 artistes internacionals de 8 països amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. Els guanyadors també del festival Elefant d'Or de Girona l'any 2023. Es tracta d'un muntatge de circ amb un tret diferencial. Genís Matabosc n'és el director.
22: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona. el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
21: Són un total de 15 funcions als 3 municipis fins a finals d'agost i hi ha gairebé 20.000 butaques.
0: Va, i acabem amb més música. David Bisbal s'estrena aquest vespre al Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Guíxols Arena. Unes hores abans hi actuarà Mariona Escoda en format acústic, amb guitarra i piano, i Ernest Prana hi presentarà el seu primer àlbum en solitari. Leire Martínez i Marlena comparteixen escenari també avui al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, al Maresme. Després de 16 anys com a cantant de l'Oreja de Van Gogh, Leire Martínez arriba al festival en la seva nova etapa amb un directe íntim a partir d'ara i amb noves cançons del seu repertori. El duet femení Bas tancarà la nit amb els seus èxits de música pop.
2: Les tasques d'extinció van bé.
4: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
4: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: D'aquí poc més de 5 minuts haurem arribat a les 6 de la tarda.
4: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral, bona tarda.
6: Bona tarda. A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Hug disputarà en menys d'una hora, quan faltin 8 minuts per les 6 de la tarda, la final dels 100 lliures amb opcions de medalla. Luca Hug va fer ahir el segon millor temps en les semifinals, amb 47 segons i 27 centèsimes. És el nou rècord d'Espanya. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hug. D'altra banda, l'equip espanyol de relleus 4% lliures, femení, s'ha classificat aquest matí per la final. Amb la presència de les catalanes Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela, l'equip ha aconseguit rebaixar en 2 segons i 21 centèsimes el rècord d'Espanya, que era vigent des dels Jocs Olímpics de Rio 2016. La final es disputarà a 8:45 del vespre. Abans, Ainhoa Campabadal també ha aconseguit la classificació per a les semifinals dels 200 lliures, que es disputaran aquesta tarda, acabat quarta de la seva sèrie.
23: Nada, muy contenta. Creo que esta mañana he nadado técnicamente muy bien, con muy buenas sensaciones y creo que tengo una marcha más para esta tarde y nada, ahora toca descansar, desconectar y a ver qué tal esta tarde.
6: Pel que fa a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest vespre, quan passin 5 minuts d'un quart de 10, la santcugatenca Jael Sakura Bestué disputarà les semifinals dels 200 metres. Al Barça, Ferran Torres no s'incorpora a l'equip amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Torres havia d'arribar avui amb els altres mundialistes de la selecció espanyola que sí que s'han incorporat. Són Dani Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. Ara, en pocs minuts de les 6, començarà la segona sessió d'entrenament del dia. El tècnic del PSG, Luis Enrique, ex del Barça, no ha volgut parlar de Ferran.
24: La segunda no hay lugar, yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
6: Ho ha dit a la roda de premsa prèvia del partit que disputarà el seu equip avui, que es disputa el primer títol oficial de la temporada, la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa anglès, que disputen el campió de la Champions League, el Paris Saint-Germain, i el de l'Europa League, l'Aston Villa. El tècnic asturià també ha lamentat que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit. El Barça femení juga el primer amistós de pretemporada d'aquí a poc més d'una hora, a les 7 de la tarda, contra el Montpellier francès, a l'estadi Johan Cruyff, un partit que coincideix amb l'eclipsi solar i per això al Camp Laurana es repartiran 1.500 ulleres homologades. Xavi Puig, directiu del Barça femení, ha parlat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
25: Penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp
1: i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit. El que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsia amb seguretat i també viure aquesta jornada d'una manera molt especial, no?
6: El Barça-Montpellier es podrà seguir en directe per Esport 3. I també avui, també a les 7 de la tarda, el Badalona Women juga contra l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita a l'Estadi Municipal d'Olot. Lorena Navarro, jugadora de l'equip badaloní, parla d'aquest partit.
3: Bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
6: D'altra banda, l'Espanyol ha presentat avui el central Unai Núñez, cedit pel Celta per una temporada. El defensa basc de 29 anys ha jugat també a l'Atlètic Club, al València i amb la selecció espanyola absoluta. Sentim Núñez.
7: Venir a un equipo como el Español, en una ciudad grande, con un estadio precioso, fue algo de lo que me llamó a mí y a mi familia para poder vivir cómodos. Que te llame una persona como es Monchi en el mundo del fútbol, pues te hace tener más ilusión aún.
6: I el director esportiu de l'Espanyol, Monchi, explica per què no arriben més fitxatges per aquesta nova temporada.
9: El mercado te marca unas directrices y esas tienes que seguir, ¿no? Los jugadores

0: Bona tarda, us saludem des de Tarragona amb una jornada que serà molt especial i que serà segur molt màgica. Eclipsi, paraula provinent del mot grec eclipsis, que significa desaparició. Després de mesos de parlar-ne i d'esperar aquest moment, aquest vespre es produirà l'eclipsi de la nostra vida. Fa 120 anys del darrer que es va poder veure al nostre país i per això avui us acompanyarem per viure'l de forma especial, per compartir-lo, per fer-ho de forma segura, sabent el que hem de saber i perquè no en tindrem cap altre, com a mínim, a casa nostra que puguem veure nosaltres. La Vanguardia del 31 d'agost del 1905, l'endemà del darrer eclipsi a Catalunya, deia que en las calles y paseos más concurridos se situaron vendedores de lentes ahumados para presenciar el fenómeno celeste. Callejas, balcones y azoteas servían de observatorio desde donde se investigaba si la luna empezaba ya a morder el disco solar. Ello, unido a haber cerrado sus puertas no pocos comercios, dio aspecto anormal a la ciudad. El azul del cielo fue tomando un color gris-violeta. Un viento fresco y huracanado sopló al aproximarse el grado máximo. Las palomas mensajeras de la estación colombófila del Tibidabo buscaron entonces refugio. En el observatorio Fabra, los señores Jardí y Pulit hicieron principalmente observaciones astronómicas. Avui, 44.177 dies després, ho tornarem a veure, ho tornarem a viure. Avui ho explicarem en català. Però segur que amb la mateixa excepcionalitat i emoció, l'eclipsi de la nostra vida és a punt d'arribar. I per fer-ho, per viure-ho, per compartir-ho, a Catalunya Ràdio tenim els millors experts que ens han anat acompanyant els últims dies. Una doctora en ciències planetàries, que és la Marina Martínez. Marina, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Que ho dèiem abans, per tu això és el moment previ a allò que fa mesos i mesos, i no sé si dir anys, que estàs esperant.
1: Sí, absolutament. Jo no l'he vist mai, un de total.
0: Per tant, és el teu primer,
1: sí, el meu primer total.
0: Tu que et dediques a això, ha de ser un moment especialíssim.
1: Sí, estic molt...
0: Estàs nerviosa ara?
1: Sí. Bé, només que res també per l'expectativa de la meteo, per mirar que no tinguem cap nuvolositat, cap inconvenient que no ens ho permetessin veure, però a banda d'això només tinc emoció.
0: Bé, la meteo ens l'explicarà avui l'Eloi Cordomí. Eloi Cordomí, bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc.
0: D'entrada, hi ha una part de la meteo que te la faig jo, que és fot una calda espantosa.
2: No?
0: O sigui, això ho confirmem.
2: Confirmem, confirmadíssim.
0: I a tot el país.
2: Sí, a tot arreu.
0: Més, llocs que menys, però la calor no ens la traiem de sobre.
2: Sí, un dels problemes de la calor pot ser la zona del Pla Lleida, perquè allà la calor s'allarga fins ben bé a les 6, 7, 8 de la tarda. Per tant, a l'hora de l'eclipsi a Lleida es preveu un 35 o 36 graus pràcticament. El reste sí que anirà baixant, així que allà que es preparin especialment per suportar aquestes hores prèvies a l'eclipsi amb convivència a aquestes altíssimes temperatures.
0: I una altra de les grans preguntes que ens fem a aquesta hora és... Es podrà veure l'eclipsi a les 4 de la tarda amb el Carandell i la Marta del Cor? Analitzàvem una mica els núvols. Tu has anat aquí fent projeccions, no sé si geomètriques o, sí, o astrofísic, no sé el concepte, però anaves mirant el cel i apuntant coses. Bé, ara mirem el cel. Hosti, hi ha un núvol a Tarragona, eh? Hi ha un núvol lleig.
2: Sí.
0: Ens tocarà la pera el núvol lleig?
2: Des de Tarragona veiem l'ennuvolada, la gran nuvolada, que és una de les que ens preocupen, que hi ha a les muntanyes de Prades. Llavors, ara mateix, tal com està configurada aquesta nuvolada i amb el moviment que preveiem que faci, des de la ciutat de Tarragona sembla que es podrà veure l'eclipsi.
0: O sigui, ens salvarem pels pèls, però ens salvarem.
2: Sí, però en canvi, aquesta nuvolada sí que podria dificultar la visibilitat de l'eclipsi una miqueta més amunt, que seria entre la zona del Garraf i del Baix Penedès, perquè és on ara mateix la tenen alineada aproximadament amb el lloc on es pondrà el sol i on hi haurà l'eclipsi de 8:45 d'hora.
0: I en general, després potser entrarem més a coses concretes, però a sí. Catalunya hi ha algun altre lloc que hagin de patir o un lloc on els pots dir ja segur, tranquils?
2: Mira, més enllà del Pirineu i zones de muntanya, Montseny, Collsacabra, que aquí ja preveiem que hi haguessin nuvolades, és habitual que hi siguin, i hem de conviure amb això, no són gaire desenvolupades, per tant, qui hagi decidit veure l'eclipsi des del Pirineu, que es mantingui fins al final, perquè entremig aquests núvols és possible que tingui la visibilitat bona. Després hi ha una altra gran nuvolada que sí que ens li estem fent el seguiment especial, que és la que hi ha a la zona dels ports. Aquesta pot dificultar la visibilitat de l'eclipsi des del Montsià. Des de la zona de Montsià, a l'extrem sud de Catalunya, podria quedar una mica tapada per aquesta gran nuvolada que hi ha en aquella zona. I, en canvi, a Ponent, condicions excel·lents per veure, no hi ha cap núvol, no es preveu que hi siguin. Aquest racó del Camp de Tarragona, entremig d'aquestes nuvolades, també fa bona pinta, així que, malgrat tot, jo crec que les condicions són molt favorables.
0: Tindrem l'Eloi per anar-nos-ho explicant i per anar-nos-ho actualitzant.

0: Marina, tu que ets experta en això, per què és tan important un eclipsi? Anem al principi de tot. Per què hi ha aquesta expectació? Per què passen tant en tant? És a dir, què els fa un fenomen tan interessant, tan llaminer i tan important?
1: Aviam, tot i que els eclipsis de sol passen cada any, és molt poc probable, per no dir pràcticament zero, que una persona vegi un eclipsi de sol si no es mou, diguéssim. La superfície de la Terra és enorme, no? La majoria és aigua, la majoria hi ha moltes parts tampoc no habitades, etcètera. És a dir, les zones habitades són molt petites. La probabilitat de que passi un eclipsi just a un lloc habitable on es pot estar en un moment de l'any bo, etcètera, són molt petites, per tant, veure un eclipsi és una cosa excepcional. És el primer que tenim aquí en més d'un segle, en 121 anys, per tant, tenim un component històric important a casa nostra, i després els eclipsis han servit des de tota la història fins encara a dia d'avui a fer descobriments científics. És el moment en què el Sol, la fotosfera, que és la part visible del Sol, la superfície del Sol, queda ocultada exactament per la Lluna en un eclipsi total, i es fa de cop i volta visible la corona, és a dir, l'atmosfera solar, totes aquestes capes que té el Sol, que són vastes, és a dir, nosaltres estem dintre de la corona solar, que normalment són invisibles perquè són invisibles, en aquest moment es fan visibles. Per tant, són moments únics en què podem observar tot allò que és invisible normalment pel Sol.
0: Anirem entrant en aquestes qüestions, però deixeu-me moure una mica, perquè som a Tarragona, aquí es viurà de forma molt especial, fa molta calor, la gent està buscant ombres fins i tot on no existeixen, estan autogenerant-se ombres per intentar aixoplugar-se d'un sol. És que és igual, ni a l'ombra gairebé, si està gairebé, però mica en mica es va acumulant gent. Qui ens ho pot explicar això bé és la Colla Ballester, que és la delegada de Catalunya Ràdio i 3CAT a Tarragona. Colla Ballester, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda, molt bé. I
0: jo el sol, arribarà un moment que ja no sabré ni què explico, pot ser? Vull dir que ja aviso l'audiència. Escolta'm, s'ha muntat un bon desplegament a Tarragona.
2: Sí, molt. Hi ha diversos llocs escampats a tota la ciutat, 6 localitzacions. La principal és aquesta, on som els de 3CAT fent els directes al programa especial. I ara tota la zona, com veus tu, a sota teu, al costat del mar, dels iots aquests fantàstics que hi ha, només hi ha gent tota apretada als llocs d'ombra, als llocs de sol, ni un gram de gent. Només hi ha hagut gent al sol en un moment, quan s'han repartit 1.000 talls de síndria, perquè estem a la Festa Major de Sant Magí, clar, i el berenar típic és la síndria, i els mercats de Tarragona han regalat 1.000 talls de síndria. No han durat res, i et diré que la cua era al sol i era horrorós. Arnau, bona tarda. Què han durat 1.000 talls? 3 minuts? 4?
3: Segur que menys que l'eclipsi, perquè ha sigut superràpid, la gent tenia calor, volia fruita fresca, i estem supercontents que el mercats de Tarragona ens hagi proporcionat aquesta ració tan típica de Tarragona i un dia com avui, no?
2: Ja et dic jo que si repartíssiu síndria durant l'eclipsi, hi hauria més gent aquí que l'eclipsi. Ha sigut increïble.
3: Hi ha molta gent que l'eclipsi li tira molt, però sí, al final una fruita fresca a mitja tarda, tothom li va...
2: Amb la calor que fa. Com heu fet per tallar 1.000 talls de síndria, que portàveu un munt de neveres, estaven fresquetes, bones, sí, dolces, com heu fet?
3: Hem tingut, en coordinació amb Mercats de Tarragona, del qual estem molt agraïts, des de les 8 del matí fins a les 12, s'han ficat a tallar, fins a 1.000 racions, i ens han encaixat tot bé perquè tinguéssim fresquet, i ara el servei ha sigut així, ràpid, la gent superactiva, i la veritat és que han volat.
2: Gràcies, Arnau. Han volat i encara ve gent aquí. Ells han recollit superràpid, ja no veus ni una engruna de síndria, però encara ve gent aquí perquè el rètol de Mercats de Tarragona demanant queda síndria? No en queda, una pena. Era bona, certifico.
0: Doncs, colla, amb aquesta expectació entenc que això s'anirà animant a mesura que s'acosti l'eclipsi, que la gent ja decidirà, vinga, anem a passar la calor necessària per poder-ho veure. Ho hem explicat a les 4, tu ara de seguida t'embarques. Ara hem perdut la colla. Bé, doncs la colla s'embarca perquè ho seguirà des d'un vaixell, ho explicarem des del mar. L'eclipsi, clar, es pot veure des de molts punts del país. Hi ha moltes activitats vinculades. Una d'aquestes activitats la seguirà el company Gerard López des de Mont-ral, a les muntanyes de Prada. Gerard López, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: Tu te n'has anat d'excursió.
4: Sí, ara la començarem l'excursió. Estem, en línia recta d'on sou vosaltres, al port de Tarragona, a Mont-ral. Estem a 22 quilòmetres i mig, d'acord? Per tant, des d'aquí, ara mateix estic veient, com aquell qui diu, estem en uns 900 metres d'alçada, i t'he de dir que aquí, ara mateix, ni calor ni xafogó. Si està bastant bé, malgrat només a 22...
0: Ens hem equivocat de lloc, tu.
4: Ja t'ho dic que sí. Et diré més, fa una estona, quan l'Eloi Cordomí explicava que hi havia aquest núvol que tapava una part de les muntanyes de Prades, ara mateix, és veritat, aquí Ara estem en aquell punt en què hi ha sol, hi ha ombra, per tant, s'hi està prou bé aquí a Mont-ral. I per què som a Mont-ral? Doncs perquè, entre d'altres activitats, aquí, a les Muntanyes de Prades, hi ha l'Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades, que són excursionistes, i han decidit anar a veure l'eclipsi on, evidentment, a les Muntanyes de Prades. En Josep Moragues és el president de l'associació. Com estem?
5: Molt bé, bona tarda.
4: No hi ha un lloc millor al món per veure un eclipsi que no sigui aquí a Prades, no?
5: Doncs jo penso que no, que vull dir, aquí a les Muntanyes de Prades, des del primer minut es va dir que seria un dels punts d'observació millors d'Espanya, vull dir, juntament, no sé si amb Castella-La Manxa, no sé, però que les Muntanyes de Prades anava a ser el millor. I, bueno, aquí, com tu has dit, estem a Mont-ral, que és on tenim nosaltres la nostra seu, estem a 900 metres d'alçada i, per tant, en una posició privilegiada, ja veuràs la posta de sol, que ja de per si és magnífica, i ja de per si té molt de públic i hi ha gent que ve expressament a veure-ho, doncs avui amb l'eclipsi encara serà més guapo.
4: Sí, de fet, fa estona que veiem que hi ha gent que va arribant, alguns amb cadires, perquè volen arribar fins al capdamunt del poble, que és on hi ha l'església, i de fet, les activitats que farà l'associació van molt lligades amb aquesta jornada. La Claustra Puig també és membre, i de fet, el que tenim és un menú especial que començarà, evidentment, amb una excursió.
2: Sí, sí, ara començarem l'excursió, els socis, ja fa temps que ho havíem programat, farem una excursió per llocs emblemàtics d'aquí, de les Muntanyes de Prades. Abans de dirigir-nos al punt d'observació, doncs farem aquesta petita caminada, com fem sempre, com a senderistes que som, i després, ens dirigirem al punt d'observació i farem un sopar conjunt. En acabar farem un sopar conjunt i després també ens quedarem a veure la pluja de Perseides, no? Les llàgrimes de Sant Llorenç. O sigui que avui tindrem un dia rodó.
0: És una de les activitats d'aquestes que es podran seguir
2: a la nostra seu de les Muntanyes de Prades, a Mont-ral.
0: Això. Doncs ho podrem seguir a Catalunya Ràdio. Gerard, tu faràs l'excursió també, eh? Vas a fer la volta, tu.
4: Ara m'hi poso, mira, ja comencem a caminar, ja estem tirant.
0: Va, quan acabeu l'excursió ens expliques com ha anat aquesta experiència de viure la prèvia d'un eclipsi fent una volta per paratges tan bonics del país i ens expliques després si també se'n pot treure alguna conclusió, tot plegat.
4: Oh, i tant que sí.
0: Vinga, Gerard López, moltes gràcies.
4: Fins ara.
0: Deixeu-me també ara parlar d'una de les preocupacions que ens han anat acompanyant durant el dia, que és la mobilitat. Hi havia certa preocupació, por, una mica de temença, que es poguessin col·lapsar algunes de les vies del país, tant per arribar a veure l'eclipsi com ja veurem què passa després. Anem a veure què està passant ara a dues hores del moment àlgid i a una hora de que arrenqui gairebé el fenomen. Parlem amb Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit. Senyor Lamiel, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
0: Ara mateix, tranquil·litat, una mica de congestió. Com ho tenim ara?
6: Jo diria que tranquil·litat moderada. Tenim alguns punts amb problemes. El primer punt amb problemes que ja al dematí teníem congestió és entre Martorell i Vilafranca. Aquí hem tingut alguns problemes que hem anat resolent. Estan els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit desplegats i, per tant, tot ho anem resolent al moment i traient cotxes, tant avariats com accidentats. Aquí hem tingut un accident i tenim una mica de congestió entre Martorell i que seria Sant Sadurní, però amb trànsit lent i congestió. Jo que s'hi pugui donar una primera pauta i consell. Els que estiguin en aquesta retenció i en aquestes congestions de Martorell, no cal que baixin gaire avall. Com a molt podran arribar a Tarragona si volen veure l'eclipsi. Els hi recomanem que es quedin a Tarragona, no baixin més perquè no hi arribaran. L'altre punt que tenim problemes, que al dematí també hem tingut algun problema, és quan s'ajunta la C32 amb l'AP7 a l'alçada del Vendrell, per sota el Vendrell, per entendre'ns. Aquí tenim un petit problema de trànsit lent, però aquí també se'ns està complicant la sortida de Torredembarra per anar a veure l'eclipsi. El que farem ara és tallar aquesta sortida. Aquesta sortida no es podrà sortir i haurem de tirar avall. Per tant, els convidem a anar una mica més avall, en tot cas a Tarragona o a algun altre municipi que es pugui veure bé l'eclipsi. I els altres punts de la zona del Camp de Tarragona que podien presentar problemes estan funcionant prou bé i l'autopista està funcionant bé. I a l'Ebre, jo destacaria a l'Ebre, que ens està funcionant bé durant tot el dia. Durant tot el dia ha funcionat bé tot el tram de dos carrils d'autopista, des del que seria Cambrils fins a el Canal, fins a Ulldecona. Per tant, no hi ha especial problema, no hi ha retencions en aquests moments, no n'hi ha hagut durant el dia. I la zona de l'Ebre també destacar que els aparcaments ja estan plens, Per tant, allò que dèiem, no cal que baixeu gaire avall, és que no hi ha aparcament.
0: Important això, els que sou a la carretera, escolteu el senyor Lamiel, no digueu, va, jo segur que trobo. Si ho diu el Ramon Lamiel, feu-li cas perquè arribareu i no trobareu lloc.
6: Sí, a l'Ebre està tot ple, està tot ple i, per tant, és recomanable que es quedin abans, es quedin a la zona de Tarragona. Tarragona té molts espais per veure l'eclipsi i també transport públic reforçat per poder veure l'eclipsi. I el que vull destacar de l'Ebre també és que, tot i que els aparcaments són plens, no hi ha hagut congestió a la xarxa viària de l'Ebre, perquè la xarxa viària del Delta és de molt quilometratge i, per tant, ha anat assumint tot aquest trànsit que li anava arrimant. Per tant, vostè em preguntava, doncs una certa... No diré satisfacció, però sí una certa...
0: Ha estat millor bona... del que hauria pogut ser, diguem-ho així, no? És a dir, que la cosa ha anat molt més fluida i molt més neta, hauria pogut ser molt pitjor.
6: Doncs sí, i hi ha trossos que han anat molt bé i que estàvem preparats i continuem preparats per anar resolent tots els problemes.
0: Doncs seguim pendents. Qualsevol altra indicació, si hi ha algun consell que podem fer, servei públic, ajudar la gent, que és el cotxe, doncs ens ho fa saber per línia interna i tornem a trucar-lo
6: i
0: ho expliquem a la nostra audiència. I ja parlarem després de l'operació tornada, que aquesta serà segurament una altra pel·lícula. L'explicarem quan arribi, l'operació tornada.
6: Sí, ara esperem arribar-hi,
0: Això
6: i
0: mateix,
6: després
0: sí.
6: Donem algunes pautes per sortir, que
0: Això
6: és
0: mateix.
6: Bàsicament paciència i prudència, també.
0: Senyor Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, gràcies.
6: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: L'eclipsi es pot seguir des de molta part de Catalunya. De fet, es pot seguir a tot arreu, en alguns punts amb 100%, altres amb un 98, 99, 97%. Ara fareu una roda pel país, des de Fraga fins a Lleida, passarem pel País Valencià, anirem fins a Mallorca i acabarem a la Barceloneta per saber una mica com estan en cada lloc i també que l'Eloi ens pugui també donar alguna pista i donar bones o males notícies en funció del que li aparegui ell amb aquests mapes,
7: Seran més bones. Seran
0: més bones? Vinga, va, doncs anem a donar bones notícies. Comencem per Fraga, amb el Pere Joan Álvarez. Bona tarda.
8: Sí, bona tarda.
0: On ets exactament?
8: Doncs mira, sóc a Cardiel. Això és un nucli despoblat situat a uns 10 quilòmetres de Fraga, que recordem és la capital del Baix Inca. Aquí s'hi congregaran, s'esperen unes 700 persones que veuran aquest fenomen en una zona que és l'inici dels Monegros. Aquí la temperatura ara és dels 40 graus, pica molt el sol, el cel és diàfan, això sí, hi ha gent que hem vingut de Califòrnia, francesos, hi ha de tot. Amb nosaltres, el president de l'agrupació astronòmica d'OSCA, Alberto Solà, que és un dels organitzadors de tot plegat. Alberto, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
8: ¿Qué se puede ver desde aquí? ¿Qué se va a ver?
9: Bueno, aquí se va a apreciar un eclipse total de sol que no se ve en muchos años. En España fue a comienzos del siglo XX y, bueno, aquí vamos a ver tanto el eclipse total de sol como luego las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo.
8: O sea que se van a quedar mucha gente aquí para la noche.
9: Sí, aquí vamos a estar alrededor hasta la 1:30 o las 2 de la mañana. Vamos a estar aquí entreteniendo a todo este público y creo que van a disfrutar tanto con el eclipse como luego la lluvia de estrellas, que además está en luna nueva.
8: ¿Qué podemos decir de lo que se va a poder ver desde aquí? O sea, ha venido mucha gente. Va a haber con las condiciones meteorológicas favorables, ¿no?
9: Sí, son unas condiciones óptimas porque no hay ni calima. Y luego, pues ya digo, vamos a decir un poquito las horas de lo que se va, cómo vamos a ver. El eclipse total, el eclipse parcial empezará a las 19:34, donde empezaremos pues a hacer comentarios sobre lo que es un eclipse, los eclipses que ha habido, qué significa en la civilización actual. Luego guardaremos un ratito de silencio hasta la cuenta atrás, cuando sea el eclipse total de sol, cuando la gente, os daréis cuenta aquí, que empieza a gritar y a ponerse súper nerviosa en el momento en que es el eclipse total, y a disfrutar. Será un minuto cinco segundos y luego pues ya pasaremos a la parcialidad hasta que hagamos la cena y luego las perseguidas. O la
0: doncs això serà a Fraga,
8: gràcies.
0: Aquí ho veuran amb aquesta intensitat. A Fraga ho podran
8: baixaran
0: veure bé?
8: Baixaran 10 graus les temperatures, diuen, quan hi hagi l'eclipsi total.
0: Ho veuran bé, Eloi?
7: A Fraga i a Ponent, les condicions, a la franja Ponent i a Ponent, les condicions són excel·lents.
0: Doncs mira, esteu salvats, Pere Joan, per tant ho podreu veure perfecte, amb moltíssima calor,
8: perfecte.
0: Però amb moltíssima visibilitat.
8: Sí. Pere Joan,
0: ho anem explicant aquesta tarda. Fins ara.
8: Bona tarda.
0: Clar, si parlem de calor, a Lleida també deixa'ls anar, ens ho deia la Noelia Casellas, que és en una zona de molta calor, amb un descampat, i ens deia a les 4. Encara no hi ha ningú. Noelia Casellas, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Va arribar en genteta?
10: Sí?
0: Sí, sí. Ja fa xup-xup, mai més ben dit?
10: Exacte, sí, és la paraula, eh? Sí, abans us deia, hi ha 4 persones. No, ara hi ha uns quants centenars de persones. És una petitíssima part del que cap en aquest gran espai que era l'aeròdrom de Mangranès, però no para d'arribar gent, això també és veritat.
0: Temperatura?
10: Temperatura horrorosa.
7: Concretament 39 i 40 graus en alguns barris de Lleida.
0: O sigui, la gent a Lleida està a 40 graus, sense sombra, esperant un parell d'hores mínim.
10: Exacte. Aquí tothom arriba amb paraigües. Hi ha gent que porta doncs, el parasol de la platja, que l'estan clavant aquí, com que això és terra. Sí, sí, sí, perquè és terra, i llavors, mira, doncs això ho tenim guanyat. La gent està estirada amb mantes, amb molts ventalls. Ara hem vist que arribava l'alcalde i venia igual, ventant-se, perquè és que si no, no es pot suportar. És que, mireu, les barres del bar, que han posat unes grans barres de bar, estan pràcticament buides, i jo crec, estic convençuda que és perquè hi toca el sol. Perquè és que no es pot suportar, fa moltíssima calor. Però tinc una bona notícia, que confirmaria el que dèieu ara. Acabo de parlar amb la gent del Parc Astronòmic del Montsec, que són aquí, i em deien les condicions per veure l'eclipsi són ideals.
0: Confirmem, Eloi?
7: Confirmadíssim, no hi ha cap núvol ara mateix, ni amenaça de núvol que entorpeixi la visibilitat.
0: Vinga, doncs a Lleida també ho tenim resolt, Noel, i a parlem d'aquí una estona.
10: Vinga, fins ara.
0: Vinga, movem-nos ara cap a l'Alba Maestrat, a Castelló. Allà ja hi tenim l'Alba Barbós. Alba, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Quin panorama tens?
11: Aquí, sobretot, el que fa patir són els núvols. Fa una hora i mitja us deia que no veia el sol, ara tampoc, però sembla que es van desfent i cap a la zona on s'hauria de pondre, on hauríem de veure aquest eclipse, sembla que els núvols ja no són tan densos. Veurem aquesta previsió si d'aquí...
0: Eloi.
7: Exacte. Hi ha una bona notícia aquí, és a dir, tenim aquestes grans nuvolades que preocupen molt al nord de Castelló i sud de les Terres de l'Ebre, però el que estem veient és que s'està desconnectant el que és la part alta del núvol més desenvolupat, i això és una bona notícia perquè quedaran alguns núvols prims, però entremig a l'horitzó s'hauria de poder veure el sol a més llocs.
0: Bé,
7: no
0: doncs,
7: tot arreu, però més.
0: Semblaria que l'hauríeu de poder veure, Alba?
11: Exacte, mirant a l'horitzó lluny, l'última línia no hi ha núvols.
0: Mira.
11: Doncs a veure si ens aguanta una mica la previsió i acaba de deixar veure aquest eclipsi. Aquí està arribant ja bastanta gent, tothom molt preparat per megafonia, estan donant indicacions d'aquestes previsions de meteorològiques, també de la trajectòria del sol, cap a on es pondrà, què serà el primer que veurem. I això, la gent molt preparada, arriben aquí amb gandulers, amb cadires, menjar, beure, neveres, ulleres, molt important, les porten.
0: Sí, sí.
11: I fins i tot hem vist també gent que porta imprès amb l'eclipsi, les fases de l'eclipsi, doncs per anar-ho seguint tot amb temps, hores, segons dels moviments del sol i la lluna.
0: Si voleu estar...
11: Digues. No, que si no tenim núvols, aquí tindrem un minut, 39 segons, per poder veure aquest eclipsi total. És gairebé el temps, la durada més llarga de tot el País Valencià, que el País Valencià l'eclipse total es podrà veure a Castelló i a València, a Alacant no. Per això també hi ha hagut molta gent d'Alacant que ha pujat fins aquí, fins a Culla, per seguir-ho.
0: Ho seguirem a Catalunya Ràdio, des del País Valencià ens ho explicarà l'Alba Barbosa. Alba, gràcies.
11: Fins ara.
0: I la que ens fa molta enveja... La que ens fa molta enveja és la Caterina Carmany, perquè la tenim a la platja de Palma. Caterina, aquí el veureu de conya, em sembla,
12: Sí, sí, el cel continua netíssim. Hi ha un canvi de fesomia, t'ho diré. Recullen les hamaques de plegament i cada vegada el que deu, més cadires de platja, més geleretes, més càmeres per seguir l'eclipsi, algun pica-pica, alguna llauna, begudeta, i s'està preparant.
0: O sigui, la preparació full equip aquí.
12: Sí.
0: Escolta'm, Eloi, Palma també, cap problema, no?
7: Sí, perfecte, ara mateix no hi ha cap núvol que amenaci, per tant allà condicions ja bones, excel·lents, 100% assegurat.
0: Diries que hi ha més gent de fora que de casa?
12: Ara mateix diria que està venint més gent de casa. Fins ara hi havia més turistes, més estrangers, però van arribant en comptagotes perquè tenen retencions, l'entrada és dificultosa, però cada vegada va venint més gent d'aquí. Sí.
0: Molt bé, doncs la Caterina ho seguirà des d'aquest lloc privilegiat, amb bona visibilitat, un panorama bonic. Caterina, gaudeixo i ens ho expliques, de seguida parlem.
12: Fins ara.
0: Tots aquests llocs són llocs de 100%. Aquí tot ho han de veure, si ho veuen, que sembla que la majoria de llocs ho podran veure, 100%. Marina, Hi ha molta diferència del 100% al 99,81%, que és com ho veuran a Barcelona.
1: Sí, jo la veritat és que jo quan he vist els parcials, diguéssim, no han estat memorables. Ha sigut una cosa interessant a veure, sí, millor que res, però vaja, tota la gent que ha vist total ho descriu com una experiència que no oblides mai.
0: Aquell mínim raig de llum que aparegui ja ho canvia tot.
1: Sí, bueno, de fet, el més espectacular és quan et quedes absolutament a les fosques.
0: Que és el que passarà a Tarragona, sí. Que és el que passarà a Fraga, tot aquest cos que parlàvem.
1: La totalitat, el 100%, és quan llavors hi ha un canvi molt brusc i aquí és on realment tens la sensació d'estar en un altre planeta, que el temps s'aturi, és una altra dimensió, i això és el que realment és emocionant, no? I a més, aquests segons, aquests 20 segons abans i 20 segons després, que és quan es produeixen aquests fenòmens que després descriurem, que són tan bonics de veure.
0: En tot cas, el 99,81% també serà especial, també serà bonic. A Barcelona, a la platja de la Barceloneta, ho seguirà la Sara Cañete amb tot de gent, imagino. No sé si la platja és plena ja de més gent que van a fer turisme d'eclipsi o encara hi ha més gent de platja a platja. Sara, bona tarda.
13: Bona tarda, Francesc. Doncs mira, probablement aquí a la platja de la Barceloneta just hem anat a enganxar al punt on l'expectativa per aquest eclipsi, com a mínim a hores d'ara, és més baixa, perquè aquí és un dia de platja absolutament normal, estan de gom a gom, això sí, estan pleníssimes, però aquesta hora com a mínim estan plenes de banyistes. Aquí la gran majoria doncs, també són turistes. De fet, estem escoltant, no? Sentim molt poca gent parlant en català. I sí,
0: bé, això no sé si passa cada dia a la Barceloneta, també t'ho dic.
13: Clar, no ho sé, però ara a l'hora de parlar amb ells, doncs mira, aquí hem hagut d'estirar una mica d'aquelles classes d'anglès que havien quedat una mica oblidades.
0: Bé, el first donem-li sortir del first.
13: En tot cas, sí que també et diré que estan una mica despistats, i això m'he costat alguns bars, que també estaven molt plens, a parlar amb els cambrers, a veure si aquests dies doncs els estaven preguntant per l'eclipsi o fins i tot estaven fent alguna reserva, i ens han dit que estaven sorpresos perquè veien els turistes molt despistats i que de fet no els estaven fent massa preguntes i que una mica anava al revés, no? Que ells els deien que heu vingut a veure l'eclipsi, que el veureu i tal, i que es trobaven doncs, que la majoria els agafava desprevinguts. Però sí que m'he anat a trobar amb una família, amb una història preciosa, perquè si avui l'eclipsi és protagonista, a casa seva també ho és la Rosa, me l'he trobada amb tota la seva família, avui la Rosa fa 103 anys.
14: L'àvia fa 103 anys. Som els fills, les nores, els nets i 8 besnets. Uns d'Austràlia, uns de París...
15: No, és que no crec gaire importància. Jo amb l'eclipsi jo dono importància a la família i a la reunió i això, però l'eclipsi per mi és més indiferent completament.
0: Quan tens 103 anys ja, les coses ja les veus amb una altra perspectiva.
13: Home. I l'eclipsi és un dia increïble, però si coincideix que tu fas 103 anys, clar, doncs clar, entra en disputa.
0: L'aniversari eclipsa l'eclipsi, de forma això, claríssima.
13: Sí, que és veritat que després estan una mica repartits. Jo me'ls he trobat que ja s'acomiadaven, han fet un dinar llarg i clar, evidentment, doncs, aquí cadascú em deia una mica la seva banda. Hi havia bona part de la família que sí que intentarien buscar alguna manera de seguir-ho i m'imagino, no hi he arribat a parlar, però clar, els que han vingut d'Austràlia, doncs quina coincidència més exacta, sí, sí. No? Venir de l'altra punta del món a celebrar els 103 anys de l'àvia i a més poder gaudir d'aquest dia.
0: Des de la Barceloneta, la Sara Cañete ens ha explicat la perspectiva allà, 99,81% de totalitat. Sara, gràcies.
13: Fins ara, bona tarda.
0: I aquí a Tarragona, que és on estem emetent en directe, ens podeu venir a veure suant molt. L'Eloi i jo podríem començar a participar ja a un concurs de camiseta mullada, samarreta mullada gairebé, o de camisa molla. Però no passa res. Avui està tot permès perquè fa molta calor i tothom ho entén, perquè tots estem igual. La Judit Pastor la tinc voltant, perquè s'ha començat a animar això, eh? Fa una hora la gent no hi era i la gent jo crec que s'amagaven encara del sol, però ara ja que queda una hora perquè comenci a eclipsar-se una miqueta el sol, la gent ja comença... On ets, Judit? No et veig.
16: Garriga, jo sí que et veig. Estic al teu lateral, a mà esquerra, em veus? Mira, et saludo.
0: Ara.
16: Com veus, m'he anat a refugiar a l'ombra, perquè si no...
0: Ah, aquella estella, home, a l'ombra.
16: És insuportable estar al sol i com jo, doncs, centenars de persones que que intenten trobar un raconet d'ombra per a aquesta hora que falta, no?, perquè comenci aquest eclipsi. Hi ha gent vinguda d'arreu del món, hi ha moltes famílies, hi ha grups d'amics. Aquí no tenim platja, aquí mateix, però l'escena s'assembla molt a la d'una platja. Us heu d'imaginar, en lloc de sorra i asfalt, però hi ha tombones, hi ha tovalloles esteses al terra, hi ha molta gent estirada, hi ha molta gent fent passar l'estona, per exemple, jugant a cartes, bevent alguna cerveseta, gent amb navareta, gent molt ben equipada i gent vinguda d'arreu de Catalunya. Què tal? Molt bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
16: Vosaltres d'on veniu?
17: De Barcelona. Estem en un càmping a Vilanova i ens hem acostat fins aquí a Tarragona per poder veure l'eclipsi.
16: És una família que ve amb dues criatures. Què tal? Com esteu?
18: Bé.
16: Esteu emocionades pel que passarà d'aquí una estona? Sabeu què ha de passar exactament o no?
18: Sí.
16: Què passarà al cel?
18: Pues que el sol es veurà, però la lluna li taparà i es tornarà a veure d'aquí un minut.
16: Molt bé, us han ensenyat molt bé. I hi ha una cosa molt, molt, molt, molt important per veure aquest eclipsi, que són les ulleres. Les teniu a punt, les ulleres, o no? A veure, us les podeu... Veig a veure si aquí la motxilla tenen crema solar. Van molt ben equipats. Tenen jocs per fer passar l'estona, una mica de menjar i una caixa amb les ulleres totes preparades. Em sembla que ja heu fet alguna prova. A veure com te les poses, aquestes ulleres. Quan arribi l'eclipsi, cap on hem de mirar?
18: Cap a dalt.
16: Cap al cel, oi? I allà passarà aquest espectacle tan meravellós que ens anirà fent fosc, fosc, fosc, fosc, fins que es farà de nit. Aquesta és una família, moltes gràcies. Moltes gràcies. I us dèiem que hi ha gent també vinguda d'altres punts del país. Vosaltres, em sembla que em dèieu que veniu de Badalona, oi que sí?
12: Badalona, sí, sí.
16: Com va aquest temps d'espera? Perquè déu-n'hi-do, ja em dèieu que fa molta, molta estona que sou aquí. Com ho esteu fent passar l'estona?
12: Passant-lo el millor possible. O sigui, veiem, bueno, jugant, bevem molta aigua i, bueno, pues passant el temps el millor possible.
16: Aquests van equipats amb el joc de cartes l'Uno i després et deia, Garriga, que també tenim turistes, gent sí? vinguda d'arreu del món. Tenim una família que ve del Regne Unit. Hello! Oh,
19: hello, hello.
20: Hola.
16: ¿Qué tal? How are you? Is this the first eclipse of your life?
20: This is the second eclipse. I saw one in London in 1999.
16: El 1999 van veure un eclipsi a Londres i han decidit que ara portarien el seu fill. Hello.
21: Hello.
16: How old are you?
21: I'm 20, yeah.
16: Té 20 anys i el seu pare i la seva mare han dit això no s'ho pot perdre, que hem bé. De venir a Tarragona a veure aquest eclipsi.
0: I és el primer cop que venen a Tarragona? És a dir, s'estrenen també a Tarragona?
16: Is this your first time in Tarragona?
20: Yes, it's my first time. Yeah, we traveled here especially for the eclipse.
0: Molt bé.
16: When did you arrive?
20: We arrived 3 days ago and we have to leave tomorrow.
16: Demà mateix marxen perquè em diu que treballa. És a dir, que és un viatge express per l'eclipsi, Garriga.
0: I que no hagi fet teletreball aquests dies.
16: Ah, això també pot ser. Ja se sap que el teletreball a vegades va bé, a vegades va bé.
0: Per eclipsis va molt bé. Bé, doncs la Judit la deixem per aquí pescant històries, persones vingudes de llocs estranys o sorprenents. De seguida tornem cap aquí. Per cert, que a Anda i a l'Eloi hi ha un truc que pot fer tothom per veure si el lloc on és podran veure l'eclipsi o no, per comprovar-ho.
7: Sí, perquè sí que hem vist moltes aplicacions que ens permetien localitzar el lloc exacte segons la geografia de les muntanyes, però clar, més enllà de les muntanyes hi ha arbres, hi ha edificis, i com que el sol estarà tan baix en el moment de l'eclipsi, hi ha un exercici que podem fer en aquests moments quan estiguem ubicats en el lloc exacte.
0: És a dir, jo el vull veure des d'on sóc ara.
7: Doncs mira,
0: què comprovo?
7: Agafa la teva mà dreta, estira-la tot el que puguis.
0: La mà dreta, eh?
7: La mà dreta.
0: L'estiro tot el que
7: puguis. L'estires tot el que puguis, intentes posar a la mà plana seguint la forma de l'horitzó.
0: Sí?
7: I poses 4 dits.
0: Sí?
7: Doncs si sobre l'horitzó, el més pla allà, que puguis, clar, sense alçar-la ni res, si sobre l'horitzó no tens cap objecte que et tapi sobre aquests 4 dits, és que tens bona visibilitat.
0: Jo, en principi, aquí tinc unes palmeres, però no em molesten les
7: exacte.
0: Palmeres.
7: Sobre les palmeres aquestes que t'estan tapant els dits, en principi podràs veure l'eclipsi.
0: Ja, tothom fent el truco aquest de l'Eloi Cordomí.
7: Hi ha mètodes una mica més sofisticats, per exemple, alguna aplicació, alguna web, meteofoto.cat, mirador eclipse, app... tot això són aplicacions que, amb el mòbil, enfocant cap a la zona de l'eclipsi, et podrà dir si en aquell moment, amb realitat virtual, en realitat augmentada, si en aquell moment podràs veure l'eclipsi o hi ha algun objecte, algun edifici que te l'està tapant.
0: Això saps qui segur que s'ho sap?
7: Qui?
0: El Joan Anton Català.
7: Home, de ben segur que ho ha provat.
0: Se les sap totes, perquè el tenim, a més, amb l'home eclipsi. Amb el Roger Escapa. Roger Escapa, Joan Anton Català, com esteu?
19: Bona tarda, Garriga. Què tal? Aquí estem acompanyats del Joan Anton Català. Joan Anton, salut del Garriga.
21: Hola, Garriga, què tal? Estàs molt bé amb la Marina aquí, l'Eloi, i a la meva ciutat de Tarragona. Hola, Tarragona.
0: Sí? Estem molt contents de ser a Tarragona, ens faltes tu, però vaja, no tenim tan lluny, perquè sou a la platja del Trabucador, que serà un lloc que escapa, Joan Anton, privilegiadíssim per poder-ho veure, això.
19: Hem arribat ben d'hora, ens hem pogut banyar, són més de 6 quilòmetres de platja, la gent ha vingut doncs amb tots els utensilis per passar el dia, hem suat la cansalada, hem passat moltíssima calor, més que tu, Garriga, jo crec, però ara ja estem nerviosos, perquè fa una estona, mira, fa una hora t'hagués dit que hi havia pessimisme, vèiem un núvol enorme, però li ha canviat la cara al Joan Anton Català.
21: No, és mentira, absolutament, és que ho he dit justament al contrari, a més, t'haig de dir, s'ha banyat ell, jo no m'he banyat, això per començar. Segona, el que patia era ell, i haguessis hagut de veure la cara. Jo deia, aquest núvol se n'anirà, i efectivament ha anat marxant, i ara tenim una visió que si ara tinguéssim l'eclipsi total el veuríem, i ara el Roger somriu.
19: Sí. Informació de servei, perquè acabem de parlar, Garriga, amb la policia local. Ai. I tota la zona de la platja del Trabucador, aforament completíssim. Per tant, des d'aquí sí que veiem una corrua de cotxes a les carreteres, de gent que encara està intentant arribar. Evidentment, la policia de la Ràpita ha regulat el trànsit. I per tant, si algú amb aquestes dues hores que queden per l'eclipsi doncs encara pensava acostar-se al Trabucador, que no ho faci, perquè doncs ja és tard i l'aforament està complet i ben regulat des de primera hora per la policia, perquè és evident que és un emplaçament i un lloc preciós que doncs atrau moltíssima gent, tant d'aquí com de fora.
0: No, i no només això que diu el Roger ara, parlàvem fa mitja hora o una mica menys amb el director del Servei Català de Trànsit i ja ens advertia que la gent no baixi de Tarragona, més avall de Tarragona no queda lloc en lloc. Per tant, si sou al cotxe i esteu passant de Tarragona, gireu cua perquè us perdreu l'eclipsi si voleu trobar lloc en ubicacions per sota de Tarragona, perquè la cosa està complicada i de fet ara comprovarem una mica el trànsit. Joan Anton, queda alguna cosa per explicar encara de l'eclipsi?
21: Home, no sé, jo...
0: Que passi, que no, ja queda que passi.
21: Tantes coses... No, mira, no, ara estàvem comentant perquè la gent aquí ens pregunta, evidentment ens veu aquí amb els auriculars i els micròfons, ens pregunta si tenim sort, i aquí a la Marina et porta regó també, si teniu sort, podeu, amb molta sort, veure venir l'ombra de la Lluna. Com que hi ha un horitzó allargat, podeu veure com l'eclipsi comença al serrallo, quan a vosaltres, segons abans, a vosaltres no us arribi, o menys de segons, i veure l'ombra de la Lluna com es va enfosquint el mar fins que us arriba. I nosaltres encara ho podríem veure millor, no és per fer enveja, però perquè tenim un horitzó molt més llarg, molt més net, fins a les muntanyes. De manera que, imagina't, amb milers de quilòmetres per hora, l'ombra de la Lluna venint.
0: Fa que sí, la Marina.
22: Sí, hola, Joan Anton, et volia saludar.
21: Ah, hola, Marina,
22: què tal? Una abraçada molt forta.
21: Igualment, estic molt content que siguis de Tarragona, Marina.
22: Ah, jo també, i estic... sí, res, et volia donar molta sort també per vosaltres, a veure si tot va bé. Aquí també tenim l'horitzó ara mateix.
0: Bastant net.
22: Bastant net, o sigui que també estem optimistes.
0: Doncs, Joan Anton...
21: Estava tot encarregat, eh?
0: Sí. Ha sortit com ho havíem demanat, havíem patit de algun moment, però de moment sembla que sortirà tot bé. Joan Anton, escapa, gaudiu-ho molt, parlem d'aquí una estona i que...
19: Sí, en parlem a posteriori, a veure quina cara ha fet el Joan Anton, perquè, el Joan Anton heu de pensar que... Clar, fa més d'un any que espera aquest dia. Aleshores, és que està fet un flam. I poder-lo passar plegats, després de tants anys coneixent-nos, és un regal, Joan Anton.
0: Feu-vos una foto amb l'abraçada.
21: Sí, no, això ens fa, però és mentira, vull que quedi constant.
19: Està molt nerviós.
21: No, és... De...
0: Sí, una mica fent... sí, Joan Anton, i no, és bo que estiguis que no. Nerviós. Si no estàs nerviós, és que no t'importa. És que no t'importa.
21: No, m'importa molt, però no ho estic, de debò. El que passa que...
19: Sí que ho està, sí.
21: Bé, deixem-ho estar.
0: Deixem-ho aquí. En tot cas, ens fa molta il·lusió compartir-ho també amb vosaltres. De seguida tornem cap al Delta de l'Ebre. Abraçada forta.
19: Una abraçada, que vagi molt bé.
0: Anem a trobar el cap a les carreteres, perquè la nostra companya, la Txell Garriga, ens pot fer una actualització. Txell, bona tarda.
23: Molt bona tarda, què tal?
0: Què, tenim embolic?
23: Una mica sí, una mica, però em faig meves també les paraules del director del Servei Català de Trànsit, que ell ha parlat d'aquesta tranquil·litat moderada. Sí que veiem, però ara, algunes complicacions. Les repassem molt ràpidament. Per exemple, veiem trams de retenció, congestió, sobretot cap a Ponent, a la 2, a dos punts concrets, a Jorba i també a Tàrrega, però les principals retencions les veiem sobretot cap al sud, cap a Tarragona. La via amb més complicacions, de fet, és l'AP7. En total suma uns 22 quilòmetres d'alerta de cua en trams intermitents, això sí. Un entre Martorell i Vilafranca i l'altre seria del Vendrell cap a Torredembarra. I en aquest mateix tram, en aquest mateix punt, també va plenar l'alternativa per la costa, que és la nacional, i alerta perquè aquí sí que ens consta que hi ha un accident alentint aquesta cua. Qui estigui aturat, per exemple, als túnels de Vallirana per evitar aquesta retenció a l'AP7, que no pateixi perquè en aquest cas aquesta cua només s'està regulant el trànsit, i també en sentit sud cap a Tarragona està força tapat encara l'enllaç de la C31 i la C32 a Castelldefels. De fet, ara s'ha començat ja a regular també el trànsit per mirar de desfer una mica aquesta cua.
0: Bé, doncs estarem molt pendents de tot plegat. Txell, qualsevol cosa ens avises, perquè avui és important la gent que està al cotxe, que molt segurament estan escoltant la ràdio, doncs si els podem advertir de solucions que potser Google Maps no ens ho donarà, o segur que no ens donarà, les donarem abans nosaltres, perquè és un dia de molta sorpresa i de molta inestabilitat. Gràcies.
23: Fins ara.
0: Estem acostant a l'inici de l'eclipsi i l'hem explicat de moltes perspectives. A mi el que em crida més l'atenció és que, clar, això ha passat, se suposa, tota la vida, i avui tenim estris, aparells, per entendre-ho, per saber què és. Però fa 2.000 anys, quan veien desaparèixer el Sol, què pensaven? Fa mil anys, quan de cop i volta es feia fosc a les 3 de la tarda per un eclipsi, com us ho explicaven? Hi ha molta llegenda al voltant d'això i hem buscat un parell d'investigadors, de professors, que ens hi posaran una mica de context. Emili Sampé, investigador del Departament de Filologia Catalana de la Rovira i Virgili, especialista en l'estudi de literatura popular i folclore. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: El títol és molt llarg, però està molt, molt, molt ajustat al que necessitem. I també el Jesús Carruesco, que és professor de Filologia Clàssica, també la Rovira Virgili, investigador de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Fa 2.000 anys. Això ja passava, entenc.
3: Sí, sí, sí, això ja des de sempre.
0: Ha passat tota la vida.
3: Eclipsis han passat sempre, efectivament. I cada cultura sempre doncs, l'ha explicat a la seva manera i ha desenvolupat històries o rituals, mites, per explicar-lo.
0: Hi ha constància de quin és el primer eclipsi, allò, la primera cultura, el primer lloc on es diu va passar això, encara que no en diguessin eclipsi, encara?
3: Sí, ara tenim alguns documents escrits que s'han interpretat que fan referència a eclipsis ja de cultures molt antigues.
0: Sí, abans de Crist, eh?
3: Abans de Crist, sí, estem parlant del 1200 abans de Crist. Fins no fa gaire, el més antic que coneixíem era gràcies als grecs, que explicaven justament, donaven doncs, notícies d'un eclipsi que ara, doncs, retrospectivament, els hem pogut datar exactament en l'any, el dia, l'hora.
0: I el començament de tot, què es pensaven que era? Què es pensaven que passava?
3: Bé, això sempre ha canviat molt, però el mite sempre deixa explicar-ho tot com un relat, com una història, i a més amb personatges que fan coses. El Sol, la Lluna són déus, i per tant doncs, hi ha moltes maneres diferents d'explicar-lo. Una de les més usuals és que hi ha alguna criatura fosca que està devorant o que està a punt de devorar el Sol o que amenaça de devorar el Sol. Això apareix en moltes cultures, per exemple. A vegades és un llop en els germànics, en la cultura germànica. A vegades és un drac, un gos. Aquesta és una de les que més es troba, perquè la sensació que tenim quan veiem un eclipsi és que efectivament hi ha un cos negre que a poc a poc es va apoderant del Sol.
0: Clar, clar, clar,
3: llavors
0: clar.
3: Això és aquesta idea de se l'estan passant el Sol, no?
0: Per tant, es vivia amb por?
3: Sí, generalment el que suscitava l'eclipsi moltes vegades és una sensació de, primer, d'admiració, perquè això ja ho tenim registrat des de l'any 1000 abans de Crist. També hi ha un text del hindú, dels Veda, que és aquesta sensació de que tot es trastoca, no? Que hi ha alguna cosa anòmala que canvia l'ordre de les coses. I normalment s'interpretava com quelcom que era perillós, un moment perillós, un moment doncs sí, que efectivament doncs, portava mal averany o donava algun senyal negatiu que calia justament intentar evitar o amb els rituals doncs, fer alguna manera per invertir-ho.
0: Clar, Emili, això ha generat al voltant molta llegenda, molta història paral·lela, no? que ha ajudat també, no sé si entendre-ho, quan no s'entenia, a trobar una explicació.
2: Sí, de fet, a veure, aquests fenòmens el que passa és que... quan no hi ha...
0: Seguim, seguim.
2: Seguim. Això és l'eclipsi, eh? Quan no hi ha encara explicació racional al voltant d'aquests fenòmens, doncs hi ha l'explicació popular. Llavors, en relació als eclipsis, comentava el Jesús, la idea genèrica, si més no a la nostra cultura, és que vol dir que alguna cosa no està bé. Per què? Home, doncs, és de dia, no ara mateix, de dia, tenim un sol aquí sí, espaterrant.
0: Fa molta calor.
2: És testimoni, que és espaterrant sí, aquest sol. Sí, sí. A la nit què passa? Doncs que hi ha la lluna i està fosc. Què passa amb un eclipsi? Que això es capgira, perquè en sec resulta que és de dia i es torna de nit al cap d'uns segons, o durant uns segons. Llavors això significa que alguna cosa no funciona bé.
0: Canvia l'ordre normal, no?
2: Exacte, clar. Canvia l'ordre normal, els animals es comporten de manera diferent, baixa la temperatura...
0: Això és el que es deia i una mica el que passa.
2: Es deia i es diu. Per exemple, avui dia no, que podem anar al súper a comprar, si voleu, uns ous, però fins no fa gaire, tenies tu unes gallines, no?, allà a casa teva, si hi ha un eclipsi, les gallines tornen al corral...
0: Es llançaven els ous?
2: Aquell dia no hi havia ous. Sí, aquell dia volies una truita, havies d'anar al súper, però en aquell moment no podíem anar-hi. Per tant, aquell dia les gallines tornaven cap al corral, perquè, clar, quedaven alterades, perquè alguna cosa no funcionava bé. Per tant, aquell dia no hi havia ous. I com això, doncs, també hi ha altres qüestions. Llavors, des del punt de vista del folklore, això s'explica, doncs, a través d'aquestes supersticions i creences, i és després quan tenim aquestes explicacions evidentment racionals.
0: I després, també això ha generat literatura, no? Vull dir que també s'ha anat aprofitant al llarg dels anys per explicar històries, a vegades sabent ja què és, i a vegades fins i tot, no sé si fent una mica també de llegenda.
2: Clar, és un fenomen molt llaminer, en aquest sentit. Llavors, clar, què passa? Doncs que autores, escriptores, autors, què han fet? Doncs jugar amb això, agafeu com a element narratiu, i, per exemple, normalment el que es fa és que un personatge que és que acostuma a tenir el poder o té accés a aquesta informació, ho aprofita al seu favor. Tenim el cas conegudíssim, no?, que sé jo, doncs, per exemple, de Mark Twain al Yankee Court del rei Artús, o el mateix Tintín, al Temple del Sol. Què fan? Doncs estan a punt de ser sacrificats els déus, precisament, i com que ells saben que hi haurà un eclipsi, amenacen els altres dient, ep,
0: faré una cosa,
2: faré una cosa, a veure si faré que el sol desaparegui.
0: I pam.
2: I efectivament ho fan, no ho fan ells, òbviament, però aprofiten aquesta informació que ells tenen, en aquest cas, en benefici propi. Evidentment, és un recurs narratiu, argumental, que utilitzen els autors.
0: Això és literatura, per tant, ficció, però a la realitat, avui ho explicàvem al matí, hi ha hagut batalles que, en guerres antigues, coi, se n'anava al sol i dèiem, pera, parem de matar-nos perquè aquí Déu ens està dient alguna cosa, no?
3: Efectivament. Un dels eclipsis més antics que tenim també registrats és del primer historiador, que es diu Heròdot, que ens explica que hi havia dos exèrcits que justament estaven en plena batalla quan va passar un eclipsi i es va parar tot. I no només la van parar mentre durava l'eclipsi, sinó que es van afanyar després a fer les paus i a... perquè un altre element que a vegades en les històries també apareix és que el que passa és una qüestió, un problema en la relació entre el sol i la lluna.
0: Clar.
3: I, per exemple, algunes
0: han
3: qüestions
0: enfadat.
3: S'enfaden entre ells, després es reconcilien...
0: Ara em poso al davant.
3: Exacte, i llavors, doncs una de les maneres d'afavorir en que tot tornés a la normalitat doncs és nosaltres anem a donar el bon exemple, per dir-ho així, i doncs fem les paus aquí a la Terra, a veure si la cosa també s'apaivaga a dalt.
0: La Marina ens deia, això es fa servir avui dia i tota la vida per estudiar, per fer investigació. Tota la vida ha estat així, això?
22: No, des de que han deixat de ser auguris ja ha de ser ciència, no? Hi ha un moment en què Edmund Halley, no?
0: Sí.
22: Va poder predir, gràcies a les lleis de Newton, exactament, això era a Anglaterra, quan passaria un eclipsi. Va ser la primera vegada que es feia una predicció d'aquest tipus. La va encertar, només es va equivocar per uns quants quilòmetres i poc, la va encertar, i a partir de llavors es va demostrar que els eclipsis eren una cosa previsible, era ciència, no hi van passar d'auguris a ciència. I des de llavors s'han utilitzat per fer investigació de tot el que és la ciència del sol.
0: Bé, doncs avui el tindrem aquí a Tarragona, suposo que fa il·lusió tenir-lo tan a prop de casa, una cosa tan mística, no?, tan poc habitual, i per tant la gaudirem, tot i aquesta calor que ens està fent suar literalment moltíssim. Us agraeixo a Emili Santper, a Jesús Carruesco, que ens hagueu ajudat a posar una mica de context històric a tot plegat i que el pugueu gaudir molt.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies
2: per molt
0: acompanyar-nos. A veure, falten 12 minuts per les 7 de la tarda. Passen 3 minuts a 3 quarts de 7. Eloi Cordomí.
4: Bones.
0: Tens el micròfon a la mà, eh?
4: Sí, ara sí.
0: No, l'altre. Estava buscant el micròfon i el tenia a la mà. Escolta'm, mirem el cel.
4: Mira,
0: no canvia res, no?
4: És que saps què passa, Carol?
0: No em posis cara de vist una radiografia que anem no havia vist
4: tot,
0: abans, eh?
4: Anem tot bastant cap a millor. Ara el que estem fent és seguiment meteorològic i seguiment a ull viu directament, eh? Ara, per exemple, acabo de parlar amb la Gemma Puig, que està allà al Delta de l'Ebre.
0: I què diu la Gemma?
4: I la Gemma també m'està dient el mateix, que el núvol de tempesta que estava veient cap a la zona dels ports s'està desfent, queden les encluses, que vol dir la part alta de les restes de la tempesta, però hi ha una escletxa per poder veure la posta.
0: Per tant, bé.
4: Bones notícies també a les Terres de l'Ebre.
0: Bé.
4: Aquí, al Camp de Tarragona, que estan pendent d'una gran tempesta que s'havia format sobre...
0: Però no veig res, ja.
4: Sobre els,
0: no queda res.
4: Les muntanyes de Prades, no. Ja no queda, i ara tan sols queda, ja no hi és,
0: res.
4: Tan sols queden els núvols.
0: Això d'aquí
5: dalt no ens importa.
0: Això no ens tocarà la pera, no?
4: Això d'aquí dalt, aquí no, però ser una mica més cap a la zona de Vilanova, Barcelona, podia dificultar una miqueta, però vaja, també s'està esfilagarçant molt i jo crec que ho veurem. I llavors, què més podem veure a aquesta hora? Una tempesta que hi ha aproximadament cap a la zona de les Guilleries i del Coll Sacabra, que aquesta sí que encara està activa i que podria deixar una mica d'ombra de l'eclipsi, podria dificultar l'eclipsi a tot el que seria Selva, Gironès, uns racons del Baix Empordà.
0: Que allà no és 100%.
4: No és 100%.
0: Per tant, diguem-ne que l'espectacle majúscul, que és el 100%, a la majoria de llocs, galó a manta, però visibilitat bona.
4: Visibilitat bona, i els llocs on quedava una mica entorpida, les condicions són cada vegada més favorables. Per tant, molt bones notícies.
0: Aquí estem veient com va augmentant l'ambient. Suposo que la Judit Pastor la tinc voltant per aquí. No sé si la tinc per aquí o no.
5: Sí, Garriga. Què tal? Estic, mira, fent un passeig per aquí al port i ara a la zona on soc està ben atapeït, que sembla la Rambla, que es va camina cada vegada més lent. Això és bona senyal, vol dir que hi ha moltíssima gent, molta gent aquí. I m'he acostat a una zona privilegiada perquè estem en una mena de balcó amb vistes directes al mar. Ara realment el sol és tan lluent que fa aquest reflex a l'aigua que realment impressiona, i si el cel es manté així, no sé, Eloi, però jo crec que ara mateix, tal com està el sol, em ve de cara i em crema.
4: Sí, sí, és que realment ara el sol encara pica molt, escalfa molt, i és això, no, és que no hi ha núvols ara mateix que puguin dificultar la visibilitat.
0: Però Judit, és a dir, des de la nostra posició veiem ja certa acumulació de gent. Té pinta que això, d'aquí una hora que comença l'eclipsi, estarà a rebentar, no?
5: Estarà a rebentar, Garriga, perquè ja et deia que ara costa moltíssim caminar. Entre la gent que està estesa a terra, amb les tombones, les cadires, la gent que intenta trobar lloc, la gent va en fila índia, perquè et facis a la idea, a aquest punt on sóc jo ara, la gent va en fila índia intentant trobar el millor lloc, tothom suant.
0: No.
5: Però, vaja, aquesta és l'estampa aquí on sóc ara mateix, eh? Gent intentar trobar lloc i com una mena d'embús, una mena de col·lapse, per tenir la vista, la millor vista, no? La vista privilegiada, amb vistes al mar, que això serà preciós si, quan es produeixi l'eclipsi.
0: Doncs ho anirem explicant. A veure, us sembla si posem una mica de música? Perquè jo crec que és un bon moment per amenitzar l'espera amb una mica de música, i a més deixem-me'l saludar, perquè són els Allioli. Com esteu? Bona tarda. Espera, que no et sentim. Hola.
6: Hola.
0: Ara sí,
6: molt
0: com esteu?
6: Molt bona tarda, Tarragona,
0: no,
6: molt bé.
0: Us veig molt frescos, no?
6: Molt, molt. Una cosa...
0: Tocar amb aquesta temperatura és legal?
6: És legal, el mateix que fas tu, sí.
0: Sí. Els instruments no cremen, no? La guitarra deu ser una paella gairebé, eh?
6: Costa, i és desafina, aquest és el problema.
0: I a veure, la trompeta aquesta?
6: La trompeta.
0: Encara?
6: Encara està una mica freda.
0: De què l'has comprat? Sí. Aguanta molt bé, trobo.
6: No, aquí amb l'aire condicionat.
0: Ah, bé, la trompeta aguanta bé. A veure, Allioli, qui sou els Allioli?
6: Els Allioli, doncs, som 8 components. Tenim 2 cantants, tenim un trompeta, un saxo, guitarra, un baixista que no hi és, i un bateria, i un teclista, evidentment.
0: I feu una música que enganxa molt, perquè agafeu clàssics i la majoria d'ells el que feu és transformar-los al català, i això encara la gent li fa patar més al cap, no?
6: Sí, clar, el bo d'Allioli és que no fem música 100% en català, només fem en català dels grups d'aquí del país, de casa, i que ens agrada, i que agrada la gent, i que tothom balla, ballem, disfrutem, i hi ha molta energia.
0: Ja heu actuat a la tarda amb el Carandell i la Marta del Cor. Sí. Heu fet els Pets, si no m'equivoco, no?
6: Fet el Bon Dia dels Pets.
0: El Bon Dia.
6: Sí, exacte.
0: Ara què tenim preparat?
6: Doncs ara farem una cosa també molt íntima, que esperem que tothom canti amb nosaltres, farem La gent que estimo. Perquè és
0: home!
6: Una... Estem a casa,
0: és
6: estem a Tarragona.
0: És un dia d'amor, un dia de comunió. Anava a dir d'abraçar-se, però jo crec que ve poc de gust avui abraçar, com a mínim ara. Potser després ens posem més tendres. Doncs La gent que estimo, preparats?
6: Correcte.
0: Doncs Allioli, en directe a l'especial eclipsi de la tarda de Catalunya Ràdio, des de Tarragona, una mica de música.

0: Un aplaudiment pels Allioli, que ens han amenitzat sota aquest sol de justícia. Allioli, moltes gràcies. D'aquí una estona fem una última passada, d'acord?
1: Perfecte.
0: A veure, deixa'm buscar. Judit, t'has tirat a l'aigua ja o no?
2: Ai, no, però estic molt temptada de tirar-me a l'aigua realment.
0: Et juro que si el micròfon funcionés... Luque, el micròfon funciona des de dins l'aigua? No funciona.
2: Hauríem de dissenyar un micròfon aquàtic i seria increïble.
0: T'ho juro.
2: Seria increïble. Qui també està suant molt i fa molta estona que esperen són els fotògrafs, Garriga, perquè et deia que estic en una mena de balcó privilegiat, amb unes vistes privilegiades, i clar, aquí a primera fila, evidentment, són els fotògrafs.
0: Però oficial, és a dir, professionals o aficionats?
2: N'hi ha de professionals i n'hi ha d'aficionats, com el que ens acompanya. Què tal? Molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Des d'on ha vingut vostè?
3: De Gavà, Barcelona.
2: Jo no hi entenc gaire de fotografia, d'acord, però veig que la seva càmera té un objectiu força, força gros i força, força llarg, eh?
3: No, és un 600, un simple 600 de Nikon i un 180-600 i ja està.
2: Suposo que per un aficionat de la fotografia com vostè, avui deu ser com un dia de Reis, no?, pràcticament, perquè això que viurem és increïble.
3: El dia de Reis ho és només pel fet de ser un eclipsi total, però la loteria de Reis seria que a sobre sortís bé la foto, que és el que espero, no?
2: Entenc que ha estat fent moltes proves aquests dies, a veure com poso l'objectiu, a veure quins filtres hi col·loco, a veure l'horitzó on estarà.
3: Correcte, correcte. I preguntant, indagant i seguint els vídeos que posen els companys de l'agrupació de Catalunya Ràdio i de tele i de tot arreu, no? Mirant i seguint els passos.
0: Ben ensenyat aquest senyor.
2: Home, ens escolta i està ben informat. Escolti, i per algú com jo, que no en té gaire idea de fer fotografia, recomanaria fer-hi alguna recomanació per fotografiar l'eclipsi, per exemple, amb el mòbil, o més val que ho deixem córrer perquè no es veurà res, serà un desastre de foto?
3: Bueno, és que amb el mòbil jo no veig res de mòbils.
2: Res de res, no?
3: Res de res. Hi ha mòbils molt bons i el que tu vulguis, però per mi la fotografia és el que diu la paraula fotografia, però de càmera, no de mòbil. Ja sé que els mòbils porten la seva càmera i tot, i estan superpreparats i tal, però aquí fa la foto ets tu, el que poses paràmetres ets tu, el que diga l'aguanta el trípode, el pols i tot, ets tu, no és un mòbil que t'ho fa tot. M'explico?
2: No, hi ha molta feina i molta preparació, és evident.
3: Si no, me'n vaig a l'aire i dic escolta, fes-me una posta de sol i ja està, i tan content.
2: Exacte, sí. El que farà avui vostè és únic, serà la seva obra d'art.
3: Jo m'ho treballo a la meva manera, que li agradi, que principalment el que li ha d'agradar és a mi, i ja està. O sigui, mentre m'agradi a mi ja en tinc prou.
0: Judit, quanta gent amb càmeres tens aquí allò a l'abast?
2: Mira,
0: allò
2: com soc, una, dues, tres, quatre, cinc càmeres, i després m'ha cridat molt l'atenció, espera que els tinc una mica lluny, m'hauré d'afanyar, però he vist una...
0: No t'allunyis gaire, que estem al límit de la cobertura del micro.
2: No, justament m'estic apropant cap a tu, però tinc una parella d'italians que han vingut expressament a Tarragona per fotografiar l'eclipsi, i ells van... No equipats, no. Van superequipats.
0: Equipadíssimi.
2: Perquè van amb un telescopi. Ciao, bona sera.
4: Sara.
2: Tu eres el fotógrafo?
5: No.
2: No. Tu marido es este. Hola, es que abans he vingut i no hi havia el marido. Ara ha llegado el marido.
5: Italiano.
2: No pasa nada. Nos entendemos. Tienes un telescopio para fotografiar el eclipse. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo es esto para fotografiar? ¿Qué vas a ver en tu cámara?
6: Mi aiuti una traduzione?
5: Cos'è che ti do di?
2: Se va a ver el eclipse, ¿qué vamos a ver? Porque se va a ver con mucha definición.
5: Yes.
2: A veure, ja estic veient, m'han ensenyat la càmera, Garriga.
0: Carai. Uau. Doncs escolta, fem una cosa, queda't amb els italians, que t'expliquin com funciona, i després ho traduïm i ho expliquem
2: en
0: català.
2: Mira, quin zoom, mare meva, quin zoom.
0: Ara venim cap aquí, són les 7 de la tarda. I ara connectarem amb la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio per seguir altres temes d'actualitat del dia, perquè l'eclipsi és molt important, però...

0: Aeroport del Prat, la fallada elèctrica a la torre de control que hi ha hagut aquest migdia està resolta, supera el 100%, però el servei encara no s'ha normalitzat del tot. Això vol dir que encara hi ha retards en desenes de vols i s'han hagut de desviar també una desena de trajectes. Aquesta tarda també tenim novetats sobre Eurovisió. Acaben d'anunciar que canvien les seves regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició no serà elegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o tensió geopolítica dins del país o en la seva regió. I acabem amb un apunt d'esports, perquè a aquesta hora el Barça femení ha de jugar el primer partit de pretemporada contra el Montpellier, el Johan Cruyff. És un partit, per tant, que coincideix amb aquest eclipsi solar i per això des del club s'han repartit 1.500 ulleres homologades.
1: Doncs estarem pendents de tot això, Marc. Qualsevol cosa ens avises.
0: Us aviso de seguida.
2: Especial Eclipsi Total, amb Francesc Garriga.
1: En directe des de Tarragona per seguir aquest eclipsi total de sol. D'aquí 20 llargs minuts arrencarà l'eclipsi. D'aquí 20 i tants minuts començarem ja a veure com el sol comença a quedar tapat i, per tant, allà serà quan la gent començarà a tenir la temptació ja de mirar, d'encarar-se al sol, i és on podem començar a tenir algun problema. És per això que a aquesta hora, ja sé que n'hem parlat molt les últimes setmanes, però no està de més fer una última repassada amb un metge, amb un investigador del Departament de Medicina i Cirurgia de la Rovira i Virgili i especialista del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Joan 23, el doctor Fernando Dolç Guerri. Doctor, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Estan preocupats per l'eclipsi? De dir, hosti, és que això, a veure si la gent aquí tindrem ara molta feina. No per la feina, sinó perquè la gent es faci mal.
3: Jo crec que estem preparats, que hi ha hagut molta feina de divulgació gràcies als mitjans i tots els serveis s'han involucrat, i la idea és que amb tota la divulgació la gent entengui el risc que hi ha, que hi ha una manera de protegir-se, que és utilitzar aquestes ulleres amb filtres que tothom coneix, i si fem les coses bé no té per què passar res.
1: Fer les coses bé vol dir en cap moment mirar directament al sol, fer servir sempre les ulleres i només treure-les quan veiem, o quan no veiem res amb les ulleres, que vol dir que el sol ha desaparegut. Seria això?
3: Això si estem a Tarragona, per exemple, que tenim la totalitat.
1: A lloc de 100%, parlem de llocs de 100%.
3: Això mateix, a lloc de la totalitat. D'acord? Sí, les ulleres ens les hem de... Bueno, primer no hem de revisar que els filtres estiguin bé.
1: I com podem saber si la ullera no està malmesa?
3: Bueno, fer un... No?
1: És a dir, es veu físicament, diguem, eh?
3: Sí, clar, aquí tinc, per exemple, aquesta a la universitat, no? Doncs, bueno, veus que no, el filtre està completament, està indemne, no té cap forat,
1: clar.
3: Ho podria,
1: és
3: fer
1: dir,
3: a través
1: dir,
3: de la llum.
1: Ha de ser una cosa molt,
3: clar,
1: visible.
3: Si hagués d'esquerda un forat, doncs, clar, no seria fiable. No? Han de tenir aquesta homologació, l'ISO 13212-2,
1: Si diu això, és que perfecte. No això, correm cap risc.
3: Això és que en un principi compleix una homologació, hi ha una certificació darrera i el mercat GCE també es dona la garantia. El que passa, doncs, que com tot és susceptible de còpia, llavors hem de,
1: ja,
3: bueno, assegurar-nos que ho hem aconseguit a través d'un mitjà, doncs, segur, no? Una farmàcia, una òptica, un lloc fiable.
1: D'acord. Ara posem-nos en el cas de que algú... Hosti, no ho fa bé, i de cop i volta mira un moment cap al sol. Aquell moment ja és perillós? O en un moment de allò que ens hem despistat un instant, que estem mirant sense les ulleres i d'allò torna a sortir el sol, aquell instant ja és perjudicial? O si és només un instant no cal que patim?
3: Clar, el risc zero mai existeix. En medicina, 2 i 2 no són 4. D'acord? Estem parlant que els danys per fototoxicitat, doncs, poden ser de microsegons a segons. Llavors, clar, cada temps d'exposició compta. Lògicament, no és el mateix si estem diversos minuts sense protecció que si és un instant. La recomanació és portar la protecció, que per això recomana.
1: Han hagut de fer, entenc també vostès, molta feina aquests dies d'explicar. Hem exagerat quan fèiem aquests missatges? Ens hem passat perquè la gent sigui conscient, o realment ho estem dient perquè és molt perillós?
3: Jo crec que és important conscienciar a la població, i més en aquests events tan multitudinaris, i que és un espectacle que pot ser molt maco, però clar, que ens pot arriscar la vida, la vista de per sempre. Clar, pot haver un dany irreversible, i per això és important, doncs, fer èmfasi.
1: És segur, amb les ulleres, estar veient tot el procés de com es va amagant? Si portem les ulleres, ho podem estar mirant de forma

0: permanent sense cap problema.
1: No, no és correcte.
0: No és correcte.
1: No, els filtres... Jo, per exemple, aquest que tinc jo, fica que ús limitat a 3 minuts continu, però si és de forma interrompuda poden ser diverses hores. Vull dir, la recomanació és fer pauses.
0: Si jo em poso aquí la tombona, per dir, mira, m'enfoco amb la tombona i estaré els 3 minuts, estaré 15 minuts veient com... No ho fem, això.
1: No.
0: Anem fent pauses. Mirem ara un minutet, deixem de mirar, sí. I al cap de 5 minuts hi tornem. Sí. Si ho fem esglaonadament, podem fer-ho molta estona.
1: Clar, hi ha un risc de cremada i llavors, al final, també el fet de fer pauses ens ajuda, doncs, al propi cos, no?, entre cometes, a refredar-lo.
0: A que
1: reposi d'aquesta exposició.
0: Com un motor, no?, que quan fa molta calor pares, o el telèfon, no?, que quan s'escalfa molt, si pares, ja el pots tornar a fer servir.
1: Bueno, el tema que tu, quan estàs, per exemple, a la platja i t'estàs cremant, si no portes crema o així, t'avisa, no?, la pell que t'estàs cremant, te pica, te cou, i buscaràs un lloc resserrat o te taparàs, però a la retina no tenim terminacions del dolor.
0: Per tant, és a dir, si algú està mirant el sol i diu, és que no em molesta.
1: Clar, és una falsa sensació.
0: Per tant, és a dir, s'està fent mal igual, encara que no piqui, encara que no enlluerni gaire, encara que no faci mal, el mal ens l'estem fent igual.
1: Sí.
0: I aquest mal... Quan sabrem que ens l'hem fet? Si és que algú se'l fa, és instantani, triga molt...
1: El risc de mal és si no portem cap protecció, és a dir, si ho mirem directament.
0: Sí, sí, sí, en aquests
1: casos. Vull dir, en un principi, si fem tot correcte, com diem, no té per què haver-hi un risc, vull dir, tampoc això és per espantar. El dany, en cas de produir-se, es pot produir d'hores o dies. Això ho sabrem hores a dies. Vull dir, no pot ser que no sigui instantani.
0: Ara recordo, fa un parell d'anys als Estats Units ens explicaven, després de l'eclipsi que va haver-hi allà, que les consultes d'oftalmologia es van disparar els dies següents de forma exponencial. Aquí passarà el mateix, creu?
1: És difícil predir com reaccionarà la nostra població.
0: De prèvia han tingut també ja moltes consultes de gent que trucava preocupada, que trucava per aconsellar, o la gent s'ha informat més a través dels mitjans que trucant-los a vostès?
1: No em consta que hagi hagut més consultes, d'acord? El que passa, doncs, que sí que s'ha fet molta divulgació des dels propis centres, a través de xarxes socials, a través de mitjans de comunicació, i jo crec que la informació està i s'ha donat pels mitjans fiables, no?
0: És important això que estem explicant aquí. Tinc al telèfon l'Isabel Gascón, que va patir una afectació per mirar l'eclipsi quan tenia 5 anys. La tenim al telèfon, ella era petita, era al pati d'una escola i va ser un mes després de l'eclipsi que va començar a patir aquesta afectació. Isabel Gascón, bona tarda.
2: Bona tarda. Bueno, sí, m'enganxeu aquí amb un tren, amb un avi, tornant de Madrid, donant també el meu testimoni. Agraeixo molt a totes les, als mitjans de comunicació, perquè realment és més seriós i és més important del que sembla. Em sentiu bé?
0: Sí, sí, sí, sentim perfectament. Isabel, explica'ns una mica què va passar. Tu eres molt petita i no sabies
2: sí,
0: que no podies.
2: No tenia encara ni 6 anyets i anava a l'escola. Estava a l'escola, vull dir, vam sortir al pati per veure l'eclipsi, no era total, però déu-n'hi-do, jo recordo que es va tapar bastant. Els anys 60 i alguna cosa, no recordo. Bueno, i llavors ens van posar en fil a Índia, que seria dia, i amb un vidre fumat, ja veus tu. Amb un vidre fumat, espereu que us anirem passant. Jo, que era bastant obedient, però aquell dia no sé què em va passar, doncs la desobediència dels nens. I això és una cosa que precisament estic fent molt d'hincapé, perquè... Els nens els passa això. Són desobedients, són inquiets. Els dius, no miris, i justament tenen més ganes de mirar. No? Clar. I llavors jo, que era una nena bastant tranquil·la i obedient, no ho vaig fer. No, vaig passar de tot i jo, pues jo sí que la veo, eh? Pues jo sí que la veo. Mirem cap un món, és que a més me'n recordo perfectament. En aquell moment no sents dolor, perquè la retina no té sensors de dolor. I jo quan sí que vaig veure llums, en aquell moment, igual que quan mires una làmpara que et molesta durant una estona. Però me'n vaig adonar al cap d'uns dies, que ja era l'estiu, vaig marxar a Palamós amb els meus pares i dic, ui, dic jo, hi ha un ull que veu lucecites. Em vaig començar a tafar a l'esquerra, però l'esquerra no es va afectar, no sé per què, però l'esquerra no se'n va tremar. I sort. Llavors, clar, tapant-me un ull i l'altre, vaig veure que no veia bé, que tenia un atac, el que es diu un punto ciego.
0: Això, doctor, això, doctor, és normal que passi? És a dir, que ens, mirant el sol pot ser que un ull ens l'afecti i l'altre no?
1: Clar, a vegades quan podem aclucar un ull sense adonar-nos i clar,
0: evita...
1: doncs, si cloquem l'ull, el tanquem, doncs evita que entri la radiació, sí, sí.
0: I a tu, Isabel, això t'ha quedat ja per sempre, eh? No
2: sí,
0: ho has
2: sí,
0: pogut revertir de cap manera.
2: Si jo ara tenc l'ull esquerre, em tapo l'esquerre i vull enfocar, sobretot és un enfoque, no? Jo vull enfocar, doncs ara mira, tinc unes lletretes aquí, vull mirar la R de Renfe, que és bastant mitjaneta, petita, bueno, em desapareix, tinc un punt sec, ciego, o sigui, up, no hi és, saps? No hi és, aquell punt no hi és. Per veure aquesta lletreta he de mirar el costadet i veure-la com de raon. És claro, sort que l'ull esquerre no es va afectar, amb la qual com em compensa jo he pogut fer vida normal, però si m'arriba a passar aquesta lesió en els dos ulls, jo no he pogut fer una carrera de música llegint partitures perquè no puc llegir, jo amb un ull no puc llegir perquè em falta un trosset, saps? Em falta just on poso la mirada per enfocar, desapareix, hi ha una taca, un sense visió, diguéssim.
0: Bé, jo crec que és molt important.
2: És bastant petita. Els meus pares em van portar de seguida a la clínica Barraquer, em van fer revisions, però ja em van dir, bueno, esperem que això té que fer el seu procés de cicatrització i que no, bueno, es pot quedar petita, es pot quedar bastant més gran. I el que sí que fixa aquí en aquest curiós, que llavors no hi havia tantes autopistes, anàvem per carretera, jo anava amb els meus pares, sempre al cotxe darrere, i em van fer portar, doncs, jo crec que un any o dos, ulleres de sol a la nit, perquè veien que els faros dels cotxes els mires sense voler. No fa mal, tu pots mirar un cotxe que ve de cara i bum, i el mires un moment. I durant un temps em van fer que jo em protegís moltíssim, perquè si hi havia aquesta lesió que s'havia de cicatritzar no era bo, que cap mena de llum li toqués així, en plan...
0: És el testimoni de la Isabel Gascón, que va patir aquesta afectació. No estem dient que si mireu el sol avui us quedareu secs, però us pot passar això, que tingueu un puntet a l'ull que no hi veieu.
2: Sí,
1: si fan servir les recomanacions...
0: Un segon, Isabel, un segon.
1: Si fan servir els filtres, en un principi la idea és que per evitar aquest dany, no? El que explica la Isabel és completament, no? Lo típic, no? D'aquesta afectació es pot produir, doncs, a hores o dies després. Per què? Doncs perquè es produeix un dany a lo que és l'epiteli pigmentari i la retina, del qual, el qual nodreix els fotoreceptors. I llavors el fotoreceptor normalment és l'antena que capta la llum i el color. Llavors, com l'estructura que nodreix és la que es crema, com si diguéssim, el fotoreceptor pot estar unes hores fins que realment quan no té sostén, doncs és quan es fon, com si diguéssim, i se mora i ja no funciona.
0: I això ja és per sempre.
1: Clar, si el dany a l'epiteli pigmentari no és total, pot haver certa recuperació, però això no ho sabem al moment que la persona consulta. Això hem de veure amb els mesos com va evolucionant, que és el que explicava la testimoni.
0: El missatge és molt clar. Si tenim les ulleres de protecció, fem-les servir correctament, que estiguin en bon estat, les fem servir sempre que hi hagi un... Isabel, un segon. Les fem servir amb correcció, les fem servir sempre que hi hagi una mica de sol i només ens les traiem als llocs de 100% quan l'eclipsi estigui al 100% l'estona que no hi hagi gens de llum.
1: Sobretot vigilar els nens, perquè els nens poden ser no conscients d'aquest risc.
0: És el que li va passar a la nostra oient.
1: O poden, al no entendre, sobretot són nens petits,
0: no
1: veuen res, no? Explicar-los això...
0: Només has de veure una llum, que és el sol.
1: Això mateix.
0: I ja està.
1: I com hem dit, que és intermitent, mentre un ho mira,
0: l'altre vigila.
1: L'altre pot anar vigilant que els petits ho fan bé.
0: Doncs Isabel, ho hem de deixar aquí. Gràcies per atendre'ns aquesta tarda i gràcies pel testimoni.
2: Gràcies a vosaltres i gràcies, doctor, per aquesta explicació que ha donat de per què me'n vaig adonar al cap d'un temps, uns dies o així, un parell de setmanetes. No ho he sapigut mai i vostè m'ho acaba de...
0: Doncs mira, ja ho hem aprofitat. Gràcies, Isabel. Doctor, moltes gràcies també per acompanyar-me.
1: Gràcies a tots vosaltres.
2: A veure,
0: anem a fer un cop d'ull a les carreteres perquè som a punt ja de que comenci l'eclipsi solar, a punt que comenci a desaparèixer el sol. Txell Garriga, com estan les carreteres? Bona tarda.
3: Molt bona tarda. Doncs mira, una miqueta millor que en la darrera connexió. Cap a Ponent, això sí, ja tenim l'A2 pràcticament sense problemes, cap a Lleida. I cap al sud, sí, en aquest cas, veiem més trams encara amb retenció, tot i que en alguns punts també millora. L'AP7, per exemple, la cua que veiem del tram de Gelida, ara mateix ja s'ha pràcticament desfet i els principals problemes els tenim sobretot entre Roda de Barà i Torredembarra. De fet, s'ha tallat ja la sortida en aquest punt perquè la cua comenci a circular millor i en aquest mateix tram també veiem molt congestionada encara la Nacional, que és l'alternativa, tot i que l'accident que comentàvem abans, que parlàvem abans, ja s'hauria retirat. Per la costa en sentit sud també continuem veient que va molt plena encara la C32 a l'altura de Castelldefels, també, però a Cubelles, i en aquest mateix punt la C31. La bona notícia a aquesta hora és que de moment no ens consten problemes en cap punt.
0: Doncs això és el que ens explica la Txell Garriga de l'equip viari. Txell, gràcies.
3: Gràcies, fins ara.
0: I parlem amb el Protecció Civil també. Tinc el Juan Ramon Cabello, subdirector. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: A veure, perquè tenim diverses qüestions ara mateix sobre la taula. Per on vol començar? Comencem pels trens, potser millor?
4: Vinga, doncs d'acord, comencem pels trens. Pel que sabem ara, doncs hi ha una incidència a l'estació de Sants, sobretot, en la qual doncs ens trobem que per l'afluència de persones que està havent, doncs els trens doncs arriben al seu màxim d'aforament i doncs hi ha persones que queden a l'andana i han d'esperar el tren següent. Pel que ens han comentat ara a DIF, doncs el que està fent és tots els trens que van direcció sud doncs estan doblats, però tot i amb això la situació encara és que doncs no està normalitzada perquè això per la gran afluència de persones que hi ha. En aquest sentit, doncs recomanem doncs que a l'hora que és ara ja, doncs si les persones ho estan fent per intentar anar cap a la zona més sud per veure l'eclipsi, doncs que potser el millor és que desisteixin i busquin un lloc, diguéssim, proper a casa seva per fer l'observació.
0: Vinga, aquesta és la primera.
4: Pel tema exacte, sí.
0: Aquesta és la primera. Després ens preocupava, ens ho explicava el Marc Güell fa un quart d'hora, l'incendi al Penedès.
4: Vale, sí, perfecte. L'incendi del Penedès, doncs ara sembla que va una miqueta millor. Sí que és veritat que tenim confinat una zona d'aproximadament 170-200 persones, en unes petites urbanitzacions a prop de la zona del Montmell. I en un principi, doncs, de moment estan confinades i està havent una mica de fum que potser a les persones que estan en properes potser els dificulta la visibilitat, però de moment doncs tenim encara una mica de marge.
0: I l'última, crec que els 112 estan rebent força trucades. No sé si ens pot explicar una mica quina activitat s'està detectant avui, els 112.
4: Bé, estan rebent trucades, però no tampoc d'una forma massiva. El que sí que és cert és que estem rebent algunes trucades de petició d'informació. Cal recordar que el 112 és un telèfon d'emergències, no és un telèfon per trucar per demanar informació. Per tant, doncs, en el cas que no tingueu una emergència, sisplau, no truqueu.
0: Perquè important, això,
4: ho reservem,
0: important.
4: Exacte, sí. I per la resta, doncs sí que hem detectat això, una cinquantena de trucades així més extra sobre el tema de l'eclipse, però no de forma massiva, com a mínim de moment. Penseu que encara no hem començat, o tot just començarem ara a dos quarts. Per tant, doncs de moment la situació és d'una calma relativa, o sigui, estem bastant bé.
0: Doncs vinga, va, a veure si això va evolucionant positivament, el tema dels trens, el tema de l'incendi, i la gent fa les coses ben fetes i no tenim gaires ensurts. Juan Ramon Cabello, gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
0: Ens anem acostant a l'hora àlgida. La Marina està repassant aquí, que tens uns apunts aquí amb una lletra petitíssima. Què tens en aquests apunts? Què és tot això que tens aquí apuntat?
5: Ai, doncs són les meves llibretes.
0: Però què t'apuntes aquí? A veure, coses per estar pendents de l'eclipsi,
5: sí,
0: o...
5: Coses per estar... Sí, per explicar també, per... Sí, coses, bueno...
0: No, són uns apunts fantàstics. A veure, deixa'm fer abans, l'apunt més important. Eloi, que ja el sol ja se'ns comença a col·locar lloc, una mica, ja comença a molestar una mica perquè se'ns col·loca de cara. Se'ns ha aclarit el panorama, vull dir, no hem de patir, no?
6: S'ha aclarit, anem bé.
0: Anem
6: és
0: bé.
6: A dir, de moment està anant tot sota previst. Aquelles dues nuvolades que ens han fet ballar el cap durant una estona, sembla que ja s'estan desfent, la dels ports i també la de les muntanyes de Prades, amb la qual cosa, també en aquesta zona, sembla que la visibilitat gairebé està assegurada. Quin és el problema ara? Doncs tota la zona del Pirineu, Perepirineu, que és on ja estava previst que hi hagués nuvolades, i les tempestes més fortes les tenim cap a Osona. Això vol dir que els núvols que veiem des de les comarques de Girona, mirant cap a l'oest, sí que són aquests els que poden dificultar una mica la visibilitat. Les comarques de Girona, Pirineu per Pirineu, és on haurem de buscar escletxes entremig dels núvols si volem veure l'eclipsi tal com estava previst. Per tant, de moment, no hi ha cap sorpresa, i les sorpreses són agradables.
0: Bé, doncs, sorpreses agradables. Ara, els científics estan en aquell punt de anem a preparar-ho tot perquè això dura el que dura i ho hem d'aprofitar per estudiar moltes coses.
5: Uh-huh. Sí, sí. Què estudiem durant un eclipsi de sol? Bé, el que fem, el que passa en un eclipsi de sol és que la Lluna bloqueja completament la fotosfera solar, que és la part del sol que té una superfície sòlida entre moltes cometes, perquè no és sòlida, és plasma, però diguéssim, la podríem delimitar, no? Llavors, en aquest moment, la Lluna tapa la fotosfera i el que es fa visible és el que normalment és invisible i és la corona, és a dir, és l'atmosfera solar, que es diu corona solar. Llavors, la corona està a milions de graus, així com la fotosfera del Sol està a 6.000, la corona està molt més calenta. Aquí ja comencem amb el primer problema. No sabem per què, si t'allunyes de la font de calor, que és la fotosfera, està cada vegada més calent.
0: Això no ho sabem encara,
5: no,
0: avui.
5: No, això és un problema encara per resoldre. Per tant, no sabem quina és la font de calor, què passa amb aquestes partícules carregades que envia el Sol, que cada vegada són més calentes quan s'allunyen del Sol.
0: Però això algú que dirà, va, i això... Això, de què ens serveix investigar,
5: bueno,
0: això?
5: Tot això ens està afectant directament a la Terra, perquè nosaltres estem dintre de l'atmosfera solar, dintre d'aquestes partícules carregades que envia el Sol, que es diu el vent solar, i per tant ens afecten en el camp magnètic també de la Terra, en les nostres instal·lacions de GPS, satèl·lits... Vull dir, a la història hi ha hagut apagons molt bèsties per culpa de l'activitat magnètica del Sol. També s'han hagut de corregir, quan s'han pogut predir aquestes tempestes solars i com funciona aquest vent solar, els satèl·lits han pogut corregir, no? Han estat a temps per exemple, accelerar, no? Però llavors què passa? Hi ha un gasto de combustible en aquest moment perquè hem d'accelerar sabent que aquí els podria ralentir el vent solar. Per tant, són tot de prediccions que serveixen per mantenir el nostre sistema tecnològic que tenim muntat avui en dia.
6: I en un dia com avui, aquestes observacions que es facin al moment que el Sol estigui totalment eclipsat, serviran per fer aquests estudis i
5: previsions? Sí, ara són moments òptims perquè podem fer totes aquestes observacions sense gastar-nos una milionada, no? És el moment en què ens podem veure això de forma més fàcil, no? De forma immediata.
0: Això té aplicacions després molt directes en la nostra vida? És a dir, ara entenc que són coses importants a estudiar, però s'han fet descobriments històricament gràcies a poder estudiar això?
5: Sí, aviam, gràcies als eclipsis s'han fet molts descobriments científics molt importants, els que tothom coneix, bueno, no tothom.
0: No, tothom no.
5: D'acord.
0: Tu ets la científica, els altres potser
5: d'acord,
0: no ho sabem.
5: Els més famosos, diríem, són el descobriment de l'heli.
0: L'heli.
5: L'heli és un element químic, és el segon element més abundant de l'univers, és el segurament més lleuger de l'univers.
0: I es va descobrir gràcies a un eclipsi.
5: Sí, es va
0: descobrir. Per què?
5: Perquè es va fer una fotografia del que es veia en aquell moment durant un eclipsi, això ho va fer un investigador, llavors es fa espectroscopia, que és que tu...
0: Es què?
5: Espectroscopia. És un mètode científic en què tu fiques uns filtres, una rejilla, una reixa, i captes les longituds d'ona que t'arriba d'una font. Val? I ell va fer una espectroscopia del Sol casera i va poder detectar unes línies de colors. I tot surten unes línies de colors.
0: I això era l'heli.
5: I cada línia de color pertany a un element químic.
0: Ah.
5: Llavors, tots eren conegudes menys una línia. I va dir, aquí hi ha una línia
0: nova. I era
5: l'heli. Clar, ell no sabia què era i li va dir que era el sodi. Però llavors un altre investigador, uns anys més tard, es va fer un desto a casa seva per poder observar això.
0: Un desto? Què vol dir un desto?
5: Un telescopi molt sofisticat, amb uns filtres especials per veure...
0: Això de quan estem parlant?
5: 1800 i...
0: O sigui, el segle XIX.
5: Sí. I llavors va poder... ell el va atribuir a un element nou que li va posar helium, en honor al déu del sol, Helios, no?
0: Sí.
5: El que sé que ja es pensava que era un metall, per això va acabar amb IUM. Quan acabem amb IUM és un metall. Després va descobrir que era l'heli quan ja es va descobrir molt més tard a la Terra, o sigui, ja parlo de molts anys més tard, per desintegració radioactiva.
0: Espera, que l'Eloi va dient que sí.
6: No. I una cosa molt interessant també és la teoria de la relativitat d'Einstein,
5: sí,
6: que també es va poder confirmar, en part gràcies a un eclipsi. No?
5: La realitat general d'Einstein, que diu que el temps es corba segons la gravetat. És a dir, l'espai-temps és una mètrica que va conjunta i l'espai-temps pot corbar-se segons la gravetat d'objectes, com el Sol. Llavors el que va fer és
0: Déu
5: que
0: meu,
5: va preveure
0: no
5: que una...
0: Res.
5: Quan
0: no,
5: tu fiques,
0: no entenc, no
5: quan
0: entenc.
5: Tu fiques la Lluna davant del Sol, et surten les estrelles. Ara aquí a Tarragona no ho sé, no sé si ho veurem, estrelles.
6: Sí, sí que en veurem.
5: Sí que en veurem, sí. Vale.
6: Com a mínim planeta Venus.
5: Perquè has de tenir més o menys una bona, no, visibilitat. Val. Doncs quan surten estrelles, les tens en unes marcades posicions.
0: Sí.
5: Vale. Tu imagina't que tens una estrella darrere del Sol.
0: Sí.
5: Aquesta llum d'aquesta estrella darrere del Sol et viatja en línia recta cap a tu.
0: Sí.
5: Val, però com té el Sol al mig, què farà la llum? Es corbarà i passarà pel costat del Sol.
0: Ah.
5: Llavors el que va veure veure és que quan van fer la foto de l'eclipsi, en aquell moment, l'estrella que havia d'estar no vista, oculta, es va veure al costat del Sol.
0: Per tant,
5: la llum, la llum es va desviar per la gravetat.
0: Carai, bé.
5: Això es va poder confirmar, Einstein va fer un càlcul exacte d'aquesta estrella estarà aquí.
0: Bé, doncs per això serveixen els eclipsis i nosaltres en viurem un d'aquí molt poc. Farem una pausa molt ràpida i quan tornem, compte enrere, quedarà instants perquè comencem a veure el Sol desaparèixer. Recordeu, a 8:45 és quan el Sol quedarà a les fosques, però l'eclipsi, tècnicament, Marina, comença d'aquí 3 minuts.
5: D'aquí 3 minuts ja?
0: Són 26?
5: Ai, 35.
0: Ai, 35, doncs 9 minuts. 9 minuts. Fem una pausa i ho vivim en directe a Catalunya Ràdio.
7: L'eclipsi de la teva vida, amb Francesc Garriga.
8: Perdona, tindries lloc per dos?
9: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al Sol a la terrassa.
8: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Els dijous, paella,
13: canó,
14: pastanaga
12: i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
15: t'acabo bé, estimo.
12: I Bruno Oro.
16: No tallis l'impú!
12: I després, amb els Oscars.
17: Són superfamosos.
18: Qui? Jo? Jo no. Tu, correcte.
12: Vinagreta i tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
19: Queda clar. Gràcies.
20: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Des d'ICAT us proposem banda sonora per a l'eclipsi i també us expliquem que fins fa uns anys la Lluna tenia un cràter que es deia Rodés. No és per la cantautora Maria Rodés, però gairebé. Va ser en honor al seu oncle avi, director de l'Observatori de l'Ebre durant la Guerra Civil. A ell, Maria Rodés li va dedicar el disc Eclíptica, on trobareu aquest tema, Eclipsi. Eclipsi.

0: per 8:15 del vespre. De seguida començarem a veure desaparèixer el sol davant dels nostres ulls, com a mínim aquí a Tarragona. I la Judit Pastor la teníem passejant i ara crec que és amb un grup de gent que també viurà aquesta experiència d'una forma molt particular, Judit.
1: Sí, Garriga, falten 5 minuts perquè comenci aquest eclipsi i nosaltres ens preguntàvem i com el viuran les persones que tenen una discapacitat visual. Per això ens hem volgut trobar amb la Rafaela Pérez. Rafaela, com estàs? Bona tarda.
2: Molt bona tarda, molt bé, molt il·lusionada.
1: La Rafaela forma part d'un grup de persones de l'ONCE i els han donat un dispositiu perquè puguin seguir aquest eclipsi a través del so, no? Rafaela, com funciona aquest dispositiu que us han donat?
2: Sí, és un aparell que tu, com tu has dit, funciona amb uns auriculars, té una càmera, la posem mirant el sol i quan està el sol ple, doncs fa una musiqueta. Quan la lluna anirà tapant el sol, anirà baixant d'intensitat i quan estigui la lluna, ja sigui l'eclipse, hi haurà un silenci. Després, quan ja la lluna vagi marxant, començarà una altra vegada la musiqueta, al principi més fluixeta, i anirà pujant de volumen quan vagi ja acabant l'eclipse. Així és una manera molt inclusiva de poder seguir l'eclipse de forma autònoma. Així és que molt il·lusionats, molt contents de que hi hagin persones que hagin pensat en nosaltres, que això sempre és d'agrair.
1: Ara ens ho deies, és una manera perquè pugueu gaudir de l'eclipsi de forma autònoma. De fet, això és gràcies a un projecte de l'Institut de Ciències de l'Espai que es diu Eclipsi Inclusiu, perquè em deies, clar, és que si no tinguéssim aquest dispositiu amb nosaltres, que ens facilita i molt seguir aquest eclipsi, depeníem d'alguna altra persona, i això et feia ràbia, no?, haver d'estar depenent d'algú que t'ho anés explicant.
2: Sí, la veritat que sí, que dona una miqueta de ràbia. Primer, perquè la persona que està amb nosaltres també està mirant a l'eclipsi i no té que estar pendents d'explicar-nos, perquè ell també ho està vivint, no? Llavors, és una manera de manera autònoma, doncs jo no necessiti que aquesta persona m'expliqui. Així és que suposo que avui doncs serà genial, no?, poder per mi mateixa veure l'eclipsi a la meva manera, però el podré veure.
1: És fantàstic, Garriga, i de fet, parlant amb la Rafaela, hem dit, escolta, per encara millorar encara més aquesta experiència, saps què podem fer? En un auricular, posar el so d'aquest dispositiu que li anirà indicant a la Rafaela quan es fa de nit, i a l'altre auricular, Catalunya Ràdio.
2: Molt bé.
1: Així tindràs una narració perfecta i total d'aquest eclipsi.
2: Segur que sí, que el veurem molt millor que les persones que veuen bé, i sobretot les ulleres, que no faltin, a tothom que es posin les ulleres, que s'ha de protegir els ulls sempre.
1: Sempre, molt important, les ulleres, i ara que falten 4 minuts perquè comenci aquest eclipsi, molt important tenir ja a mà aquestes ulleres. Moltes gràcies, Rafaela, i que gaudeixis d'aquest eclipsi.
2: A vosaltres, gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
0: Ara això sí que ja comença a fer molt xup-xup, comença a haver-hi ja moltíssima gent aquí acumulada, i la gent el que ha de començar ja és a preparar-se les ulleres, Marina. Ja les hem d'anar tenint una mica a mà, eh?
3: Sí, ja hauríem de tenir les ulleres preparades.
0: Sí, ara ja les traiem del plàstic.
3: Sí, ara ja les
0: plàstic.
3: Traiem, les tenim preparades a la...
0: Ja, doncs mira, deixa'm-ho fer, vaig a fer-ho així en directe.
4: De fet, ara mateix són 7 i gairebé 33 minuts. Ara, d'aquí pocs segons, començarà la parcialitat a Figueres, que és dels primers llocs on es podrà veure.
0: D'aquí pocs instants començarà a Figueres i d'aquí 2 minuts començarà aquí a Tarragona, i ho marcarem de forma molt simbòlica. Judit, no sé si tens alguna cara que ens puguis anar descrivint del que estàs veient mentre passeges per aquesta zona de Tarragona.
1: Jo crec que ara la gent ja comença a estar una miqueta més concentrada perquè ja saben que això s'acosta.
0: Sí, no els interrompis ara, que la gent està preparant les ulleres.
1: No, veig gent amb una mà al ventall i a l'altra mà les ulleres, eh?
5: Hombre, ja les tenim tot, les dues coses a mano.
1: Ara ja sap que s'acosta el moment culminant, eh? Ara ja arribarà el moment de posar-nos les ulleres. I veig que ha fet molt bé perquè encara no les ha tret de la bosseta, perquè hem d'esperar el moment exacte.
5: No,
0: però ja podem, digue-li que ja podem.
5: Perquè estiguin perfectes i les puguem posar i ens protegeixin.
1: Què queden? 2 minuts, que no tinc rellotge?
0: Minut i poc, ho cantarem en directe.
1: Doncs si li sembla, senyora, tant vostè com jo ja podem obrir.
5: Obrim-les.
1: Obrim-les i ens les comencem a col·locar. Aviam com funciona això. Aviam si veiem bé. Cara, entre les ulleres de sol, les ulleres de l'eclipsi, jo que porto ulleres graduades per veure-m'hi, estic una mica preocupada, no sé com ens ho farem, eh? Però tot ho farem.
0: Mira, sentim el plastiquet.
5: Traiem les de sol i ens deixem només les graduades.
0: Vinga.
1: Ben fet, vinga.
0: Doncs ara mateix, Passen 4 minuts de 7:45 del vespre. Som a un minut que arrenqui l'eclipsi solar. Comença el compte enrere.
6: La tarda de Catalunya Ràdio. Especial Eclipsi Total. Comença el compte enrere.
0: Ara sí que ja ulleres posades, no? Perquè puguem començar a detectar els primers fenòmens, Marina. Vull dir que això ja recomanem a tothom que se les posi ja, perquè si volem veure com comença a desaparèixer el sol, això en teoria passarà d'aquí 30 segons.
3: Sí, ja no, perquè és a les 19:35, 30 i alguna
0: cosa. Si li diem a la gent que puri, s'ho perdran.
3: Menys d'un minut.
0: Per tant, que es preparin ja, no em tallis el discurs, perquè llavors
3: perdona,
0: la gent...
3: Perdona'm.
0: No. Vull dir que anem-ho preparant, perquè això queda en 30 segons a Tarragona. És molt important, quan us donem indicacions, quan els que ens escolteu per la ràdio escolteu indicacions, vosaltres heu de fer cas del que veieu. Sí, és a dir, nosaltres ho podem explicar pels que són aquí davant nostra, Tarragona, però a cada lloc, cada cosa passa, Eloi, a una hora diferent. Per tant, no sí. Espereu... No, si us diem, traieu-vos les ulleres, quan us ho diguem, ho feu quan sigui el moment.
4: Insisteixo, ara mateix, per exemple, a Barcelona ja ha començat tècnicament la parcialitat. A Tarragona començarà d'aquí pocs segons. A Amposta, per exemple, li falta un minutet per començar a veure primera fase de parcialitat.
0: Has dit 35 segons, no, Marina?
3: A veure, jo tinc apuntat 35, però depèn 3, molt del moment, eh?
0: 1, atenció, perquè en teoria
3: depèn
0: ara...
3: Depèn molt de si estem en el lloc exacte, perquè només que estiguem en les coordenades diferents ja és un altre segon.
0: A aquesta hora hauríem de començar a veure, o ara o d'aquí uns instants, com apareix, no? Què detectarem al principi de tot, Marina?
3: Res, simplement que la Lluna comença a mossegar un extrem del Sol.
0: És a dir, amb les ulleres, que només veiem la rodoneta del Sol, el que veurem serà un petit trosset negre que va pintant, no?, el que és el Sol. Seria això, no?
3: Exacte, simplement això, eh? Simplement una mossegadeta en un extrem del Sol.
4: Jo crec que ara des d'aquí a Tarragona ja comença a fer-se visible aquesta petita mossegada.
0: Sí, on ho veus tu, Eloi?
4: A la part dreta del Sol.
0: A la part dreta del Sol?
4: El Sol ja l'estic veient.
0: A veure, Judit, la gent ho està fent bé o no?
7: Mira, ja ho esteu començant a veure, sí o no?
8: Sí, una miqueta, es comença a veure la Lluna.
0: Ah, sí,
3: ara es veu perfectament. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí.
7: Quina emoció.
0: Tenim gol a Tarragona, eh? Ja el tenim.
8: A la dreta es veu.
7: Es va veient.
0: Doncs això és molt emocionant, perquè realment ja es veu aquesta mossegadeta, eh?
4: Pensem que és un procés extremadament lent, és a dir, des d'aquesta primera mossegadeta que tot just ara comencem a apreciar fins que la mossegada tapi totalment el Sol aquí a Tarragona, passarà pràcticament una hora. Per tant, és gairebé com si estiguéssim intentant veure el moviment d'una busca d'una agulla d'un rellotge. És molt difícil apreciar aquest moviment.
0: Però fixa't que, Judit, hi ha gent aplaudint, és a dir, que la gent ho està començant a compartir, això.
7: Començo a sentir crits com quan algun jugador està a punt de fer un gol, aquella emoció prèvia, doncs igual, la gent està ja molt emocionada, s'està acostant. Quina passada, no, això?
9: Oh, sí, quina passada, més maca.
7: És brutal. Crits, aplaudiments, la gent ja està emocionada, perquè per fi, després de tant de temps, estan començant a veure el que els hem anat explicant i explicant.
3: Recordeu que el que he dit abans...
10: De verdad, Qué bueno.
7: Aquí una senyora que està parlant per telèfon retransmetent el que està veient.
0: Ah, sí? Ens està fent la competència?
7: Aquí... És que amb les ulleres no em veu i està dient, què?
0: Digues, Marina.
3: No, que abans ha dit el doctor l'oftalmòleg, que ha dit que no mirem més de 3 minuts seguits.
0: Sí, sobretot, ara que ens fa molta gràcia mirar-ho, ho mirem un moment... Comprovem que efectivament el Sol comença a desaparèixer lentament, que hi ha com una menjadeta, és com si fos el logo d'Apple una miqueta, no? Es comença a desaparèixer el Sol, però no estiguem mirant fixament. De fet, a la gent a Tarragona us hem posat aquí la imatge sí que la podem mirar sense ulleres, per tant, aquesta imatge la podrem anar seguint. Eloi, això és emocionant.
4: És molt emocionant, i després, a mesura que vagi passant aquesta fase, vagi avançant la fase de parcialitat, podem arribar a fer altres experiments que jo crec que la Marina podem anar explicant, no?
0: Sí.
4: Per observar indirectament l'eclipsi. És a dir, directament només ho podrem observar
0: amb les ulleres.
4: Perfecte. Això tinguem-ho clar.
0: Perfecte.
4: Però indirectament hi ha un exercici molt xulo que es pot fer, i és agafar una cartolina, un objecte totalment opac. Hi ha qui diu que també un tros de paper de plata pot anar bé. Agafar un tros i fer-li un forat amb una agulla molt, molt, molt petita.
0: Tu has portat un cartró, eh?
3: Bueno, però el meu forat és bastant gran. Em sembla que eren 2 mm.
4: Sí, ha de ser petitet.
3: Una agulla seria massa petit. Jo diria la punta d'un llapis afilat, uns 2 mm.
0: I què fem amb això?
3: Això ho encarem al sol i que la seva projecció estigui en una zona que poguéssim veure-la, una cosa o el terra o...
4: O un objecte, mira, per exemple, un simple paper blanc que serveixi de projectar.
3: Un simple paper blanc, exacte. Mira, aquí mateix ja podríem estar projectant l'eclipsi. Com ara encara és una mossegadeta...
0: Potser fa falta que sigui una mica més evident per veure-ho amb aquest sistema que és una mica casolà i, per tant,
4: és rudimentari.
0: És científic, això.
3: Això es podrà fer més quan estigui en una fase molt més avançada de la parcialitat.
0: Ho provem després i ho ensenyarem a la nostra audiència, que la gent ara està molt pendent de tot plegat. Però deixeu-me fer una ronda una mica per Catalunya i per casa nostra, perquè això ho estem vivint a Tarragona amb molta emoció, però anem cap a Salou, no és gaire lluny d'aquí. Allà també s'ha muntat un bon show a la platja, molt turisme. Miquel Jarque, bona tarda.
11: Què tal, Francesc? Bona
0: tarda. Què estàs veient? Sí. Què veus?
11: Doncs mira, estic veient la gent sortir del mar perquè comença l'eclipsi.
0: Ai, que comença, clar, tots, que comença!
11: Sobretot els nanos venen cap a la platja. A la meva dreta s'està fent una classe de ioga, aquí muntada per una activitat de l'Ajuntament, però a banda del ioga, doncs mira, aquí tenim també gent amb molta música. Hola, què tal?
12: Hola.
11: Estàs esperant que l'eclipsi evolucioni? Has vingut preparada?
12: Sí, sí. Bueno, vine preparada con un poco de todo.
11: Ah, ¿y qué llevas? ¿Qué traes?
12: Bueno, agua, refresco, un energizante, un bronceador.
11: Ah, molt bé. I música.
12: Música para pasarlo bien, ¿no?
11: Molt bé. Molt bé, però no tothom ve tan preparat, eh? Mira, ara acabo de parlar amb la Núria i amb l'Anna, que són d'Anglesola, i elles no veien clar això de l'eclipsi.
13: No m'has fet, no m'has interessa, tenim por. I com que tenim por, doncs només estàs a casa i veurem com s'enfosqui i puntó. No ho sé, jo no m'agrada mirar aquestes coses. Jo tinc problemes a la vista i no vull perdre la que tinc, m'entén? Així que val més anar-lo segur.
14: No tinc cap problema, però no em fa gràcia de mirar-ho.
13: Que s'enfosquirà tot i serà de nit. De nit, ja està. I llavors, bueno, diu que llavors que sortiran els pàjaros de la nit, que com ara els arrapenats, doncs aquests, a veure si mos empaitaran.
11: M'han dit, Francesc, que se'n van cap a l'hotel i que ho miraran per la tele.
0: Doncs mira, escolta, doncs que posin TV3, que segur que ho farà estupendo, i si no, i pel camí que posin la ràdio, que els explicarem la mar de bé. Doncs Miquel, tornarem a venir després perquè ens facis una mica a veure com s'ha viscut un cop s'hagi ja arribat a la totalitat, que al final serà el moment àlgid d'aquesta jornada.
11: Això té pinta de ser molt espectacular, Francesc. Aquí.
0: Vinga, això és a Salou, al 100%. A Girona no tenen el 100%, és una de les capitals catalanes on l'eclipsi no es veurà en la seva totalitat. 98,97. A veure, Maria Rovira, bona tarda, Girona.
15: I poca cosa segurament, eh? Estem aquí a la Torre Sant Domènec, la més alta i gran de la muralla de Girona. Hi ha una 80 de persones, tothom amb l'expectativa de veure si encara que sigui parcial, doncs arribem a aquest 98,7 que deies, però em penso que no serà, eh? Hi ha un núvol gran i concentrat a la zona on tothom està doncs, a l'expectativa que es pugui veure i ho veiem difícil. Hi ha molta gent a les altres torres de la muralla de Girona i a les passeres de la muralla, això sí que la gent s'ha aglutinat aquí, en una alta laia que és preciosa, i si no podem veure l'eclipse, doncs segurament podrem veure la vista de la ciutat de Girona. De moment, la gent no s'ha posat encara ni les ulleres, perquè havia de començar...
0: No. O sigui, no es veu res, eh?
15: No, de moment havia de començar aquest procés que es va...
0: Deien que era... A Girona ja el tenen en marxa, no?
16: No, sí, i tant.
15: A les 19:33 començava, segons ens havien dit, i a les 20:53 hi havia la posta de sol, però ara en principi aquí el núvol és dens i mirant cap a l'oest, no.
16: El problema és que cap a l'oest estan veient la tempesta que ara mateix descarrega Osona. I és això, tot el terç nord de Catalunya, perquè ens fem una idea, la línia que va des de Tremp, Solsona, Berga, Vic, Girona, cap amunt, és on ara mateix el cel pot estar amb clarianes, però mig ennuvolat, i és possible que vagin veient l'horitzó tapat durant bastanta estona més.
0: Bé, doncs mira.
16: És on es preveien els núvols i és on estan apareixent.
0: Ja no tenien el 100% a Girona, si a sobre se'ls hi posa un núvol, doncs bé, a Girona serà un dia més avui perquè no tindran tanta celebració. Maria, et parlem d'aquí una estona.
15: D'acord, fins ara.
0: Gràcies. Dels nostres companys, en teoria, qui el veia primer era el Pere Joan Álvarez a Fraga. Anem cap allà a veure si allà ja estan molt emocionats perquè el tenen més avançat que nosaltres. Pere
17: doncs
0: Joan.
17: Sí. Hola, bona tarda, què tal, Francesc? Doncs aquí, a diferència de Girona, el cel és ben clar. Aquí els Monegros, pràcticament ja començant els Monegros, a Cardiel, que és un poblat despoblat de Fraga, de la capital del Baix Inca, hi ha unes 700 persones assegudes en cadires i en taules de càmping, mirant des de fa ja una estoneta, doncs això com el sol, com la lluna, s'ha menjat una porció del sol com si fos un pastís. I fins i tot, com podeu sentir, hi ha un tècnic que va narrant, va descrivint tot el que van veient les persones que hi ha aquí. Hi ha gent de fora, hem trobat gent de Califòrnia, hem trobat gent de França i gent de totes les edats, també molta canalla, que veuran aquesta experiència única a la vida.
0: Doncs això és el que estan vivint a Fraga, amb aquesta narració en directe que s'estan fent ells mateixos. Però Joan, gràcies.
17: Bona tarda.
0: I un altre dels punts interessants de casa nostra és l'Observatori de l'Ebre. Allà, ara fa 100 anys o 120 anys, quan va haver-hi el primer eclipsi, l'últim eclipsi solar, es va inaugurar aquest observatori. I avui el Ricard Buigues hi era acompanyat de gent molt important de la ciència de casa nostra, una científica molt important, crec que ha pogut parlar amb ella. Ricard Buigues, bona tarda de nou.
18: Bona tarda. L'Observatori de l'Ebre està aprofitant per fer diversos experiments vinculats amb l'eclipsi, entre ells els tècnics del Meteocat. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, bona tarda.
19: Bona tarda.
18: Expliqui'm, vostès ara acaben de llançar un globus sonda. De què va aquest projecte?
19: Sí, la idea és que el globus sonda, que consisteix en un globus que l'inflem amb heli, pot ascendir fins a 30 quilòmetres d'altitud i conté una sonda. Aquesta sonda ens dona informació a temps real, a mesura com va ascendint, de temperatura, humitat, pressió i vent. I veurem tots els canvis que es van produint abans, en tindrem un altre durant l'eclipse i un altre just després. I veurem tots aquests canvis que es produeixen arran d'aquest fenomen.
18: I què es pot conèixer amb totes aquestes medicions que vostès recuperaran avui o recolliran avui?
19: Doncs podem estudiar quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic, que té canvis molt importants. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
18: Sarai Sarroca, directora del Meteocat, gràcies, bona tarda.
19: A vosaltres.
0: Doncs això, a l'Ebre, amb aquesta qüestió més científica, la qüestió més prosaica, Eloi, jo estic veient un núvol, eh?
16: És que ara el núvol ja només el veig, sí, estan apareixent alguns petits núvols baixos.
0: M'està tapant el sol per dalt, eh? Una miqueta. Sí,
16: estan apareixent petits núvols baixos que també es preveia que poguessin aparèixer, però de moment...
0: Ah, però mira, van i venen, no?
16: No entorpeixen gaire.
0: Veig que són molt finets.
16: Hem de pensar que l'eclipsi, la parcialitat durarà dues hores, bueno, una hora i mitja, perquè després es pondrà el sol, no? Però durant una hora i mitja, doncs, poden anar passant algunes franges de núvols. Jo crec que hem de conviure.
0: Soc molt patidor.
16: Però fins i tot les zones on les condicions són més desfavorables perquè hi ha tempestes, perquè hi ha totes aquestes nuvolades, jo crec que val la pena aguantar fins al final, perquè en algun moment totes aquestes nuvolades perdran força i es pot arribar bé.
0: Home, ara a Tarragona ja es veu molt clarament que hi ha una cosa similar al sol fosca que s'està posant al davant. Vull dir, ara ja no és allò que hem perdut un trosset de sol, sinó que es visualitza clarament que és la lluna, això. Fins i tot amb les ulleres que no es veu res, no? Jo ja hi veig molt la forma de la lluna.
16: Fins i tot es pot observar una certa lluminositat, no?, al voltant del que seria el disc de la lluna.
0: Sí.
3: Sí, es pot... No, és l'atmosfera solar, la corona solar, el que hi ha... Oi que sí?
16: Sí, que s'aprecia amb les ulleres.
3: S'aprecia una mica, eh? Sí,
16: sí. Sí, és veritat.
0: Bé, deixeu-me anar cap a Barcelona, perquè allà també tenen 99,81% i la Cèlia Forment ho està seguint des del castell de Montjuïc. Cèlia, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Avui aquí al castell de Montjuïc s'hi ha organitzat una activitat exclusiva. Hi ha 200 entrades a la venda que ja es van esgotar fa un mes i estem a la part més alta d'aquest castell de Montjuïc, el que en diu la terrassa per sobre del pati d'Ars, que s'ha convertit en un mirador per l'eclipsi amb vistes 360 de tota Barcelona, perquè us feu una idea, ara mateix quedem per sobre la serralada de Collserola, així que la perspectiva serà genial. A més, el cel aquí està net, no hi ha un petit núvol molt lleuger i aquí cadascú pot seure a la seva cadirada.
0: Espera, perdem la comunicació amb Montjuïc. Crec que aquesta gentada fa que la cobertura de la nostra companya, de la Cèlia Forment, no sigui del tot bona. A veure, la Judit sí que té bona cobertura. Judit!
2: Garriga, com estàs?
0: Jo? Doncs mira, m'està agradant molt això, tu.
2: És divertit, no?, perquè vas veient com poc a poc avança aquest eclipsi.
0: Veus el progrés.
2: Hi ha la gent molt concentrada, grans i petits com la Jana.
0: Fes.
2: Mira, Jana, com estàs?
21: Bé.
2: A veure, què estàs veient al cel? Que vas molt ben equipada amb les teves ulleres. Què estàs veient ara mateix al cel?
21: La lluna.
2: Què està passant amb la lluna? Què li està fent en el sol?
21: L'està mossegant.
2: L'està mossegant? Uau! Ho havies vist mai, això? No, fa que no amb el cap, clar, és una experiència única i hi ha gent molt, molt emocionada com aquestes dues senyores que tinc aquí. Esteu emocionadíssimes i contentíssimes.
22: Sí, l'estava dient a la meva amiga, que emocionada que estic. I a més he fet el ball de les siete olas.
2: Què vol dir això?
22: No, jo què sé, me l'acabo d'inventar.
2: Ah, d'acord, molt bé.
22: No, però lo he hecho, m'he banyado en la playa i hola.
2: Banyada i ara cap a mirar el cel.
22: Ala, a mirar el cel.
2: Molt bé, doncs que ho gaudeixin, tu.
22: A gaudir.
0: Judit, ara tu fas una mica una panoràmica. Sí. La gent està més amb les ulleres posades,
2: mira,
0: sense...
2: Estan abraçant-se, estan xerrant, estan passant de tot. T'he de dir que hi ha una mica de tot. És a dir, hi ha a primera fila gent molt concentrada mirant-s'ho, però hi ha gent que va fent descansos. Per exemple, ara tinc aquí una família que estan jugant a cartes com si no anés amb ells, això. Gent que està estirada, gent que està aprofitant per menjar, gent directament d'esquena al sol, ventant-se i passant de tot. T'he de dir que, clar, és bastant estona, això és bastant gradual i bastant lent i com bé deien els experts, hem d'anar descansant la mirada, que si no també cansa una mica, eh?
0: Eloi, pot ser que tingui menys calor ara o ja m'hi he acostumat?
16: Jo crec que ara està arribant un ventet que suavitza una mica la temperatura.
0: És que estava pensant, ara jo començo a estar bé.
16: Sí, no, encara no baixa la temperatura, o sigui, comença a baixar la temperatura perquè el sol està més avall, però l'efecte de la radiació solar que farà baixar la temperatura encara no és apreciable. Tot i això...
0: Ho notarem. Aquí a Tarragona, per exemple?
16: Molt poquet. De fet, mira, el Meteocat ha fet càlculs, ha fet córrer models per veure, sense radiació solar directa del sol, quina serà la diferència de temperatura que registrarà. I llavors s'ha detectat que, per exemple, aquí a Tarragona, el descens, en el moment de la totalitat, serà de mig grau respecte a si no tinguéssim eclipsi.
0: Mig grau només?
16: Mig grau menys.
0: Ja. I es nota mig grau?
16: Cadascú depèn de la seva sensibilitat.
0: Hòstia, jo esperava 3 graus, 4 graus, dius, tinc fred.
16: Això hagués pogut passar si l'eclipsi hagués estat al migdia, a les 12 del migdia, que allò
0: ja,
16: tingués...
0: Clar, al ser més vespre, la variació és més petita.
16: I en canvi, on sí que notaran més aquesta davallada de la temperatura en el moment posterior a la totalitat, serà a l'interior. Per exemple, s'ha fet el càlcul a Vilaller, a 1.000 metres d'altura al Pirineu, que el descens serà de 3 graus.
0: Ah, home, compte... 3 graus. A més, són 3 graus que baixen relativament ràpid.
16: De cop? Sí. De cop, vaja, vol dir que ràpid, en qüestió de minuts.
0: En pocs minuts, de cop, baixa la temperatura. Epa, què ha passat aquí, no?
23: En 2 minuts, sí.
0: 2 minuts.
16: Fins i tot hi ha llocs, aquí pràcticament no ho apreciarem perquè l'eclipsi és pràcticament al moment de la posta de sol. Però hi ha llocs que si l'eclipsi hagués estat al migdia, s'hagués notat un vent. És el vent de l'eclipsi que s'anomena. El vent normalment es produeix per diferències de temperatura. Si tens un lloc on hi ha una ombra que no hi toca el sol i aquí la temperatura és més baixa, això fa que el vent, l'aire, vagi dels llocs on la temperatura és més baixa cap al més alta i allí es produeix el vent de l'eclipsi.
0: Ara posarem una mica de música, però abans deixem-me provar de tornar a Montjuïc amb la Cèlia Forment. Cèlia, que no et sentíem.
24: Ei, Francesc, no, tenim però una mica de problemes de cobertura. Penseu
0: ja ho veig,
24: que estem un dels punts més alts de Barcelona, a veure que això no hi influeixi una mica, poder. Llavors, on ens trobem nosaltres és aquí al Castell de Montjuïc, perquè us feu una idea, estem a la terrassa per sobre del pati d'armes, que avui s'ha habilitat com una activitat exclusiva. És a dir, hi havia 200 localitats amb entrada prèvia que ja es van esgotar ràpidament fa un mes. Es poden entrar amb una butaca, ells seuen en la seva cadira i a més s'ha habilitat una gespa per si algú es vol estirar i veure-ho perfectament. Nosaltres quedem per sobre de Collserola, és a dir, la perspectiva és genial. Ara ja és pràcticament tothom aquí, l'organització ens diuen que principalment són barcelonins i veiem persones, bueno, s'han començat a descalçar, fent una mica de pícnic, tot a punt per quan arribi el moment àlgid.
0: Bé, doncs ara encara no és el moment àlgid, però ja és un moment important. Això ho tenim, que és un 20 i tant per cent, això, Marina, que no sé si podem calcular-ho d'alguna manera així avui. Però la cosa està bastant...
3: Ja, sí, ja jo fa, diria ja, que un 20, sí, sí.
0: Ja fa patxoc aquesta mossegada.
3: Ja comença a ser, sí, ja comença a fer patxoc.
0: Ja això. Comença a ser el Pac-Man, això, una mica, eh? La figura aquella del Pac-Man, quan es menja els dolents, doncs ara ja comença a obrir molt la boca aquesta lluna.
3: Ara ja podem començar a fixar-nos en el joc d'ombres, eh?
0: Què és el joc d'ombres?
3: El joc d'ombres...
0: Fem una cosa, posem música i m'expliques el joc d'ombres. Deixa'm parlar amb els Allioli, que els veig ja...
1: Ens mourà el tigre.
0: Tocareu amb ulleres o sense?
5: No ho sabem, no ho tenim clar.
0: Heu tocat mai amb ulleres d'eclipsi? Entenc que no.
5: No, mai, mai.
0: És una experiència nova. Home, tocar amb el sol desapareixent també és una mica màgic, això.
5: És un privilegi, això, eh?
0: És molt bonic. Ara amb què ens obsequieu? Quina versió farem?
5: Doncs ara fem... Què fem? Havia de passar.
0: Havia de passar?
5: L'eclipsi havia de passar. I acabem amb la fúmiga, nosaltres.
0: Doncs la fúmiga, que s'han acomiadat, s'han eclipsat, esperem que sigui momentani... Tenim una mica de fúmiga, havia de passar el Ioli en directe a Tarragona.

0: Aplaudiment pels Allioli, que ens amenitzen aquesta estona d'eclipsi. Allioli, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'eclipsi, en aquesta jornada tan especial. Teniu ulleres, eh? Perquè el moment àlgid encara ha d'arribar, per tant, us convidem a seguir aquí amb nosaltres. Moltes gràcies. A veure, coses que tenim pendents. Ens acostem a les 8 del vespre. D'aquí mitja hora arriba el moment, el gran moment, el moment de la foscor, el moment de màxima esplendor. Que és una contradicció, no? Perquè no veurem res, però serà el moment que segurament més lluirà tot plegat. A veure, hem d'anar cap a equip viari, perquè la cosa... Encara no. Carla, és que no, m'ho dius, ja està, però no em facis gestos com si haguéssim matat algú, no ha passat res, no podem anar a l'equip viari encara. Ara anirem a l'equip viari. El que és important, els que ens esteu escoltant des del cotxe, no us atureu per veure l'eclipsi des d'un voral. No us atureu al voral. Ens demana, sisplau, Protecció Civil, que fem anar, que matem aquest missatge de forma molt contundent. No us atureu als vorals de les carreteres a veure l'eclipsi, perquè és perillós per vosaltres i pels altres cotxes. A veure, anem cap a Sants o cap a l'equip viari? Ara sí, equip viari. Vinga, anem a l'equip viari. Txell Garriga, com estàs?
1: Molt bona tarda.
0: Què doncs, tenim a les carreteres?
1: Mira, sí que
0: tenim
1: hi haurà
0: gent veient l'eclipsi al cotxe?
1: Sí, exacte. Sí que hi haurà gent que aquest eclipsi l'haurà començat, aquesta mossegada que veiem ara mateix, la veu des del cotxe. Molta menys, si més no, que abans. Mira, veiem que sobretot entre Roda de Barà i Torredembarra, tant per la Nacional 340, tot i que ara mateix ja en trams molt intermitents, com a l'AP7 en aquest mateix tram, tot sempre en sentit sud, sí que hi ha algunes aturades, per tant, gent que l'està veient des del cotxe. Però aquest és ara mateix el punt més complicat, sobretot cap a Tarragona. Els que circulaven cap a Lleida sí que ja haurien arribat tots a lloc, perquè ara mateix ja no hi ha retenció en cap punt. Només recordar la recomanació que feien des del Servei Català de Trànsit, que de fet tu, Francesc, ja avançaves, eh? No aturar-se al voral per veure aquest eclipsi, cal seguir circulant fins que arribem a lloc.
0: Doncs aquesta és la recomanació que us fem a aquesta hora. No us atureu, si no heu pogut arribar, doncs ho sento molt. Però no us atureu al voral perquè és perillós per tothom i, per tant, no posem en risc ningú per poder veure un eclipsi, que, a més, segurament ni tindreu la bona visibilitat. Per tant, oblideu-vos-en. Txell, estarem molt pendents ara ja, potser més, de l'operació sortida, que això passarà d'aquí doncs, una estona quan això s'acabi. Tornem a parlar d'aquí una estona.
1: Va, fins després.
0: Es va... menjant cada cop més el sol, la lluna, el sol, ho tenim ja a tocar del 50% gairebé, senyals horaris de les 8 de la tarda. I ara farem una cosa que hem de fer massa sovint, anar a Sants perquè hi ha incidències a l'estació de trens de referència de casa nostra. Roger Santaló, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Francesc.
0: Ni amb eclipsi deixem de tenir incidències, eh?
2: Exacte. El que en el cel és un moment excepcional, sembla que aquí a Sants aquesta excepcionalitat dels retards en els trens doncs és el pa de cada dia. De totes maneres, s'ha de dir que la situació es va normalitzant. En aquests moments no hi ha problemes. De fet, es veuen inclús menys passatgers del que és habitual a aquesta hora a l'estació de Sants de Barcelona. I també sembla que es va normalitzant, mica en mica ens indiquen des de fons de Renfe, la situació a l'estació de Sant Vicenç de Calders, que havia patit una gran afluència també en molts moments per ser un dels punts...

0: trens, fet que ha provocat que un dels combois no pogués sortir cap a la seva destinació.
1: Si els trens ja fallen de per si, si els sabotegem, llavors ja és el combo màxim perquè no funcioni res. Roger Santaló, des de Sants, gràcies.
0: A tu, bona tarda.
1: Tenim 50% ja o no, encara gairebé, no? Encara falta una mica, de 50?
2: Estem lluny.
1: Bé, a veure... Hi ha una persona que viurà aquest eclipsi des d'un lloc encara més privilegiat que nosaltres, que és la Colla Ballester. No viurà, l'està vivint. La Colla Ballester, que és la nostra responsable de Catalunya Ràdio a Tarragona, ho està seguint des d'un vaixell. La Colla és a dalt, a bord d'un vaixell. Colla, com es viu des d'un vaixell, això?
3: Això és tan meravellós.
1: És experiència de multimilionària,
3: Ah, exactament. Penseu que tinc visió completa, l'horitzó net. A més, ara em fixava, no mirant el sol, però mirant... Clar, el sol es reflexa l'aigua. Tinc tot el sol reflexa. I ara, a més, ja se li veu un dos que no hi és. És a dir, ja no tinc el reflex sencer del sol a l'aigua, no? És magnífic. A més, al fons tenim tot l'skyline de Tarragona, Port Aventura, Cap Salou. Hem deixat el Port de Tarragona enrere. Us hem vist petitons allà al set, l'estand del programa en directe, programa especial de 3Cat Info. I ara som aquí al mar. Hem parat a la sortida del port. Hem vist embarcacions que, com nosaltres, també perseguien aquest eclipse. El nostre patró considera que estem millor aquí, perquè el mar està més calmat, no sortim més enllà, la situació és genial, és perfecta, és impressionant. A més, és molt relaxant, perquè venia d'estar amb vosaltres a Port Marina Tarraco, que hi ha tanta gent, tanta munió de gent, hi ha molt de soroll, en canvi aquí és una calma, que jo ara estic trencant, entrant... La gent es posa i es treu les galleres per mirar-ho, però és magnífica, la imatge és preciosa.
1: Doncs, Colla, quan acabem ens expliques com s'ha viscut l'experiència del moment àlgid de la totalitat, aquesta absència de llum des del mar, que també serà molt espectacular, perquè, clar, al mar no hi haurà gaire llum a la que aferrar-se, per tant, encara serà més espectacular. Colla, ara parlarem.
3: Molt bé, fins ara.
1: A veure, la Marina la tinc aquí fent manualitats... Estàs agafant el teu telèfon, posant-li les ulleres al teu telèfon. Vols captar el moment de la totalitat?
4: Això potser no cal que ho expliquem.
1: No és gaire científic, això, no?
4: Això no és gaire científic.
1: Escolta, explica'm allò dels jocs d'ombres que ens ha quedat penjat.
4: Val, a veure, ara ja estem en un moment de la fase de l'eclipsi, que ja veiem bé que tenim el sol en forma de mitja lluna.
1: Sí.
4: Llavors, ara sí que ens podríem fixar, si no, ara aquí a Tarragona tenim una mica de núvols, però si tenim un arbre carregat de fulles, fixar-nos en les ombres que projecta el terra, o si no, fer el joc de l'exercici de foradar una cartolina o un tros de cartró,
1: sí,
4: amb foradets de la punta de la mida de la punta d'un boli i projectar-los en un full de paper. Ara tenim un núvol i no...
1: No ens està ajudant el núvol, no?
4: No ens està ajudant el núvol, però bueno, cada un dels foradets seria amb la projecció del sol a l'inrevés. És a dir, el que passa és que cada vegada que la llum del sol s'escola per un foradet, que per això dic els forats que deixen les fulles dels arbres mateixos, hem d'imaginar que el sol el que fa és enviar rajos de llum a cada punt del sol. És a dir, hi ha infinits milions de rajos de llum que emanen, no, de la superfície del sol. Cada un d'aquests rajos passa per el foradet i queda projectat al terra,
1: sí,
4: o on sigui.
1: Sí, però això
4: per
1: passa
4: tant,
1: sempre.
4: Això passa sempre. El que passa és que com no hi fiquem res davant i a més és esfèric, doncs tot queda emès per tot arreu i simplement no veus això. Però al tenir forma de mitja lluna, totes les ombres, tots els foradets per on s'escoli aquesta llum dibuixarà la forma del sol, que estarà eclipsat.
1: La mitja lluna. O sigui, veurem mitges llunes,
4: sí,
1: a l'ombra d'elements com un arbre, per
4: exacte,
1: exemple.
4: Exacte, d'elements com un arbre, o si no, ho fem directament amb un colador, també ho podem fer. Jo no sé si amb aquest colador, si no és...
1: Bé, doncs...
4: Aquí veiem... Sí.
2: Mira, es veu perfecte aquí. S'ha d'anar separant
4: els ous eclipsats.
2: El paper.
1: Ai, sí que es veuen mitges llunes.
2: Amb un colador, tots aquests forats actuen com de lent, no? Llavors, en el moment que tu enfoques...
4: I el dibuix de la mitja lluna és exactament l'invertit...
1: O sigui, no és que el colador tingui forma de mitja lluna, que no, sinó que és la forma...
4: És la forma del sol.
2: Recordem que el que estem
4: invertida
2: fent és projectar la llum del sol que s'escola pels forats del colador sobre un full de paper blanc que ens permet veure aquesta projecció com si fos una diapositiva.
4: Carai, sí, el full de paper fa de pantalla, digues.
1: La primera vegada que faig una cosa de ciència i l'entenc, crec.
4: Llavors, simplement és això, és que la llum que està arribant de l'astre s'està escolant per cada foradet, i com l'astre té forma de mitja lluna, doncs el que dibuixa...
1: Perdona,
4: és una forma...
1: El colador és fantàstic per fer això.
4: Clar, el colador és el més fàcil.
1: A casa, si teniu eclipsi i teniu un colador d'aquests pel...
4: Una escorredera...
1: Un escorredor per l'arròs, aquestes coses, ho podeu...

0: provar.
1: Però recordem que no estem dient de mirar a través del colador el sol, eh?
2: No, projectar la llum i mirar el que surt del colador.
1: Sobre un full blanc.
3: Exacte. De fet, això és una activitat segura per fer amb nens, perquè així t'estalvies que mirin, estan d'esquenes al sol.
2: Clar,
3: que han de mirar
2: clar,
3: cap a l'altra banda.
2: Bé, anem a fer experiments, però també anem a preguntar al Gerard López, que l'hem deixat a les 6 de la tarda a les muntanyes de Prades fent una passejada, i ara entenc que ja s'ha acabat aquesta passejada i esteu gaudint de l'eclipsi. Gerard López, com esteu?
4: Hola, doncs bé, estem perfectíssimament a uns 700 metres de Mont-ral, hem acabat la caminada i ara ens trobem en un punt que es diu la Punta Coroneta, o també la Corneta, a 918 metres d'alçada, on des d'aquí podem gaudir, per una banda, del que és l'eclipsi, amb aquest percentatge que estem comentant que va avançant, i a més estem preparant un experiment casolà que volem fer aprofitant que estem en una zona boscosa. I és que és un experiment tan senzill com comprovar allò que es diu que quan tot és negre nit, com passarà aquí, estarem 45 segons a les fosques, doncs els insectes, les cigales, les granotes, els ocells, callen si algun grill es posa a cantar. I a més també hi ha una segona cosa que també passa de vegades, i és que quan torna una altra vegada a sortir el sol, alguns ocells ho confonen amb l'albada i comencen a cantar com si comencés el dia. Bé, aquí l'experiment que farem serà petitó, i t'he de dir, però, que tenim un problema.
2: Ai, què ha passat?
4: A veure, el problema que tenim hores d'ara i que ens ha corroborat també algun veí de Mont-ral és que hi ha molt silenci al bosc, però molt. Ahir, que vam fer una primera prova, per exemple, a més d'un lloc vam trobar en un pi doncs una cigala cantant, no? I vam dir, mira, ja tenim un referent, no? Avui al matí n'hem sentit algun altre, però ara a la tarda costa moltíssim. Amb tot, després de voltar molt, en tenim una de localitzada, la cigala de Mont-ral. Està a uns 50-100 metres d'aquí on som i la tenim gravada, és on intentarem fer l'experiment a veure si calla. Voleu sentir com sona ara, o com sonava fa una estona?
2: A veure-la.
4: Aquesta, la sentiu?
5: Home, això és inconfusible, eh?
4: Ah, que sí? Molt bé. Això és la cigala...
5: És la cigala de Mont-ral.
4: Sí, que és
5: jo
4: un som.
5: Jo l'he sentit i dic que és la cigala de Mont-ral.
4: Que sí? Doncs tenim localitzada. Ara hem de veure si es comportarà la cigala de Mont-ral. Si tenim la sort que encara estigui cantant d'aquí una estona quan comenci el 100% de l'eclipsi, si calla... A veure què passa. D'acord?
5: Doncs, per tant, estem això, pendents...
4: Sí, tot depèn de la cigala de Mont-ral.
5: Doncs tots pendents de la cigala de Mont-ral, a veure si calla o no calla. Gerard López, ens escoltem i ho comprovem després.
4: Fins ara.
5: A veure, deixa'm anar cap a Lleida. Lleida. Noelia Casellas, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Esteu al vapor ja? Esteu fregits del tot?
6: Mira, bones notícies. Ha canviat completament la situació. Bufa un ventet, la mar de bo.
5: Mira.
6: Aquí la gent ha tancat paraigües i això s'ha convertit una mica... Mira, jo diria que és com una rave. Tenim música, la gent balla, tothom content. Sí.
5: A Tarragona no és una rave, eh? A Tarragona estem més tranquils.
6: Doncs aquí tenim la gent ballant, parlant, i de tant en tant doncs es posen les ulleres i amb molt de compte mirant enrere i mirant el sol. Jo diria, mira, estic aquí amb una família. Hola, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Diríem que ja tenim més de la meitat de la lluna tapant el sol, com ho veus?
7: Jo diria que sí, falta molt poquet perquè quedi complet.
6: Com estan? Què notes ara?
7: Doncs tenia moltíssima expectació per veure què passaria, com ho veuríem tot, i la veritat és que estem vivint molt bé, molt a gust. Ens agrada molt aquesta experiència i estem molt contentes, la veritat.
6: Doncs ens queda poc, poquíssim. Doncs això que us deia, ha canviat la situació per complet,
5: bé,
6: i si abans
5: bé.
6: Us deia que això era un forn, ara us dic que estem la mar de bé, escolta.
5: Que bé, doncs escolta, a gaudir-ho, perquè ara això ja sí que fa molta patxoca, no? Amb aquest sol ja gairebé desapareixent.
6: Estem molt a prop, jo m'estic posant nerviosa. Diria que les ombres ja comencen a ser diferents del que eren fins ara. I mira, jo no estava nerviosa fins ara i ara una mica, eh?
5: Jo també, perquè ja tinc aquí l'hora, veig que s'acosta l'hora clau, 29:29, i estic nerviós i estem tots nerviosos. Noelia, moltes gràcies.
6: Fins ara.
5: A veure si a Barcelonetes també estan nerviosos. La Sara Canyetes era a la platja i ens deia que allà hi havia una mica de divisió d'opinions. Ara que ja tenim l'eclipsi en marxa, Sara Canyetes, com està reaccionant els banyistes i demés? Sara, ah, no està.
2: No, tenim molt de temps. Judit Pastor, des de Tarragona.
0: Garriga, aquí la gent està concentradíssima, ja es nota una mica aquesta foscor que va avançant i aquí estic trobant històries realment meravelloses. Un grup d'amics que venen junts des de Barcelona i resulta que s'han trobat una noia que està fent un interrail que ve d'Alemanya i s'han fet amics. Com ha anat això?
8: Res, doncs hem vingut avui al matí a les 11 perquè no volíem trobar-nos amb tota l'acumulació de gent i hem anat voltant per aquí per Tarragona i ens hem trobat a una nova amiga, una nova companya.
0: It's your first time here in Tarragona and you didn't know about the eclipse. No sabia res que hi hauria un eclipse i se n'ha assabentat per casualitat i just l'ha enganxat aquí a Tarragona.
9: Yes, it's my first time here and I didn't know about the eclipse before.
0: I ara ha fet uns amics i estan aquí tots amb les ulleres ben equipats. No sé, nois, aquesta imatge, què us diu, què us provoca?
10: No, és preciós, es comença a veure una miqueta ja, bueno, impacients ara que queda menys, queden 20 minutets. No, no, és preciós el que es veu.
0: Em dèieu que a l'inici dèieu, ai, fa una mica de mandra això, però va, ho anirem a veure. Ha canviat ara la perspectiva o no?
8: O sigui, ens feia una mica de mandra, però tota l'estona anàvem pensant, és una oportunitat única. Vull dir, l'havíem de venir a veure en persona.
2: Clar.
8: I no, no, ara estem contentíssims d'haver vingut i de veure-ho aquí amb tota aquesta gent.
0: És un regal, Garriga, això.
2: Sí, home, sí, és un regal i ens l'estem fent entre tots. El sol va desapareixent, hi ha aquests núvols que ens estan molestant una miqueta, però en tot cas no ens enterboliran al moment àlgid, no? Vull dir, percebrem, encara que hi hagi núvols, que ha passat alguna cosa, que no són núvols.
1: Sí, l'únic que pot perillar és que aquests quatre núvols baixos que han aparegut aquí a Tarragona
2: poden fer acte de presència
1: en altres llocs, ens tapin al moment de la totalitat. Llavors esperem que no, esperem que en aquell moment marxin,
2: però poden marxar.
1: Sí, sí, poden marxar i es poden quedar. Vull dir que, és que són tan petits, estan en aquell lloc, és que aquí ja sí que no hi ha pronòstic possible.
2: Es pot guanyar, es pot empatar o es pot perdre.
1: Sí.
2: A veure, deixa'm anar a Tarragona, ara sí que tinc la Sara Canyeta a la Barceloneta. Sara, com ho tenim aquí? La gent està emocionada o passant de tot?
11: Doncs mira, et diria... És la plaça dels contrastos. Jo estic aquí situada a la plaça del mar, que és la platja de Sant Miquel, dins el conjunt de platges de la Barceloneta. Està la sorra...
2: Doncs no sé com està la sorra, però la cobertura està fatal. I per tant, ja que ens faci... Que gravi, fem un fals directe, que faci una nota de veu i ens ho expliqui, ja està. Serà més fàcil, perquè si no, aquesta cobertura... Sí, sí, és la tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi. Queden, a veure, calculem-ho exacte...
1: Doncs mira, són 20...
2: 13... 16 minuts. No?
12: Sí, correcte.
2: 15, bueno, ara 15. 15 minuts i mig perquè arribi aquell moment màgic. Jo crec que és un bon moment per acabar de recapitular què viurem d'aquí un quart d'hora, perquè és el moment que hem estat esperant anys. Perquè, clar, eclipsis parcials sí que n'hi ha més, però, clar, el més excepcional d'aquest eclipsi, Marina,
12: sí,
2: és que desapareixerà el sol de tot, i això... No passava des de feia 120 anys i no tornarà a passar fins d'aquí molts anys.
12: Exacte. I què veurem? Segons previs, abans de la totalitat, el primer espectacle, diguéssim que important que veurem és l'anell de diamants. És el que simula, diguéssim, el que seria un anell de compromís amb el pedrot de diamant.
2: Però això, amb aquestes ulleres de 3CAT que porto,
12: sí,
2: mirant, sense cap telescopi, sense res,
12: no,
2: ho podré veure.
12: Ho podràs veure, sí, sí, sí.
2: I com ho detectaré, que hi és això?
12: Bueno, és molt senzill. Si simplement veuràs una boleta de font de llum...
2: Jo miraré el sol i hi haurà un punt que veurà una boleta.
12: Una boleta i un disc.
2: D'acord.
12: Llavors un anell de diamant.
2: I això passarà...
12: Això es passarà 20 segons, més o menys, abans de la totalitat.
2: Abans de la totalitat. Per tant, sí, si la totalitat és 20, 29, 29... Serà a les 20:29:09, més o menys.
12: Sí, i llavors...
1: Marina, perdona, hi ha molta gent que m'ha preguntat, els llocs on no hi hagi totalitat estigui el 99,9%
12: no,
1: o 98%?
12: No.
1: No s'arribarà a veure l'anell
12: de diamants
1: tampoc.
12: A no ser que estiguis fregant el 100%, aquella localitat,
2: però
12: estarà allà perquè ja farà un pas endavant per veure.
2: Home, clar,
12: aleshores,
2: no siguis tonto, si estàs al 99,99,000, però és el 100, clar.
12: Ja, pensa que això són 20 segons abans de la totalitat, per tant, és una cosa que es veu en els llocs de la totalitat.
1: D'acord.
12: Llavors, just després de l'anell de diamants apareixeran les perles de Bailey. Són unes... això, tant l'anell de diamants com les perles de Bailey és degut a la orografia de la Lluna. La Lluna té cràters d'impacte i erupcions volcàniques, té volcans i, per tant, té una orografia, no? Llavors, quan estigui a punt, la Lluna a punt de cobrir l'absoluta circumferència del Sol, els rajos del Sol encara s'escolaran per aquestes valls dels cràters. Llavors, això provocarà que en l'última regió, abans d'amagar apagar-se del tot el sol, hi haurà unes perles, uns punts brillants en línia que recorreran.
2: I això ho veurem perfectament des d'aquí a Tarragona amb les nostres ulleres de 6 euros, eh?
12: Sí.
2: No fa falta el telescopi de 6.000.
12: No, això s'hauria de veure, eh? I inclús podríem, inclús, si fóssim molt afortunats, podríem veure alguna protuberància solar, alguna flamarada solar.
2: Que això és com una espernegada.
12: És una explosió, és una erupció de plasma que fa el Sol, molt gegant. O sigui, això és el que al final, al cap de molt temps, t'arriba aquí a la Terra i tens aurores boreals, per exemple. Per tant, és una erupció solar, de plasma solar.
2: I això ho podríem arribar a veure
12: Això ho podríem arribar a veure en aquest moment.
2: Però això ha de passar de casualitat.
12: De casualitat, sí, sí. Això podria ser. I després ja, una vegada tot queda cobert i estem en el moment de la totalitat, és quan podrem veure la corona solar, val? La cromosfera primer i després la corona solar, que són les capes de l'atmosfera solar, el que normalment és invisible.
1: La corona solar sí que l'hem d'observar en el moment de la totalitat i ens podem treure un moment les ulleres si realment ens assegurem que el sol ja està totalment tapat per la
2: llum. Això ho hem de tornar a repetir perquè ara s'acostarà el moment en el que en principi ja ens podem treure les ulleres, però repetim-ho, eh? Només ens podem treure les ulleres quan amb les ulleres
12: no veiem res.
2: No veiem res. Si veiem una línia petita,
12: no te les pots treure.
2: No te les pots treure.
12: No,
2: no, si no queda res. No, si veus una cosa,
12: no te
2: pots.
12: Les treguis.
2: I quan te les treguis, tampoc pots estar tota l'estona mirant-ho perquè al cap de poc
12: moment, clar,
2: tornarà a aparèixer el sol.
12: Has de vigilar que dura un minut o cadascú la seva localitat el que li duri.
1: Pensem que hi ha llocs del Penedès,
12: que
1: hi ha llocs
12: dura 20 segons,
1: nord
12: 30
1: del Segrià
12: segons.
1: Que durarà pocs segons, sí. 10, 15, 20, 20 o menys.
12: Sí, sí, sí.
1: Per tant, hi haurà llocs que pràcticament no se les poden treure,
12: sisplau,
1: simplement que ho facin, clar. Els llocs on la totalitat dura més de 30, més de 30 segons o més d'un minut, que tenim aquest marge d'aquests 10 segons per treure'ns les ulleres.
2: A veure, Eloi, ara jo estic mirant fixament aquí a Tarragona. Crec que... Vaja, clar, amb les ulleres no ho veig, però no hi ha núvols ja.
1: I són els núvols. Si tapes el sol
2: són,
1: amb la mà,
2: sí.
1: Hi ha alguns núvolets al voltant, però són tan petits que estones el tapen i estones
2: bé. Per tant, ara mateix ho veurem bé.
1: De moment sí, confiem que aquests núvolets no hi siguin.
2: I de tots aquests punts que anàvem repassant tota la tarda, hi ha algun lloc que els hagi canviat la sort a última hora o en principi els llocs del 100%, que és el que avui és tan important, ho veuran bé a tot arreu?
1: Els llocs del 100% està perfectament net al cel, hi ha una resta d'enclusa cap a la zona del Penedès-Garraf que està tan amunt que segurament no dificultarà la visibilitat de l'eclipsi. El problema és el terç nord de Catalunya, on continuen havent-hi nuvolades, tot i que van minvant. Per tant, insisteixo en el fet de, si algú ha decidit Pirineu, comarques de Girona, Empordà, i no està veient el sol en aquests moments, esperar fins al final, perquè és possible que entremig de núvol i núvol s'arribi a veure en algun moment l'eclipsi.
2: La Judit, no sé on la tinc, sé que està aquí buscant...
0: Aquí entremig de la gent, Garriga.
2: La gent on mira ara?
0: Ara ja, a mesura que es va acostant aquesta totalitat, la gent cada cop està més concentrada mirant
2: ja,
0: cap al
2: ja,
0: cel.
2: Ja anem enfocant cap al
0: ara
2: cel,
0: ja
2: no?
0: Sí, ara ja sí, hi havia moments que la gent passava de tot. Ara et diria que el 80% de la gent ja està mirant molt emocionats pel que pugui passar, perquè és que mires i ja està a punt, això, no? Està molt, molt a punt. No sé, com ho estàs veient tu?
13: Amb nervosisme, amb...
14: Expectativa.
13: Expectativa. Amb expectació, expectativa, amb il·lusió. Sí, sí, sí.
0: Heu vingut amb la família, esteu aquí tots junts per veure aquest dia especial. No sé si feia molt temps que planejàveu això, ho heu improvisat, com ha anat?
14: Des de que es deia que el 12 d'agost hi hauria l'eclipse, ja vam dir, doncs mira, els jocs on es poden veure millor, aquí a Tarragona. Jo ho teníem planejat, això.
0: Ben fet, previsors aquí i esperant a que es produeixi aquest moment màgic. A veure, tots estem una mica expectants a veure com reaccionarem, no? Perquè hi ha tanta expectació que, no sé pas, plorarem, ens abraçarem, us ho explicaré quan passi. Us aniré explicant la gent a veure com reacciona.
2: Això és la màgia d'aquest moment, que és que no sabem com reaccionarem en el moment en què ens trobem aquest fenomen tan curiós. Eloi, anaves a comentar alguna cosa.
1: Sí, hi ha una cosa molt màgica que ens podem trobar també en el moment de la totalitat, és que de cop i volta apareixen alguns objectes brillants al cel, més enllà del sol. I és que és possible que veiem Venus... En el moment de la totalitat, Arcturus, que és un estel molt brillant, que apareixerà sobre Venus cap al sud-oest, i fins i tot mirant bastant amunt del cel, podem arribar a veure Vega. Llavors són objectes molt brillants, que a les nits, la majoria de nits veiem, i que en aquell moment de la totalitat, si ens hi fixem, potser també els veiem brillar. Segurament Venus serà el més fàcilment identificable a l'esquerra d'on estem observant l'eclipsi.
2: Ens queden menys de 9 minuts.
1: Ui,
2: ara ja sí que es comença a notar que és com si ens haguessin, com si s'haguessin fos algunes bombetes.
1: Hi ha,
2: no?
1: Menys radiació.
0: I una cosa,
2: hi ha menys llum. Ara dius, què està passant aquí? Fa una estona no es notava, sí, ara es nota molt.
0: Es nota bastant ara. I hi ha un altre efecte que es pot observar instants abans i després de la totalitat, que són molt difícils de captar. La majoria de gent no els percep perquè són molt difícils de veure, però són les que es diuen les franges de sombres, que són unes franges que com si veiéssim una piscina a l'aigua que fa aquestes ondulacions,
2: sí.
0: Pues les ombres es faran unes coses així. Això just abans de la totalitat.
2: Però això ho veurem aquí també.
0: Això es pot veure aquí, sobretot si ens fixem en els edificis, que hi ha alguna cosa que li faci ombra, es veuran aquestes franges llargues fosques i clares.
1: Això ja és per nota, eh?
2: Carai, això és per científic premium.
0: Això són els últims rajos de sol que estan interaccionant molt amb la nostra atmosfera, amb la de la Terra.
2: Va fent tic-tac el rellotge, ens anem acostant, el sol va desapareixent, cada vegada veiem menys llum, cada vegada veiem amb les ulleres posades més negró, aquesta bola negra que es va menjant el sol, que és la Lluna, va guanyant presència. Una bona notícia. S'ha aixecat el confinament de la població que estava confinada per l'incendi de Castellví de la Marca, al Penedès. Per tant, ens informen des de l'Infocat que s'ha aixecat aquest confinament i, per tant, l'incendi evoluciona de forma positiva. Marina, aquesta sensació d'ara és d'estar a punt de passar, no?
0: Ja està. Jo ja noto aquí bastanta foscor.
2: Tu recordes el teu primer eclipsi? No físicament, sinó el dia que vas descobrir els eclipsis?
0: És que saps què passa? Bueno, el meu pare ja era astrònom, per tant...
2: Home, perdona, llavors, no que a casa teva això...
0: Jo des de petita, o sigui que no recordo un moment perquè ja vaig néixer empapada d'això.
2: Però clar, estar a 7 minuts d'una cosa, que quant temps fa que estàs treballant una mica amb aquesta qüestió?
0: Amb la qüestió dels eclipsis?
2: No, amb aquest eclipsi, concretament.
0: Bueno, un any, més o menys.
2: Un any.
0: Sí. És el que... Però bueno, a veure. Què anava a dir? Anava a dir alguna cosa més. Ah, sí, que ens fixem també en el nostre voltant.
1: És que la Marina té una llista immensa de coses.
2: Té els apunts del dia d'avui, fantàstics.
0: Hi ha algunes coses que a més, avui passen, que és el pic de les Perseides, el pic de la pluja d'estels.
2: I això ho podem veure després, durant...
0: És a dir, jo dic, a veure, estem al pic d'una pluja d'estels, val? Tindríem moltíssima sort, però vés a saber si algú la té. O sigui, som molta gent mirant. És un moment en què si hi ha un estel fugaç important, es pot veure. Que això ja seria l'últim, bueno, la màgia absoluta.
1: I si ja podem comprar loteria si algú veu un estel fugaç.
0: Exacte.
2: Passant per davant just, eh?
0: En un minut, però bé, mai se sap. Només això. I què més? I després que també ens fixem en els colors, no? Allò que vam explicar. S'ha de dir alguna cosa?
2: No, explica.
0: Que els colors, el que faran els nostres ulls a l'adaptar-se a una baixa lluminositat tan ràpid és que passaran a la nostra sensibilitat passarà del vermell als blaus i verds. Això què vol dir? Que els vermells s'apagaran, es quedaran amb uns tons metàl·lics i els blaus i els verds es faran més brillants. Això és un efecte òptic, no es podrà fotografiar, és simplement un efecte de la nostra retina.
2: Judit, es palpen els nervis?
0: Molts nervis. Aquí tinc un noi que està ben expectant, a veure què passa, no?
15: A veure. Bueno, aquí estem, aquí mirant, ja queda poc, és un aconteixement important. I...
0: Em deia, s'està fent llarg, però és que ara ja ho veiem a tocar.
2: 5 minuts.
15: Això està a punt de caramelo, com diuen.
0: A punt de caramelo, més ben dit impossible. Doncs aquí nosaltres amb les ulleres anar mirant a veure si s'acosta aquest moment.
2: Menys de 5 minuts. Mira, de la nostra gent, dels primers que veuran aquest eclipsi serà la Noelia Casellas, a Lleida, que ho tindrà a les 8... 29 minuts i 9 segons, aproximadament, també en funció d'allò on estàs, pot ser algun segon més, un segon menys. Noelia, aquí ho teniu ja a tocar, eh?
16: Però a tocar, eh? La línia ja és molt fina, hi ha molt poca llum, fa menys calor i nervis màxims, Francesc.
2: La gent entén que estan ja tots col·locats, no?, enfocats cap al sol i amb les ulleres posades per veure com d'aquí 4 minuts i poc desapareix del tot el sol.
16: Absolutament. Tothom ha parat de ballar, eh? Ha parat la música i la gent s'ha girat.
2: La rave s'ha acabat.
16: La rave s'ha acabat, de moment. I ara tothom està molt concentrat. És que la línia és molt fina. Ara ja només veiem la part esquerra del sol, una línia que cada vegada es va fent més fina i es nota moltíssim. Ara ja gairebé no tenim ombres, la llum ha baixat moltíssim, doncs com al capvespre, evidentment.
2: Ara d'aquí 3 minuts.
16: I es nota també la temperatura.
2: D'aquí 3 minuts venim per explicar com arrenca la totalitat a Lleida. Qui la veurà última serà la Caterina Carmany a la platja de Palma, que entenc que també els nervis deuen estar ja a flor de pell. Caterina.
17: És una expectació total, tota la platja de Palma girada cap al sol, que cada vegada es va primant i es va primant, i per la gent que hi ha, silenci i aquesta expectació, no? Ulleres i nervis, fins i tot els que eren més escèptics a primera hora de la tarda són els que ara més ho viuen, t'ho podria dir,
2: eh? I recordem, fins que no tinguem el sol absolutament amagat, no ens podem treure les ulleres, encara que ens sembli que fa... És que hi ha poc! Fins que no veiem que el sol s'ha amagat del tot, no ens podem treure les ulleres. Jo crec que la temperatura va baixant, Eloi. Potser és una cosa psicosomàtica, I m'ho estic inventant. Però jo tinc la sensació que com menys llum hi ha, menys calor tinc.
1: Jo també.
18: Jo també.
2: No?
18: Potser aquest model, a veure, a vegades els models fan prediccions, però després és una altra cosa.
1: També és veritat que ara tenim un ventet que està bufant, una brinada.
2: També ajuda.
18: És que això és provocat segurament per l'eclipsi.
2: Queden 2 minuts perquè el sol desaparegui.
18: 2 minuts.
2: Serà un moment màgic que nosaltres viurem en directe a Catalunya Ràdio, a 3Cat Info, i que us ho explicarem des de Tarragona, on el sol ja pràcticament ha desaparegut. Queda una petita línia que desapareixerà per nosaltres d'aquí exactament 2 minuts. D'aquí 2 minuts, ara ja menys, haurà desaparegut absolutament el sol. Serà llavors quan ens podrem treure del tot les ulleres i podrem observar la màgia de com, que ja comença a notar-se una miqueta ara, però encara no és ara, de com desapareix del tot el sol. Noèlia, a Lleida encara us falta menys. A Lleida us falta 1 minut i 10 segons, més o menys.
16: Queda molt poc, la llum ara ja és molt, molt tènua. Aquesta, la línia que esteu veient, que veiem, realment és molt fina. I la sensació ara, el xivarri de la gent s'ha convertit com en un brunzit, eh? Tothom està expectant a veure què passa, a veure quan aquesta llum, que és que cada vegada...
2: Sentim som bien, sentim som bien. A Lleida són a punt de trobar el moment d'eclipsi total. Noèlia, en principi d'aquí 30 segons us arriba i a nosaltres d'aquí 1 minut. L'eclipsi està a punt de culminar, l'eclipsi és a punt de passar. I qui primer el veurà serà la Noèlia Caselles, que d'aquí 20 segons, d'aquí menys de 20 segons, veurà com el sol desapareix. Marina, això és molt emocionant.
18: I aquesta temperatura que va baixant provoca aquest vent, és a dir, el vent es genera a través d'aquesta temperatura, i per això també, mireu que ara no tenim cap núvol.
2: Ara ha desaparegut pràcticament tot, el sol és a punt de desaparèixer, i a Lleida, en principi d'aquí 10 segons, Noèlia Caselles, ens podràs dir que ja no veieu el sol.
16: Mare meva, veiem un puntet i ara mateix sentim la gent... Ja no veiem el sol, a Lleida és fosc, hi ha hagut una última llum com a més brillant i de cop la lluna ha acabat d'engolir el sol, ja no veiem la Seu Vella, el cel s'ha apagat a ponent
2: i a Tarragona,
16: ja tenim
2: aquí ara mateix,
18: a
2: Tarragona,
18: aquí.
2: Ara mateix,
18: ara.
2: El sol, ara mateix,
18: ara mateix s'ha apagat,
2: desapareix, ara mateix ens podem treure les ulleres.
18: Ens traiem les ulleres.
2: I certament...
18: Podem veure la troposfera.
2: L'espectacle és espectacular.
18: Veieu això vermell?
2: Veiem una bola negra.
18: Una flamarada. Estem veient exactament una cosa vermella a l'esquerra.
2: Allò què és?
18: És la troposfera. Això pot ser una flamarada solar.
2: Ara mateix...
18: Estem veient una cosa vermella.
2: El sol, el cel de Tarragona ara mateix, absolutament eclipsat. Una bola lluent... I la Judit Pascó de Vinto.
18: Mireu els ocells.
1: Els ocells acaben de sortir.
18: Estan emigrant.
0: Pell de gallina total. La gent està molt concentrada, gairebé tothom va amb els telèfons mòbils intentant capturar aquest moment tan impressionant.
18: Uau.
0: Gent amb unes cares de sorpresa, gent fins i tot emocionada, gent amb xoc, et diria.
2: I és molt important,
0: captant
2: Judit,
0: aquesta imatge.
2: I és molt important, Judit, que ens
1: recordeu
2: a
1: posar les ulleres.
2: És molt important que ens tornem a posar les ulleres perquè en aquests moments torna ja a aparèixer el sol. Ja veiem una punteta, una petita escletxa, un petit foradet de llum.
18: Ja comença.
2: Torna a sortir el sol, s'ha acabat la totalitat.
18: S'ha fet molt curt aquest minut.
2: És que un minut és molt ràpid.
18: S'ha fet molt curt.
19: Queda res a Mallorca.
2: No. Un minut és molt ràpid. I atenció, anem a Mallorca,
19: Caterina. Queda res a Mallorca, queda res a Mallorca, queda res a Mallorca.
2: Aquí se'ns ha fet molt curt. A Mallorca ho viuran ara.
19: Ara mateix, ara mateix. S'ha fet de nit a Mallorca. La platja de Palma, els crits, l'Armand Balleta.
2: Això està passant ara a casa nostra, un moment molt emocionant, un moment de llàgrimes, Marina. La Marina està plorant.
1: S'ha emocionat, eh?
18: Ai, no puc.
1: Jo tinc moltes ganes que ens expliquis d'aquí una estoneta. Tots tenim la imatge gravada a la retina, que és tot el que hem vist exactament.
18: Uau.
1: Perquè no, hi havia moltes formes, molt curioses.
2: A Palma, encara, ara mateix, Caterina, teníeu un eclipsi llarg i encara crec que us queden 10 segons, no?
19: Encara està l'eclipsi en marxa, la gent s'ha posat dreta, tothom estava asseguda, la majoria ara dreta, amb boques obertes, amb crits, he vist alguna abraçada, és com una màgia.
18: Increïble,
19: molta
18: increïble.
19: Màgia.
2: Judit, les cares de la gent devien ser increïbles, no, també?
0: Increïbles. Ja ara aquí tinc una parella abraçant-se. Esteu emocionats, suposo, del que acaba de passar, no?
20: Home, aviam, ha sigut bastant bonic veure-la així. I
0: home, i més en parella. Aquesta estampa romàntica que ens acabeu de regalar, mira quina llàgrima que li cau. Realment la gent deia, això és flipant, no? Deies, això és flipant.
21: Molt bonic, impressionant.
2: Anem cap a Palma, perquè crec que és a punt de sortir el sol a Palma. No sé si Caterina, podem escoltar la reacció de la gent quan vegin que el sol torna a aparèixer, perquè sí. Això en principi s'ha de produir d'aquí 5-6 segons.
19: D'aquí 5 segons tornarà el sol. Mar, no t'ho esperaves.
22: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Tornarà a sortir.
19: Posa't ses ueres. Està tornant a sortir ara. Aquest esclat, aquest raig que torna a sortir. I el que dèiem, l'ambient és d'eufòria continguda, d'emoció, alguna llàgrima.
2: Això ha estat aquest eclipsi, ha passat a casa nostra.
22: Cabells arrissats, no.
2: I les emocions
22: locura.
2: Són aquestes. Mira, pell de gallina, mira, llàgrimes com la Marina, que li queien galta avall, i el sol que torna a aparèixer, Eloi, i ara... El que ja hem viscut des de quarts de vuit, ho seguirem vivint al revés. És a dir, ara, no sé si amb la mateixa velocitat, anirà reapareixent el sol. És la mateixa velocitat?
1: Sí, és la mateixa velocitat, però el que passa és que només veurem la meitat, perquè al voltant de les 9...
18: S'eclipsarà. O sigui,
2: se'ns quedarà la meitat.
1: Sí, o en llocs una miqueta menys, perquè hi haurà muntanyes, hi ha arbres, hi ha edificis, que de seguida ens taparan el sol. Per tant, ara l'espectacle l'hem vist, ara acabem de gaudir, de comentar la jugada i sobretot també d'entendre.
2: El millor ja ha passat, però encara està passant.
1: Exacte.
2: Encara està passant, l'eclipsi no s'ha acabat la totalitat de l'eclipsi. Per què t'ha emocionat tant?
18: Bueno, perquè no m'ho esperava que fos una cosa tan nítida i tan un cercle tan perfecte.
2: És que semblava com un altre planeta,
18: Saps que quasi no he tingut temps de totes les coses que
2: volia... De processar-ho, no?
18: No he pogut. Bueno. No he pogut.
1: Saps una cosa que m'ha sobtat molt? És a sota del sol, en el moment jo tinc la imatge gravada, que hi havia com menys rajos de l'atmosfera.
18: Mira, que dalt.
1: Espera, no?
18: Pues llavors això és que ja...
1: Se n'has fixat?
18: No, és que no.
1: I m'he oblidat completament de els planetes. Venus, l'has vist?
18: No he vist res.
1: No donava
2: temps de mirar res.
18: Podria mirar molt fort. Se m'ha oblidat perquè m'he quedat tan impactada.
2: No? Jo crec que havies primer de processar el que estaves veient.
18: M'he quedat tan impactada que no he pogut...
1: Però, si pots, torna'ns a explicar aquell puntet vermell que veiem a l'esquerra del sol, que segurament molta gent l'haurà vist.
2: Això se l'ha pogut veure tot arreu o només a Tarragona, per exemple?
18: De la totalitat, aquest, sí.
2: I allò què era, aquell puntet vermell?
18: Era una flamarada solar, és a dir,
2: allò que dèiem.
18: O bé podria ser, cromosfera, val? La cromosfera ja fa aquestes línies vermelles,
1: És que més justament en aquella zona on hi havia
18: mira,
1: el sol,
18: hi
1: ha unes taques solars.
18: Ara, això és d'avui?
1: Això sí. És ara mateix.
18: Pues mira, podria
1: ser. Hi ha unes taques solars a l'esquerra del sol.
18: A mi m'ha semblat
1: que podrien coincidir
18: era
1: amb
18: molt puntual, era un punt. Per
1: puntet
18: tant,
1: vermell,
18: podria ser que fos una flamarada solar, allò que t'he explicat.
2: Sí, sí, sí, que dèiem, a veure si estem de sort. Sí. Hem estat de sort.
18: Hem estat de sort.
2: Hem estat de sort, hem vist una flamarada solar. No sé què és, però ho he vist.
18: Jo crec, jo crec, no ho sé, potser és simplement la cromosfera, però igualment és molt emocionant.
2: En tot cas, ha estat molt espectacular perquè ha estat molt, molt visible. A vegades fa la sensació que amb aquestes ulleres que dius, però si no es veu res, si no veurem res amb això, doncs sí que hem vist.
18: Sí,
2: i després, quan les ens hem tret, encara hem vist més i més espectacular amb els ulls nítids. Recordeu, si torneu a mirar cap al sol, ulleres, no s'ha acabat, segueix sent perjudicial per la vista, vull dir que no ho donem això encara per fet. Jo crec que podríem fer una mica de veure com s'ha viscut arreu del país. Vaig amb la Noèlia primer, que ha estat la primera que ho ha viscut. Noèlia, ha tornat la rave? Deu haver tornat la rave perquè la Noelia no contesta. Caterina, a la platja de Palma. Oh. Ui, ara estem barrejant aquí, estem barrejant tots els àudios. Qui té el micro obert? Que parli qui tingui el micro obert.
3: Garriga, jo tinc el micro obert aquí.
2: Era la Judit. Era la Judit.
3: No. L'he obert ara, l'he obert ara.
2: Tira.
3: Tinc gent que, de cop, quan s'ha acabat aquest eclipsi total, ha començat a marxar i no s'ha quedat mirant l'espectacle que també tenim ara, que trobo que també és força maco, i gent que encara segueix en xoc com aquesta mare i aquesta filla que han vingut des de Mataró i estan amb la pell de gallina encara.
4: Amb la pell de gallina, a més, hem fet el viatge expressament perquè des de Mataró no haguéssim viscut la mateixa experiència. Ha sigut tota una odissea. Aquí la gent, tots mirant un mateix punt, el fenomen astronòmic, sabent que és un fenomen que només passa un cop cada centenars d'anys, doncs és una cosa que no es pot explicar. I veu-ho en directe, l'eufòria, el misticisme de la gent, és inexplicable, és inexplicable.
3: La mare, com descriuria, quins sentiments, què ha sentit durant aquest espectacle?
7: Pues mira, emoció, por, perquè han acabat dient tantes coses de l'eclipse, no?, que és tot com una aventura molt estranya i molt màgica.
3: I per acabar amb aquesta experiència, doncs ara aquí a l'escenari davant del Port de Tarragona sona una cançó que es diu Ei, Chipirón, todos los días sale el sol.
2: Doncs bé, avui ha tornat a sortir el sol després d'aquest eclipsi. Avui ha sortit dues vegades, la Marina ho ha pogut comprovar. Clar, jo crec que ara que l'hem vist podem entendre per què és tan diferent del 99% que no et pots treure les ulleres.
18: Exacte.
2: Al 100% que quan et treus les ulleres dius,
18: uau,
2: la mare del Tano.
18: Totalment.
2: Perdó, collons és això, no?
18: Totalment, jo no... És que
2: brutal.
18: M'ha xocat.
2: Increïble.
18: M'ha xocat.
2: Aquesta imatge d'un planeta de Star Wars.
18: On estem?
2: Venen els Ewoks.
18: Sí, sí.
1: Jo no m'esperava tampoc, Estic molt content d'haver fet el viatge fins aquí a Tarragona, de poder veure la totalitat. Al principi tampoc... Jo sóc meteoròleg, jo no sóc astrònom, i jo els deia, home, el 98, el 99,9%.
2: Com pot ser?
1: No tenia prou.
18: Pues,
1: estic molt content que entre tots els astrònoms ens hagueu convençut a través dels llibres, a través dels missatges, a la televisió, etc, que
18: mira, valia la pena.
1: Valia la pena,
18: val la pena,
1: perquè no
18: tant,
1: el tornarem a viure.
2: Ara,
1: és molt emocionant.
2: Ara sí, anem cap a Palma. Caterina Carmany, emocions,
7: mira,
2: sensacions, postpartit.
7: La platja de Palma està dividida entre els que s'han tirat a la mà a l'aigua quan s'ha acabat, com a d'alegria i exultants, els que estan repassant els vídeos i les fotos que han fet, asseguts, i la Mar, per exemple, que diu, és el millor que he vist a la vida.
22: És una cosa que no tornaré a veure mai més. És com un dibuix animat fet realitat. És una cosa preciós que m'ha encantat i que m'agradaria recordar-ho per sempre. M'ha encantat, és una cosa preciosa. I la gent aplaudint quan de sobte s'ha fet de nit i després ha tornat la llum. Ha estat una cosa molt bonic, molt xulo.
7: I això és el que ens va dient gairebé tothom a qui posa amb el micro, Francesc.
2: Doncs aquesta és l'emoció a Palma. A veure, deixa'm posar els ulls una altra vegada. Bé, què està passant ara? Què està passant?
1: Des de Tarragona és molt fàcil. Des de Tarragona ara mateix tens una palmera que t'està tapant el sol.
2: No fotis.
1: Ara ja ni són núvols.
2: Ah, sí?
1: Ni...
2: És la palmera.
1: La palmera.
18: Clar, ara hi ha una palmera.
2: Veig molt poca cosa. És la palmera, clar, perquè clar, el sol s'ha anat movent.
1: S'està ponent. S'està ponent.
2: Estàvem ubicats perfectes pel moment de l'eclipsi. Ara sentim de fons la festa de Tarragona. Clar, això és la festa del Xipirón, perquè aquí a Tarragona s'ha muntat una celebració post, també molt interessant, hi ha food trucks i demés, vull dir que la gent que ha vingut aquí a Tarragona ara poden seguir gaudint de la festa i no cal que marxin encara immediatament perquè hi ha molta festa. Vull dir que la gent a casa que ens senti, sentirà música de fons, no és el nostre tècnic que s'ha tornat boig, és la festa de Tarragona. Podem anar... No podem anar enlloc.
1: Esteu fixant amb el somriure tonto que té tothom a la cara?
2: Sí, la gent marxa com...
1: És com...
2: Com diu, uau, hòstia. Sí. I segurament molts escèptics, perquè hi havia molta gent convençuda que ho haurà gaudit molt, però molta gent escèptica que haurà dit...
18: Mira...
1: El 99,9% ja no valia la pena.
18: Mira, jo et dic una cosa, jo amb tantes expectatives també que tenia de sentir tantes coses sobre l'eclipsi, també pensava, les tinc massa altes. M'enduré una decepció.
2: Clar, perquè tants dies, tan fixada amb això, no?
18: Això, i en canvi, no, m'ha xocat, no m'esperava per
2: impressionat.
18: Res. M'ha impressionat
2: moltíssim. Ha superat les expectatives,
18: sí,
2: que ja eren molt altes.
18: Ara
2: anem cap al País Valencià amb l'Alba Barbosa. Ella ho ha viscut des d'un lloc molt elevat. Ho heu acabat veient bé, Alba? Com ha estat l'experiència?
5: Ho hem vist bé, ha estat espectacular, pell de gallina. Aquí hi ha hagut un silenci amb aquelles sensacions que estàs vivint una cosa històrica, única, després d'aquest silenci, aplaudiments, os... I molta sorpresa, perquè ha estat, i ara ho dèiem, estic amb un grup que ha vingut de Sant Cugat a passar aquí les vacances, i ho comentàvem, ha estat més espectacular del que ens podíem imaginar. Pell de gallina, Gemma, com ho heu viscut?
6: Doncs la veritat és que sí, ha estat espectacular, perquè vèiem que anava baixant el sol i ha arribat un moment que amb les ulleres no veiem res, i ens han dit, ara us podeu treure les ulleres, i les ulleres es veia negre, i pensàvem, es veurà el sol, el cel negre, no es veurà darrere del sol, però després ha estat increïble, perquè era la lluna i els rajos de sol que sortien per darrere, ha estat realment, com dius, espectaculars.
5: Us imaginàveu aquesta sensació?
6: No. Ens imaginàvem que la lluna taparia el sol, però no que el sol sortiria igualment per darrere la lluna. Potser és el normal que passa, però no és el que nosaltres esperàvem.
5: Gràcies. Doncs, Francesc, això, aquesta emoció compartida, les cadires encara, tots encarats al sol, posant-nos les ulleres, traient-nos les ulleres amb aquest minut 39 que hem tingut d'eclipse total aquí a l'Observatori de l'Alt Maestrat des de Culla. Una sensació brutal, ho dèieu, espectacular, més espectacular del que ens podíem imaginar, sobretot aquest moment de totalitat, quan s'ha fet de nit, no de nit del tot, hem vist Venus, hem vist l'estrella, el planeta, i escolta, una experiència increïble.
2: Que bé, ho estàs transmetent amb aquesta emoció i amb aquest to gairebé que...
5: Ha sigut molt bonic, sí, sincerament.
2: D'emoció, no?, que trasllada doncs, el que hem viscut aquesta tarda, aquesta nit a casa nostra. Doncs bé, Alba, anem parlant i ho anem comentant.
5: Vinga, fins ara.
2: No gaire lluny d'allà, vaja, no gaire lluny. Una mica a prop, vaja, és igual, no em complico la vida necessàriament. Anem cap a Fraga amb el Pere Joan Álvarez. Hòstia, aquí va fent quilòmetres que quan sí, dic que està no. Més a prop ell de nosaltres, és igual, tira cap allà i que ens expliqui, aquí que teniu la vostra pròpia ràdio...
9: Sí, perquè va transmetent tot el
2: qui,
9: que ha passat.
2: Qui és el locutor? Qui és el locutor?
9: És un tècnic de l'Associació Astronòmica d'Osca, que és un que està fent l'explicació per la gent perquè entenguin que és un eclipsi i què és el que passarà i què és el que no passarà.
2: Ho ha fet bé? Ho ha fet
9: sí,
2: aquest
9: locutor? Sí. S'ha callat durant l'estona que ha durat el minut 5 segons de l'eclipsi total i en aquell moment hem estat tots mirant cap al cel tranquil·lament perquè podíem mirar l'halo solar. Abans uns aplaudiments, al final uns altres aplaudiments, emoció desfermada i amb nosaltres el Jordi, que és veí de Fraga. Jordi, com ho has viscut?
23: Pues la veritat que molt bé, una sensació molt bonica i única en aquest antic poble de Cardiel. I molt bé, la veritat, únic.
9: Has sentit quan s'ha quedat tot fosc i es veia l'halo solar?
23: Impactat. Com ha baixat la temperatura, la llum solar, com s'ha fet de nit... Vull dir, molt bé.
9: A més, veig que tens canalla per aquí. Suposo que l'experiència és vital per ells perquè no la tornaran a veure.
23: Sí, el primer camí, ell és molt il·lusionat, és anar recordant que faltava un dia, faltava així, han anat descomptant i amb moltes ganes tenien de venir.
9: Tu no n'havies vist cap experiència com aquesta?
23: No, total no. Això n'havia vist parcial, de jove.
9: Et quedaràs per la pluja d'estels?
23: Sí, ja que estem aquí, fa molt de temperatura, els nens estan jugant i ens quedarem aquí a veure.
9: Doncs gràcies, que vagi molt bé, Jordi. Sí. Doncs aquest és l'ambient, com pots comprovar, festiu, de celebració, d'emoció, desfermada, i el tècnic que va fent però explicacions...
2: Però què explica? Ja fa molta estona que s'ha acabat... Sí. Què està fent el seu especial d'eclipsi particular?
9: A veure, explicar la distància.
2: Escoltem el tècnic de Tarragona.
24: Porque se mueven
8: a lo largo del zodiaco hacia la izquierda. Se mueven siempre hacia la izquierda.
10: Ah, es simpático.
8: En Argentina,
10: ¿no?
8: El sol, la luna y los planetas son votantes de Feijóo, porque se mueven siempre a la derecha por el zodiaco.
9: A ver,
10: quina conspira que té el speaker de Fraga, tu, molt bé. Molt bé, és simpàtic, és simpàtic, és simpàtic, és simpàtic. Bé, doncs, Pere Joan, igualment, esperem que ho hagis gaudit tant com nosaltres, que ho hem fet molt.
9: I tant, sí, sí. Perfecte, gràcies.
10: A veure, la Sara Canyete, que és a la Barceloneta, que és el primer cop que parlarem amb algú que ho ha viscut sense el 100%. Lamento dir-te, Sara, que t'has perdut una cosa increïble.
11: No sé, un eclipsi total. T'he de dir que aquí, finalment, també hi ha hagut certa emoció, aquí a la platja de la Barceloneta.
10: O sigui, això que sentíem era la reacció, eh?
11: Segurament ha estat més confús. No sé si has notat que hi havia una mica... Es dubtava una mica, a l'hora d'aplaudir. I també entre els comentaris, clar, aquí sabíem que havia de quedar una petita franja, no? Una ungla. Tenia una família al costat que els pares anaven dient ha de quedar una ungleta, ha de quedar una ungleta, no? I hem vist com s'anava situant i clar, d'alguna manera, no deixant de tenir el dubte de si ja era tot el màxim de prima que la veuríem o no, però malgrat tot és veritat que el cel ha agafat aquest color tan especial que sense ser negre nit no s'ha enfosquit tot de cop, doncs aquí tothom anava equipat amb les seves ulleres i l'eclipsi era pràcticament total i després hem vist com aquesta franja de llum doncs ha canviat de banda i aquí és on d'alguna manera doncs hem donat aquest punt àlgid de l'eclipsi per finalitzat. En tot cas, les persones que han vingut aquí a la platja de la Barceloneta no era segurament el lloc on era més fàcil veure-ho, primera perquè doncs, el sol estava baix, hi havia els edificis per al mig, però aquí a la plaça del mar sí que hi havia un parell de racons fora de la sorra doncs, que donaven una mica de perspectiva i aquests són els racons, no? Doncs, els observadors de l'eclipsi han trigat a aparèixer, eh? Portem tota la tarda amb la platja plena però de banyistes. Doncs, quan finalment ho han fet doncs, s'han una mica aglomerat en aquests dos punts i la veritat és que el moment de comunió d'alguna manera hi ha sigut. Per tant, també ha estat bonic viure-ho des d'aquí.
10: Hi havia gent banyant-se veient-ho?
11: Hi havia gent banyant-se. De fet, hi havia gent que els veia molt de lluny i clar, per mi tampoc ha estat possible veure si eren amb aquestes planxes de paddle surf, gent que s'havia una mica endinsat al mar i amb les ulleres l'estava mirant. Jo tinc dubtes de si això ha passat, però tampoc ho descarto. També et diré que aquí segueix passant moltíssima gent per al passeig i hi ha moltíssima gent a la sorra amb les begudes, menjar i tal, que han estat absolutament indiferents a aquest fenomen. En el moment que s'ha enfosquit, doncs evidentment eren conscients una mica del que estava passant, però vaja, que tampoc han tingut interès, no?, en seguir-ho. Segurament a molts d'aquests punts que estem aquesta tarda aquí sí que hi ha aquesta intenció plena, no? Aquest era un punt més contrastat.
10: Bé, doncs això ha passat a Barcelona. Sara Canyete, gràcies.
11: Bona tarda, gràcies.
10: I la que ens feia patir més era la Maria Rovira, a Girona, que deia, si és que no tenim ni 100% i en cert punt ni visibilitat. Al final com ha anat això, Maria?
12: Doncs mira, Francesc, la cosa ha anat molt a millor. De la decepció s'ha passat a l'esperança. Hi havia un senyor aquí que em deia l'esperança no es pot perdre mai.
10: Veus?
12: I al final, a veure, aquí no hi havia... Era parcial, però hi ha hagut estones que sí que s'ha vist una mica. Els núvols ens ha fet la guitza com jugar a fet i amagar, però al final una estoneta s'ha vist, al final no, però al final de tot. Però sí que tenim aquí la Viviana, que és una de les persones que estava aquí, una 80 de persones aquí a la Torre Sant Domènec. Com heu viscut, Viviana?
24: Doncs bé, amb prou alegria al final, perquè al principi semblava que no veuríem res, perquè els núvols eren espessos i no semblava que volguéssim marxar. Però bé, al final hem tingut uns minuts que ho hem pogut veure bastant bé i encara que al final no l'hàgim pogut veure, doncs ja és més del que ens esperàvem, perquè quan hem sortit de casa ja hem vist que estava nuvolat i sabíem que era difícil.
12: I el seu fill, Marçal, venia amb una càmera, ha pogut fer alguna foto, ni que sigui?
24: Unes quantes, sí, unes quantes. Ha fet moltes fotos de núvols, però també ha pogut fer alguna fotografia de l'eclipsi.
12: I tot plegat, Francesc, des d'aquesta talaia, com us dèiem abans, d'una de les torres més altes i més grans i més boniques, amb la vista de Girona al fons, que això mai està de més.
10: Això sempre és maco, i avui amb l'eclipsi, doncs encara més, clar. I què ens has de dir tu? Doncs, Maria Rovira, moltes gràcies des de Girona.
12: Fins ara.
10: Eloi, ara que parlàvem de la visibilitat, que sí que no, hem estat fent molta conya amb tu a les 4, sí. Al final ha anat molt rodó.
13: Jo estic molt satisfet, no? Perquè, clar...
10: I escoltant-vos a vosaltres fer la previsió i després el seguiment, deixa'm dir-t'ho, heu fet una feina excel·lent, perquè ni hem enganyat a la gent, ni els hem donat falses esperances, ni els hem fet desistir, sinó que els hem anat explicant què havia de passar primer, què és el que ha passat, que és que el veuríem bé, i mentre teníem dubtes ho hem anat seguint, però, hòstia, al final ha anat tot molt bé, per tant estic molt content i deixem també agrair-te la feina i a tu com els tots els companys, evidentment.
13: Moltes gràcies pel comentari. Clar, avui s'han barrejat dos fenòmens. Un que és un fenomen matemàtic, no?, que és l'astronomia, veure l'eclipsi, amb una altra ciència que és caòtica, que és la meteorologia.
10: Que és la teva.
13: Que és la meteorologia. Però és curiós perquè les dues han estat pràcticament precises, no? O sigui, l'astronomia ha estat absolutament precisa i la meteorologia ha estat molt precisa. De fet, els pronòstics que veníem fent des del cap de setmana pràcticament s'han complert el mil·límetre. Hem anat seguint aquestes nuvolades que finalment s'han desfet, han fet una mica la guitza, però jo crec que ha estat pràcticament...
18: Perfecte, ha estat.
10: Ens feia patir l'Ebre una miqueta. Sí? Ens feia patir l'Ebre. Deixa'm anar cap allà, perquè el Ricard Buigas és a l'Observatori de l'Ebre. De fet, allà tenia... Buigas, aquí teníeu la plana major d'autoritats, a més, no?
14: I tant. Mira, amb el que escoltaràs ara ja et donarà la resposta si hem vist bé o no la
10: veritat. A veure, escoltem-ho. Oh!
14: Unes 300 persones
10: han acudit
14: aquí. Sí. Tenia raó l'Eloi, eh? Vull dir que nosaltres a les 4 de la tarda patíem moltíssim perquè hi havia un núvol que pensàvem que ens faria la guitza a l'hora de l'eclipsi. Però finalment, quan hem pujat al punt d'observació, hem vist que el cel estava net, els núvols quedaven a dalt i hem pogut veure a la perfecció aquest eclipsi. Jo, si us he de ser sincers, no tenia tantes expectatives i el que he vist ha estat espectacular, que suposo que és la paraula.
10: Ets de l'equip dels convençuts, no?
14: Sí.
10: Dels reconvertits avui.
14: Sí. Mira, jo a més estava participant de forma allò que amb un exercici d'aquests de ciència social que ha engegat la Generalitat també amb la Vall d'Hebron, que es diu Solaris, que et va captant les pulsacions, que vas tenint, perquè volien estudiar si realment creixien o no creixien les pulsacions,
10: si
14: diguéssim, durant l'eclipsi.
10: No,
14: jo crec que he trencat el rellotge, vull dir, només et dic això.
10: Sí, se t'ha accelerat el cor una mica de l'emoció, creus?
14: Sí. Jo crec que també se li ha accelerat molt el cor al Juan José Curto, que el tinc aquí al meu costat, és el senyor que ha posat la casa avui, per entendre'ns, eh? Investigador, doctor del CSIC i responsable de cultura científica de l'Observatori de l'Ebre. Bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
14: Escolti'm, vostè, que ha sentit emoció, il·lusió, satisfacció?
15: Pues sí, una mica de tot. Abans, il·lusió, encara que una mica de preocupació per això que has comentat tu de les perspectives que havien en la meteorologia. I la veritat és que a mesura que ha anat avançant la tarda, pues anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic. És això que expliquen la gent que ja havia vist un eclipse, que dius, bueno, això ho has de viure per a poder-ho explicar. Això hem viscut un moment quasi màgic. Hem vist allò que diuen de la corona, òbviament, però també les protuberàncies, aquells rojos, aquells rajos així, diguem, filamentosos, bueno, tot allò que veiem als llibres ho hem vist en els nostres ulls i, bueno, estem molt, molt contents, de com ha anat la jornada. Òbviament la jornada s'ha preparat molt i jo vull corregir a tu.
14: A mi?
15: En el sentit que no només han posat la casa, sinó que l'hem endreçat i hem treballat molt, molt per a que tot això sigui realitat. O sigui, des de posar els telescopis, portem un any preparant aquest esdeveniment i hem treballat pues, moltíssim per a que no només la visió de l'eclipsi, que òbviament era el central, sinó que totes les coses que hem anat fent de divulgació, xerrades, tallers, que arriba a tots els que avui tampoc, avui n'han estat 300, però jo us puc dir que han anat 1.500 persones han passat esta setmana per aquí.
14: Molt bé, senyor Gordó.
15: Fent bueno, aprenent què és un eclipsi i gaudint d'esta cosa.
14: Molt bé, doctor Curto, a més tenia aquí família fent fotografies, sí. Gent que el venia a felicitar, moltes gràcies, i que sàpiguen que aquí la festa continua, ja tenim sí? L'ambient chill out, llums enceses.
10: Però un moment, les autoritats encara hi són, per exemple?
14: Sí, escolti, vostè sap si el president es quedarà a veure les Perseides o no?
15: Em van dir que no, les Perseides no, però la consellera sí. Si vols encara entrevista a la consellera, jo crec que
10: l'encara podràs. Ah, que encara tindrem la consellera, tu, goita.
15: I les Perseides, ara és la següent plat, diguem, és el segon plat d'aquest festín.
14: Molt bé. Perfecte, Garriga, si vols a la consellera m'ho dius i amb un pim-pam la tenim.
10: Tu, no, home, a veure, sempre, tot suma. Tu mateix, si tens algun altre protagonista, aquí línies obertes. Ricard, una abraçada.
14: Perfecte, molt bé, igualment, adéu.
10: Tinc la Judit Pastor de festa.
0: Jo ja estic de festa,
10: ella de festa.
0: Jo ja estic de festa. A més, m'he trobat un grup de joves donant-ho tot aquí molt a prop de l'escenari, ballant, contentíssims. Quin fi de festa per un dia tan especial, no?
16: Sí, la veritat que ha sigut molt maco. A sobre ho hem pogut gaudir amb la gent que estimem i res, ara pues, sortirem una mica de festa i pues, res més a gaudir.
0: A gaudir-ho. I no sé si sabíeu que avui, 12 d'agost, és el Dia Mundial de la Joventut. És a dir, que un regal us ha fet l'univers avui.
17: Realment sí, un regal. Ens sentim molt afortunats. Menys per una cosa t'he de dir, que estem aquí de música i de farra, però que no canten ni un en català.
0: Això també
17: quina
0: és veritat.
17: Quina casualitat.
0: Això també és veritat. Des d'aquí aquesta...
10: Digue-li, Judit, que les actuacions de Catalunya Ràdio totes han estat en català.
0: És veritat, a Catalunya Ràdio també hem fet actuacions musicals i totes eren en català. Això és veritat, això és veritat. I en aquest grup de joves hi havia una noia que viu amb la seva àvia i ha viscut aquest eclipsi.
20: Àvia no.
0: Com?
20: Padrina. Perquè estic tieta.
0: Molt bé. I això ha sigut espectacular, viure-ho juntes, dues generacions,
20: ha
0: no?
20: Ha sigut molt maco.
0: No n'havia vist mai cap de
20: parcials, vostè. Parcials sí, totals no.
0: Però clar, entenc que no ha tingut res a veure,
20: no,
0: Res
20: a veure una cosa amb l'altra. I almenys jo, per les meves d'allò, he vist la immensitat de Déu de poder fer aquestes coses així.
10: Que bé.
20: De poder veure això.
0: Cadascú que ho viu a la seva manera, ella d'una forma més transcendental, i els joves doncs, que ens deien que això, que ara que se'n van de festa, tu, a celebrar-ho, acabar-ho de celebrar.
10: Perquè el concert aquest que tenim ara aquí de fons, sí. Hi ha molta gent, perquè aquí no arribem a veure.
0: Déu-n'hi-do, et diria que la meitat de l'espai està ple, i després hi ha gent que va i ve, suposo que hi ha molta gent, em deia, és que hem vingut només avui expressament a Tarragona i ara tothom corria cap als cotxes o cap a l'estació de tren per evitar aglomeracions.
10: Que ho quadrem amb la cançó. Puja.
21: Baila, con va, baila, quiero bailar. Toda la noche. Baila, con va.
10: Doncs en castellà, efectivament, el concert que tenim aquí... Hauries d'esbrinar com es diu el grup que toca.
0: Ara farà recerca.
10: Esbrinem-ho. Això és a Tarragona, aquí hem viscut l'eclipsi, amb la Marina, amb l'Eloi Cordomí, i la nostra màxima representant en aquesta terra, la Colla Ballester, ha fet de multimilionària i ho ha viscut des d'un iot setmanal de Steven Spielberg. Colla Ballester, com estàs?
25: Estic impressionada. El món increïble.
10: Encara ets a bord?
25: Negre, intens. Encara sóc a bord, que ara es mou una mica, i a més t'he de dir que el patró, que és un home espectacular, perquè amo la barca perquè tinguéssim connexió, no arribàvem, l'ha costat a la costa de Vilaseca, ara tornem mar endintre tot perquè poguéssim entrar al programa especial i explicar el dibuix d'aquesta meravella, la descripció, cel negre, l'esfera taronja i el mar gris, blau, intens, tocar negre, una cosa impressionant, silenci... gent que exclamava aquí a la barca. Jo vull parlar amb el patró, que és el Lluís Pala, perquè us explicaré què està fent. Bona tarda, primer.
26: Bona tarda, bona nit.
25: Bona nit. Tu ets pescador, ara portes la... Podríem dir com una golondrina de Barcelona perquè ens entenguin, a la gent.
26: Sí, és un vaixell monocasco de 19 metres 90 per 5 i mig d'amplada.
25: Quants fa que estàs al mar?
26: Bueno, al mar des dels 15 anys. estudi no m'agradava.
25: I ara en tens?
26: Ara en tinc 62.
25: Val, és que et vull fer una pregunta, que és, com t'has sentit? Què has notat? Què has viscut?
26: Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica. I és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós.
25: Has tocat la botzina del vaixell?
26: Sí, sí, home, i tant que sí. No costa gaire tocar la botzina del vaixell.
25: No, situacions especials. No?
26: I tant, i tant.
25: T'esperaves aquesta... Ha estat bastant impressionant. Com, què t'esperaves? Què t'imaginaves?
26: No, jo que la lluna taparia el sol i res més, però la veritat l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, clar. Al voltant del sol.
25: Sí, a més nosaltres veiem, clar, totes les llumetes de la costa, el mar endins tot negre, i a la costa com si fessis ben bé fossin les 11 de la nit.
26: I tant, i hem estat dins el port, un vis en un lloc privilegiat i no hem bellugat gens, ja que fora hi ha una miqueta de mar.
25: Sí, perquè ara sortim una mica, gràcies, perquè ha sortit per nosaltres, per 3Cat Info, perquè puguem connectar des d'alta mar, perquè no connectàvem.
10: Ha estat a la deriva?
26: Tu mereixes.
25: Digue'm.
26: Que tu mereixes.
10: Ara el patró no estava conduint, per tant anava una mica a la deriva?
25: No, ara estem conduint, ell s'ha sentat amb mi i un company seu està conduint el timó.
26: Sí, el Josep que sempre ve a ajudar-me sempre que pot.
10: Dic, haver deixat el timó, aquí tindrem un ensurt.
26: I també havia sigut pescador i es coneixem de tota la vida.
25: Perquè tu, Francesc, no t'imagines, perquè el Lluís té moltes capacitats, porta el vaixell, pescador, però en té una altra, que és que cuina, perquè fa una olor que és patarrant. Què acabes de cuinar?
26: Bueno, fem uns bons fideus arrossejats, que no té cap secret, sinó que el caldo sigui bo. Sigui de peix d'aquí de Tarragona, en aquest cas, no? I vull dir, feu-ho amb carinyo i amb peix bo.
25: Però els pescadors cuineu molt bé.
26: Sí, però també és degut a les cassoles de les barques, moltes vegades. El mateix peix fet a casa no surt igual.
25: No, ja us ho asseguro, això fa un olor increïble. Gràcies, Lluís.
26: A Valtros, colla. I endavant, Catalunya Ràdio.
25: Moltes gràcies, seguim aquí. Ara, com que s'han mogut per nosaltres, el mar està una mica més... Aquí no sé si sentiu el so de l'aire,
10: a veure,
25: de les onades...
10: Pots posar el so del mar? Fem sí, tabassa, a veure... Tanquem els ulls, això és el mar. Això és de veritat la colla o és un efecte de so?
25: No, som nosaltres. El Xavier Espel, que aquí controla el so, que s'ha tornat boig, però us ho torno a posar, és que és fantàstic.
10: Posa'm el mar.

0: astronòmic per la nostra vida, si ho serà, fantàstic de primera mà i amb aquests contrastos de llum, de colors tan potents al mig del mar.
1: La Colla Ballester, que ho ha viscut des del mar, amb aquest so, amb aquesta característica tan especial, amb aquesta foscor no només del cel, sinó de l'aigua, i que també era un bon punt per anar-ho seguint. Colla, una abraçada i gràcies per aquesta rebuda que ens heu fet a Tarragona avui.
0: A vosaltres.
1: No gaire lluny, ara sí, a Salou hi ha el Miquel Jarque, que era en una platja plena de gent expectantíssima, i no sé com ha estat el moment culminant, Miquel.
2: Doncs mira, ha sigut això, ha estat una mica com t'explicava abans, com tauró, no? Que la gent marxava de la platja, deixava l'aigua i es posava les ulleres des de la sorra i s'ho mirava, i escolta, això des de l'espigó del port s'ha viscut d'aquesta manera.
3: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo. Molt bé, molt bé, ens agrada molt. És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai, molt guai.
4: Et posa lloc, això.
5: Sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
2: Era la Mònica des d'Olot, que ha vingut aquí a Salou a viure-ho en directe, amb la Serra d'Arada de Tivissa al fons, al mar, a mà esquerra. I bé, aquí ara estem amb una mica amb ressaca emocional. Hi ha molta gent que ha tornat a l'aigua perquè continua fent calor, però escolta, ha estat un espectacle magnífic, com a tot Catalunya, on s'ha pogut veure.
1: Doncs això ha passat a Salou. Miquel Jarque, gràcies.
2: Gràcies, Francesc.
1: Judit, sentíem ara sí català al grup.
6: Ara sí, la cançó dels Fallets, Olivia, i la gent donant-ho tot a l'escenari també.
1: A veure,
6: ara.
1: Mira.
6: Ara, i aquesta que no s'acabi. Això
1: és el que volia la Marina, que no s'acabés l'eclipsi,
6: Ara.
1: L'eclipsi.
6: Això mateix. Va, més Garriga.
1: No.
7: Francesc, no vull ser aguafiestes, però et comunico que ara mateix s'ha acabat oficialment a Catalunya l'eclipsi.
1: Clar, no el vèiem, però seguia evolucionant, clar.
7: A les 9 i 3 minuts era l'últim lloc de Catalunya pràcticament on es ponia el sol.
1: I ens canten el que no s'acabi, però s'ha acabat.
6: S'ha acabat formalment.
1: A tot arreu.
6: A les 9:21.
7: Aquí s'acaba abans perquè el sol es ponia abans.
1: L'últim lloc que es podia veure...
6: Palma, no? Les Illes Balears?
7: No. Cap a l'altre costat, no?
1: Encara hi havia més llocs, no? Fora, bé, ara ho repassem. Havíem d'anar cap a la Noèlia Caselles, a Lleida. A Lleida, que han viscut una autèntica huracà de sensacions perquè han passat del desert més àrid possible a la rave més calenta, a les sensacions més emocionants, i tot en una tarda, Lleida. Qui t'havia de dir això, Noelia Caselles?
8: Exacte, brutal, eh? Jo no m'ho esperava al principi de la tarda. Per la vostra informació, ara el ventet aquell que feia ha parat, per tant torna a fer caloreta i ha tornat la rave. Vull dir, aquí tornem a estar de festa. El moment ha sigut brutal. Brutal. I quan la lluna s'ha començat a retirar, la brillantor que hem vist encara feia que la gent cridés més del que cridava en un principi. Però és que després ens ha quedat una postal, que us l'heu perdut, però us l'explicaré jo, que és des d'aquí, dèiem, la Seu Vella i el sol, com es ponia al costat de la Seu Vella, encara mossegat per la lluna. Ha estat brutal. S'ha acabat fa uns 5 minuts. Mira, aquí al costat tinc unes noies que estaven molt ben situades. Hola, què tal?
9: Hola, què tal? Molt bé.
8: Què t'ha semblat? I aquesta postal última que hem vist aquí amb el sol ponent-se al costat de la Seu Vella?
9: Pues brutal. O sigui, ja de per si la posta de sol a Lleida amb el castell de fons sempre és molt maca, però barrejar-la ja amb l'eclipsi ha sigut molt emocionant, molt maco, molt xulo.
8: Què és el que més t'ha sorprès de l'eclipsi?
9: Bueno, el moment de la totalitat, quan ja ens hem pogut treure les ulleres i bueno, veure la corona, s'ha fet curt tant que ja tinc ganes de repetir l'any que ve.
1: Epa!
8: Repetiràs?
9: Bueno, esperem, vaja, ganes no me'n falten.
8: Perfecte, doncs moltes gràcies i estic totalment d'acord amb ella. El moment ha estat brutal, però se'ns ha fet una miqueta curt.
1: Doncs això és el que han viscut a Lleida amb aquesta jornada tan calorosa, però també tan emocionant. Noelia Caselles, moltes gràcies.
8: A vosaltres.
1: I deixa'm anar a buscar la parella de l'eclipsi més icònica de Catalunya Ràdio. Roger Escapa, Joan Anton Català, com esteu?
10: Bona nit. Bona nit, ja de nou.

0: Estem aclaparats i jo he de donar tota la raó del món al Joan Anton Català perquè era dels que, quan avui preparàvem el programa, li deia, escolta'm, vols dir que n'hi ha per tant? I ha superat qualsevol mena d'expectativa,
1: sí?
0: Joan Anton.
1: Per tu també,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, totalment. O sigui, aquest minut i mig no l'hagués pogut imaginar de cap altra manera. Pell de gallina, hi ha hagut un moment que m'he donat que estava aplaudint. O sigui, dic, ostres, estàs aplaudint amb la resta i els i estava pendent de quan em donava pas la tele, però és que no, m'he trobat allà aplaudint i havent perdut una mica. Doncs el Joan Anton l'he vist tan emocionat. M'ha agradat tant poder-lo abraçar, Joan Anton. Encara estàs...
1: La Marina ha vessat llàgrimes, només et dic això.
0: El Joan Anton també, Joan Anton.
2: Sí, jo, a veure, sí, Garriga, ens hem abraçat amb el Roger, això és la
1: que
2: primera
1: bonic,
2: cosa que vols
1: saber. Era el que volia. Era el que volia.
2: És la cosa que volies.
1: Sí.
2: I sí, jo m'he emocionat moltíssim. Ho he explicat abans. He recordat a la meva família, que la està veient des de Falset, i he recordat a la gent que no hi és, a la meva gent estimada que no hi és. I jo, per mi, ha superat el del 2017. Jo, no sé, el del 2017 va ser preciós, però és que això, aquí al Trabucador, amb l'aigua, entremig, els reflexos que hi havia a l'aigua, el sol dibuixat sobre les muntanyes, tapat, ocultat amb la corona filamentosa al costat. Jo no ho sé, no ho oblidaré la vida.
0: I a mi m'ha sorprès moltíssim la mitja hora abans de la totalitat. La llum que hi havia era molt diferent a una llum d'un capvespre d'una posta de sol.
1: Sí,
0: era una llum que és... Un director de cine somiaria amb rodar una seqüència amb aquella llum, no? Perquè era molt diferent o sigui, semblava que n'havia de passar una de grossa i efectivament, però era una sensació molt diferent a qualsevol posta de sol.
3: És que crec que m'ha impressionat. Justament haver vist aquest eclipsi amb posta de sol l'ha fet tan especial, perquè ja tenim una llum de posta de sol modificada, que la llum de posta de sol ja és més bonica, no?
1: Clar.
3: Llavors això ha sigut encara un plus.
0: I durant el minut i mig aquest hi ha hagut un altre moment que evidentment estàvem mirant el cel sense ulleres, que hi havia alguns drons, perquè evidentment ho estaven televisant tot, i hi ha hagut un moment que el Joan Anton em diu, mira cap allà, que jo pensava que era un avió que passava, em diu, no, allò és Venus, Joan Anton.
2: Sí, Venus, no sé si ho heu vist també, brillava moltíssim, ja ho havíem anunciat que brillaria moltíssim.
3: Nosaltres no hem mirat res perquè ens hem quedat tan meravellats i embobats, mirant això que ens
1: aquí
3: hem oblidat.
1: Aquí ens hem oblidat del tot, a més estàvem convençuts de, mirem cap a l'altre costat del cel i ens ha passat tan ràpid.
3: Se'ns ha passat volant.
1: Ens hem oblidat de mirar els planetes.
2: Mira, quan hem acabat també hem anat a la gent del costat i jo una mica desafiant, eh? He dit, què? Havíem exagerat o què? Perquè hi havia molta gent que deia, bueno, és que ja fa un any...
0: T'ha cobrat alguna factura aquí, ella?
2: Sí, no n'hem trobat ni un. I hem trobat un senyor que deia, mira, jo fins l'últim moment he dubtat, fins que no ha vist el sol tapat, diu, però després ja això m'ha superat totalment.
1: I a la vostra ubicació també heu vist aquell puntet vermell tan espectacular?
2: Sí, a l'esquerra. Sí, al costat esquerre. Al costat esquerre.
1: Identifiques bé què era? Perquè amb la Marina teníem algun dubte.
3: Jo he dit flamarada solar,
2: sí,
3: però...
2: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, però clar, no ho podem saber. Això ho veurem amb els telescopis o la gent que hagi fet amb un zoom la fotografia, podrem veure-ho. Però jo per com estava situat i aquest color vermell...
3: I tan localitzat, sí.
2: Sí, jo penso que era una fulguració solar molt potent que en aquell moment hi havia el sol. Crec,
1: Joan Anton, aquí ens hem fixat també que la part baixa del sol, la corona era molt més tènua, com molt més retallada que no pas a la resta.
2: Sí,
1: això ho heu vist des d'aquí?
2: Sí, i també una cosa... Sí, és irregular, si us heu fixat, i ja m'esteu dient que
1: molt
2: sí.
1: Molt extremadament irregular.
2: Molt, molt. I heu vist l'estructura de filaments.
3: Sí.
2: Que té una estructura de filaments i els filaments els hem vist com s'allargaven justament cap a dalt a l'esquerra.
3: Sí.
2: Que això és... Recordem que això és l'activitat magnètica que té el sol, que genera el moment del plasma, que és tot aquest material molt calent que hi ha a la corona, i sempre es veu diferent, no veus mai una corona igual. I això ho veurem molt bé en aquestes fotografies, que n'hi haurà milions. I aquí se n'han fet de xulíssimes, ara ens en passaven algunes que són, bueno, per no oblidar mai.
3: I el que li deia ara a l'Eloi és que la simetria d'aquesta corona va en funció del màxim o el mínim, no?, del moment del cicle en el que està aquesta activitat magnètica. Llavors, ara hem sortit del màxim fa relativament poc i estem baixant. Potser això seria un indici ja de que estem disminuint aquesta activitat magnètica del Sol.
2: Exacte, però encara l'hem pogut gaudir aquesta corona amb el seu esplendor, perquè dius, perquè encara venim del màxim i encara no m'ha assolit el mínim, sí.
1: Bé, ha estat un moment màgic, tant pels convençuts com pels no convençuts, i també ens feia il·lusió compartir-ho amb el Roger Escapa i amb el Joan Anton Català, que, vaja, clar, ens n'heu anat parlant al Super suplement, no?, tant de temps, i després també en altres programes especials, i avui no sé si ara...
0: Fa més d'un any que ens avisa el Joan Anton
1: clar,
0: que,
1: clar,
0: que això
1: no,
0: passaria.
1: Clar, clar, i va fer el llibre per preparar-nos, sí, que ha estat com, sí, com una bíblia per tots nosaltres. No sé si ara, tant tu com la Marina, Joan Anton, tindreu ressaca de dir, hòstia, clar, tant sí. temps, tant... I ara s'ha acabat això, haurem de fer una altra
2: jo
1: cosa.
2: Sí.
1: Entre cometes,
2: jo sí,
1: eh?
2: Jo sí, també. Jo ara és quan em posaré malalt, això ja ho havia anunciat, perquè ara ve la buidor, ve el desert, de dir,
1: què
2: ostres,
1: farem
2: un any
1: ara
2: amb les
1: nostres vides?
2: Sí.
0: L'any que ve a Cadis.
2: Sí, escolteu, però abans que tallem la connexió us vull dir una cosa.
1: Vinga.
2: Estic contentíssim, Garriga, Marina, Eloi, que hagueu pogut gaudir d'aquest espectacle a la meva ciutat, a la Marina Port Tàrraco. Estic molt content que ho hagueu pogut fer a la meva ciutat,
1: doncs
2: que s'ha preparat moltíssim per acollir-vos i per donar aquesta oportunitat.
1: No, deixa'm dir-te, tu que no has pogut ser-hi, però que ja has treballat, que la gent aquí, i ho deia l'Eloi, quan marxava, el 90% marxaven amb un somriure diferent al que tindrien en una altra circumstància. És a dir, que la sensació que han viscut una cosa especial i que l'entorn també ha acompanyat, és a dir, que la infraestructura estava ben muntada, no es podia controlar la calor espantosa, això no hi havia res a fer, però com a mínim doncs tot estava ben enfocat per saber on, com, quan, amb seguretat, i s'ha pogut fer.
0: Sí, i que ha valgut la pena, eh? Ha valgut la pena. És a dir, tot això 100%. Ha valgut la pena, aquest minut i mig.
2: Sí, sí, i ara sí. És el moment en què ens hem d'apuntar projectes de caràcter social, eh? Recordeu, ara s'ha de retornar tot això d'alguna manera a l'univers de la natura. No, això està estudiadíssim, eh? Després dels eclipsis dels Estats Units hi ha hagut un augment.
3: Sí,
2: està documentadíssim, aquest augment de gent.
3: Sí, perquè de cop i volta et sents connectat amb una cosa més gran, amb algú. És com aquesta connexió amb l'univers que l'hem perduda com a societat, perquè ja no estem mirant el cel, estem mirant els mòbils. Llavors hem perdut una mica aquesta observació de lo més gran a tu, no? Que és l'univers, és on t'estàs tu.
1: Sí, és veritat.
2: I el fet que t'abracis ja és una mostra d'això. És a dir, nosaltres ens abracem perquè ens coneixem i ens estimem. Però és que
0: perquè teníem ganes d'abraçar i de celebrar, no? De dir, estem vivint un moment extraordinari, el recordarem per sempre, el dia d'avui el recordarem per sempre, realment. No sabem si... O sigui, sabem que és únic i repetible, no sabem si el podrem tornar a viure d'una manera similar, com el d'avui, segur que no, però, és a dir, ara ja estem... Tu deies, mira, 2 d'agost, l'any que ve, a Cadis. Doncs potser monto unes vacances a Cadis perquè ho vull tornar a viure.
2: Ben fet. Ara ja tenim l'apartament allà reservat, en un poblet.
0: Clar, perquè... És que ja ho ha fet, se'ns ha anticipat, aquest sentiment.
2: Home, bueno, perquè jo tenia avantatge.
1: Acopla, t'escapa, que sou pocs a casa.
2: Clar.
4: I sí que hem d'agrair també al Joan Anton Català i a tots els astrònoms i sobretot divulgadors que ens hagueu convençut que això valia la pena.
1: Sí.
4: Això és que no tinc preu. No tinc...
1: Que ens hagueu convençut de fotre la tabarra una mica perquè després la gent diu, ah, doncs mira, sí.
4: Sí.
1: Doncs mira, sí.
2: Això es pot retornar amb unes cerveses, eh?
1: Bé, ja ho farem. L'escapa te les pagaràs, si no de part nostra.
0: Molt bé, va, això està fet.
1: Escapa, escolta, res, doncs acabar de gaudir de les vacances.
0: La nit és llarga avui, ens trobem a mig camí.
1: Això mateix, sí. Abraçada, Joan Anton, gràcies per tot.
3: Gràcies, Joan Anton.
2: Igualment.
1: A veure, ara només hi ha un petit punt d'atenció informativa que ens pot preocupar o arribar a preocupar, que són les carreteres, perquè això ha estat molt bonic. La Judit ens explicava que hi ha molta festa a Tarragona i a altres llocs, que ja continua la festa, però també hi ha hagut gent que ara haurà dit, mira, escolta, ja ho hem vist, cap a casa, agafem el cotxe. Txell Garriga, equip viari, bona tarda.
5: Bona tarda, sí, sembla que alguns ja haurien començat a agafar el cotxe, per tornar.
1: Mira, però s'està notant molt?
5: Sí, bueno, s'està començant a notar. Si ja no ho repassem, mira, comencem, per exemple, des del sud, i t'ho dic tot en sentit nord. Ara mateix, des del Delta no veiem encara problemes per circular, però sí que ja hi ha alguna aturada, per exemple, sortint de Tarragona per A7 i N240 per anar cap a buscar l'AP7, però la que més cua de moment està acumulant és la Nacional 340, en diversos trams, sobretot entre Tamarit i Torredembarra, també del Roc de Sant Gaietà a Coma-ruga, o també entre Castellet i la Gornal i l'Arbós cap a l'AP7, també cap a l'autopista. Però és que ja a l'AP7 veiem que s'està començant a omplir, que té molta densitat arribant a Banyeres del Penedès. I encara per la costa, la C31, que també ja registra trams de retenció entre Cunit i Vilanova i la Geltrú, tot i que en aquest cas força intermitents. I més cap a l'interior, per exemple, des de Valls, també ja s'està omplint la C31 cap a buscar l'AP2. Des de Lleida, de moment, no hi veiem problemes.
1: Bé, però ja ens has indicat diversos punts. Vull dir que... I van en augment, no?, pel que ens dius.
5: Sembla que sí.
1: Que sembla que no és una cosa puntual, sinó que durant una bona estona encara podríem tenir aquestes afectacions.
5: Sembla que sí, perquè a més tot el que veiem ara mateix és en sentit nord, direcció Barcelona. Per tant, sí, sí que seria gent que estaria tornant.
1: Els barcelonins estan tornant.
5: Exacte.
1: Això és així. Doncs ho explicarem, Txell, entenc que li tindrem l'ull posat. Ara, de seguida, a dos quarts començarà el Catalunya Vespre i allà
5: i tant,
1: ampliarem aquesta operació sortida, qualsevol cosa. Nosaltres fins a dos quarts encara serem aquí a Tarragona. Una abraçada, també.
5: Una abraçada.
1: Això està passant ara en directe. A Tarragona hi ha festa i la Judit està de festa, no? Tu estàs de festa.
6: Mira, Garriga.
1: Estàs molt cansada,
6: tinc ja. Tinc un cansament. Porto tota la tarda dreta donant voltes.
1: Jo ja m'he assegut. He fet tot el programa dret, però l'eclipsi m'ha tombat.
6: És normal. És un moment que baixa tot, no? I ara tinc al meu costat la Rafaela Pérez. Te'n recordes que just abans que comencés l'eclipsi ens preguntàvem, les persones amb discapacitat visual, viuran aquest eclipsi? Ens ha explicat que tenia un aparell que a través del so li permetia seguir l'evolució d'aquest eclipsi, i després de viure l'experiència, Rafaela, com ha anat?
7: Ha sigut una experiència molt emocionant, fantàstic, de veritat que em sento molt il·lusionada, i una cosa que no oblidaré mai, perquè ha sigut un eclipsi totalment inclusiu, de veritat que entre els companys que tenia al voltant, que ja per defecte, t'expliquen tot, i l'aparell que teníem amb els diferents sorolls, no?, quan s'estava posant la lluna i tal, i amb la vostra audiodescripció, ha sigut de veritat fantàstic, molt, molt bé. La vostra audiodescripció m'ha servit també per saber allò de, a veure, l'anell de diamants, les perles, tot això, que clar, l'aparell no m'ho diu, m'ha fet molta il·lusió poder saber quan estava l'eclipse total, però que vosaltres també ens heu ajudat molt en el que és l'audiodescripció. Així és que estic molt emocionada i molt contenta.
6: Doncs ens alegra moltíssim saber que has gaudit aquest eclipsi tant, i suposo que també ha sigut emocionant percebre les sensacions i les emocions de la gent del voltant, no? Que això també ho captes molt bé.
7: Sí, sí, la veritat és que sí, que quan s'estava començant ja tapat del tot el sol, no? Els aplaudiments, la gent tota emocionada, no? Ha sigut, de veritat, una experiència molt, molt, molt, molt bonica.
6: Doncs avui, a través moltes persones de la vista, però també de l'oïda, d'aquest so, d'aquest dispositiu, i també gràcies a la ràdio, persones com la Rafaela han pogut viure aquest eclipsi de forma autònoma, un eclipsi inclusiu.
1: Que bé, que bé.
7: Gràcies a tothom que ha fet possible tot això, a la ONCE, als científics, a les persones que han dissenyat el dispositiu, i a vosaltres també, de veritat, que molt bé, molt agraïdes, i bueno, continueu fent la feina de que feu amb la ràdio, que per nosaltres és molt important també.
6: Moltes gràcies a tu, Rafaela, que acabis de gaudir el dia.
1: A vegades no pensem que hi ha molta gent que no pot veure les coses, i la ràdio és l'única manera que tenen de poder-ho seguir. I, per tant, agraïm molt aquest testimoni, perquè ens reforça, no?, la feina, que dius, això no s'escoltarà ningú. Bé, potser no s'escoltarà ningú, o sí que s'escolta ningú, i sí que fem algun servei. I, per tant, ens ajuda. El Gerard López l'hem deixat amb una excursió i un experiment pendent. Gerard López, bona tarda.
8: Hola, què tal? Bona tarda.
1: D'entrada, com s'ha viscut a Mont-serral aquest moment?
8: Doncs a Mont-serral s'ha viscut...
1: A Mont-serral, jo no sé ni què dic. A Mont-serral.
8: Uns 22 quilòmetres i mig d'on sou vosaltres, ara en línia recta. Per tant, en un lloc bastant més fresquet. De fet, ara passa airet, s'està gairebé ja parlant amb una rebequeta, que diuen. Mira, a Mont-serral la gent s'ha acumulat tot al punt més alt del poble, que és on hi ha l'església, i des d'on som nosaltres, que era uns 700 metres de distància, perquè volíem fer l'experiment, el sentíem perfectament en el moment àlgid d'emoció. Per tant, s'ha viscut també d'una forma molt, molt intensa. Ara veiem que l'aparcament, que s'ha omplert al 100%, si més no, l'aparcament de la part alta del poble s'ha buidat bastant. Veiem com ja marxen alguns cotxes. No hi ha cap cua, diguem, no hi ha una serp de cotxes. Per tant, s'ha viscut amb intensitat i amb la deguda mesura. Us he de dir que els amics de les muntanyes de Prades no han acabat encara la festa, perquè, com us comentàvem, ara ells continuaran, estan fent pica-pica, i la qüestió, la nit, és mirar, diguem, també estels fugaços. Per tant, la festa encara continua aquí.
1: Perfecte. I l'experiment?
8: Ah, l'experiment.
1: L'experiment ha funcionat.
8: Estàvem pendents, recordeu, de la
1: cigala
8: de Mont-ral.
1: La cigala de Mont-ral, coneguda al món sencer.
8: Que sí? Doncs la cigala de Mont-ral, atenció, la podem sentir de fons.
1: A veure, posa'm
8: la
1: cigala.
8: Gravació, Això és la cigala. Això és la prèvia, sentim, no? D'acord?
1: Mita-la.
8: Atenció, canta. Vale, això és la sal. Atenció, què passa? Pareu l'orella.
1: A veure. No em diguis que això és el moment de l'eclipsi.
8: Doncs... No és el moment de l'eclipsi, malauradament. Malauradament no. Això ha sigut una mica abans, que ens ha callat i no hi ha volgut tornar. Per tant, en el moment de fer l'experiment, no hi havia cap brunzit previ que diferenciés res de després. Però sí que us he de dir una cosa. Sí, sonorament, però us hem de dir, i això sí que en donem fe la gent que érem aquí en aquest punt que ens trobem, la punta corneta, doncs que aquí hem sentit grills. O sigui, s'han activat els grills de nit, els grills nocturns, els hem sentit com s'han activat. El problema és que on teníem la gravadora amagada no els ha detectat. Però nosaltres realment sí que de cop hem dit, ep, atenció, els grills de la nit, amb aquests 45 segons que ha durat aquí l'eclipsi total, s'han activat. Per tant, no ho tenim gravat malauradament, però constatem que aquesta part de l'experiment sí que realment doncs, ha funcionat. S'han activat, diguem, insectes nocturns.
1: Molt bé. Doncs és part de la gràcia de l'eclipsi que passen aquestes coses també al nostre entorn més proper i que si no ens hi fixem no ho sabríem. Gerard López.
8: Sí, sí.
1: Digues.
8: No, ara se n'estan activant de grills nocturns, però ara ja perquè toca realment també.
1: Clar, ja
8: però ara els comencem a sentir ara. Sí,
1: ja és l'hora.
8: Sí.
1: Gerard, una abraçada. Moltes gràcies.
8: Adéu-siau.
1: Eloi, ara ja es comença a estar bé.
4: Ara s'està bé. De fet, mira, ara que parlem d'experiments, hi ha un altre experiment que també teníem pendent, és veure quan ha baixat la temperatura durant l'eclipsi.
1: Ah, clar.
4: I mira, aquí a Tarragona...
1: Tenim la xifra?
4: Tenim la xifra. S'ha de matisar després, minut a minut, però de moment les dades que tenim provisionals és que a Tarragona durant l'eclipsi ha baixat 1,5 graus.
1: Home!
4: Però ahir va baixar 1 grau durant el mateix període de temps. Per tant, la diferència és mig
1: grau. Ah, això és mig grau.
3: Va ser que estava bé.
4: Això aquí a Tarragona. I a Lleida, avui la temperatura durant l'eclipsi ha baixat 5 graus.
1: Ah.
4: I ahir va baixar 2,5 graus.
1: O sigui, allà sí que han notat molta diferència.
4: Sí que s'ha notat. Per tant, us en recordeu aquella previsió que havien dit? No, aquí ho notarem poquet, però en canvi l'interior pot arribar a baixar fins a 3
3: doncs
4: graus.
3: També era correcte.
4: Fins i tot aquestes previsions s'han complert.
1: Quina passada.
3: Sí, quina passada.
1: Ha estat una jornada especial a tot arreu, fins i tot en un partit del Barça, perquè avui jugava el Barça el primer equip femení, un partit amistós contra el Montpellier, a l'estadi Johan Cruyff, i jugaven en ple eclipsi. Les jugadores s'han quedat quietes, com a les guerres antigues. Joan Fito, bona tarda.
9: Què tal, Garriga? Bona tarda.
1: Què ha passat durant l'eclipsi? Què ha passat?
9: Doncs mira, que el partit ha transcorregut amb total normalitat. Sí que és veritat que ara parlàvem amb la Gemma Font, la portera del Barça, i ens deia doncs, que estava emocionada, que ella l'ha viscut des de la banqueta, però que estava emocionada, tot i que els havien recomanat, evidentment, perquè elles no podien portar ulleres, doncs no mirar al cel, però el més destacat que ha passat és que en el punt més àlgid, a la segona meitat, més o menys a l'equador de la segona meitat, la majoria del públic, dels assistents avui al Johan, més o menys un miler de persones, doncs el que han fet és anar a la banda de la tribuna, que és on es veia, perquè el sol queia per darrere la tribuna del Johan, han deixat d'estar el que estava passant al terreny de joc i el que han fet, evidentment, tots amb les ulleres que ha facilitat avui el Barça, doncs veure el punt més àlgid d'aquest eclipsi.
1: O sigui, durant el partit hi ha hagut gent que ha decidit que el partit era important, però era amistós.
9: Era amistós, era el primer amistós del Barça. Et diré que entre tots aquests aficionats hi havia Aitana Bonmatí, que avui no jugava, que estava a la llotja i que ha abandonat la llotja per anar a veure l'eclipsi, juntament amb Quique Nazaret i Rafinha.
1: Carai, i tots amb les ulleres del Barça, eh?
9: Tots amb les ulleres.
1: Amb els colors del Barça?
9: Sí. No, eren unes ulleres de color negre.
1: No
9: eren amb els colors del Barça. Per cert, una d'esports, saps què ha passat durant l'eclipsi?
1: No.
9: Que Xavi Hernández s'ha convertit en nou seleccionador dels Països Baixos.
1: Què dius?
9: Sí, oficial, fins al 2030.
1: Hosti, Xavi Hernández, seleccionador dels Països Baixos en ple eclipsi.
9: Sí, en ple eclipsi. Substitueix a Ronald Koeman, que és exactament el que va passar a la banqueta del Barça ara fa uns anys.
1: Xavi torna a eclipsar Koeman.
9: Correcte.
1: Es posa... Bé, no sé si no l'eclipsa, però el substitueix. Molt bé. Fito, moltes gràcies.
9: A tu.
1: Hem d'anar tancant la paradeta. Ha estat molt emocionant, això, Marina i Eloi. Ha estat molt divertit gaudir amb vosaltres.
4: Molt.
1: Atenció, perquè eclipsis n'hi va havent, Però ara hi havia, deien que hi havia una, com una tríada, no? N'hi havia molts de seguits.
4: Tenim, mira, el dia 2 d'agost del 2027,
1: sí,
4: al matí hi haurà un eclipsi total que passarà pel sud de la península Ibèrica i es podrà llocs a veure.
1: Sí, allò com... que la casa del català a Cádiz ja la té agafada.
4: Sí, sí, a Cádiz, per exemple, es podrà veure. I després, el dia 26 de gener del 2028, hi haurà un eclipsi anular de sol que també el veurem en el moment de la posta aquí a Catalunya.
1: Però anular què vol dir?
4: Anular vol dir que la posició de la Lluna el dia de l'eclipsi està una mica més pròxima, més allunyada de la Terra, i això vol dir que no té un diàmetre aparent tan gran, amb la qual cosa no taparà tot el Sol, sinó que deixarà, en el moment del màxim, un anell al voltant.
1: Per tant, no es podrà mirar sense ulleres.
3: No, en cap moment. És una, com un parcial, el que passa que té una forma d'anular, no?, d'un anell.
1: Clar.
3: I això és perquè la Lluna va variant la seva distància amb la Terra.
1: Clar, el bo,
3: és el total.
1: Era aquest, el de l'any que ve a Càdiz també, però enganxa molt poc tros,
3: i...
1: diguem-ne, factible d'anar-hi amb certa facilitat.
3: I una altra cosa és que, bueno, l'eclipsi que hem tingut avui és molt curt, és un eclipsi relativament molt curt, però normalment els eclipsis duren més minuts. El de l'any que ve dura, té un màxim de 6 minuts 23 segons, i el del 2028, del gener, l'anular té una duració de 10 minuts 23 segons.
1: Imagina't això d'avui durant 10 minuts, seria la bomba.
4: No serà com el d'avui, perquè el veurem amb la llum al voltant.
3: Però llavors, clar, sí, no serà el mateix, no.
1: Marina, Eloi, gràcies per acompanyar-nos avui amb aquesta calorada.
3: Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer
1: enorme. Per ajudar-nos a viure-ho.
4: Molt la pena.
1: Deixa'm saludar el Marc Güell, que el tenim a l'estudi, no sé si és 5 de Catalunya Ràdio.
10: Estudi 5.
1: Com ho heu viscut a la ràdio, això?
10: Doncs mira, amb molta enveja, perquè vosaltres realment notàveu la passió que hi transmetíeu. Nosaltres aquí no hem vist el sol directament, perquè estàvem a peu de carrer i no el vèiem, però sí que hem vist com s'enfosquia durant uns segons i després es tornava a fer una mica clar, no molt, perquè ja estem al vespre, però vaja, ha sigut una sensació ben curiosa.
1: Doncs Marc, ara us hi poseu a Catalunya Vespre,
10: sí.
1: Així ho hem viscut nosaltres, gràcies a tots els que han fet possible aquestes 3 hores de ràdio, a l'Ajuntament, a l'Autoritat Portuària i també al Port de Tarragona. Així ho hem viscut.
11: Ara mateix, s'ha fet de nit a Mallorca.
12: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida.
3: No m'esperava que fos... Una cosa tan nítida i tan, un cercle tan perfecte a ull
1: nu. Semblava com un altre planeta, no?
3: Saps que quasi no he tingut temps de totes les coses que
1: volia fer?
3: No he pogut?
13: És un fenomen que només passa un cop cada centenars d'anys. Doncs és una cosa que no es pot explicar. I veu-ho en directe, l'eufòria, el misticisme de la gent. És inexplicable.
12: M'ha encantat, és algo preciós. I la gent aplaudint, quan de sobte s'ha fet de nit i després ha tornat la llum. Ha estat algo molt bonic, molt xulo.
14: Realment la gent deia, això és flipant, no? Deies, això és flipant.
15: Oh, molt bonic, és impressionant.
16: L'esperança, i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic. Sí.
17: Especial Eclipsi Total, amb Francesc Garriga.
10: L'eclipsi compleix el guió i durant un minut i mig s'ha fet de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Bona nit, són 2:15.
18: Catalunya Vespre.

0: Estava previst. El sol ha desaparegut darrere la lluna en un moment únic i històric que ha meravellat milers de persones.
1: Veiem un puntet i ara mateix ja no veiem el sol. A Lleida és fosc.
2: A Tarragona,
1: aquí.
2: Ara mateix,
1: ara.
2: El sol, ara mateix...
1: Ara mateix s'ha apagat.
2: Desapareix.
1: Ara mateix s'ha fet de nit a Mallorca...
0: Així ho hem viscut aquí, a Catalunya Ràdio, en el programa especial que hem fet aquestes últimes hores a les comarques de Barcelona, Girona i el Pirineu. L'eclipsi s'ha vist diferent, el cel s'ha enfosquit, però aquest fenomen ha estat parcial. De seguida fem un recorregut per tot el territori i ens fixarem també en la mobilitat. Hi ha preocupació que carreteres i trens s'omplin tant com a l'anada. Comencem.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passa un minut de 9:45. L'eclipsi de sol que ha escombrat Catalunya d'oest a est s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i aquest vespre s'ha deixat veure a les Terres de Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país han tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que avui s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Anem cap allà, cap a l'Observatori de l'Ebre, i tenim en Ricard Boigas. Ricard, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mireu, com que no podem descriure a vegades en paraules el que vivim, escolteu la reacció de la gent. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza i molt, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
3: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
2: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics que han pogut veure l'esdeveniment d'una manera espectacular, el Meteocat, per exemple, ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora Sarai Surró, que ens ha explicat per a què faran servir les dades.
4: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
2: Espectacle, divulgació i ciència a l'Observatori de l'Ebre. Aquí ja ho podeu escoltar de fons. Segueix la festa. Ara, esperant la pluja d'estels.
1: I ara, pair tot el que heu vist. Ricard, gràcies. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Un eclipsi que ha deixat també una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Precisament, a bord d'un vaixell, ho ha viscut la Coia Ballester. Coia, bona nit.
5: Bona nit. El cel d'un gris blavós, només trencat pels llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un gris blavós fort. Aquests han estat els colors. Quan s'ha fet de nit el mar, amb l'horitzó net, que ha permès una visió perfecta de l'eclipsi sense cap obstacle, res que li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
6: Al mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, allò d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
5: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
1: I encara les comarques de Tarragona, a Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar aquest eclipsi. Per alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarqué.
7: Bona nit, aquí la gent s'ha preparat des de primera hora de la tarda per seguir el fenomen des de terra, des de dins de l'aigua. S'ha muntat una classe de ioga a la sorra minuts abans que comencés l'ocultació del sol i en el moment en què s'ha fet fosc s'ha viscut així.
8: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo. Molt bé, molt bé, ens agrada molt. És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai, molt guai.
2: Et posa lloc, això.
9: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
7: Ara la gent continua a la platja encara amb aquesta ressaca emocional.
1: I anem a un tercer punt de contacte on aquest eclipsi s'ha vist completament, és a Lleida. Allà també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc. Noelia Caselles, bona nit. Et sentíem al principi de l'informatiu transmetent aquesta emoció.
10: Sí, Marc, bona nit. Bona nit. És que ha estat un moment molt emocionant realment per mi i pels milers de persones que s'han trobat aquí a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida, que han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat. Han començat a aplaudir, com sentíeu, quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Així ho han viscut.
11: Ah!
10: I això, Marc, després d'una tarda que ha estat molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i ens deien que ho han gaudit.
11: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
12: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla...
13: Con la perla sembla
12: una locura. Precioso.
10: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer, com ens explicaven ara, amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. Aquí a Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi, aquest eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
1: Gràcies, Noé. Bona nit.
10: Bona nit.
1: Ens aturem un moment en aquest relat d'aquest eclipsi a les zones on s'ha vist més bé. Ens hem fet aquestes imatges que ens explicaven ara els nostres companys. Ara, però, és hora de tornada. Des d'aquests punts on s'ha vist més bé l'eclipsi, des de les Terres de l'Ebre, des del Camp de Tarragona, des de Ponent. Per això, aquesta hora connectem amb l'equip viari per saber com tenim les carreteres ara mateix. Txell Garriga, bona nit.
14: Molt bona nit. Doncs, poc a poc ja s'està intensificant. Des de Ponent comença ja a plena la 2, entre Mollerussa i Tàrrega, i des de l'interior veiem també la C31 a Valls, cap a l'AP2. En canvi, de sud a nord, més complicat, sobretot l'N340, tot i que destaquem que en trams molt intermitents, per exemple, a l'Ampolla, i també ja després entre la Torredembarra i Comarruga. A Tarragona també hi ha aturades ara a la A7 i l'N240 cap a l'AP7 i l'AP7, que és la via que ha concentrat més quilòmetres de retenció, ara ja en torna a tenir, sobretot a l'altura de Tarragona i també entre l'Arbós i Banyeres del Penedès. I per cert que l'alternativa, la 7, també té aturades de Tamarit Altafulla.
1: Gràcies, Txell. A partir de les 10 seguirem actualitzant doncs la situació del trànsit, que es va complicant de tornada després de veure aquest eclipsi. Molta gent, però, també ha agafat el tren. Avui Rodalies ha reforçat el servei, però tot i això hi ha hagut aglomeracions. Ara és, per tant, hora de tornada. Com tenim els trens, Roger Santaló?
15: De moment hi ha normalitat a les xarxes. Segons Renfe, s'han afegit vagons als trens per portar més passatgers, el que anomenen doble composició del servei. La companyia també ha programat dos serveis especials. Un surt de Tortosa quan faltin 4 minuts per les 10 de la nit i se n'ha afegit un segon, que sortirà de Reus passades les 10, encara que, de moment, l'horari no està del tot confirmat. Es podrà pujar als trens segons l'aforament de cada comboi. Recordem que des de primera hora de la tarda s'han viscut fortes aglomeracions de passatgers que anaven cap al sud per veure l'eclipsi total i els problemes han sigut, sobretot, quan l'alta afluència ha coincidit amb una avaria a l'estació de Castelldefels.
1: Ens aturem ara a Barcelona. Un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. Cèlia Forment, bona nit.
16: Bona nit. Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
17: Molt emocionades.
18: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
19: Gaudint com una nena.
20: Un espectacle que s'ha de veure.
21: Portat inclús baixar un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
22: I jo que no tenia ganes de vindre.
16: A fora el castell, als entorns de l'Anella Olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
1: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones també han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona, Sara Canyete.
23: Centenars de persones s'han concentrat a la plaça del Mar, aquí a la platja de la Barceloneta, per veure aquest eclipsi. Aquí no era un eclipsi total, ni era un dels millors punts de la ciutat des d'on veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
24: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres,
25: una passada. Ha sigut molt xulo, molt maco. Molt
24: maco. No, no, sensació del cel.
25: Sensació, sí.
24: Brutal. No, no, impressionant.
23: De fet, la platja de la Barceloneta ha estat un escenari de contrastos, perquè mentre d'una banda hi havia els observadors de l'eclipsi gaudint d'aquest moment, les platges i el passeig continuaven plens de gent, majoritàriament turistes, que també gaudien del vespre, aliens absolutament al que passava al cel.
1: I seguim AP7 amunt i ens aturem fins a Girona. Allà finalment han pogut veure l'eclipsi parcial, malgrat alguns núvols. Maria Rovira, com ha anat aquest moment clau?
26: A la ciutat de Girona s'ha
5: passat de la decepció al principi per un gran núvol a la zona de l'eclipsi a l'esperança de poder veure el fenomen astronòmic en un dels moments d'evolució. Una vuitantena de persones s'ha plegat a la Torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la muralla de Girona, entre ells l'Itziar.
0: Bueno, una mica decepcionant perquè al moment de totalitat, o bueno, el 98% que teníem aquí sí que estava en ple núvol i no es veia res, però hem pogut veure parcialment en alguns moments i també ha estat bé. Sí, sí, ha valgut la pena. A més, més que no hem tingut vistes a la ciutat.
5: Tot i l'amenaça de núvols i que aquí ja se sabia que l'eclipsi era parcial, desenes de persones s'han aplegat a les torres i passeres de la muralla per veure l'eclipsi.
1: Al País Valencià, 300 persones s'han aplegat a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Anem cap a Culla, Alba Barbosa.
3: A l'esplanada de l'Observatori de Culla hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi. Durant el minut i 39 segons de la totalitat s'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima i abraçades perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma, de Sant Cugat, ho ha seguit amb la família des d'aquí i busca ara on poder veure el pròxim.
13: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la Lluna i es veia com una corona, ha sigut realment increïble. No, però no es pot explicar, és... realment s'ha de veure.
3: Aquí, pels núvols, l'eclipsi l'hem vist començat amb el 25% de la parcialitat. Les 300 persones que l'han seguit eren sobretot de comarques del País Valencià, de Catalunya, Madrid i també d'alguns països d'Europa.
1: I acabem a les Illes, on a la platja de Palma, el punt d'observació més gran, 60.000 persones han presenciat l'eclipsi. Caterina Carmany, com s'ha viscut el moment culminant?
17: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
19: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Et dona de sortir!
17: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
1: Protecció Civil ja ha fet un primer balanç provisional de l'eclipsi que hem viscut fa justament poc més d'una hora. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, Maria Costa.
20: La majoria des del Tarragonès, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació sobre l'eclipsi. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquestes han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot i això, abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi, les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molts pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de trens aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.
1: Superat, doncs, aquest eclipsi, és moment de tornar a la realitat i, òbviament, ens continua interessant també la previsió del temps. Què ha de passar demà, Néstor Gómez? Bona nit.
26: Bona nit, Marc. Doncs després de les nuvolades que han amenaçat una miqueta la visió de l'eclipsi solar, al final han marxat, hem tingut un eclipsi prou tranquil i el que no tindrem tranquil serà l'ambient càlid perquè aquestes temperatures continuaran disparades. Avui hem tornat a tocar la xifra dels 40 graus. És el cas de Vinebre, al costat també el Carràs, 40 graus, i unes temperatures que es mantindran molt càlides durant els propers dos dies, dijous i divendres, màximes desbocades per arribar un cap de setmana en el qual començaran a davallar i la notícia és que la setmana que ve ja no tindrem cap gran calorada a sobre. Això serà la notícia ja de cara als propers dies. I tot això amb sol, amb un dijous amb sol al matí i els ruixats de tarda al Pirineu que escombraran el Pirineu d'oest a est. Començaran per les comarques del Pallars o Alta Ribagorça i acabaran per Osona i el Ripollès.
1: 9:45, fins aquí el relat del que ha donat de si aquest eclipsi solar històric. És històric perquè ningú de nosaltres en tornarà a veure un com aquest a Catalunya i és que el proper serà d'aquí 150 anys. De moment, toca gaudir del d'avui i si no l'heu vist prou bé o el voleu recordar, al portal i a l'aplicació de 3Cat Info trobareu un recull de les millors fotos i vídeos d'aquests instants únics al nostre país. Tot i això, aquest 12 d'agost ens deixa altres titulars i precisament coincidint amb l'eclipsi, l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement, Maria.
20: El foc ha començat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmallà. Els bombers han informat que el flanc esquerre està perdent intensitat i un cop l'hagin tancat se centraran a tancar la part del cap flanc dret. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones, una cinquantena de dotacions, i segueixen treballant.
1: Mentrestant, els canvis de vent i les restriccions de vol per als bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat avui de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit, Montse Pujol.
2: No, i després d'una nit molt intensa la passada, els bombers han aconseguit almenys frenar l'avenç de les flames cap al Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar que el foc entrés a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres. Els bombers han rebut l'ordre avui de no volar a partir de 7:45 del vespre a causa de l'eclipsi.
1: I avui també hem tingut un ull posat a l'aeroport del Prat, on continuen els retards, tot per una incidència elèctrica a la torre de control que ha aturat aquest migdia durant 15 minuts l'operativa a l'aeroport de Barcelona. Segons AENA, el problema ja s'ha arreglat, però encara no s'ha normalitzat el servei. Hi ha desenes de vols amb retards i s'han hagut de desviar 10 trajectes a altres aeroports. Gemma Sagrera.
4: Alguns passatgers es queixen de la situació a les xarxes, on expliquen que molts trajectes acumulen més de 2 hores d'espera. Les connexions amb Itàlia són encara més complicades per l'erupció de l'Etna, Sicília, on des de divendres s'han vist afectats més de 700 vols. Tot això coincidint avui, quan s'ha publicat que el Prat va tancar el mes de juliol amb 5,9 milions de passatgers, un 6% més que el 2025.
1: El govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país fa 2 dies. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250, tot mentre continua a contrarrellotge la recerca de supervivents. Enviat especial de Catalunya Ràdio a Pereira, l'epicentre del sisme, Joan Biosca.
6: Els moments de màxima tensió aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel terratrèmol de dilluns passat de 7,4 de magnitud, es viuen quan es reclama silenci amb el puny en alt. Els rescatistes demanen a tots els voluntaris i brigadistes i també als veïns de Pereira que estan expectants que facin silenci per tal de poder escoltar alguna persona que pugui estar en vida. Els grans protagonistes d'aquesta tragèdia colombiana, d'aquest terratrèmol, són els voluntaris anònims, veïns de Pereira, i també altres persones d'altres localitats que s'han apropat fins aquí, homes i dones, que el que fan amb les seves mans literalment és treure runa, fer cadenes humanes per enretirar tota mena d'estructures d'edificis caiguts amb l'objectiu de salvar vides.
7: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas, en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado, y las vamos a traer.
8: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos sin luz.
6: Pereira y Cali son las ciudades más afectadas, mientras que a las zonas rurales de difícil acceso se han enviado drones para buscar víctimas mortales y también personas en vida.
1: Gràcies, Joan. I de l'emergència climàtica, avui ens arriba una nova conseqüència, en aquest cas des de Romania. La sequera del Danubi ha obligat aquest país, Romania, a tancar totalment la seva única nuclear a partir de demà, Albert Manyà.
9: A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central. Malgrat que s'ha intentat pujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan va patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica i les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on passa també el Danubi, han aconseguit de moment evitar una aturada total de la seva central nuclear.
1: Tenim ara un apunt d'última hora. 2 persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots 2, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi. És una notícia d'última hora, aquestes 2 persones ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern, que seguirem ampliant en propers blocs informatius. 9 minuts i les 10, la crisi a Ceuta passa avui per les últimes declaracions del Marroc. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i rebaixa la pressió del govern marroquí que torna a reclamar les dues ciutats en plena crisi migratòria. Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
10: L'aspiració del Marroc és la de sempre, anexionar-se Ceuta i Melilla, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat.
11: Aquesta qüestió continua sobre la taula. Plantegem l'assumpte sempre que la part espanyol el treu a col·lació. La nostra política a l'hora d'abordar el tema es basa en la paciència i la persistència.
10: I ressonen quan Espanya busca la complicitat del Marroc per retornar els migrants que hi ha a Ceuta, resposta contundent de la ministra Margarita Robles, més mesurat en canvi, i per evitar una crisi, el ministre Grande Marlaska.
12: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
14: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular.
10: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol, el qual interpel·la el PP perquè Pedro Sánchez freni les aspiracions anexionistes del Marroc.
15: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
10: I el PP promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui i demà al Senat a donar explicacions per la crisi.
1: I a tot això, els agents anti-immigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses, Albert.
9: Segons el fabricant, s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar milers de guants d'aquest tipus abans del març del 2027. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen, s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell. La decisió afegeix polèmica el perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions.
1: De la Crònica del Món també us expliquem avui que els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum i aigua corrent, envolten la casa i bloquegen l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Qusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies i avui l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Anem fins a Qusra. Jordi Bresco.
18: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Qusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
21: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
18: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
27: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
18: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent-la petar i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
1: I un apunt més de la crònica internacional, Vladimir Putin amenaça els països occidentals assegurant-los que respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els vaixells de l'anomenada flota a l'ombra, Vicent Mifsud.
28: El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes desembarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa. Mentrestant, Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportacions de cereals russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. Moscou diu que busca alternatives per a les seues exportacions de gra.
1: I aquesta tarda hem tingut novetats sobre el Festival d'Eurovisió. Aquest festival canvia les seves regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'Eurovisió. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o tensió geopolítica dins del país o en la seva regió.
28: La mesura anunciada no afecta a participació dels països a Eurovisió. La Unió Europea de Radiotelevisió, que organitza el festival, ha fet el canvi en plena polèmica per la presència d'Israel al certamen, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Com a protesta, 5 estats, entre ells Espanya, van renunciar a participar en l'última edició del festival.
1: 4 minuts i les 10, els esports. Repassem els esports amb en Pau Dax. Pau, bona nit.
0: Bona nit.
1: I comencem parlant de Xavi Hernández, nou seleccionador dels Països Baixos.
0: Sí, fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest vespre la Federació Neerlandesa. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-24. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Sadd qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 21-22.
1: En aquest vespre d'eclipsi hi ha hagut victòria del femení del Barça.
0: Sí, que ha jugat el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier en victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení. La portera blaugrana Gemma Font ha parlat de bones sensacions.
3: Sí, primeres bones sensacions. Crec que ha estat un partit intens per ser el primer i crec que ha estat un bon partit per poder donar minuts també a les joves i per poder rotar i que tothom tingui minuts, i crec que això ens farà agafar el ritme.
0: Font també ha explicat com ha viscut l'eclipsi al camp.
3: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi ha sigut raro, però bueno.
0: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al Qadisha de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot.
1: A Roni Bardaggi l'han operat amb èxit
0: de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat avui al grup amb permís del club, mentre tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes que encara no ho havien fet: Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal.
1: Mala tarda per als catalans a l'Europeu de Natació de París.
0: El sitgetà Luca Hug no ha pogut sumar aquesta tarda una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. El del Club Natació Terrassa s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. I tampoc ha aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles i Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení. En acabar l'equip espanyol en la desena posició d'aquesta semifinal.
1: Avui es juga la Supercopa d'Europa.
0: Sí, es juga a Salzburg i juguen al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa anglès a les 9. L'Espanyol ha presentat al central Unai Núñez, cedit pel Celta per una temporada. El defensa basc, de 29 anys, ha jugat també a l'Atlètic Club i al València i amb la selecció espanyola absoluta.
1: Molt bé, Pau, doncs seguim amb més actualitat esportiva en propers blocs i informatius. Bona nit. El Catalunya Vespre acabem aquí, tornarem demà a 9:15, però ara podeu seguir tota l'actualitat del dia, sobretot pendents de la mobilitat, a la xarxa de carreteres, a la xarxa de trens, des dels punts de tornada dels llocs on més bé s'ha vist l'eclipsi, des de les comarques de Tarragona, des de les Terres de l'Ebre i des de les comarques de Ponent. A partir d'ara podeu seguir doncs els blocs informatius de 3Cat Info en emissió conjunta també amb Catalunya Ràdio. I tornem demà a 9:15. Bona nit.
5: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 10. Catalunya ha viscut un moment històric amb un eclipsi de sol que ha sigut total a diverses comarques del sud i les terres de Ponent. Això ha generat un gran moviment de trànsit, sobretot en aquestes zones del país. Sapiguem, doncs, com se circula aquesta hora a les carreteres catalanes. Equip viari.
1: Bona nit, doncs, trànsit que ja comença a retornar d'aquestes zones, amb rotació ara mateix a P7 i A7 de Tarragona a Altafulla, també del Vendrell a Banyeres del Penedès i per la costa l'N340 de Creixell a Coma-ruga. Des de Ponent, només intensitat a l'A2, a Bellpuig.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya ha complert les expectatives i, en general, s'ha pogut seguir amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent, un fenomen històric que han seguit milers de persones arreu del país que ho han viscut amb emoció i amb eufòria. Caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi total a casa nostra. Més titulars d'aquest dimecres 12 d'agost de 2026. Atenció, si heu d'agafar un vol a l'aeroport del Prat, hi ha hagut un problema elèctric a la torre de control que ha aturat l'operativa a l'aeroport de la capital catalana. Segons Aena, la incidència s'ha anat solucionant, tot i que el servei s'ha vist afectat la resta del dia i les companyies recomanen consultar els horaris dels vols. De fet, ja hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han hagut de desviar almenys una desena de trajectes. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol del dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. El govern espanyol replica al Marroc que Ceuta i Melilla

0: acabi el Mundial del 2030. Segons ha informat aquest vespre la Federació Neerlandesa, el Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, i el Badalona Women s'ha imposat per 4-1 a l'Al-Qadisiyah saudita. El Barça masculí, Roni Verdaggi, ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu de Natació de París, avui no hi ha hagut medalles catalanes. El sitgetà Luca Huck ha estat quart a la final dels 100 metres lliures. Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela han acabat últimes amb l'equip espanyol als relleus 4% lliures. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastués s'ha classificat per la final dels 200 metres.
1: Pel que fa al temps, aquest dijous el temps serà assolellat i amb molta calor. Esperem màximes de 37 graus a l'interior i de 40 a ponent. De bon matí hi haurà alguns núvols a la Costa Daurada. Ara bé, serà la tarda quan apareixeran els ruixats al Pirineu, primer a les comarques de Lleida, i després avançaran cap al Ripollès i Osona. 3CAT Info. Ara passen 4 minuts de les 10 del vespre. Esteu escoltant un espai informatiu en emissió conjunta a través de Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. 3CAT Info. 3CAT Info. L'eclipsi de sol que ha escombrat Catalunya d'oest a est s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents aquest vespre. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i avui s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que avui s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment d'aquest fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals també. Justament ara anem cap allà, a l'Observatori de l'Ebre, i tenim el Ricard Buigas. Ricard, què tal? Bona nit.
2: Hola, molt bona nit. Doncs aquí, tot i que a primera hora de la tarda, cap a les 4 de la tarda, teníem la sensació que els núvols ens farien la guitza, just a l'hora de l'eclipsi s'ha obert tot i l'hem pogut veure a la perfecció. A més, ara, abans de que se n'anés el sol, han tornat els núvols, o sigui que finalment això ha estat una casualitat. Mireu, al meu costat m'acompanya la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Bona nit.
3: Molt bona nit.
2: L'hem vist acompanyant el president Illa aquesta tarda, veient aquest fenomen natural. Escolti, com l'ha viscut avui? Perquè és el seu primer eclipsi total, també.
3: Sí, el primer eclipsi solar total, el primer després de 121 anys. Portàvem parlant un any i mig de l'eclipsi que va viure a Catalunya, ara fa 121 anys. Esperem que ara se'n parli del que hem viscut avui a Catalunya. Portem un any i mig treballant a l'estratègia interdepartamental Catalunya mira al cel, apropant l'eclipsi a col·lectius a ciutadania que normalment ens costa molt fer arribar missatges científics. Hem apropat la ciència a les escoles, a les residències de gent gran, a les presons, al jovent que estava fent casals d'estiu. Hem pogut coordinar accions tan interessants com el primer experiment, que es diu Solaris, el primer experiment col·lectiu on estem agafant dades des de fa ja uns quants dies a través de dispositius mòbils, els telèfons que portem molts de nosaltres, per viure també com Catalunya ha viscut aquest moment amb dades científiques. És una festa, el que hem vist avui, la natura ens ha ofert una finestra, d'elles que hem tingut núvols abans i després, però en el moment de la totalitat hem vist aquest eclipsi que, del qual havíem llegit tant, havíem vist tantes imatges, tantes fotografies, tants vídeos, i veure aquesta imatge aquí, a l'Observatori de Terres de l'Ebre, fent honor a les persones que ens han precedit, a les institucions, al territori, visquent aquest moment amb el territori, ha estat un moment, com dèiem, doncs per deixar aquest llegat. No acabarà aquí. L'any vinent tenim un altre eclipsi solar total que es podrà veure des del sud d'Espanya i el nord d'Àfrica, i volem compartir tota aquesta experiència, perquè no teníem una guia blanca, com ens organitzem, què fem, i aquí per això va ser que vam fer aquesta estratègia interdepartamental. Ara volem compartir tota aquesta experiència, tot aquest material de divulgació científica, i apropar-lo també al nord d'Àfrica a través de les delegacions del govern, apropar-lo allà on faci falta, continuar projectant aquesta Catalunya de ciència, aquesta Catalunya que sempre ha cregut en la recerca, que creu en la ciència. Així que aquesta estratègia de Catalunya mira al cel va voler posar la ciència al centre de la presa de decisions definint aquests municipis segurs per fer aquestes observacions, aquests 23 espais d'observació segura, que avui han vibrat, han bategat al mateix moment observant aquesta meravella astronòmica.
2: Un missatge que ha donat vostè i

0: També el president Illa aquests dies, des d'ahir mateix també a la presentació amb el Pulsador a Tarragona. Una era, volem fer divulgació científica i fer arribar doncs, el coneixement a molta gent, que és el que deia vostè, altra i l'altra. Demanem a la gent que visqui aquest espectacle de natura amb seny. Li consta a hores d'ara que ho ha fet així la gent o no?
1: Sí, jo crec que Catalunya i la ciutadania, com dèiem, volem estar informats, volem tenir informació, i aquí el que hem intentat també de la mà dels municipis, amb alcaldes, alcaldesses, amb les diputacions de Tarragona, la Diputació de Barcelona, és fer aquesta difusió, aquesta coordinació entre administracions ha estat molt important. Pensem que també hi havia un factor que era la prudència, interpel·làvem aquesta prudència i sobretot a anticipar. Doncs avui, com dèiem, estem a ple mes d'agost, estiu, una setmana on moltes persones comencen les vacances i el que hem volgut també treballar amb molt temps, amb previsió, amb antelació, anticipar-nos a aquest moment tan important i ara doncs, estem també molt amatents a trànsit, a totes les actuacions que el Departament d'Interior i Seguretat Pública ha treballat, aquest pla de tràfic que es va anunciar ara fa 3 setmanes, es portava treballant gairebé un any amb els efectius de seguretat pública i cossos d'emergències, i també el Departament de Salut ha fet un desplegament molt important aquí a Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona per atendre possibles emergències, i això doncs, és la manera com doncs, el govern ha de funcionar. És allà on volem estar, volem anticipar-nos i volem respondre, i aquí doncs, tornar a agrair a totes les persones que avui han treballat per fer possible que moltes persones hagin pogut gaudir d'aquest eclipsi. Protecció Civil, voluntàries i voluntaris que han estat també desplaçant-se per municipis perquè moltíssimes persones avui poguéssim gaudir d'aquest espectacle.
0: I un altre missatge que donava també el govern és que, si us plau, marxin de les zones de forma esglaonada. El president Illa ha marxat, però veig que vostè això ho està complint. Es queda aquí, eh?
1: I tant, ens quedem perquè també som conscients que avui tenim un altre regal de la natura, les Perseides. Això també ens ha permès fer doncs, aquest treball amb els municipis doncs, per treballar en aquesta descompressió del territori, no? Tenir aquesta oportunitat també de fer aquestes sortides de forma esglaonada, fer una oferta científica, també una oferta per públic familiar. Hem vist molta canalla a molts municipis i moltes activitats abocades a la gent jove. Aquí també felicitar a tota Catalunya perquè s'ha fet una feina ingent, i també nosaltres des del govern el que hem intentat, fixi's, és arribar a 2.600 nois i noies de 6è de primària, primer de l'ESO. Hem distribuït tot aquest material de divulgació científica a més de 1.500 centres educatius de Catalunya, a les residències, a presons. Llavors, esperem no, que aquest impacte del dia d'avui hagi pogut estimular vocacions científiques. El talent sempre l'associem amb ser jove i amb el talent jove, però també estem convençuts que moltes persones que desconeixien aquest fenomen astronòmic, aquest regal de la natura, doncs avui han pogut també conèixer una miqueta més, i esperem també despertar vocacions més sèniors i persones que avui s'hagin sentit també interpel·lades a gaudir de la natura i a cuidar la natura. La natura ens ha donat un regal i estem ara mateix en un moment de canvi climàtic, i aquí també ens hem de sentir interpel·lats per la natura i aprendre i escoltar la natura, és molt important.
0: És Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, gràcies per atendre els micròfons de 3CAT Info, bona nit.
1: Gràcies, bona nit, gràcies per tot, gràcies.
0: Doncs ja ho veieu, aquí continuem a l'Observatori de les Terres de l'Ebre, ara amb un altre ritme, molt més relaxat, amb llums, amb hamaques, per gaudir d'aquesta nit estelada, veure si surten els núvols, això sí, per gaudir també de la pluja d'estels.
2: Gràcies, Ricard, que acabeu de passar-ho bé. Molt bona nit.
0: Bona nit.
2: Un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica a diversos punts del país, i a Tarragona l'ha deixat al mar, perquè allà la meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud des d'una embarcació, tal com ha viscut en primera persona, ens ho explica ara la Colla Ballester.
3: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle. Res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
4: El mar des dels 15 anys. Ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica. I és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant. Al voltant del sol.
3: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
2: Encara a les comarques de Tarragona, a Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per alguns era un dia de platja més, però per d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
5: La tarda començava a prop de la platja amb algunes persones escèptiques. És el cas de la Núria i l'Anna d'Anglesola.
6: No em fa gràcia de mirar-ho. Cinc pòquers mos hem vingut de problemes.
7: Sí, que llavors que sortiran els pàjaros de la nit, que com ara els ratpenats, doncs aquests, a veure si mos empaitaran.
5: També amb algun turista despistat, com en Jan, del cantó italià de Suïssa.
8: No, l'ho vissuta qualque anno fa, no recordo, però seran 20 anys fa, mi sembra.
5: I després famílies molt preparades.
9: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes, i més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
5: Finalment, el fenomen no ha decebut.
10: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo.
5: I després de tot això, molta gent ha tornat a la platja.
2: Gràcies, Miquel. I a Lleida també s'han viscut moments emocionants aquest vespre quan tot ha quedat fosc. Ens ho explica la Noelia Caselles. Noelia, com ha anat?
11: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
12: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
13: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
14: con la perla ha sido una locura.
11: Precioso. Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
2: Gràcies, Noelia. D'aquí uns minuts, aquí en aquest espai informatiu, seguirem repassant més punts del territori català per veure com s'ha viscut aquest eclipsi, però ara és hora de tornar de casa des dels punts on s'ha vist més bé aquest eclipsi, les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i Ponent. Per tant, el que farem a aquesta hora, a un quart d'onze de la nit, és connectar amb l'equip viari per saber com tenim les carreteres ara mateix. Com està la cosa? Equip viari, Txell Garriga, bona nit.
15: Molt bona nit. Doncs a poc s'està intensificant, però ara mateix no consten incidències en cap punt. Per tant, tot el que explicarem són cues que haurien d'anar avançant. Des de Ponent, veiem intensitat a l'A2 entre Mollerussa i Tàrrega, i des de l'interior també la C31 a Valls, cap a l'AP2 i l'N420 a les Borges del Camp, direcció Tarragona. Més problemes, en canvi, des del Camp de Tarragona cap a Barcelona, a l'altura mateix de Tarragona. Hi ha aturades també a l'A7 i l'N240 per anar a buscar cap a l'AP7, la mateixa AP7, que és la via que ha concentrat més quilòmetres avui de retenció. Ara ja en torna a tenir, sobretot concentrades a l'altura, com dèiem, de Tarragona, i també entre l'Arbós i Banyeres del Penedès. L'alternativa, que és l'A7, també té aturades a Tamarit i a Altafulla, i de fet les alternatives a l'AP7 són ara mateix les que tenen més aturades, més trànsit, tant l'A7, com dèiem, com també la Nacional 340, tot i que destaquem que en trams molt intermitents, per exemple, a l'Ampolla, i després ja entre Torredembarra i Coma-ruga, tot en sentit nord. De moment, això és tot.
2: Gràcies, Txell. Afegim també que molta gent ha agafat el tren cap al sud per seguir l'eclipsi total. Ara és l'hora de tornada, també, a les vies ferroviàries, i el servei viu una altra vegada aglomeracions a les andanes i als vagons per poder viatjar cap al nord. En alguns moments s'ha hagut de tancar l'estació de Tarragona per seguretat davant l'alta afluència de passatgers. Segons Renfe, tots els serveis programats funcionen amb doble composició, és a dir, que s'han afegit vagons als trens per poder portar més passatgers. La companyia també ha programat un servei especial des de Tortosa que sortia abans de les 10 i que fa parada a totes les estacions. Es podrà pujar al tren segons l'aforament de cada comboi i ja no es venen bitllets amb antelació.
16: El temps.
2: Sentim ara la crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
16: Avui hem tingut un dia molt càlid arreu del país. Un dia més hem tornat a tocar la xifra dels 40 graus, en aquest cas cap al Carràs, cap al Pla de Lleida. Un dia que també ens ha deixat alguns ruixats i algunes tempestes, especialment al nord del país, amb 12 litres es pot, i sobretot també amb aquest neguit de les nuvolades que amenaçaven la possibilitat de veure perfectament l'eclipse solar, que al final sí que s'ha pogut veure. El que tindrem de cara demà és mantenir aquesta calor intensa, una calor que ens acompanyarà sufocant dijous i divendres amb màximes que tots els dies poden arribar a la xifra dels 40 graus. La part positiva és que començaran a baixar clarament a partir de dissabte i pràcticament podríem dir que es normalitzarà tota la setmana que ve. Tindrem les típiques nuvolades i les típiques temps d'agost, el que tindrem la setmana que ve amb unes màximes normalitzades, sense cap calorada, que jo, això ja serà notícia. I tot això en un dijous que s'espera solellat al matí i enruixats els que apareixeran durant la tarda al Pirineu. Començaran per les comarques del Pirineu de Lleida i avançaran cap al Pirineu Oriental.
2: Ara passen 3 minuts d'un quart d'onze de la nit. Seguim amb el relat d'aquestes vivències de l'eclipsi que hem viscut avui dimecres 12 d'agost de 2026 a la ciutat de Barcelona, a la capital catalana. Un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el castell de Montjuïc. Ho ha viscut des d'allà la Cèlia Forment.
17: Un esdeveniment al punt més alt del castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial col·locada especialment per l'ocasió.
18: Molt emocionades.
19: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
20: Gaudint com una nena.
21: És un espectacle que s'ha de veure.
22: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
18: I jo que no tenia ganes de vindre.
17: A fora el castell, als entorns de l'Anella Olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també han enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
2: Gràcies, Cèlia. I de Barcelona anem cap a Tarragona, perquè, com us dèiem fa un moment, sembla que hi ha problemes en la circulació dels trens. Bé, més que en la circulació dels trens, en les aglomeracions de passatgers que intenten pujar els trens, i això està generant alguns problemes a l'estació de Renfe de Tarragona. Tenim allà en directe la Coia Ballester. Coia, com van les coses? Bona nit.
23: Hola, bona nit. Doncs la imatge ara és una mica desesperant, sobretot per a aquestes persones que s'estan esperant a l'estació de tren de Tarragona. Les portes d'accés a l'estació principal de tren de Tarragona estan tancades. Hi ha una cua, una filera llarguíssima d'uns 300-400 metres i no individual, es diu un individu rere l'altre, sinó és ample, com de 3 persones per cada petita filera. Per tant, aquí hi ha molta acumulació de persones. Hi ha un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra i fent cua, sisplau, el teu nom, per favor.
24: Doncs, Guillermo.
23: On aneu?
24: Volem anar a Barcelona i a lo millor farà com una hora 40 minuts que estem esperant. Sí.
23: És a dir, s'ha acabat l'eclipsi. És que l'eclipsi està... La zona on estaven a Port Marina, a Tàrraco, per situar els oients, és bastant a prop d'on està l'estació de tren de Tarragona. Per tant, es fa bastanta via. No és que hagi tardat molt després de l'eclipsi. Després de l'eclipsi, vosaltres deveu haver vingut ràpid cap aquí. I llavors, què ha passat? Què heu vist? Què hi havia?
24: Hem vingut i hem vist que començava, o sigui que hi havia ja com una cua i ja després doncs, ha vingut també gent en plan a posar-se darrere i aquí esperant.
25: I anaven a poc a poc, però és que, clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé si primer passarà la gent que ja té el bitllet comprat o si no, o si deixaran passar tot a tothom, perquè, clar, la gent pues, va aprofitant aquí i pues, va ser que és més pillo.
23: Quan heu arribat, la porta ja estava tancada de l'estació?
25: Bueno, és que nosaltres hem arribat allà darrere.
23: Clar, la cua del final, m'està assenyalant perquè...
25: I ja va ser quan hem vist que estava tancada.
23: Clar, pels que no veieu, és a dir, la cua, si estàs com a la meitat de la cua, tu ja no veus si la porta està tancada.
25: Exacte,
23: però vaja, estava tancada perquè si no hauríeu entrat.
25: La cua i ja està.
23: Vosaltres teniu bitllet?
24: Tenim bitllet, el que no sabem és si tots els que tenim bitllet podem agafar el tren.
23: Perquè a quina hora el teníeu?
24: Nosaltres el tenim a les 10:30 i són ara...
23: Dos quarts d'onze i ara són...
25: 26.
23: Ah, doncs...
24: Clar, però o sigui, no... Ens han dit que aniran obrint la porta quan arriba el tren, però estem... O sigui, tots, jo crec que tots els que estem aquí estem esperant amb bitllet. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, i dic, no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet. O sigui, vull pensar que tots aquí estem esperant el tren i que ens deixaran passar.
23: No hi ha trens tota la nit a Barcelona des d'aquí, ho sabeu, això?
24: Com?
23: Que no hi ha trens tota la nit a Barcelona, eh? O sigui, aquí els trens a Barcelona des de Tarragona hi ha un moment que s'acaben. Ja han posat més convois, però la pregunta que us volia fer és què fareu si no podeu marxar?
24: I què fem?
25: I què fem? És que no ho sabem. La veritat és que confiàvem en aquest tren.
24: Ah, doncs ara mateix
25: el, el van comprar com fa una setmana, setmana i mitja, pues, confiant en que això, amb el bitllet, pues, podríem entrar tranquil·lament.
24: Home, Òscar Puente, jo suposo que hagis fet bé els càlculs dels trens, home, una cosa que estigui bé, eh?
0: Moltes gràcies, veig que encara no esteu molt nerviosos, sí. Moltes gràcies. Hi ha gent... Gràcies, gràcies als
24: tres. Manera, i ens has espantat ben espantat.
0: Moltes gràcies. Hi ha gent que no s'ho pren amb tan bon humor i amb tanta paciència. Ja davant els Mossos estan fent fora un grup de joves que intenten accedir a l'estació, perquè, clar, hi ha molta gent que potser té por que pot passar que es quedin aquí a Tarragona. És molt difícil. Hi ha bastanta gent a la cua. Veurem si el reforç de Renfe donen per a tota aquesta gent o es posa algun tren més o quina és la solució que es troba per totes aquestes persones. Ara hi ha encara una miqueta més de cua que quan hem començat la connexió, diria. A més, es veu molt clara perquè la sortida a la, la cua es fa sortint a la porta a la dreta de l'estació de Tarragona, llavors puja una mica ja cap a la Rambla Nova de Tarragona, una mica seguint paral·lel al mar, per entendre'ns, però cada vegada n'hi ha una mica més de cua, perquè el parc de el Port Marina Tàrraco encara queda gent celebrant, possiblement molts d'ells venien en aquest últim tren o els últims trens de Tarragona. La porta segueix tancada i la cua no es mou, la cua no avança, perquè no s'ha mogut ningú ni un gram des de que hem arribat nosaltres aquí, per tant, tothom al lloc. Com... Sembla que ara apreten una mica i potser es preparen per obrir, però la porta segueix igual, custodiada pels Mossos d'Esquadra.
2: Com apuntaves tu mateixa, Coia, arriba un punt que els trens en direcció a Barcelona deixen de circular, per tant es preveu que pot ser una nit complicada aquí a l'estació de trens de Tarragona. On anirem seguint?
0: Ja hi havia persones, hem sentit durant el dia en el seguiment de Trescat Info, que venien en tren de Barcelona o d'altres punts de Catalunya, sobretot gent jove que deien, bé, no sé si tornarem, potser ens quedem. És veritat que aquí la gent, alguns joves es poden tenir planejat quedar-se a la platja, però no és la majoria de persones. En realitat la gent vol tornar i més els que tenen bitllets, clar, que l'han comprat.
2: Exacte, però veiem doncs que pot ser una nit llarga o complicada, si més no, a Tarragona. Ho anirem
0: Mira,
2: seguint.
0: Ara arriba un altre noi a l'estació i diu, no, que tinc bitllet. Està parlant amb el mosso i li diu, no et puc deixar entrar. I ell, és que tinc bitllet. És un noi estranger. Ho sento, no pots passar, vés a la cua. I l'envien al final de la filera, tal qual.
2: Déu-n'hi-do, però veiem que serà una nit complicada. Coia Ballester, des de Tarragona, gràcies i bona nit.
0: Bona nit.
2: Esports. Bé, el que farem ara en aquest espai informatiu a Catalunya Ràdio i Trescat Info és posar una mica d'ordre en totes aquestes informacions sobre l'eclipsi. Ho reprendrem a 11:15 i fins llavors la informació esportiva amb el Pau Dax. Pau, bona nit.
1: Bona nit. Xavi Hernández ha estat anunciat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest vespre la Federació Neerlandesa. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. I s'està disputant en aquests moments la final de la Supercopa d'Europa de futbol entre el Paris Saint-Germain francès i l'Aston Villa anglès. Al minut 66 el resultat és de 2-1 a favor dels parisencs. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Maggio ha empatat pels britànics al minut 45 i Doué ha tornat a avançar al PSG fa pocs minuts. I el Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
3: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
1: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi al camp.
4: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse ha sigut raro, però bueno.
1: També ha jugat aquest vespre el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
6: 3CAT Info.
1: Al Barça masculí, l'extrem suec Ronny Bardaggi ha estat operat avui de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat avui al grup amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. L'equip blaugrana ha fet avui un entrenament al matí i un altre a la tarda. A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Hug no ha pogut sumar aquesta tarda una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. El nedador del Club Natació Terrassa s'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze i ha nedat 13 centèsimes més lent que hi ha a les semifinals, on va aconseguir el rècord d'Espanya. L'or l'ha guanyat el 4 vegades campió mundial i campió olímpic el romanès David Popovici, que ha acabat a només 16 centèsimes del rècord del món. Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení. Han acabat l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal i Ciércoles han vist com se'ls tancava la porta a dues finals. Ainhoa Campabadal ha acabat desena a la semifinal dels 200 lliures i Irene Ciércoles ha estat dotzena a les semifinals dels 50 esquena. I acabem amb l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, on aquest vespre, quan han passat 5 minuts d'un quart de 10, la santcugatenca Gel Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 2:15 de la nit. Aquesta hora esteu escoltant l'Espai Informatiu en emissió conjunta a través de Catalunya Ràdio i 3Cat Info, un informatiu on destaquem aquest eclipsi de sol històric a Catalunya que ha complert les expectatives i que s'ha pogut seguir amb unes condicions òptimes en general a gran part del territori. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent, un fenomen històric que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria. El problema és que moltes d'aquestes persones ara volen tornar cap a casa i moltes han escollit el tren. Això fa que ara, en aquesta hora de tornada, el servei ferroviari estigui vivint aglomeracions en andanes i vagons, sobretot a l'estació de tren de Tarragona, per poder tornar cap a casa. En alguns moments s'ha hagut de tancar aquesta estació de Tarragona per seguretat davant l'alta afluència de passatgers. També hi ha molt volum de circulació a les carreteres catalanes. Connectem, doncs, amb l'equip viari. Bona nit.
1: Bona nit. Amb retenció, l'AP7 i l'A7 a Tarragona i Altafulla, també del Vendrell a Banyeres del Penedès i l'AP2 a l'enllaç amb l'AP7 en aquest mateix punt i per la costa de l'N340 de Creixell a Coma-ruga. Des de Ponent també hi ha intensitat a l'A2 a Bellpuig.
0: És, sens dubte, el tema informatiu d'aquesta jornada d'aquest dimecres 12 d'agost de 2026, que també té titulars en l'àmbit esportiu. Què destaquem, Pau Dax?
2: Que Xavi Hernández ha estat anunciat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest vespre la Federació Neerlandesa. I en joc en aquests moments la final de la Supercopa d'Europa, que està guanyant per ara el Paris Saint-Germain 2-1 a l'Aston Villa, al minut 72. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff i el Badalona Women s'ha imposat per 4-1 a l'Al-Qadisiyah saudita.
0: Pel que fa al temps, aquest dijous el temps serà assolellat, farà molta calor, esperem màximes de fins a 37 graus a l'interior i de 40 a Ponent. De bon matí hi haurà alguns núvols a la Costa Daurada, ara bé serà la tarda quan apareixeran els ruixats al Pirineu, primer a les comarques de Lleida i després avançaran cap al Ripollès i Osona. Ara passen 3 minuts de 2:15 de la nit. Esteu escoltant un espai informatiu, una emissió conjunta a través de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. És, sens dubte, la notícia del dia, aquest eclipsi total que s'ha vist a bona part de Catalunya, sobretot a les comarques de Ponent i del Sud. Des d'on ara molta gent vol tornar cap al nord de Catalunya. Alguns usuaris estan intentant fer-ho en tren, estan intentant tornar cap al nord en tren, i això està generant alguns problemes. Segons Renfe, tots els serveis programats funcionen amb doble composició, és a dir, que s'han afegit vagons als trens per poder portar més passatgers, però això sembla que no és suficient, perquè hi ha grans aglomeracions de persones a l'estació de Renfe de Tarragona, on en alguns moments s'ha hagut fins i tot de tancar l'estació per seguretat. Anem en directe cap allà amb la Coia Ballester. Coia, bona nit.
3: Hola, bona nit. L'estació està tancada, amb fileres de gent a fora esperant i amb les andanes plenes de persones que esperen poder tornar a la seva localitat d'origen. No hi ha trens previstos, en queden només dos, perquè n'havia de sortir un a les 22:28, l'han cancel·lat, no ha arribat des de Reus, era un tren que arribava des de Reus, i han posat un bus alternatiu, però que, esclar, no dona per tota aquesta gentada. Des de fa més o menys unes 3 hores aquí hi ha hagut permanentment, des de que s'ha acabat l'eclipsi, unes 1.500 persones esperant entre l'andana i la gent que és al carrer pacientment fer cua. Queden dos trens per passar per Tarragona en aquest moment a les 22:40, us dic en horaris previstos per Renfe, el minut clavat, 22:40, que hauria de venir, i un altre a les 23:17. Aquest tren, que és l'últim, ve de Tortosa i és un tren especial que s'ha fet per l'eclipsi i que acabarà a l'estació de França. Dit per les mateixes persones d'Adif aquí a l'estació de Tarragona, amb aquests trens, ni amb que afegíssim l'autobús que està previst, és impossible que totes aquestes persones puguin tornar a les seves localitats d'origen. No hi caben. És així. Ara havíem de parlar amb el responsable de DIF a l'estació. Ens ha explicat que s'ha queixat a Renfe, que no és cosa d'ells. Just està tenint una trucada telefònica. No és l'única persona que està desesperada a l'estació de tren de Tarragona. No només tots els usuaris que són a l'andana i al carrer fent cua, també el servei de Mossos d'Esquadra porta moltes hores aquí fent servei de seguretat a l'estació. No hi ha res previst, no hi ha cap solució que es pugui avançar ara mateix. Adif està parlant amb Renfe, veurem què ha passat, perquè l'estació de tren de Tarragona és molt a prop del port Marina Tàrraco, on s'ha fet la festa central d'Eclipsi a Tarragona. N'hi havia uns altres barris, però la festa central s'ha fet al port Marina Tàrraco, que és aquí. Pots venir caminant des de l'estació fins a la seu central d'aquesta festa, fins a la plaça central. Des de que s'ha acabat l'eclipsi han començat a venir onades de persones, cosa que, perdoneu, es veia venir des del matí, perquè si tots els trens venen de Catalunya cap al sud, totes aquestes persones després han de tornar cap al nord. No hi ha hagut prou reforços de trens i, fins i tot, els trens que estaven previstos, alguns s'ha cancel·lat. No poden accedir a l'estació ni aquelles persones que tenen bitllet, perquè jo diria que la majoria, o vaja, moltes de les persones que he parlat a la cua, totes elles tenen bitllet de tren, però el tren o no arriba o passarà sense que puguin entrar. Hi ha hagut algunes queixes a fora, de moment la gent no s'ho pren del tot malament, tenen paciència, però hi ha gent que no en té tanta, potser té molta més pressa o volen una solució que de moment no els hi arriba, i ara mateix és molt difícil que arribi. Queden dos combois i l'estació, normalment, quan s'acaba la circulació, tanca. No hi ha circulació de trens a la nit, Tarragona-Barcelona. No existeix aquesta freqüència i l'estació es tanca després de l'últim tren de la nit.
0: Caldrà veure, doncs, què passa amb aquestes persones que s'acumulen als afores de l'estació quan passi l'últim comboi i no hagin pogut pujar-hi. Ho anirem seguint en directe a les pròximes hores aquí a través de Catalunya Ràdio i 3Cat Info amb la Coia Ballester. Coia, gràcies, bona nit.
3: A vosaltres, bona nit.
0: Tot això són les conseqüències d'aquest eclipsi de sol que hem viscut avui, aquest eclipsi que ha sigut històric, que s'ha vist d'oest a est de tot Catalunya i que s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. La resta del país ha vist un eclipsi parcial, més enllà d'aquestes del Camp de Tarragona, Ponent i les Terres de l'Ebre. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que avui s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres d'aquest seguiment del fenomen ha estat a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Anem, doncs, cap allà, cap a l'Observatori de l'Ebre, amb el Ricard Buigas.
4: Abraçades, petons i moltes cares de sorpresa, unes 300 persones, la majoria responsables públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
5: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança, i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
4: El president Illa i la comitiva institucional, a més de la científica, han pogut gaudir de l'esdeveniment. El Meteocat ha aprofitat, per exemple, per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Sorroca, ens ha explicat per a què servien les dades.
6: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca, i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
4: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí, ja ho podeu escoltar, segueix la festa, ara esperant la pluja d'estels.
0: Gràcies, Ricard. Va, ara seguirem aquesta ruta de l'eclipsi per altres punts dels Països Catalans, però abans, una informació de servei. Fa moment sentíem la Coia Ballester des de Tarragona, que ens descrivia aquesta situació una mica certament caòtica que s'està vivint per l'acumulació de passatgers que intenten agafar un tren de tornada i no poden, i probablement no podran, perquè només queden dos combois de tornada i hi ha centenars de persones als afores de l'estació. Doncs des de Catalunya Ràdio i 3Cat Info ens hem posat en contacte amb Renfe. De moment ens expliquen que intenten resoldre aquesta situació que s'ha donat, aquesta situació sobrevinguda a l'estació de Tarragona, i que intenten recuperar la normalitat per restablir el servei i donar una solució a aquestes persones que, com deien, s'acumulen als afores de l'estació de tren de Tarragona. El País Valencià és on anirem ara perquè allà 300 persones s'han aplegat a l'Observatori Astronòmic de Culla, a la comarca de l'Alt Maestrat. Ho ha viscut en primera persona l'Alba Barbosa.
7: A l'esplanada de l'Observatori de Culla hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi. Durant el minut i 39 segons de la totalitat s'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima i abraçades perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma, de Sant Cugat, ho ha seguit amb la família des d'aquí i busca ara on poder veure el pròxim.
8: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la Lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
7: Aquí pels núvols l'eclipsi l'hem vist començat amb el 25% de la parcialitat. Les 300 persones que l'han seguit eren sobretot de comarques del País Valencià, de Catalunya, Madrid i també d'alguns països d'Europa.
0: I anem ara cap a les Illes, on a la platja de Palma unes 60.000 persones han vist aquest eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal Caterina Carmany, que ens explicarà, Caterina, com s'ha viscut aquest moment culminant.
9: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
10: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Es torna a sortir!
9: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
11: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta. 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Seguim ara repassant altres temes de l'actualitat. Aquest dimecres 12 d'agost de 2026, més enllà, ara ja sí, de l'eclipsi, avui també estem pendents d'aquest incendi que s'ha declarat a Castellví de la Marca, del Penedès, i que evoluciona favorablement a aquesta hora. El foc ha començat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc esquerre està perdent intensitat i, un cop l'hagin tancat, se centraran a tancar la part del cap flanc dret. Com a mesura preventiva, mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més a prop del foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones, una cinquantena de dotacions, i continuen treballant. I dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia aquesta tarda a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi. I avui també continuen els retards a l'aeroport del Prat de Barcelona. Una incidència elèctrica a la torre de control ha aturat aquest migdia durant un quart d'hora l'operativa de tot l'aeroport. Segons Aena, el problema ja s'ha arreglat, però encara no s'ha normalitzat el servei. Hi ha desenes de vols amb retards i s'han hagut de desviar una desena de trajectes cap a altres aeroports. Alguns passatgers es queixen de la situació a les xarxes socials, on explicaven que molts trajectes acumulaven més de 2 hores d'espera. Tot això coincidint avui, quan s'ha publicat que l'aeroport del Prat va tancar el mes de juliol amb 5,9 milions de passatgers, un 6% més que el 2025. En el cas de Girona, l'aeroport supera els 320.000 passatgers durant el juliol. És un 1,5% menys que l'any passat. Ens ho explica des de Girona Laia Claret.
12: Durant els 7 primers mesos, l'aeroport de Vilobí ha acumulat més d'1.100.000 passatgers i en aquest període s'han registrat més de 17.000 vols, un 6,5% més que entre gener i juliol de l'any passat. L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat frega els 5,9 milions de passatgers al mes de juliol, la qual cosa suposa un 6% més que el mateix mes de l'any passat. I des de l'inici d'any, l'aeroport barceloní ha registrat 34 milions de passatgers, un 4,6% més que entre gener i juliol del 2025. Reus supera els 230.000 passatgers al juliol i creix un 6% respecte al mateix mes de fa un any. I de gener a juny, les operacions han crescut un 6,8% en comparació amb l'any passat. Pel que fa a l'aeroport de Sabadell, aquest últim mes registra més de 7.500 operacions, un 25% més que el juliol del 2025.
0: Ara falta un minut i mig per arribar a 3:15 de la nit. El govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país fa 2 dies. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals fins a 250. Tot mentre continua a contrarrellotge la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, a l'epicentre del sisme. Joan Biosca.
13: Els moments de màxima tensió aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel terratrèmol de dilluns passat de 7,4 de magnitud. Es viuen quan es reclama silenci amb el puny en alt. Els rescatistes demanen a tots els voluntaris i brigadistes i també als veïns de Pereira que estan expectants que facin silenci per tal de poder escoltar alguna persona que pugui estar en vida. Els grans protagonistes d'aquesta tragèdia colombiana, d'aquest terratrèmol, són els voluntaris anònims, veïns de Pereira, i també altres persones d'altres localitats que s'han apropat fins aquí, homes i dones, que el que fan amb les seves mans literalment és treure runa, fer cadenes humanes per enretirar tota mena d'estructures d'edificis caiguts amb l'objectiu de salvar vides.
14: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado, y las vamos a traer.
15: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos sin luz.
16: Pereira y Cali son las ciudades más afectadas, mientras que a las zonas rurales de difícil acceso se han enviado drones para buscar víctimas mortales y también personas en vida.
0: Gràcies, Joan. Ara són 3:15. Obrim àrea de servei. Primer el trànsit i després el temps. Aquesta hora volem saber com se circula les carreteres catalanes de tornada d'aquest eclipsi cap als altres punts del país. Connectem amb l'equip viari. Txell Garriga, bona nit.
1: Molt bona nit. Doncs destaquem que, per exemple, ara mateix des de Ponent hi ha intensitat a la 2 entre Mollerussa i Tàrrega cap a Barcelona i també a l'altura de Jorba, però en aquest cas és en un tram d'obres. També des de l'interior, des de la C31 a Valls cap a l'AP2 i l'N420, en aquest cas concentrades a les Borges del Camp direcció Tarragona. En canvi, seguim veient encara més problemes per circular des del Camp de Tarragona cap a Barcelona. A l'altura de mateix de Tarragona hi ha aturades a l'A7 i l'N240, en aquest cas per anar a buscar l'autopista, i a l'AP7, que és la via que avui de moment ha concentrat més quilòmetres de retenció, tot i que no incidències, ja torna a tenir ara retenció i és a l'altura, sobretot, com dèiem, de Tarragona, però també entre l'Arbós i Banyeres del Penedès, on també hi ha algunes aturades venint des de l'AP2 per incorporar-se cap a l'autopista. L'alternativa, l'A7, també té aturades de Tamarit a Altafulla i, de fet, les alternatives que veiem a l'AP7, que són ara mateix l'A7 i la Nacional 340, són les que tenen més aturades, més retenció, més volum de trànsit, tot i que destaquem que és en trams força intermitents. Per exemple, a l'N340, a l'altura de l'Ampolla, i també ja entre Torredembarra i Coma-ruga. De moment, això és tot.
0: El temps. La crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
17: El temps de cara a les properes hores venen marcades per la desaparició total de les tempestes que ens han acompanyat durant les darreres hores i que han posat en escacs fins i tot la possibilitat de veure un eclipsi que al final s'ha pogut veure sense dificultat. Tot i així, hem de parlar d'unes precipitacions, les més importants cap a Espot, al voltant dels 12 litres per metre quadrat, i a Osona, els 9 litres de Sant Vicenç de Torelló. Però sobretot destaca d'avui aquesta calorada que ha impulsat de nou el termòmetre cap als 40 graus al Carràs, gairebé 40 graus a la mateixa ciutat de Lleida. Hem tornat a tocar la xifra dels 40 graus i ja en portem 16 dies aquest estiu amb aquesta xifra. I no acabarà aquí, perquè aquesta gran calorada que tenim avui tindrà continuïtat també dijous i divendres, dos dies més amb màximes que tocarem la xifra dels 40. Tot això en un dijous que serà assolellat amb algun núvol matinal cap a la Costa Daurada i els ruixats que demà a la tarda tornaran a presentar-se al Pirineu Occidental a primera hora de la tarda, avançaran i escombraran la resta del Pirineu al llarg de la tarda fins a arribar de cara a final de la tarda, a primeres hores del vespre, cap al Ripollès i Osona. Demà les màximes, com dèiem, tocaran la xifra dels 40 graus a Ponent.
0: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta. Ara passen 3 minuts de 3:15 de la nit. Abordem ara la informació internacional. Comencem parlant de la crisi a Ceuta, que passa avui per les últimes declaracions del Marroc. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i rebaixa la pressió del govern marroquí, que torna a reclamar les dues ciutats en plena crisi migratòria. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
1: L'aspiració del Marroc és la de sempre, anexionar-se Ceuta i Melilla, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat.
18: Aquesta qüestió continua sobre la taula. Plantegem l'assumpte sempre que la part espanyola el treu a col·lació. La nostra política a l'hora d'abordar el tema es basa en la paciència i la persistència.
1: I ressonen quan Espanya busca la complicitat del Marroc per retornar els migrants que hi ha a Ceuta, resposta contundent de la ministra Margarita Robles, més mesurat en canvi, i per evitar una crisi, el ministre Grande Marlaska.
19: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
20: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular.
1: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el PP perquè Pedro Sánchez freni les aspiracions annexionistes del Marroc.
21: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
1: I el PP promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui i demà al Senat a donar explicacions per la crisi.
0: Gràcies, Paula. I als Estats Units, els agents antiimmigració nord-americans, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. Segons el fabricant, s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades ni marques ni cicatrius. L'administració de Donald Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar milers de guants d'aquest tipus abans del març de l'any vinent. Aquest equipament, que ja es va fer servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen, s'activa el node elèctric. Només són efectius si es toca directament sobre la pell. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos dels ICE qüestionat per la violència en les seves actuacions, segur que recordeu els casos de Minnesota l'hivern passat. I Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereals russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per les seves exportacions de gra. Tot això mentre Vladimir Putin amenaça els països occidentals que el respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que el Kremlin utilitza per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que Europa està violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això, Putin anuncia represàlies.
22: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell d'aquesta flota fantasma russa. I els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum i aigua corrent, envolten la casa i bloquegen l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A la ciutat de Qusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies i avui mateix l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Qusra, Jordi Brescó.
23: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Qusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
24: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
23: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
25: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
23: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent-la petar i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
0: I I us expliquem ara que les onades de calor amb temperatures de rècord i la falta de pluges estan posant contra les cordes bona part dels països de l'Europa Occidental. El 94% dels habitants de França tenen restriccions d'aigua i també en tenen prop de la meitat dels ciutadans del Regne Unit, que viu la pitjor sequera en 190 anys. Els últims mesos els termòmetres s'han enfilat com mai a França, amb diverses onades sostingudes de calor i precipitacions molt escasses. Més de la meitat dels aqüífers de França estan per sota del nivell normal i hi ha molts rius en situació crítica. Això ha obligat algunes centrals a reduir la potència perquè no els arribava prou aigua per refrigerar els reactors. Això a França. A Alemanya també preocupa el baix nivell del Rin i els problemes que això provoca en el transport de mercaderies. Es calcula que es necessiten entre 100 i 150 camions per transportar les tones de productes agrícoles, químics o acer que normalment mouen pel riu les barcasses que ara no hi poden navegar. I al Regne Unit, l'estiu més sec en 200 anys deixa 45 milions de persones en zones afectades per la sequera. D'aquests n'hi ha 27 que tenen restriccions d'aigua, mentre que el color groc tenyeix els parcs i jardins britànics que estan ressecs per la calor i la manca d'aigua. I abans de la informació esportiva, una mica de música. Eurovisió canvia les seves regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest famós i popular Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins el país o en la seva regió. La mesura anunciada no afecta la participació dels països a Eurovisió. La Unió Europea de Ràdio i Televisió, que organitza aquest festival, ha fet el canvi en plena polèmica per la presència d'Israel al festival, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies per genocidi.
2: Esports.
0: Fins que siguin les 11 amb el Pau Dax. Bona nit.
3: Bona nit. Xavi Hernández ha estat anunciat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030. Segons ha informat aquest vespre la Federació Neerlandesa, l'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad Qatarià entre les temporades 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. I acaba de finalitzar la final de la Supercopa d'Europa de futbol entre el Paris Saint-Germain francès i l'Aston Villa anglès. El resultat final és de 2-1 a favor dels parisencs, que s'han avançat amb gol de Carabarxelia quan passaven 20 minuts de joc. Ha empatat Brian Maggio al minut 45 i Doué ha desfet l'empat i ha decidit la victòria del PSG al minut 62. El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Querolyn Nicolí, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
4: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
3: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi al camp.
5: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
3: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyya de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
2: 3CAT Info.
3: Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat avui de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat avui al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. L'equip ha fet avui un entrenament al matí i un altre a la tarda. A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Hug no ha pogut sumar aquesta tarda una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. El nedador del Club Natació Terrassa s'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze i ha nedat 13 centèsimes més lent que ahir a les semifinals. Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes. Pel que fa a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sacura-Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'escoltem.
6: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
2: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. Comencem aquí un espai informatiu en emissió conjunta a través de Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya ha viscut un moment històric avui amb un eclipsi de sol que ha sigut total a diverses comarques del sud i de les terres de Ponent. La tornada, però, està generant un gran moviment als trens i a les carreteres. Sapiguem primer com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Endavant, equip viari.
1: Bona nit. Amb retenció tot en sentit nord a l'AP7 i la 7 a Tarragona i també a Altafulla, també del Vendrell a Vilafranca del Penedès i l'AP2 a l'enllaç amb l'AP7 a la Bisbal del Penedès. Per la costa, l'N340 de Creixell a Coma-ruga i també ara la C32 a Cunit i a Sitges. Des de Ponent, intensitat només a l'A2 de Bellpuig a Tàrrega.
0: El servei de Rodalies a Tarragona ha quedat desbordat i s'ha hagut de tancar l'estació per l'alta afluència de passatgers. També hi hauria aglomeracions a Altafulla i Toda i Torredembarra. Només queda un tren en servei en direcció cap a Barcelona, però Renfe diu que mirarà d'oferir un transport alternatiu cap a la capital catalana si hi ha gent amb bitllet que es queda a l'andana. Són els efectes d'aquest eclipsi de sol a Catalunya que ha complert les expectatives i en general s'ha pogut seguir amb unes condicions òptimes a bona part del país. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen històric que han seguit milers de persones arreu del país. Caldrà esperar 154 anys per veure un altre eclipsi total a casa nostra. Més enllà d'això, també destaquem que una fallada elèctrica ha deixat la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament, avui durant una bona estona. La incidència ha obligat a aturar momentàniament tota l'operativa de l'aeroport. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions, s'han desviat 10 trajectes, tot i que després s'han anat recuperant progressivament la normalitat. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250 les víctimes. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. El govern espanyol replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi,

0: Aquest vespre, la Federació Neerlandesa i el PSG s'han dut la Supercopa d'Europa després d'imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, i el Badalona Women s'ha imposat per 4-1 a l'Al-Qadisiyya saudita. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastues s'ha classificat per la final dels 200 metres.
1: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps serà assolellat, farà molta calor, esperem màximes de 37 graus a l'interior i fins a 40 a les terres de Ponent. De bon matí hi haurà alguns núvols a la Costa Daurada. Ara bé, serà a la tarda quan apareixeran els ruixats al Pirineu, primer a les comarques de Lleida, i després avançaran cap al Ripollès i cap a Osona.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts del punt de les 11. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. Doncs el servei de trens a les estacions del sud de Catalunya ha quedat desbordat aquest vespre després de l'eclipsi total. La situació és molt complicada, sobretot a Tarragona, on s'ha hagut de tancar l'estació per l'alta afluència de passatgers i la policia ha de controlar els accessos a les andanes. Sembla que també hi ha problemes a Altafulla i Torredembarra. Hores d'ara només queda un tren en servei des de Tarragona cap a Barcelona. Però Renfe diu que oferirà un transport alternatiu cap a la capital catalana si hi ha gent amb bitllet que no pot pujar als vagons, que és justament el que sembla que està passant. Ara ho confirmarem en directe sobre el terreny amb la Coia Ballester. Coia, bona nit.
3: Hola, bona nit. Ara mateix et diria que és bastant difícil confirmar quants trens hi haurà, quants trens s'estan posant, perquè l'últim era que hi havia dos trens, però les cartelleres de dintre l'andana, ara hem pogut entrar dins l'andana de l'estació de trens de Tarragona, ara en tornen a marcar tres, un dels quals és el que Adif ens havia confirmat que s'havia espès i havien preparat i posat a disposició dels usuaris serveis per via per carretera per suplir-ho. El cas és que n'ha passat un altre, per tant, ara ja no podem donar res per fet. El que sí que es pot donar per fet és que l'últim tren que vindrà aquí està programat, ja veurem què és el que passa. Quan passin 17 minuts de les 11 de la nit, 23:17, és un tren, un comboi especial que ve de Tortosa, que s'ha preparat justament per l'eclipsi i que Renfe ha confirmat a 3CAT Info que és, com és un comboi especial i cap es pot transportar el doble de persones. Per tant, doncs veurem si aquest serà finalment l'últim tren o no, perquè el problema és greu aquí a l'estació de Tarragona, perquè moltes, centenars, milers de persones que estaven veient l'eclipsi al port Marina Tàrrego, habituat per l'Ajuntament, preparat per l'Ajuntament, han vingut aquí, són dues localitats, estació de tren i la plaça on s'ha fet la festa, que estan molt, molt a prop, i els ciutadans han anat venint a comptagotes, però perquè us feu una idea de l'embús que hi ha a l'estació de tren de Tarragona, des que s'ha acabat l'eclipsi, ja deu fer més de 3 hores, aquí hi ha hagut constantment, entre les persones que s'esperaven a l'andana i les persones que s'esperaven a la cua de fora de l'estació, que segueix tancada, doncs hi ha hagut, esperant constantment, unes 1.500 persones mal comptades, podria ser una mica més. I ara hi segueix bevent la mateixa gent a l'andana i la mateixa gent a fora. La porta de l'estació de tren de Tarragona està custodiada pels Mossos d'Esquadra, hi ha un gran desplegament de Mossos d'Esquadra, no persones de personal de seguretat de Renfe o Adif, que de fet, de seguretat, jo només hi veig una persona, però són els Mossos d'Esquadra el que estan mantenint una mica l'ordre, perquè la majoria de gent està esperant pacientment, però no tothom té tanta paciència. De moment el que ens diu Adif aquí a l'estació és que, pel que ells calculen, totes aquestes persones no hi caben de moment als serveis que s'han preparat, per tant veurem què és el que passa, i se'n desvinculen, diuen que això és cosa de Renfe, que no els ha informat i que esperen una solució per tots aquests ciutadans que avui feliçment han sortit de casa per anar a veure l'eclipse i poder tornar després dels seus habitatges i que ara estan esperant aquí a Tarragona. Parlàvem abans a la connexió Catalunya Informació 3CAT Info amb alguns d'ells.
1: Bé, doncs aquests són...
3: No sé si els podem sentir.
1: No els podem sentir ara mateix, no. Coia, si vols acabar amb la teva informació.
3: Bé, en tot cas és que estàvem esperant perquè teníem una entrevista amb el responsable de DIF aquí a l'estació de Tarragona, però l'han trucat per telèfon, s'han anat, està parlant també amb Mossos, ara no el localitzem, però en tot cas sí que ens ha dit això, que ell veu difícil que totes aquestes persones es puguin reubicar. Hi ha bastant de silenci a l'estació de Tarragona, la gent espera pacient, però això no vol dir que no desesperin, gent asseguda per terra, i no només en la direcció Barcelona, que és evidentment on hi ha més massa de gent que vol tornar, sinó en la direcció contrària, en la direcció cap a Reus, però aquí hi ha molt poques persones esperant.

0: potser una vintena. I tota aquesta gent que té cua, no penseu que ha vingut a l'estació a veure si per casualitat agafava un tren. La majoria d'aquestes persones tenen el bitllet comprat, tenien el bitllet comprat per tots aquests combois que no estan arribant.
1: Sí que podem sentir ara, coi, alguns d'aquests testimonis endavant, que has pogut recollir. El sentim.
0: Sí, interessant, sentim.
2: Volem anar a Barcelona i a lo millor farà com una hora 40 minuts que estem esperant.
3: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. Si primer passarà la gent que ja té el bitllet comprat o si deixaran passar tot a tothom, perquè clar, la gent pues, va aprofitant aquí i pues, va ser el que és més pillo.
2: I què fem?
3: I què fem? És que no ho sabem. La veritat és que confiàvem en aquest tren.
2: Ah, doncs ara mateix no sabria.
3: El van comprar com fa una setmana i mitja, pues, confiant en que això, amb el bitllet, pues, podríem entrar tranquil·lament.
0: Ara la cartellera que marca els trens a l'estació, n'hi ha tres d'assenyalats, dos d'ells amb una hora estimada molt més tard del que havien de venir, i l'últim ara, l'especial Eclipsi Solar, que ve des de Tortosa, que és aquest comboi especial doble, està programat per d'aquí poquet, quan passin dos minuts d'un quart de 12 de la nit. I un altre problema que hi pot haver, l'estació de tren de Tarragona no funciona tota la nit. Després dels últims trens que surten cap a Barcelona, l'estació es tanca. Veurem què és el que passa avui, perquè si es tanca totes aquestes persones, veurem què és el que fan. Primera, si poden marxar, i després què passarà si es tanca l'estació?
1: Ho haurem d'anar veient en les pròximes hores. Ho anirem seguint en directe a través de Catalunya Ràdio 3Cat Info. Coia, Coia Ballester, des de Tarragona. Moltes gràcies. Bona nit.
0: Bona nit.
1: I és que són els efectes d'aquest eclipsi, d'aquest moment històric que s'ha viscut avui a Catalunya, sobretot en aquestes comarques del sud i de les terres de Ponent. Això ha generat, evidentment, un gran moviment de persones. Algunes intenten tornar ara amb tren, no se n'estan sortint, sembla, si més no, des d'aquesta zona de Catalunya, i algunes també ho fan per carretera. De fet, el Servei Català de Trànsit ja havia alertat que la mobilitat d'avui seria excepcional a les carreteres. Doncs bé, per actualitzar la situació ara mateix a la xarxa viària i també, sobretot, per fer balanç sobre com ha anat aquesta jornada a la xarxa viària, saludem a aquesta hora el director del Servei Català de Trànsit, el senyor Ramon Lamiel. Bona nit.
4: Hola, bona nit. Moltes gràcies.
1: Senyor Lamiel, a la mitja tarda parlaven de normalitat moderada a les carreteres. No sé quin és el balanç d'aquesta jornada, quines són les principals incidències de la xarxa viària.
4: Hi han hagut dues parts. La part d'anada cap a veure l'eclipsi ha estat una anada amb algun punt de retenció. A l'alçada de Martorell hem tingut retencions com si fos un dissabte al dematí de sortida d'un cap de setmana d'estiu, no? I també hem tingut retencions a l'alçada del que seria Vilafranca i quan s'ajuntava la C32 i l'AP7 a l'alçada del Vendrell, per entendre'ns. Això era la part d'anada, no? S'ha anat gestionant. No ha estat molt, no han estat congestions contundents, sinó que han estat gestionables i, per tant, s'han anat gestionant bé, a excepció de Torredembarra i Altafulla, que és el que ens ha costat més. En canvi, l'Ebre ha tingut una normalitat bastant important i absoluta durant tot el dia. Ha anat molt bé tot l'operatiu pensat per al Delta de l'Ebre i s'ha distribuït el trànsit de manera molt correcta i molt fluida. Vull destacar una cosa que és la més important per nosaltres, tant en aquesta primera part d'anada a l'eclipsi com ara el que relataré de tornada a l'eclipsi. No hi ha hagut cap accident de trànsit ni greu ni amb ferits i, per tant, això també ens fa estar satisfets bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària i, per tant, que no hi hagin accidents, que no hi hagin ferits, això per nosaltres és notable i important. Aquí vull fer un agraïment als nostres companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit que han estat molt presents a la carretera, ens han ajudat molt, hem posat més de 300 sancions per incompliments diversos, per tant, això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero fins a aquest moment i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable. Han seguit les recomanacions de rutes diverses i això ens ha ajudat. Què passa en el retorn? En el retorn també estan seguint aquesta recomanació de rutes diverses i aquestes rutes van a parar a la P7 i en aquells punts d'aquestes rutes quan van a parar a la P7 tenim algun problema. Problema a l'Ebre, cap. Hi ha algun trànsit lent a l'alçada de l'Ametlla en aquests moments, de l'Ametlla de Mar, però està funcionant molt bé l'operatiu de retorn des de l'Ebre. El problema el tenim en aquests moments a l'arc de Tarragona, el que seria des de Vilaseca fins als barris de Tarragona, el que seria aquest arc que fa l'AP7. Aquí totes les vies van a parar a l'AP7 i, per tant, aquí tenim congestió que es va solucionant, però a l'autopista ha de pair tota l'entrada de vehicles. I l'altra congestió que tenim és a l'alçada del que seria Sant Oliva, quan s'ajunta l'AP2 i l'AP7. Per què tenim congestió allà? Perquè se suma el trànsit que ve de Lleida i de Valls al trànsit que ve del sud. Però ja portem monitoritzant-ho i seguint-ho des de fa 2 hores i la situació no ha empitjorat, sinó que va, en certa manera, a millor. Quan dic retencions o trànsit lent, és per entendre'ns aquells grocs del Google que en algun moment es transformen en un taronja. I sí, a l'arc de Tarragona tenim vermells. Per tant, encara no hem aconseguit gestionar tot el trànsit que està arribant en aquella autopista allà. Però esperem que la propera hora això millori. I també estem veient que hi ha molt públic o molta ciutadania que està agafant fan també la C32, que és de pagament, i que, per tant, també està ajudant a que el trànsit es balancegi i pugui retornar a la metròpolis d'una manera més pausada i tranquil·la.
1: Entenc, per tant, pel que vostè ens explica, que efectivament la ciutadania els ha fet cas, ha optat per les vies alternatives, com l'AP2, la C25 o la C7, però, al cap i a la fi, tot això acaba desembocant a la P7, que és on potser hi ha més congestió a aquesta hora, és això?
4: Sí, i aquests punts concrets, no? El punt de Sant Oliva, quan s'ajunta P2 i AP7, però ja es va païnt, l'autopista va païnt, és una autopista d'alta capacitat aquí, té 3 carrils i, per tant, sempre ho dèiem, anem a parar autopistes i, per tant, vies d'alta capacitat que ens ajudaran a pair aquest trànsit a l'alçada de Vilafranca perquè entren tots els que pugen de la C15 o tots els que entren des de la zona del Penedès. I abans, el que he ressaltat, l'arc, aquest arc que fa l'autopista des de Vilaseca fins passat Tarragona, que aquí hi entra la T11, hi entra la 27, per tant, hi entren vies d'alta capacitat. Però la situació, torno a repetir, doncs no empitjora, sinó que vas veient que aquelles zones que estaven en vermell doncs es converteixen en taronges i en grocs. Per tant, l'autopista va païnt i gestionant el seu propi volum de trànsit que li arriba.
1: També es dona la paradoxa que aquests últims dies s'ha animat a la ciutadania a optar pel transport públic a l'hora de desplaçar-se cap al sud de Catalunya per veure l'eclipsi en primera persona, i ara resulta que és on ens estem trobant més problemes. És una mica paradoxal, no? Això hem estat recomanant a la gent que utilitzés el transport públic i ara ens trobem amb circumstàncies complicades. Em refereixo concretament a la situació dels trens a Renfe.
4: I nosaltres el que havíem d'estar preparats, sobretot, és per les vies, la xarxa viària i la via d'alta capacitat. Vam posar molts esforços i hem posat molts esforços que crec que ens han donat un resultat òptim a l'AP7 i en treure trànsit d'aquesta AP7 i amb molta presència a la xarxa viària. I els companys i companyes de Mossos d'Esquadra ho han fet molt bé, han fet un desplegament amb molta presència, que han pogut regular i dirigir tot el trànsit. Quan parlàvem del transport públic, nosaltres parlàvem d'aquelles ciutats, quan en algun moment hem parlat, d'aquelles ciutats que tenien estratègies de transport públic. Parlàvem bàsicament d'això i sempre repetíem que Lleida, Tarragona, Reus, fins i tot Valls o Cambrils tenia alguna estratègia de transport públic. Era aquí per evitar trànsit local que perjudiqués aquest trànsit d'alta capacitat.
1: D'acord. Abans de l'eclipsi es parlava d'una mobilitat excepcional. En tot cas, no sé si finalment, veient el volum de vehicles que s'ha mogut avui per la xarxa viària, ha estat més o menys el que preveien, o les previsions s'han quedat curtes, o no, o potser van fer massa llarg.
4: Ha passat, per entendre-ho, que crec que és fàcil, és hem convertit un dimecres d'un dia d'estiu, que normalment solen ser dies de molta baixa, són dies de baixa, no? De baixa intensitat, de baixa circulació, etc, etc. Hem convertit aquest dimecres com si fos un divendres o un dissabte de sortida d'un cap de setmana d'estiu, que la gent té ganes de sortir, i ara en aquests moments això sembla un diumenge de retorn a la tarda cap a la conurbació metropolitana. És a dir, l'excepcionalitat és que hem convertit en un dimecres en una operació especial de cap de setmana, d'anada i de tornada al mateix dia, quan en cap de setmana surten un dia i tornen els altres dies, no? Aquí aquestes dues pulsions és el que ho ha fet més excepcional. I també hem pogut veure que hi ha hagut una pulsió de mobilitat a la tarda d'avui que probablement és trànsit que ha quedat a les zones més properes de la ciutat de Barcelona i, per tant, per exemple, a la zona de Tarragona, que és aquest que ara està tenint dificultats per sortir d'aquest arc a Tarragona.
1: Queda clar, doncs, aquest és el balanç que en fa el Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit. Gràcies per atendre la trucada de 3Cat Info i Catalunya Ràdio aquesta nit, senyor Lamy. Bona nit.
4: Gràcies a vostès, i el que recomanaria als conjunt de conductors que són a la via, molta prudència i molta atenció a la carretera a aquestes hores i acabar tota aquesta jornada d'eclipsi amb aquests zero accidents, que és el que estem aconseguint en aquests moments.
1: Gràcies, fins aviat.
4: Gràcies, adeu.
1: El temps. Separat ja al punt d'un quart de 12 de la nit, la crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
5: Avui hem tingut un dia molt càlid arreu del país. Un dia més hem tornat a tocar la xifra dels 40 graus, en aquest cas cap al Carràs, cap al Pla de Lleida. Un dia que també ens ha deixat alguns ruixats i algunes tempestes, especialment al nord del país, amb 12 litres es pot, i sobretot també amb aquest neguit de les nuvolades que amenaçaven la possibilitat de veure perfectament l'eclipsi solar, que al final sí que s'ha pogut veure. El que tindrem de cara demà és mantenir aquesta calor intensa, una calor que ens acompanyarà sufocant dijous i divendres amb màximes que tots els dies poden arribar a la xifra dels 40 graus. La part positiva és que començaran a baixar clarament a partir de dissabte i pràcticament podríem dir que es normalitzarà tota la setmana que ve. Tindrem les típiques nuvolades i les típiques temps d'agost, el que tindrem la setmana que ve amb unes màximes normalitzades, sense cap calorada, que jo, això ja serà notícia. I tot això en un dijous que s'espera assolellat al matí i enruixats els que apareixeran durant la tarda al Pirineu. Començaran per les comarques del Pirineu de Lleida i avançaran cap al Pirineu Oriental.
6: Tres Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents aquest dimecres. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i aquest vespre s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A la resta del país s'ha vist un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que avui s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment d'aquest fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Anem cap allà, cap a l'Observatori de l'Ebre amb el Ricard Buigas.
7: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
8: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
7: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
9: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
7: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
1: Gràcies, Ricard. I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc aquest vespre. Ens ho explica la Noelia Caselles.
10: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
11: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
12: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
13: con la perla era una locura.
12: Precioso.
10: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
1: Hem anat a l'Ebre, a Lleida i ara a Barcelona, la capital catalana. Tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de la capital catalana. Sara Canyete.
14: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
15: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres, una
16: passada. Ha sigut molt xulo, molt maco. Una passada.
15: Una sensació del cel.
16: Sensació,
15: no?
16: Sí. Oh,
15: aquesta negró, tot, no, no, brutal, eh?
16: Brutal.
15: No, no, impressionant.
14: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
17: Los turistas no se han enterado de nada. Ninguno ha preguntado por el eclipse.
18: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
14: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
1: Ara és un quart i mig de 12 de la nit. Abordem ara altres informacions més enllà de l'eclipsi, que ha estat el protagonista, sens dubte, de la jornada. Parlem ara de l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. L'Alt Penedès evoluciona favorablement. El foc ha començat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està estabilitzat i han treballat amb aigua i amb eines manuals. L'objectiu passa a ser estabilitzar-lo completament aquesta nit, també amb el flanc esquerre, ja que és molt feble. Ara els bombers hi continuen treballant amb 44 dotacions terrestres. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més a prop del foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. Us expliquem també que dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia avui a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi. I avui també hi ha hagut retards importants a l'aeroport del Prat de Barcelona. Hi ha hagut una incidència elèctrica a la torre de control que ha aturat aquest migdia durant ben bé un quart d'hora l'operativa a l'aeroport. Segons Aena, el problema s'ha arreglat, però encara no s'ha pogut normalitzar el servei. De fet, hi ha hagut desenes de vols amb retards i s'han hagut de desviar com a mínim 10 trajectes cap a altres aeroports. Alguns passatgers es queixaven de la situació a les xarxes socials, explicant que s'havien quedat esperant els avions que ja estaven embarcats. Les connexions amb Itàlia també han sigut complicades avui per l'erupció del volcà Etna, a Sicília, on des de divendres s'han vist afectats més de 200 vols.
6: Esports.
1: Fins al punt de 2:15 amb el Pau Dax. Bona nit.
19: Bona nit. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad Qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. I el Paris Saint-Germain ha guanyat fa uns minuts la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier, amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Carolyn Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
20: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
19: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi al camp.
16: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
19: Aquest vespre també ha jugat el Badalona Women, que ha vençut a l'Al-Qadisiyya de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
6: 3CAT Info.
19: Al Barça masculí, l'extrem suec Ronny Bardaggi ha estat operat avui de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat avui al grup, amb permís del club, mentre tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. L'equip ha fet avui un entrenament al matí i un altre a la tarda. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura-Bastuer s'ha classificat aquesta nit per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena, amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca ha valorat com veu la final al portal Carrer Lliure.
21: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
19: I mala tarda pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Huck no ha pogut sumar aquesta tarda una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. El nedador del Club Natació Terrassa s'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Círcoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení. En acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
1: Són 11:45 de la nit. A aquesta hora esteu sentint un espai informatiu en emissió conjunta a través de Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Els principals titulars a aquesta hora passen pel servei de Rodalies, que a Tarragona ha quedat desbordat. S'ha hagut de tancar l'estació de la capital del Tarragonès per l'alta afluència de passatgers. També hi hauria aglomeracions a Altafulla i Torredembarra. Només queda un tren en servei cap a Barcelona, però Renfe diu que mirarà d'oferir un transport alternatiu cap a la capital catalana si hi ha gent a mitllet que es queda a l'andana. A aquesta hora també volem fer un cop d'ull a les carreteres per saber com està la xarxa viària. Equip viari.
22: Bona nit, amb retenció cap a Barcelona, sobretot per l'AP7 entre Vilaseca i Tarragona i entre Santa Oliva i Vilafranca del Penedès i també la Nacional 340 entre Torredembarra i Comarruga. Circulació que veiem que ja comença a millorar a l'A2 entre Bellpuig i Tàrrega.
1: Tot això després que l'eclipsi de sol a Catalunya hagi complert les expectatives i en general s'ha pogut seguir amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen històric que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i amb eufòria. Ara de seguida ho ampliarem i, a més, a partir d'ara també explicarem que el govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que algunes fonts ho apugen fins a 250. Continuen les operacions de rescat sobre el terreny per trobar supervivents. També destacarem que la Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que el ministre de Justícia marroquí hagi insistit que l'aspiració del seu país continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. I Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per les exportacions de gra. També estem pendents de l'actualitat esportiva. Què destaquem, Pau Dax?
19: Que Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest vespre la Federació de Futbol Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat fa uns minuts la Supercopa d'Europa de Futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès.
1: I pel que fa al temps, un cop més ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa a tot el país, amb un temps assolellat al matí i amb ruixats al nord del país durant la tarda. Unes pluges que avançaran des del Pirineu Occidental cap a l'Oriental. Ara passen 3 minuts de 11:15 de la nit. El servei de trens a les estacions del sud de Catalunya ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació per l'afluència de persones que volien agafar el tren i la policia ha restringit l'accés a l'estació per entrar a les andanes. Això ha provocat llargues cues fora de l'estació. Ara comprovarem en directe com està la situació connectant amb l'estació de Renfe de Tarragona, amb la Coia Ballester. Coia, bona nit.
0: Hola, bona nit. Com un miracle, ha arribat el tren, el comboi especial de l'Eclipsi, que venia de Tortosa, i entre aquest comboi, que era l'últim de Tarragona, que ha arribat i ha marxat fa uns instants, i un altre tren que ha arribat abans s'ha pogut solucionar, i les més de 1.500 persones que de forma constant, és a dir, des de que ha clavat l'Eclipsi fins ara, a l'estació de tren de Tarragona hi ha hagut més de 1.000 persones esperant durant tota l'estona, és a dir, pujaven un tren, però encara en quedaven més perquè arribaven, i feien aquesta cua llarguíssima d'uns 300-400 metres al carrer. La porta de l'estació s'ha hagut de tancar, l'han tancat els Mossos d'Esquadra per evitar problemes d'ordre, vist l'allau de persones que s'estaven esperant aquí a l'estació de Tarragona. Nosaltres som a la porta del despatx del responsable de DIF a l'estació de Tarragona. Ara ens atendran un instant. Està a l'ordinador enviant algunes últimes consignes. Ell és el Benjamín Moles, responsable de DIF de l'estació de Tarragona, que ha estat gestionant aquestes últimes hores aquest problema que hi havia aquí, perquè a més no era només l'espera de totes aquestes persones, sinó que era difícil encabir-les en els trens que quedaven encara per circular per l'estació de tren de Tarragona. Aquestes persones s'han encabit, els trens ja us podeu imaginar com van, però si més no, totes aquestes persones han pogut tornar a les seves cases. Senyor Moles, ens pot atendre ara? Sí, just ara bé, s'aixeca de la cadira, obrim una miqueta la porteta. Senyor Moles, bona nit, vostè és el responsable de DIF avui en aquest moment a l'estació de tren de Tarragona.
2: Bona nit.
0: Què ha passat?
2: A veure, aquí hem tingut una aglomeració de gent molt, molt gran a partir de les 21 hores i tal, i els trens que estaven previstos no han pogut absorbir tal quantitat de viatgers. Llavors, ara ha sortit l'últim tren que teníem planificat i estem parlant amb circulació per veure si l'últim tren que surt direcció Reus, quan arribi a Reus, es pugui treure un altre tren especial direcció Barcelona, estació de França.
0: És a dir, fer-lo tornar enrere, perquè, és clar, hi ha gent que encara està de festa.
2: Encara queda gent, no queda massa gent al carrer. Ara m'informaven els Mossos d'Esquadra que quedaven unes 40-50 persones, però estic parlant amb el de circulació per veure si podem intentar muntar un tren, un altre especial, per acabar que tothom pugui arribar a casa seva aquesta nit. En condicions i no tinguem cap tipus de problema més.
0: Per què s'ha acumulat tanta gent? Perquè hi ha hagut un tren que s'ha cancel·lat, que venia de Reus, però no se n'ha cancel·lat cap més.
2: No, han cancel·lat un tren que m'havien informat de que sortia per bus, però al final es veu que no ha sortit el bus. A veure, jo em sembla que això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu. I a veure, doncs estem esperant a veure, ja dic, si podem muntar un altre tren especial i acabar de solucionar les coses perquè tothom arribi a casa seva bé.
0: Disculpi, donada la freqüència de trens que tenim Tarragona-Barcelona, que no és molt elevada, potser ja es veia venir una mica, perquè ha arribat molta gent de fora durant tot el dia. Clar, la gent ha arribat esglaonadament durant tot el dia, potser es podia preveure que a última hora tothom voldria tornar o havia de tornar a la mateixa hora.
2: Hi podia haver hagut algun tipus més de previsió perquè la cosa no hagués acabat en aquestes condicions, no? Per exemple, els últims trens han vingut amb composicions dobles, aquest últim especial també ha vingut amb composició doble, hem aconseguit tota la gent que estava a l'andana 2, que hi havia moltíssima gent, hem aconseguit que pugin al tren, i ara ja li dic, estem esperant a veure si la poca gent que queda al carrer per entrar a l'estació els poguéssim posar algun tren perquè arribi tothom a casa seva.
0: Vostè representa Adif. Ha parlat amb Renfe?
2: Sí, jo he parlat, a veure, he parlat amb el cap d'estació d'aquí de viatgers, que és personal d'Adif, he parlat amb el CPS, he parlat amb el tècnic de guàrdia, he parlat amb la senyora encarregada de Renfe, també. A veure, tothom està informat. I la previsió, doncs, és que ara amb aquest últim tren que ens puguin, que puguem treure especial, doncs tothom pugui arribar a casa seva.
0: Per tant, l'estació allargarà l'horari de tancament i s'esperant aquest últim comboi.
2: Sí. Ara parlarem el de circulació, a veure els últims trens que ens queden, que són dos trens direcció Reus i després doncs, el tren especial que pugui quedar direcció Barcelona.
0: D'acord, senyor Moles, gràcies, bona nit.
2: De res, a vostès.
0: És el responsable de DIF ara mateix a l'estació de trens de Tarragona. Solventat de moment, ara ja no hi ha cua al carrer, ja no hi ha gent esperant a l'andana com les últimes, mínim 3 hores. Jo dic 3 hores perquè he perdut una mica al cap
1: la noció
0: la
1: idea
0: del temps. La noció del temps, quan fa que s'ha acabat l'eclipsi? L'eclipsi s'ha acabat a 8:45? Quina hora és? Anem comptant. Jo diria que ja fa més de 3 hores. Gent molt pacient al carrer, alguns no tant, hi havia un bon desplegament dels Mossos d'Esquadra, però en fi, que ara ja no tenim cua al carrer, no tenim gent esperant a tota l'andana direcció a Barcelona, i ara va arribant persones, però molt a comptagotes, i si fan aquest últim comboi que s'ha de confirmar i esperen a tancar l'estació, doncs com a mínim problema solucionat. Els perjudicis per les persones hi han sigut, i el malestar de tota aquesta gent també, però com a mínim ara poden tornar a casa.
1: Exacte, sí, hi havia un moment que teníem aquí centenars de persones acumulades i hem patit una mica, però sembla que finalment s'ha pogut encarrilar, mai millor dit, la situació aquí a Tarragona. Colla, moltíssimes gràcies. Bona nit.
0: A vosaltres, bona nit.
1: I Protecció Civil ja ha fet un primer balanç provisional de l'eclipsi. El telèfon 112 d'emergències ha rebut una 80 de trucades per aquest fenomen. La majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment era per demanar informació sobre l'eclipsi. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Només 2 han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Pel que fa a la sinistralitat a les carreteres, no hi ha hagut cap víctima mortal, tal com explicava en una entrevista aquí a 3Cat Info el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
3: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
1: Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, 3 dotacions han hagut d'intervenir per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren que estaven aturats i corrien el risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i l'han hagut d'atendre. Tot això són els efectes, les conseqüències d'aquest eclipsi de sol històric que s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents a la major part de Catalunya. S'ha pogut veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre en la seva totalitat, i a la resta del país hem vist un eclipsi parcial. En els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que hem viscut una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment d'aquest fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on ho ha estat seguint el nostre company Ricard Buigas.
7: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
8: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues anava creixent l'esperança, i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
7: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar 3 globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
9: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca, i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
7: L'Observatori Mori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
1: Gràcies, Ricard. I a Salou la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per alguns era un dia de platja més, però per d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
4: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja a tocar de l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
5: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar... Bueno, per estar un moment en família...
4: I és que el fenomen no ha decebut.
11: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo. És com una cosa rara, com si passés algo que no controles. És molt guai.
23: Et posa lloc, això.
24: Sí, sí, me encantó. Fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso... Venim des de Bèlgica per estar acá.
1: I a la ciutat de Girona, l'eclipsi parcial s'ha vist de manera intermitent quan ho han permès els núvols. Desenes de persones ho han seguit des de les Torres de la Muralla, que és un dels llocs més privilegiats de la ciutat, on sovint ja s'hi van a veure les postes de sol. Girona, Maria Rovira.
25: Els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, s'han anat dissipant en alguns moments i han permès observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la 80ena de persones aplegades a la Torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, s'ha matitzat la decepció inicial i ens comentava que havia valgut la pena, tal com ens explicaven en Miquel i l'Itziar.
26: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'ha ennuvolat just quan estava un 65% així de cobert, i després hem vist núvols, però bueno, hem vist alguna
27: cosa. Bueno, una mica decepcionant perquè al moment de totalitat, o bueno, el 98% que tenim aquí sí que estava en ple núvol i no es veia res, però hem pogut veure parcialment en alguns moments i també ha estat bé. Sí, sí, ha valgut la pena.
25: Desenes de persones han omplert els passejos elevats i les Torres de la Muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi sí, que ja se sabia que la zona seria parcial.
1: I a la capital catalana, Barcelona, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha sigut el Castell de Montjuïc, Celia Forment.
28: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
29: Molt emocionades.
30: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
31: Gaudint com una nena.
32: És un espectacle que s'ha de veure.
33: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tot ha sigut una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
29: I jo que no tenia ganes de vindre.
28: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també han enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
1: Arribem així a 3:15 de la nit. En aquest espai informatiu obrim àrea de serveis. Primer amb la informació del trànsit i després amb el temps. Comencem per les carreteres. Equip viari, Txell Garriga, bona nit.
22: Molt bona nit. Doncs a poc a poc sembla que les cues ja s'estan començant a esponjar en alguns casos. Per exemple, des de Ponent queda intensitat a la 2 entre Mollerussa i Tàrrega, però aquesta cua ja s'està començant a escurçar, i també un punt de retenció a Jorba, però en aquest cas recordem que és per obres. Des de l'interior també veiem la C31 plena a Valls cap a la P2, de fet la P2 a l'altura de Vila-rodona, que és en aquest punt. Hi ha congestió, però és per un vehicle avariat que ara mateix talla un carril direcció Montblanc. Més problemes, en canvi, encara des del Camp de Tarragona cap a Barcelona. A l'altura de Tarragona mateix hi ha congestió encara a l'AP7 des de Vilaseca fins a l'altura de Tarragona Constantí, i a partir de Tarragona veiem encara també trams amb congestió tant a l'AP7 entre Santa Oliva i Vilafranca del Penedès. En aquest tram, en canvi, ja podem dir que s'ha dissolt la cua que venia de l'AP2 cap a l'AP7. I per la costa, congestió encara amb trams intermitents, cada vegada més intermitents, sobretot per la C32 a Cunit i també a Sitges, i amb més cua encara, amb més retenció per la Nacional 340, en aquest cas entre Tamarit i Torredembarra. En tots els casos, però, sembla que ara ja són cues que pràcticament no tenen aturades o serien molt puntuals, tot i que van molt plenes. Això sí, sembla que comença ja, però, a millorar. De moment, això és tot.
6: El temps.
1: La previsió meteorològica amb el Néstor Gómez.
10: El temps de cara a les properes hores venen marcades per la desaparició total de les tempestes que ens han acompanyat durant les darreres hores i que han posat en escacs fins i tot la possibilitat de veure un eclipsi que al final s'ha pogut veure sense dificultat. Tot i així, hem de parlar d'unes precipitacions, les més importants cap a Espot, al voltant dels 12 litres per metre quadrat, i a Osona, els 9 litres de Sant Vicenç de Torelló. Però sobretot destaca d'avui aquesta calorada que ha impulsat de nou el termòmetre cap als 40 graus al Carràs, gairebé 40 graus a la mateixa ciutat de Lleida. Hem tornat a tocar la xifra dels 40 graus i ja en portem 16 dies aquest estiu amb aquesta xifra. I no acabarà aquí, perquè aquesta gran calorada que tenim avui tindrà continuïtat també dijous i divendres, dos dies més amb màximes que tocarem la xifra dels 40. Tot això en un dijous que serà assolellat amb algun núvol matinal cap a la Costa Daurada i els ruixats que demà a la tarda tornaran a presentar-se al Pirineu Occidental a primera hora de la tarda, avançaran i escombraran la resta del Pirineu al llarg de la tarda fins a arribar de cara a final de la tarda, a primeres hores del vespre, cap al Ripollès i Osona. Demà les màximes, com dèiem, tocaran la xifra dels 40 graus a Ponent.
6: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
1: Va, acabem aquesta ruta de l'eclipsi per un parell de punts més dels Països Catalans i després repassarem altres qüestions de l'actualitat d'aquest dimecres 12 d'agost. Al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat, per viure en primera persona aquest episodi històric d'avui. Anem cap a Culla amb l'Alba Barbosa.
12: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima abraçada i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
13: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia darrere, els rajos de sol sortien darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
14: Es fa de nit de repent i de repent es fa altra vegada de dia. És un poquet eixa edició. Ui, a veure.
12: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
15: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
12: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
1: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme aquest eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carman Jaume.
16: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que estiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
17: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Estona de sortir!
16: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
1: Més notícies. El govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua a contrarrellotge la recerca de possibles supervivents. Enviat especial a Pereira, a l'epicentre del terratrèmol. Joan Biosca.
18: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi dos mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
19: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado, y las vamos a traer.
20: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, Parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
18: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones en vida.
1: D'aquí 8 minuts serà el punt de la mitjanit. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols. La Moncloa minimitza la pressió del govern marroquí que en plena crisi migratòria insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
0: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
2: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
0: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
3: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
0: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
4: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
0: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
1: Gràcies, Paula. Per cert, que la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des que va començar aquesta crisi. Hi ha delictes de suposada agressió sexual, venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereals russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per les seves exportacions de gra. Tot plegat, mentre Vladimir Putin amenaça els països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que el Kremlin utilitza per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això Putin anuncia represàlies.
5: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
1: Aquesta amenaça severa de Putin es produeix després que Suècia hagi decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat que estava confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
6: Esports.
1: Fins al punt de les 12 amb el Pau Dax. Bona nit.
7: Bona nit. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat fa uns minuts la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit 2 vegades amb el PSG i una amb el Barça. El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història del femení que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
8: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
7: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi al camp.
9: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència, el jugar amb l'eclipsi ha sigut raro, però bueno.
7: També ha jugat aquest vespre el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet els dos fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
6: 3Cat Info.
7: El Barça masculí, l'extrem suec Ronny Bardaggi, ha estat operat avui de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat avui al grup amb permís del club mentre tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura-Bestué s'ha classificat aquesta nit per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final demà a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
11: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
7: I mala tarda pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitjatà Luca Hug no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. El nedador del Club Natació Terrassa s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze i ha nedat 13 centèsimes més lent que ahir a les semifinals, on va aconseguir el rècord d'Espanya. L'escoltem.
21: Sí que m'he notat més cansat. Els últims metres ja estava luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
7: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení. Han acabat l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
6: Trescat Info.

0: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell-Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa

0: S'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i amb ruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
2: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
3: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
2: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
4: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
2: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
5: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
6: Al mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
5: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
7: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, tocada a l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
8: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
7: I és que el fenomen no ha decebut.
9: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
10: És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
11: Et posa lloc, això.
12: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
0: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Casellas.
13: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls

0: i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
1: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
2: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
3: con la perla ha sido una locura.
2: Precioso.
0: Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
4: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Cèlia Forment.
5: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
6: Molt emocionades.
7: Bueno, un espectacle. Veure'l des d'aquí.
8: Gaudint com una nena.
9: És un espectacle que s'ha de veure.
10: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
6: Jo que no tenia ganes de vindre.
5: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
4: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
11: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
12: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Estan a sortir!
11: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
4: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
13: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
14: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
13: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i dic, no, si és que tinc el bitllet. I em diuen, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
4: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIFA Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
15: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
4: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3cat.info que no hi ha hagut sinistralitats.
16: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
4: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
8: El temps.
4: Amb en Néstor Gómez.
9: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant al matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
8: 3CAT Info.
4: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I La sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
17: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
18: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
17: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Interior.
19: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
17: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpela el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
20: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
17: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
4: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez amb la participació de l'ex número 3 del partit Santos Cerdán per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
8: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
21: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
22: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado. Y las vamos a traer.
23: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
21: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones amb vida.
4: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això, anuncia represàlies.
0: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
4: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
4: I encara un apunt breu abans dels esports. 2 persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots 2, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
8: Esports.
4: Fins a 2:15 amb en Pau Dax.
1: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit 2 vegades amb el PSG i 1 amb el Barça.
8: 3Cat Info.
1: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Carolyn Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
2: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
1: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
3: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
1: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet 2 dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet: Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura-Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
5: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
1: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Hug no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
6: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
1: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
4: Són 2:15. Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
1: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
4: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament quatre minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
7: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
10: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
7: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
11: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
7: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
4: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
12: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
24: Al mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
12: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
4: I a Lleida, Noelia Casellas, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
25: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
26: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
27: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
28: con la perla ha sido una locura.
27: Precioso.
25: Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
29: Oh!
4: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
9: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
13: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres,
14: una passada. Ha sigut molt xulo, molt maco.
13: Una passada, una sensació del cel.
14: Sensació, sí.
13: Aquesta negró, tot, no, no, brutal, eh?
14: Brutal.
13: No, no, impressionant.
9: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
15: Los turistas no se han enterado de nada. Ninguno ha preguntado por el eclipse.
16: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
9: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
4: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
17: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
18: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
19: Es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia. És un poquet eixa edició. Ui, a veure.
17: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
20: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
17: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
4: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
29: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
30: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
29: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet. I m'han dit, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
4: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada a la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
31: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
4: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3Cat Info que no hi ha hagut sinistralitat.
32: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
4: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com dèiem, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
0: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Sí, hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
3: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tres quarts i tres minuts. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
7: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
8: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
7: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Interior.
9: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
7: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
10: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
7: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada, per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
11: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
12: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
11: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
13: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els van poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
11: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent-la petar i resant. amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
0: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, ha anunciat el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
6: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
14: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
15: Well, it's a very nice feeling.
16: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
15: Yeah, we're very happy.
14: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
17: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
14: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
18: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
14: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
6: Trescat Info.
14: Al Barça masculí, l'extrem suec Ronny Bardaggi ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet: Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Birmingham, volem dir, Jael Sakura-Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
19: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
14: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París, el sitgetà. Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
20: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
14: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 esquena. Aquest dijous, el nadador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Huck i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
6: Trescat Info.

0: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous

0: 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut una eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
1: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
2: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
1: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
3: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
1: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
4: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
5: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més, la veritat que m'ha emocionat una mica, i és una cosa realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
4: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
6: A Salou, aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, a tocar de l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
7: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
6: I és que el fenomen no ha decebut.
8: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
9: És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
10: Et posa lloc, això.
11: Sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
0: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Caselles.
12: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
13: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
14: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
15: con la perla ha sido una locura.
12: Precioso. Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per

0: per viure-ho de manera exclusiva. Cèlia Forment.
1: Un esdeveniment al punt més alt del castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
2: Molt emocionades.
3: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
4: Gaudint com una nena.
5: És un espectacle que s'ha de veure.
6: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Sí, és una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
2: Jo que no tenia ganes de vindre.
1: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
0: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
7: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
8: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Que n'ha de sortir!
7: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
0: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
9: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
10: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
9: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIFA Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
11: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3cat.info que no hi ha hagut sinistralitats.
12: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una 80 de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, 3 dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
4: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
5: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada a primera hora del matí i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, i amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
4: 3CAT Info.
0: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
13: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
14: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
13: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Interior.
15: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
13: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu Almez Curra pari els peus al Marroc.
16: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
13: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez amb la participació de l'ex número 3 del partit Santos Cerdán per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
17: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
18: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado. Y las vamos a traer.
19: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
17: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones amb vida.
0: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
20: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I encara un apunt breu abans dels esports. Dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
4: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
21: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
4: 3Cat Info.
21: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Kerolyn Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
22: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
21: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
23: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi ha sigut raro, però bueno.
21: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyya de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Ronny Berdagi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
24: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos,
1: però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
21: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Hug no ha pogut sumar una medalla a la finals dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
2: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
21: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
4: Són 2:15.
0: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
21: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament quatre minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
6: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
7: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
8: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
24: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més, la veritat que m'ha emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
8: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: I a Lleida, Noelia Casellas, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
25: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
26: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
27: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
28: con la perla ha sido una locura.
27: Precioso.
25: Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
29: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
27: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres,
30: una passada. Ha sigut molt xulo, molt maco.
27: Una passada.
30: Molt
27: maco. Una sensació de...
5: sensació,
9: no? Sí. Aquesta negró, tot, no, no, brutal, eh?
5: Brutal.
9: No, no, impressionant.
29: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
10: Los turistas no se han enterado de nada. Ninguno ha preguntado por el eclipse.
11: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
29: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
0: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
12: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
13: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
14: Es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia. És un poquet i s'ha dit, ui, a veure.
12: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
15: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
12: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
0: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
16: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
18: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
16: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, i si no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
30: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3Cat Info que no hi ha hagut sinistralitat.
31: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEMA ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
0: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Iolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
3: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tres quarts i tres minuts. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
7: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
8: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
7: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
9: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
7: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
10: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
7: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada, per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
11: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
12: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
11: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
13: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els van poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
11: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent la petà i resant. amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
0: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, ha anunciat el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar a l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
6: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
14: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
15: Well, it's a very nice feeling.
16: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
15: Yeah, we're very happy.
14: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
17: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
14: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
18: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
14: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyya de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
6: 3CAT Info.
14: El Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi, ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet: Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Birmingham, volem dir, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
19: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
14: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París, el sitgetà. Luca Hook no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
20: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
14: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 esquena. Aquest dijous, el nadador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Hook i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
21: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de Castellol del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports.
2: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i amb ruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1900.